0: Concert, entrada a un concert.
1: Entrar a un campo.
2: Vamos al parque acuático, vamos al zoológico, pero que nos vendan la entrada allí.
3: Idò, ja ho heu sentit, d'entrades en poden trobar de tot tipus, als edificis, a camps de futbol, a festes, al cinema, a un parc aquàtic, tot allò que ens permet entrar a un lloc. Si haguéssim de seguir, no acabaríem fins demà. Per això, al llarg del programa xerrarem d'entrades triomfals, de com una paraula nova entra en el diccionari, com el cavall quan cau fa entrades i les entrades a les ciutats, a més també de les entrades a concerts, que donen molt de joc. I és que, al final, la paraula entrada serveix per fer referència a una infinitat de significats que surten a la llum quan demanem al carrer què significa per la gent això i amb ells comprovam que tot és qüestió d'imaginació i de personalitat.

0: Idò, vinga, ho farem nosaltres. Són les 8 i 11 minuts. Emetem en directe entre avui i demà. A veure, acabes d'arribar a casa teva, obris la gelera i només hi trobes... Què hi trobam a la teva gelera, Miquel Calent?
1: A la meva gelera? A la gelera de na Jaumeta, també, perquè moltes vegades aquí s'encarrega de nordir-la. No hi sol mancar la fruita, sempre hi ha formatge, iogurts, llet, aigua, cervesa... qualque cosa d'embotit i hortalisses. Això sí que hi sol de ser-hi sempre. Després, a partir d'aquí, ja depèn molt de ser principi o final de setmana. Normalment jo, el diumenge, faig el dinar, que és el dia que tenc una mica de més de temps, i com que som un asa i no sé cuinar per 4, cuin per 12 o 14, i el dilluns hi ha menjar per 2 dies, més estar perquè s'endú mon pare, més estar perquè s'endú la meva sogra, i... depèn del dia.
0: I de te dic que mos vas niquelao, que dirien, perquè aquesta secció que vull estrenar amb tu, gràcies, Miquel Calent,
1: gràcies a vosaltres,
0: li hem posat el nom de es sopa d'avui i està per de demà.
1: Me pareix genial, me pareix tot allò que incentivi a que la gent mengi bé, s'alimenti bé, i a més de manera natural, sana i econòmica, me pareix una gran cosa. A més, una hora bona per aquest nou horari, m'ho poseu fàcil, perquè jo som molt seguidor d'Ivetes Ràdio en general i de Naraceli Bosch en particular, per tant, ara me podré anar a dormir un poc més prest.
0: Vale, i nosaltres no podríem tenir, i jo li vaig dir, millor padrí per començar avui amb Miquel Calent, aquí assegut a la meva dreta. Per cert, saps qui ve demà?
1: No.
0: I de na Fanny Pons.
1: I na Fanny Pons.
0: Ho dic per cas, dir formatge, cerveses... No, no sé què...
1: Na Fanny Pons hi té un crevassó i un tranxet a l'aip.
0: Ja li demanarem. Però tu saps que aquest joc que vos duis encanta la gent i en els espectadors de Frati Calent, no?
1: Tu saps que jo som una persona molt familiar i na Fanny Pons és de la meva família.
0: Ja, m'ho crec.
1: Na Fanny és l'estim com només s'estima la família i per això mos duim tan bé i per això supos que mos suportam. És impossible mesclar-mos.
0: Per això quan te mira i te diu, Miquel, no posis tantes coses, ara ja has de posar aquesta salsa, és el bé que anava.
1: És que sa vida és sa salsa. Sa vida és sa salsa. És així.
0: Aquesta és una hora on sa gent que mos escolta estic segura que està pensant, i jo què faig avui per sopar? No tinc temps d'anar a comprar, acab d'arribar a fer feina, estic sortint del gimnàs, saps, el típic moment de papà, papà, mamà, què hi ha per sopar, què hi ha per sopar?
1: Mira, aquest. A casa ha estat el que m'ha demanat la meva filla. No.

0: Ara és per aquí. Avui, de què sopam? De què sopam? Dic, me'n vaig, el distiu voltres.
1: Perdona, és la teva filla, que ja té quants anys?
0: 20 anys.
1: Clar, però ho seguirà demanant sempre,
0: espera,
1: ho saps?
0: Esperen que sí.
1: I de què podríem fer per sopar? Ens proposes una recepta senzilla per fer sopar avui, per exemple?
0: Mira, jo som molt fan del forn a casa, perquè crec que és allò que ens soluciona la vida. Moltes vegades arribem a casa, cansats, es dinar a casa, moltes famílies ja van abolit, i de més, som partidari de, contràriament a el que la gent pensa, jo visc amb una infermera i una aspirant a metge, per tant, jo t'he dit les senyorites colesterol, perquè estan tot estent allà donant-me matadura, que no entenc de colesterol, que quedi clar. I proposo una cosa bastant lleugera, és a dir, bé, supos que no, qualcú no la trobarà tan lleugera, però jo faria un pollastre al forn, molt senzill. Sí. M'apareix que mos hem oblidat de les peces senceres. Avui dia tothom compra pitera o cuixa. No, jo no em partidari la peça sencera. Fas un estalvi important i, a més, la can aferrada dels ossos sempre et ser més bona. Per tant, un pollastre sencer, xapat a papaona. És a dir, normalment els pollastres el feim avui o quan el rostim sencer, el rostim li mantenim la forma. No, el xapat a papaona vol dir xapat per la banda de les piteres. I deixa-lo obert, com si fos un bistec gros. Molt bé. Després, el sostre, si som de l'equip de Nafani and Companies, posarem ceba, pastanaga i domàtica, un sostre a baix. Teat a Juliana Grossa, és a dir, no necessita ser un mac. Si som de l'equip de Miquel Calent, faríem això i afegiríem unes patatetes allà perquè vagin agafant...
1: Tota l'hora.
0: Tota la vegada. Molt fàcil, molt senzill. Rostidora plena d'aquestes verdures, un poquet de sal, un poquet d'oli, punt. I agafam el pollastre, i el posam allà damunt i l'enxumbam, una paraula que m'encanta.
1: A veure, per favor, me l'apunt. Enxumbam.
0: Enxumbam amb una barreja que farem amb 3 cuarades de soja, 3 cuarades de mel, 2 cuarades d'oli, 2 cuarades de vinagre i una mica de prebabord. Pot ser un fumat tipus de la vera, o un tap de cortí, o un citró pitius, no és igual. Tot això mescladet, així junt amb una forqueta com qui mescla dos ous remenats, pintant molt bé el pollastre per les dues bandes, encetant una cervesa.
1: Ah, per això sempre n'hi ha, que
0: sí,
1: té.
0: Sí, clar que sí.
1: Ara ho entenc.
0: Posam una miqueta de cervesa a dins la rostidora i mos bevem la resta per celebrar
1: el nostre...
0: Per anar fent-hi. No, i ho ficam a dins el forn, 175 graus, 1 hora i quart, 1 hora i 20, això dependrà una mica de la mida del pollastre. I no l'hem de mirar. Mona, podem anar a dutxar, podem anar a donar les banyes als nins, podem llegir el nostre llibre favorit, podem caminar damunt la cinta, podem mirar i ve tres televisió o escoltar i ve tres ràdio, allò que vulguem, 1 hora i 1 quart. I el darrer quart d'hora preparam un tramponet super senzill, que encara les domàtiques són molt bones. Una domàtica, és a dir, un trampó és un 80% de domàtica, un 15% de preba i un 5% de ceba. I tot allò que no sigui això és el que diu la meva dona i jo estic totalment en contra. Una llumeta posa més preba que res i jo no, a mi m'agrada molt la domàtica. No, és a dir, feim el trampó com mos agradi, com mos agradi.
1: Però bé, és una bona proporció.
0: Sal, preba bo i una gota de vinagre. O l'omet sal, oli i una gota de vinagre. Jo m'agrada un poquet de prebó. I ja està, ja tenim el sopar fet. És a dir, econòmic, perquè és un pollastre sense que em costa 3 pessetes, 2 patates, una ceba i un tramponet. I menjam equilibradament. I ja està, i la cervesa, com que la m'he begut jo, la resta de la taula estarà perfectament.
1: I de Jaume Tafani Pons, aquí tenim les proteïnes, les verdures i tot equilibrat.
0: Sí, posant els hidrats de carboni i de la patata, i si no en volen menjar, no menjar. I l'humitat de la verdura, mos courà les patates, mos donarà vapor a la part de baix del pollastre, i damunt mos quedarà una pell espectacularment cruixent, que contràriament a el que diu Tafani Pons, la pell s'ha de menjar perquè és molt bona, i si no, mos donarà molt de gust el pollastre. Quedarà, mos donarà un rotllo a unes aletes barbacoa, però fora porqueries i menjant molt saludable. I com vos he dit, això són 5 minuts, 10 minuts de feina, se posa tot i te n'oblides. Jo crec que això és un gran aliat. Quan està acabat, t'ho menges i si sobra res, per l'endemà.
1: Ara anirem a estar per... Deixa'm recordar, 3 de soja, mel, oli, vinagre, aigua no, eh?
0: No, no fa falta. Va. Un poquet de cervesa, però poca.
1: Sí,
0: va
1: després,
0: més...
1: sí.
0: No,
1: sí,
0: la cervesa té uns altres usos.
1: I és pebrebord, però és vera que diuen allò de... Com és allò? Vamos a emborrachar el pollo.
0: Sí, però realment aquí, per això és molt important se posi el pollastre que sí, està obert. Sí. Sumitat del pollastre i el suc del pollastre que va degotant serà el que mos courà les verdures. I el vapor que faran les verdures faran que hi hagi una molt bona transmissió de la temperatura, encara que això sigui posar-se un poc tècnics, i tindrem un pollastre que no necessitarà molt de temps perquè no se ressecarà, la humitat de baix, el vapor de dalt puja cap a dalt i el greix baixa cap a baix. Per tant, tindrem un intercanvi molt bo de calor que farà que la pell quedi molt cruixent i la carn molt gustosa, perquè el pollastre es ve que està molt bé de preu, però moltes vegades no té molt de gust.
1: Vale, aquí tenim un pollastre sencer, que és el que mos proposa per sopar en Miquel Calent. No vos l'heu de menjar tot, perquè necessitem material per fer un tàper. Però Miquel Calent, te present en Juny Cortés.
2: Hola, encantat.
0: Igualment, encantat.
1: Mira, en Juny va començar a fer pràctiques en nosaltres fa 2 temporades i aquí el tenim ara formant part de l'equip titular d'Entre Avui i Demà. I en Juny ve amb una pregunta.
2: Exactament. Mireu, és que un oient ens ha fet una pregunta que crec que és probable que sigui un dubte bastant general.
3: Hola, sempre que vaig anar al supermercat i veig els ous, veig aquell número que tenen cada un i no sé què signifiquen. Vosaltres m'ho sabríeu dir?
1: No farem spoiler, però tu saps, ho mires?
0: No ho miro un per un, però sí que ho sé.
1: Ho saps, Juny?
2: Sí, i de nosaltres la resposta mos les ha donat en Baltasar Bosch, coordinador de la granja avícola de Can Boqueta de l'entitat Mater.
4: Mira, el codi vol dir... El primer dígit mos diu el tipus de criança que tenim, no? Si és ecològica, campera, d'enterra o de gavi. Val? De més dígits tenim l'origen i la traçabilitat. Les dues primeres lletres que mos venen és el país, no? En aquest cas tenim ES d'Espanya i els de més dígits mos diu... S'identifica la província, no, d'Espanya, després s'identifica el municipi i s'identifica la granja en concret. Val? Això és el codi total de Jous.
5: Els ous me caigueren damunt un peu i el mosso del de la botella, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau.
2: I recordeu que, si teniu dubtes d'aquest tipus, ens podeu enviar un WhatsApp o un àudio de veu al programa. El número de telèfon és 646-93-4101 o podeu escriure també al correu electrònic entreavuiidemà@ib3radio.com.
5: Perquè anava panxa buida de menjar i ben ple de suc, per donar volta sa truita.
1: Una bona truiteta per sopar també, no?
0: Sí, sí, sí. A més, és una cosa que en Jumeta fa molt bona i que moltes vegades, pobretot, li toca sopar tard perquè, sobretot en Sirenc, que som nosaltres dos tots sols, no dinant plegats. Sí que per anar plegats, això sí que és innegociable. I a hora de sopar, si no se cansa d'esperar-me, de vegades fa una truita. L'altre dia em va fer una de verdures i una de patata. A mi m'agrada més la de verdures que la de patata.
1: I una punteta d'oli. No molt, no?
0: No massa, no massa. Jo crec que l'oli, en el cas, quan se barregen sou, és el gran enemic. Com més oli té una truita, més poc gustosa és. És la meva manera d'entendre-ho. Uh-huh. Jo crec que els greixos són importantíssims, perquè tot el gust, o bona part del gust, està en el greix. Les espècies com tenen el gust, la seva fracció grassa, és a dir... Però crec que l'oli, com a impermeabilitzant que és, te mata molt la capacitat de passar-ho. Per tant, és senzill, no? Un arròs que neda amb oli, quan te'l te menges no trobes el gust igual que si no hi neda.
1: Uh-huh. I doncs ja tenim el pollastre en el forn. Fa una oloreta, Miquel, t'ha quedat bo, eh?
0: No ho sé, té més fan que un lladre. Avui no he tingut temps de durar-me tancant-ne.
1: El trampó, nosaltres ho tenim tot preparat.
0: No hauria tàper, ja t'he dit jo que...
1: I doncs necessitem un tàper per demà. Què mos proposes amb el que no mos mengem avui?
0: Tornarem a la mateixa. Donaré com a dues versions. Versió, ja que tu m'has obert la opció Fanny i versió jo. És a dir, farem una ensalada russa, fora maonesa i una opció fora patata.
1: Vinga.
0: És a dir, compta'm que mos ha quedat... que mos ha quedat una mica de trampó i una mica de pollastre. Idò, aquest pollastre que mos ha quedat, van d'anar molt a lleure, en vez de fer randa, el desfilgassam una mica i el deixam preparadet. I el trampó el deixam també dins un tàper, dins la gelera, i ja està, ja el tenim. I després, si volem menjar, doncs perquè tenim una activitat física o perquè mos agrada una mica d'arròs, i posarem arròs, bullim una tasseta d'arròs. Jo m'agrada molt bullir-lo, diguem, l'estil oriental, o l'estil africà, o l'estil... És a dir, rentar-lo... Mm. banyar-lo una mica i després coure-lo. Ja vam mostrar moltes vegades a fred i calent, i si no, dimecres que ve ho mirau i ho donareu a veure. Feim una tasseta d'arròs bullit, o s'esquí segons la gana que tinguem. Aquesta seria la base per la gent que vol menjar hidrats de carboni, que no tal. I és qui no en vulgui menjar, el que faria seria tear diferents, fer-nos com una ensalada, una mica d'enciam iceberg, que jo no som molt fan d'això, però per aquestes pastar per

0: que funciona bé, una mica d'ancià Macbeth, i després hi posaria una mica de poma reineta i una mica de cogombre o carabassó teat petit, que també hi incorporaria a l'altra ensalada, és a dir, amb arròs o no. I després hi posaríem estrampó, que ja tenim, un parell d'olives, un parell d'olives d'aquestes amb manxó, un parell de cogombres, un parell de tàperes de campos, si és possible, i després ja només ens quedaria fer la maonesa. I aquesta maonesa per mi és superfàcil i supersenzilla i molt poc greixosa, que seria bullir un ou bullit, o també passar-lo a fer un ou remenat. Incorporar aquest ou, d'aquesta manera tenim ou que no tornarà dins la carmanyola, a dins el tàper, un ou bullit, un iogurt natural, dues curades de vinagre, quatre curades petites, es tinxaran de curades de cafè amb llet, dues curades de vinagre, quatre curades d'oli, i res més. No té més greix. Remenant molt bé i tindrem una maonesa supergustosa per trempar aquesta ensalada. I posam després el pollastre per damunt i aquests quatre envinagrats i ja tenim un tàper d'ensalada russa fora patata, que es podria ser o d'arròs o només de verdures. Si són molt fits i si no, ja ho tenim. Una poma, un cafè...
1: I ja tenim el dinar demà.
0: I cap a la vila.
1: Meravellós. I de Miquel Calent, pim-pam.
0: Pim-pam.
1: Ja s'ha acabat això. Gràcies per venir.
0: Gràcies per ser aquí. Estic molt content de veure-te. Estic molt content. M'ha agradat molt la teva presentació. M'ha emocionat molt.
1: És a dir, m'ha costat.
0: Sí, som de la mateixa generació i jo sempre, i crec que he coincidit moltes vegades amb tu, i penso que les coses ben fetes se fan quan t'agraden i t'agraden quan t'emocionen. Jo també sempre dic que el dia que tindré una feina que no... que quan t'arribi ja no... i el vespre abans no tindré nervis, malament anem. Així que això anirà molt bé, estic segur, perquè ets una... super gran professional.
1: Gràcies. Escolta, dimecres, Fred i Calent. Tu saps que quan fèiem també el directe te miràvem aquí, que tenies la tele a l'estudiu, i a vegades jo t'enviava whatsapps. Miquel, que t'estic imaginant, vaja, no fa ni quina bronca que t'acaba de pegar. I te veiem en el mateix temps que matíem entre avui i demà.
0: Super, idò.
1: Així seguirem.
0: Així sigui, i per molt de temps. És un programa que mos dona molt, que mos ha passat molt bé, tant en Nafani com en Maria, que també està en aquesta casa.
1: Sí, na Maria Pons.
0: I la veritat és que és un gust, perquè si una cosa mos agrada és menjar, xerrar de menjar, cuinar i divertir-mos, que crec que és un pot sa barreja de Fred i Calent. Divertir-mos molt i intentar que la gent se divertesqui
1: nosaltres. Sí, divulgar i fer molta divulgació, i que això també és importantíssim, aquesta cuina nostra. I de Miquel Calent, fins aviat.
0: Fins sempre. Salut.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és informació.
2: De 8 i 47 minuts.
3: Són les 8.
4: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
0: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
5: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio Activa.
6: Bienvenidos a Segunda División.
5: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sóc... No ho ha de dir el jugador.
5: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dir...
9: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant

0: les entrades duien tela. La de Ciutadella
1: Sí.
0: on la situa, en Marc?
1: Principalment és el portal de Maó, de les antigues muralles de Ciutadella, o una de les principals vies d'entrada a Ciutadella, que és el portal de Maó.
0: I actualment on el trobam, aquest portal de Maó?
1: A la plaça Alfons III, també es coneix com a la plaça Ses Palmeres,
0: sí,
1: que és així com entres a Ciutadella, al costat, ben enfront del molí, i entres a Ciutadella i ja ets a ses voltes.
0: Val, i dius a plaça Alfons III, no? Si té relació aquest monarca.
1: Sí, a veure, el portal de Maó és l'entrada històrica de tots els exèrcits vencedors que han entrat a Menorca. I el més documentat és el d'en Alfons III, dia 22 de gener de l'any 1287, que va fer els famosos tres tocs en sa bandera perquè li obriguessin les portes de sa muralla.
0: Val, val. I d'aquí venen els tres tocs de les festes de Sant Joan?
1: Sí, de fet, és la principal celebració que es fa per commemorar el dia de Menorca, que és el dia Sant Antoni. El dia Sant Antoni es celebra dia de 7, que és el dia de les entrades de les tropes a Menorca.
0: Mm.
1: Però a Ciutadella encara conservam els tres tocs de l'entrada en el portal de Maó.
0: Val, val. És a dir, just allà on Alfons III va fer els tres tocs per entrar a ciutat, allà se continuen fent.
1: Sí, des de 1287 fins a l'actualitat. I els menorquins ho tenim com una commemoració important perquè és el canvi d'una nova era centrada dins una era cristiana o van formar part de la corona catalana-aragonesa.

0: Idò, Marc Pellicer, tenim aquests tres tocs i també hi ha una celebració molt hermosa i molt coneguda que és el Caragol d'Esborn, amb tots els cavalls i els cavallers fent aquestes voltes de caragol, que també té relació amb aquesta entrada a la ciutat, no?
1: Totalment. És que una cosa sempre va lligada amb una altra. Mira, a Ciutadella, encara, des de l'època medieval, es fa estat de queda. Perquè m'entenguis, estat de queda és quan a les 9:52 a l'estiu o a les 8:52 a l'hivern, cada 20 segons es fa un toc i en fan 24. I marca que a les 10 a l'estiu i a les 9 a l'hivern es tancarà la porta, o sigui, es toc de queda.
0: Val, es toc de
1: queda.
0: I ara
1: pensaràs.
0: Digues. Digues.
1: Ah, ja pensaràs quina relació té Sant Joan.
0: Digues, a veure.
1: Quan es tocava durant 8 minuts el toc de queda, s'avisava en els ciutadallons o en els visitants que havien d'entrar dins les muralles, que si no es tancarien. I ara aquí ve Sant Joan. Dia 23 de juny es fa el Caragol d'Esborn. El Caragol d'Esborn és que la cavalcada va a cas governador, a la plaça d'Esborn, a demanar permís per sortir de les muralles per fer completes. I com que possiblement tornaran posterior a les 10 de la nit, demanen que no se tanqui la porta principal d'entrada, o sigui, el portal de Maó.
0: Fantàstic.
1: I aquell dia es manté obert. Es mantenia oberta l'entrada.
0: Sí, sí. I encara sonen les campanes de la catedral de Menorca a Ciutadella. No són aquestes, però podrien ser.
1: És el campanar major cada 20 segons.
0: Encara toquen el toc de queda, eh?
1: Sí, sí, sí. I molta gent es mira les campanes pensant que toquen ara. Mm. I no, és el toc de queda que cal conservar.
0: I de Ciutadella, doncs tothom a casa seva ve a dir, no, això? Tothom a casa seva, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. I si hivern era a les 9 i si estiu a les 10. I què passava si no tenies temps d'entrar?

0: Què passava?
1: Aquí hi havia el convent de Sant Antoni, que està a les afores de Ciutadella, i podies anar per notar allà si no tenies temps d'entrar.
0: Perquè aquí
1: o sigui, hi ha moltes coses.
0: No hi havia excuses, no, Marc Pellicer? No, perdona que he arribat tard, me podries obrir que ja venc? No, eh? Aquí no hi havia excuses.
1: No, ja no es tornava a obrir fins a les 6 del matí.
0: Sí, ara no sé si tens en el cap fins quan varen tenir aquesta entrada i aquestes murades aixecades, fins quan se va estar obrint i tancant.
1: En el sexenni revolucionari es va entendre que era més modern tirar les muralles perquè entraven dins el món liberal i es va començar a demoldre o a destruir la muralla progressivament. I només n'ha quedat un tram, que és des del portal de la font fins a el bastió del governador, que és el tros que queda en el pla de Ciutadella, que diríem. I és l'únic que conservant, ja no tenim entrades.
0: Ja no tenim entrades, és vera. Això mos haurem de conformar amb les de cabells ara mateix, Marc Pellicer.
1: Sí. Jo ja no entenc d'entrades. És una entrada grossa.
0: Les de pedra ja se van tombant. I escolta, saps que aquesta setmana també parlarem de capital, que hem triat capital com a paraula polisèmica. Jo crec que d'això també en podríem xerrar, no?
1: Allà va, Ciutadella, capital universal.
0: Ui, ui, ui, ui, ui. No sé si haurem de cercar algú de molt, perquè te faig sa contra. Exacte, te tornem a cridar, val?
1: Gràcies.
0: Marc Pellicer, una abraçada. Bon vespre.
1: Salut, bon vespre.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Vinga, Moni, Moni, aquí ja teniu una altra pista d'entrada. Ja mos ho pensava també Naina Marc, avui en el programa hem triat aquesta paraula polisèmica de la qual es tira entrada, i tot sigui dit, juny cortes, n'hi ha algunes que fan més ganes que d'altres, no t'apareix?
1: Exactament. Tu, Araceli, has hagut de pagar l'entrada d'alguna casa?
0: A veure, qui no ha de pagar entrada? Eh? A qui no ha de pagar entrada,
1: sí,
0: avui dia?
1: Sí, aquesta sí que fa, t'aglaça una mica la sang quan l'has de pagar. I d'avui hem xerrat precisament d'això amb José Miguel Artieda, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears.
2: Bé, hi ha dos tipus, no? Una és la reserva, que és una quantitat a compte, sobretot per paralitzar la comercialització de l'immoble. Després, el que hi ha automàticament és, en el cas de lloguers, el contracte de lloguer, i en el cas de venda, pues, el contracte d'arres. El contracte d'arres, pues, és un contracte previ a la formalització de la venda, en el qual se dona una quantitat a compte de la futura compra amb unes condicions i una compensació en el cas de tirar-se enrere una de les dues parts.
1: Aquesta quantitat és normalment un 10% de l'import total de compra, però en alguns casos pot ser superior.
2: Potser si hi ha molt d'interès per part del comprador en adjudicar-se aquest immoble en aquest preu, pues, el que farà és dir, no, ja m'interessa, pues, posar potser un 20%, per si te tires, si el venedor se tira enrere, pues, rebre una compensació més alta. Això passa sobretot en els casos d'avui en dia, quan l'oferta és baixa d'immobles a la venda i hi ha un interès en adjudicar-se.
1: I precisament aquesta falta d'oferta és una situació que afecta molt el mercat immobiliari de les Illes.
2: Aquí a Balears hi ha una falta d'oferta, i tenim una crisi d'oferta, hi ha molt poc immoble. Tot el parc immobiliari que hi havia fa 10 anys o 15 anys quasi s'ha esgotat, i la construcció de noves vivendes és inferior a l'augment de la demanda que hi ha per augment poblacional. Aquí estem augmentant una mitja cada any de 15.000 persones. Això suposa unes 5.000 vivendes noves cada any que se demanden.

0: wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. La població general pateix també l'estat de l'habitatge a Balears. Així ho explica Pau Emili Muñoz, president del Consell de la Joventut de les Illes Balears.
1: Bé, jo crec que si s'hagués de definir amb una paraula, jo crec que la paraula seria crític. Ara mateix, des de fa ja uns quants anys, els pitjors llocs per la gent jove i per el conjunt de població en general per tenir un habitatge a l'estat espanyol són Madrid, Barcelona i Illes Balears.
0: El preu d'aquests immobles equival a més d'un 135% del salari d'una persona jove mitjana segons dades de l'anuari de la joventut de les Illes Balears. Això els deixa gairebé fora opcions.
1: Això fa que no hi hagi ni un... no arriben al 7% de joves emancipats. Tenim el preu de lloguers més alts que hi ha ara mateix i, per tant, és normal que la gent jove no trobi una casa, que una casa, un pis o una habitació que pugui assumir per poder-hi viure.
0: I a la baixa oferta d'immobles se li suma la demanda estrangera per causar aquests elevats preus de mercat.
1: Què passa? Que el mercat que afecta a les Illes Balears no és un mercat únicament mallorquí, és un mercat europeu. Què passa? Que el nivell adquisitiu d'una família de classe mitjana nord-europea és molt diferent del poder adquisitiu de Mallorca. Per tant, si el mercat s'arriba a regular, no se regularà en cap cas per nosaltres.
0: La resposta, expliquen Pau Emili i José Miguel Artieda, no passa necessàriament per la construcció.
1: Qualsevol mesura que se faci és millor que no fer res. Ara bé, fer 4.000 pisos no serveix de res, perquè la població a Mallorca va pujant. Llavors, quant de pisos hem de fer nous perquè realment això afecti el mercat i pugui ajudar a regular de qualque manera el lloguer? Per construir tant de pisos hauríem d'estar molt d'anys, perquè, d'acord, ara faran 200 pisos aquí, d'aquí 5 o 6 anys estaran fets. Bueno, però és que d'aquí 5 o 6 anys potser no necessitarem 200, necessitarem 2.000 o 20.000.
2: Més o manco ja està quantificat que farien falta unes 30.000, 40.000 vivendes a Balears per donar abast a tota la demanda que tenim actualment.
0: I mentre s'espera que se construeixin aquestes 30 o 40.000 vivendes, habitatges, disculpeu, els nombres segueixen empitjorant.
1: Cada 6 mesos que ha entrat l'observatori, sempre el percentatge de sou que s'ha de destinar a pagar un lloguer o una hipoteca puja i el percentatge de gent emancipada baixa. Sí que és vera que els mesos que toca l'agost el percentatge de joves emancipats puja un poquet respecte a l'hivern, però sempre baixa respecte a l'agost passat. Per què? Perquè som un territori que té bastanta temporalitat i en l'agost ve molta gent que feina aquí que ja ve emancipada, diguéssim.
0: Fer aquesta entrada cap al món adult, llavors, pareix que resulta cada vegada més difícil.

0: Altres Ràdio és patrimoni. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
3: No, jo no soc la moderna és ella.
5: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: 9:45, primer dia de la nova temporada entre avui i demà, matem en directe des de l'estudi d'IV3 Ràdio, en Miqui Fiol és el control tècnic, i com que això, Aina Marc, se diu entre avui i demà, abans de baixar barrera, crec que és un bon moment per saber què farà la gent demà, a veure quin plans té.
1: Sí, sí, és que de fet, per exemple, hi ha persones que saben que els plans més clàssics són el que millor acaben funcionant, i ho duen ben clar.
2: Per mañana, que como cada día, pasar el rato con la familia, y después voy al bingo.
3: Fer feina. Faig feina de recepcionista a un hotel.
1: I així, en canvi, també han trobat nervis per fer coses que saben que, si duim sort, només mos passen una vegada en la vida.
4: Demà he de fer l'examen de conduir, o sigui que estic una mica nerviosa per demà, però bé, crec que és l'únic pla que tinc per demà.
1: I de molta sort a tots els que hi demà estan d'examinar el carnet de conduir i tots aquells que comencen una nova etapa, perquè a partir de setembre, en la tornada a les escoles, als instituts i a les universitats, n'hi ha molts que esperen un mes ple de canvis.
5: I ara en setembre, mitjan setembre, començaré un FP i me'n vaig a Sao Poble i faré una entrada en un nou institut i a veure com va tot.
1: Però si encara no ha quedat clar que de plans no mos queda en curs, seguim escoltant veus que reafirmen que moltes de les noves etapes professionals i educatives comencen ara, però el que de moment segueix sense canviar és la calor d'estiu, i amb això el que fa més ganes fer quan no hem de fer, no sabem on hem de fer l'ou.
6: Pues res, anar a la platja, lo millor, i passar el dia allí amb les amigues.
7: Ir a la playa.
1: I fins i tot els qui no canvien les seves activitats amb un canvi de temps mos donen idees de coses a fer.
8: Per demà, pues, anar a l'església, anar a l'escultor, que allà està Déu.
1: Ara sí, entre avui i demà, per mi ja tenim idees a bastament.

0: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
1: Hi ha coses que no canvien, com aquesta sintonia de baixar barrera. Pere Mestre, com estàs? Benvingut.
2: Molt bé, gràcies.
1: Que bé tenir-te aquest primer dia.
2: Bé, ja, una experiència nova. No coneixies el programa i ja.
1: Idò, ara ja t'has enganxat. Ara ja, des de les 8 i 4 minuts fins a les 10 del vespre, aquí mos teniu en directe dilluns a divendres amb Pere Mestre, actor, és cofundador d'Estudi Zero, i en Pere, si li dic entrada, que li venes cap primer de tot.
2: Jo, les entrades exaurides, això és algun desig, sempre tenir el teatre ple de gent. Aquestes, clar, en altres entrades n'hi ha moltes, perquè entrar en escena i entrades de música, i però les entrades, una bona entrada,
1: sí, sí, sí.
2: Això és el que més...
1: Això és el que se desitja.
2: Exacte.
1: Eh? I quan en vens una, dius, ja n'he venut una, dues, tres, no?
2: Sí.
1: I pam, pam, pam, pam. I escolta, que són més de comprar en el començament o quan queden un o dos dies aquí
2: va,
1: a les illes?
2: Canviant. Darrerament esperen a darrera hora.
1: Sí.
2: Abans la gent se preparava més, a partir de la pandèmia va com un canvi, i llavors hi ha alguna gent que sempre és previsora i nosaltres fem ofertes sempre, de les primeres entrades tenen un descompte i pim-pam, pim-plena, però molta gent espera darrer moment. És cadascú com és, i depèn del tipus d'espectacle. Quan hi ha un concert, encara més de darrer moment, però se la juguen, perquè a vegades passa que arribes i ja s'ha acabat,
1: clar,
2: perquè
1: clar.
2: No és teatre petitó, sí. I no sempre hi ha entrades per tothom.
1: Sí, Teatre Sants, Palma, aquest teatre que va obrir les portes amb Estudi Zero fa...
2: Bé, fa 42 anys, o sigui ja...
1: Fort,
2: El 84.
1: Se diu aviat.
2: Sí, sí. Són molt d'anys de vendre entrades.
1: I són molt d'anys de lluitar, de proposar, de currar, Pere.
2: Sí, i no aturar.
1: I no aturar.
2: Un temps aturàvem en l'estiu i fèiem la temporada d'octubre a maig i tal i qual. Però darrerament ja és juny, ficàvem finals de cursos de l'escola i en l'estiu fèiem funcions de flamenc i després la funció de flamenc de l'estiu ja s'enganxen en la mostra de tardor i no aturar, és un no aturar. Ens anem tornant, vull dir que no sé que estiguem allà de full time tots el temps, però el teatre no s'atura.
1: Perquè quan sou ara mateix Estudi Zero?
2: Bé, hi ha els quatre socis fundadors, sí. Encara són fixos i allà estem, però hi ha un equip d'una quinzena de persones que rula, entre actors, tècnics, administratius, en fi, molta gent.
1: Molta gent necessària perquè això funcioni.
2: Sí.
1: No venim moltes entrades, clar, en aquests 40 anys. No sé si t'atreveixes a dir això, un número random que diuen els joves.
2: No t'ho puc dir, perquè és impossible.
1: És impossible.
2: Hi ha coses que sí que els de ser, però hi ha coses que no. Jo vull dir, sé que ja l'espectacle que comentàvem, la família Sants, segurament va ser l'espectacle que més entrades va vendre.
1: Exacte.
2: Però jo sé més el número de funcions,
1: sí, sí.
2: Que van ser més de 200, sí. 220, 200 tantes, i que quasi totes elles estaven plenes, perquè també aquesta xavaritat,
1: sí, sí.
2: S'omplia sempre, quatre funcions per setmana, que ara ja fer que de dijous o diumenge ja és molt complicat. Ara fas dos, tres, tot estirar. I ara no és el mateix, però hi ha coses que tiren i omplen. O sigui, entrades se segueixen venent. El flamenco, per exemple, és una de les coses que en un públic que no és un públic local,
1: perquè és
2: habitual,
1: un públic turista.
2: Hi ha de tot, perquè de fet feim un preu especial per residents,
1: sí, sí.
2: Un descompte pràcticament de la meitat,
1: sí,
2: que tenen
1: sí.
2: Un bon preu, i a més és un flamenc que és un flamenc fusion, i toquen coses, és copè o en flamenco.
1: No, és que és hermós de descobrir, perquè potser ara
2: sí.
1: Mos sona allò, estarà ple de japonesos, que segurament n'hi ha.
2: Japonesos, hindús, ucraïnesos o italians, però hi ha mallorquins.
1: I és molt hermós veure un bon espectacle de flamenc.
2: I la veritat és que són molt bons, perquè és un flamenco que no és habitual. Hi ha una violinista, que és ucraïnesa, que toca magníficament, se balla ara, que és la xispa, que és la protagonista, i és la que balla, i és la que se mou, i és la que estira el públic, i en guanya el guitarrista, ballador, Carmona, Manuel Carmona,
1: sí.
2: Que també és un molt bon guitarrista. Sí, sí. Són tres elements molt bons,
1: que
2: a més tenen premis internacionals, són realment autèntics artistes. I te fan un copeu mallorquí en flamenco, que la gent flipa, i els mallorquins diuen, això és... I el que sigui, fan jazz, fan... No és un flamenco clàssic, és un flamenco fusió, i realment sona, enganxa. Els que no ho coneixen diuen flamenco tal, però els que coneixen també les peces d'on surten, també s'emocionen, perquè també emocionen els mallorquins.
1: Escolta, i l'estimada família Sants, vos demanen molt quan tornen.
2: Sí,
1: tornen.
2: Sí, quan tornen, quan tornen.
1: Ah, és que tu deies, 4 per setmana, més de 200
2: sí,
1: funcions.
2: Sí, i van fer la segona, van fer la família Sants 2, també, que la mos van demanar els principals, i la van fer els principals. El principal no era el lloc adequat. Després la ubicàrem un altre pic a Sants i la tornaren a fer. Però la veritat és que ja són molt d'anys, ho vam estrenar en el 97, ja fa una temporada. I...
1: un parell de temporades.
2: Bé, tothom ens demanava, i quan fesseu 40 anys, no fareu qualque cosa grossa? I jo sempre, farem qualque cosa grossa en els 50. Quan fessin 50 anys, llavors ja direm, bé, fins aquí hem arribat i fem una festa grossa. I una idea possible seria no els actors originals, perquè ja no podem donar segons quins personatges que donàvem fa 30 anys, però amb actors joves, fer una reproducció de la família Sants, pot ser una de les possibilitats.
1: Bé, és una gran idea, però no espereu unes 50, home.
2: Han d'estudiar-ho. Ara tenim temps, encara ens queden 7-8 anys per programar-ho. Va fer alguna reposició de les coses més emblemàtiques.
1: Això sí que és preveure les coses.
2: Hi ha coses que els han seguit fent des de fa 40 anys. El cantant Calva seguim, i seguim els mateixos actors i segueix funcionant.
1: Va ser la primera representació.
2: Va ser la primera representació d'estudis. I segueix funcionant. I, de fet, ara segurament estan més adequats a l'edat del personatge. Llavors eren molt joves, havien de fer veure que eren més grans, i ara ja no fa falta.
1: Ara tenim més entrades. Ja
2: tenim més entrades, bones entrades.
1: I a l'hora de, ja que xerrant d'entrada i tu deies, entrar en escena, no? Aquell primer moment, aquella primera representació, aquell primer moment de pujar a escena i de saber que tens el públic a l'altre costat. Si jo, que fem molta ràdio, avui tenia papallones, vosaltres també les deveu tenir.
2: Sempre. És que si s'acaba això, s'acaba la història. Ja no. Vull dir, tu 40 anys d'anys fent teatre i has de començar una funció i has de sortir i allò te vull per de dins i si no tens això, llavors no funciona. Això és el que te dona una mica pam. I quan està, llavors ja jugues i ja t'ho passes bé i entres en el joc. Però fa falta, és imprescindible, sí.
1: La cantant Calva és la primera i ara dia de nou tornava en la nova temporada, no?
2: Començant temporada.
1: A Teatre Sants amb Calidoscopi.
2: Calidoscopi no comença realment... O sigui, entrem en Calidoscopi, sí, Calidoscopi és dins la temporada, però el Calidoscopi va més en mà. És que feim moltes coses i potser tot està un poc embullat.
1: Però dia de nou...
2: Dia de nou de setembre comença temporada, però comença... Bé, que és el que dius, la temporada no s'atura, perquè el Flamenco segueix i segueix fins dia 23, però comença una companyia de Santander, Café de les Artes, amb una història que fa d'una lota que fa uns monòlegs molt especials. Però, i no atura. És una temporada amb moltes coses petites, cada setmana, inclús entre setmana hi ha dues, tres coses. D'aquí a 20 i pico de desembre, com 25 espectacles diferents. I és darrer, Calidoscopi.
1: Val, perfecte. I jo crec que vos haurem de venir a veure en Juny Cortés, que ha estudiat guió i ha fet teatre. Jo crec que algun reportatge haurà de venir a fer Teatre Sants. On anem? Així que m'has de contestar superaviat. Tens algun costum abans d'anar a dormir?
2: Llegir una mica.
1: Vinga, llegir. I una cançó per acabar el programa primer dia, nova temporada, Pere?
2: Penso que vol posar la família Sants.
1: Vinga, la família Sants, i amb aquesta sortirem. I amb el nostre agraïment, gràcies per haver-nos acompanyat aquest primer dia, gràcies per ajudar-nos a baixar la barrera del programa. Oients, nosaltres demà serem aquí com un clau a les 8 i 4 minuts, després informatiu i desbutlletí. Pere, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: Marisol Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Com estem? La temporada nova de l'Aviador amb dos festivals, un de música i un altre de teatre contemporani. Benvinguts a la cultura d'IB3.

0: Així és, avui vols saludar-me en aquest nou horari més d'artistes i per estrenar-nos recordarem els temps del Malafama Noise Pub, aquell soterrani a Can Picafort on varen tocar bandes mítiques en els anys 90. Aquest dissabte celebren un festival a Sa Pobla del qual també en parlarem tot d'una. Després, Arts Escèniques amb la Calidesa. És la companyia de les Illes que participa a la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona. I per acabar, novetats musicals d'artistes locals.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 en aquest horari nou de l'Aviador. Avui amb Miquel Àngel Fiol i en Lluís Fortesa, el control de la tècnica.

0: Sentim música de l'Inquilino Comunista, que va ser una de les bandes també mítiques que varen passar per aquest local, el Malafama, que estava a Can Picafort. Tenim a l'estudi en Peter Runaway i en Pere Terrassa, que també en aquells anys va obrir la seva botiga de música a Palma i va començar una connexió amb la zona nord de Mallorca. Com estàs, Peter? Benvingut.
1: Molt bé, molt bé.
0: Conta-mos, com recordes els primers contactes amb en Pep, amb en Jaume?
1: Sí, realment nosaltres bé, vàrem obrir final d'abril del 93, jo crec que en Malafama va obrir el 94, en Pep després me la confirmarà, i bé, el primer contacte va ser amb en Fred, que era un personatge també molt conegut de la zona, en Joan Fred, que també va dur Bauhaus i després era este tot el dia, no?, en Malafama. I amb ell va començar el primer contacte i el 95 després d'estar diversos vespres en el bar van crear també la llei Malafama amb els Gentelians com a grup estrella, diguem, no? I bé, la veritat que va ser una època molt, molt especial, bé, era una cosa que és difícil d'explicar, no? Difícil d'explicar perquè sobretot cridava molt l'atenció el volumen que hi havia de la música. Quan entraves i obries la porta hi havia un bafle bastant gran i te pegava un viatge, jo, saps? Que quedaves com estorat, no?
0: Idò, has nomenat els altres dos convidats que mos acompanyen via telefònica per un costat Pep Cueva, que és qui s'impulsó l'amo de Malafama Noise Pub. Pep, ha estat sort en la música tan forta que teníeu. Com estàs?
2: Hola, bones tardes, després.
3: No, ja veig que no.
2: No estàs molt bé, però no.
0: Bé, i d'ara recordarem també moltes històries els anys que vareu tenir el local obert a motiu d'aquest festival que heu organitzat per aquest cap de setmana, però també volen saludar l'en

0: Home, bé, a Desintel·ligents, que com ha dit en Peter, va ser la primera referència de la vostra discogràfica conjunta. I que ara, Jaume, com estàs? Benvingut.
1: Hola, bon vespre, què tal?
0: Molt
1: Molt
0: bé.
1: gràcies.
0: Ara has tornat a posar-te en marxa i prepares nous temes, mos han dit.
1: Bé, això ha estat una cosa així pim-pam, molt ràpida, però crec que no durarà gaire això, perquè ja estaven retirats, i jo personalment, i no ho sé, ara és perquè s'il·lusió de tocar i tal, però ja hi ha coses que m'agraden tant o més que tocar.
0: Idò, aquest festival se farà, i l'heu previst per aquest dissabte, a partir de les 6, en el parc de Can Cirera Prim. Allà actuaran diferents grups, alguns d'ells, com l'Inquilino Comunista, que són els caps de cartell, també Esgentel·ligents, també Berlitz, tenim Peligro, tenim també Caspari, Baf i Peleón, no? Serien les bandes de el primer pic que se fa, no?
2: No, ja va... O sigui, jo crec que la quarta vegada em va batre a Muro, dos a les Escoles Bees i una a la plaça de Bous, i aquest és el quart. I bé, jo crec que és una idea que, com totes, va sortir un dinar que vam fer en Pep, jo i en Jaume, per això el vam enganxar, i d'això que estàs acabant i riguent, i al final t'enganxes un altre, i per què no telefonar amb l'Inclino i tal, telefonar, i que són una gent encantadora, i se van emporar. Seguint de va Sant Jaume també per Gentelligence, i a partir d'aquí varen fer això. Hem de pensar que l'Inclino Comunista en Pepa pot confirmar, però jo crec que és dels 5 grups que més varen sonar en el Malafama, o sigui, no hi havia dia, és raro, era dia que no sonàs qualque cançó a l'Inclino, sí, perquè anava molt amb l'esperit.
3: Amb el local, amb l'espai, sí.
4: Què deies? Sí, bueno, sí, no, l'Inclino era un grup fetitxe de bar, en el nivell de Magic Bird, de Sonic Youth, el Dinosaur Junior, a ben que dir. En el bar sonava tot el primer disco de l'Inquilino, sonaven totes les cançons, o sigui, no? I arrel dels concerts que ja van fer en aquell temps, també van fer un poquet de... Bé, amistat, si se pot dir amistat. I bueno, això l'any passat van tenir un contacte nou, i no va sortir allò, no va sortir bé, i vaig ser amb Peter, que va dur la fira del disc, i ja l'any passat ja van quedar per intentar fer algo
0: molt bé.
4: En guany o d'aquí un parell d'anys. I amb aquest dinar que van fer amb en Pere i en Jaume, pues, després de dinar i riguent un poc, va sortir així com va dir en Pere.
0: Idò, contem-nos un poc la història del Malafama. Quan el vares decidir obrir, de on venies, perquè vares agafar aquell local... I com se va adaptar a la realitat musical que se vivia en aquell temps?
4: Bueno, mira, jo bueno, això era Can Picafort, i Can Picafort sempre ha estat un lloc on la cosa underground estava sempre a l'ordre del dia. Allà hi havia locals com el Xiringuito, Trans, Nupi, saps? Estic xerrant de final dels 70, principis dels 80. I, bueno, jo vaig començar pinxant el Xiringuito i ja tenia 16 anys. I amb allò, pues, vaig dur diferents locals. Vaig anar a pinxar a Setafón a Pollença, en el Xec a Can Picafort, i l'any 93 o 94, ja que ja no estava enlloc, però la meva lota m'ha dit aquí a... un bar que el du, que no està obert, però en David fa el té per amics i això. I vàrem anar, i era un bar que jo anava de jove, que se deia Sant Nupi. I vaig flipar. I vaig dir, com és que no té... I m'ha dit, si vol xerrar amb un pare, en David m'ha dit, xerrar amb un pare, i supos que vos arreglareu. I vaig anar a ser abans un pare i vaig dir... Però més que per Malafama va ser perquè

0: en una època que en Picafort no hi havia res, tot. No tenim puestos per anar a escoltar música, la música que m'agradava, no? I va ser com una espècie de contracte entre els meus amics, de dir, bueno, obrirem això i almenys tindrem un puesto per anar a reunir-nos i escoltar la música que m'agrada. El que passa és que, claro, això va tornar més gros del que esperàvem.
1: Clar, tu, en la perspectiva del temps, Pep, i també és una pregunta que podem estendre en en Jaume per formar part d'un dels grups de referència, sou conscient d'allò que vau crear, que vau construir i que vau generar al voltant del Malafama i d'aquesta música?
0: Bueno, jo no, jo, o sigui, quan jo, de fet, jo, quan vaig tancar el bar, era perquè si estava me passava per damunt, saps? Yeah. Vaig dir, el bar o jo, i vaig decidir que vaig decidir per allò. I amb el temps, quan l'any 2009 va sortir la idea de fer com, fer 15 anys de camí obert, pues, me'n vaig donar compte de la repercussió que havia tingut el bar, perquè la gent feia 15 anys que havia obert i en feia 10 anys o 10, o sí, 10 que havia tancat. I quan vam decidir fer el primer festival, va ser brutal, saps? Ja no eren conscients. Nosaltres, el Vendor Battle teníem, el vam fer per anar a soltar música i passar algun altre, saps? El que passa és que, claro, la gent se vol que està falta d'aquest tipus de local i això.
1: Totalment,
0: i
2: clar, era un local i que el més important, crec jo, era que se sentia la música, o sigui que la gent que estava de dins vivia la música i l'escoltava. Això és una xorrada, però no sé si a altra bar de Mallorca passava. No te dic un moment, o sigui, era constant, tu anaves allà i tothom estava pendent de la música i de lo que en Pep o qualque amic seu que punxava, posava. I després, jo com a botiga, a les setmanes que ho vent, el que es disco nou que l'homia havia posat en Pep, els DJ, m'ho venien i m'ho demanaven. Ah, sí. Nosaltres teníem a lo millor, a vava moments, 95, 96, que el 50% dels nostres clients eren de la zona nord, saps? Mínima.
1: Clar, és que, i a més, el Malafama forma part, indubtablement, de l'educació musical que han rebut una generació, vull dir, de bandes que han descobert allà o que han començat a apreciar gràcies a que se posaven allà, vull dir que el Malafama irradiava, diguem, música i música.
2: A més, el local, qui no va estar, era molt particular, sí, perquè realment era un antro, però tu baixaves i, clar, la barra estava enmig, era un estil molt britànic, podria
1: sí,
2: ser, no?
1: Sí, sí.
2: Perquè, clar, te pegaves cari a la barra, que cari t'empenyia a beure algo i després, clar, tothom està un en salte, i després hi havia també els banyos eren molt curiosos, no?
1: Totalment.
2: Pep pot dir, no?, que quan sortia aigua per avall.
0: No, és marea de la mà, perquè el local de casa estava en el mateix nivell de la mà i quan pujava un poquet, segons quin dia sortia aigua per davant.
1: Era un efecte especial que acompanyava, diguem, el vespre de la mala fama. Jaume, tu què recordes d'aquella època, també, dels inicis?
3: Bé, nosaltres, juntament amb en Pep i un parell d'amics, varen ser dels primers que varen viure tot això, i era, la veritat, era un dels més perjudicats cada vegada d'allà. I després va començar, al cap d'un parell d'anys, va començar a entrar gent nova, gent més jove, i, és a dir, s'anava ficant gent de distintes generacions i se va fer una mescla molt guai. I bueno, hi ha concerts allà que feien concerts i estaven tots super estrets, pegaven el so cap en el sostre, quasi, perquè era un sòtano, era molt baix, un poc claustrofòbic, però molt guai, molt guai.
4: Tens en Pep Cueva, des Malafama, en Peter Runaway, que també mos parlen amb s'excusa un poc del festival que aquest dissabte podríem escoltar música de Gentelligence. Quina mos queda, en Peter?

0: de la selecció que teniu.
1: Bueno, si vols, sí, un dels primers gran èxits és la cançó 4 del primer disc, que és Plastic Poems.
0: No, però aquesta la teníem a de fora. Bé, escoltam a Skintelligence en qualsevol cas.
2: Que sempre va bé, un poc.
0: Sempre va bé, sí. Venga.

0: Enteli és un dels grups que van marcar també una època, parlàvem ara a micròfon tancat amb en Peter, d'aquests locals que se distingien precisament per la bona música. Recordàvem a Santa Catalina, a Lezi i a l'Enemigo, per exemple, òbviament el Malafama, del qual estem parlant. Després van venir altres, com Sono Tony i demés, però que ja no en queden, Peter.
1: No. També hi havia Espovils.
0: No és per posar-nos nostàlgics, però és que no en queden.
1: A la Pobla, Espovils, o Plaça, bé, ara la Tabernata, que un poc manté un poc l'esperit, però és una altra època, no? I sí, jo crec que és impensable i molts, el volumen està un volumen tan fluix que pràcticament és una cosa de fons, és diferent, una altra forma de veure-lo.
0: Totalment.
2: Pep, en aquest sentit, com va ser allò de... Clar, ja han parlat que era un antro, la gent que no hi va estar, un soterrani. Com va ser allò de fer música en directe en aquest espai? Era difícil en aquell temps? Què s'havia de fer?
3: Bueno, no. Ja no tenia... Ni tenia permiso ni em demanava. Fer música en directe també, clar, jo, hi havia en Jaume que tenia gente de gens, després en Mariano que tenia Yeldins i érem amics, i van començar amb ells, bueno, també en Manolo que tenia els Dirty Boots, que després se van dir Frank and Booty.
0: Sí, Frank and Booty, sí.
3: I bueno, i van començar amb ells així un divendres sí, els altres no, i tal, i en el final... Pues això segur que va ser de propaganda de boca a boca i venia gent i me deia, poden tocar i tal. I jo no parava mai cap problema a ningú. Si volien tocar, podien tocar. Normalment eren divendres. I ells posaven una entrada i el que regulaven l'entrada era per les bandes. I així va anar. Va anar tan bé que en el final, recordo un mes d'agost, no me'n recordo molt bé, però crec que era el 98 o això, que va tocar Siniestro Total en el bar també.
2: Que bo.
3: Va ser brutal, va ser arrel de... En Jaime García Chichiseri m'ha dit, venen a les festes de Falenich i cerquen un local per fer... un concertillo per treure't quatre perles per passar dos dies per aquí. I, bueno, vaig posar en contacte amb el manager i va anar bé.
2: Me'n recordo.

0: D'aquell fanalets que van tocar.
1: Perdó, no té...
0: No, res, que sí, que me'n recorda de l'any que van venir a tocar Sinistro a Falanits i que, clar, després van venir per ca vostra.
2: Directe potent tenia, eh?
1: Els diantes, o sigui, el ca nostre, en la fama, van tocar dijous i divendres tocaven a Falanits.
3: Sexy Sadie també era una banda que va tocar bastant.
1: Sexy Sadie és el grup bandera, també. Sexy Sadie, jo crec que van tocar 13 o 14 vegades.
3: Sí.
1: En què diuen Jaime García i tot, ja va dir fa anys que Mala Fama havia estat el seu de Caven, com es Caven per Beatles, saps?
0: A més, en Jaime García també va produir un disco dels Intel·ligents, Jaume, no? O va gravar o algo, no?
3: No, de Peligro sí, però...
0: Ah, de Peligro.
1: De Peligro.
0: Sí. Ah, vale.
2: Peligro, que tocarà també aquest dissabte, en el Festival Mala Fama.
3: Sí.
2: Un gust també que cal seguir molt de prop.
0: Com heu fet els cartells, juntant un poble d'abans i lo d'ara?
3: Bé, jo crec que bàsicament, ja t'ho dic, varen començar amb lo de l'Inquilino Comunista i Intel·ligents i després... un poc, sobretot en Pep, gent que se li trecava i que volia tocar i tal. Evidentment, podrien haver tocat 30 grups, però era impossible. També una de les condicions d'en Pep va ser que acabassin prest, que no s'ha fet llarg, i a les 12 i mitja, més o manco, acabarem. No serà un concert d'aquests interminables que després necessitem ja 4 dies per recuperar-nos, no? Sobretot és per això, no per res més.
1: Quatre són pas.
0: Hi ha diferents preus d'entrada, les més econòmiques ja s'han esgotat, a 21 euros, queden ara...
3: Ara és a 20 més gastos, que no sé si és 20 i algo, a través de Ticket i bé. I bé, si no, sí, jo aconseguiria que la comprassin. A taquilla seran 25, ho dic, serà bastant més car.
0: Quasi 26.
3: Bueno, a taquilla no, perquè no hi ha gastos de distribució. Però bé, jo sí que aconsell que la gent ho compri i vengui a viure un poc un reload, no?, de Mala Fama.
2: Té un punt de nostàlgia, també, no ens ho hem d'amagar.
3: Sí,
2: nostàlgia de la bona.
3: Men, és vera que el que deia en Jaume i en... i en Pep, que era un joc on se madrava bastant la gent, i això era bastant dolent pels que vivíem a Palma, que aquella època. Jo ara tens la sort que visc allà, però potser en època equivocada, no? I clar, nosaltres pujàvem de tant en quant i pràcticament el que teníem que anar a fer era anar a dormir a la platja un ratet, perquè és que si no era inviable. I jo crec que va haver èpoques que la policia se va posar les botes de multar personal a les sortides en cotxe, perquè abans tampoc la gent no tenia la consciència d'ara, i quan hi havia control, ja per mi se posen les botes.
2: Inquilino, que per cert les vas dur també a la Fidelis, no?
3: Sí, ja t'he dit, que és una gent encantadora.
2: Jo hi era, sí.
3: Per la zona van tocar, perquè en Picafort que van tocar dues al Manco, no sé si tres, ja no estic segur. Perquè de vegades...
1: Dues, no? Van tocar a Trans i...
3: Això mateix.
1: I en Arrojo.
3: Això mateix, dues. Mm-hmm. I jo no sé si... No recordo que tornessin més. I la Fira de la Veritat va tornar...
1: No, Falla i tres, el Gran Filó també van tocar.
3: Sí, jo sé que cada
1: dues. Tres van tocar, per
3: exemple. I la veritat que és una gent encantadora. És la formació... L'Inquilino és un grup que només va canviar baixista del primer disc, perquè ho va voler deixar, perquè no volia anar de gira i tal, i a partir del segon disc és tota la formació la mateixa, gent encantadora. Jo he estat a Bilbao un parell de vegades i he quedat amb ells, amb la bateria, amb l'Eta o els germans, i tenen la mateixa, o sigui, el mateix esperit, i són super, super amables i sempre te demanen com va, perquè si el concert no va bé, els hi sap greu, però si el concert no va bé, els hi sap greu, però, vamos, ja t'he dit que

0: Sentim l'inquilino comunista actuant una vegada més aquest dissabte a Mallorca, a Sa Pobla, en aquest festival Malafama, que comptarà amb diferents grups d'aquell temps, els Gentel·ligents, que ja mos ha dit en el principi en Jaume, que mira de gravar nous temes i que, bé, no sé si tindrà aquesta empenta de continuar gravant. Ho has fet amb en Pep Toni, no?, amb Ferrer, Jaume. I bé, Peter sí que ho sap, sí, no?, que ha gravat ara amb en Pep Toni, aquests dos nous temes sonen com sempre.
1: Sí, mem, ell ja ho havia fet de vegades, però sí que canta en mallorquí o en català, el que volen dir, i a lo millor el que jo he escoltat, perquè s'està mesclant i tal, són potser una mica més canyers, no?, de sa part canyera que sempre ha tingut en Jaume, no?, que a part de rotllo indie rock alternatiu, també ha tingut una part punky, podríem dir, no? I els temes nous són més contundents, no? Un, dos, tres, tal, saps?
0: Que bo.
1: Però jo crec que el poc que he escoltat, crec que era bé i serà una primícia per tots que el podreu escoltar en el concert en directe per primera vegada, aquests dos temes.
0: Molt bé, i Pep, abans d'acabar, mos has de contar alguna animalada grossa o algun fet que recordeu que sigui històric, que em pica fort, que tothom en vagi ple d'alguna d'aquestes històries per a que se pugui contar per la ràdio, clar.
2: Ui.
0: Ui, que difícil, eh?
2: Bé, és un poc complicat.
1: Sí, no? Jo crec que això és com en Lemmy, no? Que el verano del 95 fue del 75 fue maravilloso,
0: no
1: perquè no me'n recordo res.
0: Sí, que va ser melassa, no?
2: Bueno, jo me'n recordo una, el que passa que, bueno, la faré per...
0: Un pot suau. Sí, exacte, un pot suau.
2: Bueno, jo vaig tenir un camarer... i un dissabte, un divendres, no me'n recordo, bé, em va lligar amb una lota i me va demanar permís per acompanyar-la a casa seva. I anava amb una moto i, bueno, jo vaig dir, David, pues, a lo que quiera, ves i bé, i tal. I va anar a acompanyar-la i quan va tornar tot repinyat i això. I jo dic, David, ¿de dónde vienes? ¿Qué te ha pasado? I ha pasado. I la moto que está embrujada, que se salía de la carretera. I dic, esto no es la moto, esto es lo que te has tomado. I la moto que sabe que me toma.

0: Mare meva, mira...
1: Bé, després te puc contar també que no guanyava per tasses de vàter. Qual que diu menjar, diu, em baixava qualcú en sedat, perquè et banyes d'estar a dalt, i qualcú, més dues vegades, baixava en la tassa de vàter de mon sombra.
0: Què fa?
1: Jo ja nits assallava, els deixava allà perquè
0: Perquè
1: cada 15
0: poguessis.
1: dies o cada 20 dies havia de comprar una tassa de vàter nova perquè no m'espanyava.
0: Vaja.
1: La gent era un poquet...
0: Poc animal.
2: Sí, el que passa és que li va bon rotllo, no? Perquè jo no record
1: Sí,
2: cap
1: no, o
2: brega, no?
1: sigui, a dins del bar no va mai,
2: Per
1: mai,
2: això.
1: mai, mai, durant els 5 anys que jo vaig estar, que vaig tenir el bar, mai van tenir, tot el contrari, amb gent de Porto Cristo, gent de Solla, gent de per tot Mallorca, i tothom s'ho duia beníssim. En què hi tornàvem a una localitat ara fa un moment, que la gent anava a escoltar música, i el que importava ja era la música, i mai hi va haver mal rotllos de cap tipus.
0: Que bé. I Jaume, ara
1: Jo
0: parlàvem
1: no...
0: de... Oh, no, no digues, Pep.
1: No, era tan bona la música que la Guàrdia Civil i tot venia, saps? Era...
0: Passar gust.
1: Quan no estaven de servici,
0: Mira.
1: els números de la Guàrdia Civil venien en el bar, em diria.
0: Vaja.
1: Em agradava.
0: Que bo. I Jaume, dissabte, qui tocareu? Què fareu? Recordareu els temes de sempre? Fareu aquests dos nous temes que heu gravat? Alguna cosa nova?
3: Bueno, nosaltres farem un parell de temes nous que tenim gravats ara i després farem dels tres discos que varen gravar dels quatre discos que tenim perquè després varen gravar també, varen fer una altra banda de D-Makers i farem una mescla de tot. És a dir, des que toquen més del primer disc, però preparam un concert bastant puncarro.
4: Ens agrada. Aquí,
2: Contundent,
4: a
2: contundent.
4: l'aviador, tot allò que sigui puncarro ens agrada bastant.
2: Sí.
4: Idò, que vagi molt bé aquest festival, entre la nostàlgia, la bona música, aquests records que mai ens deixaran, afortunadament. Jaume, bé, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Peter, no canvis, continuo organitzant coses, perquè si no, si no tinguessin gent com
2: El
4: tu,
2: que
4: imagina't,
2: mordeixin,
4: que
2: el que
4: m'ho deixin
2: mordeixin.
4: un poquet més. I Pep, moltes gràcies per tot.
1: Gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer.
0: Per nosaltres també, i d'en Pac Cueva. En Peter tornarà aviat,
2: Sí.
0: perquè aviat se farà la fira del disc i
4: Sí.
0: també tindreu presentacions. I de moment mos quedam amb aquest dissabte, a partir de les 6, Can Cirera Prima, a Sa Pobla, amb aquest festival Malafama. Podeu
2: Sí.
0: trobar tota la informació a Tiquet IB o a les xarxes
2: Això
0: socials
2: mateix.
0: d'en Peter, Runaway Música,
2: Sí,
0: perquè el Malafama no en té ni Argentelligens,
2: no,
0: eh? Bueno,
2: en teníem
0: hi ha
2: una per
0: Facebook.
2: al senyor amo del món, molt la batea fa
0: Vaja.
2: mesos, i així estem. Per això dic lo que mos deixin.
4: I acabem amb intel·ligents, no?
0: Exactament, amb Icona Dreams. Que vagi
2: Vinga,
0: bé.
4: gràcies a
2: gràcies.
4: totes.
2: Adéu.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio. L'Aviador. IB3 Ràdio.

0: Continuem a l'Aviador, noves dramatúrgies, contemporaneïtat a punt de trobada, converses, avui parlant de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, on la creació balear hi és present.
1: Acercaos a mí. Rodeadme. Os doy la bienvenida a la calidesa. En esta experiencia compartida es importante que sepáis que no estaréis solos.
0: De la mà, efectivament, de la calidesa, que ara en parlarem amb la seva autora, el fit que tindrà lloc entre dimecres i diumenge. Joan Negrés, el director del festival. Joan, com estàs?
2: Hola, bon dia, què tal? Com
0: molt bé, encantat de parlar amb tu. I Marta Barceló, autora de la calidesa, de la Societat de la Mufet, com estàs?
3: Doncs pues beníssim, contenta d'estar per aquí.
0: Sí, contenta també d'esportar-te, en aquest cas, a Tarragona, ara en parlarem. Joan, 13 edicions, es diu aviat, però avui en dia, amb això dels festivals, arribar a la 13a edició me sembla gairebé un miracle. Quin és el secret?
2: Sí, sí, tu ho has dit, si el sapigués, seria ric, suposo, perquè és algo que és inaudit. Si fa 15 anys, perquè al començament del festival de Bienomal em diguessin que arribaríem al 2026, no m'ho hagués cregut en absolut. Però mira, a poc el festival ha anat creixent de forma natural, sense cap mena de pretensió, perquè el públic cada vegada ha anat creixent, i suposo que el secret, si n'hi ha algun, és el públic en si, no? Que cada vegada, per sort, en tenim més.
0: Clar. Espectacles de França, Andalusia, País Basc, de les Illes, del País Valencià, òbviament del Principat. Imagina que un dels objectius precisament és posar en contacte les dramatúrgies de distints territoris, i amb això també estàu, no?
2: Exacte, sí, sí. Nosaltres sempre hem volgut aquí al Festival de Tarragona que poguessin arribar tot tipus de propostes contemporànies d'arreu del món. En aquest cas, doncs, en tenim, com deies tu, de França, de les Illes, de Victòria, en tenim d'Andalusia, de Madrid. Crec també locals, crec que és important que el públic pugui veure quina forma té d'expressar-se els nous creadors i creadores avui en dia quan proposen un espectacle.
0: Marta, com expliques què és la calidesa? Perquè són sis relats que vares escriure, però no estem parlant d'un format habitual.
3: No, és que és molt mal d'explicar. I això jo crec que és una cosa bona. A mi m'agrada tingui jo sempre dificultats per explicar què és això. Però, perquè clar, no és un espectacle que tu arribes a un teatre, seus i mires de principi a fi. És com una experiència, o sigui, és un espectacle format per sis càpsules i està fet per 12 persones. I llavors és cada càpsula, a cada càpsula hi ha com una petita escenografia o maqueta, hi ha veus, hi ha música, hi ha un so, hi ha uns audiovisuals. Cada càpsula és com està dins un petit món, diguéssim, no? I totes les càpsules fan referència a l'amistat i a l'acompanyament, no? Des de diferents perspectives. O sigui, totes les històries, això és el que unifica, diguem que li dona coherència a l'espectacle, totes les històries parlen d'amistat i acompanyament, parlen de migració o immigració, d'envelliment, de societat de consum, d'amistat sostinguda amb els temps, cada un és un petit món, i el públic els recorre, com amb aquests petits grups de 12 persones que te deia, però cada espectador fa un recorregut diferent. En els altres, no? I llavors és com una experiència que és individual, perquè clar, tu, entre tu i la càpsula se crea una relació unilateral, però també en el mateix temps és una experiència col·lectiva, perquè entre càpsula i càpsula hi ha uns moments en què te trobes amb les altres 11 persones en les que comparteixes sessió, no? I sents com aquesta calidesa del grup que el títol fa referència.
0: Clar, hi ha el precedent, si parlant de la mateixa companyia, de la Societat de la Mufeta de la distància, en aquest cas eren relats vinculats estretament al confinament, a la pandèmia. En aquest cas, tenies qualque premissa? Aquests temes que has comentat ja te'ls varen, diguem, posar damunt la taula? O tu tenies, diguem, llibertat per fer?
3: Sí, jo a la distància, que va ser com a quan aquestes són dues companyies, te faig una correcció, que és com a 14
0: sí,
3: i Societe la Mufet. Són aquestes dues companyies que fan una coproducció amb això. I doncs, elles van començar com a entrar dins aquest llenguatge, no? Explorar tot aquest tema de les càpsules en la distància. I la distància el que tenia és que cada relat, cada càpsula l'havia escrit un dramaturg diferent i totes, diguéssim, que el tema era és com, bueno, era, diguéssim, és, ja ho diré, és,
0: el confinament, la pandèmia.
3: El confinament, exacte, el sí. confinament, la pandèmia i tot allò, no? Mm-hmm. Jo allà no vaig participar.
0: Sí, sí.
3: Però jo en aquest espectacle sí que, o sigui, en Tolo me va, bueno, ells me varen, diguéssim, en Tolo i Navera, me varen com a demanar, escolta, volem fer el segon espectacle, mos agradaria que totes les històries les escrivís la mateixa persona, no? I sí que varen, ells me varen proposar una sèrie de temes i varen anar perfilant-nos plegats, saps? De que, sobre què havia d'anar cada càpsula i sobre quin era el tema, diguéssim, de tot. Al principi era com la solitud no desitjada. I a partir d'aquí, després també d'acord amb el festival grec, va passar a ser el contrari. Mm-hmm. És a dir, la calidesa, l'acompanyament, l'amistat, va passar a ser el contrari, perquè també és grec, era el darrer grec d'en Casa de Sus i, sí. i tot el festival anava un poc també sobre aquesta temàtica. I va ser coproducció en el grec. I llavors és com que va canviar un poc cap en aquesta direcció i jo crec que li va anar bé perquè li va donar com una, bueno, una claretat i una llum, no?, que potser amb la temàtica inicial pues, potser no hauria tingut.
0: Clar, el fet de que hagin d'entrada, de gaudir de la calidesa amb pocs espectadors, a la vegada fa que haurà molt de passis, tant de dijous com divendres, dissabte. Joan, és un dels espectacles que tindrem en el feed d'enguany. Fer-me uns 5 cèntims d'allò que ens espera a partir de dimecres.
2: Uf, doncs mira,
0: moltíssima seria, cosa.
2: Moltíssimes coses. Tenim 16 propostes en 4 dies. Mm. És un festival que sempre, quan he anat jo per no, a veure diferents festivals d'arreu, m'ha agradat molt aquells que realment fan comunitat, no? Aquells que estàs tot el dia immers en el festival i fent diferents activitats. I així és una miqueta el fit. Tens exhibició, tens també formació, tens uns workshops, tens uns vermuts teatrals meravellosos. També, a més, tenim els sopars fits, que són molt famosos. És un sopar que hi ha entre una funció de la tarda i la de la nit, amb tota la gent, tant públic com programadors, com organització, com voluntaris, es reuneixen al voltant de taules per degustar, no?, plats d'aquí de Tarragona, mentre parlem, que crec que és important també d'allò que hem vist durant el dia o el dia anterior, i crec que és important, no?, generar aquest debat i aquesta capacitat, no?, que tenim crítica a l'hora d'analitzar allò que hem mirat d'un escenari.
0: Uh-huh. Clar, com ha evolucionat el festival en aquests 13 anys? Perquè cada vegada hi ha més espectacles híbrids que rompen el format de l'italiana, per suposat, on el test es conjuga en la dansa de visuals. En aquesta edició tenim l'exemple de calidesa que ha comentat na Marta, però també Adolescència Infinita del Pont Flotant, que fa servir titelles. Supos que vos heu anat adaptant i absorbint aquests nous formats i aquestes noves idees també que van sorgint.
2: Sí. Mira, els primers anys sempre posàvem, no?, sota de cada espectacle, si de teatre, dansa, si de circ, música... Mm. Ja portem molts anys, crec que uns 10 així, que això ho hem eliminat, perquè creiem que les noves dramatúrgies, no?, el teatre contemporani o les arts escèniques contemporani ja ho engloben una mica tot. El risc a vegades és més gran i, per tant, per arriscar has de jugar-t'hi més coses, no? I en aquest cas, doncs, com diem, no?, en cada espectacle que programem hi trobarem de totes les disciplines juntes, a vegades no, però crec que és important, doncs, deixar-les així com a noves dramatúrgies, com a, no?, a nous o noves creadores, i amb això ens quedem. Mm-hmm. I tornant a la teva pregunta inicial, el festival, doncs, mira, va començar dintre de les muralles de Tarragona, sí. I ara ja no només les ha saltat, sinó que sortim fora de la ciutat. Amb els anys hem sortit fora de les muralles i ara ja portem 3 anys que estem també programant en diferents municipis del Camp de Tarragona, per tant estem com conquistant i conquerint territori.
0: Clar, i amb aquestes premisses, com tries la programació? Suposo que no serà fàcil, tens moltíssimes opcions, afortunadament, en els països catalans i fora d'ells.
2: Sí, sí, és molt difícil, el que passa és que és tan bonic, no?, anar, doncs això, viatjar a diferents festivals, fires i veure, no?, allò que s'està fent a casa nostra i quan tinc la sort de poder sortir fora del país és molt, molt guai. El que passa que, clar, costa moltíssim, doncs pots imaginar-te, no?, doncs congregar 16 propostes en 4 dies, que les 16 puguin, que hi hagi una mica de fil conductor, que sigui prou diferent perquè la gent tingui, doncs, diferents opcions de propostes. És molt complicat, cada vegada és més complicat. No sé, no puc donar-te una resposta perquè no sé com realment ho aconseguim.
0: Tens, supos que teniu comptabilitzat quant d'espectadors, espectadores arriben a passar per el fit al llarg de tota una edició.
2: Sí, Sí, l'última edició van ser uns 8.000 i pico i cada vegada està, sí, pujant més. És
0: Quina
2: molt bonic
0: meravella,
2: veure.
0: quina
2: Sí, és
0: meravella.
2: molt maco.
0: D'aquests festivals que fan comunitat també, com tu deies. Marta, la Calidesa ja està feta, ja la tens escrita, ara la se podrà veure a Tarragona, però tens projectes en marxa. El TNC al març estrenes 450 vols, després a l'abril al Teatre a l'Abadia també Piedra Libre. Abans Històries de la Ràdio, que ja està rodant. És un d'aquests moments intensos, no?, en la teva trajectòria.
3: Sí, la veritat és que sí, s'han com a congregat en poc temps com a diferents fites, no?, importants, són importants per jo, perquè que tu has mencionat, no?, sobretot, clar, estrenant el Teatre Nacional, una coescriptora, i després, clar, a l'Abadia, un espectacle, home, per jo són paraules majors i és important i me fa com a molta il·lusió, i espero que vagi bé, no?, me crea un cert neguit de dir, ostres, però també és un moment com a molt il·lusionant perquè se veuen els fruits també de, bueno, de molta feina que he fet i que estic fent, i crec que està bé poder, o sigui, està bé poder gaudir, no?, de si arriba un moment bo de poder-lo gaudir.
0: Dels fruits,
3: Sí.
0: està clar.
3: Sí.
0: Joan Negrer, director del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, moltíssimes gràcies. No afluixeu. 13 només són les primeres 13, en vendran moltes més. I més si, com tu dius, la comunitat respon i amb aquestes ganes de teatre que sempre hi ha a Tarragona. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Vinga, una ferrada, Marta. Ens veiem aviat. Ens escoltam.
3: Moltes gràcies i
0: Vinga.
3: una salutació a en Joan també. Vinga.
0: Vinga.
3: Que vagi
0: Vinga,
3: bé.
0: continuem aquí, a l'aviador.

0: Notícia d'última hora.
1: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
0: Amb continguts i reportatges.
6: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
0: Efectivament.
6: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
6: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
9: I volem acabar aquest primer programa de la nova temporada de l'Aviador amb música, Mònica, amb una recomanació que feim, com sempre, de bandes que ens envolten.
10: Exactament, és una banda que prepara el seu llarga durada per aquesta tardor. Serà el seu primer disc, i avui escoltarem el quart avançament d'aquest disc que s'adirà a Mallorca, Summer Love Real Experience, que és un nom així molt total, i un dels membres de Nyami Nyami mos presenta aquesta cançó que du per títol Tot de tu i entre parèntesi agost.
11: Bon dia, aviadores i aviadors. Vos xerra Nyami Nyami per presentar el quart avançament del nostre primer disc. És una cançó que se diu Tot de tu, entre parèntesis agost, i que des d'avui mateix ja podeu escoltar a totes les plataformes. Veureu que és un single amb aires de bossa nova que retrata els primers moments d'un amor d'estiu, quan pareix que tot funciona i que durarà per sempre. La lletra explica aquell moment màgic quan dones de vora la persona que estimes i tot és tan perfecte que no voldries que arribés a matí. Com veus, mos hem posat ben romàntics per seguir explicant la Mallorca Summer Love Real Experience que vàrem estrenar amb el nostre single de juliol, Festival Chopin. Si vos agrada, no mos perdeu de vista, perquè és possible que traguem qualque single més abans de que surti el disc aquesta tardor. Una ferrada a tothom i anau pa sombra, kissis...

0: Idò, els nyami-nyami tenen influències de Planeté, de Natxisca o també de Pol Bordas. Esperarem, i de fet encara ja podeu escoltar els tres avançaments anteriors, La meva moixa, Amisté i Festival Chopin, que són les cançons que han publicat prèviament en aquest agost.
1: I amb bona música que van per avui, Mònica.
0: I amb aquest nou horari.
1: I amb aquest nou horari, ja sabeu, tornem demà a partir de les 10, de les 10 del vespre, entre 10 i 11, més aviador, més cultura, més música, més teatre, més cinema, de tot.
0: Adéu. Constel·lacions, que els turistes posin les seves insolacions.

0: Li he demanat que digui que Xiu Xiu té els millors presentadors del món.
1: Xiu Xiu wa ano sekai ichi saikou na ano reporter ano shaberu hito tachi ga imasu.
0: Wow! Oh, yeah.
2: Thank you. Arigato.
3: Thank you. Arigato.
4: Xiu Xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: som aquí, ja hem arribat.
1: Com ha anat? Hola, com va això?
0: Com estàu? Xavi Oliver, com va?
2: Molt bé, molt content i molt nerviós també, a veure com passar també.
0: Jordi Suárez. Mm-hmm.
3: Content, un poc trastocat.
0: Com està vostè? Clar, hora. Aquest horari mos descol·loca una mica, però ja mos anirem avesant.
2: Sí, però ja vos he de dir una cosa, i no he dit abans, també he enviat una queixa formal, que vull presentar una queixa perquè amb aquest nou horari no podré anar a classes de japones. Ja us ho vaig dir,
0: estimats,
2: però bé, jo ningú m'ha fet cas,
0: que
2: si és pel bé de Balears, bé, qualsevol cas.
3: Jordi, que podries dir alguna cosa en japones després d'aquestes declaracions.
2: Si abans, ara no. Arigato.
0: Exacte, exacte. Tu sí. Te va bé, Jordi, aquest horari, o tens també qualque queixa?
3: No, a mi m'ha bé perquè m'agrada sopar prest.
0: Ah, mira.
3: I jo això de sopar a les 10 i mitja no m'agradava.
0: Bé, espero que sopis escoltant entre avui i demà en Araceli Bosch, que ara faran el nostre horari de 8 a 10. Però nosaltres ara, a partir d'avui, de 5 a 7, agafant el relleu en els companys de Tèntol, parlant de sopars, sí. Ara mos han d'organitzar els dinars,
2: sí,
0: clar,
2: sí, sí,
0: a la redacció. Jo proposo que cada dia un facis dinar per tots.
2: Ah, no està gent malament,
3: no,
2: perquè està molt bé, de fet, perquè, a més, el dinar d'avui, ho hem de dir, ho hem d'explicar, ha estat un desastre que sí. Balear sàpiga què ho dui per dinar.
3: Jo he de confessar que he duit una panada, que jo crec que està bé.
0: Jo he de confessar que he duit res.
2: Ja ho fem massa buc, tu. I tu res.
0: Una panada està molt bé per dinar,
2: escolta,
0: oh?
2: Escolta. Sense substància, ni aquest
0: millor
2: jovenot.
0: Millor que jo, que no he duit res, i he hagut d'improvisar un precuinat. Tu, Xavi, tampoc has fet llarg, ens esteves piteretes de pollastre.
2: Home, escolta, esteves també. Però bé, jo crec que ha estat el millor dinar, en diferència, si no ho poden demanar, però bueno. A menys hem de començar el concurs de carmanyoles. Molt bé, senyors i senyors, el concurs de carmanyoles. Quina està la millor carmanyola de xiu-xiu?
0: Ara tu t'ha parit que hem de fer aquest concurs.
2: No passa res.
0: Quins són els candidats?
3: Clar, quins són,
2: clar,
3: important.
2: Punt número 1. Una panada per en Jordi Suárez.
3: Ué.
2: Sí, gràcies, gràcies.
3: Així sona millor.
2: Un precuinat improvisat per Inés Mateu. Piteretes de pollastre per Xavi Oliver.
0: No ho sé.
2: Ara, gràcies.
0: Ah, decideix en Lluís, Estèlic.
3: Estèlic té preferències,
2: home,
3: no?
2: Se jutja.
0: En Lluís decideix que la millor carmanyola ha estat la teva.
2: Sí, amb aquests focs artificials. Complicat.
3: Bé, punt per en Xavi, però la temporada durarà molt de temps.
2: Sí, se la farà
0: crec
2: llarg,
0: que entre tots no en feim un. Tanta sort de tots els col·laboradors que mos acompanyaran també aquesta temporada.
4: Què passa, xiu-xiu-xararlos, amb ganes de xiu-xiu-arrelatjar i d'aquesta temporada ve ben carregada de xiu-xiu-arrelatger.
5: Estimats oients, estau atents perquè si aquesta temporada ha estat una festa, esperau a la següent.
6: No sabeu lo guai que serà aquesta pròxima temporada perquè m'estan passant moltes coses i són molt fortes.
7: Aquí tothom canta per aquest final de temporada, xiu-xiu! I si ja és l'únic que
8: m'he dit,
7: que
8: l'any
7: que ve serà millor. Així que serà així.
8: Ué, nova temporada, xiu-xiu. Un horari diferent, però el mateix bon rotllo de sempre.
9: Vinga, va, no farem esperar més. Confirmant la renovació de la secció des de la banqueta.
10: L'emoció que promet una nova temporada de xiu-xiu només se pot acollir amb una expressió del diccionari català-valencià-balear que diu: a qui no li va gustar una nova temporada de xiu-xiu, a qui no li va gustar.
11: Que si vos ha agradat aquesta temporada, no vos desconnecteu, perquè la pròxima ve millor i amb moltes sorpreses.
12: Ara riurem una miqueta més prest, d'hora baixa, i com ja vos vaig dir, el pròxim, aquell gran moment, serà el número 100.
13: Seccionades tornen, carregades de preguntes, poques respostes i molta filosofia de souvenir.
14: Preparada per la nova temporada on durem molts de xiu-xius musicals. Vos espera tots els dijous a les 5 i mitja.
15: Jo he tingut molts animals a la nostra, però en vàrem tenir un, o sigui, era un moix de gent que vesteix a puja bé i va de casa en casa.
0: Bé, doncs ja m'heu sentit i avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic.

0: Que jo vull dir una cosa, abans de començar, que tot i que avui comencem nova temporada i molta gent hagi tornat a sa rutina, per jo, Ninés Mateu, amb caire personal, l'estiu no acaba fins passat Sant Mateu.
1: Molt bé, m'ha parat fantàstic.
0: Que són les festes de Bunyola del meu poble.
2: Era necessari això, Inés, que visca l'estiu i que no, com deia la cançó aquella, que no acabi, que no s'acabi.
0: Jo crec que hi haurà gent que estarà d'acord amb nosaltres, que encara podem estirar una mica més la cosa, que encara podem dormir 5 minuts més, encara que hagin sonat el despertador. I estic ben segura que els primers convidats d'aquesta nova temporada estaran molt d'acord, perquè encara ens queda una mica d'estiu per estirar. Joel, Max, Nura, Lida, com estàu?
3: Molt bé.
4: Molt bé.
0: Benvinguts una altra vegada, xiu, xiu.
3: Gràcies.
0: Sou els primers convidats de la temporada. Això és tot un honor, Joel. Què t'apareix?
4: Molt bé, moltes gràcies.
0: A veure, Mats, trobes que podem estirar una mica l'estiu o no?
5: Bastant.
0: Sí? Si tu en tens ganes d'estirar-lo o no.
4: Hombre, i més ara en soc canvi climàtic.
0: No, s'estira massa amb el canvi climàtic, l'estiu, Joel. Lida, tu estàs preparada perquè això s'acabi?
6: No.
0: Tu tampoc, Nura.
6: No.
0: A veure, han de dir que són els nostres col·laboradors estrella, Xavi, aquests infants.
2: I que diuen coses més assenyades que nosaltres, també ho hem de dir.
0: De fet, sempre deixen perles, com aquesta que mos va deixar en Joel un dia que va venir.
4: Jo vaig entrar al banyo i vaig veure un nyarro de... No era un nyarro de sisè de primària.
0: Joel, és que clar, mos va encantar aquesta anècdota, que l'hem volgut recuperar. A vegades la posam, en aquesta anècdota. Què t'apareix? T'has conegut?
2: És una no per tu.
4: No, se pot dir que sí.
0: Això, m'ho xerraves tu del vostre viatge d'estudis, que va passar aquesta anècdota. Bé, avui veniu acompanyats de la mà. Benvinguda, mà, com estàs?
7: Hola, bones tardes.
0: Tu avui tens una posició una mica més complicada, no?
7: Jo avui venc amb una posició una mica complicada perquè som mestre i mare. Així que, en teoria, som l'adulta responsable. Però també els aconec bastant. Així que no sé si som aquí per controlar el que compten o per assegurar-me que no comptin de més.
4: Massa tard.
0: Massa tard,
7: diuen. Perfecte, i començant bé.
0: Bé, mà, tu començaràs demà, m'apareix, la rutina,
7: sí,
0: no?
7: Així
0: preparada
7: és.
0: O no?
7: Sí, sempre tenim ganes de començar amb mestres.
0: Com que això xiu-xiu...
2: A veure, no vull dir, però ha posat una cara que per ventura de lo contrari.
0: Resposta políticament correcta, però realment jo ets a crec.
2: Sí, jo també t'ho
0: toca. Com que això és xiu-xiu, hem de dir que volem altres xiu-xius, els lots. Per això vos han duit aquí. Així que començarem pels xiu-xius de l'estiu. A veure, mem, què ha passat aquest estiu que mereixi ser contat? Jo què sé, una cosa divertida que vos hagi passat, Lida, per exemple.
6: De coses divertides n'he fet moltes. Ara, la veritat, el que més recordo és que m'ho he passat molt bé les festes de Sant Agustí.
0: Ah, sí, eh? Clar, vosaltres sou de Felanitx. Sí. O sigui que veniu una mica amb les emocions a flar de pell. No és vera? Vos ho heu passat bé per Sant Agustí?
6: Sí, molt.
0: Nau al cos o encara sou massa joves per anar-hi?
6: Som un pa petits encara.
0: Molt bé.
4: Jo sí.
0: Ah, sí? Wow. Mat, és que tu no te'n perds ni una. I quan t'ho vas passar?
4: Molt divertit.
0: Molt divertit, eh? I Nura, tu què has fet aquest estiu? Qualque cosa divertida?
6: Jo tenc una anècdota molt divertida, que és una de les coses que m'ha agradat molt. Que jo amb una amiga esperàvem per anar en el bus i varen venir un guiris i va ser venir el bus i els guiris se van plantar davant nosaltres.
0: Sí.
6: I la meva amiga, tota emprenyada, els va dir: no, nosaltres ja fa una bona estona que som aquí de baixa solana i molt morint de calor. Així que mos hauríeu de deixar passar. Així molt enfadada, i el guiri els hi va donar igual i van passar. Ai. I després, quan van pujar en el bus, els va mirar amb una mare cara.
0: Ai, és que, clar, però bé, ben dit, la veritat. I tu, Joel?
4: Jo, sí, jo he fet moltes coses divertides aquest estiu, però si he de destacar qualque anècdota, i és que nosaltres, per dia del meu cumpleaños, vàrem anar a fer una carrera de karts amb la meva cosina. I pues, no va ser... el més legal i van començar a riar-nos per darrere i a passar-nos per davant i van, bueno, van enratxar cotxes.
0: És de col·laborador nostre.
2: Sí, no, no, m'ha agradat, però com, no gaire legal.
0: Però, clar, tu estàs segur de fer aquestes declaracions a la ràdio pública?
4: No, no, legal, no,
1: encara me
4: legal
1: me refereix
4: perquè una un circuit, una carrera real, això no se pot fer, clar, no fes amb això.
2: Exactament. Entes, o sigui,
4: això és un puesto en es, un centre comercial.
1: No era un polígon clandestí.
0: Quin ensurt.
2: Amem, el Lodzi, heu fet per aquest estiu qualque cosa per primera vegada? No ho sé menys, Joel.
4: Jo, per primera vegada, bueno, he fet lo descarts, però a part, també, per primera vegada he anat a Saqualand.
0: Ah, mira. I tu, Max?
8: Pues, per primera vegada he aconseguit agafar una sípia amb les mans.
2: Una sípia amb les mans? No és fàcil, això, eh?
8: Ja.
2: I increïble. I com ho va ser?
8: Pues va ser que vaig anar de nedant, tornant de la plataforma de Serenal i cap a la platja, i vaig veure algo que se movia, me vaig girar, i va ser una sípia. Era tan petita com...
0: com una botelleta d'aigua.
8: Encara més petita. Com es...
2: com
8: un poc més grossa d'estac.
2: Ah,
0: i deu ser que era petita.
8: I vaig anar darrere, i va haver un moment que la sípia se va quedar quieta i amb un tentacle el pujava i el baixava com si fos un ganxo.
2: Ah, sí.
8: I aquí no se va immutar i la vaig poder agafar per mostrar-li en esperi i després amollar-la.
0: Molt bé, esperi, va estar content.
8: Sí.
0: I d'haver tanta sort. Xavi, t'ha superat de
2: postura. No, increïble. Unes i vint germans, això.
0: Sí.
2: No, no.
0: I ara una pregunta important. Lida, Nura, col que me l'hi feta?
4: Ui.
0: No sé si se pot dir això.
2: Sí, aquí sí, avui, sí ho pots dir.
7: Avui no som mare, avui som investigadora.
0: Clar. Aprofita.
1: Toque d'aquí.
0: Tampoc, vull dir...
7: bé, vinga, una mà de feta petiteta, però d'aquestes que ja han prescrit.
9: Naltes dues en tenim una.
0: Vam.
9: Érem un dia que a la padrina de na Nura que vàrem voler fer sushi.
0: No. Sushi, eh? D'acord, amb la padrina.
9: Sí.
0: Molt bé.
9: Bé, ella no hi era, no. Els vàrem fer nosaltres.
7: Per això m'ha dit feta.
9: I no és que m'ho ha sortit molt bé, perquè vàrem voler mesclar cindri i meló. Amb sa sushi.
1: Sushi de cindri i meló?
9: Sí.
2: Uau.
0: No va quedar bo, Nura.
9: No.
0: Bé, la veritat és que demà jo crec que encara ens hi queden també moltes coses per fer els estius i moltes primeres vegades, abans que demanaven primeres vegades. No?
7: Això és una de les coses bones de tenir 12 anys, que encara vos queden moltíssimes primeres vegades.
4: Però tu ja no.
7: Perdona.
0: Tu no te queden primeres vegades?
7: Sí, clar que me'n queden. Això és la primera vegada que venc a la ràdio amb una cotxada plena de prepúbers.
4: Primeres vegades.
0: Molt bé, molt bé. I què és el que manco vos agrada de l'estiu?
4: L'aigua, la piscina i la mà.
0: No, però el que manco...
4: Ah, el que no.
2: Em pot podria ser que m'agradés.
0: Ja, però m'ha sorprès.
4: Avorrir-se i... sabré que s'ha de quedar, i sa calor.
0: Clar. I tu, Mats?
8: Sa calor i que comença otra vez l'escola, sa rutina, aixecar-se prest.
0: Sí que és veritat que és un poc avorrit, home. Els adults, és veritat que tenim aquesta mania de dir quina sort, 3 mesos de vacances... Bé, segons quins...
7: Com si fossin 3 mesos plen de plans espectaculars. Padel, surf, que sí que hi ha ficos, que sí bicicleta. Però aquests moments, tiradots en el sofà, en so cap per avall dient estic avorrida. Això què? Eh?
0: Això vos passa, Lida?
9: A mi sí.
0: Sí?
4: A mi sí, però me pots llegir un llibre o mirar la tele i ja està.
7: Bé, avorrir-se tampoc és tan dolent, fomenta la creativitat.
9: Clar, ho diu una mestra.
7: Exacte, estic obligada legalment per contracte a dir aquestes coses.
0: Jo he de dir, Ma, que crec que enguany m'ha arribat que vos ha passat una cosa que si vos haguessin dit fa uns mesos no vos hauríeu cregut. I crec que val la pena contar-ho. No sé, que te sona, per exemple, aquesta cançó d'en Michael Jackson?
7: Bé...

0: Camos, camos.
1: Molt bé, molt bé. No, puja, puja això, Lluís Forte, també. Ara farem un pop de karaoke aquí.
0: Bravo!
1: Molt bé.
0: Però bé, què ha passat amb aquestes...
2: Bé, jo aquí he de dir una cosa.
0: Què ha passat?
2: Enguany ha succeït un fet que, si m'ho haguessin dit fa uns mesos, jo no m'hauria cregut. Hem de xerrar d'un fenomen, perquè se coneix que ha tornat el rei.
0: Ah, sí?
2: Del pop.
0: Com és això?
3: Resulta que aquest senyor feia música i era bona. Tenim un parell d'amigues que són superfans de Michael.
0: I quines són les vostres cançons preferides de Michael Jackson a veure?
3: A mi m'agrada molt Dirty Diana, que jo ja l'escoltava abans que hagin tret la pel·lícula, i que també l'he descoberta gràcies a la pel·lícula i a company de classe, Billie Jean.
1: Ah, molt bé.
0: Ah. Molt bé.
1: També és una data en què començava a tenir com un pas més d'autonomia, per exemple. Crec recordar que m'havíeu dit que encara no teniu un mòbil, això m'ho vareu dir, però m'ha dit un ocellet que ja començau a fer servir WhatsApp amb el telèfon dels vostres pares i mares. Mem, això com és? Com ho viviu?
2: Bé, és aquell fenomen meravellós que te diuen: mama, deixa'm el mòbil un moment. I en el meu temps havies d'anar a Porta Freda, que se diu, i demanar directament a sa mare o a son pare si sa teva amiga podia baixar a jugar.
0: Això és vera?
3: Au, va.
0: No teniu mòbil perquè no... Teniu mòbil o no teniu mòbil, Mats?
3: La majoria no en tenim, però... Aquí hi ha unes quantes discrecions que tenim a l'escola i en nosaltres. Perquè a l'escola, de fet, hi ha hagut problemes en els mòbils. Perquè un cert grup de... Un grup de WhatsApp...
0: A veure, mena, que contaràs, Mans.
1: Amem, sí, perquè en el líder s'han duit les mans en el cap, sí. Literalment.
0: El Mans sempre
3: no xerra coses privades.
0: I comptes xiu-xius.
1: Compte-ho, Max.
3: No. I de, va resultar que un grup de nines se ficaven per WhatsApp.
0: Web.
3: Però no coses rares.
2: Vosaltres teniu clar... I per això no vos deixant tenir mòbil.
0: Exacte. Vosaltres teniu molt clar el que s'ha de fer i el que no, el que se pot i el que no amb els mòbils, no, Berenura? Sí, tu tens clar, tu tens clar. Jo crec que el dia arribarà que tingueu WhatsApp mòbil, però veig que la polèmica està servida. Però, bàsicament, Lida, per què necessiteu el mòbil, vosaltres?
3: Bàsicament, per fer vida social. És molt pràctic. Jo demano el mòbil a ma mare. Cerc el xat de sa mare d'en Lida i deman: «Eh, Lida, anem a prendre un banyo!» I després pos: «Emoji d'unicornio, canet, moixa tancant els ulls, dona que fa surf, peix, cranc i envia!»
0: Molt bé, això és vera, mà.
2: Sí, és així. M'aprenen el mòbil.
0: Te demanen el mòbil, me'l demanen el mòbil i passa això.
2: I llavors no torna...
0: Clar, no és com un temps, no?
2: No. Un temps no funcionava així. Havien d'anar a demanar-ho.
0: Porta Freda.
2: A Porta Freda, sí, sí.
0: Exacte.
2: Sí.
0: Bé, els temps canvien.
2: Sí,
0: no és vera?
2: Sí, sí, sí.
0: Bé, doncs jo crec que aquest estiu també ha passat una cosa... El compte enrere ha començat. I és que, atenció, perquè aquests al·lots passen a secundària.

0: Vinga, Max, què volies dir? Quan se presenta setembre? Bé, tens ganes?
1: No. No. Ja, només de pensar que ja comença l'escola, la rutina, jo tinc ganes de tirar-me al llit ja.
0: Lida, què és el que més vos il·lusiona?
2: Veure com funciona tot, com va.
0: Mm-hmm. Tu també, Nura?
3: Sí, bé, assumint coses.
0: Però assumint, eh?
4: Jo penso, jo estic convençut que Valtó, que estic vos heu portat bé, que heu fet aquest llibre de Vacaciones Santillana, o no, Nura? Sí?
3: No. Oh.
0: Bé, en Max va dir aquí un dia que les vacances eren un dret.
1: Sí que ho són, però com que la mamà està malalta, mm-hmm. he hagut de passar l'estiu amb els padrins, quasi tota.
0: Mm-hmm.
1: I el padrín...
0: Ai, ai.
1: Té un mètode,
0: sí?
1: D'hotel un poc excepcional.
0: D'acord? Bé, ens enviam una ferrada en els padrins i a la mamà, des d'aquí.
1: Sí.
0: Ben forta, ben forta. Bé, jo crec que aquests joves tenen les idees molt, molt clares, però el que també tenen és una capacitat de fer-nos riure increïble, per això venen, i d'acompanyar-nos. I jo crec que aquest estiu ells han fet també molt de radioteatre i ara tot d'una mos ho demostraran. So I told her.

0: Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Vaig dir-li al capità, paga'm los meus diners, si el barco ha de marcar...
2: La situació, preneu nota, jugadors.
3: Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.
4: L'audiència provincial ha obligat un home a repartir-se amb la seva exdona un premi de loteria de 135.800 euros que van obtenir l'any 2011, quan encara eren parella.
2: L'home defensava que el premi era exclusivament seu perquè havia comprat i cobrat el dècim. Inicialment va ingressar els dobbers en un compte personal, però dos mesos després els va transferir a un compte conjunt del matrimoni. Amb aquest dobbers, tots dos varen contractar una assegurança de vida que generava interessos. Els rendiments s'ingressaven en un compte compartit i la dona també els declarava cada any a Hisenda. Per al tribunal, aquests fets demostren que els dobbers se varen gestionar com a un patrimoni comú.
4: I per això, en definitiva, la justícia considera que no importa només qui va comprar el dècim, sinó també què es va fer després d'aquest dècim.
1: Paga'm, paga'm, paga'm los meus diners.
5: Cobrarem o què?
1: O aniràs a presó. Paga'm los meus diners.
3: Dos besitos i res més, tothom feliç i tal.
1: Paga'm los meus diners. O aniràs a presó. Paga'm los meus diners.
0: TV3 Ràdio és actualitat.
6: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu t'he dit vel,
6: pinta,
7: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
8: Bon dia, amics i amigues d'IB3. S'estrena nova temporada. Alguns programes canvien d'hora i altres el mantenen. Sigui com sigui, aquí seguiré fent un tèntol després de dinar. Parant més orella per no perdre-me ni un xiu-xiu que passi al nostre voltant. Cada un dels programes, amb el seu estil i la seva ciència, formau part del meu dia a dia. Si m'hagués de quedar un, quin triaria? Ho confessaré, vos estim a tot igual. Una abraçada forta a tots, bona temporada i visca la ràdio!

0: la primera guitarrada que va pegar, a mi les obres me pitaven, però vaig dir, com pot ser mai? Com has d'estar del mig? I vaig dir, això és increïble. I vaig dir, hòstia, el de davant ha d'estar...
1: Sí, és que jo crec que un artista, un músic, un grup, per molta gent que hi hagi s'hauria de preocupar especialment perquè tothom pugui gaudir de l'experiència en el 100%. Jo no sé si aquest listening only que feia en Bruno Mars arribaven això, però bueno,
2: que feim, no sé
1: fins a quin punt ell és responsable.
2: El cancel·lam o no el cancel·lam?
1: Jo no el cancel·laria. Jo no el cancel·laria.
0: Jo crec que van acabar entrant i dir, qui s'hi veurim aquí darrere?
1: Clar, a més si qualcú ho paga. I naturalment la gent
0: sempre
1: ho paga.
0: Sempre hi ha qualcú.
1: Clar.
3: Jo crec que estem en un punt de que les productores de concerts facin el revenue management, que es diu, que es, segons se vagi demandant, vagin pujant el preu. Perquè ara encara no es fa. Jo crec que els mateixos artistes tenen un punt encara de compromís amb la gent i no deixen que es mercantilitzi tant, no? Però crec que estem a prop de que això
4: clar,
3: passi.
4: Que és quasi que entrin a subhasta.
5: Als Estats Units s'ha fet això, però.
3: És això. O sigui, les hoteleres, hi ha un tio darrere o una IA allà que segons oferta va pujant després de la petició. I a l'art no passa això en l'entrada després.
2: No ho sé, jo.
3: Es pot rompre un pot sa màgia.
2: O sigui, la litització de la música...
5: No sé. Sí.
2: Se convertirà en anar a un concert, ja és un producte de luxe. Pagar, poder pagar una entrada.
1: Costarà allò que la gent estigui disposada a pagar.
5: Sí, però també...
2: Crec que és bastant alt pel que s'ha vist.
5: Però bé que l'artista pot fer qualque cosa, perquè ell que ha xalat d'ACDC, ACDC, quan va venir a tocar a Madrid, li varen dir, això fa molts anys, eh? Això és una entrevista que vaig sentir jo d'en Cesc Gai des promotor. Sí, bé, era igual. I ell contava que els va dir el que cobrarien ells, tocarem aquí, tal, i van demanar que val l'entrada. Quan li va dir el preu, va dir no, que el seu públic és gent obrera, que volia que davallessin els preus de l'entrada, no me recordo quant era, i li van dir, pues, que vosaltres perdreu, no sé quant de millor li va dir, i va dir, m'era igual. Vull dir, el nostre públic ha de poder venir al nostre concert. Ell s'hi deixi.
0: Sí.
4: I si no, si comencen a pujar els preus, deixeu-vos de Bruno Mars i d'històries i escoltau duplicats i anau a les concerts.
2: Reduïts.
4: Aquest dissabte a Bunyola.
6: A Bunyola serà un show.
2: Que ben dit, Jordi.
5: Ara m'ha tocat, eh?

0: paraules.
1: Com és? No, és que ara cantaven.
0: Sempre has escoltat el sermó que mai has cregut. Això era en Pep, eh?
2: De fer un bobó.
0: I ara
2: de
0: fer un bobó.
1: Ah.
0: Era

0: Duplicat en directe. Xiu, xiu. Que bé, m'ho passaré bé dissabte, Bunyol.
1: Home, home, clar que sí. Que faran quan te facin pujar a l'escenari.
0: No, no, mos ho passarem molt bé. Estau preparant coses noves, a més, no?
2: Tenim dues cançons en projecte, bé, el que hem comentat. En col·laboracions de... Bé, n'hi ha una que volem fer amb qualcú de Menorca, que estem amb això, i una altra amb Divisa, que ja hem xerrat amb ell.
0: Per quan?
2: Ara estan un pot de vacances. Bé, no, ja ho gravam. I després depèn. Nosaltres ja tenim la nostra part quasi gravada. Falta...
3: Bé, abans d'aquesta en tenim una altra que té un aire... No s'amúrica un punt folclòric, però sí que té, hem comptat en la col·laboració també d'un grup que fa música, toca ball de bot.
2: I, no podem dir noms.
0: No, no, però és que vendreu aquí, mos ho direu. Quan sigui la data correcta, no? Així que, duplicats, moltes gràcies per haver vengut, Joan Riera, la veu, frontman, Andreu Isant, la guitarra, gràcies, en Tomeu, Dàlia, ho he dit bé?
4: Dàlia.
0: Primer t'he dit D.A. Tomeu, gràcies. El baixista, en Tià Llebrés a la bateria, Tià, gràcies. I en Xisco Llebrés a la guitarra.
5: Gràcies.
0: Molt ben dissabte a Bunyola i diumenge a Costitx. Escoltau duplicats. Escoltau duplicats. Gràcies.
2: Gràcies.

0: TV3 Ràdio és participació. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualsevol manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio.
5: Plana Internacional.

0: A Itàlia, un home ha trobat un maletí ple de dobbers i ha començat a repartir bitllets de 50 euros entre la gent que passava pel carrer.
1: Ha passat a Belluno. Alguns vianants varen agafar els bitllets i partiren, però altres varen avisar la policia, que va recuperar 4.390 euros.
2: De moment ningú ha reclamat els dobbers, i tampoc saben d'on van sortir. Els bitllets són de veres, però l'home no ha pogut o no ha volgut explicar com havien arribat a les seves mans.
1: Xiu-xiu, mot sona, ha perdut un maletí fa unes setmanes. Me'ls podeu trobar en el carrer Manuel Azaña.
3: Que me la robin. Jo no vull fer feina, vull viure descuento.
0: Més notícies. A l'aeroport de Quito han detingut una ciutadana russa que intentava sortir del país amb 32 iguanes marines de les Galápagos dins l'equipatge.
1: Les duies repartides en 8 contenidors, 4 iguanes a cada un. Els animals varen ser trobats dèbils i deshidratats i ara són en un centre de conservació on reben atenció veterinària.
2: La dona volia viatjar fins a Islàndia i, segons les autoritats, no consta que hagués estat mai a les Galápagos. Les iguanes són una espècie protegida i endèmica de l'arxipèlag.
1: Segons declaracions de les iguanes, han estat les pitjors vacances d'estiu de la seva vida.
4: Quina llàstima, quina llàstima!
0: L'ICE, Servei d'Immigració dels Estats Units, es vol gastar fins a 2 milions de dòlars en comprar cans robots per utilitzar-los en operatius que puguin ser perillosos pels agents.
1: Són els robots Spot de Boston Dynamics, que poden ajudar, poden pujar escales, moure's per terrenys complicats i fer inspeccions gràcies a les seves càmeres i sensors. Se poden controlar a distància o funcionar de manera autònoma.
2: La compra forma part d'un pla més ampli que també inclou 6.000 guants capaços de provocar descàrregues elèctriques.
1: Així si ho bautitzam aquests camps com Robotweilers.
0: Un donant d'esperma dels Països Baixos diu que és el pare de 199 infants nascuts a 4 països europeus.
1: L'home de 43 anys ja estava sent investigat perquè havia contribuït al naixement de més d'un centenar de nins. Ara ha enviat una carta a algunes de les famílies i assegura que ell mateix ha comptabilitzat tots els infants als quals està vinculat.
2: Havia donat esperma durant anys en diversos bancs, utilitzant fins i tot diferents noms, però també contactava directament amb les famílies a través d'internet. Ell assegura que ho feia perquè volia ajudar persones que volien ser pares i que no era conscient de la xifra, que la xifra arribaria tan amunt.
1: I aquesta xifra, atenció, segons ells, és de 199 fills, 172 als Països Baixos, 11 a Bèlgica, 15 a Alemanya i un més a un altre país europeu que no coneixem.
0: Molt interessants aquestes notícies de plana internacional.
2: Increïble, no, mem. 199 fills. Sou la persona amb més fills arreu del món? Podria ser.
0: Podria ser.
1: A mi m'agrada molt lo de... té un fill a un país europeu que no sabem quin és. Per tant, podria ser qualsevol de nosaltres.
2: Ah, sí? Sí, podria ser les Balears, directament.
0: Ja m'interessa més la notícia del maletí de dobbers, que l'home ha trobat i ha començat a repartir 50 euros. Crec que és nostre, aquest maletí,
2: No, crec no, és nostre. De fet, Jordi l'altre dia va venir empipat, va dir, és que he perdut el maletí.
0: He perdut un maletí.
1: El maletí de xiu-xiu, engordant totes les propines.
0: Maletí. Et convida, maletí en la paga extra de Nadal.
2: Efectivament.
1: Com vols dir, que enguany
2: no hi haurà?
0: No, s'ha perdut.
2: Ah, molt bé.
0: Ja ho sé, ja ho vols?
2: Bé, idò, no ho sé.

0: Lletres Ràdio és diversió.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
5: El primer dia està com tot descol·locat, no?
6: Sí.
5: I a poc a poc comences a entendre't amb els teus companys.
7: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
8: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: Superestrella Marta Sampas. Espera, espera,
1: Bon dia. Xiu, xiu.
0: Tu ets una superestrella?
1: No ho sé. Sí, ho haureu de dir altres, això, ja no ho puc dir.
0: Marta Sampas.

0: canta en Xavi, que se inventa les cançons. No, ets d'aquestes persones,
1: no? Él me dice que no quiere verme. Yo le digo que no es verano. Él solo quiere estar con una superestrella.
2: M'agrada sí, molt en Xavi horroritzat. Ha dit fuck?
0: Ha dit fuck? Ha dit mierda.
1: Un segon. Aitana, faig la cançó de l'estiu. Comences dient, mierda, no t'havia sentit mai, i ara diu fuck.
0: És una cosa que vull dir, qui menys, no. És igual, que s'horari mos han d'adaptar.
3: No s'ho diuen paraulotes.
0: No, mai, mai.
1: Paraules de no dir.
0: Estic com nerviosa i tot, aquesta nova temporada, aquest nou horari, vengut en llum. Bé, en llum ja hi ha
3: un clarós, instant. Sí, no, jo estic nerviosa perquè... Per la teva presència.
0: Bé, és que clar, a més en Jordi... com estàs, Jordi? Que
4: molt bé.
0: Que eres l'altre dia.
1: Jordi.
0: No sap a què s'enfrontarà en aquesta volta que li han donat des
3: sí,
0: de la banqueta.
3: Ah, sí, tu no eres quan ho va explicar.
4: Ah, ja,
3: bé, va. I la millor gent
4: sí,
3: no hi era.
4: Aquí, ja sorpresa.
0: Ara anirem, va, deixem un que respiri un poc, sí. En Jordi, que se prepari pel que vendrà. Superestrella, ha sonat pel Mundial, ha sonat tot l'estiu, a festes i arreu. Però avui l'he triat amb un motiu.
3: Ah, ja pensava que era per tu mateixa, perquè ets una
0: no,
3: superestrella.
0: No, per favor, jo sóc discreta i,
3: sí.
0: i humil, no? Jo mai me diria no. Això, jo mateixa, per favor. No, però, de veres, avui, no sé si heu vist els titulars de la premsa esportiva, sobretot, o a la part d'esports de diaris més de les Balears.
3: Esports, ja he escoltat.
0: I bé, no han fet el joc de paraules que tothom d'aquests titulars que dius, mare meva, se podrien haver posat d'acord en no tots dir el mateix. El protagonista d'avui de la secció, tot d'una ja anirem, però ja vos faig un avanç, és n'Enric Mas, ciclista artenenc, ciclista mallorquí, que lidera la Vuelta a Espanya, i clar, hi va... coronar, va ser el primer en arribar, en guanyar l'etapa novena de la Vuelta, pujant l'Alt d'Aitana. Per tant, clar, l'Alt d'Aitana, avui tots els titulars, a lo fàcil. I Enric Bach,
3: superestrella. És que ho és, una superestrella.
0: Ho és, ara ho comentarem, ja sabem el format d'aquesta secció des de la banqueta, que començarà cada setmana, cada dilluns. A més, els dilluns, saps que m'encanta que m'arribeu a odiar un poquet amb bones paraules.
3: Home, no.
0: Perquè els dilluns sempre pesa més, comença la setmana, però jo vendré aquí a posar-vos les piles. Primer de tot, en la classificació xiu-xiu, que funcionarà de la següent manera. Efectivament, arriba la classificació. No, va. Jordi, ja ho saps, que això ja ho feia sempre. Passar un pot sí, de revista de si heu fet esport, no heu fet esport. Aquí volem gent sana, gent activa, gent que faci esport. Voltros i tots els oients, que fer esport és vida saludable. Classificació, sí o sí, un poquet de pressió cada setmana. 3 punts seran per un entrenament potent, un entrenament que ja heu fet, un entrenament funcional, un anar a córrer, un entrenament com Déu mana, no? Una caminada, una excursioneta, pegar 4 bots, ballar un poquet, jugar amb els nebots...
3: Serruta del colesterol.
0: Un puntet. Ja anirem valorant. Ja, a lo millor, voltros, vos apareixerà un punt i a mi apareixerà 0. Oh, bé. Si no ho fes res en tota la setmana...
3: Però.
0: Exacte, des de la banqueta. Què se fa des de la banqueta? Dirigir.
1: Clar, i jutjar.
0: Exacte. I pegar 4 crits, també. Si no ho fes res en tota la setmana, se restarà menys un punt a la classificació. L'encetam avui, Jordi.
3: Jo no me'n recordo que he dinat avui, no me'n recordo que...
0: No, idò, cada dilluns has de fer els deures d'en recordar-te que has fet tota la setmana anterior. 7 dies de la setmana anterior, 7 dies has hagut de fer alguna cosa. Començam per tu, Jordi.
4: Molt bé. Jo, clar, en el gimnàs no he anat. Però perquè era de viatge. Però en aquest viatge
3: hem
4: caminat molt.
0: D'acord.
4: Jo crec que mínim...
0: Quants dies has caminat?
4: 5 de 7. I aquests 5 dies, unes 20.000 passes.
1: I això, quant de quilòmetres són?
0: Uf, és que feien 5 punts, serien ja.
1: Sí.
3: Ala, no.
0: Cada dia has caminat bastant.
3: No tant.
0: Cada dia... D'aquests 5 dies de caminada...
3: En qui podeu contestar aquesta informació, Jordi?
4: Dilluns i diumenge no. Perquè són els dies que fas vol...
0: Ser sincer, dies d'aquest que dius, ostres, avui hem acabat rebentats en l'os de visitar moments i de visitar...
4: 3.
3: A l'aeroport de Palma fas quilòmetres.
4: Sí, però...
0: 3 punts de
4: 3 dies especialment potents de caminar.
0: Beníssim. Perquè no és un entrenament, jo què sé, no són 2 hores de tennis, no és una hora d'entrenament funcional,
4: no, però...
0: peses, no és un aerox, però són caminar, que han dit, si estareu d'acord, que és un punt. Per tant, 3 dies de caminada viatjant. Comença en Jordi en 3 punts.
3: No, s'apunta, no.
0: Bé, Jordi, està bé.
1: Sí, ho està aplaudint.
0: Tu tot sol, eh? M'agrada. T'ho has motivat, m'agrada. Va, Xavi.
1: Jo. Jo vaig anar al gimnàs 3 vegades la setmana passada.
4: Ja, ja comença.
3: No, tu, mentides no.
1: Vau veure quin bro que tenc.
0: I després... No, no, mentides no. No, però, jo com fins a
4: quin gimnàs telefonam?
1: Te faré una foto. Cada vegada que hi vagi, te la passaré per WhatsApp. O no importa.
0: Man, tanta pressió, pobres meus, tampoc. No, va, confiem, confiem.
1: I dissabte vaig anar a jugar a vòlei a la platja.
4: Ostres, això no.
1: Allà a Can Pastilla.
0: Molt bé.
1: Sí, això, jo m'ho vaig veure bastant malament, físicament.
0: Però què trobau? El gimnàs és una horeta que li dediques, no?
1: 45 tipo... minuts, 50.
0: Bé, tipo, clar, aquest van a 3 punts cada entrenament.
3: Sí. El vòlei és...
0: I és vòlei platja, que també, i no, Jordi, que trobau? Jo troc que quan de temps vas estar...
3: Jo no és que vulgui
0: un.
3: Que guanyi.
0: Ah, Jordi troba que és un.
4: No, comencen no, 10 fer... punts, aquest lot.
1: No, no, gaire van fer 3 partits
0: ja de, guanyant, 20, ja fa
1: a 21 punts, van empatar els 2 primers i el tercer van perdre.
0: Va jugar bastant, però crec que en Jordi té raó. 3, 6, 9 de 3 entrenaments i un puntet d'esbola i que segur que ha pres entre 7 i 7 una isotònica. 10, Xavi.
3: 10.
4: Clar, clar.
0: 3 entrenaments funcionats.
1: A més, jo diria que vaig cansar-me més en el vòlei que no en el gimnàs. Sí.
0: Que foi, mira. No, deixa'm en 10. Bé, 10, una setmana de 10, no crec que passi molt sovint, això.
1: No ho sé, ja ho veurem.
0: Inés, va.
3: Jo res, zero.
1: Bé, van dir que hi havia un esport que també comptava, no?
0: Exacte.
3: I doncs, zero.
0: També. D'acord, zero.
1: En Jordi qui canviaria la cosa, perquè en Jordi...
0: Ah, bé, vols afegir qualque puntet, Jordi, d'aquest esport que no podem esmentar?
3: L'esport és molt horitzontal, compta.
0: Sí, sí, sí, ja van dir, però fins quin nivell voleu comptar cada setmana? És a dir, no sé si se convertirà això... massa personal.
3: Amb un programa de la primera.
0: Ja, cada un el que trobi. Nines, per exemple, en aquest cas, si una setmana no fes res i vols tirar d'aquesta activitat per sumar puntets, i ho podrien comptar. Aquí m'ho pareixeria. Però això cada un, jo ja... D'acord, i no és zero.
3: Avui comença temporada de xiu-xiu i divendres comença temporada general.
1: Molt bé.
0: Bé, Nines, comença la temporada a xiu-xiu. La temporada general de tot. Ja sumaràs puntets i dona aquesta classificació xiu-xiu. Jo he de dir que vaig malament. Torn dimecres.
1: Vaig malament. 40 punts.
0: No, no, no. Aquest dimecres tornen al gimnàs, però la setmana passada vaig encetar, començar a fer alguna cosa i vaig fer 2 dies de caminada. Caco,
3: bé.
0: Vaig fer, sabeu el que és caco?
1: Caco.
0: Caminar, córrer, caminar, córrer.
1: Ah, està molt
0: se
1: bé.
0: Diu caco.
3: Està bé.
0: Per tant, vaig fer 2 dies, ja un punt, per cada dia són 2 puntets. Per tant, jo començo en 2, començo fluixeta.
3: Mos han de pagar les espires.
0: Perquè no me fa ganes dir lo d'horitzontal o no sé què d'aquí.
3: No,
0: si no, no entendria bastant.
3: Cada setmana no diré.
1: Oh, va,
0: un segon. Que no, passant pàgina, ja està. Classificació tancada en aquesta primera jornada. I ara anem, triarem cada setmana un MVP, un millor jugador, un millor moment, un millor alguna cosa. I una derrota o un pitjor moment. Tot això, evidentment, esportiu. Anem avui... En l'MVP de la setmana, ja vos ho he avançat en l'inici. Avui, l'MVP de la setmana des de la banqueta és per n'Enric Mas.
3: Enric Mas!
0: Per què? Idò, perquè feia 8 anys que no guanyava una etapa a la Vuelta, perquè se l'ha qüestionat durant molt de temps un esport tan dur, tan sacrificat com és el ciclisme. Un mallorquí, que se diu aviat tenir un esportista de les illes al top d'alguna disciplina, en aquest cas de ciclisme. Ahir va guanyar. Seria bé, m'encantaria. Sí, sí, ho podríem provar. És molt agut, en Enric, és molt agut. Va, i doncs Enric va guanyar la nova etapa, lidera la Vuelta, es veu que hi ha un però, que Inés, ara fora micros ho comentaven, que va caure en Pogacar, una notícia que va donar la volta al món perquè va caure i, clar, s'ha hagut de retirar el millor ciclista ara mateix de tots els temps. Lesió forta.
3: És que hi havia una pedra al mig del camí.
0: Una pedra al mig del camí. Que bé, no va poder esquivar,
3: bé, ja
0: i va caure, i ara però no resta mèrit a el que va fer en Enric Mas, que va coronar l'Alda Aitana, per això és superestrella, i ara lidera aquesta Vuelta. Avui és dia de descans, però demà se reprendrà la competició, en la desena etapa, i s'ha postulat com un dels favorits a guanyar.
3: S'ha fet mal, però, en Pogacar.
0: Sí, sí, sí, molt fotut, sí. Sí, s'espatlla, també traumatisme cranoencefàlic, no sé molt bé quin és el seu estat ara, però bé, sí, per sort, no va anar el pitjor de tot, però va ser, sí, bastant consternat tot. De fet, n'Enric Mas, que com a símbol en seu company, no se va voler posar el lloc de guanyador.
3: És que és el millor.
0: Sí, és molt agut. És molt agut d'Enric, i és el nostre MVP de la setmana, liderant aquesta Vuelta, i esperem que pugui guanyar.
3: MVP!
0: MVP! MVP! MVP. Derrota de la setmana. Oh, casualitat. Tornem a xerrar de tennis, Xavi Oliver.
1: Ah, sí?
0: Sí, però es veu que l'altre dia eren Serena i en Alcaraz.
1: Carlitos.
0: La derrota de la setmana, o moment delicat, o moment que ens genera un pot de tristor, o que no ens agradaria que passàs, és el d'en Djokovic ahir. No sé si
1: ah,
0: ho has vist.
1: Sí, sí, ho he vist.
0: Va perdre per primera vegada una primera ronda d'un gran slam. Feia 20 anys que no perdia en el primer partit. Mm-hmm. 20 anys.
3: Però és que ja torna bé ell.
0: Sí, però, ostres...
1: Però era per una lesió, no m'equivoc.
0: Va estar molt fotut de vòmits, malestar en el partit, però clar, 5 sets, vull dir, també va estar moltes hores, 4 hores i mitja de partit, va perdre contra Mariano Navone, que és el número 49 de rànquing, no s'esperava gens que Navone guanyés en Djokovic, i menys en la primera ronda del US Open, Djokovic que té 39 anys, però forma part d'aquella etapa tan increïble, exacte, amb en Federer i en Nadal, i en Djokovic segueix en actiu i se diu aviat. Per tant, sí, un pot desperta, Xavi, no sé si estàs d'acord, aquesta sensació ahir amb aquesta imatge d'en Djokovic fet pols, en Djokovic perdent després de 20 anys una primera ronda de final.
1: Home, jo me va saber molt de greu. Sí, sí, totalment, perquè a més el veies que jo crec que plorava perquè deia...
0: Sí, exacte, llàgrimes i tot.
1: Va ser conscient que per ventura no tornarà a guanyar cap... Sí. Gran Slam, ni cap tornes... No ho sé, per aventures després m'ho sorprèn. Però bueno, va fer molta pena i és una imatge que ha donat la volta al món i sobretot que xarxes anant plenes.
0: Sí, sí, sí, perquè en el final és una llegenda natiu del tennis en aquest cas. Ens hem acostumat a veure-lo guanyar sempre i se'ns oblida que també el temps passa per tots.
3: És que jo crec que aquestes estrelles han d'anar assumint que tots són èpoques.
0: Sí,
3: també,
0: però
3: sí,
0: costa,
3: també,
0: ho he vist.
3: En el final del Mundial també ja. Molt de... També recordava molt de son pare.
0: Sí,
3: després
0: tenia motius personals.
3: Exacte.
0: Bé, et sabrà posar a final, però no crec que sigui fàcil. És la teva vida. És que és la teva vida, així de clar. Mira Nadal, heu vist d'en Rafael Nadal el documental?
3: Per cert, poden comentar lo d'en Nadal?
0: Sí, ara ho comentarem.
3: Ah, d'acord.
0: A veure que ho posarien com a derrota també aquesta setmana, però jo sa forta, que esperem que no sigui derrota definitiva, que puguem tornar a veure en Djokovic a un gran nivell, però de moment s'ha convidat des US Open. Per tant, també nosaltres a les totes amb en Carlos Alcaraz, que torna en l'esquadra individual a jugar després de la lesió. Per tant, bé, una llàstima en Djokovic, a veure si es recupera, però és una llàstima veure en aquestes condicions, però clar, s'esporta en el més alt nivell, te du extrems com aquest, no? Que en 4 hores i mitja de partit en 39 anys, i a lo millor ja li costi una mica més, o no se trobin el seu millor moment, i molt bé, Inés, perquè és vera que hi ha una altra derrota en aquest sentit de la setmana, té relació amb el tenis i amb el nostre, que és en Rafa Nadal, ja retirat.
3: Què ha passat?
0: Què ha passat? Que tothom sap on ets de Rafa Nadal Academy, a Monaco. Hi ha gent que es pot imaginar per on viu, que pot fer una idea.
3: Una gent va anar a la Rafa,
0: Nadal Academy. Allà, que està bé, hi ha museu, i van allà, i ho veuen i tal.
3: Però després, se'ls
0: no
3: hi va
0: tenir
3: ocórrer.
0: Suficient, van dir, anem a veure si trobem en Rafa a casa seva. I van tocar
3: Van anar a tocar el timbre.
0: I els hi va obrir, en Rafa, però clar... Jo ho trobo fatal.
3: Bé, en el vídeo surt amb una cara de descol·locat en Rafael.
0: Sí. Digo, obrir com digo, la millor sabeinada, i allà a Porto Cristo se coneixen, jo què sé, no?
3: Clar. Com a...
0: Però és una invasió en la seva intimitat, a casa seva, perquè has d'anar a fer-te... Clar, aquest home neerlandès, sense família, una nina petita, inclús, que va anar allà, Rafa se va fer la foto, la foto la van penjar, i aquí va ser quan s'ha fet viral, perquè tothom...
3: Tu ara imagina't que tots els turistes que diguéssim fan el mateix.
0: És que aquí estàs perill, a més, d'aquesta persona.
3: Perquè ells ara seran un exemple, no?
0: Clar, i a més també... Exacte, potser desperta les ganes de dir, ah, pues jo faré el mateix,
3: exacte.
0: Que també és tenir potser, però pot passar.
3: Sí, sí, i... passarà, esperen que no.
0: Ostres, i a més sabem històries xungues de gent obsessionada amb esportistes,
3: sí,
0: amb artistes, que dius, fins
3: i
0: que
3: sobretot...
0: arriba el fanatisme, no? Deixeu-los fer.
3: Sobretot publicar on viu una persona...
0: També.
1: Sí, han patinat aquesta gent.
3: I, clar,
1: i les fotos...
3: Com en vermell.
1: Com en vermell. Vermell, clar, Rafael Nadal ja creu obrint tota la bona intenció de veure aquella família
0: una
1: contenta.
0: Una nina petita.
1: Va, una foto i ja està. Normal, és a dir.
0: Sí, sí,
3: però clar,
0: sí,
3: ho van gravar i ho van penjar
0: sí,
3: a xarxes.
0: Sí, sí. Li posàvem derrota, també, no?
3: Sí,
0: deixàvem
3: sí,
0: coer,
3: sí,
0: com tu, a la classificació de xiu-xiu.
3: Sí, me deixes amb els neerlandesos.
0: Deixa'm amb els neerlandesos i amb en Djokovic, que seria penúltim, perquè està allà, que esperen que pugui remuntar. Per tant, bé, tenim aquesta cara i creu que ets esport,
1: Sí.
0: S'esport, és com la vida mateixa, ja passaràs per bons moments i per dolents, per cert, molt recent. Ahir van tenir retransmissió i el Mallorca va guanyar.
3: Ah, sí, va guanyar.
0: El mallorquinisme està content, Ja Balearicos també, perquè és el trofeu, vàrem guanyar també el trofeu amistós típic de per temporada. Bé, tots s'han setat un poquet i també estem ja a les totes, amb els postres en joc.
3: Ara sí, ara sí, ara sí, comença la temporada.
4: Sí, sí. De fet, ja varen sortir, que varen comentar aquí xiu-xiu, les apostes que havíeu de fer si pujava primera.
0: Ah, vos voleu sumar això? Bé, si vos voleu sumar això, de xerrar amb Twinet ja el vares fer.
3: No sé què et parlava.
0: La promesa de si...
1: Sí, em va fer una de grossa.
3: Ah, sí.
0: La promesa de si el Mallorca juga primera és una secció...
3: Tu què faràs?
0: Jo tinc pendent un tatuatge d'alguna cosa de la ràdio, que és una cosa que no m'acostarà gent fer-ho, perquè me fa ganes tenir... Sí,
3: te tatuarà xiu-xiu?
0: No, xiu-xiu no.
1: A la freqüència modulada.
3: Si el Mallorca puja primera a Marta Sampas, se tatua xiu-xiu?
0: No, ja, uf... No, no, me tatuaré una cosa de la ràdio que ho vull...
4: Una banqueta.
0: I lo difícil... Una banqueta. I lo que afegiré, que no voldria, no per res, però la ràdio, una cosa, fer-te una imatge d'una ràdio antiga...
3: Unes zones
1: de sol. Unes zones, Marta, per favor, logo divetres.
0: L'aire, no. Vaig dir que me faria alguna cosa d'Esports de Sant Joc. Potser les zones que fan el so de d'Esports de Sant Joc.
1: Ah, això està
0: una
1: bé.
0: Una cosa així. Tampoc està. Ai, no ho digui moral, però tampoc m'ho pres tant d'esforç, eh? Vull dir, n'hi ha que se... En Juan Gadurà perruca 10 programes seguits, 10 perruques diferents.
3: Ai, m'apareix molt divertit.
0: És divertit, però jo...
3: Jo m'estim més d'un perruques que un tatuatge.
0: No m'ho senti, però no m'ho pres tant d'esforç, però jo he fet aquesta promesa.
3: Jo he dit que si el Mallorca puja primera, aniré a un partit del Mallorca.
0: Ja, també lo teu, fia-te, i anirem tu i jo, farem unes crispetes, una palmera d'aquella grossa i mos ho posarem superbé, no?
3: Això pugi o no pugi?
0: Esto ya es alto, podemos hacer igual. Va, un poquito de bici, la bicicleta, man.
5: Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona.
0: De Santa Marta
3: a Barcelona.
0: Va, de ciclisme en xerral, l'MVP està en Enric Mas, i anava amb el test, que en Jordi sé que també ho enyorava. Test de quatre preguntes facilites i ràpides. En les tres grans voltes que existeixen en el ciclisme, la Vuelta, el Tour de França i el Giro d'Itàlia, quin mallot distingeix el líder de la classificació general? Hi ha tres colors. Cada un, tu saps, ara ho veurem. Opció A, de color morat, a la Vuelta, li donen en el guanyador, groc al Tour de França i verd al Giro. Opció B, vermell a la Vuelta, verd al Tour de França i taronja al Giro. Opció C, vermell a la Vuelta, groc al Tour de França i rosa al Giro.
3: Jo ho sé.
4: Idò. Jo és que quasi no sé ni el que és un Tour de França.
1: Jo el mallot m'ha anat curt, m'ha anat justa.
0: Qui guanya, avui n'han rimat les portades, duia un color. Aquest ja el podeu encertar, si l'heu vist, si ho heu fixat.
1: Ah.
0: Perquè com a guanyador, dueix un mallot.
4: Jo diré CC.
1: Jo també.
3: Et CC.
0: N'Enric anava de vermell, groc al Tour de França i rosa al Giro. Quan vas en bici, en bicicleta, i un amic te diu, posa't a roda. Què t'està dient? Que inflits les rodes? Bé, que vagis just darrere d'ell per aprofitar l'aire, o sé que canvis de bici.
1: Bé.
4: Bé.
3: Bé.
0: Estava
1: un faig
0: espectacular. De moment ple d'encerts. Va, la tercera. Què significa que un ciclista sigui un gregari? A, és el més jove de l'equip. B, el corredor que treballa per ajudar el líder de l'equip. O C, l'encarregat de repartir els bidons.
1: Bé.
4: Bé.
3: Bé. No, et sé.
0: Tu, Jordi?
4: Bé.
3: Et sé, reparteix el bidon. No.
0: Tu sí que repartiries el bidon.
3: Si jo la vens dur.
0: Tu te vaig de voluntària, ja donant ses aigües. Que és beníssima, fa molta falta. Exacte, és el corredor que treballa per ajudar el líder de l'equip. I sa darrera, sabeu per què els ciclistes professionals se depilen ses cames? A, per estètica. B, perquè el mallot entra millor, perquè era molt còmode, estret. O C, perquè facilita els massatges després de les etapes i si hi ha una caiguda, les ferides se netegen i curen molt millor.
1: Ah, molt bé, sí.
0: És que vols posar fàcil per
1: sentir-me. Jo pensava que era aerodinamisme.
3: No, vinga,
0: pot ser.
3: Marta,
0: pot ser bona aquesta.
3: Una frase èpica per acabar.
0: Acabar amb la frase èpica de la setmana dedicada a Enric Mas. La perseverança pot convertir el fracàs en un assoliment extraordinari.
3: Bravo! Marta Sampas, moltes gràcies.
0: A vosaltres. Un moment, que em fa molta il·lusió fer això de xiula final. Ah, oi, ja ha acabat.
3: Hem arribat en el xiu-xiu número 463. Tornant demà.
1: Adéu.
3: Ha donat que digui que xiu-xiu té els millors presentadors del món.
6: Xiu-xiu va, se cae chi, sa icona, en repota, xavero esto de xiga i más.
3: Bravo!
1: Thank you, arigato.
3: Arigato.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 7. Dimarts 1 de setembre, jornada de tornada a la feina per als docents de les Balears. Comença, per tant, el compte enrere per al curs escolar que s'inicia dijous que ve. Els centres educatius es posen a punt. El govern ha fet obres de millora per valor de 85 milions d'euros i també acaben de tancar les plantilles. A les 8:30 parlarem del procés d'adjudicació, l'informatiu matí de places, amb el conseller Antoni Vera. Tot mentre continuen les mostres de condol per la mort de l'exconseller de Turisme, Celestí Alomà, impulsor del primer impost de turisme sostenible. Ansel López, bon dia.
2: Bon dia. Els partits polítics, el govern i el sector turístic han lamentat la mort de l'Alomà als 76 anys. Francina Armengol, secretària general del que va ser el seu partit, el PSIP, recordava així la figura de l'Alomà.
3: És una persona que ha portat un bagatge enorme des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista de la projecció d'una societat molt més progressista, també amb una feina molt intensa i, en el meu cas, també es perd un gran amic.
2: Celestí Alomà va donar de baixa com a militant socialista quan el partit va donar suport a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya pel conflicte del procés.
1: I a Menorca, el Partit Popular i el PSOE s'han donat 48 hores per intentar acordar la reforma de la llei que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
2: S'ha ajornat fins demà dimecres el ple extraordinari del Consell que s'havia de fer ahir. Els populars governen en minoria, necessiten suports i asseguren que han acceptat bona part de les 18 esmenes del PSOE.
1: Mentrestant, a Mallorca, l'entitat referida demana que es prohibeixin de manera definitiva noves piscines a l'illa.
2: Segons els ecologistes, del 2015 al 2024 es varen construir 3 piscines cada dia, és a dir, que en total se'n van fer 10.600. Palma en concentra el nombre més alt, mentre que Campos i Santanyí són els municipis que més piscines tenen fetes en sòl rústic.
1: I l'actualitat d'aquestes darreres hores també afecta les butxaques. Avui, amb l'inici del mes de setembre, el gasoil torna a estar bonificat 20 cèntims al litre.
2: El descompte de l'impost d'hidrocarburs serà, per tant, el doble de l'aplicat durant el mes d'agost, quan era de 10 cèntims. En canvi, amb la benzina passa just al contrari. El descompte baixa de 10 a 5 cèntims al litre.
1: I també avui és un dia assenyalat per la pesca recreativa perquè ja es poden pescar raós.
2: A les reserves marines estatals es calcula que representen un 15% de les captures anuals, cosa que la converteix en l'espècie més pescada pels aficionats.
1: En aquesta primera hora d'informatiu serem en directe al Club Nàutic de Serenal, des d'on parteixen alguns pescadors recreatius avui matí per fer-se amb les primeres captures. També entrevistarem el director general de pesca, Antoni Maria Grau. I en els esports, en futbol, John Donald és el 12 fitxatge del Reial Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
4: Bon dia. El jugador de 25 anys arriba a l'illa procedent de l'Elx i ho fa com a cedit, amb opció de compra fins a final de temporada. Donald arriba al Mallorca per a reforçar la part defensiva de l'equip, pot jugar de migcampista defensiu, de central i fins i tot de lateral dret. I ja és oficial la sortida de Mateu Jaume al Girona. Això mentre l'equip, després de tancar-se la tercera jornada de Lliga, et 5a a la classificació amb 6 punts i demà començarà a preparar la visita de dissabte a l'Eldense. I en ciclisme, a la Vuelta a Espanya, després de la jornada de descans, Enric Mas, líder de la classificació, competirà avui a la desena etapa amb un total de 184,7 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra.
1: I pel que fa al temps, el dia començarà amb sol, però per avui també hi podria haver precipitacions dèbils que poden venir acompanyades de fang a alguns punts de les illes. És que Cifra, bon dia.
5: Bon dia, sí, ara començàvem amb el cel gairebé destapat. Ja comencen a arribar alguns núvols a punts d'Eivissa, de Formentera, i progressaran cap a la resta de les illes. Aquests núvols poden deixar 4 gotes, però no passarà d'aquí. Es notarà perquè també torna a arribar pols en suspensió, per tant, aquestes 4 gotes que puguin caure estaran acompanyades de terra roja. Avui la temperatura serà molt semblant a la que vàrem tenir ahir, per tant, la màxima a Formentera arribarà a 30-31 graus, a Eivissa podem arribar als 34, també a l'interior de Mallorca 34-35 graus de temperatura màxima i a Menorca ens situarem a migdia entre els 32 i 33 graus. Avui el vent bufarà en conjunt de component est amb una situació marítima dominada ara ja per àrees de maró, amb ones que superen el metre d'altura, punts de maó i també el ponent de l'arxipèlag. A poc, però, la situació serà una mica més tranquil·la i també el vent bufarà més fluix. Avui de matinada han tingut cops que han arribat als 30-40 km per hora. De moment, per tant, aquests núvols, aquest cel més tapat avui i amb més pols en suspensió. També han tingut temperatures mínimes més elevades aquesta nit passada. Ara ja tenim 26 graus a Maó, 25 a Palma, 24 a Inca, 25 a Eivissa i 26 a Formentera.
1: I pel que fa a la mobilitat, avui destacam que els trens, els serveis ferroviaris de Mallorca, tornen al seu horari habitual. Toni Escanelles, bon dia.
6: Bon dia. Després de setmanes d'horaris reduïts i de fer passar tots els combois per la mateixa via, sobretot entre el Pont d'Inca i Marratxí, avui SFM anuncia que se recuperen les freqüències habituals. Pel que fa a les carreteres, recordeu que hi haurà tancament parcials al passeig marítim de Palma davant el Parc de la Mà, a Palma, Mallorca, tot això per la preparació i execució de les festes de la patrona, i també segueixen les obres a la General de Maó, Ciutadella, a l'alçada de Rafal Rubí. En tot cas, sempre precaució als que van conduint i ens escolten des del cotxe.
1: 7:06 del matí, Iker Hernández és al control tècnic.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Dol unànime en el món de la política. Mort Celestí Alomà, el primer conseller de turisme d'un govern de progrés que passarà als llibres d'història contemporània per impulsar l'ecotaxa. En repassa el seu perfil, Maria Eugènia Quecles.
7: Va ser el màxim responsable de la implantació de la taxa turística en el primer govern de coalició de Francesc Antic i, per tant, es va enfrontar a un debat molt amarg amb part del sector hoteler que no volia que es gravassin les pernoctacions als seus hotels illencs, com tenien a altres indrets fora de les fronteres de l'Estat. Celestí Alomà ho recordava en una conversa amb Rafa Gallego el dia, fins i tot, en certa nostàlgia.
8: Pols, va ser un pols. Ideològic d'aquí com d'aquí, va ser un debat molt intens. Jo crec que és un dels debats més intensos que hi ha hagut dins la democràcia en aquesta comunitat, sí. Que en definitiva el que s'estava posant en dubte era una decisió d'un govern democràticament elegit, i això té una imatge no positiva, però que una vegada que s'ha donat, jo crec que n'han après tot.
1: Ecotaxa i Celestí Alomà sempre aniran plegats, però el Lluviner va deixar el seu segell a molts de moments històrics de la política i de la gestió pública.
7: Va ser un dels fundadors del Partit Socialista de les Illes, part de l'embrió del PSM. Molts dels integrants acabaren al PSOE. Ell ho feu molt d'any després, el 1998, perquè no acabava de combregar amb Felipe González, tot i que va ser director general de turisme del seu govern. Ell es va afiliar al PSIP a les primàries del partit entre Borrell i Almunia, perquè ho trobà una autèntica eina per fer polítiques d'esquerres. I és que Celestí Alomà era, sobretot, un home d'esquerres.
9: Jo sempre he cregut més en caminar cap a el que és una certa unitat de l'esquerra.
7: Això confessava a IB3 Notícies un 3 de novembre de 2017, el mateix dia que es va donar de baixa del PSOE, enfadat pel suport dels socialistes a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a la Generalitat pel procés independentista. Per ell, era antidemocràtic. La sortida del partit, però, no el feu trencar les bones relacions amb els socialistes illencs, amb els quals va ser diputat del 99 al 2007. Només tenia bones paraules cap a ells, com aquest dilluns les tenia la líder Francina Armengol per a l'Home.
3: És una persona que ha portat un bagatge enorme des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista de la projecció d'una societat molt més progressista, també amb una feina molt intensa, i en el meu cas, a més, perd un gran amic, una persona amb la que han compartit moltíssimes lluites, i sonó que li podem fer és continuar en la seva forma de pensar i en la seva forma de sentir.
7: El líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, deia que s'ha mort un homenot d'aquesta pàtria nostra, fent a la vegada l'ullet als retrats escrits per Josep Pla a les figures de la cultura, la política i la societat del seu temps.
10: En Celestí Alomà formava part d'aquella generació que ens va fer veure en els mallorquins que podíem canviar les coses, que eren capaços de prendre les rendes del nostre destí i lluitar per un món millor. De fet, ens va ensenyar que lluitar no era una opció, que era una obligació, que cap a nosaltres i cap a les generacions futures. Ara mos ha deixat en Celestí, però mos deixa un llegat impagable, no només d'exemples de lluita, sinó de compromís amb una terra, amb una gent, amb un país.
1: Maria Eugènia, li costava casar-se amb les sigles polítiques, però no amb la ideologia.
7: Sobretot, però, estava enamorat de la democràcia i per això, durant la transició, va ser un dels mallorquins que va aterrar a la Moncloa de la mà de Josep Malià, llavors secretari d'Estat per a la Informació d'Adolfo Suárez. No només va ser al càrrec a Madrid en governs de colors que no se sentia seus, també va ser director general de turisme en Gabriel Canyelles. Era amic de tothom i l'apassionava debatre, sobretot amb persones que veien les coses des d'una altra òrbita, com va fer en aquesta casa a l'Entrevui Demà, en Lila Tomàs i Joan Huguet. Per al popular, aquest dilluns és un dia molt trist.
11: Per què? Perquè se n'ha anat un amic, un polític de rasla, un home coherent, un home recte, sincer, i vaig apreciar i respectar profundament precisament perquè sempre defensava les seves conviccions en total i absoluta llibertat e independència.
7: La presidenta del govern, Marga Proens, coincidia amb Huguet a destacar a les xarxes socials les conviccions fermes i el compromís amb les Illes de l'Omà, aquesta vocació de servei i la seva aportació a la gestió del sector turístic de les Illes des de tots els caires possibles.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I a Menorca, el Partit Popular i el PSOE s'han donat 48 hores per intentar acordar la reforma de la llei que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a l'illa. A darrer moment es va decidir ajornar fins demà el ple extraordinari del Consell que s'havia de fer ahir. Els populars, Anselm, governen en minoria i necessiten suports.
2: I asseguren que han acceptat bona part dels 18 canvis de les 18 esmenes del Partit Socialista. Joan Pons Torres és el portaveu del Partit Popular.
12: La majoria de propostes que ells han presentat no considero que siguin polítiques, per tant, i molt, com dic, moltes ens hem acceptades amb la voluntat d'arribar a un acord.
2: El conseller del grup socialista, Edu Ropsi, diu que vol, entre d'altres coses, restringir algunes excepcions, vincular els vehicles al domicili fiscal a Menorca i garantir reforços de transport públic quan s'apliqui la limitació.
13: En la proposta original que fa l'equip de govern del Consell, els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut, establint també que la reciprocitat és un altre principi que hauria de regular aquestes relacions.
2: Més per Menorca, manté les seves reticències. La portaveu Noemi García considera que la llei aprovada el 2023 ja permet limitar l'entrada de vehicles.
14: Més per Menorca, hem tingut sempre molt clara la nostra línia, sempre molt clara la nostra postura. L'actual llei Menorca Reserva de Biosfera sí permet començar amb la limitació de l'entrada de vehicles a Silla. Es consens, no s'aconsegueix presentant una llei tancada, presentant un munt d'esmenes just dos dies abans d'esple.
2: Ara el PP i el PSOE tenen tot el dia d'avui per acostar posicions. Si s'aconsegueix aprovar un text majoritari, la darrera paraula la tindrà el Parlament, on s'haurà de validar de manera definitiva.
1: Mentrestant, a Mallorca Terra Ferida demana la prohibició definitiva de noves piscines a l'illa. Els ecologistes han documentat en un estudi fet mitjançant l'anàlisi de fotografies aèries que del 2015 al 2024 se'n varen construir 3 al dia. En total són 10.600. Palma en concentra el nombre més alt, mentre que Campos i Santanyí són els municipis amb més piscines fetes en sòl rústic.
2: Un boom que relacionen amb el lloguer turístic i l'especulació immobiliària perquè una piscina augmenta el valor de la propietat. Mateu Vic, geògraf i autor de l'estudi, defensa que no es donin més llicències excepte per a piscines públiques o comunitàries.
15: Com s'atura? Senzillament deixant de donar llicències per piscines. Això s'ha fet a Menorca, m'apareix que és a Mahó, que s'ha aprovat no fa molt. En aquest sentit, Menorca mos du bastant d'avantatge a l'hora de prendre mesures pal·liatives ja, perquè ja no són preventives en aquestes alçades, però sí, evidentment que no s'ha de construir ni una piscina més a Mallorca. Molt manco en sòl rústic.
2: Un 30% d'aquestes noves piscines són en sòl rústic i Terra Ferida destaca que una de cada tres es construeix acompanyada d'una gran superfície enjardinada, i això incrementa el consum d'aigua, ja que cada hectàrea de gespa en necessita uns 8.000 metres cúbics anuals. La portaveu de Terra Ferida, Antònia Fuster, posa com a exemple un xalet amb 600 metres quadrats de gespa que necessita 480 tones d'aigua a l'any per mantenir-la.
16: Són 48 camionades d'aigua o més o menys un camió a la setmana. Per tant, no, els problemes no són només les piscines, en el cas del sòl rústic, sinó que la gespa també és un element que preocupa per la quantitat d'aigua que consumeix.
2: També demanen la reclassificació dels sòls urbanitzables a sòl rústic i més mesures per cobrir les piscines quan no s'usen per evitar l'evaporació de l'aigua.
1: Hem arribat a les 7:15 del matí.
0: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
17: Festes de la patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
1: Compte enrere per a l'inici del curs escolar. El pròxim dijous iniciarà amb obres de millora i ampliació encara. En marxa en alguns centres educatius amb instal·lacions a punt per estrenar en altres i amb aules modulars com a assignatura pendent en alguns centres. L'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius, l'IBISEC, du a terme actuacions per valor de més de 85 milions d'euros.
6: I entre aquestes actuacions hi ha l'ampliació del CEI Pare Bartomeu Pou, del Gaida, els Molins, de Sarracó i Sant Carles, de Santa Eulària. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha destacat que el curs que ve també es posaran en funcionament les ampliacions dels instituts de Sant Marçal, la Marratxí, de Marc Ferrer a Formentera, tot dos reivindicacions històriques de la comunitat educativa. A més, Ciutadella s'inaugurarà el nou centre integrat de formació professional d'aquest municipi. Només hi haurà alguns treballs encara en marxa a punts d'haver-hi molt concrets.
18: I de vegades hem tingut sai de que no arribàvem per ventura qualque intervenció. Sí que vos dic que et sei la soledat, que no té menjador escolar i que s'ha hagut de fer un menjador i que s'ha hagut de fer més obra del que s'imaginava, pues el menjador no estarà operatiu, seguirà amb obres i no estarà operatiu fins a la millor perventura el mes d'octubre. Però en principi, el que són les obres, així com a tònica general, totes estaran acabades.
6: Vera Sorralla, que Educació arrencarà pròximament obres importants com les ampliacions de l'IES Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, l'IES Josep Font i Trias, a Esporles, a més de la reforma del CEI Mestre Guillem Galmés, de Sant Llorenç. Per part dels equips docents, els reptes, enguany, es mantenen sense molt de canvis. Les infraestructures, precisament, són una de les principals preocupacions a la qual s'assuma el problema de la manca de climatització. Ho deia el president de l'Associació de Directors de Secundària, Joan Ramon Xemena.
19: Sí que pot ser que hi hagi alguns centres que s'hagin instal·lat en aire condicionat, però segurament són pocs. I possiblement centres que s'hagin posat més ventiladors, quan ja s'havien posat altres centres, però bé, amb les temperatures que s'estan tenint, és un dels problemes que també ara haurem d'intentar arreglar el més aviat possible dins les possibilitats de tenir tots els centres de la comunitat autònoma amb aire condicionat, que com podeu entendre no és fàcil.
6: També hi tornava manca de professors d'algunes especialitats a Menorca, també les pitiusses. En aquest moment hi ha moltes residents a Mallorca que es desplacen per cobrir-les, però encara així no basten. A més, la majoria són interins, la seva idea és tornar a casa, tard o prest, com és el cas d'Anna Marta, que és orientadora.
20: De fet, ara mateix estic ocupant una vacant de 3 anys, però bueno, la meva idea és, i intenció seria tornar quan abans millor a Mallorca i seguir amb la meva vida i poder optar doncs a l'estabilitat que cerco a prop dels meus.
6: A diferència d'altres docents desplaçats, en el seu cas ha estat relativament fàcil trobar un lloguer assequible. Ara bé, reconeix que el plus d'insularitat en algunes casuístiques és insuficient.
1: El curs escolar comença amb noves protestes. També l'educació de 0 a 3 anys. S'han convocat mobilitzacions aquest setembre i una vaga dia 6 d'octubre. El conseller Antoni Vera ha expressat el seu respecte per les reivindicacions. Assegura que fa tot el possible per millorar les seves condicions laborals. En qualsevol cas, diu que algunes no tindran solució al manco fins al curs que ve.
18: Per tant, aquest complement salarial, d'equiparació salarial, l'assumeix el govern, el pagarà el govern a les treballadores directament. I a més a més, s'assumeix la nòmina delegada. D'aquesta manera, nosaltres agilitam la gestió.
1: Mentrestant, el PSIC critica que el govern prioritzi les escoletes privades i concertades en lloc de les municipals. La candidata del PSIC-PSOE a la presidència del Consell de Mallorca, Amanda Fernández, ho considera una mostra més de la deixadesa del govern amb els serveis públics.
4: I en lloc d'ajudar en els municipis a que les escoles públiques puguem fer front en aquest augment necessari, com deia, de les condicions laborals de les educadores, el que fa és assumir les nòmines de les concertades i deixar per més en band, i no sabem quant, les escoles municipals i les condicions laborals de les educadores.
1: També aquest curs comença amb una nova formació. El centre d'FP Juniper Serra, a partir del mes d'octubre, el centre impartirà el curs de reparació de vehicles elèctrics i híbrids. És una formació pionera a les Balears, impulsada per la Conselleria d'Educació i que està finançada pel SOIP a més de 15.000 euros. Cada curs serà semipresencial de 60 hores i disposarà de 15 places. Neus Pericàs.
21: D'aquestes 60 hores, 40 seran presencials i 20 telemàtiques, i s'hi podrà matricular qualsevol persona que tingui el certificat educatiu de nivell 2, és a dir, les persones amb el títol d'ESO o d'FP bàsica. Aquesta formació, segons ha explicat el cap de Departament d'Electromecànica del centre, Toni Baldoví, neix arran de la demanda del sector mecànic. El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Antoni Deudero, ha afegit que és important tenir a la plantilla mecànics especialitzats en la reparació de vehicles elèctrics, ara que s'aposta per electrificar tota la xarxa de busos.
22: És un contingut una mica a demanda, a estudis mecànics de l'AMT.
23: Per part de l'Ajuntament de Palma, concretament CMT, que està dins el procés de migrar cap a autobusos elèctrics, hem de menester que cotxeres, els nostres mecànics, tinguin aquests criteris bàsics per poder començar a manipular.
21: Uns coneixements que el sector privat també necessita, així ho ha destacat la secretària executiva de la Federació Empresarial Balear de Transports, Petra Mut.
24: Per part de les empreses és realment una necessitat poder formar els seus treballadors mecànics amb aquests coneixements de vehicles elèctrics, sobretot per anar cap a una transició en el vehicle elèctric. Però una d'aquelles barreres que hi ha, que ho impedeix, és el personal capacitat per poder-los fer un manteniment corresponent.
21: Així, dia 1 d'octubre, comença el curs en aquesta formació.
1: I continuem ara parlant d'habitatge. 7 famílies han rebut les claus de Caseba, al barri de Sapanya, a la ciutat d'Eivissa. Viuran en uns habitatges municipals de lloguer assequible que ha promogut l'Ajuntament de Vila. L'objectiu és que les famílies joves tornin a habitar el nucli històric de la ciutat de Ventura.
25: 7 famílies han conegut la seva nova llar al barri de Sapanya. Són les agraciades del sorteig per accedir a una promoció municipal d'habitatges de lloguer. S'hi van presentar un centenar de famílies. Es requeria portar 10 anys empadronades a la ciutat i complir uns barems de renda. Alguns dels agraciats venien d'una situació social molt complicada. Escoltam José Luis Rodríguez, un dels beneficiaris d'aquesta promoció.
26: Justo el casero nos notificó hace poquito de que el día 15 de noviembre teníamos que salir de la casa porque ellos la necesitaban y bueno, ya estábamos pues eso, en una situación un poco chunga, por hablarlo así, y bueno, y al final pues mira, el Señor nos ha dado una bendición.
25: En els anys vinents hi ha previstos fins a 1.009 habitatges a preu limitat, amb promocions a Can Escandell, Platja d'en Bossa, Sa Bodega i el nucli històric. És Rafael Triguero, alcalde d'Eivissa.
27: Habitatges socials a preu limitat i de VPO que es desenvoluparan a la nostra ciutat, i important tornar a destacar per gent d'aquí, prioritat, els nostres residents, veïns i veïnes, amb més de 10 anys d'antiguitat d'empadronament, i així minimitzar el problema que tenim de falta d'habitatge a la ciutat d'Eivissa.
25: Aquests 7 pisos que s'han entregat estan al barri de Sapanya, una zona del nucli històric amb una població molt envellida i que es vol revitalitzar.
1: I un anunci d'un lloguer per a tot l'any s'ha convertit en una raresa. Als portals immobiliaris, les empreses més petites es veuen desbordades per totes les sol·licituds i admeten que amb prou feines disposen donades en aquestes ofertes durant tot l'any. Ramiro López.
28: La immobiliària en primera línia fa 3 mesos que van passar d'un model clàssic a operar a través de les xarxes socials. El mes passat van publicar un vídeo d'un pis de lloguer per tot l'any. El post es va viralitzar i centenars de persones es van posar en contacte amb elles. Escoltam a Pili Egea, que és copropietària d'aquesta immobiliària.
29: Hay más de 50.000 visualizaciones de ese vídeo. Hubieron más de 250 llamadas y WhatsApp ya no los contabilizo. Aquello a mí me sabía que iba a pasar. Sabía que iba a pasar, pero no lo que se lió con este anuncio, sobre todo porque el piso no lo estábamos regalando. despitxa de 750 euros d'una habitació.
28: Un cas similar ha viscut la immobiliària de Felip Sansaloni. Fa dos dies que va publicar l'anunci d'un habitatge de dues habitacions per 1.000 euros mensuals i ja han arribat quasi el centenar de sol·licituds. Explica que n'hi arriben pocs d'aquests i que la gent prefereix vendre que llogar.
3: A través d'Instagram, que el primer que surt, ja han rebut entre 30 i 40 sol·licituds i més de 50 en manco d'un dia publicat a Idealista. De llarg termini, en aquest cas d'un lloguer de 5 anys, amb possibilitat de pròrroga, és difícil trobar-ho. De fet, a Menorca, per davall de 1.200 euros, n'hi ha 2, 3, no s'ha de venir més.
28: Les dues immobiliàries expliquen que prioritzen els interessats per ordre d'arribada, però admeten també que els propietaris cada cop són més exigents amb les condicions a l'hora de llogar.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: En clau laboral, l'AINA ha convocat finalment una reunió demà dimecres amb els representants sindicals de la plantilla d'Escòdola per tractar la manca de personal i la sobrecàrrega que denuncien els treballadors. Aquesta convocatòria arriba després del segon dilluns consecutiu de concentració.
6: Una trentena de treballadors d'AINA han estat mitja hora xiulant i protestant a l'àrea d'arribades des de les 10 a les 10 i mitja del dematí per tornar a denunciar la sobrecàrrega de feina. També la manca de possibilitats de conciliar amb la família i el fet que Eivissa disposi d'un centenar de treballadors manco que altres aeroports espanyols que tenen menys trànsit aeri durant l'estiu. David Torres és el president del comitè del centre d'AENA a Eivissa.
5: Por ejemplo, este año ha habido una modificación sustancial donde la gente que estaba realizando vacaciones 20 años en invierno se la han cambiado y se las han puesto solo en verano. Para nosotros no tiene ningún sentido y de hecho hemos presentado números a la empresa y estamos demostrando que no tiene ningún sentido lo que han hecho. Una vez que sepamos el planteamiento de la empresa y a los acuerdos que podemos llegar, ya decidiremos si seguimos con convocatorias de concentración, si hacemos huelgas o ya veremos los pasos a seguir.
1: I encara un apunt més abans de mirar el que destaca la premsa avui. UGT ha desconvocat la vaga al Centre de Benestar Animal de Sonreus a Palma, gestionat per la concessionària Atisa i que va començar dilluns de la setmana passada. Ho ha fet entre denúncies d'esquirolatge i ha anunciat també una ofensiva legal.
6: L'organització sindical ha denunciat que el director general de Medi Ambient, Espais Naturals i Benestar Animal i el cap del Departament d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal varen fer tasques corresponents als vaguistes de manera continuada i reiterada durant aquests dies de vaga. Ara, han advertit, UGT concentrarà tots els seus esforços a denunciar públicament i a davant les instàncies judicials totes aquelles irregularitats greus que fins ara no havien estat publicades. El sindicat també ha posat els fets en

0: i mostra el cotxe sinistrat. En petit, a dalt, però destacat també d'alguna manera, en fotografia, el tractament que pagarà el govern, pioner, diu, a una nina que té la malaltia de la pell de papallona. Aquest, precisament, és el tema o la fotografia de portada al Diario de Mallorca, en aquest cas, que fa ballar les xifres aquestes de les piscines i ho diu també, però ho fa amb un altre càlcul, diu que a la Balear Major es feren 1.000 piscines a l'any durant la darrera dècada. Tots dos destaquen en tot cas la mort de l'exconseller de Turisme Celestí Lomà, de la qual també n'hem parlat en aquest informatiu, i també ho destaquen els digitals. Mallorca Diario, ara Balears, per exemple, que també té un altre titular que diu en certa manera una obvietat, i és que la sanitat pública té els estrangers de franc, però ho fa per destacar-ho perquè parla d'un cas concret i també fa números del que costa anar al metge a les illes. OK Baleares, el tercer dels digitals que miram, també mostra el cotxe accidentat a Manacor i destaca que el mort tenia només 23 anys i que va xocar contra un arbre. I parlant de vehicles, anant ja cap al Menorca, editat en paper allà, diu que el desacord entre PP i PSOE va fer que se suspengués el ple en el qual s'havia de decidir el límit d'entrada de cotxes allà. Els diaris pitiusos, per la seva banda, tot dos, tant el Diari d'Eivissa com el Periódico, obren amb el lliurament dels primers habitatges a preu limitat amb un lloguer de 460 euros cada mes.
1: I la premsa estatal pendents un dia més del que passa a Ceuta.
0: És així, seguint l'estela de tot el que ve passant aquests darrers dies, amb novetats a diari, El País obre, per dir-ho d'alguna manera, celebrant els èxits del seu grup empresarial, amb l'entrevista a Pedro Sánchez, amb exclusiva a la SER, i de tot destaca que va anunciar que el rei visitarà la zona per primera vegada, la zona de Ceuta. En petit, molt petit, val a dir-ho, diu que el president va exculpar Marroc de tot plegat. Una cosa de la qual precisament en fa bandera i titular a la seva portada, El Mundo, que treu també la fotografia de Pedro Sánchez, en aquest cas en un altre escenari, aporta un altre titular que diu que les expulsions estan embossades perquè els funcionaris no les volen signar. L'ABC canvia l'òptica i diu que Intel·ligència insta el govern a replantejar la seva relació amb Rabat. Fins i tot La Vanguardia, que s'ha dit a Barcelona i sol defugir d'aquest tema, ho treu en gros, foto de dispars en l'aire de la policia.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: Ja hem arribat a les 7 i mitja, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. Continuen les mostres de condol per la mort de l'exconseller de Turisme, Celestí Lomà, l'impulsor del primer impost de turisme sostenible.
3: Els partits polítics, el govern i el sector turístic han lamentat la mort de Lomà als 76 anys. Francina Armengol, secretària general del que va ser el seu partit, el PSIP, recordava així la seva figura.
4: És una persona que ha portat un bagatge enorme des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista de la projecció d'una societat molt més progressista, també amb una feina molt intensa i, en el meu cas, a més, perd un gran amic.
3: Lomà es va donar de baixa com a militant socialista quan el partit va donar suport a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya pel conflicte del procés.
1: I a Menorca, el Partit Popular i el PSOE s'han donat 48 hores per intentar acordar la reforma de la llei que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
3: S'ha ajornat fins demà dimecres el pla extraordinari del Consell que s'havia de fer ahir. Els populars governen en minoria, necessiten suports i asseguren que han acceptat bona part de les 18 esmenes del PSOE. Són el portaveu del Partit Popular, Joan Pons Torres, i el conseller del grup socialista, Edu Ropsi.
5: La majoria de propostes que ells han presentat no considero que siguin polítiques, per tant, i molt, com dic, moltes ens hem acceptades, amb la voluntat d'arribar a un acord.
6: Els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut. Establim també que la reciprocitat és un altre principi que hauria de regular aquestes relacions.
1: Mentrestant, a Mallorca, l'entitat té referida demana que es prohibeixin de manera definitiva noves piscines a l'illa.
3: I xifren en 10.600 les construïdes a Mallorca entre el 2015 i el 2024, 3 cada dia. Palma en concentra el nombre més alt, mentre que Campos i Santanyí són els municipis amb més piscines fetes en sòl rústic.
1: I l'actualitat d'aquestes darreres hores també afecta les butxaques. Avui, amb l'inici d'aquest mes de setembre, el gasoil torna a estar bonificat 20 cèntims al litre.
3: El descompte de l'impost d'hidrocarburs serà el doble de diesel aplicat durant el mes d'agost, quan era de 10 cèntims. En canvi, amb la benzina passa just al contrari. El descompte baixa i ho fa de 10 a 5 cèntims al litre.
1: També avui és un dia assenyalat per la pesca recreativa, perquè ja es poden pescar ros.
3: A les reserves marines estatals es calcula que representen un 15% de la captura anual, cosa que la converteix en l'espècie més pescada pels aficionats.

0: I avui dia, 1 de setembre, tornen a la feina els docents de les Balears. Comença, per tant, el compte enrere per al curs escolar que s'inicia dijous que ve.
1: Els centres educatius es posen a punt. El govern ha fet obres de millora per valor de 85 milions d'euros i també acaben de tancar les plantilles. A les 8:30 parlarem del procés d'adjudicació de places amb el conseller d'Educació, Antoni Vera.
0: Ara el que volen saber és quin temps se farà avui dimarts. Avui serà una jornada que començarà amb sol, però també hi podria haver precipitacions dèbils, fins i tot acompanyades de fang a alguns punts de les illes. Això és que sí, però bon dia.
2: Bon dia, sí, tindrem un temps bastant tranquil, però, com tu deies, amb l'arribada de més núvols. De fet, ara ja tenim el cel un poc més variable i Eivissa, Formentera, i a poc els núvols han de progressar cap a Mallorca i també a Menorca. Tenim pols en suspensió, no tant com la setmana passada, i això farà que si tenim 4 gotes, perquè no n'hi ha més, aquestes precipitacions estaran acompanyades de fang de terra roja. El vent bufarà d'est i del nord-est. Fluix en conjunt, no tindrem cap forts i amb una situació a la mà, ara ja dominada per redols amb maró a punts de Menorca i també al ponent de Mallorca. També tindrem maró la resta del dia en aquests dos sectors, amb mar rissada i marejol a recer dels vents de nord-est i de l'est. Esperem avui temperatures bastant semblants a les d'ahir, per tant, a punts de costa en tot dels 30 graus i arribarem a l'interior als 34-35 graus, sobretot a punts de Mallorca. A Menorca quedarem entre 33-34 graus, igual que també el ponent d'Eivissa i de Formentera. Demà el cel ja estarà més destapat. Començam amb 26 graus a Eivissa, ara també 26 a Formentera o 23 a Sant Antoni de Portmany. 25 graus tenim ara a Palma, 24 a Sa Pobla i a Menorca 25 graus a Maó i 26 a Ciutadella.
3: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Marta Sampas.
0: Set i 35 minuts, moment ara per la informació esportiva, que encetam parlant de futbol. Avui destacam un nom, el de John Donald, que és el 12è fitxatge del Reial Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
4: Bon dia. El jugador murcià de 25 anys arriba a l'illa procedent de l'Elx i ho fa com a cedit amb opció de compra fins a final de temporada. Es tracta d'un futbolista polivalent que arriba al Mallorca per a reforçar la part defensiva de l'equip. Pot jugar de migcampista defensiu, de central i també de lateral dret. Sentim John Donald.
5: Pues muy contento, con mucha ilusión ya de poder estar con mis nuevos compañeros y eso, de poder aportar al equipo. A nivel personal, pues eso, volver a sentirme un jugador importante, ¿no? De poder, sobre todo, aportar a este gran equipo y a nivel colectivo, pues obviamente, lograr el objetivo y el sueño, ¿no? Que es volver a la división a la que pertenece este equipo.
4: El curs passat, Donald va disputar 23 partits, 8 com a titular entre Primera Divisió i Copa del Rei, i va marcar un gol. A més, és un jugador que té experiència a Segona Divisió, categoria en què ha jugat un total de 39 partits. El futbolista hispano-nigerià ha parlat dels motius que l'han duit a l'illa.
5: El interés que mostraron por mí desde el primer momento, ¿no? La confianza que me dieron desde el primer momento, que eso es algo muy importante para un jugador y sobre todo pues preguntando a els companys, pues el bon grup que hi ha aquí.
4: I ja és oficial la sortida de Mateu Jaume al Girona. El futbolista mallorquí se'n va traspassat del conjunt català, on firma finalment per 2 temporades. Mateu Jaume s'acomiada del Mallorca amb 39 partits disputats i un gol marcat. Tot això quan l'equip mallorquinista gaudirà avui del dia de descans setmanal abans de reprendre demà dimecres els entrenaments a Sant Bibiloni per començar a preparar el partit de dissabte, recordam, a domicili contra l'Eldense. I ahir es va tancar la tercera jornada de la segona divisió amb l'empat a 2 entre Burgos i Real Societat B i el Celta B1 Castelló 2. Amb aquests resultats, el Mallorca tanca la tercera jornada 5è a la classificació amb 6 punts. I a més, ja tenim confirmats els horaris de la 5ª i la 6ª jornada. El conjunt vermell rebrà el Sabadell el diumenge dia 13 de setembre a les 6:30 del capvespre i visitarà el camp de la Real Societat B el dissabte 19 de setembre a les 2 del migdia. A Primera Divisió, ahir també es va tancar la tercera jornada amb la victòria de l'Osasuna 1-0 davant el Getafe i amb la victòria també, en aquest cas, del Barça per 5-2 al Rayo Vallecano. Amb aquesta golejada, els blaugranes són líders. I pel que fa al futbol internacional, un nom propi, el de Leo Messi, que ha anunciat la seva retirada de la selecció de l'Argentina després de ser subcampió al Mundial d'aquest any. Amb 39 anys, Messi deixa el combinat argentí després d'haver guanyat la Copa del Món el 2022 i la Copa d'Amèrica el 2021 i el 2024, amb un total de 207 partits jugats, 125 gols i 68 assistències. També en futbol, la segona federació, l'Atlètic Balears, ha fitxat Alberto Espiñeira, lateral i central dretà de 21 anys, arriba procedent del Sevilla Atlètic i es converteix en la darrera incorporació del conjunt blanc i blau. I ahir es varen fer dos sortejos a les semifinals de la Copa Illes Balears, el Ferriolense s'enfrontarà al Sant Rafel i el Solla a l'Alaió. I a la fase nacional de la Copa Federació, el Porreres s'enfrontarà al Binèfar, serà el 16 de final. En ciclisme, avui es disputarà la desena etapa de la Vuelta a Espanya de 184,7 quilòmetres de recorregut entre Alcaraz i Elche de la Sierra. Ahir era jornada de descans per als corredors, però el líder de la Vuelta, Enric Mas, va aprofitar per fer balanç. El mallorquí, després de guanyar la darrera etapa, mantindrà el mallot vermell. Sentim Enric.
6: No, bé, la veritat és que les sensacions són molt bones. A poc, pues... hem anat a millor durant la temporada i durant la volta i bé, i ara estem en una situació que simplement ens toca intentar mantenir el mallot fins a Granada.
4: L'Artenen, que encapçala la classificació a 1 minut i 18 segons d'avantatge sobre el segon, que és Roglic, i tot i així Enric diu que vol anar pas a pas.
6: No es que tengo miedo, es que si estoy todo el día pensando en que puedo ganar la vuelta, al final es un estrés acumulado que no quiero tener en este momento. Ahora simplemente, de verdad, disfruto del momento, disfruto de llevar el rojo, disfruto del equipo y ahora nos tenemos que centrar en lo que viene en esta semana y poco más, la verdad.
4: En bàsquet, el Mundial Femení d'Alemanya tendrà representació balear amb Alba Torrens i Elena Puello, que han entrat a la llista definitiva del tècnic Miguel Méndez. Les jugadores varen entrenar ahir després d'aconseguir un ple de victòries als partits de preparació. Alba Torrens va sumar 9 punts i una assistència i Elena Puello 2 punts i una assistència en el triomf davant la Xina. Pel que fa a la selecció masculina, la fase classificatòria per al Mundial 2027, Espanya va perdre ahir contra Grècia per 108-106 i és la tercera derrota consecutiva en les finestres de classificació. El mallorquí Baba Miller va anotar 4 punts i tot i la derrota, el combinat nacional és líder del grup 1 amb un balanç de 5 victòries i aquestes 3 derrotes. I també acabam amb una punta en bàsquet de la primera FEB. El FIBUI Mallorca ja està en marxa. L'equip d'Àlex Formento continuarà avui amb les revisions mèdiques protocolàries que varen començar ahir. En bàsquet, punt i final a la informació esportiva.
7: Companys, com és la temporada, què poden fer?
8: No sé, per exemple, fer-me jaure.
7: Què?
9: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
8: No, jo no soc la moderna és ella.
10: En aquest cas, moderna, no estic gens d'acord amb aquesta iniciativa.
7: Però què fan exactament?
8: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
7: Però ho fan els joves o els no tan joves?
10: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
9: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
11: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
12: Si a tu te dic bel, pinta, mur,
13: cornada...
12: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Baracel·li Bosch.
14: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
0: Són ara les 7:42, moment per la primera entrevista de l'Informatiu Matí. Avui la dedicam a parlar d'arròs. Avui és un dia assenyalat per la pesca recreativa. Com és habitual, el dia 1 de setembre ja es poden pescar els preuats raós. Aquest peix de colors vius i brillants és un dels objectius més cercats pels aficionats. De fet, a les reserves marines estatals es calcula que representa un 15% de la captura anual, cosa que la converteix en l'espècie més pescada per aquesta flota. En parlem ara amb el director general de pesca, Antoni Maria Grau. Bon dia.
13: Hola, bon dia, bon dia.
0: La vada s'aixeca entre dia 1 de setembre i dia 31 de març. Com evoluciona en aquests moments la població de raó?
13: Bueno, mira, la població de raons pensa que ja fa 20 i pico d'anys que hi ha aquesta veda i sobretot va millorar molt substancialment els primers 10 o 15 anys. Però de fa, pues, bueno, des dels anys 2010 cap aquí, en realitat ja s'ha estabilitzat, és a dir, difícilment pot millorar perquè ja està molt bé. És a dir, els raons que pescarem avui pues encara no els hem mirat, però el normal és que siguin com els de l'any passat, que ja eren molt grans. És a dir, el tema de la veda de raó, el que ha estat és un èxit no només biològic o de científics, sinó un èxit col·lectiu perquè la població de recreistes s'ho va aprendre molt bé des del principi i se respecten les normes.
0: Quina és la quantitat màxima que pot pescar cada barca?
13: Bueno, la quantitat màxima va per persona, en principi, és a dir, són fins a 50 raons per persona, fins a un màxim de 300, però, vamos, difícilment van més de 3 o 4 persones a pescar. 50 raons, tanmateix, cap a Mallorca i Menorca no els agafa ningú, sembla que hi havia a Formentera, sí, però és que 30 raons, 40 raons, ja són 2 quilos de raons, perquè els raons són molt grans. I, bueno, això és el que... La quota màxima per barca són 300, però l'important és que són 50 per persona.
0: Per tant, entenc que els pescadors recreatius respecten aquest màxim, no?
13: Sí, bueno, en tantes coses és que és molt difícil de agafar, però sí, se respecta. Jo crec que si immensa majoria de la gent agafant 20 raons per persona, ja se dona per satisfet, perquè tampoc t'ha de passar tot el dia pescant ni el demà. La raó és un peix que s'activa en la llum del sol, no és com la majoria de peixos que comencen a... És a dir, el moment de més activitat és el crepúscul o la sortida de sol, la raó no. La raó no té sentit sortir a les 6 del matí perquè estan dormint. Entonces, se pesca raó entre les 8 i mitges del matí i bueno, pues, que ja no aguantes més de passar calor. Entonces, sí, la cosa se respecta molt. A més, una cosa que jo volia contar és que l'origen de la veda va sortir dels mateixos recreistes. És a dir, jo ja feia feina com a tècnica en Límia i van venir a veure-nos persones aficionades a la pesca i van dir, hombre, heu de fer alguna cosa perquè roba menys. I d'aquí va sortir. Entonces, jo crec que sempre s'ha vist amb molt bons ulls el tema de la veda, perquè a més la gent veu que funciona i això és definitiu.
0: Per si de cas podríem recordar, senyor Grau, però a quines multes o quina multa s'exposen en cas que algú incompleixi la normativa?
13: Sí, a veure, passar-se de la quota se considera una falta greu. Aleshores, les faltes greus aquí a les illes el mínim són 150 euros, per la qual cosa, si cada raó que te passes de la quota te posen 150 euros, pues, pot pujar a... Bueno, la multa pot pujar molt. No obstant, se posen més multes per pescar zones prohibides, és a dir, perquè dins les zones integrades de la reserva no se pot pescar, que no per passar-se de quota, perquè passar-se de quota és molt difícil amb la raó. Amb altres espècies com els calamars és bastant més fàcil.
0: Enguany és un dia important avui per a la pesca recreativa. Fa uns dies ho va separar la flota professional amb l'inici de la pesca de la llampuga. Els pescadors van explicar que eren més grosses enguany que altres anys. Teniu constància que l'augment de la temperatura de la mà pugui alterar els cicles naturals dels peixos en conseqüències, com per exemple un major creixement?
13: Tenim constància, no. Tenim seguretat absoluta. És a dir... La llampuga és un peix termòfil, és un peix que a l'aigua calenta li va molt bé, de fet és un peix que viu a tots els tròpics, i és evident que la llampuga són més grans. És més, és probable que quan acabi la temporada cap al final de novembre, primer de desembre, hi hagi llampugues nascudes en guany que siguin reproductors. És a dir, ja hi ha indicis sobre això. És a dir, la llampuga és un peix que el canvi climàtic l'afavoreix, n'hi ha altres peixos d'aigua freda que el canvi climàtic els està perjudicant, però sí, De fet, vàrem detectar ja llampugues en posques de ladrots, de boquerones, de la flota de Palma, mesclades als ladrots ja fa un mes, imagina't tu, petitones, com és normal. Sí, llampuga, no m'estranyaria que ja hi hagi llampugues de 2 o 3 quilos circulant per la nostra costa.
0: I en el cas del Rou, s'espera que hi hagi alguns canvis amb el canvi climàtic?
13: Bueno, el Rou també és un peix termòfil, és un peix d'aigua càlida. Lo que sí que està passant, aquí sempre n'hi ha hagut molts i seguirà igual i no crec que els afecti gaire. El que sí que s'ha vist és que, per exemple, a la costa de la península, a Catalunya, no hi havia raons i ara estan pescant raons per la Costa Brava. La raó s'està expandint la seva àrea de distribució i aquí, bueno, cada vegada n'hi ha més fondari, però no han detectat algo significatiu. És a dir, que hagin augmentat les talles és més per la veda que no perquè l'aigua estigui més calenta. La raó no provin res d'això.
0: I també el canvi climàtic afecta algunes espècies i afecta també, té conseqüències en part de la pesca. Avui han volgut parlar, avui que ja es poden pescar els preuats en raós, han volgut parlar d'aquesta pesca avui dia 1 de setembre i hem entrevistat el director general de pesca, Antoni Maria Grau. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
13: Encantat. No he anat a pescar perquè vos volia atendre, perquè si no estaria pescant raons avui.
0: Moltes gràcies. Vinga. I fins una altra.
13: Vinga, encantat. Adéu.
0: I també pensava com es preparen els pescadors recreatius abans de sortir a la recerca d'aquest exemplar tan preuat del raó, connectant en directe amb el Club Nàutic de Serenal. Allà hi ha Cristina Bausà. Cristina, bon dia.
15: Bon dia, com bé deia, som aquí al Club Nàutic de Serenal, on en aquests moments hi ha molta calma. De fet, podeu sentir que hi ha silenci, per tant, com vos deia, molta calma. I des de que he arribat, ara fa uns 3/4 d'hora, gairebé una hora, hem vist ja alguns pescadors que arribaven aquí en aquest Club Nàutic per preparar les coses i poder partir. De fet, hem vist ja alguna barca que partia ja cap a la mà, que sortia d'aquest moll per poder anar a pescar els raons. Ara bé, el vocal de pesca d'aquest Club Nàutic, que és Toni Moreno, explica que avui les condicions marítimes no acompanyen. Diu que no acompanyen perquè fa vent, perquè la mà va una mica alçurada, però així tot assegura que sí que hi haurà persones que sortiran malgrat aquestes males condicions, sobretot aquells que tenen una barca que és en condicions, que està reforçada i que és una mica més gran, perquè sí que poden fer front en aquesta magnitud o en aquesta situació una mica més alterada. Per altra banda, també recorda que els raons es poden trobar a l'arena més a prop de la costa i que, per tant, no han d'anar a alta mà per poder-los per pescar. Així mateix, diu que avui no hi haurà tanta aglomeració perquè cauen dimarts, la gent fa feina i que sí que s'espera que hi hagi més aglomeracions a principi de dissabte i de diumenge, que serà en cap de setmana, i que, per tant, serà quan es podria fer aquesta pesca. Escoltam que ens explica Toni Moreno, que, com vos hem dit, és el vocal de pesca del Club Nàutic de Serenal.
16: El faner no sortirà tanta gent, però vamos, dissabte i diumenge que ve la bahia estirà plena de barques que les pescaran. Claro, els arenals on viuen estan somosos amb molta pressió i, claro, quan ja has anat 2 o 3 vegades, pues, les pescades minven molt.
15: Davant aquesta previsió, sobretot d'aglomeració al cap de setmana, recorda que hi ha un cupó de 50 exemplars per dia i persona i demana que se respecti.
0: Gràcies, Cristina. En directe des del Club Nàutic de Serenal. Són ara les 7:52, canviant d'assumpte. I vos parlant de la crisi migratòria de Ceuta que continua centrant l'actualitat, avui s'ha convocat per segona setmana consecutiva al Consell de Seguretat Nacional. Serà abans del Consell de Ministres, on està previst que s'aprovi el paquet d'ajudes urgents per a la ciutat autònoma valorat en 168 milions d'euros i que inclou una bonificació del 75% en la contractació dels treballadors tant de Ceuta com de Melilla. Això, com dèiem, serà avui, però aquest dilluns també ha estat una jornada de compareixences i de reunions, Toni.
17: Ahir el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es van reunir hores després que el cap de l'executiu fes aquestes declaracions a una entrevista a la cadena SER.
18: Que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
17: Les explicacions fetes pel socialista no varen agradar gens a l'oposició. El portaveu del PP, Borja Sémper, ha demanat que respecti la monarquia, lamenta que l'executiu tiri pilotes a fora en vez d'assumir responsabilitats.
19: Dice que su gobierno está investigando qué es lo que ha pasado, pero ya exculpa a Marruecos con rotundidad y acusa de lo sucedido a una internacional ultraderechista. Sería para salir corriendo si no fuera tan serio lo que estamos viendo. Solo le ha faltado culpar a Franco.
17: El portaveu de Podem, Pablo Fernández, també ha criticat la gestió del govern espanyol i els acusa d'inacció calculada.
20: Que la gestión que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez es absolutamente calamitosa. Las explicaciones que ha dado, pues como digo, son lamentables porque básicamente es lo que ha hecho es volver otra vez a arrodillarse ante Marruecos y no dar ninguna solución concreta.
17: I en la mateixa línia s'ha pronunciat el líder de Vox, Santiago Abascal.
21: No hemos podido escucharle reivindicar la amistad con Marruecos y sin hacer un solo reproche. Quien actúa así después de una invasión es sin ninguna duda el enemigo de los españoles de Ceuta.
17: També s'ha tancat la ronda de compareixences dels ministres al Congrés. La titular d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat que s'han registrat 21 agressions sexuals a Ceuta des de finals de juliol, des de les quals 5 d'elles en penetració i un intent no consumat. Pel que fa als agressors, ha puntualitzat que n'hi ha 5 investigats, d'aquests 2 són espanyols, un europeu i 2 magrebins que ja han estat expulsats.
22: Combatir la violència contra les mujeres exige perseguir a los agresores y proteger a las víctimas, no convertir el origen o la nacionalidad de miles de personas en una presunción de culpabilidad.
17: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha dit al Congrés que està a l'espera que el govern de Ceuta l'autoritzi a traslladar 500 nines migrants no acompanyades a la península i ha puntualitzat que es podrien fer acords bilaterals entre les comunitats. Això quan ha recriminat a l'oposició el to del seu discurs.
23: Que un estado no pueda acoger a un niño, meterlo en un autobús y expulsarlo sin escucharlo, sin saber quién es y sin saber dónde, a dónde lo devuelve, no es una debilidad burocrática. És una conquista democràtica.
17: La crisi migratòria, però, ha tornat a travessar fronteres. El ministre d'Exteriors israelí ha acusat Pedro Sánchez de llançar mentides descarades per vincular Rússia i Israel com a difusores de desinformació.
0: I si no hi ha res de nou, el Consell de Ministres aprovarà avui el projecte de llei d'Estatut Marc del Servei de Salut. Aquest document regula les condicions laborals del personal sanitari i compta amb el rebuig absolut dels sindicats mèdics.
17: De fet, el projecte d'Estatut Marc va ser el principal argument per dur a terme, recordareu, les vagues que s'han fet aquest primer semestre del 2026. Una vegada aprovat el Consell de Ministres, s'iniciarà el seu recorregut parlamentari. El govern espanyol no té assegurada, en tot cas, la majoria al Congrés dels Diputats.
0: I tal vegada haureu notat, si heu passat per una benzinera, avui, amb l'inici d'aquest mes de setembre, el gasoil torna a estar bonificat 20 cèntims al litre. El descompte de l'impost d'hidrocarburs serà el doble de l'aplicat durant el mes d'agost, quan era de 10 cèntims. En canvi, amb la benzina passa just al contrari. El descompte baixa de 10 a 5 cèntims al litre.
17: És el resultat d'aplicar els criteris establerts amb el decret pla de resposta a la guerra de l'Orient Mitjà. Augmenta el descompte del dièsel perquè, segons les darreres dades disponibles, el mes de juliol aquest combustible es va encarir més d'un 15% en comparació amb l'any anterior. En canvi, la inflació de la benzina va ser del 7% i per això el descompte baixa.
0: I l'Euríbor ha tancat el mes d'agost fregant el 3%, ahir es va situar en el 2,95% i manté la tendència alcista de l'agost passat.
17: I això farà pujar de nou les hipoteques de tipus variable. Els mercats veuen cada vegada més possible que el Banc Central Europeu pugi els tipus d'interès a l'eurozona a la reunió que es farà a la pròxima setmana.
0: I encara un darrer apunt de l'economia. La plataforma xinesa de moda ràpida Shein ha debutat avui a la borsa de Hong Kong, ho ha fet amb una caiguda de fins al 4% a les sessió matinal.
17: La companyia accedeix als mercats d'inversió després d'estar diversos anys intentant cotitzar tant a Nova York com a Londres. Durant les primeres hores, des de la sortida de borsa de Hong Kong, les cotitzacions han arribat a desplomar-se fins un 10%. Darrerament, Shein s'ha vist afectada de manera important pels canvis aranzelaris dels Estats Units, també de diversos països europeus. La sortida a borsa ha valorat el gegant xinès en 26.500 milions de dòlars, és a dir, molt per davall del seu màxim de 2022, que era de gairebé 100.000 milions de dòlars.
14: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I ara són les 7 i gairebé 58 minuts, moment per a la cultura, l'informatiu Matí. Avui, amb Toni Escanellas, començant recordant un actor. Parlant de Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys a causa d'un infart. L'actor barceloní format a l'Institut del Teatre deixa una trajectòria extensa en el cinema, el teatre i en la televisió amb més de 30 pel·lícules.
17: És així en títols com Smoking Room, Mare dentro, Ada triste, Sé quién eres, entre moltes d'altres. Però més enllà de la filmografia és que Garrido deixa un record com a intèrpret amb una personalitat extraordinària, d'aquells que podien convertir un personatge secundari en una presència impossible d'ignorar a qualsevol obra. Sempre explicava les entrevistas de Bond, le venía la pasión por la interpretación.
1: Mi padre me llevaba a ver películas de cine cuando era pequeño, a la parroquia de del barrio donde vivíamos. Hacían programas dobles los fines de semana, películas clásicas, desde John Ford a alguna de James Bond, qué sé yo, ¿no? Esas películas doble programa. Y a mí eso me encantó.
17: Premi al millor actor al Festival de Màlaga per Smoking Room, dues vegades nominat al Premis Gaudí, Garrido encara tenia projectes pendents d'estrena. Havia rodat Todo es necesario, una sèrie amb Marcel Barrena, amb David Verdaguer i amb Enric Auquer, que s'estrenarà l'any que ve, 2027, i també havia participat a Cira, continuació del Tiempo entre costures. Se'n va massa prest, en només 56 anys, però deixa la seva feina i, sobretot, els seus personatges.
0: I arribarem a les 8 amb la música de les Pitxorines, que seran les representants balears del Festival Neorama, que tindrà lloc aquest cap de setmana a Granada. Es tracta de la primera cita itinerant de talent emergent que connecta diferents gèneres musicals de tot l'estat amb xerrades, debats i amb la presència d'11 artistes emergents, entre els quals, com deia, hi haurà aquestes que ara escoltau, les Pitxorines. Bon.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8. És dimarts 1 de setembre, jornada de tornada a la feina per als docents de les Balears. Comença, per tant, el compte enrere per al curs escolar que s'inicia dijous que ve. Els centres educatius es posen a punt. El govern ha fet obres de millora per valor de 85 milions d'euros i també acaben de tancar les plantilles. A les 8 i mitja parlarem del procés d'adjudicació de places amb el conseller d'Educació, amb Antoni Vera. Tot mentre continuen les mostres de condol per la mort de l'exconseller de Turisme, Celestí Alomà, l'impulsor del primer impost de turisme sostenible. Ansel López, bon dia.
2: Bon dia. Els partits polítics, el govern i el sector turístic han lamentat la mort de l'Alomà als 76 anys. Francina Armengol, secretària general del que va ser el seu partit, el PSIP, recordava així la seva figura.
3: És una persona que ha portat un bagatge enorme des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista de la projecció d'una societat molt més progressista, també amb una feina molt intensa i, en el meu cas, a més, perd un gran amic.
2: L'Alomà es va donar de baixa com a militant socialista quan el partit va donar suport a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya pel conflicte del procés.
1: I a Menorca, el PP i el PSOE s'han donat 48 hores per intentar acordar la reforma de la llei que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
2: S'ha ajornat fins demà dimecres el ple extraordinari del Consell que s'havia de fer ahir. Els populars governen en minoria, necessiten suports i asseguren que han acceptat bona part de les 18 esmenes del PSOE.
1: Mentrestant, a Mallorca, l'entitat referida demana que es prohibeixin de manera definitiva noves piscines a l'illa.
2: Segons els ecologistes, del 2015 al 2024 es van construir 3 piscines cada dia, és a dir, que en total se'n van fer 10.600. Palma en concentra el nombre més alt, mentre que Campos i Santanyí són els municipis amb més piscines fetes en sòl rústic.
1: I l'actualitat d'aquestes darreres hores també afecta les butxaques. Avui, amb l'inici del mes de setembre, el gasoil torna a estar bonificat 20 cèntims al litre.
2: El descompte de l'impost d'hidrocarbur serà el doble de l'aplicat durant el mes d'agost, quan era de 10 cèntims. En canvi, amb la benzina passa just al contrari. El descompte baixa i ho fa de 10 a 5 cèntims al litre.
1: També avui és un dia assenyalat per la pesca recreativa perquè ja es poden pescar ros.
2: Això sí, el vocal de pesca del Club Nàutic de Serenal, Toni Moreno, ens ha explicat que avui les condicions marítimes no són del tot favorables.
4: Gent, pues, l'espera tot l'any per dia 1 de setembre partir. I, clar, hi ha els que tinguin unes embarcacions que reuneixin millors condicions, pues, aquests segurament partiran. I altres que cercaran a redossos, vorera la costa, perquè també les poden trobar a prop de la costa, rons.
2: Amb la implantació de la veda l'any 2000, el pes mitjà dels exemplars gairebé s'ha triplicat i ha passat dels 26 grams als 70.
1: I en els esports en futbol, John Donald és el 12è fitxatge del Real Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
5: Bon dia. El jugador de 25 anys arriba a l'illa procedent de l'Elx i ho fa, com s'ha dit, amb opció de compra fins a final de temporada. Donald arriba al Mallorca per reforçar la part defensiva de l'equip i és que pot jugar de migcampista defensiu, de central i fins i tot de lateral dret. I ja és oficial la sortida de Mateu Jaume al Girona. Això mentre l'equip, després de tancar-se la tercera jornada de Lliga, és 5è a la classificació amb 6 punts. I demà començarà a preparar la visita de dissabte a l'Eldense. I en ciclisme, a la Vuelta a Espanya, després de la jornada de descans, Enric Mas, líder de la classificació, competirà avui en la desena etapa amb un total de 184,7 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra.
1: I pel que fa al temps, el dia començarà amb sol, però avui també hi podria haver precipitacions dèbils acompanyades de fang a alguns punts de les illes. Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia. Sí, les precipitacions que hi pot haver seran molt febles, amb terra roja, perquè torna a arribar una altra vegada la pols en suspensió damunt l'arxipèlag, que això farà que, sobretot ja a partir d'avui migdia, no vegem el cel tan blau. De fet, també tindrem un augment de núvols, ara ja amb el cel bastant variable a Eivissa i a Formentera, i els núvols avancen de sud a nord, i per tant, a partir de migdia ja tindrem el cel bastant ennigulat a tot l'arxipèlag. Esperem una situació de cel variable, amb aquesta aquestes 4 gotes i en temperatures molt semblants a les d'ahir. Per tant, avui, una altra vegada màximes que se situaran entre els 30 i 35 graus. 35 graus sobretot a punts de l'interior de Mallorca, 33, 34 les màximes a Menorca i també a punts d'Eivissa, a Formentera ens quedarem en tot dels 32 graus. El vent avui bufa de l'est i del nord-est. De moment es fluix en qualque cop moderat durant la matinada. Ha arribat, per exemple, a Cabrera als 44 km per hora, als 28 es Mercadal, i esperar una situació a la mà dominada per redols de maró. Recer del vent de component est i nord-est, la situació serà més bona, mar, rissada i marejol. Demà ja moltes estones de sol, ja cel bastant més net i en temperatura màxima que repunta una mica. Demà ja arribarem a 35-36 graus a més redols de l'arxipèlag. Quedarà una mica de calitja a la banda del sud. De moment, temperatures ja bastant suaus, entre 24 i 26 graus a les illes.
1: I quant a la mobilitat, destacam avui que els trens dels serveis ferroviaris de Mallorca tornen al seu horari habitual. Toni Escanelles, bon dia.
7: És així, bon dia, i ho fan després de setmanes d'horaris reduïts, de fer passar tots els trens, recordareu, per la mateixa via entre el pont d'Inca i de Marratxí, només per un dels costats, perquè es feien feines a Son Rullant. Avui, en tot cas, l'SFM anuncia que es recuperen les freqüències habituals. Pel que fa a les carreteres, ja comença a haver-hi retencions a la via de cintura entre l'Estadi Balear i Son Hugo, per tant, alerta la gent que circula per allà o si han de trobar vies alternatives. També l'MA13, l'autopista d'Inca, des de Son Cladera fins al pont d'Inca Nou. I recordeu que hi haurà tancament parcials al passeig marítim, al Parc de la Mà, per la preparació i execució de les festes de la patrona, i que també segueixen les obres a la General de Mau Ciutadella a l'alçada de Rafal Rubí.
1: 8 i 6 minuts del matí. Iker Hernández és al control tècnic.
0: Escoltau l'informatiu matí. I Vetres Ràdio.
1: Dol unànim en el món de la política. Mort Celestí Alomà, el primer conseller de turisme d'un govern de progrés que passarà als llibres d'història contemporània per impulsar l'impost de turisme sostenible. Ens repassa el seu perfil, Maria Eugènia Queclas.
8: Va ser el màxim responsable de la implantació de la taxa turística en el primer govern de coalició de Francesc Antic i, per tant, es va enfrontar a un debat molt amarg amb part del sector hoteler que no volia que es gravassin les pernoctacions als seus hotels illencs, com tenien altres indrets fora de les fronteres de l'Estat. Celestí Alomà ho recordava en una conversa amb Rafa Gallego el dia, fins i tot, en certa nostàlgia.
9: Pols, va ser un pols. Ideològic d'aquí com d'aquí, va ser un debat molt intens. Jo crec que és un dels debats més intensos que hi ha hagut dins la democràcia en aquesta comunitat, sí. Que en definitiva el que s'estava posant en dubte era una decisió d'un govern democràticament elegit, i això té una imatge no positiva, però que una vegada que s'ha donat, jo crec que n'han après tots.
1: Ecotaxa i Celestí Alomà sempre aniran plegats, però el Lluviner va deixar el seu segell a molts de moments històrics de la política i de la gestió pública.
8: Va ser un dels fundadors del Partit Socialista de les Illes, part de l'embrió del PSM. Molts dels integrants acabaren al PSOE. Ell ho feu molt d'any després, el 1998, perquè no acabava de combregar amb Felipe González, tot i que va ser director general de turisme del seu govern. Ell es va afiliar al PSIP a les primàries del partit entre Borrell i Almunia, perquè ho trobà una autèntica eina per fer polítiques d'esquerres. I és que Celestí Alomà era, sobretot, un home d'esquerres.
10: Jo sempre he cregut més en una... de caminar cap a el que és una certa unitat de l'esquerra.
8: Això confessava a IB3 Notícies un 3 de novembre de 2017, el mateix dia que es va donar de baixa del PSOE, enfadat pel suport dels socialistes a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a la Generalitat pel procés independentista. Per ell, era antidemocràtic. La sortida del partit, però, no el feu trencar les bones relacions amb els socialistes illencs, amb els quals va ser diputat del 99 al 2007. Només tenia bones paraules cap a ells, com aquest dilluns les tenia la líder Francina Armengol per a l'Home.
3: És una persona que ha portat un bagatge enorme des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista de la projecció d'una societat molt més progressista, també amb una feina molt intensa, i en el meu cas, a més, perd un gran amic, una persona amb la que han compartit moltíssimes lluites, i sonó que li podem fer és continuar en la seva forma de pensar i en la seva forma de sentir.
8: El líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, deia que s'ha mort un homenot d'aquesta pàtria nostra, fent a la vegada l'ullet als retrats escrits per Josep Pla a les figures de la cultura, la política i la societat del seu temps.
11: En Celestia Lomà formava part d'aquella generació que ens va fer veure en els mallorquins que podíem canviar les coses, que eren capaços de prendre les rendes del nostre destí i lluitar per un món millor. De fet, ens va ensenyar que lluitar no era una opció, que era una obligació cap a nosaltres i cap a les generacions futures. Ara ens ha deixat en Celestí, però ens deixa un llegat impagable, no només d'exemples de lluita, sinó de compromís amb una terra, amb una gent, amb un país.
1: Maria Eugènia Celestí Alomà, li costava casar-se amb les sigles polítiques, però no amb la ideologia.
8: Sobretot, però, estava enamorat de la democràcia i per això, durant la transició, va ser un dels mallorquins que va aterrar a la Moncloa de la mà de Josep Malià, llavors secretari d'Estat per a la Informació d'Adolfo Suárez. No només va ser al càrrec a Madrid en governs de colors que no se sentia seus, també va ser director general de turisme en Gabriel Canyelles. Era amic de tothom i l'apassionava debatre, sobretot en persones que veien les coses des d'una altra òrbita, com va fer en aquesta casa a l'Entrevui Demà, en Lila Tomàs i Joan Huguet. Per al popular, aquest dilluns és un dia molt trist.
12: Per què? Perquè se n'ha anat un amic, un polític de rasla, un home coherent, un home recte, sincer, i vaig apreciar i respectar profundament, precisament perquè sempre defensava les seves conviccions en total i absoluta llibertat e independència.
8: La presidenta del govern, Marga Proens, coincidia amb Huguet a destacar a les xarxes socials les conviccions fermes i el compromís amb les Illes de l'Homà, aquesta vocació de servei i la seva aportació a la gestió del sector turístic de les Illes des de tots els caires possibles.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I a Menorca, el PP i el PSOE s'han donat 48 hores per intentar acordar la reforma de la llei que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a l'illa. A darrer moment es va decidir ajornar fins demà el ple extraordinari del Consell que s'havia de fer ahir. Els populars, Anselm, governen en minoria i necessiten suports.
2: I asseguren que han acceptat bona part de les 18 esmenes del PSOE. Joan Pons Torres és el portaveu del Partit Popular.
13: La majoria de propostes que ells han presentat no considero que siguin polítiques, per tant, i molt, com dic, moltes ens hem acceptades amb la voluntat d'arribar a un acord.
2: El conseller del grup socialista, Edu Ropsi, vol, entre d'altres coses, restringir algunes excepcions, vincular els vehicles als domicilis fiscals a Menorca i garantir reforços de transport públic quan s'apliqui la limitació.
14: La proposta original que fa l'equip de govern del Consell, els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut, establint també que la reciprocitat és un altre principi que hauria de regular aquestes relacions.
2: D'altra banda, Més per Menorca manté les reticències. La portaveu Noemi Garcia considera que la llei aprovada el 2023 ja permet limitar l'entrada de vehicles.
15: Més per Menorca hem tingut sempre molt clara la nostra línia, sempre molt clara la nostra postura. L'actual llei Menorca Reserva de Biosfera si permet començar amb la limitació de l'entrada de vehicles a Silla. Es consens, no s'aconsegueix presentant una llei tancada, presentant un munt d'esmenes just dos dies abans d'esplai.
2: Ara el PP i el PSOE tenen 24 hores per acostar posicions. Si s'aconsegueix aprovar un text majoritari, la darrera paraula la tindrà el Parlament, on s'haurà de validar de manera definitiva.
1: Mentrestant, a Mallorca, Terra Ferida demana la prohibició definitiva de noves piscines a l'illa. Els ecologistes han documentat en un estudi fet mitjançant l'anàlisi de fotografies aèries que del 2015 al 2024 se'n varen construir 3 al dia. En total són 10.600. Palma en concentra el nombre més alt, mentre que Campos i Santanyí són els municipis amb més piscines fetes en sòl rústic.
2: Ells relacionen aquest boom amb el lloguer turístic i l'especulació immobiliària perquè una piscina, diuen, augmenta el valor de la propietat. Mateu Vic, geògraf i autor de l'estudi, defensa que no es donin més llicències excepte per a piscines públiques o comunitàries.
16: Com s'atura? Senzillament deixant de donar llicències per piscines. Això s'ha fet a Menorca, m'ha parit que és a Mahó, que s'ha provat no fa molt. En aquest sentit, Menorca mos du bastant d'avantatge. S'haurà de prendre mesures de pal·liatives ja, perquè ja no són preventives en aquestes alçades, però sí, evidentment que no s'ha de construir ni una piscina més a Mallorca, molt manco en sòl rústic.
2: De les noves piscines, un 30% són en sòl rústic i terra ferida destaca que una de cada tres es construeix acompanyada d'una gran superfície enjardinada. I això, diuen, incrementa el consum d'aigua, ja que cada hectàrea de gespa necessita uns 8.000 metres cúbics anuals. La portaveu de terra ferida, Antònia Fuster, posa com a exemple un xalet amb 600 metres quadrats de gespa. Diu que necessita 480 tones d'aigua a l'any per mantenir-la.
17: Són 48 camionades d'aigua o, més o menys, un camió a la setmana. Per tant, no, el problema no són només les piscines, en el cas del sòl rústic, sinó que la gespa també és un element que preocupa per la quantitat d'aigua que consumeix.
2: Terra Ferida també demana la reclassificació dels sòls urbanitzables a sòl rústic i més mesures per cobrir les piscines quan no s'usen per evitar l'evaporació de l'aigua.
1: I compte enrere per a l'inici del curs escolar, la setmana que ve s'iniciaran obres de millora i d'ampliació. Encara en marxa en alguns centres educatius amb instal·lacions a punt per estrenar en altres i amb aules modulars com a assignatura pendent. En alguns centres, l'Institut Balear d'Infraestructures i de Serveis Educatius, l'IBISEC, du a terme actuacions per valor de més de 85 milions d'euros.
2: Entre aquestes actuacions hi ha l'ampliació del CEIP Pare Bartomeu Pou, del Gaida, els Molins de Serracó i Sant Carles a Santa Eulàlia. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha destacat que el curs que ve també es posaran en funcionament les ampliacions dels instituts de Sant Marçal a Marratxí i del Marc Ferrer a Formentera, tots dos reivindicacions històriques de la comunitat educativa. A més, Ciutadella inaugurarà el nou centre integrat de formació professional del municipi. Només hi haurà alguns treballs encara en marxa a punts molt concrets.
18: I de vegades hem tingut sai de que no arribaven per ventura qualque intervenció. Sí que vos dic que et sei la soledat, que no té menjador escolar i que s'ha hagut de fer un menjador i que s'ha hagut de fer més obra del que s'imaginava, pues el menjador no estarà operatiu, seguirà amb obres i no estarà operatiu fins la millor perventura el mes d'octubre. Però en principi, el que són les obres, així com a tònica general, totes estaran acabades.
2: Vera també subratlla que arrencaran pròximament obres importants, com les ampliacions de l'IES Sant Antoni de Portmany a Eivissa i de l'IES Josep Font i Trias a Esporles, a més de la reforma del CEIP Mestre Guillem Galmés a Sant Llorenç. Per part dels equips docents, els reptes enguany es mantenen sense molts de canvis. Les infraestructures, precisament, són una de les principals preocupacions a la qual s'assuma el problema de la manca de climatització. El president de l'Associació de Directors de Secundària és Joan Ramon. Montxamena.
19: Sí que pot ser que hi hagi alguns centres que s'hagin instal·lat en aire condicionat, però segurament són pocs. I possiblement centres que s'hagin posat més ventiladors, quan ja s'havien posat altres centres, però bé, en les temperatures que s'estan tenint, és un dels problemes que també ara haurem d'intentar arreglar el més aviat possible dins les possibilitats de tenir tots els centres de la comunitat autònoma amb aire condicionat, que com podeu entendre no és fàcil.
2: També adverteixen de la manca de professors d'algunes especialitats a Menorca i a les Pitiüses. En aquests moments hi ha molts de residents a Mallorca que es desplacen per cobrir-les, però no basten. A més, la majoria són interins i la seva idea és tornar a casa. És el cas d'Anna Marta, que és orientadora.
20: De fet, ara mateix estic ocupant una vacant de 3 anys, però bueno, la meva idea és, i intenció seria tornar quan abans millor a Mallorca i seguir amb la meva vida i poder optar doncs a l'estabilitat que cerco a prop dels meus.
2: I hem de destacar que, a diferència d'altres docents desplaçats, en el seu cas ha estat relativament fàcil trobar un lloguer assequible. Ara bé, reconeix que el plus d'insularitat en algunes casuístiques és insuficient.
1: I el nou curs escolar comença també amb una nova formació al centre d'FP, Juniper Serra. A partir del mes d'octubre, aquest centre impartirà el curs de reparació de vehicles elèctrics i híbrids. Es tracta d'una formació pionera a les Balears, impulsada per la Conselleria d'Educació i que està finançada pel SOIP amb més de 15.000 euros. Cada curs serà semipresencial de 60 hores i disposarà de 15 places. Neus Pericàs.
4: D'aquestes 60 hores, 40 seran presencials i 20 telemàtiques, i s'hi podrà matricular qualsevol persona que tingui el certificat educatiu de nivell 2, és a dir, les persones amb el títol d'ESO o d'FP bàsica. Aquesta formació, segons ha explicat el cap de Departament d'Electromecànica del centre, Toni Baldoví, neix arran de la demanda del sector mecànic. El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Antoni Deudero, ha afegit que és important tenir a la plantilla mecànics especialitzats en la reparació de vehicles elèctrics ara que s'aposta per electrificar tota la xarxa de busos.
21: És un contingut una mica a demanda, a estudis mecànics de l'AMT.
22: Per part de l'Ajuntament de Palma, concretament CMT, que està dins el procés de migrar cap a autobusos elèctrics, hem de menester que cotxeres, els nostres mecànics, tinguin aquests criteris bàsics per poder començar a manipular.
4: Uns coneixements que el sector privat també necessita, així ho ha destacat la secretària executiva de la Federació Empresarial Balear de Transports, Petra Mut.
23: Per part de les empreses és realment una necessitat poder formar els seus treballadors, mecànics, amb aquests coneixements de vehicles elèctrics, sobretot per anar cap a una transició en el vehicle elèctric. Però una d'aquelles barreres que hi ha, que ho impedeix, és el personal capacitat per poder-los fer un manteniment corresponent.
4: Així, dia 1 d'octubre, comença el curs en aquesta formació.
0: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: I avui dia 1 de setembre comença una de les jornades més esperades per als pescadors recreatius. La temporada del raó, que s'allargarà fins dia 31 de març de l'any que ve. El nombre màxim de captures per mes és de 50 raós per persona i per dia. Amb la implantació de la vada de l'any 2000, el pes mitjà dels exemplars gairebé s'ha triplicat i ha passat del 26 grams als 70.
7: I per això el director general de pesca, Antoni Maria Grau, considera que la veda del raó ha estat un cas d'èxit. En una entrevista a l'Informatiu Matí, ha recordat que la immensa majoria de pescadors recreatius la respecta.
24: Se posen més multes per pescar zones prohibides, és a dir, perquè dins les zones integrades de reserva no se pot pescar, que no per passar-se de quota, perquè passar-se de quota és molt difícil amb el raó. Amb altres espècies com els calamars és bastant més fàcil.
7: L'ascens de la temperatura de la mà es nota en les captures. Fa just una setmana començava la temporada de la llampuga amb uns exemplars més grossos d'allò que és habitual, però com afecta el raó? Ido Grau explica que hi ha canvis en la seva distribució, sobretot geogràfica.
24: Lo que sí que està passant, aquí sempre n'hi ha hagut molts i seguirà igual i no crec que els afecti gaire. Lo que sí que s'ha vist és que, per exemple, a la costa de la península, a Catalunya, no hi havia raons i ara estan pescant raons per la costa brava. És a dir, la raó s'està expandint la seva àrea de distribució.
7: Es calcula que el raó representa un 15% de la captura anual en reserves marines estatals per flota recreativa de les Balears.
1: Per saber com es preparen els pescadors recreatius per sortir a la recerca avui d'aquests exemplars tan preuats, connectem en directe amb el Club Nàutic de Serenal. Cristina Bausà, bon dia. Ja han sortit a la mà.
25: Bon dia, sí, ja han sortit. De fet, en aquest precís moment veiem com hi ha una barca que està sortint del moll d'aquest Club Nàutic d'aquí de Serenal. Hi ha tres persones a bord i també hem pogut veure com estaven preparant aquestes gambes que utilitzen per poder pescar després els raors. De fet, ara estan sortint d'aquest moll i estan en direcció cap als arenals, on poden pescar aquest peix, que és un peix tan creuat, però dir-vos que no és l'única que ha sortit ni l'única que surt. Ara n'hi ha una altra que segueix el mateix camí i abans d'elles també n'han sortit unes 6 o 7 que donen els sus així en aquesta temporada de pesca. Dir-vos que avui les condicions meteorològiques marítimes no són una mica més adverses, que la mà no va com d'una bassa d'oli i a més hi ha vent, així tot surten i ho fan amb moltes ganes.
26: Hombre, esperen que hi hagi rons, ja que és el primer dia, i ho estava esperant bastant de temps, vull dir. Però bueno, hi ha dies bons i hi ha dies dolents, ja ho veurem.
27: Sortirem i esperem per agafar molt. Esperant que fas cupo, que no ho crec, però bueno.
25: Ells són alguns dels que sortiran des d'aquí, però el vocal de pesca del Club Nàutic de Serenal, Toni Moreno, explica que s'espera que el dia de més afluència sigui el cap de setmana.
28: És el primer dia, tothom espera amb expectació, tothom vol sortir, es faner, no sortirà tanta gent, però vam dissabte i diumenge que ve, la sabia estirà plena de barques que les pescaran. Claro, els arenals on viuen estan somosos amb molta pressió i, claro, quan ja has anat dues o tres vegades, pues, les pescades minven molt.
25: Per tant, podem dir que s'ha donat el sus de manera oficial en aquesta temporada de pesca de raors. Les barques i els pescadors, ja n'hi ha molts que són al mig de la mà per començar a pescar. I això sí, recordar que hi ha un cupó de 50 exemplars per dia i pescador.
1: Gràcies, Cristina. En directe des del Club Nàutic de Serenal, avui 1 de setembre, dia en què es comencen a pescar raors. Són les 8:25.
0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Marta Sampas.
1: I començant, Marta, els esports, parlant avui de futbol, John Donald és el 12è fitxatge del Reial Mallorca.
3: El jugador murcià de 25 anys arriba a l'Illa procedent de l'Elx i ho fa com a cedit amb opció de compra fins a final de temporada. Es tracta d'un futbolista polivalent i és que arriba al Mallorca per reforçar la part defensiva de l'equip i pot jugar de migcampista defensiu, de central i fins i tot de lateral dret. Sentim John Donald.
5: Pues muy contento, con mucha ilusión ya de poder estar con mis nuevos compañeros y eso, de poder aportar al equipo. A nivel personal, pues eso, volver a sentirme un jugador importante, ¿no? De poder sobre todo aportar a este gran equipo y a nivel colectivo, pues obviamente lograr el objetivo y el sueño, ¿no? Que es volver a la división a la que pertenece este equipo.
3: El curs passat, Donald va disputar 23 partits, 8 com a titular entre Primera Divisió i Copa del Rei i va marcar un gol. A més, és un jugador que té experiència a Segona Divisió, categoria en què ha jugat un total de 39 partits. El futbolista hispano-nigerià ha parlat dels motius que l'han duit a l'Illa.
5: El interés que mostraron por mí desde el primer momento, ¿no? La confianza que me dieron desde el primer momento, que eso es algo muy importante para un jugador y sobre todo pues preguntando a els companys, pues el bon grup que hi ha aquí.
3: I ja és oficial la sortida de Mateu Jaume al Girona. El futbolista mallorquí se'n va traspassar del conjunt català on firma finalment per dues temporades. Mateu Jaume s'acomiada del Mallorca amb 39 partits disputats i un gol marcat. Tot això quan l'equip mallorquinista gaudirà avui del dia de descans setmanal abans de reprendre demà dimecres els entrenaments a Sant Bibiloni per a començar a preparar el partit de dissabte a domicili contra l'Eldense. I ahir es va tancar la tercera jornada de la segona divisió. Va ser amb l'empat a 2 entre Burgos i Real Societat B i el Celta B 1, Castelló 2. Amb aquests resultats, el Mallorca és 5è a la classificació amb 6 punts. I a més, ja tenim confirmats els horaris de la 5ª i la 6ª jornada de Lliga. El conjunt vermell rebrà el Sabadell el diumenge 13 de setembre a les 6:30 del capvespre i visitarà el camp de la Real Societat B el dissabte 19 de setembre a les 2 del migdia. A Primera Divisió, ahir també es va tancar la tercera jornada. Va ser la victòria de l'Osasuna 1-0 davant el Getafe i la victòria del Barça per 5-2 al Rayo Vallecano. Amb aquesta golejada, els blaugranes

9 i mig, ja passen de 2 minuts, ja que estem activant tot. Torna setembre, torna l'escola, torna el curs polític, torna tota l'activitat, no? Tot poc a poc va escalfant motors. Hem pensat que seria perfecte recuperar un tema que és habitual en aquestes tertúlies, com és el finançament. Per cert, el nostre company del diari Última Hora, Guillem Porcel, ho explica, no? I fa també una relació, no?, de tot el que s'ha publicat i respecte a les recents xifres d'aquest finançament, que malauradament no ens diu o no revela cap sorpresa, sinó que Balears se situa a la cua respecte a altres comunitats autònomes. Va rebre en 2025, únicament 256 milions d'euros, com explicaven, situa la nostra comunitat a la cua entre les 4 comunitats autònomes amb menor volum d'inversió executada, només per davant de Canàries, de Navarra i també de la Rioja. Balears va concentrar únicament el 1,67% de tota la inversió estatal executada l'any passat. Juana, no molt sorprenent, però sí cal reivindicar aquestes xifres, sobretot en un temps important, no? Quan parlam de reactivació política, quan parlam de futures eleccions, és important situar la nostra comunitat i la posició que manté.

0: Sobretot en veure on han anat aquestes inversions, no? Perquè un té, jo penso, té aquest pensament que gairebé la majoria d'aquestes inversions van a ports i a l'aeroport, que tenim els nostres aeroports amb obres tots els anys, vull dir, no, són unes obres inacabables, també en esport, que sempre es van fent millores, i la veritat que, evidentment, són infraestructures molt necessàries a les nostres illes, hem de tenir esports i aeroports a punt, són unes infraestructures bàsiques, però que finalment això el ciutadà de peu no ho percep en el seu dia a dia. I aquí a Eivissa i a la resta de les illes tenim mancances molt, molt greus, que, vull dir, en respecte en relació a les altres comunitats. Evidentment, a Mallorca teniu trens que també s'han de mantenir, vull dir, hi ha unes inversions en AVE a la península que són inimaginables aquí a les nostres illes, amb molts menys passatgers dels que tenim aquí. Evidentment, nosaltres tenim la força que tenim 8 diputats en el Congrés, som molt pocs en relació amb el total, i revela un poc la poca força que tenim a nivell estatal per fer-nos valar i per reivindicar les mancances que tenim. Jo crec que també hi ha una sensació a Madrid de que aquí és una ciutat o és una comunitat molt rica, que no necessitem tant com altres bandes, que és una sensació evidentment falsa, perquè aquí estem infrafinançats des de fa molts anys, i cada volta aquesta bretxa jo crec que s'amplia cada volta més.
1: Bueno, estoy viendo ahora, para los oyentes, voy a describir lo que estoy viendo, que son los plenos del Parlamento, y solo de pensar que vuelve la semana que viene ya me está dando una pereza terrible. Perdón. Volviendo al tema serio, efectivamente, las inversiones de los ministerios sistemáticamente a Baleares ha estado por debajo de la media, y para eso está el factor de insularidad, que luego compensa estas inversiones de los ministerios. Pero lo más relevante va a pasar esta semana, que es que el viernes se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir el nuevo sistema de financiación. Para debatir y aprobar. O sea, es un sistema de financiación que lleva caducado desde hace 12 años. O sea, ni Mariano Rajoy en su momento, ni Pedro Sánchez durante los 8 años de gobierno ha tenido la valentía de sacar este melón a las comunidades autónomas para arreglar un problema de un déficit estructural de financiación para la comunidad autónoma, y este viernes se votará un sistema de financiación que saldrá adelante con el voto de Cataluña y de Canarias y el resto de las comunidades autónomas en contra. Es un modelo que beneficia a Baleares en muchos aspectos, pero que no tiene en cuenta cuestiones relevantes que pide el gobierno. Por ejemplo, la población flotante, que el otro día ya publica a última hora, que ronda, supera los 300.000 habitantes diarios, que piden servicios pero no reciben financiación. Creo que la clave va a estar en este viernes, ver qué pasa con esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ya auguro que será una aprobación, será un rodillo del gobierno, pero bueno, luego el gobierno sufrirá su propio rodillo en el Congreso, porque esto no saldrá adelante. Y volveremos a estar en las mismas. Creo que gane quien gane las elecciones del año que viene, que las habrá, me da igual en marzo, que en noviembre, que en julio, lo primero que tiene que hacer es sentarse con las comunidades autónomas, con todas, y abrir de verdad un debate sobre el nuevo sistema de financiación, que es clave para los recursos autónomos. Hay que pensar que si aquí no llega dinero, o sea, las inversiones que haga el Estado en Baleares, es verdad que es menos, pero es una minucia comparado con lo que llega aquí. Del sistema de financiación, aquí llegan cada año 4.000 millones de euros. Si pierdes 500 millones porque el sistema no te beneficia, son 500 millones de euros que pierden los ciudadanos de Baleares. Esta es la madre del cordero que está ahora mismo sobre la mesa.
2: El problema que tenemos aquí, lo hemos visto con los diferentes gobiernos, de sea el color político que sea que hay en Madrid, es que como Baleares solo tiene 8 diputados, no tiene peso, pues nosotros estamos ahí a la cola. Hay comunidades que tienen sus propios diputados que sí que son decisivos a la hora de formar gobierno o de ganar votaciones, como por ejemplo Cataluña, País Vasco, Canarias, y entonces ellos sí que pueden rascar siempre algo más. Nosotros, pues, difícil lo tenemos. Yo, sinceramente, ojalá fuese así como tú esperas, que el próximo gobierno lo primero que debería hacer sería eso, abordar este tema. Pero es que si vamos a los antecedentes, tú lo señalabas también, Nekane. Rajoy ya no lo hizo.
1: No.
2: Sánchez tampoco lo ha hecho. Y yo me temo que, teniendo en cuenta que no hay gobiernos con unas mayorías suficientes como para sacar adelante temas de Estado y que los dos principales partidos no se ponen de acuerdo, mucho me temo que el sistema de financiación va para largo.
3: Sí, y en Parlarem, sobre todo a partir de divendres, com explicaven en ECANE, sí, perquè se podrà definir si hi ha una ruta o no a seguir a partir d'aquest punt. Mm. Un darrer apunt.
1: Sí, un momentito. No, hay que decir una cosa, que este sistema de financiación que lo ha puesto sobre la mesa Pedro Sánchez lo ha hecho a exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña. Hay que decir una cosa, beneficia a Baleares, sí, es mejor que el que tenemos ahora. Pero yo creo que el gobierno ha cometido un error en el gobierno, perdón, ha cometido un error en no querer negociar, no se ha querido ni sentar con el ministro a hablar y exponer sus demandas. Yo lo que no me gusta nada de este sistema de financiación es que te lo han impuesto. Y aunque además, beneficia a Baleares, me parece que es una imposición.
2: Beneficia a Baleares y beneficia a todas las comunidades, porque no, hay más dinero a repartir.
1: Sí, pero especialmente, no, sí, efectivamente, bueno, no pierde ninguna, no pierde ninguna, pero en el ranking Baleares pasa a estar mejor de lo que está ahora. O sea, si se hace un análisis sustancial de fondo del modelo, efectivamente todas ganan, nadie pierde, pero Baleares gana más que las demás.
2: Recordemos que este sistema de financiación lo conocimos porque lo presentó Esquerra Republicana.
1: Sí, sí, no, no, sí, digo, estoy diciendo que efectivamente a mí me parece que el error ha sido que se ha negociado con Esquerra Republicana, porque era una de las exigencias de Esquerra Republicana para votar a Pedro Sánchez, ¿vale? A partir de aquí el error ya nace con un vicio, ya nace viciada esta negociación. Insisto, beneficia a Baleares, pero creo que efectivamente no ha sido correcta el modo de negociar. Y también creo que el gobierno se ha equivocado no yendo a una reunión. Te convocan a una reunión, vas y dices, pues mira, no me gusta lo que has hecho, pero creo que si te convoca el ministro a una reunión, hay que ir.
3: 9:40, vull abordar també una qüestió que no té a veure amb la política, tot i que finalment a vegades tot acaba en la política i en les decisions burocràtiques. Vos ho explico. Parlem del nostre patrimoni, de la nostra història, del nostre patrimoni arqueològic, en aquest cas. Ahir probablement vos valeu fer ressò d'un titular molt cridaner a la venda, uns talaiots per 800.000 euros. Podrien acabar aquest grup de talaiots de Son Forners en mans privades. Estem parlant d'un jaciment arqueològic catalogat com a Vic, situat al costat de Son Forners, que ha sortit al mercat. L'Ajuntament reclama ajuda per poder incorporar aquest patrimoni al servei públic. Però, clar, de moment això no és una possibilitat o el manco no imminent. Després de conèixer la notícia d'aquesta sortida a la venda del conjunt arqueològic, Montuïri ha encès totes les alarmes i per aquesta raó nosaltres volem escoltar, sobretot en aquest cas, les persones que saben d'aquest patrimoni, coneixen el seu valor. Per això incorporam en la conversa Cristina Riuetes, directora del Museu Arqueològic de Son Forners. Cristina, bon dia.
4: Bon dia.
3: Quin paper juguen les lleis quan hi ha patrimoni, en aquest cas un patrimoni arqueològic important, però dins una propietat privada?
4: Idò, doncs, justament crec que la pregunta és molt adient, perquè el primer de tot que hem de dir és que independentment de si un jaciment arqueològic està dins una finca de propietat pública o de propietat privada, tot el patrimoni arqueològic, tots els jaciments arqueològics, són de domini públic. I això és equivalent al que passa amb Saigo. Independentment d'on hi hagi al subsol un aqüífer, l'aigua és de domini públic. Això vol dir que el seu titular és l'Estat i que està destinat a un ús de tota la societat. Què passa? Que la idea que nosaltres tenim de propietat és molt diferent en aquesta. És com si hi hagués un conflicte, però no. Ser de domini públic vol dir que s'està per damunt. I ja, en el cas del que estem xerrant, els talaiots de Sabó es coneixen de fa moltíssim de temps, estan protegits amb la màxima figura, que és la de Vic, bé d'interès cultural, i això determina una sèrie de restriccions, limitacions, obligacions de qui sigui, de qui tingui la propietat d'aquests terrenys.
3: I per què l'Ajuntament té les mans fermades? Perquè, clar, hem sabut que el consistori sí que reclama ajuda per poder incorporar-ho en el seu patrimoni públic. Per què té les mans fermades? Què hauria de canviar perquè fos possible?
4: Idò, jo no sé ben bé si té les mans fermades o no. Crec que en això hi ha algunes coses. Tal vegada jo no tinc tota aquesta informació, però pel que jo tinc entès, el que hi ha a la venda no és el jaciment arqueològic, és una finca
3: no, clar, exactament,
4: molt,
3: en conjunt,
4: molt extensa, que inclou el jaciment arqueològic. Idò, doncs, quan hi ha això, si tu ets titular d'una propietat que inclou un jaciment arqueològic i vols fer una transmissió de propietat, ja sigui que la vols vendre, que la vols cedir, que està en herència, no? Per exemple, que ets hereva d'aquesta propietat, tu has de notificar a l'administració aquesta transmissió i tens una sèrie de requisits per fer-la. Per exemple, un dels requisits és el de tanteig i retracte.
3: Clar.
4: I per tant, aviam, crec que la confusió aquí és pensar que la finca, que és molt i molt gran, és tot un jaciment arqueològic. Primer de tot hem de dir que no. I quan passa una cosa d'aquesta, crec que el seu és... Jo, per mi, la solució que passa per una negociació, evidentment, és negociar la segregació de la finca, perquè no té un valor de mercat com el que pot tenir la resta de la finca, perquè els seus usos estan limitadíssims al que és la protecció del patrimoni.
3: Clar, negociar aquesta segregació podria donar una possibilitat de preservació, per exemple, al conjunt arqueològic, perquè el que passa és que quan hi ha un conjunt arqueològic en mans privades no se pot garantir ni la preservació correcta, a banda que no se pot musealitzar, perquè això ja depèn... Exacte, o sigui que ara lo desitjable...
4: Perdona, que te talli, és que tal vegada no te sent bé. Tu no pots fer el que vulguis, la llei t'obliga. O sigui, justament, aviam, jo crec que cercar una solució que sigui bona per totes les parts implicades, en primer lloc per la societat, perquè això és de domini públic, això és evident, però que no sigui lesiu per la propietat, també és d'interès de tothom. I si tu tens dins la teva propietat un Vic, tens l'obligació de mantenir-lo, de conservar-lo, de permetre l'accés públic com a mínim 4 dies al mes, de permetre la recerca, de moltíssimes coses. I, per tant, a la propietat li pot ser útil no només, jo penso, segregar la parcel·la i cedir-la, sinó, per exemple, cercar altres solucions. Hi ha moltíssimes solucions que tenim a prop de gestió, per exemple, municipal del bé, i jo crec que això ni és tan car ni tan lesiu i tothom sortiria beneficiat.
3: I sobretot que s'escolti els experts. Cristina és directora del Museu Arqueològic de Fornés i ja ha reclamat aquesta màxima protecció per aquest jaciment. Des d'aquí també la nostra visibilitat a un tema que preocupa, perquè parlant del nostre patrimoni, trasllata els teus arguments a tertúlia. Cristina Riuete, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Vale. Vinga, gràcies.
3: Adéu. Juana, has escoltat a la directora del Museu Arqueològic com reclama aquesta protecció i plantejar solucions que existeixen, les solucions. Ella explicava, per exemple, la segregació, no?, d'aquest terreny, i d'aquesta manera podria formar part de les entitats que se puguin ocupar, no?, del jaciment arqueològic i puguin destinar la protecció, la preservació, etc. Però, clar, ara la pregunta és, se podria arribar a aquesta solució? S'arribarà a aquesta solució? Acabaran a la banda amb el conjunt de la finca? Com podria acabar aquest conflicte?
0: No ho sé, el que sí que tenc clar és que aquestes qüestions en mans públiques molt millor sempre. O sigui que si ajuntaments o consell poden arribar a un acord amb el propietari d'aquesta finca, amb segregar, per exemple, com deia Cristina Riuete, segregar la zona del jaciment i separar-la de l'altra part de la finca, molt millor, no? Jo entenc que aquí hi ha prou potencial econòmic per comprar aquesta part i després hi ha que l'administració pública fes amb aquest jaciment el que hagués de fer. Entenc que en mans privades això seria molt, molt més complicat, però jo penso que solucions n'hi ha i que si es vol arribar a una entesa amb la propietat, jo crec que no hi hauria cap problema.
3: I se podria arribar en aquesta entesa, Alicia?
2: Ojalá, porque es que yo creo que incluso al propietario tampoco le interesa, porque la directora lo comentaba, tiene que haber al menos 4 días al mes de acceso público a la ciudadanía, se tiene que permitir la investigación, tiene una obligación de conservación porque es un monumento Vic. Entonces yo creo que aquí lo más adecuado pues sería eso, segregar la zona en la que está el yacimiento y vender el resto.
1: Sí, yo me parece, no lo había pensado, pero habría que ver cuál es exactamente la ubicación del yacimiento, dónde está en la finca, porque a veces igual la segregación es complicada. Es muy complicado hacer segregaciones de finca con la legislación, y depende también de que si aquello es una área natural protegida, depende del tipo de suelo rústico que sea. Si es suelo rústico común, tiene algún tipo de protección, todo esto complica mucho el proceso, pero creo que sí que efectivamente es la solución, porque dudo yo de que para la prioridad para el Ayuntamiento de Montuïri sea gastar 800.000 euros en comprar una finca que igual no tiene más valor que el que tiene el lugar donde está el talayot, valor natural, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué quiere el Ayuntamiento de Montuïri una finca que no tiene valor como para público para los ciudadanos de Montuïri, ¿no?
2: Exacto, en todo caso no sé si incluso a lo mejor el Consell de
1: Sí.
2: Mallorca, que esta legislatura sí que ha comprado algunas fincas, sí que a lo mejor podría estar interesado. O
1: Claro,
2: antes que
1: pero
2: hablábamos de financiación del Estado, a lo mejor el gobierno pues también podría poner su granito
1: Pero
2: de
1: igual
2: arena.
1: efectivamente todo es más fácil si se segrega la finca y hay una finca que la puede comprar un propietario que tiene intereses, yo qué sé, para no, parece una finca agrícola, pues tiene intereses agrícolas y que se segregue la parte en la que está el talayot. Para. De todas formas, esto no es nuevo, ya en Menorca ya pasó también que se puso a la venta un talayot directamente, o sea, la finca en la que estaba el talayot, no era una finca en la que había un talayot, sino la finca del talayot se puso a la venta también. Recuerdo que fue muy comentada y no, ahora mismo no sé cómo acabó esta historia, pero no es inusual que esto pase.
3: 9 i 50 minuts. Si me permeteu, una nova pausa més i després reprenem aquesta tertúlia. Continuem amb el repàs a l'actualitat.

0: 9:52 minuts, continuem en temps de tertúlia fent referència a un home en concret, dol unànime, podríem parlar, en el món de la política, perquè ha mort Celestí Alomar, el primer conseller de turisme d'un govern de progrés, que passarà sobretot a la història per ser un dels impulsors de l'ecotaxa, de l'impost del turisme. Va ser el màxim responsable de la implantació d'aquesta taxa en el primer govern de coalició de Francesc Antic i es va enfrontar a un debat que encara seguim, no?, sobre aquest impost turístic sostenible. El món de la política, com deien, està de dol, però també el món del turisme. Va ser, sens dubte, un referent implantant aquest impost de turisme sostenible que tant hem parlat en aquestes tertúlies. Vos demanava just abans, durant la publicitat, si havíeu tingut oportunitat, m'imagino que sí, de coincidir amb Adriana Necane, que sobretot ella, al llarg de la seva trajectòria com a periodista, sí que va poder coincidir amb en Celestí Alomar. Des d'aquí, el nostre condol també a la seva família i als seus amics. Necane, què recordes? Perquè no era fàcil començar a parlar de turisme sostenible, destinar una part, no, dels ingressos dels ciutadans precisament per parlar d'un tema que ara mateix està de moltíssima actualitat, com és la gestió del turisme, un tema que ara ha enfrontat també a la societat, la gestió del turisme.
1: Hombre, esto del Celestí Alomar creo que era una persona a la que había que escuchar. Tenía muchas cosas que decir y tenía mucha sabiduría. Era una persona muy poliédrica y muy ecléctica porque venía de Bandera Roja, un movimiento ultra izquierda. Estuvo gobernando apoyando al gobierno de Adolfo Suárez como asistente de PMLA, luego estuvo temporalmente con Felipe González y terminó siendo conseller de turismo de aquel primer pacto que desde luego es una tragedia todo lo que está pasando porque muere Celestí Alomar, hemos visto cómo ha muerto Pérez Sampol, Francesc Antic, Joan Mesquida, aquel gobierno, la verdad, da pena recordarlo. Celestí Alomar efectivamente fue uno de los impulsores de la ecotasa, aunque la ecotasa la firmó Joan Mesquida por como conseller de Hacienda, que es el que firma los impuestos, pero hay que decir una cosa importante, la ecotasa la impulsó PSM en aquel momento. En aquel gobierno de Francesc Antic, la ecotasa se incorporó al pacto de gobierno por empuje de MES y con el respaldo del PSOE. Y hay que decir que aquel gobierno, que en muchas cosas fue un desastre, en otras fue muy valiente. Y esto fue muy valiente. Fue un gobierno muy valiente que aguantó un pulso feroz por parte del sector económico y empresarial de las Islas Baleares. Un pulso tremendo, con dinero destinado a acabar con este gobierno, y lo logró finalmente. Y aquella campaña feroz que se impulsó en aquel momento supuso que después, cuando volviera Antic al gobierno, no se aprobó la ecotasa. Pero Celestí Alomar fue uno de los grandes defensores de una medida que ahora ya cuestiona nadie. Ya no la cuestiona nadie. Entonces hay que decir que fue una avanzada a su tiempo en materia turística porque fue la primera comunidad autónoma donde se implantó aquí una ecotasa. Tenía una visión, por eso digo, creo que es una persona que había que escuchar. Tenía muchas cosas que decir y tenía un punto de vista muy adelantado a lo que los demás podíamos ir, ¿no? Él ya veía, cuidado, porque era una persona a la que había que escuchar y me parece que tenía un discurso muy potente y es una pérdida intelectual, sin ninguna duda, para las Islas Baleares.
0: I més que en temes de turisme, segur que esteu d'acord, Juanan, és molt important tenir una visió de futur, perquè el turisme ha evolucionat moltíssim i sobretot ha evolucionat de forma molt ràpida en els darrers anys. Que important, no?, tenir aquesta visió a llarg termini.
2: Sí, així és. Jo crec que Celestí Alomar el vaig conèixer com a conseller, sí que després vaig coincidir amb ell quan era cap de la demarcació de costes, que també va fer una feina important a les nostres illes perquè va recuperar molts de metres de la nostra costa que abans que estaven en mans privades, no? Va tombar moltes casetes varador i il·legals, piscines que estaven en zona de demarcació de costes que no hi havien de ser. El conec de la seva darrera etapa més política, però clar, el seu paper enfrontant-se en el poder econòmic i turístic a les nostres illes no ho havia fet ningú mai i evidentment això va suposar la fi del primer govern d'en Antic. Aquí els hotelers evidentment tenien i encara segueixen tenint una força molt forta, molt gran, i això ho va pagar finalment en ses eleccions. Però bé, evidentment la seva imatge quedarà lligada sempre en aquesta ecotaxa, que va ser, com deia, una fita molt important a nivell estatal, perquè cap comunitat autònoma havia impulsat mai una mesura impositiva com aquesta, i sempre se'l recordarà per aquesta fita.
3: Sí, sin duda fue un avanzado a su tiempo y en aquella época era una medida, vamos, demonizada y que no se quería ni siquiera plantear. De hecho, como recordaba Nekane, cuando volvió Antic a gobernar, para nada se planteó. Y luego vimos, bueno, pues como con el paso de los años, no solo Baleares, sino vayas a la ciudad del mundo que vayas, todos tienen su impuesto turístico. No sé qué habría pasado si hubiésemos seguido con ella adelante, pero también está claro que esta medida creo que fue la que le costó las elecciones claramente a aquel primer pacto de izquierdas que gobernó en Baleares.
0: Ja que parlem de turisme i ens queda un minut i mig i tant hem parlat sobre gestió de turisme en aquestes tertúlies, vos demano ja una reflexió personal. Si penseu que arribarem a tenir una millor gestió de turisme, una fórmula que agradi a tothom, sobretot en aquest dia en què se parla tant, no?, de turisme, de massificació, també veus viable que, per exemple, s'arribi aviat a tenir una millor gestió?
1: Es que si no, es una cuestión de pura supervivencia esta comunidad autónoma. Se tiene que llegar a un pacto para gestionar mejor el turismo.
0: En que tothom estigui d'acord, polítics, ciutadania, bueno, empresaris...
3: Poner de acuerdo a los políticos que priman más, de forma mayoritaria, con excepciones, sus intereses partidistas que los ciudadanos, es complicado. Yo veo más difícil poner de acuerdo a los políticos que al resto de la ciudadanía.
0: ¿Cómo hubo en Juan Antorres? Sí.
2: Jo estic d'acord amb l'Alice, que aquí és, possiblement el problema serà posar d'acord els polítics. Entenc que empresaris i ciutadania en general, jo crec que es remen cap a la mateixa banda i tots som conscients de que s'han de que millor posar uns límits, perquè si no, al contrari, ens duria cap a la nostra fi.
0: Juan, Nekane, Alicia, moltíssimes gràcies, que tingueu un bon dimarts. Notícies a la part de ràdio, publicitat a la tele, continuem.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Les Balears reben prop de 2,6 milions de turistes internacionals al mes de juliol. És un 0,1% més que l'any anterior. Són dades que publica l'Institut Nacional d'Estadística, que revelen també que l'arxipèlag va ser la primera destinació principal d'aquests visitants a tot l'estat. Les illes, de fet, en varen rebre més d'un 22% de tots els que van arribar a territori espanyol.
6: A més, en l'acumulat dels primers 7 mesos de 2026, les Balears se situen també com una de les comunitats que més turistes van rebre, amb més de 9 milions de turistes estrangers, una xifra que suposa un increment interanual de l'1,8%. Les illes també varen ser la comunitat amb major pes de la despesa turística el juliol. Concretament, els visitants hi varen deixar més de 4.145 milions d'euros, un 8,3% més que l'any anterior, amb una despesa mitjana de més de 1.600 euros per turista tot el seu viatge, que de mitjana ha superat els 6 dies d'estada.
5: I més qüestions en aquest primer de setembre, primer dia també d'incorporació als centres educatius de mestres i de professors, una jornada que arrenca amb pràcticament totes les places vacants cobertes, un 99%, una dada que ha donat el conseller d'Educació, Antoni Vera, l'ha explicada en una entrevista a l'Informatiu Matí. També n'ha detallat que n'hi ha 31 de pendents i espera que quedin cobertes abans que comenci el curs escolar el proper dia 10.
6: Demà dimecres s'iniciarà un nou procés urgent de contractació. A les places vacants per aquest curs 2026-2027 cal sumar-hi les substitucions que van sortint en aquests moments prop d'un centenar, com ha explicat Vera.
7: Després es veu que tenim unes 100 places de substitució, que aquestes 100 places de substitució que encara no s'han cobert en aquest darrer procés que tancàrem ahir, sí que creiem que els podran cobrir ara en els processos que venen.
6: Les illes on hi ha més dificultat per fer contractacions són, per aquest ordre, Formentera, Eivissa i Menorca, i les especialitats més problemàtiques són les de formació professional.
5: I aquest curs escolar també comença amb obres de millora i ampliació. Encara en marxa en alguns centres, amb instal·lacions a punt d'estrenar en d'altres i amb aules modulars com a assignatura pendents. en alguns centres. Així tot, l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius, l'IBISEC, du a terme actuacions que, segons han concretat, tenen un valor de més de 85 milions d'euros.
6: Les infraestructures, precisament, són una de les principals preocupacions a la qual se suma el problema de la manca de climatització. El president de l'Associació de Directors de Secundària és Joan Ramon Xamena.
8: Sí que pot ser que hi hagi alguns centres que s'hagin instal·lat en aires condicionats, però segurament són pocs. I possiblement centres que s'hagin posat més ventiladors, quan ja s'havien posat altres centres, però bé, amb les temperatures que s'estan tenint, és un dels problemes que també ara haurem d'intentar arreglar el més aviat possible dins les possibilitats de poder tenir tots els centres de la comunitat autònoma amb aires condicionats, que com podeu entendre no és fàcil.
5: I un apunt més, perquè des d'avui fins al 30 de setembre s'obre el període per sol·licitar els ajuts del Bo Lloguer Jove per als anys 2026 i 2027. Les ajudes són de 250 euros al mes per persona i tenen un màxim de 6.000 euros en els dos anys de convocatòria.
6: La convocatòria manté les mateixes condicions de les anteriors establertes pel govern central a través d'un reial decret estatal de l'any 2022, de manera que els ajuts es dirigeixen a contractes de lloguer d'habitatge de fins a 900 euros mensuals.
5: Amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts. Actualitzem i tornem amb més notícies a les 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El dia, amb Marta Grau.
2: 10:05, continuem aquí al dia, a través de la ràdio, però també a través de la televisió i sempre pendents del temps en aquestes hores, tot i que molt estable, entre comates, vos explico. Poques variacions. Avui ens espera un començament de mes de setembre amb un panorama bastant variable a les Illes Balears. Ho explicam. Com se troba el cel,
3: Joana? Mira, Marta, bon dia de nou. Podríem dir que avui tindrem un cel una mica tapat, una mica cobert, sobretot per la presència de pols en suspensió que torna a fer acte de presència i també núvols alts que poden anar guanyant protagonisme al llarg d'aquesta jornada de dia primer de setembre. Xisco.
4: Així és, i atenció, perquè no es descarta qualque ruixat feble i ocasional, especialment durant el capvespre. I si arriba pluja, podria anar, malauradament, acompanyada de fang.
2: Ai, totes aquestes persones que varen fer net escotxo fa uns dies han de saber que sí, malauradament, torna la pluja de fang. Però pel que fa a les temperatures, com deia abans, no, pocs canvis. Les màximes es mouran entorn dels 31 graus, tot i que alguns punts de les Balears es poden enfilar fins als 33 graus.
3: Totalment, i les mínimes quedaran prop dels 20 graus, amb nits que continuen sent bastant caloroses, nits tropicals. Per tant, encara tenim ambient estiuenc, malgrat que avui ja estrenam aquest mes de setembre.
4: El vent bufarà de component est, en general moderat, en registres que poden arribar als 28 km per hora i en la presència també de brises costaneres.
2: I si mirant cap a la mà, onatge que pot arribar fins als 0,8 metres, però no ens quedam només amb aquesta pinzellada ni molt manco, perquè més tard ampliarem tota la informació sobre el temps d'aquest dia primer de setembre i ho farem amb el nostre home del temps, Albert Darder. Obrim les càmeres, obrim les nostres beauties per conèixer el temps en directe, com començant per la primera finestra, que ens mostra una estampa preciosa a Cala Tirant, a Fornells, amb aquest sol tan brillant i la mà en calma, en algunes ones, però sí que se veu una mà...
3: Calma, exactament.
2: Però no són unes ones molt notables, no?
3: Però avui està un poc moguda.
2: No?
3: Sí? Jo diria que avui la mà està un poc moguda.
2: Necessitem més moveres, que... fisco Nadal.
3: Més que un plat...
4: No. Jo és que la mare és una dona que respecta
3: no
4: sempre...
3: Sa...
4: No, que ella sempre s'ajusta a sa veritat. Jo sé si la directora diu que la mà és una bassa d'oli,
2: que...
4: jo compro aquest discurs.
2: Zona...
4: Però
2: no,
4: se veu
2: no,
4: una mica de moviment.
2: Jo us veia una zona que sí que és vera que no se veu tant com rompen a la costa. És veritat, teniu raó.
4: Hi ha una miqueta d'onatge. Ses coses com són.
3: Està una mica remoguda.
2: Estem remoguts, com la mà.
3: En qualsevol cas, tenim aquest contrallum de sa càmera, que també és espectacular, no? Perquè se veuen els rajos de sol dins aquest aigua que també se mou i, efectivament, és una estampa curiosa. Si
2: obrim una altra finestra, almenys, si la podem analitzar millor i amb més rigor, si cal.
3: Aquí veuràs que la mà sí que és una mica més...
2: Aquí sí, no, companys?
3: No
2: romp, pràcticament, a la costa.
3: Aquí no apareix. Som a la Font de la Cala, a Cap de Pere, en aquest cas, una estampa també molt estiuenca, verdesca, amb blaus, tant de la mà com del cel, però el cel sí que jo noto aquí aquesta mica de calitja, aquesta pols en suspensió que va entrant i que d'en Xisco que farà que molta de gent diga ai, jo volia fer escotxonet i per aventura podeu esperar una mica.
4: Jo l'altre dia vaig estar a punt d'anar fent escotxo perquè tenia vacances i vaig dir aprofitaré els temps, però vaig mirar el cel i vaig dir no
3: convé.
2: Encara
4: el duc en fang.
2: Sí,
4: jo ara sí que esperant que la fangada caigui els propers dies i després ja el durem. Me vaig comprar el tiquet i me vaig quedar en el tiquet davant la màquina de rentatge.
2: No, és molt important, sobretot per estalviar aigua, no? Si total, clar, han de continuar les pluges de fang...
4: Jo ho faig sobretot per ecologia.
2: Esperar, exactament, a fer netescotxo encara podeu esperar una mica més. Parlem de preus, si vos sembla, que és important i sobretot quan es refereix a aliments molt bàsics. Hi ha coses que sembla difícil, no? O que costa imaginar que siguin un producte de luxe. Però si anem, per exemple, a comprar pa... També notam que el preu ha canviat, i sobretot molt, els darrers anys.
3: I tant, de fet, el preu del pa ha pujat a prop d'un 25% des de l'any 2020, des de la pandèmia, per dir-ho d'alguna manera. I avui podem trobar des de barres que costen poc més de 50 cèntims, però també pans que superen, Xisco, els 3 euros.
4: I què hi ha darrere d'aquesta pujada? El preu de la farina, l'energia, la mà d'obra i també un factor que cada vegada pesa més, la calor extrema. Les altes temperatures acceleren la maduració del cereal i enguany la producció ha caigut de manera important.
3: Però també hi ha una altra realitat, i és que cada vegada valoran més el pa artesà, el temps de fermentació, els ingredients de qualitat i també els processos tradicionals, perquè potser ja no compren només una barra de pa, sinó que volem saber què menjam i com s'ha de fer, o com s'ha fet.
4: I avui en volem parlar i volem posar les mans dins la farina i saber què passa als forns, com si ara mos posàssim a pastar.
3: Però bé,
4: jo el que diu és guió, és que som tan gràfics de vegades, és que quina poesia. I en volem parlar amb en Miquel Àngel Torrents, que ell és president de l'Associació de Forners i Pastissers de Balears. Miquel Àngel, molt bon dia, com estàs?
5: Hola, bon dia.
4: Encantats de saludar-te. I parlàvem d'aquesta pujada d'espreu d'espà, que no sé com heu notat vosaltres com a forners en els darrers anys, que a poc heu hagut d'anar ajustant aquest preu perquè el manco pot guanyar en sopar, òbviament.
5: Bueno, bé que ho heu explicat perfecte, la introducció que heu fet, crec que no sé si jo he de dir alguna cosa més, perquè la veritat és que esteu molt ben informats i heu tocat tots els temes. Per queixar-me un poquet, i en resposta a la teva pregunta, el pa, clar, tenim un problema sobretot en les barres, panet, en el pa més bàsic, per la competència de supermercats i hipermercats, que clar, ho han convertit en un producte reclam i aturen el preu i no deixen que pugi. Claro, això no és així. Si un fa un escandall, pues una barra pues ha de valer 20 o 30, no ha de valer 50 cèntims. Realment això m'ho està matant des d'aquesta banda i això fa que de cada vegada sigui menys negoci vendre pa.
3: Miquel Àngel, però el que més ha encarit el procés d'elaborar, per exemple, aquesta barra de pa, que és la farina, l'electricitat, els sous, el transport, perquè moltes vegades no fins i tot parlam de conflictes bèl·lits que fan que el preu de les coses pugi.
5: Sí, però...
3: En el vostre cas, què és exactament que fa que pugi?
5: No, per el tema de sa barra és clarament pues, la competència de supermercats. O sigui, no li sé si li he d'intrusisme, perquè avui en dia tots estem fem intrusisme tots i es fomen en cafè i totes aquestes coses. Però clar, si qualcú, perquè ell fa quasi dumping, o sigui, perd el bes, és capaç de vendre-te una barra 50 cèntims, ja t'està distorsionant el mercat. És que és normal, és com si, no sé com dir-ho, hi ha mil marques, mil coses, però clar, un té un producte i un senyor pues, va estar passant tant en sort automòbils xinos, no? Tal, o sigui, al final ve qualcú i el que un ven per 10 i un ven per 6, distorsiona el mercat. I això per la banda aquesta, d'aquest tipus de pa, de la barra tradicional, d'espanet, tot això, els supers tenen gran culpa que no se pugui aplicar el preu que tocaria.
3: Això clar, per una banda.
5: Pujat, o sigui, és que fa 20 anys valia això, una barra de pa, valia 80 pessetes, valia aquests 50 cèntims, fa 20 i pico d'anys. Claro, per què no ha hagut evolució? Pues precisament per això, i que ja no és negoci. Un és negoci a partir de que tu tens un producte, un costos, i se diferencia entre els costos, òbviament, i el preu de venda. En les barres, això, ja hi ha molta font que ja no en fan. Ja compren directament congelat o el que sigui, perquè no te paga, no te compensa.
3: Això per una banda, Miquel Àngel, però dèiem que el pa ha pujat un 25% des de 2020, és a dir, en 6 anys un 25%. Què fa que això pugi tant? Què fa que el pa tingui aquesta pujada tan elevada, per dir-ho d'alguna manera, en 6 anys un 25%?
5: Bueno, al final és el que ha pujat la inflació. Jo tampoc tinc unes dades molt específiques, jo de Puigcerrà, de la guerra, que tenim la batalla diària de l'empresari en aconseguir gent per fer feina, i si seran de pa redó i pa que s'elabora els vespres, ja anem parlant. O sigui, està clar que això també s'ha encarit bastant el treu de la mà d'obra, perquè és molt mala de trobar. Llavors, òbviament, pues, sí, clar que s'ha encarit la matèria prima, l'energia, tot això, clar, això va increixent, normal, però bueno, que el pa no creix més, no, perquè realment és un producte que està molt estancat, no? Ja dic, per la pròpia pressió de súpers, per el que sigui, perquè és un producte que, per desgràcia, de cada vegada se consumeix menys, i és molt difícil. Llavors hi ha l'opció, com tu m'ho demanareu, ja m'adalant de la pregunta, premium, de farines de gent massa madre, tot això, però clar, això ja no és una cosa que estigui a sabat de gran públic. O sigui, no se pot gastar 7 o 8 euros tranquil·lament amb una peça de pa, pues no està a l'abat de tothom.
2: 7 o 8 euros? nosaltres no, és veritat, Miquel Àngel, però jo crec, i no sé si els meus companys també tindran la sensació, que hi ha hagut un augment de la cultura del pa. La gent sap el que és un bon pa, s'afitza, mira les etiquetes, els referents, com s'elabora. Anys enrere, no? Tot estava un poc en el mateix sac, però jo crec que ara mateix el consumidor sí que intenta apostar per un bon producte.
5: Quan hi ha un tipus de consumidor, li direm premium, no? Igual que aquests senyors que les persones que se poden permetre anar a un bon restaurant, o ja no seran d'estrella Michelin i coses d'aquestes, gent que té temps i valora... Clar, i el que passa és que és pasta demonitzat com, com a aliment. Ara bé, sí que és cert que, clar, un pa de massa mare amb una fermentació totalment natural, lenta... clar, està clar que és més, o sigui, és més saludable. El gluten perd les seves parts nocives, no? Que puguin alterar la nostra flora intestinal i és un pa molt més digestiu. Però, clar, això no està debat de tothom, però això implica una elaboració tremenda. Quan aquesta gent diu que va querir, però diu un nom, i, clar, que estic per una passió i una il·lusió, però, clar, evidentment, són moltes d'hores pendent del pa. I ja dic, quan de voler pagar, ho pot tenir una minoria de fons molt específics que tenen aquest tipus de client i poden funcionar, però encara això se pot generalitzar, per desgràcia.
4: Clar, Miquel Àngel, ara no Marta demanava si tenim una nova cultura d'espa, però sí que allò que se nota és que no és el mateix comprar espa a benzinera o comprar-lo un súper que comprar-lo un forn. Jo no et súper només el comp quan faig tard, és a dir, si un dia surt de 5 dies a les 8 i no he pensat a dir-li a ma mare, mamà, compra'm una barra, o jo no n'he comprat, m'aturo en el súper i sé que aquella barra, home, la menys tot d'una, o l'he d'acabar torrant per sopar, perquè quan ja arriba el moment de que ropits sopem, ja allò ja xicle. En canvi, jo els cap de setmanes, en el fons de barraca nostra, fan una barra, que és cert, que val 1,85, que li diuen camperola, campesina, però aquesta barra madura tot el cap de setmana, no té res a veure amb el que jo compro en el súper. També com a consumidors, haurien de fer aquest exercici de pensar que pot ser una barra d'un euro estirar els doblers si no l'han de congelar o no l'han de menjar tot d'una i, en canvi, pagar-ne 1,85 per una barra que hagi tovat, que hagi passat el procés i, sobretot, que tingui aquella consistència de pa bona, és allò que realment és una bona inversió.
5: Bueno, aquí hi ha altres factors, no només és el preu que explica tot això, no? També és el tema dels nostres hàbits de consum i de comportament. O sigui, jo crec que antigament els nostres predins, o la predina, o qui fos, agafava la senalleta, s'anava al mercat i dedicava molt de temps a fer moltes coses, molt de la compra i llavors fer el dinar, sopar. Avui en dia, just el fet que van anar al súper i tens la barra allà en la mà, o t'atures, jo què sé, es puesto on se van més pa de Mallorca és una benzinera. D'això també concreta. Jo dic perquè en el final la comoditat també mos estira. O sigui, si tinguéssim aquella manera de veure la vida des del punt de vista de dedicar el temps anant a les fonts tradicionals, que pintura no pots aparcar davant perquè és un carrer molt concorrit i has d'anar a peu o has de cercar una altra fórmula i tot això, aventura això tindria un sentit i les coses també se farien. Per tu ho has dit, en el final, vivint tan aviat, tenim aquest dia a dia que m'ho impedeix disfrutar de les coses. I tampoc li pot demanar al súper que vengui barra d'una qualitat o una altra, perquè això no li interessa. Al súper li interessa que la gent compri ja espa i que determinat tipus de població, que per desgràcia no té el poder adquiritiu que li agradaria, pues, tingui ja el seu producte reclam i ja està. Però estem en el mateix. Tot ha de ser massa immediat.
2: I hem de reivindicar aquesta cultura, el manco d'aturar una mica, perquè no hi ha major plaer que arribar a casa i tenir un pa moreno des de sempre bo, sopar d'un pa amb oli, no? Jo vull pensar que aquí sí que
5: si
2: tenim aquesta...
5: Si mos prohibíssim el mòbil una setmana o les xarxes socials, haurien d'omplir estem. Dius que ja estic cansat de llegir. I bueno, vale, per aventura t'anar d'anar a peu a cercar el pa, el que podries fer en el súper en cinc minuts, o aprofitant que vas a comprar altres coses, vas a comprar el pa en forn específic i dediques exacte 40 minuts del teu dia. Claro, mos faria una pèrdua de temps espectacular, però, claro, aventura és això, estem massa entretenguts amb altres coses, fent scroll amb el mòbil, dopamina, un munt d'estímuls, i realment llavors mos costa.
2: Miquel Àngel, el que era una notícia de pujada del preu del pa s'ha convertit en tota una reflexió humanística.
4: Bueno, perquè al final és slow life.
5: Però és que ho he explicat en els principis, i tot puja, no és una cosa, tant de bo fos un augment de demanda, però clar, al final la demanda poc a poc se va reduint, i ja t'ho dic, llavors tenim aquest condicionant, que no sé quin exemple porà, quina comparació, però que fan els súpers en les barres, que això és molt difícil, lluitar contra això és molt difícil. I un producte reclam...
3: I un altre dia, Miquel, segurament també hauríem d'entrar dins un altre jardí o encetar un altre meló, que és el tema de la gent que no pot menjar farina normal i ha de menjar pa sense gluten. També
5: bueno,
3: un
5: perquè
3: dia...
5: estem en el mateix, tot s'ha accelerat, no? O sigui, tots els blats industrials, pues bueno, normal, pues, ha d'haver una gran producció. I si hi ha plagues, pues, què s'ha de fer? Pues, s'ha de fertilitzar tot aquest blat perquè no hi hagi plagues, i si podem augmentar de qualque manera entre els gènits o el que sigui... que faci més producció, pues tot això és molt més interessant. Bueno, això és molt americà, no? Vale, bien. Què passa? Que això fa que la seqüència d'ADN del blat, que s'emplea avui en dia, segueix allargant moltíssim, i tot això és el que genera quasi tots els problemes d'intoleràncies. Un blat, per exemple, perdut, antic, no? Com el blat de Seixa, que és aquí mallorquí, que és un blat molt poc productiu, claro, quan se torna ara a conrear i tal, dius, ostres, què passa aquí? És una seqüència d'ADN molt més curteta i és molt millor per la flora intestinal. Però, claro, què passa? Que, clar, en fi, que anem aquí a producció, no?
2: No, i com afecta determinats sectors...
5: Que podríem fer moltes coses aquí...
2: I com s'encareix, per exemple, el preu del pa quan es tracta d'un altre tipus, no? Destinats, per exemple, a persones sense gluten, com explicaven a Joan. En tot
3: sí,
2: cas,
3: perquè
2: m'ho han
3: escrit precisament per dir-nos que una persona que no pot consumir pa convencional i que ha de consumir pa sense gluten paga per una barra 8 euros.
2: Clar.
3: Vull dir, també...
2: Des d'aquí aquesta reivindicació que pugui ser més accessible. Sens dubte. Miquel Àngel Torrents, president de l'Associació de Forners i Pastissers de Balears, moltíssimes gràcies. Continuarem parlant del pa i del preu, si continua pujant, que tot apunta que sí. Moltíssimes gràcies.
5: Vale, gràcies. Adéu.
2: Mireu, canviem de qüestió per abordar un altre que darrerament és molt habitual o molt present als carrers de ciutat, els patinets elèctrics. Són un mitjà de transport que en els darrers anys ha augmentat considerablement. Són econòmics, pràctics a l'hora de desplaçar-se, però hi ha conductes que preocupen cada vegada més a les autoritats.
3: Sí, Marta, alguns d'aquests vehicles poden arribar a velocitats molt superiors a les permeses. En algunes trobades, fins i tot menors d'edat, fan quedades per fer carreres amb els patinets i s'han registrat velocitats de fins a 80 km per hora, quan el límit legal és de 25 km per hora.
4: El problema no és només modificar tècnicament aquest patinat, sinó també l'ús que se'n fan en espais urbans compartits en vianants i altres vehicles. Aquestes conductes poden augmentar el risc d'accidents i posar en perill la seguretat de tothom.
2: Saludem Llorenç Bausà, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palma. Senyor Bausà, bon dia.
6: Hola, bon dia, com estàs?
2: Sí, tenim constància que el manco a comunitats autònomes com, per exemple, a València, sí s'han detectat casos en concret, no?, d'aquest tipus de trobades amb patinets que superaven la velocitat permesa. No té constància que aquí a les Balears, o no sé si aquí el manco ha estat un fet més anecdòtic, ho podria confirmar?
6: Nosaltres diríem que aquí el que ha succeït han estat fets aïllats, no?, que el que fan se consideren com anecdòtics, perquè no tenim constància que faci palès que serà un grup de joves a fer, diguéssim, aquestes concentracions per provar els seus patinets a veure fins a quina velocitat arriba. Per tant, sí que és cert que han tingut qualque fet aïllat, a veure, la policia local ha hagut d'intervenir, però, com dic, reiter, són fets molt, molt aïllats.
3: Regidor, fets aïllats, però, clar, m'ho demanant com poden arribar aquests vehicles en aquestes velocitats. No sé si es tracta de patinets modificats, trucats, perquè mos entenguem, o de models que ja tenen aquesta capacitat, o aquesta capacitat per poder fer aquesta viada.
6: Bueno, poden trobar les dues vertents, no? Poden trobar gent que ha modificat, ha manipulat, no?, i ha alterat el seu vehicle de mobilitat, i hi ha d'altres que ja han comprat amb aquestes característiques, però el que hem de dir ben clar és que si la policia local identifica i troba aquest tipus de vehicles que han estat modificats o bé que no estan permès a la seva circulació per l'alta velocitat a la qual poden arribar, són requisats automàticament i a la persona se li posa una sanció, és a dir, se li posa una multa. I això és en el qual vull reafirmar el compromís que tenim com a Ajuntament, no?, i el que hem fet, que hagin incrementat les sancions i s'hagin reduït també el nombre de patinets que tenim circulant pels nostres carrers.
4: Som en conversa amb el Llorenç Bausà, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palma, precisament parlant dels patinets, i volia demanar-vos, senyor regidor, si arran de l'ordenança municipal ha minvat aquesta velocitat i des que hi ha una normativa específica i sancions sobre aquests patinets, també hi ha més consciència. Un pic que m'han tocat la butxaca, no sé si hem après una mica que segons quines velocitats o de segons quina manera no se pot circular amb patinet.
6: Per desgràcia, ho acabo de dir, no? Hem hagut de tocar la butxaca per conscienciar la gent de lo que pot fer i el que pot no fer a la via pública, no? Nosaltres, perquè tingueu una idea, l'any 2025 van posar en marxa aquesta ordenança cívica, una ordenança cívica on regula i controla com no pot ser també els surts dels patines, i hem de dir que l'any 2025 van posar unes quasi 900 sancions a vehicles de mobilitat com poden ser els patines. En el juny del mateix any 26 en el qual estem, també s'han posat unes 108. Això, com dic, ha minvat bastant el nombre de sancions que s'han interposat a les persones que condueixen aquest tipus de vehicles. I això és gràcies a les campanyes que està fent la policia local, les campanyes de control que duim a terme en els diferents llocs on circulen aquests vehicles, i com no pot ser una altra manera, també centrada en marxa de l'ordenança cívica.
2: Home, la davallada tan notable de les sancions ja indica que s'ha fet una bona feina, sens dubte, que només hi hagi unes 100, quan un any enrere hi havia prop de 900, ja vol dir una bona feina. Tornant al tema de la manipulació dels patinets, vostè ha explicat abans, no?, que si se detecten, evidentment es retiren, que són fets molt puntuals, aïllats, en cap cas trobades, com ha corregut a València ni molt manco, però si se detecta, a quan pot ascendir una multa per conduir en un patinet modificat?
6: Podem arribar perfectament en els 3.000 euros més la retirada del vehicle. Això depèn també de l'escala que nosaltres tenim, si és una falta lleu, una falta greu, una falta molt greu. Com dic, podem arribar, pot anar des dels 300 fins en els 3.000 euros.
3: I, senyor Bausà, no sé si, més enllà de que, com explicava, no, han baixat les sancions, han baixat també una mica els incidents, també és vera que explicàveu que aquests fets són concrets de trobar patinets que van en aquesta velocitat, però no sé si la policia local està incorporant controls específics per detectar aquests patinets modificats, aquests comportaments o aquestes velocitats que no són indicades, que no se poden produir. Com es comprova que un vehicle, per exemple, està manipulat en el cas d'un patinet? Això és fàcil de detectar?
6: Bueno, recentment hem comprat, no? Ja tenim en plantilla, per poder-ho de qualque manera, un nou dispositiu que ens permet controlar i medir amb més exactitud les velocitats a les quals poden anar aquests vehicles. És com si, per fer-nos una idea, nosaltres estem acostumats en el radar que tenim tots en ment, no? Quan un vehicle passa a velocitat, doncs el radar posa sanció, però també tenim un tipus de mecanisme que ara ens permet controlar la velocitat a la qual van els patinets, i això ja s'està posant en marxa en els diferents carrers de la nostra ciutat, ja s'estan fent controls que moltes vegades punts i indrets on ningú se'ls espera, i això ens permet, com dit, incrementar les sancions i tenir major control i major presència per minvar, diguéssim, la pressió que estem tenint d'aquests patinets, que me permeteu que diguis, però jo van com a locos a vegades.
2: Des d'aquí ens alegram que el Manco aquesta modificació, aquesta nova ordenança, hagi ajudat sobretot a garantir la seguretat, sobretot amb aquesta davallada tan notable de les sancions. Llorenç Bausà, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palma, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
6: Moltes gràcies, que tingueu bon dia.
2: Abans d'anar a publicitat, si me permeteu, un apunt també en matèria de mobilitat. El Servei Ferroviari de Mallorca restableix els seus horaris habituals a partir d'aquest dimarts, dia 1 de setembre, amb un augment de les freqüències i també del nombre de trens diaris respecte al servei que es va oferir durant l'estiu, durant el mes d'agost. Es recupera la circulació per totes les vies en el tram comprès a les estacions de Son Fuster i el polígon de Marratxí, de manera que les dues andanes tornen a operar amb normalitat en totes les estacions d'aquest tram, segons indicaven un comunicat la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat. Tot torna a la normalitat, trens, busos, escola, Xisco Nadal que s'ha incorporat de les seves vacances, alguns oients que ens escriuen que també tornen de vacances, tot torna a la normalitat. Ho heu notat als carrers? Sé que vosaltres sortiu molt pres com jo, però sí que se nota cert moviment, no? Sí. Cert trull de dia 1 de setembre.
4: De primers d'agost, que era quan jo venia caminant doncs a cotxe, ara que tothom venia a fer la meva ruta, hi ha més gent que ja s'ha incorporat a sa feina. Ja no camin tant tot sol per Manuel Afanya.
3: Jo, més enllà de sa mobilitat, que per jo et sa mateixa les cites de matí que no hi ha gairebé
2: ni
3: ningú, més enllà de sa mobilitat diria que sí que se nota una altra cosa, un altre ambient, no? Un altre ambient de tornar a sa rutina. Que ja ho vam dir ahir, que per ahir com a repetim, no? En aquest sentit, però és vera que per a moltes persones, no només per als estudiants i els professors, sinó que per a moltes persones és com el començament de l'any, no? Hi ha com a dues maneres de començar l'any, dia 1 de setembre o dia 1 de gener. Molta de gent
2: amplia... I emocionalment, aquesta... què és més fort per tu, el 1 de gener o el 1 de setembre?
3: Jo crec que 1 de setembre.
2: 1 de setembre.
3: Sí, sí, perquè el dia 1 de gener estàs immers en festes, no te pots fer ni propòsits, que sempre
2: molt
3: les
2: feim i són... Ja. Anímicament és molt potent
3: per
2: el canvi d'any.
3: Per això setembre, setembre.
2: I Xisco Nadal, igual que na Joana, 1 de setembre o 1 de gener?
4: No, jo som de 1 de gener. Perquè som molt de fer propòsits.
3: I perquè molt de fer la contra, també.
4: No, perquè

0: arranques la nostra,
1: si permeteu,
0: la nostra vida.
1: Si m'ho permeteu, un petit incís. No continueu somiant que teníeu un examen i que no sabeu res? O això ja va, ja va a partir de les vostres vides?
2: Jo encara som-hi de tant en tant amb una professora de matemàtiques que m'encalça pels passadissos. Només vol dir que això, el trauma de les matemàtiques no me'l lleta.
0: Però que és que te vol obligar a fer una arrel quadrada? O què te demana aquesta mestra?
2: No, clar, com que a mi m'acostava molt les matemàtiques... Ja. No és cap broma, això és un somni recurrent.
0: Sempre has estat una dona de logaritmes, Joana Maria Maroto. Però bé, visca setembre i visca gener, que cadascú arrenqui l'any quan li vagi bé,
1: i
0: faltaria més.
1: I com li agradi. 10 i 30 minuts, uns consells, i tornem a fer la previsió del temps amb Albert Darder, i també parlarem de l'inici de la pesca dels raors, just a partir d'aquest dia 1 de setembre. Tot torna, la pesca també, com veus.

0: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I en pugues, sí.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raúl Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Actuals a les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raúl Valls. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
6: Avui, dia 1 de setembre, encara que molta gent tingui la sensació que l'estiu continua ben present, meteorològicament ja entram dins una nova estació, meteorològicament. No?
7: Meteorològicament parlant, sí, però per explicar-nos una mica millor aquest canvi d'estació i sobretot que ens pot dur aquesta nova estació meteorològica o aquesta temporada, avui comptam amb el nostre home del temps, ja l'hem anunciat abans, ja han dit que era per aquí, en Albert Darder. Bon dia, com estàs, Albert?
8: Bon dia i feliç any meteorològic. Perquè
7: per tu també comença avui, eh?
8: És que, no, però és que l'any meteorològic comença dia 1 de setembre, també.
6: Més raons per fer que reset, idò.
8: Sí,
6: primer.
8: Sí, és que molta gent m'ho diu, que dia 1 de gener m'ho diuen, és pura fatxada. L'any comença dia 1 de setembre, molta
6: no
8: gent m'ho
6: pensat,
8: diu.
6: No estava
8: dia
6: previst, primer. Aquest debat però dia 1 de setembre versus
9: pregunta,
6: dia 1 de gener.
9: Una pregunta, la tardor no comença dia 23 de...
8: Astronòmica.
9: Astronòmic. Ah, clar, que ara hem de diferenciar entre astronòmica, meteorològica, calendari julià, és a dir, hem d'anar afegint elements.
8: I el temps d'hivern, ja de fred, comença quan jo li envio una foto a Joana Maria Maroto Monada que pot saber de Nadal.
7: Sí, sí, això és una mica dur de rebegar.
6: Perquè el posa pràcticament el mes d'octubre, per això ho diuen. Albert, tenim dimecres i dijous amb poc canvis i sol per tot arreu.
8: Sí, continuam amb un ambient impropi per l'època, estiuenc, unes temperatures 4 a 5 graus superiors a la mitjana, per tant, seguirem parlant de temperatures molt elevades, en el sentit, no esperam valors caniculars dels 40 graus, això ja no, perquè ja estem a setembre, ja no dura tant el dia, no tantes hores d'insolació, però sí que temperatures puntualment de 34-35 graus les podem agafar com
9: ja n'hi ha.
8: Ja n'hi ha, per ser setembre.
7: Però és veritat que...

0: Manco ja ho he notat, tot i que les nits no és que siguin fresques, fresques, se pot dormir una mica més bé, una mica.
1: Sí, ja anem millor per dormir, perquè hem de tenir en compte el que hem de diferenciar. Que estem amb una falca anticiclònica i això fa que de vespre l'aire pugui descendir i refrescar. En canvi, si tinguéssim una borrasca amb vents del sud, mos tornaria a ploure a terra, tornarien a tenir vents càlids, això de moment no ho tenim. Aquí podem veure l'evolució prevista de la temperatura a 1.500 metres, se veu aquesta lleugera pujada que estirem en 22, 23 graus a 1.500 metres, quan veiem una baixada contundent. Edò, mireu per on que podria passar el que tradicionalment abans passava, que sempre la setmana de començar l'escola feia la baixada forta. Podria ser.
0: La setmana que ve, això
1: és
0: ja.
1: És una hipòtesi que a partir de dia 9, dia 10, puguen tenir una normalització d'estens, ja veurem si ven precipitacions, això ja ho confirmarem la setmana que ve, companys.
2: I ara que dius això, també començava una nova temporada, podríem dir, de borrasques i de dana. No sé si és correcte dir que l'arribada de la tardor augmenta el risc d'aquests episodis, sí. O si, com tu dius, haurem d'esperar a la setmana que ve per veure com evolucionen els mapes.
1: Cada any és diferent. No és una cosa matemàtica certa que tal dia de setembre hagi de començar ses danes i l'aparició de borrasques. Això molt depèn de la circulació atmosfèrica. Hi ha hagut anys que se mos ha retardat molt. L'any 2004, per exemple, que tenc molta mà, va fer una calorada més que enguany a principis de setembre i després, la temporada tardorenca, va ser un no parar de borrasques.
3: A veure, tenc una contradicció interna molt grossa, perquè ara just Albert ha dit que no plourà fang. Jo havia llegit que sí, de fet tenia
0: que
3: una cançó...
0: Que teníem pols en suspensió.
3: Fins i tot preparada, que és aquest Raining Man, perquè estava segura que hi hauria pluja de fang. No plourà fang. Que
1: hi ha
3: un
1: miqueta de pols en suspensió.
3: Val.
1: Però clar, no és necessari que hagi de ploure. Ara ja tenim serenes.
0: Clar, és que nosaltres anem d'amors del temps i, clar, com pots veure,
3: no, ja
0: necessitant
3: ben clar,
0: que vengui...
3: Ja queda ben clar, no,
2: com aquella cançó típica Vicent, que la serena cau menuda, sí, la nit mos diu adiós, i podràs a ploure, com vol la Marta Garau, que ploguin homos. It's raining men.
3: També estem escoltant, en aquest cas.
1: No se descarten quatre gotes, però el que passa que són set serenes ara que influeixen, mm-hmm, i la setmana passada varen tenir una serena que va precipitar-se pols en suspensió. Però ara mateix, condicions per haver precipitacions així més importants no les veiem.
3: No, de moment no. El tema de la mà, que hem parlat tantes vegades, de la temperatura de la mà, continua molt càlida i seguirà així, en aquesta línia?
1: Sí, bé, poc a poc ha d'anar baixant, perquè cada picar manco hores d'insolació no té tanta estona, però així tot, continua sent molt alta per aquesta època de l'any. Continua sent un reservori d'energia en el qual no li podran llevar l'ull.
3: Mirant ja, idò, aquesta setmana continuarà la calor, ja has dit que de cara a la setmana que ve amb el començament de l'escola podríem tenir el canvi de temperatura, així que estirem ben pendents de com pugui evolucionar el temps i la meteorologia. Mirant cap a fora d'Espanya, si t'assembla, i tornem a posar el focus al Nepal, continua augmentant aquesta xifra de víctimes per la devastadora riuada que ha afectat diverses zones de l'Himàlaia, Xisco.
2: Les autoritats nepaleses i xineses han elevat ja a 909 el nombre de persones mortes, mentre continuen les tasques de recerca de més de 4.700 desapareguts. Albert, què sabem hores d'ara sobre aquesta riuada?
1: El que sabem és que, clar, jo la setmana passada vos vaig contar que se podria deure a un moviment sísmic. Mm-hmm. En el final sembla que no, que ha estat el propi col·lapse del glaciar i no ha tingut res a veure amb moviments tectònics. És a dir, moltes vegades hi ha col·lapses, és un fenomen natural, però, clar, ha coincidit amb una orografia molt accidentada, ha tingut una caiguda lliure de centenars de metres i ha coincidit amb una zona de vessant molt inestable. I això ha anat arrossegant material, ha estat com un efecte bolla de neu, diguéssim, de cada vegada anar arrossegant més i més i més fins que s'ha produït el col·lapse i aquesta riuada tan catastròfica que s'ha donat.
0: Anava a dir-vos que ara que parlàvem de... Teníem aquesta mitja discussió de si començar amb l'any meteorològic, si començar amb l'any de ver, si esperàvem el dia primer de gener per posar-nos al dia de les coses, i d'aquesta mateixa discussió l'acaben de tenir na Modesta i la seva filla na Paqui a casa seva, que mos veuen, mos segueixen, i des d'aquí també volen saludar-les, perquè mos encanta que mos facin a saber que els nostres debats també generen debat a les cases dels nostres oients i dels nostres espectadors. Ja ho heu vist, aquí en Xisco diu una cosa, jo dic una altra, en Albert en diu una altra.
2: Una cosa, que te contestin ara, per favor, per missatge, jo vull saber, na Modesta, de què és? Modesta, quan comença el any? El setembre o el gener? Perquè jo vull ser team Modesta, per tant, que mos la diguin.
0: Jo crec que deu ser que vas bé tu, perquè na Paqui me deia que ella, per ella, el dia 21 de setembre comença la tardor i comença la tardor, o sigui que bé, que mos contestin si volen. Però des d'aquí la salutació, perquè mos encanta que mos escriguin i que mos diguen que mos veuen.
3: Ja vos deia que era un debat molt interessant, no? Quan comença l'any emocionalment, físicament, meteorològicament...
2: Clar, perquè hem de triar entre any meteorològic, any astronòmic o any natural. Cadascú pot triar una mica on arranca el seu any.
3: Albert Darder, moltíssimes gràcies, com sempre.
1: I gràcies per deixar-me compartir amb vosaltres una temporada més.
3: I tant, i que siguin moltes més al teu costat. Gràcies, company. Altres coses que també comencen avui i de les quals mos feien ressò tot d'una. Avui és un dia molt especial pels aficionats a la pesca recreativa de les illes, perquè aquest dia 1 de setembre s'aixeca la veda del raó i comença oficialment la temporada per capturar aquest peix tan preuat i tan arrelat a la tradició pesquera de les nostres illes.
0: La temporada s'allargarà fins dia 31 de març de l'any que ve i enguany hi ha bones notícies. Els estudis del govern confirmen que la població del raó s'ha recuperat. El pes mitjà dels exemplars analitzats l'any passat va arribar als 70 grams, gairebé el triple que l'any 1999, abans de l'entrada en vigor de la veda.
2: Ara bé, aquesta recuperació també obliga a mantenir una pesca responsable. El límit és de 50 raós per persona i dia, i el govern reforçarà les inspeccions a les principals zones de pesca per evitar-ne captures il·legals. En parlam amb el director general de pesca, Antoni Grau, a qui ja poden saludar. Bon dia, Antoni, com estàs?
4: Hola, bon dia, molt bé.
2: Si no vaig errat, Toni, t'enganxam, ermit de la mà, pot ser?
4: Sí, senyor.
2: És a dir,
3: pescant raós?
2: El director general, sí, mariner, que està molt bé, que l'enganxem allà al mig. Primeres sí, valoracions, senyor director, d'aquest primer dia de pesca, com va la cosa?
4: No, va molt bé. Va, a veure, penseu que avui és un dia faner, jo suposo que dissabte aquí bé hi haurà molta més gent. Aquí tot el que és Dragonera ja he comptat 26 barques, i bueno, va... D'anar a pescar raons no és anar a fer a veure qui mata més raons, és que fa suficient per estar tranquil. No? Si no, nosaltres som 3 i en duim 40, molt grossets. Jo tinc amb el vici de biòleg de mirar-los tots i sí, i jo m'està sortint una mitjana d'uns 170 mil·límetres i es fan 80 grams, més o menys. O sigui que jo crec que ja duim més de 2 quilos.
0: Un bon peix,
4: sí, clar. Està molt bé.
0: Heu dit una
4: bé,
0: paraula una mica clau, no? Estic nerviosos, no? Què representa per als aficionats de la pesca recreativa que avui siga el 1 de setembre i se torni a poder pescar aquest raó?
4: Sí, home, jo crec que hi ha molta gent que se treu la llicència només per sortir 2 dies a pescar raons, no? Perquè és vera que les illes tenien 12.000 i pico llicències de barca, però quan surts a la mà no, apenas hi ha gent pescant, salvo dies com avui. A veure, pensa que el raó és un peix que en teoria està en el mercat, però si no te'l regala un amic, difícilment en compraràs, perquè la majoria de raons que hi ha en el mercat venen de fora, venen de Catalunya o venen d'Andalusia, on allà no és un peix tan apreciat. Però bueno, per això és més un tema social i cultural,
3: sí.
4: I si me poses gastronòmic, que no tant...
3: Ara ho has dit, Antoni, un tema també cultural, arrelat a moltes famílies, qui ve de tradició pesquera recorda, no?, els seus predins, els seus familiars sortir amb els nins, després la part de secret que té la zona en concret, tots els mites o no, perquè aquí igual mos pots ajudar, no?, que si el sol ha d'estar d'una determinada manera, que si sol apuntes una i no una altra, també hem escoltat històries de pescadors molt interessants sobre la tradició, no?, sobre la cerimònia que suposa aquesta pesca.
4: Exacte. A més, pensa que és una pesca que és un peix molt guapo, crida l'atenció dels nins, també tota aquesta cosa que mossega, i que ara... Té tota una litúrgia, jo ahir també ho explicava per una altra ràdio, que és el que fa que sigui tan atractiu, perquè al final... I quin és l'escupo i tal com va? L'escupo no s'agafa mai, almenys a Mallorca. Jo tinc 40 i estem contentíssims, i d'aquí una hora també anirem, ja han agafat més que suficients.
3: I com els preparareu, Toni? No sé si ja teniu pensat com els preparareu.
4: Bueno, a més raó és un peix que lo seu és recient agafat, tirat dins la pella, enfarinolat o no, hi ha gent que l'enfarinola, i fregit, i que se quedi queda com enrobenat, és quan realment és molt bo.
0: Boníssim. un peix boníssim i finíssim, també t'he de dir, perquè sí, és veritat que és un peix molt, molt finet.
4: A més, és un peix que no s'ha descatat, te pot menjar la pell en les cates, perquè és impossible descatar-lo, perquè l'estec integrat dins la pell. Vull dir, té tota una sèrie de coses, però mira, jo a la feina tinc un company i molt bon amic, que és canari, i me diu, vosaltres mai que estàs locos perquè estem canaris, nosaltres lo tiramos, és a dir, ells no se'l mengen. Sí, li diuen peix peine i ells no se'l mengen. És un tema cultural. Jo sempre poso en valor el tema de cultura i de relació, el que lliga la gent amb la massa pesca de raó. No tant... Ara som el director, però vaig intervenir després de tots aquests estudis i jo tenc que ser curolla aquest estudi, que està molt bé, però per això té molt més valor que la gent ho ha respectat, que no que si fan 170 o 180 o 150 milions,
3: exacte,
4: que està molt bé. Però crec que el que... I per això té tota aquesta curolla de raó, perquè tots, almenys els mallorquins, ho tenim com molt
3: arrelat. És veritat. I ha estat un gust, sobretot, formar part d'aquesta cerimònia en directe, perquè recordem els oients i els espectadors, sobretot si qualcú s'incorpora en aquest moment, que tenim el director general de pesca, però enmig de la mà, que també agraïm que hi ha una bona cobertura, la veritat, que ens ha ajudat a mantenir aquesta conversa tan interessant en aquest dia important, 1 de setembre, dia en què comença la veda de la pesca del raó. Toni Grau, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Encantat.
3: I que pugui gaudir del resta de dia de pesca.
4: Sí, no, ja no, que una estoneta més i ja està.
3: Una estoneta.
4: Comença a entrar vent i ja, nosaltres ja estem satisfets. No?
3: I de nosaltres contents també. Moltíssimes gràcies, senyor Grau.
4: Encantat, vinga.
3: Abans d'anar a publicitat, encara continuàveu amb el debat,
0: Sí.
3: El dia 1 de setembre, dia 1 de gener, quan comença l'any i
0: però,
3: quan
0: Marta,
3: no,
0: veiem
3: què passa.
0: Tenim resposta de la Modesta, que mos diu que per ella és en gener. L'any sempre comença dia 1 de gener, com en Xisco. Tim Xisco,
3: Tim
0: Xisco ha triat
5: bé. Bravo, Modesta, bravo. A la fi, gent t'ensenya mirant aquest programa i escoltant el dia.
3: Era un debat molt interessant, companys. Jo encara tinc dubtes, crec que depèn un poc de l'any
0: concret.
3: No m'ho
0: farà canviar d'opinió.
3: No. Cadascú que ho senti de la seva manera.
5: Perdona, Modesta és una dona sàvia.
0: Sí, totalment.
5: Per tant, feis que... A mi no, jo som un no ningú. Però feis cas dels savis.
3: I sobretot Modesta i també a la seva filla. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, perquè ho dèiem ahir, no? La ràdio, sobretot aquesta setmana que hem iniciat una nova temporada, la ràdio és companyia i fem ràdio, sobretot gràcies a vosaltres que vos trobeu a l'altre costat. 10:47, uns consells, continuem.

0: de dilluns a divendres a les 5.
1: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem
2: amb
1: la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
2: Joga robes, tu i en Puga, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: I Vetres Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu,
1: fora.
2: Xiu, xiu. I en Puga et sent.
3: I Vetres Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
5: El primer dia està com tot descol·locat, no?
6: Sí.
5: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
7: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
8: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: 10 i 49 minuts per molts de nosaltres, sobretot, mira, nosaltres que estem tan vinculats als mitjans de comunicació, la televisió ha estat sempre present, sempre allà, informatius, programes, dibuixos animats quan érem petits, ens han acompanyat al llarg de tota la nostra vida. Així que entenem com la televisió com una eina més que necessària, sobretot, per exemple, quan estem passant un moment difícil, fa companyia.
1: Exacte, igual que ara, com comentava, la ràdio també fa molta companyia, és molt necessari, doncs la televisió també ho pot arribar a ser, perquè molt de pacients han d'estar molt de mesos ingressats, els hospitals no poden assumir el cost diari que suposa tenir la tele encesa. Les quotes diàries varien entre les comunitats autònomes i, tot i que en algunes són gratuïtes, els preus generals oscil·len entre els 2 i els 6 euros diaris.
2: Tot i que molt de pacients rebin visites que els ajudin, en certa manera, a ocupar les seves hores durant l'ingrés, altres necessiten trobar alternatives per passar aquests dies. Aquesta situació no afecta només el preu de la televisió. Per a les famílies que passen setmanes o fins i tot mesos a un hospital, qualsevol despesa del dia a dia pot acabar convertint-se en una càrrega difícil d'assumir, perquè una cosa és estar ingressat 3 o 4 dies i una altra és quan tens un ingrés de llarga durada.
1: De llarga durada, de mesos, per exemple, i no només has de pagar el cost de la televisió, de veure la televisió, sinó també aparcaments, màquines de begudes o cafeteries dins dels mateixos centres sanitaris. Són algunes de les despeses que se sumen a una situació que ja és prou complicada. I és precisament per això que hi ha qui reclama que els hospitals garanteixin uns serveis bàsics a un preus assequibles.
2: Aquest és el cas de Rosita Roixina, una dona de 94 anys que ha passat per un ingrés hospitalari i que ha decidit anar una passa més enllà, recollir signatures per reclamar que la televisió sigui gratuïta a tots els hospitals.
3: Tinc 95 anys, recient fets. Fa que estic ingressada, el dia 8 va fer 4 mesos. El dia 8 d'agost. Jo demano que sigui la televisió de gratis, per tothom, majorment per la gent gran i els nens, que resulta molt car, es costa 26 a la setmana.
1: Dia 8 d'agost, la Rosita va fer 8 mesos que estava hospitalitzada. Ens ha enviat aquest vídeo a la redacció del dia, però, efectivament, molt aviat farà 5 mesos. I li han dit 94, en té 95 d'anys, ella ho deixa ben clar. La seva reivindicació neix de la pròpia experiència i posa el focus en una realitat que moltes famílies coneixen de primera mà. Quan un ingrés s'allarga, com és el seu cas, durant setmanes o mesos, el cost d'aquests petits serveis pot acabar a cent molt elevat.
3: Ho ha de ser per setmanes, per dies o per mesos. I quan entres no penses que estaràs tants mesos, penses que estaràs 2 setmanes o 3 i llavors resulta que es acaba pujant. Pels jubilats també malament, perquè la paga la tenim molt petita.
0: I és que qui li pot negar un poc de companyia a un malalt, ja sigui a través de la ràdio, a través de la tele, són grans aliades i sobretot fan molta companyia.
3: A la tele, pues, ara veig bastantes pel·lícules de l'Oeste i d'aquestes d'intriga, o també veiem les notícies, veiem de tot una mica. O sigui, la tele fa molta companyia. Aquí hi ha senyores que han pagat nit i dia a la tele perquè els hi faci soroll. I quan... sentint raonar... Els hi fa companyia i no tenen por, estan millor acompanyades i es fa així.
1: Com dèiem, la Rosita s'ha posat mans a la feina i ha començat aquesta campanya, aquesta reivindicació per aconseguir que tots els hospitals ofereixin aquest servei de manera gratuïta. Ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures i vos hem de dir que de moment la campanya va molt bé.
3: Unes 60.000.
4: T'esperaves,
3: això? Èxit. No, tan èxit no esperava, no. No m'ho pensava pas, tan èxit.
4: I esperes que posin la tele de franc, gratuïta?
3: No sé, depèn de tantes coses. Esperem que sí, però ja veurem, perquè hi ha moltes coses que s'han d'arreglar aquí.
0: I és veritat, que hi ha moltes coses que s'haurien d'arreglar, sobretot per a totes les persones malaltes que necessiten el mínim, aquesta companyia, sobretot quan no són els seus familiars, quan no són presents, o que no tenen a vegades familiars, la tele pot servir. Tant de bo, se pugui recollir moltíssimes firmes. Saludant Carmen Flores, és presidenta de l'Associació del Defensor del Paciente, ja ens està escoltant. Carmen, bon dia, m'imagino que coneixes ben bé el cas d'Anna Rosita. Podria ser una realitat tele gratuïta per tots els pacients, per les persones ingressades.
5: Bueno, lo primero decirle a Rosita que chapó para ella, que realmente si todos hiciéramos lo que está haciendo ella, seguramente la televisión ya sería gratuita. Como es normal, entras en un hospital y obviamente es un servicio público que pagamos todos, incluida la televisión, pero es mejor hacer negocio con la televisión, con las máquinas de bebidas, con los restaurantes, con las cafeterías, etcétera, que dar servicio público como se merece el que está una semana como el que está 8 meses.
0: Exactament, és que és el mínim. Carmen, si me permets, passam la videotelefonada a telefonada i així te podem escoltar millor tot d'una, que és veritat que no té una qualitat del so molt bona aquesta conversa. Hauria de ser el mínim, companys, no sé. Jo sí que he tingut experiència amb familiars hospitalitzats recentment i deien, ostres, en sèrio? És un preu elevadíssim, no? I sap greu, perquè, clar, els familiars no són tot el temps i durant el vespre fa companyia.
1: Sí, exacte, és veritat que molta de gent la fa servir precisament per això, no? Per tenir aquesta...
0: Ses hores mortes, aquesta, Joana.
1: Sí, la companyia, aquesta manera de passar l'estona, de no pensar per aventura en tot allò que tens a damunt, en la malaltia, en el procés que estàs passant, perquè, com dius, els familiars no sempre te poden acompanyar, no sempre poden estar amb tu, i per aventura ses hores mortes, com deies, són ses que verdaderament és important que aquesta televisió els faci companyia.
2: I que dius, 4 euros un dia no te són res, però si tu ets allà cada dia...
1: Mira, una Rosita, fa quasi 5 mesos que
2: estàs ingressat allà, 4 euros diaris venen a ser de 125 euros cada mes. Suma-li que si has d'anar a cercar un aigua, si has d'anar a veure el familiar que tens ingressat, el tiquet de sora, si vas pas de matí, clar, comença a sumar una carrera i dius, escolta, tenir qualcú ingressat me pot suposar un extra de 300 o 350 euros cada mes sense tenir-ho contemplat.
0: Sí que és veritat, que sap greu, però jo crec que Anna Rosita, aquesta campanya de recollida de signatures, a més els mitjans de comunicació li estem donant moltíssima
1: visibilitat. Per cert, si no vaig malament, tenim l'adreça on la gent pot entrar per poder signar i també afegir-se en aquesta reivindicació, en aquesta petició que feia Anna Rosita. Ara els meus companys de realització supos que mos ho posaran perquè tingueu la direcció exacta on podeu entrar i signar per sumar-vos en aquesta reivindicació d'Anna Rosita.
0: Carmen, recuperam la teva telefonada amb major qualitat de so. Recordam, oients i espectadors, Carmen Flores és defensora del pacient. Dèiem que podria ser una realitat aconseguir les firmes, que canviessin les normes als hospitals, tele gratuïta, podria ser una realitat?
5: Creo que debía ser una realidad. Es decir, lo que no podemos ir ni Rosita ni el defensor del paciente, que ya lo ha pedido tanto al gobierno que le diga a las comunidades que efectivamente esto tiene que ser un servicio público, pero, como digo, no habría que mendigar esto, porque ya lo pagamos. Nuestros impuestos pagan también que podamos tener una televisión gratuita. Estemos una semana, estemos un mes, muchísima gente vive solita, ingresa sola, no tiene absolutamente a nadie. Entonces, no tiene televisión, tiene que estar encamada. ¿Qué hace? ¿Mirar al techo? Me parece bastante inhumano, me parece una falta de respeto a los que pagamos con nuestros impuestos todos los servicios públicos y que, bueno, tengamos que soportar gastar, porque además es cara la televisión. Otra cosa es que ahora... los tiempos son más modernos, parece que podemos contratar fútbol, etcétera. Esto es aparte. Nosotros decimos televisión, televisión. Y quien quiera contratar otras cosas, pues ahí nosotros no nos metemos. Y hablo lo mismo de las máquinas. Quien tiene que estar con sus familiares muchísimo tiempo, se gasta muchísimo dinero, tanto en aparcamientos como en bebidas, el agua, todo es incluso más caro que fuera de los hospitales. Entonces, creo que todo esto se debería valorar, se debería digamos, recuperar algo que es la cordura. Y la cordura dice que cuando vas a un servicio público, obviamente es porque ya antes lo has pagado. Y antes lo has pagado y tienes que recibir por lo que pagas. En este caso, la televisión es enchufarla i, des de luego, no cuesta mucho dinero a l'administració.
0: Sens dubte, sens dubte, i ho pagam tots, com tu bé has explicat. Carmen Flores, presidenta de l'Associació de Defensors dels Pacients, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: La tele no és un lujo, es la firma a través de change.org, que, per cert, du ja més de 61.000 firmes. Vos podeu afegir en aquesta petició. Notícies a la ràdio, publicitat a la tele, continuam.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
7: Bon dia, el govern construirà 10 pisos públics a preu assequible a Sencelles. Està previst que les obres tinguin una durada de 18 mesos, un any i mig, i costaran 2,1 milions d'euros. Els habitatges es destinaran de manera preferent a joves menors de 35 anys amb més de 10 anys de residència al municipi.
8: El govern ha col·locat avui la primera pedra de la nova promoció d'habitatge públic de l'IBAVI a Sencelles. Ha estat un acte en què també està present el bala Joan Carles Bert. L'edifici situat al carrer dels Molins disposarà de soterrani, també planta baixa, primera planta, amb un total de 10 immobles, un dels quals estarà adaptat a persones amb discapacitat. La distribució prevista és de 6 pisos de 2 dormitoris i 4 d'un dormitori. Escoltam el batlle de Sencelles.
9: L'Ajuntament va cedir a Solà amb unes condicions molt clares. Que aquests habitatges fossin per joves menors de 35 anys i amb més de 10 anys de residència en el municipi. Perquè volem que la gent quedi arrelada a Sencelles, volem que els nostres joves no se n'hagin d'anar a viure a altres municipis, no volem perdre aquells lligams que tenim les generacions presents i les generacions futures.
7: I més qüestions que també marca l'actualitat d'aquest dimarts. Rescatades 24 persones més que han arribat en barca fins a la zona de les Illes Bledes, al Parc Nacional de Cabrera. Es tracta de la primera embarcació localitzada avui després que ahir n'arribassin 6, amb un total de 147 persones migrants a bord.
8: Les barques es divideixen en dos grups. Per una banda, les dues localitzades a Formentera, amb menor capacitat i que transporten persones d'origen magrebí. Per l'altra, i també es varen interceptar quatre barques a les proximitats de Cabrera, totes amb una trentena de persones a bord i en aquest cas amb un perfil diferent. Eren persones d'origen subsaharià. Aquest segon perfil també correspondria a l'embarcació interceptada d'aquest matí, segons les intervencions notificades per la delegació del govern aquí a les Balears. Des de començament d'any han arribat a l'arxipèlag un total de 252 pasteres amb un total de 4.768 persones migrants.
7: I avui, primer dia de setembre, també marcat en vermell el calendari dels pescadors recreatius perquè s'ha aixecat la veda per pescar raó amb una temporada que s'allargarà fins al 31 de març. El nombre màxim de captures permès és de 50 peces per persona i dia. Avui els aficionats, segons ha pogut constatar in situ i Betra Ràdio, han sortit amb incertesa, feia vent a primera hora del matí, però també amb moltes ganes i amb expectatives elevades. Confien completar la quota permesa.
10: Hombre, esperen que hi hagi rons, ja que és el primer dia, i m'ho estava esperant bastant d'any, bastant de temps, vull dir. Però, bueno, dies bons i dies dolents, ja ho veurem.
11: Esperant que faci por, que no ho crec, però bueno.
7: I en clau estatal, Pedro Sánchez ha presidit una nova reunió del Consell de Seguretat Nacional, mateix Palau de la Moncloa, a la qual han assistit 17 ministres. És la segona que convoca el president espanyol després de l'arribada de prop de 72.000 migrants marroquins a finals de juliol a Ceuta. L'òrgan té la missió d'assistir al president en la gestió de la crisi mentre creix la tensió als carrers de la ciutat autònoma.
8: Avui els veïnats de Ceuta tornaran a sortir al carrer després de les concentracions pacífiques d'ahir contra avui els nous espais d'acollida de migrants. Els manifestants no hi estan d'acord, en demanen directament l'expulsió d'aquestes persones. En el dia a dia també el sector del comerç es queixa de fortes pèrdues, reclama tornar a la normalitat. Segons calculen, la previsió de pèrdua total a la ciutat autònoma és de 33 milions d'euros.
7: I amb aquesta informació arribem a les 11 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 12.
6: Més informació a ib3notícies.com.
12: Entra en l'hora. l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: 11 i 5 minuts. Aquesta és la tercera hora de programa, la nostra hora de magazín. Donem la benvinguda a Joan Jiménez, que s'incorpora als comandaments tècnics. I volem comentar-vos sobretot i abordar un tema que ha generat moltíssima polèmica a Noruega. Ens referim a la presència de Marius Borg, fill de Mette Marit, al comiat del rei Harald.
1: Recordem que hem posat aquest Take On Me de Aha perquè ets l'únic grup noruec que coneixíem en aquesta redacció. No voldríem faltar el respecte ni al poble noruec ni al rei Harald. Aquí des d'aquí tenim en el pensament. Polèmica al voltant de la família reial noruega arran del comiat precisament del rei Harald. I el protagonista aquesta vegada és Marius Borg Hoivi, el fill de la reina Mette Marit, que es troba en arrest domiciliari després d'haver estat condemnat a 4 anys de presó.
2: Marius ha pogut sortir temporalment del seu arrest domiciliari amb un permís judicial especial per participar en els actes de comiat del seu padrinastre, el rei Harald, mort divendres als 89 anys. I la seva aparició no ha passat, xisco, gens desapercebuda.
1: Ni gens menys, Joana Maroto. Ahir dilluns, Borg va formar part de la comitiva que va traslladar el fèretre de Harald pel Palau Reial d'Oslo fins a la capella, i ho va fer al costat del nou rei, en Håkon de Noruega, de la princesa hereva Ingrid Alexandra, del príncep Sverre Magnus i d'altres membres de la família. És a dir, va aparèixer pràcticament com un net més del monarca, tot i que, recordem, no és membre de la dinastia ni té títol reial.
2: La imatge resulta especialment controvertida perquè Marius, que té 29 anys, va ser condemnat aquest mes de juny passat a 4 anys de presó per 2 delictes de violació i altres delictes relacionats amb agressions, amenaces i maltractaments. La sentència està recorreguda i actualment compleix aquest arrest domiciliari amb una polsera electrònica. Malgrat aquesta situació judicial, les autoritats li han permès participar també en el funeral d'estat de Harald, que se celebrarà el proper 9 de setembre a la catedral d'Oslo.
1: I el cas de Marius no és l'únic front que té obert la nova monarquia noruega. De fet, la reina Mette Marit també ha estat qüestionada per la seva relació passada amb Jeffrey Epstein, i la germana del rei Håkon, la princesa Marta Lluïsa, fa anys que protagonitza polèmiques diverses per la seva relació amb el xaman nord-americà Durek Verret, en què es va casar l'any 2024, i que ha estat molt controvertit per les seves afirmacions i pràctiques. Així que el nou regnat de Håkon comença amb el repte de recuperar la confiança en una monarquia que arriba en aquest relleu generacional envoltat d'un bon enrenou mediàtic. No sé què en penseu d'haver vist en Marius Borg, que, recordem, la fiscalia va desaconsellar que el deixessin sortir d'aquest arrest domiciliari, però el jutge, que dues cas, va decidir donar-li aquest permís i quedarà a Palau, on ja era, però es podrà moure amb aquesta polsera que duen es turmell, i podrà participar de les exèquies del rei Harald, que a mi aquest tema m'ha deixat també una mica flipat, que romandrà en aquesta capella reial on el varen dur ahir fins al proper 9 de setembre, que serà el funeral, és a dir, la vetlla durarà més d'una setmana.
0: Tinc una teoria, companys, a mesura que
1: favor,
0: ha avançat el temps...
1: Joan Jiménez,
0: no.
1: Tens una música de teoria o un tuntun, perquè la Marta Garau...
0: M'ha inspirat, com que després parlarem amb Susana Iborra sobre relacions de parella, etc. Ara, de sobte, se m'ha encès un llum, i crec que aquí, amb tot el que ha passat, ha hagut una discussió de parella enorme amb en Håkon i na Mette Marit sobre la presència d'aquest nin. Finalment, ell ha dit, mira, que hi vagin al funeral, i perquè si no, no ho puc entendre. O sigui, si no és per aquesta raó, no puc entendre que aquest nin hagi estat present en aquest comiat. Sincerament, crec que alguna cosa s'escapa. Abans vos he dit que tal vegada ha estat una errada en el protocol, però no me puc creure.
2: Puc
0: donar una explicació senzilla.
1: La fiscalia desaconsellava aquesta sortida de l'arrest domiciliari de Marius.
0: I si tot
1: Marius,
0: i així
1: no?
0: Es produeix, ha d'haver una explicació, i l'explicació passa per el matrimoni.
1: Molt bé.
2: Jo l'he desmentit.
1: Tot Noruega, ara, sí, és a dir, ara, tot Noruega, de fet, es fiordo de Hovedolla a Oslo, està pendent de les declaracions de la Joana Maria Maroto.
0: Håkon li diu que sí a tot en el Mette Marit. No és la primera vegada que... No? I això ha estat una cosa més.
2: Jo crec que ho tenen normalitzat. Tenen normalitzat i que no tenen cap...
1: Cap mania.
2: Ni han tingut cap mirament en que això passi i no els fa cap favor ni a ells ni a la corona. Supos que ja donen per fet que així com està, bé, així els va. Però crec que s'ho haguessin pogut estalviar. Sobretot perquè abans també he comentat que, d'una banda, sé que els noruecs creuen molt en la reinserció, això ho podrien comprar, però no oblidem que aquest lot està condemnat i no és a la presó, per ser qui és. Està en un arrestament domiciliari en tots els privilegis que
0: però,
2: això
0: Joan,
2: comporta dins d'un palau. I més enllà d'això...
0: Però, si Fiscalia ho desaconsella, i tot i així ho fan, ha d'haver alguna explicació més.
2: Jo no crec ni que protocol ni que res, jo crec que ells ho tenen normalitzadíssim i que ells senten que aquest nin és el net d'aquest predic que ha mort i que troben que ha de ser i que no hi ha ni fan...
0: Per damunt de tot.
2: Per damunt de tot, crec que tenen claríssim.
0: És molt trist,
1: no,
0: si és així és
1: molt
0: trist.
1: Però jo crec que en el cas de la corona noruega hi ha el típic cas de sobrecompensació quan se reagrupen certes famílies, tens un fill fora d'aquest matrimoni, venen dos nins que sí que són fills biològics teus, tens tendència a no renyar tant en els que no és el teu fill, com seria el cas d'en Màrius, entendre que és un nin plebeu que ha entrat dins un acord reial que també tenia una sèrie de servituds i una sèrie d'obligacions, troc que l'han vaciat massa per el fet de no pertànyer a la família reial. I el problema és que, més que màniga ampla, han tingut una màniga kimono amb aquest nin, tot allò que feia passava màniga de la família reial noruega, i quan t'han volgut posar una mica de fil a l'agulla, ja se'ls ha fet tard. Les fotos que s'han compartit d'en Màrius, ell amb una pistola, bitllets, tot tatuat, en segon quines actituds totalment desafiadores cap a lo que seria segons la Noruega, que això se passi per alt, recordem, condemnat per dues violacions, assetjament, maltractament, hi ha una lota, una de ses denunciants, que passa una penada perquè ell encara la continuava assetjant, li continuava enviant missatges, clar, està pendent de resoldre's aquesta red domiciliari, la sentència no es ferma, però se suposa que quan la sentència sigui ferma haurà d'anar a la presó sí o sí. Ja hi ha hagut crítiques a Noruega per aquest arrestament a Palau, i també no ha caigut gaire bé que ell hagi pogut anar en aquestes exèquies, però evidentment ho han decidit des de Palau, que tenen influència, i si Fiscalia ha dit, escolta, crec que no, però un jutge ha dit que sí, qualque mena de moviment ha hagut allà darrere. Maroto, que te veig molt lançat amb aquest tema, com jo. És a dir, se nota que tu i jo no som d'en Màrius.
2: No, no gens. I ningú també te diré una altra cosa. És que sap què passa? Que en una societat normal, societat entre gent normal,
1: recordem
2: gent
1: que Noruega
2: descarrer...
1: és una de les poques democràcies plenes que té el títol, està encunyada així per una sèrie de valors que se computen, però clar, una democràcia plena de vegades tampoc no passa per alliberar segon qui.
2: No, i no només això, és que jo crec que tenen normalitzades tantes coses que és complicat que facin una mica passes enrere o anques enrere, perquè tenen normalitzat que aquesta dona, abans també ho han comentat amb en Xisco, ha estat anys i panys relacionant-se, enviant-se mails amb Einstein, que només ha sortit com així a la llum que s'enviaven missatges per quedar, com si hi hagués una infidelitat, però hi ha missatges que han sortit no fa res en què ella, recordem, deia que la gent pobra no hauria de tenir dret a tenir fills. Hola, aquesta dona és la reina. Vull dir que tenen normalitzades moltes coses. La germana del rei està amb un xaman. Vull dir, tenen normalitzades una sèrie de coses en aquesta casa.
0: I una relació ja fa molts anys.
1: Un xaman que recomana fer sexe tàntric i que ell fa classes d'aquestes coses. Això jo no m'imagino a una altra casa reial, que no sigui a Noruega, que això pugui passar. I la Marta Luisa, que evidentment no forma part de lo que seria la família estricta, però utilitza el nom com a princesa de Noruega per fer els seus negocis, que això és un cas nos. El que passa que aquí, per una sèrie de circumstàncies, perquè se varen passar de vius, va ser jutjat i Iñaki Urdangarín va ser condemnat, perquè també has d'anar molt alerta en fer servir el nom de la casa reial en va.
2: I ja per acabar de rematar tot això, en el final jo crec que ho tenen tot tan normalitzat perquè estava tan en perill la corona que es casara rei no volia ser rei per casar-se amb Namete Marit, i com tal de que digués sí a sa corona, el varen deixar casar-se amb aquesta lota, perquè si no, no ho haguessin fet.
1: Jo no vull pecar de frívol, però que per cert s'han fet ser noces de plata,
2: sí,
1: del matrimoni entre Håkon i Mette Marit. Ella ja va donar senyals de que volia marcar perfil en sorrant de novia que va dur.
2: Xisco. Quin rang de novia va dur?
1: Duia aquell rang que apareixia com una espècie de jardí vertical que el duia en sa mà, que era com una espècie de manta samorana, però feta de flors. Jo, des del dia que vaig veure aquell rang de flors a Can Evo...
0: Tu sabies que alguna cosa anava malament.
1: Aquell xisco de 20 anyets va dir... Aquí no. Hi ha de becar el cu que li ha de dir. Has de dur un ram normal i corrent. Per molt homenatge que fes, és a dir, però aquell ram ja va marcar un perfil i així ha estat.
2: I recorda...
1: Ells dos han demostrat com a reis i com a futurs reis que ells han apostat més per la seva relació de parella que no per la institució. Que a mi això m'ha parit meravellós, eh? Sí. Cadascú ha d'apostar per allò que vulgui. Però, no, però recordem que, com deia abans na Marta citant la meva enyorada Maria Teresa Campos, los cargos con sus
0: Exactament.
1: Cargas. Allò que tu no deposes que vols ser rei, però després vols ser plebeu. És que les coses no quadren.
2: I recordo també que varen ser una mica celestinos del nostre rei Felip VI amb Neva Sanum.
1: Sí.
2: Bueno, recordeu, a les noces de...
1: I li van anar amb aquell vestit blau elèctric meravellós.
2: Per favor, és que és un meló també molt interessant. Cari que en aquell moment va canviar el destí de sa monarquia i de sa corona espanyola, per dir-ho d'alguna manera.
1: Ja hi ha precedents a lo que seria sa monarquia noruega de voler deixar sa corona si no te deixen casar amb qui vulguis. De fet, el rei Harald va estar 10 anys per poder-se casar amb la reina Sonja, perquè era una dona que tenia una botilla de roba, i el rei Olaf considerava que no era digna de sa reina.
2: Aquí tens
1: ram.
2: Clar,
1: tu,
0: explica als oients de ràdio què és el que estem veient.
1: És un ram que apareix com una...
2: Una enredadera.
1: Sí, exacte, és que és talment com una cataracta de flors. És un ram que li va des de sa mà fins en el turmell, i volies que no s'ha tornat a veure un ram de flot semblant a cap dinastia europea. Jo, quan vaig veure aquell ram, vaig flipar, vaig dir...
0: Segons Xisco Nadal, això ja era un presagi de que en aquesta monarquia i en aquest matrimoni tot aniria malament.
1: Ja, malament no, però ja això donaven, i ho dic, és un comentari frívol, en som conscient, però que també crec que marca moltes perfils del que ha estat aquest matrimoni. Des del començament, ells han estat especials. Ja han volgut donar a entendre que són especials. Des de el tractament que han fet de la seva relació, la lluna de mel que varen fer, que no varen fer un viatge d'estat, és a dir, moltes coses que se'ls varen consentir i que, evidentment, de tot allò, ara mos trobam en que una persona condemnada per, recordem, dues violacions, assetjament i maltractament algunes de les seves parelles, l'han tret de la presó en contra dels criteris de la fiscalia.
0: És un debat encès.
1: Era el comentari que
0: tenim avui aquí.
2: És veritat,
0: perquè és molt greu el que ha passat, és molt greu per qualsevol persona entendre que una persona agressora...
1: Però és que jo crec que això té com a rere fons.
0: No, i tant que sí, a part que la justícia no és igual per tothom. Això també seria una altra reflexió.
1: Que han de pensar les al·lotes que han estat atacades, que han estat ferides per aquest jove. Que 4 anys de condemna en el que ha suportat per elles denunciar en el fill
0: un rei.
1: Fer una
0: vida normal.
1: I ella ja portada de totes les revistes i de totes les imatges, que de fet els pares, perquè 25 anys de matrimoni, varen compartir fotos on també treuen en Màrius. És a dir, que no l'han amagat en cap moment, no han intentat dissimular la presència d'aquest jove a les seves vides. Però que és un missatge una mica perniciós cap a les dones noruegues que han decidit denunciar.
0: És un tema que genera moltíssim de debat, com és lògic, i per això ho hem triat, no?, en aquest de què parla tothom. Avui ho teníem clar. Són les 11:18. Hem de canviar per parlar d'altres qüestions que també tenen a veure amb les parelles, amb l'amor, amb el sexe, perquè, alerta, sembla que les coses estan canviant i molt.

0: Segons un estudi del CIS, un 80% dels espanyols creu que pot existir amor entre dues persones sense haver de mantenir relacions sexuals. És a dir, que el sexe ja no seria imprescindible per considerar que una relació funciona bé.
1: I no només això, Xisco, la igualtat, la confiança, la felicitat o fins i tot l'amistat comencen a pesar més que la passió. I un de cada tres solters diu que no té cap interès a deixar de ser-ho. Solter, Freddy, molt volem referir, però potser això té per quan separen, no, aquella pregunta que molt solen fer quan no tenim parell, que ses predines, ses ties, ses tios, ses concos mos demanen, tu que quan tindràs nòvio o nòvia? I doncs ja hauria de passar a la història. Per parlar de tot això, de tot plegat, avui ens acompanya, ja l'hem anomenada abans, la psicòloga i sexòloga Susana Iborra. Bon dia, com estàs, Susana?
2: Buenos días, pues guardándome mis comentarios sobre
1: sobre
2: Màrius, que estava ahí jo també indignada.
1: I sobre la pareja, no? Supos que també sobre en Haku i en Metemàrit, que també dona per analitzar, no?, la relació quan davant
3: ells necessitarien una teràpia de parella,
1: eh? No ho sé.
2: Bueno.
1: No ho sé.
2: No sé si una teràpia de parella.
3: Una cosa
2: que les pongan les piles.
1: Però bé, Susana, d'entrada, t'ha sorprès aquest 80% de gent que pensa que no fa falta tema sexe, tema llit, tema horitzontalitat, com diria en Xisco Nadal, per seguir en parella? Realment estan canviant tant la nostra manera d'entendre l'amor?
2: Había notado que sí, que el tema de las relaciones ya no tiene tanto peso, pero no me imaginaba un 80%, me ha sorprendido francamente. Pero
1: y se
2: bueno,
1: preguntara seguramente sería, ¿y te preocupa o no te preocupa?
2: No, yo creo que refleja una realidad social en la que cada vez tenemos menos relaciones.
1: A mí sí me preocupa. Vull dir, que tanta de gente doni por fet que no es necesario el sexe.
2: Però jo... Me preocuparía más que pensaran que no es necesario el amor
1: bueno.
2: Para estar en una relación de pareja, que es lo que ocurría hace unos años.
1: D'acord, ho compro.
0: Ja, però jo tinc un dubte. Aquest 80% pensa que no és necessari el sexe en parella o que no és necessari el sexe en general? Ho dic perquè també en aquests temps líquids que ens ha tocat viure, on trobar qualcú de company ocasional de llit és tan fàcil, no sé si aquest 80% reflecteix que ens hem acomodat a una vida de parella on ja tenim una complicitat, ja sabem engordar amb ses magdalenes, ja tenim una estructura en la crisi de l'habitatge, que ja tenim una estructura familiar com a molt armada, i que lo millor, el fet de que sigui tan fàcil permetre altres llicències, fa que a casa teva apostis més per l'amistat o per aquest amor o per aquesta cosa d'estar bé en família, que no tant en so llit, perquè el llit a lo millor se pot cobrir en altres llocs.
2: Bueno, yo diría que se refiere a no solo a la relación de pareja, lo que tú piensas que es importante más allá de lo que tú estés eligiendo o viviendo. Luego cada uno interpreta la pregunta como puede o como quiere, pero es verdad que incluso en personas que no tienen pareja, el sexo es cada vez menos importante. Entonces, yo diría que es una tendencia dentro y fuera de la pareja a minimizar la importancia del sexo, porque durante mucho tiempo le hemos dado una importancia tan grande que quizá hemos descuidado otras cosas. Parece que no sabemos cubrir todo a la vez, ¿no? Que o le damos importancia a una cosa o le damos importancia a la otra. En este caso, a mí me parece, bueno, que refleja muy bien en qué momento social estamos.
3: I sí, aquesta lectura que has fet, que és molt guapa i de fet és molt optimista, perquè parles d'una reflexió de gent que s'adona compte que realment el sexe no era tan important per continuar amb la parella, que tant de bo fos així, però i si la explicació fos, no sé, molt més dura, i és que ara, xarxes socials, ritme de vida diària, mòbil, el llit, etcètera, han dit, mira, no hi ha temps per tot, prioritzarem, i el sexe queda en un segon pla per aquesta raó, també podria ser.
2: Sí, que nos hemos acomodado, pero normalmente ha sido un factor de insatisfacción. Vale, me acomodo, le doy menos importancia, vale, porque no me encaja, pero hay ahí una insatisfacción. Yo creo que esa insatisfacción es lo que es significativo, que está bajando, que ya no somos infelices porque no tengamos sexo, sino que valoramos otras cosas positivas que podemos tener, o a lo mejor es gente la que ha contestado esto que tiene relaciones sexuales con normalidad. Tampoco vamos a pensar que es que como no,
3: claro,
2: tienen,
3: no tienen,
2: lo valoran,
3: ¿no?
2: A lo mejor tienen, pero dicen, oye, pues si me faltara esto, desde luego pongo en valor otras cosas que tengo en mi relación de pareja.
0: També és perquè potser venim d'una cultura d'esmal sexe. Ho dic perquè jo parlant amb les meves 50 millors amigues, jo el que noto és que moltes vegades hi ha com una desconnexió entre el que voldien elles en el llit i el que ens ofereixen les seves parelles masculines en el llit. És a dir, Somo té tendència, així en general, sense voler fer càtedra de res, tenen tendència a ser més coitals. En canvi, una dona sí que necessitaria com una mica més de prèvia, que aquesta prèvia, històricament, és el primer que desapareix quan ja hi ha confiança a un matrimoni. I clar, te trobes com a dos pols oposats d'una persona que voldria com a sexe més rudimentari i una altra que necessita un sexe com a més apaivagat. I clar, moltes vegades les parelles se desconnecten per això.
2: Sí, recordemos que existe una cosa llamada brecha del orgasmo, donde las mujeres tienen menos...
0: Una cosa, ja hi ha viatge de tot, eh?
2: Sí. La brecha del orgasmo. Las mujeres heterosexuales tienen menos orgasmos que los hombres. Entonces, claro, dada esa brecha, pues ¿para qué vas a ir a comer a un restaurante si no te gusta claro. el menú? Sí. ¿O no lo disfrutas?
0: Si no, no pasarás de sus olivas.
3: ¿Y después?
0: Porque te acaban demanant soso buco, si no al final queda damunt la taula.
1: Jo t'ho hauria demanat a Susana, perquè clar, ella, tu Susana, ara aprofito que no eres, tu dius que això d'alguna manera determina, mostra la societat, no? Mos explica, mos fa una radiografia de què està passant. I què està passant? Perquè l'article parla molt de ritme de vida i diu que el 76,4% creu que les presses perjudiquen les relacions. Estem estressadíssims i per això no tenim tant de sexe? O què passa? Ho veus cada dia més a consulta en això?
2: Ese es un factor, sin duda, las prisas, el querer, la exigencia de querer llegar a todo y ser fantástica amiga, hija, madre... o padre, o amigo, lo que sea, ¿no? Entonces, la exigencia que tenemos de llegar a todo cuando antes pues las vidas eran como mucho más sencillas. Y por otro lado está la sobreexposición a lo pornográfico. Es decir, lo tenemos todo tan accesible, ¿no? Incluso tenemos esa, podemos tener la creencia de que usando una aplicación podemos tener acceso a una relación sexual de una manera rápida, que toda esa exposición en realidad no nos erotiza. Esa disponibilidad no nos está creando más necesidad. Está, de hecho, nos sobreestimula y al mismo tiempo nos retrae. Y luego, por otro lado, está el tema de la incomodidad, que ya no la soportamos. Ya no queremos ser rechazados de ninguna de las formas, ni por un desconocido en una aplicación que no nos hace match o que nos desqueda en la cita, ni una persona a la que acabamos de conocer, con la que tenemos un encuentro sexual que no ha sido satisfactorio, ni con nuestra pareja que nos hemos arrimado y nos ha hecho un poco la cobra y entonces nos sentimos rechazados. Cada vez toleramos menos lo desagradable y lo incómodo, porque no tenemos prisa, no tenemos tiempo para procesarlo porque vamos muy deprisa.
3: És una lectura superinteressant, record, però si qualcú s'incorpora just en aquest moment, és un estudi del CIS que diu que el 80% dels espanyols creu que pot existir amor sense sexe. Susana ha explicat, no?, el perquè d'aquesta qüestió i a què es deu. Ara bé, una pregunta molt complicada de respondre. Quant és normal? Ja sé que la freqüència, ara diràs, no, els experts no se posen d'acord, depèn de la qualitat dels encontres, però també pot ajudar a saber, o no sé si hi ha un identificador que pugui ajudar a saber o a reconèixer les persones si mantenen molt poc sexe, poc, normal, dins l'habitual o massa, no sé.
2: Aquí sí que no hay una normalidad. No, ¿eh? Esto de las dos veces por semana a algunos les debe sonar a ciencia ficción, a otros a escaso e insatisfactorio. Todo depende de la persona con la que estés. Hay parejas que no dirían que tienen una mala vida sexual.
3: Y que los encuentros son puntuales.
2: Eso Mira. Es, porque el deseo de ambos está acompasado. O se han sabido adaptar el uno al otro y entonces hay etapas de la vida donde a lo mejor hay más actividad y otras etapas
1: claro,
2: donde hay menos.
1: Claro, el problema dos o cuando no están compensados.
3: Claro,
1: quan
3: es que es muy interesante
1: el
3: tema.
1: Que no,
3: las diferencias.
1: Que no te desig, claro, no. Aquí es el problema, ¿no?
2: Claro, y lo que marca la normalidad, la marca la normalidad de esa relación o de esa pareja. A lo mejor con otra persona eres más activo, pero con otra eres todavía menos activo. ¿Qué lo marca? ¿Con quién estás?
0: I també el fet de tenir xarxes, de tenir plataformes, que ja han creat aquesta rutina de arribes cansat, sopes, te poses el dia en el lloc que qualcú te compta per Instagram, tries una pel·lícula i te'n vas a geure i te quedes dormint mirant la tele, que han convertit també aquesta rutina de la incomunicació com a la nova manera de relacionar-nos.
2: Sí, porque pensamos que como estamos al lado de la otra persona ya es suficiente y no estás interactuando y no podemos compartir un reel de Instagram o enseñarle algo que hemos visto gracioso no es interactuar, son migajillas de comunicación.
3: Es comunicació, escoltar-se, intentar entendre a l'altra persona, parlar més, perquè a la fi tot passa perquè hi ha una manca de comunicació que pugui servir i que ens ajudi a la reflexió, no?, sobre en quin estat de salut se troba la nostra parella. Com sempre, els millors consells amb Susana Iborra. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
3: Aquí sempre pensàvem consulta en directe, no?, perquè sempre tothom pot fer la reflexió i aplicar-la. No estic parlant de la vida meva personal en concret, parlava en genèric, que se pot fer una reflexió.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
3: Para ti y también para ti. En Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo. El estofado de ternera balear al corte a 13,99 euros kilo. La lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo. Y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: 11:32, continuem aquí al dia amb una reflexió i amb una cosa que tenim molt clara, que el programa no el fem només nosaltres ni molt manco, el feis vosaltres, els oients, els espectadors. Cada dia posem sobre la taula diferents temes, preguntes, situacions que mos afecten, que mos fan pensar, reflexionar, que mos indignen, que mos sorprenen o que simplement mos donen ganes de xerrar, com abans, que hem tingut un debat en ses, no?, sobre Metemàrit i el seu fill. Maria Antònia Esquines, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, Marta. Així és, contar-vos que aquí és a bon entre sa vostra veu, sa de tant nostres espectadors i els nostres oients, perquè avui no només volem escoltar des d'aquesta banda, sinó també des de l'altra banda de la càmera, volen que participeu. Així que ja ho sabeu, venim a informar-vos. Agafeu el telèfon i envieu-nos un WhatsApp al
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: O si sou més del directe, també mos podeu telefonar al 971-139-00. Volen que mos conteu què penseu, donar-mos la vostra opinió, explicau-nos la vostra experiència de quina situació a la que estiguem xerrant, plantejau-nos un punt de vista que no haguem pogut tenir en compte i atenció perquè les vostres aportacions poden formar part del programa, ja que la vostra veu volen que també sigui la protagonista. I si encara no ens seguiu a xarxes, també ens podeu contactar per allà, seguiu el nostre perfil aldia.ib3 i esteu pendents que cada dematí donarem un espai a preguntes, a temes i reptes que vos volem proposar diàriament. Nosaltres posam el tema i vosaltres poseu l'opinió. Seria aquesta un poc joc. Nosaltres obrim el debat i vosaltres feis el que passi. Així que ja ho sabeu, 971-139-00. Telefoneu-vos, escriviu-vos el que vulgueu, volem sentir-vos.
0: I és així, volem escoltar-vos i podeu participar al llarg d'aquestes 3 hores en directe a través de la ràdio i a través de la televisió. Aquí teniu més temes, més propostes. Aquest segur que vos interessa moltíssim perquè avui és dia primer, ho han dit més d'una vegada, és un dia important, un dia en què s'encaben les vacances per a molts, en què tornem a la feina, als horaris, als despertadors i de cop apareix també l'estrès, jo crec que ho he notat, i fins i tot una mica, no sé si serà psicològic o no, també apareix el cansament, aquell mal d'esquena que a l'agost no existia, però que ara, de sobte, ha tornat.

0: més d'una vegada, setembre és molt d'allò de ara sí, me cuidaré, aniré al gimnàs, faré estiraments, menjaré bé, menjaré millor, faré esport, doncs miré més hores. I una setmana després ja està embrenant davant l'ordenador, dormint amb el mòbil davant el coixí o davant el coixí i no fent res bé.
1: I aquí és on entra la pregunta, Joana, de si realment sabem escoltar el nostre cos, perquè realment ens fa mal i quan

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a segunda división.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs,
7: ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. De dilluns a divendres a les 5...
9: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
9: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
9: Uf, molt bona.
5: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
9: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
9: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Ah, clar que és possible, tot és possible.
9: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
9: Fora.
5: I en pugues, sí.
0: El dia. IB3 Ràdio.
1: I ja que venim amb les piles carregades, amb molta energia, hem pensat que la millor manera d'acabar el programa és amb música i en ritme. Clara i Mamí, bon dia.
10: Bon dia, i de sí, vosaltres estàveu fent exercici, nosaltres
1: bon dia,
10: estem
1: i de sí,
10: vosaltres... afinant, sabeu, perquè avui hi ha un concert molt especial. De fet, aquí a Mo estem ja visquent de ple les festes de la Mare de Déu de Gràcia, el programa de festes ja ha arrencat, i avui tenim un concert apuntat a l'agenda en especial. El grup de gospel menorquí Moments a Cor actua dins el programa de festes a les 8 d'esfosquet, a l'escenari que hi ha al carrer de Ses Moreres. L'agrupació va començar la seva trajectòria fa més de 15 anys, està integrada per tres corals, han estat pregoners d'amor, cada any els vivim en diferents ocasions. Ahir vam gaudir d'ells a les festes de Sant Lluís, tancant les festes patronals, i avui podríem dir un poquet que també obriu les festes d'amor en els primers actes. Com estàs, Elsa? Bon dia.
11: Bon dia.
10: Elsa és pianista, educadora musical i, a més, la directora de Moments a Cor des dels seus inicis, no, Elsa?
11: Exacte, ja fa uns quants d'anys que, bueno, tenim aquest projecte en marxa, va crescent i estem encantats de compartir música amb la gent i d'aprendre nosaltres aquest estil tan peculiar que és el gospel.
10: Com va començar tot plegat aquesta aventura? En quin moment vas dir, escolta, em fa falta aquest grup de gospel a Menorca i anem a veure qui s'apunta?
11: Bueno, va sorgir d'una manera espontània. Hi havia un grup anteriorment i cercaven una directora. M'ho van demanar, jo mai havia pensat dirigir cap coral, però era un estil que m'agradava molt i vaig pensar, per què no? Es no, ja el tenim, i si sortís bé? I de moment fa 15 anys que no va malament.
10: Bueno, i va sortir bé, són 15 anys, un poquet més, i 100 persones que formen part de la coral?
11: Exacte, més o manco són uns 100, 110, distribuïts en tres grups, perquè són molts, ens solem juntar dues vegades a l'any i fem un gran espectacle, però ara en el concert d'avui és un grup reduït. I res, obrim les festes d'amor i per la nostra part tancam la temporada també.
10: Clar, un poquet això, no? És a finals d'estiu, és tancar una temporada però ja també mirant la nova temporada, perquè ahir vau estar a les festes de Sant Lluís també amb un grup reduït, que tot
11: exacte.
10: I així sou quants cantaires?
11: Uns 35, aproximadament.
10: 35 cantaires, és un bon grupet també, sí. de cantaires per gaudir del gospel. Avui sereu a les 8 d'esfosquet a l'escenari de Ses Moreres i arrencau curs, perquè què teniu demà i demà passat?
11: Demà i demà passat tenim unes proves per qui tingui ganes de venir a cantar, a formar part de la nostra família, i qui tingui ganes, doncs això, demà que vespre pot venir en el nostre local I res, la cuirem el millor que puguem.
10: A això se li diu una setmana de tancar i obrir, gairebé amb una nit de diferència, no?
11: Tancam i començam.
10: Exacte. Així que convocatòria oberta per demà i demà passat, per si hi ha persones que tenen ganes d'unir-se en el grup de Moments Acord. Què els hi diries? Què fa d'especial? Jo us he vist en diferents ocasions, recomano a tothom que no hagi estat en un concert de Moments Acord, tant sigui en format reduït com en format gran, l'emoció que despreneu els músics dalt de l'escenari, que ens arriba als que som al costat o baix de l'escenari, és espectacular.
11: Jo crec que hi ha dos components. Un és l'estil gospel, que té molta energia, molt de poder. És difícil d'explicar fins que no hi ets dins. I l'altre també és compartir amb tanta gent pues, aquest vincle de la música i de compartir, que sempre ho fa especial.
10: Clar, no només és cantar aquesta part de la coral, sinó que a més aquesta energia del gospel amb aquestes músiques que tenen tanta potència, hi ha també molt moviment, és una coral que es mou. Nelsa, com a directora, es mou moltíssim, l'energia de Nelsa.
11: També hi ha el moviment corporal que sempre ajuda a cantar i bueno, tothom sempre diu, vos ho passau superbé. També hem de dir que hi ha una feina darrere, però sí. Vull dir, la finalitat és passar-ho bé, perquè al final és una cosa que feim per gust.
10: I a més teniu músics també en directe.
11: Sí, tenim quatre músics excepcionals per jo, i enguany aquesta temporada que preparam us agradaria créixer en nombre de músics, perquè bueno, el gospel és una música molt rica instrumentalment, i bueno, aquesta és la nostra idea inicial, després ja ho veurem.
10: Una referent a la música gospel aquí a Menorca i a més Moments Acord en tota la bona feina que feis i el resultat que es veu a l'escenari, perquè la qualitat dels cantaires, dels músics i de tota la coral és espectacular. En sortiu molt també des de Menorca cap a fora, quan tens un poquet totes les experiències més internacionals que teniu per posar el grup de gospel menorquí dins l'escenari de gospel internacional, que aneu més enllà de Silla.
11: Bueno, ho intentam. És difícil sempre moure grup, però bueno, sempre convidam artistes internacionals per nosaltres aprendre. També van tenir una oportunitat d'anar a Manchester a compartir amb gent de cors de tota Europa i bueno, intentam sempre veure de grans artistes. I també m'agradaria posar en valor els coristes que tenim aquí, que estic super agraïda de com canten, de com ho donen tot, i la veritat que per jo és un privilegi tenir aquest grup.
10: Perquè són cantaires que, supos que 100 persones, cadascú arriba d'un lloc diferent. N'hi ha que segurament són cantants o han començat o van a començar a experimentar amb el cant, i d'altres que han començat a experimentar dins de Moments Acord.
11: Exacte. Tenim de tot. Tenim mestres de música, tenim gent que mai havia cantat, però amb sa feina i sobretot amb l'actitud s'arriba molt en fora. I bueno, això és un exemple d'unió també, d'ensenyar uns amb els altres, de compartir, i si se fa bona feina se pot anar bastant en fora.
10: A més dels assajos amb Nelsa com a directora, els moments que us trobeu des de Moments Acords per assajar, rebeu aquests artistes de gospel internacional que, a més de fer un concert, que és una experiència que feis un cop l'any dins el Teatre Principal de Moments, de fer un concert amb algun artista de renom internacional del món del gospel, també feis classes amb aquestes persones que us donen i us ensenyen noves tècniques i que fan que sigui possible allò de tothom pot cantar.
11: Exacte. Jo sempre dic que tothom sap cantar, a més. Hi ha gent que no s'ho creu, però és bé. Perquè si tu agafes el telèfon i reconeixes una veu, tens oïda musical, cadascú en el seu nivell, però en tens. I amb aquests artistes, la veritat que és un autorregal que mos feim cada any per intentar veure, tenir alguns coneixements nous i compartir experiències amb ells.
10: Per exemple, qui va ser la darrera artista que va venir a l'experiència de gospel d'aquesta temporada que esteu tancant ara?
11: Pues la darrera artista va ser Anna Lorin Keito, que és una cantant de Londres, molt reconeguda allà, i que té una veu impressionant.
10: I ja teniu mirada de qui pot ser el pròxim o encara és prest?
11: Ho tenim en marxa, però no està tancat.
10: Encara
11: però...
10: no es pot dir.
11: Creiem que serà més d'una persona.
10: Més d'una persona, sí. Bueno, una bona pista. Mira, per aquí el nostre tècnic, en Jordi Fàbregas, també està dins del Moments d'Acord, així que molta gent forma part d'aquesta experiència i avui us gaudirem a partir de les 8 a l'escenari de Ses Moreres. Allà mos veiem?
11: Allà mos veiem.
10: Moltes
11: Veniu.
10: Gràcies. Vindrem. Moltes gràcies, Elsa, i una forta abraçada a tots els
11: cantaires
10: de Moments d'Acord. Aquesta és la proposta del programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia, Amor, a les 8, i serà segur una bona experiència gràcies als amics de Moments d'Acord.
1: No tenim cap dubte. 11:56, és temps d'esport, amb una jornada molt intensa. Tens ja aquí preparat el nostre company Toni Fuster, amb un dia importantíssim respecte al mercat de fitxatges.
3: Així
1: avui
3: és,
1: acaba.
3: Perquè avui a les 12 del vespre se porta a punt i final. Un mercat on el Real Mallorca ha fitxat ni més ni manco que 12 futbolistes entre traspassos i cessions. La darrera incorporació, la de John Donald, jugador murcià de 25 anys, central que ha estat l'Elx aquesta darrera temporada i que arriba en qualitat de cedit fins dia 30 de juny amb opció de compra. Un jugador polivalent que pot jugar de central, pot jugar també de lateral. Anem a esperar, fins i tot de pivot, anem a esperar a veure el rendiment que pot donar aquesta nova incorporació. No serà possiblement la darrera, atenció, perquè a les pròximes hores podria arribar un migcampista del Barça Atlètic, un jove futbolista de 18 anys, Guillermo Fernández, un jugador que ha jugat amb el filial blaugrana, que ve de fer una molt bona temporada i també que en 15 anys també ja va tenir molt bones oportunitats, fins i tot ve d'aquesta època de Lamine Yamal. Era un jugador molt interessant i que el Barça el podria, fins i tot, si al cap de que arribi del Mallorca, el Barça tindria una opció aventura per tornar-lo a repescar. Més o manco una opció per escuda de Jan Virgili, una cosa semblant per l'estil. Per altra banda, no només seran aquestes entrades, també podria haver sortides, pendent de David López, de Luis Orejuela, possibles sessions, mateixa situació per Dani Luna, cas a part d'Antonio Sánchez, que si bé ha gaudit de pocs minuts aquesta temporada, l'entrenador Luis García Fernández desitja que se quedi a la plantilla. Bona'm, fins a les 12 del vespre ja tens i Xisco Ribas, avui el nostre company estarà molt pendent de tot
1: pot
3: el que
1: passi. Pot haver
3: sorpreses,
1: ho has dit, fins a les 12 del vespre ja tens. Podria haver sorpreses, perquè no seria la primera vegada, no?, que de sobte hi ha canvis o que de sobte hi ha un nou nom que apareix a les llistes i que no se comptava amb ell.
3: Sí,
1: podria
3: però...
1: ser. Hem de tenir en compte que ara mateix un Mallorca ferma, fort, és determinant per poder fer una temporada bona.
3: Sí, sí, per això Mallorca ha reforçat en 12 jugadors. Se possibilitat que arribi aquest 13, fins i tot no se descarta que pugui haver una molt bona oportunitat també, un davanter centre, que Luis García està, li fa il·lusió també tenir un nou, ja saben que ens arriba des Polones, ja el té, però no descartar amb un altre jugador, i per altra banda també viure en les possibles sortides, perquè nosaltres estem parlant de futbolistes que no tenen pràcticament minuts, com David López o com Orejuela, jugadors joves que podrien anar cedits, però alerta, que podria venir qualque equip interessat en qualque futbolista que ara mateix té contracte del Mallorca, primera divisió, futbol internacional, i que li fes una bona oferta i deixés caixa del Mallorca i s'enduguessin un judó que ara mateix és titular. O sigui, alerta, vius, perquè tot està obert.
1: Tu ho has dit, és un dia determinant, és un dia important. Anirem veient com evoluciona aquesta jornada de dimarts, de dia 1 de setembre. Toni Fuster, moltíssimes gràcies. Vos escoltem tot d'una.
3: Vinga, a la una.
1: Posant punt i final en aquest programa i tornant demà, això sí, a partir de les 9, amb moltíssima més informació i entreteniment. Com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.
0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia. UGT denuncia una nova agressió a una treballadora de l'aeroport de Palma, sumant així una desena aquesta temporada en les terminals de les Balears. Concretament, segons ha relatat el sindicat en un comunicat, la treballadora, supervisora d'una companyia aèria, ha estat colpejada per una passatgera que no podia acreditar de manera correcta el descompte de resident.
7: La víctima, segons detalla UGT, es troba de baixa mèdica després de rebre cops al cap i a l'espatlla amb un telèfon mòbil. El sindicat considera lamentable l'increment d'agressions al personal dels aeroports de les Balears. Per això reclamen mesures preventives reals i protocols de prevenció eficaços que proporcionin, diuen, una resposta contundent davant qualsevol atac. Recorden que els treballadors no són responsables ni de les tarifes ni de les condicions dels bitllets.
4: I més qüestions, perquè els consumidors ja perceben la bonificació de 20 cèntims al litre de gasoil que avui ha entrat en vigor. El descompte de l'impost d'hidrocarburs és a partir d'avui del doble de l'aplicat durant el mes d'agost, quan era de 10 cèntims, ara són 20. En canvi, en la benzina ha passat just al contrari. El descompte ha baixat de 10 a 5 cèntims al litre.
7: Aquesta nova aplicació ha permès rebaixar la diferència entre repostar benzina i gasoil quan aquests darrers dies ha costat en algunes estacions més de 2 euros al litre. Avui ja es pot omplir el dipòsit amb preus que freguen l'1,8 euros per litre, una mica més encara que fer-ho amb benzina. És el resultat d'aplicar els criteris establerts amb el decret del Pla de Resposta a la Guerra de l'Orient Mitjà. A les benzineres ja noten aquesta rebaixa, segons ha explicat TV3 Ràdio, el responsable d'una d'elles a Palma.
8: En això dièsel sí que s'ha notat, perquè han estat 20 cèntims de baixada i pues, el que són autònoms i empreses pues, han aprofitat per omplir el depòsit.
4: I també us expliquem avui que la superfície agrària ecològica d'Eivissa es va duplicar en 5 anys. Va superar, de fet, ja el llindar del 20% l'any 2025. Són dades recopilades per l'Observatori de Sostenibilitat d'Eivissa i Formentera Preservation. Això sí, aquesta entitat adverteix que aquest avenç ha d'anar acompanyat de mesures per enfortir i garantir la continuïtat del sector agrari.
7: Concretament, la superfície agrària útil en ecològic d'Eivissa va assolir el 2025 les 1.590 hectàrees, més del doble de les 792 registrades el 2020. En 5 anys, el seu pes sobre el conjunt de la superfície agrícola de l'illa es situa ara a només 5 punts percentuals de l'objectiu europeu del 25% de superfície agrària ecològica per al 2030. Elisa Langley és coordinadora de l'Observatori de Sostenibilitat.
12: En una isla que está sometida a diferentes problemas, ya sean incendios, plagas o sequía, mantener esta actividad agraria ecológica viable es una forma también de proteger nuestro territorio y aumentar nuestra capacidad de adaptación.
7: Entre el 2024 i el 2025, la superfície inscrita com a agricultura ecològica va augmentar en 4 dels 5 municipis de l'illa i es va mantenir estable a Eivissa.
4: I pel que fa a la situació a Ceuta, després de finalitzar la ronda de compareixences de ministres al Congrés i a l'espera de la de dijous del president Pedro Sánchez, el PP ha criticat avui que cap membre de l'executiu estatal no hagi assumit encara cap responsabilitat. La portaveu de Podem, Ione Belarra, en canvi, ha lamentat que el president defensi el posicionament del Marroc, gairebé diu, de manera ridícula.
13: Yo creo que lo que está buscando el presidente es una polémica con la monarquía, con el rey Felipe VI, para intentar pasar, digamos, de puntillas por la realidad, que es que no está gestionando adecuadamente esta crisis humanitaria provocada por la propia inacción del gobierno.
4: Així arribem a les 12:04. Tornem amb més notícies a la una.
0: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

0: La xifra de morts a causa de la riuada del passat dimecres a la frontera entre Nepal i la Xina ja supera les 1.000 persones mortes. Més de 4.000 persones continuen desaparegudes, entre milers i milers de persones que continuen amb les difícils tasques de rescat sense descans, amb una situació cada vegada més extrema per mor de les dures condicions climatològiques de la zona. Una nova catàstrofe natural que ha ocasionat un desastre humanitari a aquesta zona del món. Els experts continuen intentant donar resposta del perquè de la gegantina onada d'aigua i fang baixant del riu i colpejant els habitatges de la zona. Hi ha experts que diuen que són conseqüència d'un terratrèmol, altres que va ser per mort d'un col·lapse glacial. Sigui com sigui, les conseqüències ens arriben cada dia a través de les imatges del país. A Menorca, un grup d'excursionistes que van ser el mes de febrer en aquesta zona ha iniciat una campanya solidària per ajudar els qui continuen lluitant per sobreviure després de la tragèdia. Avui ratllarem amb ells. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetrà Ràdio. Avui és dimarts 1 de setembre.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle.
5: Ara.

Sí, família, sí, ja el tenim aquí. Benvingut al mes de setembre. Sí, cert que molts i moltes esperàveu amb ganes l'arribada del mes de setembre. Avui, 1 de setembre, és el Dia Internacional dels Primats i és Dia Mundial de la Dactiloscòpia, una celebració que cerca retre homenatge a Somu, que va veure i descobrir la importància dels rastres biològics dels éssers humans per reunir proves, si hi ha qualque

0: Pere Gibert, com estàs? Bon dia. Qui és aquesta lota que te crida així d'aquesta manera? Pedro!
1: Una senyora, una senyora que es va fer famosa. Sí, diuen que és famosa.
0: És fan teva.
1: Sí.
0: No, no tindràs res a veure amb qualque crim.
1: No.
0: Avui que tenim també dia de crims. Mira quina música avui, avui. No, mira, quina música.
1: Encara no m'he carregat ningú.
0: Vol dir que ho tens en ment?
1: No.
0: Ah, pensa que... Agafem-li les seves empremtes, per favor.
1: M'esteu fent por.
0: No, per si de cas...

Bueno, va, que ratllarem un poquet d'aquest home que va veure aquesta importància d'agafar-te l'empremta i veure si coincideix amb ses d'Scream. Era un senyor astro-hongarès, en Juan Bucetich, o alguna cosa així. Ell va acabar... Sí, Bucetich, és un poc el seu llinatge. Va acabar visquent a l'Argentina. Allà va descobrir el poder de les petjades i de ses empremtes dactilars per resoldre crims misteriosos. Ell va fer ses primeres fitxes d'empremtes del món i, a més, les va classificar en grans grups depenent de les seves formes més genèriques. Gràcies a la seva tasca, la policia argentina va identificar l'any 1892 a una assassina, na Francisca Rojas, una dona que havia matat els seus tres fills i que havia culpat el seu marit de l'assassinat, però una empremta que havia deixat a l'escenari del crim la va delatar. Allà es va demostrar l'eficàcia del mètode de les empremtes.

Ah, i les empremtes protagonistes de pel·lícules de crims mítiques, de grans novel·les d'assassinats i misteris. A Menorca, per exemple, n'hi ha una. Un policia local, en Juan Luis Jané, aficionat també a sa història, va escriure el llibre Menorca Criminal, on aglutina els 15 assassinats més sonats de la història de sa nostra illa dels últims 200 anys. Des del crim de Jacuzzi de Ciutadella o el de sa maleta d'en petit César o alguns més llunyans del segle XIX. Tot un relat d'empremtes i misteris que repassen sa història criminal de sa nostra illa.

0: Saludeu,
1: vale. Saludeu, saludeu. Axel Camarasa, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: Benvingut
2: bon dia.
1: Al mes de setembre.
2: Gràcies, igualment.
1: Molt, molt bé, gràcies. És que ahir ja feies feina i ja vau estar junts, però com que jo ahir vaig marxar a la meitat del programa, no vaig poder allò xerrar massa bé amb tu. T'ha anat tot bé, aquest
2: estiu? M'ha anat molt bé, i a vosaltres?
1: Sí? Ens ha anat prou bé,
2: doncs
1: sí.
2: Doncs mira, tothom feliç.
1: Sí. I el mes de setembre, què tal? Com l'afrontes?
2: Doncs amb moltes ganes.
1: Amb moltes ganes.
2: Nova temporada.
1: Fantàstic.
2: Hem tornat als informatius.
1: Molt bé.
2: Amb energia.
1: Fantàstic.
2: A tope.
1: A tope. Que t'hem d'agafar també ses empremtes? Qualque assassinat a la vista que tinguis ganes de realitzar?
2: No encara.
1: No encara.
2: No encara.
1: Sempre hi ha algú que ens ve al cap, no?
3: És que això no s'avisa.
1: Que és que no ho faríem mai, hem de dir que no ho faríem mai.
2: Si fos premeditat.
1: I és bé que a vegades dius, ai, és que si aquesta persona desapareixés.
2: Acabo de tornar de vacances, encara no tinc aquests pensaments intrusius. Dóna'm uns mesos.
1: D'aquí uns mesos, i tornarem
3: dies,
1: a ser.
3: Dies,
2: bé, hores. Que,
1: en fi, el dia Menorca, des d'ara fins la una en directe, esperem que us agradi. És menú que tenim preparat per avui, que és...
3: Conversarem amb en Guillermo Marqués, qui conjuntament amb un grup d'amics de Ciutadella, com comentaves, Clara, ha posat en marxa una campanya de donacions per a Nepal, on va ser d'expedició el mes de febrer d'enguany, just a la zona que va quedar més afectada per la riada. Parlarem també amb l'escriptor Joan Pons, que avui marxa de viatge cap a Istanbul, convidat per l'Institut Cervantes per presentar-hi la seva novel·la dedicada al pirata Barbarroja, coincidint amb la commemoració del saqueig a Mo l'1 de setembre de l'any 1535. Avui és dimarts, ens visitarà el genealogista de capçalera de l'Aldia Menorca, Antoni Tudurí, amb la seva secció, les excusetes d'en Tudurí.
4: De moment estem per ara perfectes.
1: I esperem que ho seguim estant de perfectes. Feliç setembre a tots els nostres oients. Axel Camarasa, per on passa l'actualitat avui, primer de setembre?
2: Doncs avui és el dia entre el plenari que s'havia de celebrar ahir i el que se celebrarà previsiblement demà de matí. Per tant, dia de contactes, de negociacions entre PP i PSOE per mirar d'arribar a un acord per modificar la llei de reserva de biosfera i aplicar restriccions a l'entrada de vehicles a l'illa. Tots els partits han donat 48 hores de marge. Els populars governen en minoria, recordem, i per tant necessiten suports. El plenari d'ahir es va posposar fins demà i mentrestant Més per Menorca avança ja que votarà en contra de la proposta i a més lamenta que el PSOE, diu, li faci el joc als populars. Sentim la portaveu de la formació ecosobiranista, Noemi García.
5: Els problemes han estat 3 anys de falta de voluntat política del Partit Popular. Han sentit qualsevol excusa, estudis, càmeres, convenis, reglament, i just ara, a 8 mesos de les eleccions, per fer veure que han fet alguna cosa, s'inventen i volen fer creure a tothom que fa falta canviar la llei per poder limitar l'entrada de vehicles. Això és oportunisme polític i sorprèn que el Partit Socialista entri en aquest joc.
2: La consellera no adscrita, Maite de Medrano, no ha estat mai partidària tampoc de limitar l'entrada de vehicles. La principal sòcia de l'equip de govern obliga ara el PP a cercar aquests nous suports antes que cal una majoria qualificada per aprovar la proposta i no només el vot de qualitat del president Dolfo Vilafranca. Però avui també és notícia, 1 de setembre, que els centres educatius reobren les seves portes, coincidint amb el 1 de setembre, s'incorporen a la feina els docents que preparen l'inici de curs que comença la setmana que ve. La gran majoria de places estan a dia d'avui cobertes. Així ho ha reconegut el conseller d'Educació, Antoni Vera, en una entrevista a IB3 Ràdio. A hores d'ara n'hi ha tan sols 2 de vacants aquí a Menorca.
6: Han pogut adjudicar, han pogut cobrir el 99% de totes les vacants docents que hi ha pel curs 27-27. Mos queda un 1%, que és el que hauran de continuar fent els processos a partir de dimecres, de demà dimecres, que s'obri el procés urgent i que creiem que amb una setmaneta ho tindrem cobert.
2: Un curs que està marcat per l'entrada en funcionament de nous equipaments. El més immediat és el nou centre integrat d'hoteleria i turisme de Ciutadella i en uns mesos ja la nova escola d'Es Mercadal. Precisament a la formació professional és on més dificultats hi ha per trobar docents, sobretot en algunes especialitats.
6: Per ordre, Formentera, Eivissa i Menorca són les illes que tenen més problemes de cobertura de places o que costa un poc més cobrir i que, a més, en les especialitats de totes les Balears costa un poc més cobrir les especialitats de secundària i batxillerat, però sobretot també les especialitats de formació professional o règim especial, és a dir, conservatoris o escoles oficials. d'idiomes.
2: Els alumnes tornen a les aules el proper dia 10. I acabem a Ciutadella, que emprarà 5 dels prop de 30 milions d'euros del romanent de tresoreria per destinar a actuacions urgents, com per exemple la climatització del geriàtric municipal, també de la policia local, a més de les obres del Saló Gòtic de l'Ajuntament. Es fan servir els estalvis també per pagar 500.000 d'euros del deute pendent de la sentència judicial dels terrenys de la pista voltadora. Encara hi quedaran, però, 4 milions per pagar d'aquest únic deute que té hores d'ara el consistori. Més de la meitat dels diners, concretament 2,6 milions, serviran per pagar el plus d'insularitat als funcionaris. El regidor d'Hisenda, Llorenç Ferrer, considera que totes elles són inversions que no poden esperar.
0: Són actuacions que considerem que s'han de fer i s'han d'executar i són inajornables, perquè entre elles, per exemple, hi ha una planta refrigeradora de geriàtric municipal que sabíem que s'estava esgotant, però que ha estat durant aquest estiu, quan ja ha dit prou. Per tant, no podem deixar en les nostres persones majors, en els nostres avis i àvies que estan en el geriàtric municipal, sense una climatització.
2: L'oposició, en canvi, critica que l'ús d'aquests romanents és legal només per fer front a qüestions d'urgència que no es poden posposar. Joan Manejam, regidor del PP.
7: De tot el que vostès duen, senyor Ferrer, només tres coses se salven. El plus de residència, que ho hem de pagar sí o sí, ja que el senyor Sánchez mos obliga, la regularització de pagaments amb extra judicials, que hem d'arreglar la situació completament irregular que vostès han generat, com per exemple el pagament de les obres de Saló Gòtic, i els 500.000 euros que destinen a amortitzar anticipadament part, només part, de la pista voltadora.
2: El PP sosté que la major part d'aquestes actuacions es poden incloure en els propers pressupostos municipals i acusa l'equip de govern de manca de previsió i de voler actuar ara, diu, per la proximitat amb les eleccions.
1: Aquestes són les notícies a aquesta hora del dia. A les 2:30 en Excel Camarasa vos encontrarà més i millor, més ampliades i més precises.
2: Millor és difícil, però més ampliades sí.
1: Gràcies, fins d'aquí una estona.
8: Sí, és un despiporre total.

0: meravellosa secció musical dedicada al mes de setembre d'en Jordi Fàbregas, el control tècnic que tenia moltes ganes de setembre. És que té una llum especial el mes de setembre, sí o no?
1: Sí, el mes faig els anys, jo, el setembre.
0: Ah, quin dia?
1: El 28 encara queda.
0: 28, vinga, apuntat.
1: Que ja hauries de tenir apuntat de fa uns anys.
0: Meteorologia, sí, sí, ho tinc, però és que la gent la canvio cada any, llavors cada any l'apuntaré.
1: Ah, és bé. Què diu l'agència? Diu que després d'un matí assolellat, ara a partir del migdia, poden aparèixer alguns intervals de núvols mitjans i alts, amb probabilitat baixa d'alguna precipitació feble, ocasional i amb fang. Continua la calor amb temperatures que oscilaran entre els 22 i els 33 graus. Pel que fa al vent, bufa de llevant, fluix i acompanyat de brises costaneres. Ara mateix a Mou tenim 29 graus, una humitat del 59% i una sensació tèrmica de 31 graus.
0: I escolta'm, tu ja tens apuntat quin és el dia del meu aniversari?
1: A l'agenda de fa 3 anys, sí, crec.
0: Sí,
1: 3,
0: sí, 4. Idò, tampoc sabries dir-ho, eh? En algun mes ho pots ubicar?
2: Ets Tauro? Sí. Ets Tauro.
0: Tauro, no.
2: No, és veritat, Tauro. Verge.
0: Tampoc.
1: Verge, no, verge menys.
2: No, gens verge.
0: Gens, no, tampoc, zero.
2: Ja, sí. Géminis.
0: Tampoc.
2: Bessons.
0: No.
2: Pistis.
0: No.
2: Lliure,
0: zero.
2: Libra.
0: No.
2: Càncer.
0: No.
2: No en sé més.
1: Capricorn.
2: Ah, Capricorn. Joder.
0: Les 12:19, sí. Pausa i seguim Capricorn.
2: Ah, Jopelines.
3: Va bien. Vos lo estáis pasando bien.
2: Això es tracta.
0: Sí, sí, fem una aturadeta i ara tornem.
1: Ja ha quedat bé.
4: El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és informació. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
5: tinta,
6: mur,
5: cornada.
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
7: El dia Menorca, fet a casa.

0: Les notícies que ens arriben del Nepal són colpidores des de la devastadora riuada de dimecres passat. En aquests moments, les xifres de persones mortes superen el miler i encara hi ha més de 4.700 desapareguts entre Nepal i el Tíbet. Les tasques de rescat continuen a dia d'avui sota unes condicions extremes i perilloses i organitzacions de diferents punts del món s'organitzen per fer arribar ajuda a la població afectada.
1: És el cas d'un grup d'amics de Ciutadella que es passat mes de febrer van fer un viatge a la zona afectada per la riuada i ells estan impulsant una campanya per tal de poder fer arribar l'ajuda a les persones afectades en aquesta zona. Tenim comunicació amb en Guillermo. Guillermo Marquès, del grup d'amics de l'expedició Nepal el febrer 2026. Com va, Guillermo? Bon dia.
2: Bon dia, Clara. Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
2: Molt bé, un poc nerviós de xerrar amb altres, però bueno, sobretot l'agraïment de l'oportunitat i, bueno, i fer conèixer aquest event que farem, que és veritat que el poble de Nepal ho necessita realment.
1: Guillermo, conta'ns un poquet, com va ser aquesta expedició que vau anar el mes de febrer, a quina zona vau estar?
2: Mira, nosaltres som un grup d'escafandrisme bastant diferent del que vam fer i cada any sempre fem qualque viatge de busseig i aquesta vegada jo ja havia tingut la primera oportunitat de poder fer un trekking a Nepal, però un trekking petitó de 2 dies i bueno, vaig enredar un poc en el grup perquè hi aniguéssim i bueno, el que vam fer vam partir dia 26 a Kamandú, vam fer un quart de dies allà a la capital i després vam fer 7 dies al Valle de Lactan i vam tenir l'oportunitat perquè és un trekking que comences el primer dia i el darrer dia a Saibrabussi, on justament ha passat la tragèdia aquesta. Vam poder conèixer la família de l'hotel que quedà realment destruït, tot tapat de fang. I clar, i ens sentim un poc en la tristor aquella d'una família que hem conegut, que ens ho van donar tot, que per nosaltres s'han de somriure 24 hores i que es van portar molt bé i van decidir, mira, tenim que fer alguna cosa per ajudar-los, perquè és un país que realment sempre van enrere econòmicament i quan els passa cosa, clar, no tenen les ajudes que poden tenir els països europeus o Espanya, saps?
1: Les tragèdies com aquesta, sigui un lloc o un altre, sempre són devastadores, però hi ha especialment zones del món que encara són més devastadores i és el cas d'aquesta zona de frontera entre Nepal i la Xina. Per tant, coneixeu bé el lloc que està afectat i una de les famílies, no sé si heu pogut tenir comunicació, podeu saber qualque cosa en aquest hotel on estava, ho sabeu en quin estat ha quedat?
2: L'hotel ha quedat totalment destruït i fins i tot hi ha imatges per Instagram que van poder identificar l'hotel, que es deia Hotel Guest House Himalaya, i ens van quedar de pedra. I el que és el Valle de Saibrabussi ha quedat totalment tapat de fang.
1: Per tant, veu estar a la zona més afectada per la riuada.
2: Sí, està el darrer, perquè compte que va començar tot a la frontera amb el Tíbet, cap a la zona de Bagmati, a 5.400 metres, cosa així, i clar, i va agafar el que és el cauce del riu Trishuli, i clar, i va arribar, clar, costa cap a baix, imagina't, és que va arribar un moment que hi havia les onades de fang i tot el que s'endua cap en banc, arribat a 200 km per hora, i clar, i Saibrabussi, que estigui a 1.400, imagina't, han estat uns dels darrers pobles afectats i en tota la rapida. Clar, que la gent d'aquesta esquina que no ha tingut temps de poder fugir i és que hi va replegar, no ha pogut viure. I hem estat xerrant amb en Sherpas, amb la gent que ens van acompanyar el trekking i tot, i ens han dit que l'hotel ha desaparegut totalment.
1: Així que heu tingut comunicació amb persones que vos van acompanyar. Clar, en aquests viatges on feis una expedició en un país com Nepal i a més és una excursió que feis, un trekking, són viatges que teniu que anar acompanyats de persones de la zona, en aquest cas Sherpas.
2: Sí, Sherpas, i vas amb guia i en Sherpas. Destacar que Sherpas és una ètnia de Nepal que ells es dediquen realment a això, són els porteadores, com diríem, saps? Sí. I bueno, però és una gent que és increïble, la feina que fan i tot. I volia destacar, si no t'importa, que ja m'ho han dit sobretot que ho digués, Nepal ha tingut aquest problema, sobretot el Valle de Lactan, però segueix sent un país segur, se poden fer molt de trekkings, justament el que és la zona de Lantan, que nosaltres vam tenir l'oportunitat de conèixer, no es pot fer, però hi ha altres zones que se pot anar tranquil·lament, que no hi ha cap a dir. És a dir, que si gent que tingui un viatge planejat per anar allà, per fer un trekking, per viure una experiència, que no torni enrere i vagi. Que ara, més que mai, necessiten del turisme i l'aportació econòmica que dona el sector turístic.
1: Evidentment, són coses que no es poden cebre, són catàstrofes que no tenen explicació i que no tenen per què repetir-se, ni tampoc tenen que repetir-se en altres punts. Prudència només, però tampoc cal exacte, no? Com és la gent d'allà, Guillermo, que rellamen un poquet de l'entorn, de com viuen, de com acompanyen, de com viuen també que persones com vosaltres, des de Menorca, escolliu aquesta zona del seu país per anar a fer un trekking?
2: Sí, és increïble, perquè té un paisatge, esclar, per això es diu Nepal el techo del mundo, és increïble, sempre acompanyat amb un riu, suor, així com bordeges una muntanya, te trobes una estupa, un temple budista, és una cultura, se mescles budisme, hinduisme, dues religions que es duen molt bé, són tan agermentats, i la veritat que gastronòmicament és un país increïble, els paisatges, la gent que t'ho dona tot, com te deia abans, pot necessitar ajuda o el que sigui, i el poc que tenen, t'ho donaran. Cosa que tal vegada aquí ens fa falta un poc a Europa, que el que és nostre i no ho donem a les altres, ells no, ells ajuden a tothom. I la veritat que qualsevol persona que se'n vagi a Nepal se sentirà molt ben acollit i que si passa res pot estar ben tranquil, que és un país amb una cultura increïble.
1: I de són ells ara que necessiten ajuda. En què consisteix la campanya que heu engegat al grup d'amics?
2: Mira, nosaltres sempre tenim la costum, quan fèiem un viatge, que ho posàvem a les fines, als Moix Negres, Ciutadella, que vull fer un recordatori, que moltes gràcies a en Enrique, que és un dels gerents de Cototo Wifi, i també gerents de Cine, que ens ha seguit la sala sense cap cost, per nosaltres poder fer això. I sempre convidàvem els familiars, els amics i tot. I aquesta vegada amb els viatges a Nepal ho vam fer en plan així petit comitè, perquè dic, no, tal vegada no crida tant l'atenció com el tema dels busseig, però van dir, mira, aprofitarem que tenim el vídeo, que, remarc, és un vídeo amateur d'un grup d'amics que fa un viatge i que no és un reportatge National Geographic, que és gent que vengui que no s'esperi una cosa així. Però bueno, passarà una bona estona i a la vegada tindràs l'oportunitat de poder deixar un donatiu, sigui el que sigui, que tot serà benvingut.
1: I bueno, es projectarà aquest vídeo que heu realitzat en aquest viatge, no? Per tant, una pel·lícula que mostra un poc la vostra experiència en aquesta zona. Això serà diumenge, dia 13 de setembre, en el cinema Moix Negre?
2: Així, a les 11:30 del matí.
1: I de projecció de la pel·lícula de l'expedició del grup d'amics del Nepal, quan sou, Guillermo, en el grup d'amics?
2: Són 10, van ser 10 i bueno, i va, la veritat que els qui vengui s'ho passarà bé, perquè la veritat que som un bon grup d'amics i t'ho dic, van fer un bon show. La pel·lícula no mostrarà la realitat del que està passant actualment, però bueno, una cosa no lleva a l'altra, és dir que el que dèiem, si qualcú vol venir a passar una bona estona, que vengui al cine i després si realment vol veure les imatges del que està passant actualment, tenim prou redes socials, Instagram, Facebook i hi ha prou informació.
1: Les imatges que ens arriben són devastadores, el patiment de la gent que allà que està patint això, és, com totes les catàstrofes naturals, és inimaginable. Vull dir, no podem ni podem empatitzar, però no podem ni sebre el que estan passant en una zona com és aquesta, que és tan afectada per aquesta riuada de fang i d'aigua, que les imatges dimecres passat ja ens colpien el cor, perquè bueno, ja es veia que les conseqüències i el nombre de persones desaparegudes i de morts, sobretot, no de créixer. I de tothom convidat aquest diumenge, dia 13 de setembre, en el cinema Moix Negre, a les 11:30, projecció de

0: final, més que ajudar-los al Nepal, ajudarem els nostres polítics, que no entraran dins aquest tema, però bueno, per això ho farem tot amb efectiu i farem la transferència a l'empresa de trekking que, bueno, que van contratar, i ells ja ho repartiran per la gent que... Ells, entre ells, ajuden bastant, perquè hi ha diferents comptes del Ministeri del país d'allà, però clar, ens estimem més directament a la gent local, i entre ells que ho reparteixin i ja sabran el que tenen que fer, i, bueno, i ho repartiran els qui més ho necessita, la veritat.
1: I d'un important, i gràcies també en nom del Dia Menorca, de la població, de tothom, perquè aquestes iniciatives solidàries fan falta, i aquesta recaptació de doblers per als afectats de Nepal, que a més, com bé dius, Guillermo, de cara de tu a tu, des d'aquesta iniciativa, des d'aquesta activitat en els cinemes Moix Negre, i Valtros, que veu estar passat el passat mes de febrer allà, i teniu línia directa amb ells, els hi podreu fer arribar al 100% tota aquesta ajuda perquè puguin intentar refer el que els hi ha llevat tota aquesta riuada. I moltes gràcies també per estar amb nosaltres avui, explicant-vos un poc, que sigui un èxit aquesta iniciativa, i tothom
0: moltes
1: convidat.
0: Estic convidat, i bueno, i repeteix, moltes gràcies a Valtros per donar publicitat d'aquest event que farem, i bueno, i esperem que no se repeteixi més, que això serà bona senyal, que vol dir que no passen més coses com aquestes.
1: Una forta abraçada a tot el grup de l'expedició del grup d'amics del Nepal del 2026, i gràcies que ens has enviat també unes fotografies, que d'aquí una estona, per posar-vos cara, penjarem a les xarxes socials del Dia Menorca.
0: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
2: El Dia Menorca. Ara tornem. Tres ràdios, dial.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
2: El Dia Menorca.

0: Seguim en directe al Dia Menorca, canviant de tema. Els primers dies del mes de setembre es commemora un dels moments més importants de la història d'amor. L'any 1535, l'almirall més conegut com el pirata Barbarroja va atacar Esport Maonès en un dia tràgic a la història conegut com a saqueig d'amor. La nit de l'1 de setembre, l'armada de l'Imperi Otomà va entrar en el port d'amor camuflada dins vaixells imperials que tornaven de la conquesta de Tunísia. Quan els frares Bartomeu, Genestà i Francesc Coll van anar a rebre els tripulants, que es pensaven que eren de naus imperials, es van donar compte que no, i allà va aparèixer l'exèrcit turc amb 2.500 soldats sota el comandament i les ordres d'en Barbarroja. Tot i la resistència del poble d'Amor, la ciutat va caure, visquent un dels capítols més cruels de la seva història. Coincidint amb la commemoració dels 481 anys d'aquest atac, l'Institut Cervantes ha convidat a l'escriptor menorquí Joan Pons a presentar la seva novel·la Barbarroja a la seu que té l'Institut Istanbul, una bona ocasió per recordar aquells tràgics fets que varen portar a l'infern Amor. Tenim comunicació via telefònica amb en Joan Pons. Bon dia, com va, Joan?
1: Hola, bon dia.
0: Bueno, a unes hores d'agafar l'avió cap a Istanbul, per què la importància de presentar la novel·la a Istanbul, justament una ciutat turca?
1: Sí, jo crec que és un gest polític, perquè han passat tant de temps i és un fet històric molt important, i jo crec que en els petits gestos, no? En els petits gests d'anar allà, ja que m'han convidat a explicar la història des del punt de vista de moda, d'Occident, i també copsar la seva visió de aquest atac i d'aquesta relació. Perquè, clar, jo, una de les coses que em va cridar molt l'atenció quan vaig començar a escriure aquesta novel·la era el punt de vista, no? Vull dir, nosaltres veiem en Barbarossa com un pirat, com el rei del mal, i Istanbul és un almirall, m'ho van dir, és de l'Institut Cervantes, que van voler abans llegir el llibre, que allà és un almirall, diguéssim, no? I jo, que punt de vista tan diferenciat, m'interessava molt. I crec que és un petit gest que

0: que pot obrir petits camins, sense gaire importància, en aquest conflicte.
1: Que així és la història, no? Depenent de qui explica i depenent de quin
0: Exacte.
1: país hi ha un punt de vista o un altre.
0: Exacte.
1: Clar, aquest personatge per als cristians és una figura o era una figura gairebé demoníaca perquè, clar, va fer molt de mal a Menorca, però dins de l'Imperi Otomà en aquella època es va considerar un heroi i així imagino que s'ha anat explicant la història des del punt de vista d'Istanbul, d'una ciutat turca. Què en sabem de com s'explica aquest moment de l'arribada d'en Barba-roja a Menorca o és inclús la primera vegada que estaràs en aquest territori reflexionant això, Joan?
0: No, jo serà la primera vegada que estaré en aquest territori i és una cosa que vull copsar. No? Jo sé que allà hi ha la tomba d'en Barba-roja, que la va fer un arquitecte molt famós, que té un palau, fins i tot una mesquita de nom seu. Vull dir que és un personatge... per ell és un heroi. I jo, el punt de vista de l'altre costat de la lluna, és una cosa que he tractat molt en les meves obres i m'interessa molt, no? I copsar-ho en viu sobre el terreny me sembla molt interessant i aportar aquesta petita coseta d'un escriptor menorquí que ha escrit aquesta novel·la, no? Vull dir, me sembla que és molt interessant des dels dos sentits, no? Però més des del punt de vista d'un menorquí, no? Perquè a Menorca és un fet que no se commemora, a diferència de Ciutadella, perquè sempre han pensat que van trair en els pobles rendint-se massa pres, però jo crec que tots els que van resistir en l'estat turc són herois i s'ha de recordar, s'ha de commemorar.
1: Joan, des de quin punt de vista està la teva novel·la per a aquells que no hagin tingut oportunitat de llegir-la o pels que també l'hagin llegit i vulguin entendre un poquet més, des de quin punt de vista s'aborda la visió d'en Joan Pons?
0: El punt de vista és un caçador d'ocells, adolescent que es topa accidentalment amb un mite que llibres d'història conten que abans de l'atac d'en Barba-roja a Mo va fer una incursió a Silla i els menorquins el van foragitar. I ell va deixar un cavall negre. Jo moltes vegades dic que els cavalls negres de Menorca poden venir d'aquest cavall ara d'en Barba-roja, amb un cartell que anunciava que ell seria el càstig del cel dels menorquins. I aquesta cosa, aquest caçador d'ocells, coneix en Barba-roja i ja s'enamora d'una esclava que ets guia i s'obsessiona per aquesta lota i aquesta obsessió el du a anar a Istanbul.
1: Perquè és una novel·la el que s'ha escrit d'en Barba-roja, per tant hi ha punts de ficció i punts en què ens situen en un context històric i en fets històrics que sí que van passar.
0: Sí, perquè jo no la considero una novel·la històrica, però té tot el gruix està documentat i és històric. Per això, a la versió tan polida que em va fer Nova Editorial Moll, hi ha un paraula de l'historiador Miquel Àngel Casasnovas. No? Vull dir, que jo li vaig tornar a dir, mira, si hi ha cap error, m'ho dius, i com que fem una edició nova, ho canviaríem, diguéssim, no? Però és una història de ficció, una història d'amor, una història d'aventures, i que amb un rerefons històric seriós, diguéssim, no? Vull dir que no hi ha cap error ni cap concessió, no? Però en el fons és una història d'amor, i jo volia commemorar aquests menorquins, aquests maonesos, que van resistir i que la història es tracta com a traïdors, no? Perquè després es van castigar en els caps. I clar, les elites de Mossi Catalana van trair, però el poble de Mo va ser tan heroic com el poble de Ciutadella anys més tard.
1: Clar, què va passar amb tot el poble, no? Aquest és un moment dels capítols, com deia, més cruels de la història d'amor i que va canviar també el rumb de la ciutat. Com ho va fer aquell saqueig d'amor i què va passar amb els ciutadans? Clar, hi havia diferents classes, es van esclavitzar, van fugir, els van assassinar...
0: Vull dir, se'n van endur més de 800 esclaus, van destrossar la ciutat va... Fins i tot va haver un moment que el rei va dir, mira, abandonar la ciutat, vull dir, sí, de Menorca, perquè això és un no aturar d'atacs i això, i la deixeu deserta i vos establiu altres llocs. En passa gent de Menorca, aquest amor que tenim per Silla i tot això, no van dir que no, que ells la volien reconstruir, però va ser una devastació, aquestes devastacions que vam passar a tele, que passen les danes aquestes, vull dir, va ser com que hagués passat un terratrèmol, no? Vull dir que la ciutat va quedar destrossada i després també van ser molt cruels, com que havien perdut l'exèrcit del rei, encara va fer saquejos i va ser una situació molt, molt, molt dura i molt, molt desastrosa.
1: I com arriba un corsari nascut a Lesbos a convertir-se en un dels homes més poderosos temuts de la Mediterrània d'aquella època, del segle XVI, entre aquest imperi otomà, les potències cristianes? Per què es va interessar en Barba-roja per Mo?
0: Perquè el que has dit tu a la introducció, l'havien atacat a Tunis i ell va decidir que es havia de venjar, perquè era un personatge que no li agradava perdre i aprofitant-se que tothom pensava que l'havien derrotat, per això els frares van pensar que era la flota del rei, va decidir anar a atacar les Illes Balears, perquè en principi volia anar a Mallorca, però com que a Mallorca celebraven la victòria de reial de sobre Tunis, van fer focs, van tirar cabussos, vull dir, van fer molt de renou i ell va pensar que estaven preparats per rebre'l i va decidir virar cap a Menorca i cap a Mona. Vull dir, era aquest desig de venjança, de resiliència que va fer aquest personatge legendari, no? Perquè molts que haguessin dit, mira, me'n vaig a Istanbul en sa compte les cames i tal vegada que admiten amb els Barrosa no existiria, no? I ell va dir, no, encara és problema i vaig cap a Mol.
1: Un mite, el de Barba-roja, que perfectament podria ser una bona pel·lícula per poder veure adaptada al cinema la novel·la d'en Joan Pons.
0: Sí, vull dir, jo estic treballant amb el guió, he xerrat amb productors aquí de Barcelona i jo la veig en aquesta
1: pel·lícula. Estàs fent guió, Ida,
0: Molt bé. Sí, perquè per exemple, es va fer una obra de teatre que es va estrenar en el principal de Mont, el principal de Palma, i aquí a Barcelona, i va funcionar molt a nivell de crítica amb el que... aquesta companyia de la Trup d'en Sergi Marí de Menorca, i jo, així com en Sergi Marí de Clara del Rússia vam veure que hi havia una obra de teatre, jo també hi veig la pel·lícula, i lligant-ho també una mica, perquè el punt de partida d'aquesta novel·la, va ser ciutat de Bin Laden a les Torres Bessones de Nova York. I jo en aquell moment vaig pensar, com és que a Orient tenen en Bin Laden com un heroi i a Occident com un dimoni, no? I vaig veure aquest paral·lelisme que passava el mateix amb en Barba-roja, no? I és aquesta mirada de com una mateixa cosa, perquè tu dius, un got és un got, no? Un got pot ser un got per Europa i per allà una poma, no? I aquesta variació em va fascinar i va ser el punt de partida.
1: Idò, aquesta novel·la que originalment està escrita en català, que després es va traduir en es castellà, que ratlla de sa figura d'en Barba Roja, que es podrà fer aquest debat des d'Istanbul, també explicant un poc tot el recorregut d'aquesta obra des de la seva publicació, des d'aquestes adaptacions teatrals a la novel·la i aquest desig de que un dia també es pugui convertir en pel·lícula i altres traduccions, que crec que fins i tot en el rus
0: Sí, sí, sí.
1: es vol traduir sa novel·la, així que bé, Joan, que
0: No, no,
1: sí,
0: ja,
1: ja està.
0: en rus ja està
1: Ja està
0: traduïda.
1: traduïda.
0: Sí, va formar part d'una antologia de Nostra Nova Literatura, que és una revista molt prestigiosa que va publicar en Boris Pasternak, i està traduïda en rus i fa un recorregut molt polit.
1: Idò que el recorregut cap a Istanbul també sigui un bon recorregut, un bon viatge, una bona experiència, que tinguis temps fins i tot abans d'anar a visitar la tomba d'en Barba Roja, el palau,
0: Segur, segur,
1: i ja
0: segur.
1: ens ho contarà, Joan. Bon viatge, que
0: Vale.
1: vagi molt bé.
0: Moltes gràcies. Adéu.
2: El dia Menorca, fet a casa.
3: I amb tots vostès, Antoni Tudurí, vingut des del castell.
4: Ara em toca jo.
5: Atenció.
6: Paguen bé, em paguen bé. Don, diu gràcies, gràcies.
2: Ses cosetes...
7: Com es diu vostè?
2: D'Antoni Tudurí.
1: Et toca, et toca.
8: Que em toca?

0: construido dentro de él. Encima las montañas viviremos el día que tú aprendas a querer.
1: Hola, hola, bon dia.
2: Sí
1: que ja?
3: Que és el cielo
0: viviendo en mi casita,
3: viviendo en mi casita de papel.
0: Que felices seremos
3: los dos,
0: y que dulces,
3: y que dulces los besos serán.
0: Pasaremos
3: la noche en la luna,
1: oye.
3: Viendo mi casita de papel, de papel.
1: Toni Tudurí, com està vostè? Bon dia.
4: Aquí, assegut.
1: Que m'agrada.
4: A la vista de Montserrat.
1: Oh, m'encanta quan arriba dimarts i et dic, ja el tenim aquí, Toni Tudurí, com estàs?
4: Ja el tenim aquí. La casita de paper.
1: A la teva caseta de paper de Cerdanyola, avui, ubicat.
4: Sí.
1: Fantàstic, amb unes bones vistes.
4: Bueno. Sí.
1: Sí.
4: Sí.
1: I no, de què m'ho ratlles avui?
4: Jo que sé.
1: Bueno,
4: de coses de bales i de com es diu, aquest poble que té tant de revolvori, que està just en el punt d'alta de... Ah, Ceuta. Sí, perquè m'ho surt cada dia, per tots els mitjans.
1: En aquests moments sí, hi ha una crisi migratòria a Ceuta. Demà, 2 de setembre, justament és el dia de Ceuta.
4: Sí.
1: Ja. I morralles de Ceuta, Perca? Vam, què has trobat aquí?
4: Però és que ahir va sortir una carta del lector en el diari, que comentava que entre l'any 33 i l'any 1933 i l'any 1936 es balla de Ceuta era un home d'amor que es deia Josep Victori Gunyalons.
1: Així que has trobat que un batle de Ceuta menorquí, maonès.
4: Menorquí, sí, maonès, sí. Fill d'un castell i d'amor i que va néixer a Ló. A Ló. I aquest home, ara, a Ceuta, té una avinguda bastant principal en el seu nom, que, per cert, li va prendre el nom a un tal general Sanjurjo, que és que s'havia apropiat abans. I és llàstima, perquè a Menorca això es va comentar fa 6 o 7 anys, jo vaig escriure un article, però ja se sap, que les paraules, els endús vent i el paper serveixen per embolicar bocates. Saps? O per fer netes vidres, moltes vegades.
1: Uh-huh.
4: I em va agradar rememorar de cara tant de Ceuta, tant de Ceuta, tant de Ceuta, i que ningú recordi de com Menorquí va ser balla de Ceuta 3 anys llargs en plena república. Que el van tancar l'any 38 perquè es veu que havia tingut uns antecedents maçònics, i ja sabem que el senyor Franco, tenia una especial animadversió contra els maçons. Diuen que perquè ell va voler entrar i no el van acceptar. Això és el que es diu. I clar, i això em dona peu a recordar aquest Alourenc, que té un carrer important a Ceuta.
1: L'avenida Alcalde José Victori Gunyalons, Aquest és el carrer exacte.
4: Sí, sí, amb tots els noms.
1: Sí, avinguda Alcalde José Victori Gunyalons.
4: Sí, senyora. I per reivindicar el tema, és el que va fer un eixelebrat ahir escrivint una carta en el diari Menorca, on s'ha afegit una foto, una selecció d'una foto, on a la dreta surt ell i a l'esquerra surt el senyor Franco Bahamonde, sense H, sac se la va afegir després, l'any 34. Això d'haver tingut contacte institucional amb ell no el va privar d'anar a parar a l'Atxo. L'Atxo és la presó de Ceuta. No li va servir de res. Va morir allà l'any 39.
1: Sí, ell va anar a la presó i va morir a sa presó.
4: Sí, sí, per maçó.
1: Sí, per maçó, va anar a la presó, mira tu.
4: Sí,
1: Sí. I va aquí, morir i saps a quin any el van detenir i quants anys va estar?
4: El 38, el 38, ja feia 2 anys que la cosa anava, la guerra aquesta, i el 38, que el cul va anunciar, es van tancar a la presó, patia del cor i va durar mesos.
1: I presó, va morir a la presó a quina edat?
4: Als 48 anys, i no vaig errat.
1: O sigui que a la presó va estar ben bé del seu darrer any de vida.
4: Sí, sí, sí. Allotjat a la pensió a càrrec de l'Estat, sí. O de la plaça de sobirania per aquell temps. I el curiós d'aquesta foto que surt en el diari d'ahir és que és una de les poques fotos que circula, no, on el senyor Franco va de paisà amb un capell de copa alta, diguem, els capells, sobretot els baixets, els afent, la moda d'olors una mica més alts. No és de copa, és de copa alta. I és una troballa. Sí, sí. Torna a dir que la relació institucional no li va servir de res.
1: Perquè va acabar com va
4: I
1: acabar.
4: I clar, això podia donar motiu, però uh-huh. Molt jo, de xerrades dels quatre llinatges.
1: Idò.
4: Perquè es Hombre, és Victòria, és evident que sabem quin és.
1: Victòria, amb i griega o amb i llatina?
4: No, amb i llatina.
1: I llatina, perquè hi ha les dues modalitats. Ja anem ratllats sí, més en notació originari del castell.
4: Sí, era un soldat del castell que es deia Juan. I no tenia llinatge com tanta altra gent. I jo posava, de on eres? De Victòria. I no, me li foten Juan Victoria. I els fills ja els surten Victori. Ja s'ha, al final ja no la posaven per res. I aquest és Victori, és monofilètic, que diuen, és a dir, és un primer Juan de Victoria, soldat, és que ell és en Felí, que tira amunt i tots els Victoris que tenim ara, amb o sense Y, si Y és un invent del segle XIX. Perquè a Estudorí també l'acabaven amb Y.
1: També
4: I Solperdi també l'acabaven amb Y. Perquè quedava més guapo, més alterós, més estètic. Però tots els victoris en mi grega no són llatina, que al llarg del XIX els escrivans pues, es dediquen a adornar-ho. No,
1: I no escolta'm, Toni, d'en Josep José Victori Gunyalons, què en sabem del seu arbre genealògic? Dius que ve de l'O, del Castell i de Mo. Vam, qui són? Pares, llinatges?
4: Sí, son pare era del Castell i sa mare era de Mo. Ara podem fer enrere fins a la primera victòria i els Gunyalons fins al primer Gunyalons. Pam, Gunyalons és un llinatge que, segons diu en Fernando Martí, dic textualment, diu, llinatges dels monarquins, diu aquesta paraula és d'origen germànic deixada a Catalunya pels visigots. Es deriva de l'arrel guan, que significa esperança. I està documentat a Catalunya al segle XIII, o sigui que és bastant antic. El primer que tenim conegut, lligat, és en Guillem Gunyalons, que es casà l'any 1579 amb una saurina Villalonga, que era el senyor de Toraixa. I també ell era pagès de Tornaltí i més tard de Rafal de Montagut, i que va morir l'any 1621, saps el que diuen en Fernando Martí, l'arxiver. O sigui que tenim dos llinatges del segle XVI posats aquí. Un que neix a Castell com a tal, que és Victori, i un altre que ve d'origen català pur, se suposa que dels que van venir a 1287, o pot ser un poc més tard.
1: Això Gunyalons?
4: Hi ha un Gunyalons.
1: No,
4: dic, bueno, no, Gunyalons saps tu, una... Aquesta que, l'actriu, no?
1: Sí, que també té casa per aquí, que Àngels? També n'Àngels Gunyalons, que té casa a l'O, i que també té... Pues... Sí, sí. Orígens
4: menorquins. I el primer bisbe menorquí, tret d'en Severo, que vés a Sebre al segle IV, o cinquè, era en Guillem Gunyalons Coll, que va néixer a l'O també, i que va ser anomenat bisbe de Solsona l'any 1700. O sigui que té tradició. I, bueno, poc més podem parlar, perquè sí, una cosa que està molt clara, eh? El llinatge Franco era molt freqüent a Menorca.
1: Què et sembla si del llinatge Franco en rellem la setmana que ve?
4: Bueno, sí, pot ser de Franco i d'aquest monarquí i dels Bahamonde, aquest que també té la certa gràcia.
1: Idò, vinga, Franco i Bahamonde. Per... No, dimarts que ve no, que dimarts que ve tenim festes d'amor, per tant haurem de reubicar la secció la setmana que ve. És que tot et cau en dimarts, sí, estimat que... Tudorí.
4: Bueno, veus? Sí, menys feina.
1: Tot lo important cau en dimarts.
4: És dia que vull fer. Posarem condicions aquí.
1: Ara passarem.
4: En Bremot protesta.
1: Passarem comptes perquè no protesti en Bremot.
4: Missy Lecoq, com s'ha entès Missy Lecoq?
1: Lecoq el tenim... A... Ara està dormint, està... A dormir.
4: Està de vacances.
1: Ah, no, Mítel, aquí el tenim.
4: No, ja ha sortit.
1: Escolta'm, espera que amb un anam no te'n vagis, que en Pere m'ho ha de recuperar.

0: Quin concertet avui, que mos espera?
1: Sí, qui canta és la guitarrista i cantautora menorquina Anabel Villalonga, que actua avui a les 9 al Castell de Sant Antoni a Fornells amb un concert que vos recomanem.
0: I deu una abraçada a Anabel, no us la perdeu cap allà. Ai, senyor Papa, perdó, deia... Senyor Papa, no està gens bé, que no, Toni?
2: Eh?
0: Senyor Papa, no està bé. No li podem dir senyor.
2: Senyor Papa?
0: No, en el senyor Papa, en el Papa de Roma. Bueno,
2: hombre,
0: ara no...
2: Su santidad,
0: això,
2: la seva santidad.
0: Això, veus, no ho he dit bé, jo.
2: Papa...
0: M'he equivocat. No sé. Bueno, senyor Tudurí, fins la setmana que ve. Forta abraçada a tota la gent que mos escolta.
2: No, la setmana que ve m'has dit que no. Que
0: bueno,
2: que...
0: ara mirarem quin dia, potser ho podem fer dimecres o dijous.
2: Bueno,
0: pengem i ara xerram. Fins demà, Pere.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Fins demà, família. Adeu. Abraçades adeu. De l'equip.
2: Adeu.
0: Adeu.
2: Que vagi bé.
0: Igual, igual.
2: Guapíssim.

0: Papà.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia. El PSC proposa apujar 2 euros l'impost turístic i declarar zones tensades a les Balears per poder posar així límits als preus de lloguer. Són dues de les proposicions de llei que han registrat els socialistes i que han anunciat avui després d'unes jornades parlamentàries en les quals han donat el tret de sortida al nou curs polític.
3: En una roda de premsa, la candidata a la presidència del govern ha presentat aquest dimarts les principals línies de treball de la seva formació per al tram final de l'actual legislatura, que considera clau no només per la proximitat de les eleccions autonòmiques del 2027, sinó per la necessitat de fer balanç i plantejar solucions. Escoltem la portaveu del PSC, Rosario Sánchez.
4: Sempre hem dibuixat quin és el nostre model turístic, des dels temps d'en Celestia Lomar, que és un model turístic que preserva la qualitat de vida dels residents i preserva el nostre territori. Hem fet mesures sempre que hem governat i continuarem aprofundint en aquestes mesures i jo crec que la nostra trajectòria mos avala.
2: I també han reprès rutina més per Mallorca, també ho han fet amb una reunió interinstitucional al Parlament. La crisi de l'habitatge, però també la massificació turística i el cost de vida seran els punts centrals, han explicat, per al nou curs polític.
3: La formació ecosobiranista ha volgut posar el focus en propostes perquè la gent normal, diuen, pugui viure millor. Demanen, per exemple, pujar el salari mínim a l'illa i limitar la compra d'habitatges als no residents per evitar l'especulació. Lluís A. Pesteguias, el coordinador general de la formació.
5: No pot ser que a les Illes Balears una persona treballadora que compleix en la seva part del contracte social, que fa feina, el sou no li basti per arribar a final de mes i no només no li basti perquè no pot pagar el lloguer, sinó perquè el preu de la compra és inassumible per qualsevol treballador.
2: I més qüestions, perquè avui també s'obri el termini per sol·licitar el bo lloguer jove. És una ajuda de 250 euros mensuals destinada als menors de 35 anys. Els interessats tenen fins al 30 de setembre per demanar-la i es poden subvencionar fins a 24 mensualitats, és a dir, fins a 6.000 euros per persona.
3: Enguany la convocatòria està dotada en 4.800.000 euros de fons estatals i s'hi poden acollir contractes de lloguer d'habitatges de fins a 900 euros o habitacions de fins a 450. Entre els requisits, cal tenir ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM, no ser propietari d'un habitatge i estar al corrent de pagament de lloguer. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha demanat al govern estatal que ampliï els límits per accedir a les ajudes en la pròxima convocatòria.
6: Todos sabemos del desafío, de los problemas y del aumento de los precios de la vivienda que estamos experimentando tanto a nivel nacional como dentro de nuestras islas, y ya venimos solicitando de forma insistente que se aumenten esos límites para que aquellas personas que están pagando pues hasta 1.200 euros de alquiler puedan aspirar también a estas ayudas de 250 euros, o aquellas personas que paguen más también por habitación pues puedan también aspirar a esas ayudas, ¿no?
2: I en clau estatal, avui reunió de Consell de Ministres enfocada un dimarts més en la crisi migratòria a Ceuta. Avui han aprovat la bonificació del 75% en la contractació de treballadors, tant d'aquesta ciutat autònoma com de Melilla. Això dins el pla de suport engegat per l'executiu espanyol per un valor de 168 milions d'euros.
3: També es facilitarà que les empreses es puguin acollir a un ERTO. Si ho fan, comptaran amb una exempció del 100% de les cotitzacions empresarials i en la màxima protecció per als empleats. Els permetrà, entre altres coses, ple accés a la prestació per desocupació sense consumir-la.
2: I amb aquesta informació arribem a la 1:04, actualitzem i tornem amb més notícies a partir de les 2. Serà ja en temps d'informatiu migdia. En Juan Luis Marcos, ara quedeu en tota l'actualitat dels esports a IB3 Ràdio.
1: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimarts, 1 de setembre, bon dia. Queden 10 hores i 55 minuts perquè es tanqui el mercat de fitxatges al futbol espanyol. Amb Lluís Fortes al control tècnic, començam les portes d'avui. Tot d'una aniran cap a l'estadi de Somoix per saber la darrera hora d'aquest tancament del mercat de fitxatges pel que fa al Mallorca. Atenció, perquè hi haurà moviments, eh? Hi haurà moviments en aquestes pròximes hores. En el capítol d'entrades han de parlar de Guille Fernández, jugador del filial del Barça, que es troba molt a prop de signar definitivament el seu contracte amb el Mallorca, que arribaria traspassat per part del Barça, un jugador jove, de 18 anys, que ha militat en el Barça Atlètic i juga en el centre del camp, de mitja punta, de migcampista. Hi haurà overbooking aquesta temporada en aquesta posició. Estan pendents de que en aquests pròxims minuts es faci oficial aquest fitxatge. Ahir, ja ho sabeu, en el capítol de sortides pendents de David López, en parlàvem ahir, que és un dels jugadors que podrien sortir en aquestes darreres hores de mercat per cercar minuts i una bona oportunitat a la segona divisió. Veurem si es pot produir aquesta sortida durant el dia d'avui. I també pendents, esperant que no, que hi hagi qualque sortida inesperada de qualque jugador important en aquest darrer dia de mercat. Pel que fa al capítol de fitxatges, ahir ho comentaven també en aquest programa, el Mallorca va anunciar l'arribada de John Donald, el futbolista que arriba cedit per part de l'Elx, un jugador polivalent que pot jugar de central, de migcampista i també de lateral dret. John Donald, que arriba a Mallorca amb molta il·lusió i un objectiu.
1: Pues muy contento, con mucha ilusión ya de poder estar con mis nuevos compañeros y eso, de poder aportar al equipo. A nivel personal, pues eso, volver a sentirme un jugador importante, ¿no? De poder, sobre todo, aportar a este gran equipo y a nivel colectivo, pues obviamente lograr el objetivo y el sueño, ¿no? Que es volver a la división a la que pertenece este equipo.
0: I de John Donald, ja és nou futbolista del Mallorca, i també ahir es va produir una sortida, la de Mateu Jaume Morell. El jugador ja s'ha entrenat avui amb el Girona.
2: Primer de tot és aportar tot de mi per l'equip. Estic a disposició de l'equip des del dia 1 i sobretot crec que l'objectiu en la plantilla que tenim és molt clar i tornar al Girona on es mereix. Si m'hagués de definir en tres paraules, em definiria com proper, amable i carinyós.
0: I del Mateu Jaume Morell, que jugarà en el Girona la pròxima temporada. Avui ja s'ha entrenat amb els seus nous companys. Pendents del mercat de fitxatges del Mallorca i també pendents dels de la U d'Eivissa. Avui parlarem i analitzarem amb Antoni Torres aquest mercat del conjunt pitius i també el començament de temporada de l'equip amb aquesta derrota a la primera jornada al camp de l'Antequera. Pel que fa a la part esportiva del Mallorca, a la fi ja tenim nous horaris d'aquesta segona divisió. La jornada número 5, el Mallorca jugarà diumenge, dia 13 de setembre, a les 6:30 a Somoix contra el Sabadell. I la jornada número 6, el Mallorca jugarà dissabte, dia 19, ho farà a les 2 del migdia al camp de la Reial Societat B. Pel que fa també a la categoria de plata, ahir es va tancar la jornada, ho va fer en dos partits, l'empat a dos entre el Burgos i la Reial Societat B i la victòria del Castelló per 1-2 al camp del Celta Fortuna, una victòria que fa que el Castelló es situï segon a la classificació en 7 punts. El Mallorca acaba aquesta jornada 5è amb 6 punts a la classificació. I a la primera divisió, a nit, victòria 2-1 per 1-0 a El Sadar contra el Getafe i també gran triomf del Barça al Camp Nou per 5-2 contra el Rayo Vallecano. I a nivell internacional, la gran notícia a les darreres hores ha estat la retirada de Leo Messi de la selecció argentina. El de Rosario deixa el seu combinat nacional 21 anys després d'haver-hi debutat. Ha jugat 207 partits, ha marcat 125 gols i ha guanyat un Mundial i també dues Copes Amèrica. En ciclisme, l'etapa número 10 de la Vuelta ja és en marxa després del dia de descans d'ahir. Avui 185 quilòmetres d'un perfil, podríem dir, trencacames entre Alcaraz i Elche de la Sierra. Enric Mas, que avui torna a lluir el mallot vermell. I també, en el món del ciclisme, Mavi Garcia ha renovat amb l'equip UAE per una temporada i continuarà en actiu en 42 anys. La ciclista mallorquina ha aparcat, de moment, la seva retirada. Seran ja 13 anys com a ciclista professional. Així explica a IB3 Mavi Garcia per què ha decidit continuar damunt la bicicleta.
3: Posar límits és un do, jo, perquè la gent digui aquesta que major és fent això. Clar, però és que estic fent el que m'agrada. I en el final pues, dius, quina tonteria, no? Pues, seguiré un poc més i seguiré disfrutant. En el final pues, tampoc vull acabar el que deia, no? Vull acabar en bona forma, vull acabar amb una bona sensació i no dir fins que no pugui més estaré aquí arrossegant, no?
0: I en el món del bàsquet, la selecció espanyola es complica una miqueta la vida pel Mundial de Qatar 2027 després de perdre a nit contra Grècia, derrota ajustada per 108 a 106. És la tercera derrota consecutiva per Espanya, que obliga a fer una feina, podríem dir, impecable. Al mes de novembre, el mallorquí Baba Miller va anotar 4 punts en aquest partit contra Grècia. I en el món del tennis, Carlos Alcaraz, que ha tornat per la porta gran al circuit professional. El murcià va guanyar per 3-0 el rus Roman Safiulin en primera ronda de l'obert dels Estats Units. Veurem si demà és capaç de repetir victòria. En segona ronda, el tenista murcià s'enfrontarà al portuguès Jaime Faria. Una i 12 minuts.

0: Au-hi-do, 13 i 13, 1 i 13 minuts. Avui dimarts, dia important pel que fa a l'actualitat del futbol, perquè avui és un dia esperat. Avui es tanca a la fi el mercat de fitxatges. Després de tres jornades, ja ho diu Lluís García, que no li agrada començar la temporada a Lluís García i el 99,9% d'entrenadors, que no els agrada començar la temporada encara amb el mercat obert perquè no saben finalment amb quina plantilla podran comptar. I d'avui, Lluís García sabrà a les 12 del vespre amb quina plantilla podrà comptar, com a mínim, fins al mercat d'hivern. Saludam el nostre company Toni Fuster. Toni, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Miqui.
0: Avui dia que hem de mirar les oficines de Son Moix, els FACs, en Pablo Ortells, segurament si té qualque sorpresa guardada en aquestes 10 horetes i busques que resten perquè acabi el mercat.
1: Veieu que ha canviat la meitat de la plantilla, sí, respecte a...
0: 12 fins ara, no? 12 incorporacions. Mare meva.
1: 12 incorporacions i a les pròxims minuts o hores hi haurà una darrera, segurament. De totes formes, ahir parlàvem que jo me pensava que acabaria l'acord en 12, però sembla que hi haurà baixa de moviments per Barcelona. I el Guille Fernández, jugador de 18 anys del Barça Atlètic, sembla que serà la incorporació número 13. Serà un futbolista que arribaria traspassat, però crec que el Barça tindria una opció de recompra. Primer, el banco una espècie de Jan Virgili.
0: Sí.
1: Per tant, és un futbolista del mig del camp que...
0: Una aposta, no? Una oportunitat que ha sorgit ara i en Pablo Ortells no s'ho ha pensat, ha negociat amb el Barça i, si no hi ha res de nou, serà aquesta nova incorporació, la 13a del Mallorca, en aquest nou projecte a la segona divisió. Tot d'una, parlàvem, Toni, d'aquestes entrades, de possible sortida, ja ho fèiem ahir per damunt, alerta amb en David López, però han d'anar cap a l'estadi de Son Moix perquè volen saber quin ambient se respira, suposa que de feina a l'estadi en aquestes hores prèvies en el tancament d'aquest mercat de fitxatge. La gent ja vol saber definitivament amb quina plantilla comptarà el Mallorca en aquest projecte amb un únic objectiu, que és tornar a la màxima categoria del futbol espanyol. Anant cap a l'estadi de Son Moix, allà és el nostre company Xisco Riba. Xisco, bon dia.
2: Bon dia, Miqui, bon dia, Toni, bon dia, oients d'Esports 3. Som aquí al pàrquing de Son Moix, ben pendent, no?, de veure què succeeix en aquest darrer dia del mercat de fitxatges d'estiu d'aquesta nova temporada 2026-2027. I, de moment, l'únic que sabem és que a l'interior de l'estadi es troba el president, Andy Colberg, i també el cap de negocis, Alfonso Díaz. Pablo Ortells encara no ha arribat aquí a Son Moix, però també el que sabem és que fa una estoneta, el cap de premsa del club, Luis Seone, ha partit amb un cotxe, també amb un empleat de comunicació, amb un càmera. No sabem en direcció on, però tot apunta, ja que hi ha dos vols procedents de Barcelona, que està previst que aterrin en aquests moments aquí a Palma, tot apunta que Luis Seone hauria partit, no?, a l'aeroport, tal vegada per rebre aquest 13 fitxatge, com han comentat, de Guille Fernández. Per tant, seguirem ben pendents de veurement si aquest 13 fitxatge arriba aquí d'aquí uns moments aquí a Son Moix.
0: I d'aquest 13 fitxatge que es troba en principi de camí a l'estadi de Son Moix, Guille Fernández, migcampista procedent del filial del Barça. Xisco, en teoria, pel que fa al capítol d'entrades, ho comentàvem amb Fuster, aquesta de Guille Fernández, si no se presenta una gran oportunitat en aquestes darreres hores, podria ser el darrer del Mallorca en aquest mercat d'estiu, però atenció, perquè continua també oberta la porta de sortida a possibles jugadors que deixin el club durant avui dimarts. No sé quin ambient se respira Son Moix en quant en el capítol de sortides. David López, l'una que sembla que continuarà, no sé si se parla alguna cosa.
2: No, de moment és això, el que sembla són tots rumors, no?, sobre la continuïtat, sobretot de David López, el defensa central mallorquí. Veurem si finalment decideix quedar-se a la plantilla o si bé el club aposta per una sortida, ja sigui en forma de cessió o traspassat. D'altra banda, de Dani Luna, si també pareixia, no?, tot apuntava que seria uns dels que sortirien en aquest mercat de fitxatges d'estiu, ahir va publicar a les seves xarxes socials una fotografia seva en la nova equipació del Mallorca, la fotografia oficial del club, no?, que fan a cada jugador abans de començar la temporada, i posava un missatge que tot apunta que es quedarà finalment. Posava una nova temporada amb moltes ganes i il·lusió. Els plans de Déu són perfectes. Vamos Real Mallorca. Per tant, sembla que si bé tal vegada David López podria ser un dels jugadors que podria sortir en aquests darrers dies, Dani Luna, d'altra banda, sembla que acabarà quedant el club mallorquinista.
0: És cert que la temporada, Toni, és molt llarga a la segona divisió, però no trobes que hi haurà massa futbolistes en aquesta posició de mitja punta? Ens arribarà de Guille Fernández, Sergi Darder, Àlex Sala, Pablo Torre, Guille Fernández... No sé si trobes que hi haurà massa per aquesta posició.
1: Lluís García ja va dir que tots els jugadors són importants, només es puja a primera divisió,
0: sí.
1: I això de que tindrà 13, 14 jugadors, 15... Com han tingut altres entrenadors, que hi havia futbolistes que gaudien de molt pocs minuts... Jo crec que no passarà, jo crec que se repartirà molt els minuts, no tindrem sí que podria haver un 11, no? Més o manco clar, però futbolistes que gaudiran també de molt de minuts, que en el minut 10, 12, 13 segona part ja farà 3-4 canvis. Pot ser que se produeixi una situació d'aquest tipus i que el següent partit va enrotant aquest jugador, no? És a dir, vàrem veure l'altre dia que Josep Sardà ja va ser titular, no va jugar Antonio Roca, però després sí que va tenir la seva mitja hora. En els partits anteriors, al revés, va ser Antonio Roca. Darder no va jugar, no vol dir que això a Elda si torni una altra vegada a la titularitat i torni a donar descans.
0: És cert que arribava una miqueta tocat d'una setmana complicada.
1: Sí, perquè havia tingut
0: el tema és que en aquesta posició de mitja punta tal vegada els jugadors són més importants, no? que la zona d'extrem. No sé si en Pablo Torre, en Sergi Darder estan preparats o estaran contents si els va rotant, no ho sé. Saps? Són jugadors que han quedat, jo crec, per ser protagonistes i ser titulars pràcticament el 90% de partit. No? Són futbolistes molt, molt importants. No ho sé com anirà.
1: A veure...
0: Tot sigui això, que sigui...
1: sigui l'important massa... és per pujar a primera divisió, i que aquests futbolistes eviti poder tenir lesió musculars, puguin evitar...
0: Sí, són molt de partits,
1: Clar, perquè la lliga és llarguíssima, no? I ja veuràs quan entrem en el mes d'octubre, final d'octubre, que també tenim Copa del Rei per mig, no? Que
2: pugui I no hi ha aturades plantilla. De seleccions.
0: No, no hi ha una.
1: Per això mateix.
2: Per això.
1: Per tant, i la segona és molt exigent, per tant... Jo crec que Lluís García el que vol és tenir una plantilla competitiva, una plantilla llarga també, de futbolistes, que no hagi d'anar en el Mallorca B a cercar jugadors per completar convocatòries quan tingui lesionats o sancionats, o manco el mínim de jugadors i comptar, com dic, amb aquests futbolistes que ara han comentat. Tema de David López i de Luis Orejuela, jo crec que se'ls cercarà una sortida, però volen estar segurs que seran futbolistes que tindran minuts i que jugaran. Perquè...
0: Sí, per anar a seure a la banqueta un altre puesto seure... que quedin aquí.
1: Escolta,
0: no?
1: o reforci el Mallorca B, per exemple, Luis Orejuela, no? Podria ser una altra opció. I que mos pot quedar per ventura d'Antonio Sánchez, però Luis García té clar que tindrà minuts i que era un jugador que el vol, fins i tot ja l'hem vist a altres ocasions, jugant de lateral dret, i és una posició que també ara en la lesió de Arnau Puigmal, que estarà 3 setmanes de baixa i amb en Calatayud, no vol dir que se pugui anar tornant. Ara veure que aquest darrer fitxatge de Donald s'acopla un poquet, no? Però no és la seva habitual jugar de lateral dret, sinó el més central, més pivot, no? Que se podria acoplar. Sí, se podria acoplar, però jo crec que tota aquesta plantilla que ara mateix està formant el Mallorca no està per anar canviant posicions de segon quin tipus de jugadors. Per tant, podria tenir Antonio Sánchez, si no té una oferta molt bona d'un equip de segona divisió i que pugui també ser interessant pel Mallorca, que pugui ingressar una quantitat d'obvis interessant, jo crec que Antonio quedarà. Però fins a les 12 de vespre està obert un mercat en el que podria haver fins i tot qualque sorpresa inesperada.
0: Ah,
1: tornava a dir, quatre sortides.
0: Anat d'on, Fuster?
1: Jo crec que quedarà.
0: Quedarà, trobes,
1: jo
0: no?
1: Jo crec que sí. I Beriston també. Porter, jo crec que seran aquests tres. Fitzos, Arnau Tenas, Beriston i el Pichu Cuellar. Jo crec que ni la final jugarà amb el Mallorca bé. I si qualque moment s'ha d'anar tornant, tornarà possiblement amb en Pichu Cuellar, però jo crec que en principi seran aquests els porters.
0: Veurem si, com diu Antoni Fuster, hi ha qualque sorpresa, tant en el capítol de sortides com també d'entrada. No sé si Lluís García...
1: Aquesta d'entrada de darrera hora, com la de Guillermo Fernández, per exemple...
0: Són oportunitats que surten,
1: sí, però,
0: no?
1: Sí, però també perjudiquen a jugadors com Jandro, que podria, un migcampista que podria tenir la seva oportunitat ja d'una vegada per totes en el primer equip del Mallorca, i se li estan tancant un poquet finestres, no vull dir portes, però si finestres, podria ser una oportunitat per Cesc, que també un altre sí, cas igual. Sí. No sé, dir, clar, si volem tenir futbolistes del planter que a poc va empujant en el primer equip i tenir més oportunitat, clar, la incorporació ara mateix d'aquests dos darrers jugadors, un s'ha dit i l'altre de 18 anys, clar, se fa cada vegada més complicat, però també és vera que Luis García Fernández ha fet feina durant aquest mes i mig amb aquests jugadors, i si accepta això és perquè haurà vist coses bones, per tant, de
0: sí, tal vegada aquests futbolistes haurien de pegar en el bot cedits a un equip que no tingui un objectiu tan ambiciós i tan exigent com el Mallorca, que ara mateix és pujar a primera divisió. No sé, tal vegada...
1: Jo pensava que eren jugadors de tercera, la temporada
0: per això,
1: passada.
0: Per això t'he dit que tal vegada necessiten rodatge fins i tot a primera federació, no ho sé, saps què t'ho vull dir. Però bé, veurem què passa d'aquí en aquest tancament del mercat. Res, Xisco, fil obert en Somos, per si hi hagués qualque novetat durant aquest programa a l'estadi del Mallorca. I ràpidament anem a escoltar el darrer fitxatge, el 12, del conjunt vermell, John Donald, que va parlar pel mitjans del club només aterrar a l'Illa.
3: Pues muy contento, con mucha ilusión ya de poder estar con mis nuevos compañeros y eso, de poder aportar al equipo. El interés que mostraron por mí desde el primer momento, ¿no? La confianza que me dieron desde el primer momento, que eso es algo muy importante para un jugador y sobre todo pues preguntando a mis compañeros pues el buen grupo que hay aquí. Muy bien, la verdad. Al final desde el primer momento me transmitió pues sobre todo pues esa confianza que tienen en lo que puedo aportar al equipo y sobre todo también pues de la enorme exigencia que él tiene con sus jugadores y de la competencia que hay aquí, que es desde luego muy buena y que seguro que añade más valor al equipo. A nivel personal, pues eso, volver a sentirme un jugador importante, ¿no? De poder sobre todo aportar a este gran equipo y a nivel colectivo pues obviamente lograr el objetivo y el sueño, ¿no? Que es volver a la división a la que pertenece este equipo. Un jugador muy físico, potente y bueno, pues con buena lectura táctica sobre todo, y otra característica mía es esa polivalencia en diversas posiciones. Pues muy bien, la verdad que el equipo dio una sensación pues de un equipo compacto, ¿no? Que tiene las ideas muy claras y sobre todo eso, que van todos a una y bueno, tanto los que empezaron como los que entraron, pues eso, que van todos a por el mismo objetivo y que muy, muy bien.
0: John Donald, el darrer fitxatge del Mallorca, que se va tancar a la jornada d'ahir, el darrer fins ara, perquè Toni Fuster acaba d'arribar a l'aeroport de Palma, el que ara mateix serà el darrer, el 13, en Guille, no?
1: Sí, Guille Fernández fa uns instants, acaba d'arribar ja a l'aeroport per firmar pel Mallorca. Ara ja no queda més que passar la revisió mèdica i firmar.
0: I firmar. Firma el seu contracte, serà traspassat per part del Barça, si no hi ha res de nou en aquestes pròximes hores, però Guille Fernández ja ha arribat a Mallorca per firmar amb el club vermell. Línia oberta a l'estadi de Somos.
1: El nostre company Xisco Ribas quan Encertat, ha dit que el Cebanes anava a l'aeroport.
0: Cebanes anava cap allà. Molt bé, sí, Xisco. Sí.
2: Hombre,
0: molt bé, molt
2: idò, ara
0: bé,
2: estirem ben pendents aquí de men quan arriba.
0: Idò, no estarà molt perquè ja aterrat, ja l'hem vist amb en Cebanes, per tant, d'aquí uns minuts segur que arribarà a l'estadi de Somos, ja? Nortells també n'ha anat a...
1: Sí, també, clar.
0: També
2: I els que faltava.
0: De Palma. Avui de venga, 1:26, fem una aturada pendents del Mallorca i hem de parlar també de l'UD Eivissa perquè a recta final del mercat veurement si se continua reforçant el club d'Amadeo Salvo.
4: I de tres ràdios, esport.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el estofado de ternera balear al corte a 13,99 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
4: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
7: Dissabte a les 6 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió i primera federació.
8: En directe des de l'estadi Can Mises, U d'Eivissa, Rayo Majadahonda.
9: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Empata l'Eivissa!
7: I des de l'estadi Pepico Amat, el Dense Reial Mallorca.
8: Tot amb els millors comentaristes.
10: Hi ha una errada en la col·locació de la barrera, no vull fer de grinch, però és molt estrany que entri per fora aquesta pilota.
7: Les seccions amb els nostres col·laboradors i el bon humor.
11: Caramba, caramba!
8: L'emoció de l'esport a IV3 Ràdio.
4: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IV3 Ràdio.
0: Un minutet per arribar a l'una i mitja. Continuem els portes migdia i vetres ràdio, avui sobretot pendents del mercat de fitxatges. El futbol espanyol, hem parlat del Mallorca, continuem pendent d'aquesta arribada del Guille Fernández a l'estadi de Son Moix, però també volem saber la U d'Eivissa, cap on van estirs en aquest darrer dia de mercat. Ahir va anunciar un fitxatge, Neri Ruiz, un central, un jugador que arriba per reforçar la defensa del conjunt de Raúl Llona. No sé si s'esperen més fitxatges. Saludam el nostre analista, en Antoni Torres. Toni, com estàs? Bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Com va això?
12: Bé, tot bé. Aquí intentant saber a veure si és molt alguna cosa encara amb aquella recta final.
0: Sí, recta final. Avui vespre se tanca. Hi ha hagut molt de moviments també a la UD durant aquest estiu. No sé, Toni, tu que coneixes 100% aquesta plantilla, aquesta nova plantilla, si trobes que fa falta alguna cosa també.
12: Bueno, jo crec que durant tota la pretemporada Raúl Llona ho ha expressat, que ell si trobava jugadors que fossin millors de lo que tenia, pues el mercat estaria obert fins que tancàs, en aquest cas. Però sí, és veritat que després de la desfeta que van fer en defensa l'altre dia, era imprescindible buscar reforçar la part defensiva. Crec que han fitxat un central en que ja té seus anys, que ha estat en aquesta primera ref molts anys i que pot ajudar, és un central surt, que és el que li feia falta a l'equip. Mm. Jo crec que ara l'únic que podria arribar, hem de tenir en compte que les fitxes de grossos ja la tenen coberta.
0: Sí.
12: O hi ha alguna sortida o té que ser jugador sub-23.
0: Sub-23, sí.
12: I, claro, es parlava molt de buscar un altre davanter, que té Manu Justo i té Javi Eslava, però

0: dia, l'equip ja va ensenyar certes opcions de coses d'un equip treballat i d'un equip que pot dar molt millor rendiment. Ara, clar, si quan tens un equip que l'estàs formant amb 18 incorporacions noves en guany i llavors et dediques a regalar gols com l'altre dia, tot es torna molt complicat. Si és veritat que en el minut 14 ja perdien 2-0, però que va ser capaç, a més, amb bons minuts, d'igualar el partit, però una altra errada infantil
1: sí.
0: els va paralitzar amb
1: accés. Errades, expulsió, tot va passar
0: factura. Va passar molt junt.
1: A més, comença la temporada, Toni, amb il·lusió, amb ganes de començar el primer partit, i en 8 minuts ja t'han marcat el primer, te queda un poc somorall per terra, no?
0: Sí, no, és a dir, ja et dic que els 14 anaven 2-0, però llavors l'equip va de sa cara, i va haver un moment que va a començar a triangular-se, sobretot. És un equip que de 3 quarts per amunt té moltes opcions. Aquest dia vàrem veure per la dreta Iker Varela i Ander Yoldi per banda esquerra, però estava Juan Carlos Lasso a la banqueta, estava Slava a la banqueta. Vull dir, és un equip que té moltes variacions a fer i moltes coses que provar, però clar, jo crec que, i això estarem d'acord, que tot es basa en una solidesa defensiva que va ser el que li va mancar en aquest equip en su partit de la setmana passada.
1: Això acaba de començar, Toni, veurem què passa avui, si hi ha qualque reforç més ja per encarar aquesta temporada, però així, de primeres, t'agrada el nou d'Eivissa d'en Raül Llona? Ets optimista pel que has vist fins ara entre pretemporada i el primer partit, és el que se va perdre, però bé, un poquet el que se va veure en Tequera.
0: Bueno, jo crec que l'equip és un equip que serà solvent, és un equip que té un mig camp molt fort, vàrem veure jugadors importants, Soldevilla, Pedro Ortiz, jugadors que marquen diferències. Sí, és veritat que crec que té molta marge de millora aquest equip, però crec que es pot veure una bona temporada, perquè els jugadors que han dut, indudablement, són jugadors que coneixen bé la categoria, jugadors que han jugat en aquesta categoria i jugadors que et donen la sensació de que tenen ganes d'intentar-ho una altra vegada, perquè l'objectiu d'aquest Eivissa sempre comença igual, que hem de ser de la part de dalt, hem d'intentar espujar, i tota aquesta obligació que ens posàvem antes de començar, no sé fins a quin punt a voltes és bona o menys bona.
1: Espera que aquest cap de setmana tinguem una alegria per Can Misses, en aquest primer partit de casa, que la gent s'enganxi també en aquest projecte.
0: Torni.
1: És així. Toni, parlem aquesta setmana, veurement com ha quedat la plantilla, veurement si t'agrada definitivament, eh?
0: Moltes gràcies.
1: Adéu, Toniat. Gràcies, que vagi molt bé.
0: Adiós.
1: Adéu, cuida't.
2: Dissabte a les 6 de Sora Baixa, al Can Misses, que ja no sé el Palladium.
1: Can Misses.
2: A l'estadi de Can Misses, esportres en joc començarem, arrencarem a les 6 de Sora Baixa i fins a les 12 del vespre, amb el partit entre l'AU d'Eivissa i el Rayo Majadahonda, i després ja amb el Eldense Real Mallorca des del Pepico Amat.
1: I d'un dissabte ple de futbol i d'emocions. 1:34, continuem parlant de futbol perquè aquest cap de setmana també comença la segona federació. Comença la segona federació amb 4 representants balears i avui volen saber com arriba en aquesta nova temporada un equip que acaba d'ascendir a segona federació, com és la penya esportiva, que debutarà diumenge a les 11 al camp del Minera. El nostre company Víctor Sancho es troba amb el tècnic de la penya esportiva. Endavant, Víctor.
3: Doncs així és, estem amb el míster de la penya esportiva, en Ramiro González, a pocs dies de l'inici de la competició de Lliga al grup 3 de segona federació, el grup on estan la competició més important segurament pels equips balears fora de les nostres illes. Què tal, Ramiro? Debuten contra la Deportiva Minera en tierras murcianas. Supongo que ya hay ansias, ¿no?, de competir.
4: Sí, contento. Debutamos cerquita de casa, donde pueden ir familiares, amigos y bueno, con muchas ganas de competir ya. Es una pretemporada cortita, pero intensa. Intensa para montar el equipo, para todo, pero llegamos a recta final y yo principalmente estoy muy contento.
3: Te noto el rictus más relajado. Te lo he dicho al verte primero. La última vez que hablamos contigo estabais un poco tensionados, faltaban jugadores por completar la plantilla, 6 o 7 nos decías. Ahora ya estás un poco más tranquilo, no sé si también satisfecho con lo que ha llegado después.
4: Bueno, por un lado estoy contento porque para un entrenador también es importante dentro del grupo sentirse cómodo, ¿no? Y yo me siento súper cómodo con ellos. Y al final siempre pido que ser uno más y en ese aspecto estoy encantadísimo, o sea, pero encantadísimo. La verdad que quizás me siento todavía más cómodo que cuando llegué el año pasado al playoff, ¿no? A nivel de lo que nos manejamos, los presupuestos que nos manejamos y eso, bueno, pues tenemos buenos futbolistas que podían ser mejores, pero también podían ser peores, ¿no? Pero veo un nivel de compromiso alto y sobre todo con gente que viene a hacer

0: A IB3 Ràdio, Esports 3.
1: 15 minutets per arribar a les dues. Tot d'una, tornarem a Son Moix per saber les darreres novetats d'aquest mercat de fitxatges. Recordeu, Guille Fernández acaba d'aterrar a Mallorca per signar el seu contracte amb el club vermell. Ha de passar la revisió mèdica, però tot fa indicar que a Vora Baixa se farà oficial aquest fitxatge. Migcampista procedent del Barça Atlètic. Però abans ja és aquí na Marta Sampas per xerrar de tennis, perquè des d'ahir està en marxa un dels majors esdeveniments de la Rafa Nadal Academy. És la 8a edició del Rafa Nadal Open by Movistar.
2: I doncs sí, Miqui, efectivament, avui xerram d'aquest torneig, d'aquesta 8a edició ja de Rafa Nadal Open by Movistar, i ho feim amb qui millor coneix el torneig, que és director, en Joan Suàcia, el qui ja saludant. Joan, com estàs? Bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia, com anem?
2: Beníssim. Bé, primer de tot, gràcies per ser nosaltres avui a Esports 3 i xerrar d'aquest torneig, que avui heu encetat ja el quadre principal, que aquesta 8a edició ja està en marxa. Conta'm-nos un poc aquests primers dies com estan anant.
3: Bueno, pues moltes gràcies a vosaltres per tenir temps per presentar a nosaltres. Bueno, molt contents, la veritat és que ja són 8 edicions i bueno, molt, molt contents de la rebuda que ha tingut els anteriors anys. Cada any crec que estan fent més coses perquè la gent s'apropi aquí, perquè disfruti de venir amb la família, amb els amics, a passar el dia aquí, a veure tennis. I bé, fem tot el que està en les nostres mans perquè s'ho passin de la millor manera possible.
2: Exacte, això ara ho deia ja fins diumenge, hi ha oportunitat de veure els partits, ara ho contarem, però per ubicar un poquet a l'oient, és Rafa Nadal Open by Movistar, a la categoria ATP Challenger 75, conta-mos quins tenistes se trobaran en aquest torneig.
3: Bueno, aquí nosaltres, la veritat és que un challenger és un torneig, jo sempre ho explic d'aquesta manera, som a la segona divisió dels tennis, diguéssim, tot i que en els tennis no hi ha divisions, perquè a vegades tens jugadors que segons les setmanes pues, necessiten jugar aquest tipus de tornejos, i sobretot és una plataforma per jugadors joves que en el final acabaran estant en els millors estadis del món en els molt pròxims anys, i d'això se tracta, no? De veure jugadors que estan, que estan en un moment en el qual volen destacar i que seguríssim que els veuràs aviat per grans estadis. Han tingut jugadors molt bons aquests anys, han tingut en Murray, han tingut en Cilic, han tingut Verdasco, han tingut Andújar, han tingut jugadors de molt alt nivell. I després també han tingut jugadors com jugadors joves, Rune, Alcaraz, jugadors que han passat per aquí i que després pues, estan de davant, no? En els grans estadis del món.
2: Sí, doncs, sens dubte un escenari, no? de talent vigent, però també de talent futur, i és una oportunitat de veure, no? com arriben aquests joves tenistes que de ben segur, bé, ja amb els noms que has esmentat, és una prova evident de que després i tenen aquest talent que ja fan que continuïn en la seva carrera, però ho deies, un escenari també per el públic, una oportunitat per veure tennis de gran nivell, tot i ser jugadors joves, i a més fer-ho de forma gratuïta, que això és destacable, perquè és tan sols entrar a la pàgina web i es poden descarregar entrades per poder gaudir de bon tennis.
3: Exacte, sí, la nostra idea és acostar els tennis a tothom, que tothom que li fa ganes venir aquí a passar una estona agradable. A més, aquesta setmana que tenim superbon temps, gràcies a Déu, però és que la previsió meteorològica mos acompanyarà. I, bueno, animo a tothom que tingui un interès en venir tant a veure el torneig, o conèixer l'acadèmia, anar al museu també. Crec que és una setmana ideal per poder fer això i per poder passar una bona estona aquí amb amics i amb família, que sempre s'agraeix.
2: RafaNadalOpen.com, allà poden descarregar l'entrada, i a més amb aquesta entrada també ja comentaves la part atractiva que no és per menys, xerram de la Rafa Nadal Academy, es torna i se celebra ja mateix en aquestes instal·lacions que són una autèntica passada, i en l'oportunitat també de visitar el museu a un preu també reduït, no? si vas amb l'entrada descarregada, per tant pot gaudir d'un dia de tennis ben complet allà.
3: Exacte, pot passar un dia ben entretengut.
2: I Joan, conta'ns un poc en noms destacables, perquè clar, a la Rafa Nadal Academy hi ha tenistes que es formen a diari i que evidentment supos que els hi fa especial il·lusió els torneigs de casa, però noms que arriben de totes parts del món per disputar aquest torneig, que clar, a més amb 8 edicions ja parlam aquest any, la 8a edició també ho fa reconegut, no? I que hi vulguin venir a participar. I quins noms destacaries? Quins tenistes dius, ostres, atenció en aquests noms, no?
3: Nosaltres tenim el nostre jugador, diguéssim, número 1, que és en Dani Rincón. En Dani Rincón va guanyar el US Open Junior. L'any passat va venir aquí, va guanyar els torneigs. Després va tenir un any complicat en aquest esport, que és el nostre, que són les lesions. I ara torna a estar una altra vegada en forma i esperant que ho faci molt bé. Tenim jugadors de l'acadèmia. Nosaltres, la nostra idea, doncs, evidentment, és que aquests jugadors que tenim aquí tot l'any, que se formen, que venen de tots els llocs del món, pues, tinguin una oportunitat, és que tenen, evidentment, la qualitat per poder competir dins aquesta categoria, que és una categoria molt alta. A la fase prèvia, que s'està jugant, se va jugar ahir i se juga avui, i a partir d'avui també que obrim el quadre, pues, tenim jugadors, bueno, en el final de la setmana que tenim nosaltres, una setmana una miqueta, anem a dir, complicada, en el sentit que és primera setmana de Grand Slam, primera setmana de US Open, llavors això fa que
2: Exacte.
3: els 100 primers d'esquadra, doncs, no hi puguin participar. Pues, senzillament perquè els 100 primers d'esquadra són els que entren directament a US Open, amb la qual sempre estan una miqueta pendents fins al darrer minut dels jugadors que ho han perdut a la quali o que venen d'una altra banda per poder participar. Normalment trobes jugadors entre els 100 i els 200, 250, que són jugadors, com t'ho deia abans, jugadors joves i jugadors que han estat bons i que potser tenen un mal moment i que estan intentant recuperar rànquing. L'any passat, per exemple, van tenir en Bacherot, que després va guanyar un Master 1000 la mateixa temporada. En
2: Ah,
3: Rafael Jodar
2: mira,
3: havia de
2: sí.
3: jugar, sí, en el darrer minut va estar aquí, no va poder jugar per un problema físic, però bueno, sí, aquests són els perfils de jugadors que te trobes. I nosaltres, evidentment, apoyant en els nostres des d'aquí, i amb moltes ganes de que ho facin bé.
2: Que bé, idò, mira, ja com des d'ahir, amb aquests partits de prèvia, però el cap de setmana s'anirà posant més i més interessant amb els quarts de finals, les semifinals i les finals, i també amb tot un acompanyament en aquests, el que són els partits, el que és la part esportiva com a tal. Dèiem, ja de per si l'acadèmia s'està espectacular ja, passejar, poder anar al museu, però també dins dels torneigs hi ha diferents esdeveniments que acompanyen, no?, per poder dir que el torneig va més enllà de la raqueta i dels partits, poder quedar allà tot el dia. Per exemple, a mi m'ha despertat especial interès això de dissabte, no?, que hi ha un tie-break amb vins i tapes, vull dir que és també una part molt social, no?, el torneig.
3: Sí, nosaltres intentant donar aquest caire, intentant que la gent, que a part de gaudir de les instal·lacions, dels torneigs, del museu, pues, també muntem events socials. Tenim, com comentaves tu, des de divendres tenim un event molt, molt xulo de tapes i de diferents restaurants, que molts, molt bons restaurants de Mallorca que oferim aquí, amb diferents bodegues. A partir de les 7:30 del capvespre de divendres, que estan tots convidadíssims,
2: Beníssim.
3: a poder venir. I després dissabte sí que organitzem també a partir de les 8:30 un tardeo, que també serà molt divertit i que cada any s'alça un superèxit. Esperem que enguany
2: Clar.
3: també la gent acudesqui i vengui aquí a passar una bona estona.
2: Segur, segur. No sempre hi ha l'oportunitat de veure bon tenis a Mallorca. El nom lligat en aquesta disciplina sempre va ser i serà eternament el d'en Rafa, i que millor que tenir aquesta oportunitat que la seva pròpia acadèmia hagi aquest torneig en tanta qualitat. El Rafa Nadal Open by Movistar en aquesta 8a edició i amb un seguit d'activitats que l'acompanyen. Ja per acabar, Joan, no sé si en Rafael s'hi acosta o no a veure aquestes futures promeses o
3: Bueno,
2: pràcticament actuals, diríem, també.
3: David fa una estona per
2: Ai,
3: aquí,
2: mare,
3: així
2: oh,
3: que
2: sí.
3: suposo que està prestant atenció a les evolucions dels diferents
2: Clar,
3: tenistes.
2: clar. Que bé, i d'en Rafael també ben pendent d'aquest Rafa Nadal Open by Movistar, a l'Acadèmia allà a Manacor. Hem xerrat amb el seu director, en Joan Suasi. Joan, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer poder xerrar aquesta estona amb vosaltres i que sigui un èxit, que de ben segur que ja ho és.
3: Super, moltíssimes gràcies, gràcies pel vostre temps i per l'atenció en els torneigs.
2: I en xerrarem de ben segur la pròxima edició. Gràcies, Joan, una ferrada.
3: Gràcies, vagi
2: Adéu,
3: bé. Adéu, adéu.
2: adéu, adéu.
1: Sí. Gràcies a Marta Sampas. Hem parlat de tennis. Res, recta final d'aquest Esport 3 d'avui dimarts. Moment per tornar a l'estadi de Son Moix.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3.

0: Han de tornar a l'estadi mallorquinista per saber si tenim qualque darrera hora pel que fa al mercat de fitxatges. Ho comentaven, ja ha arribat a Mallorca Guille Fernández. De moment, el darrer fitxatge del conjunt vermell, a falta de que passi la revisió mèdica. Som Moix, Xisco Ribas, ha arribat a l'estadi en Guille?
1: No, encara no ha arribat aquí a l'estadi Sant Moix, el que serà, no? El 13 fitxatge, el nou fitxatge de l'equip mallorquinista. Seguim aquí pendents als mitjans de comunicació per veure l'arribada del que serà a les pròximes hores del que es convertirà, no? En nou jugador del Mallorca. De moment es respira un ambient ben tranquil aquí al pàrquing de Sant Moix, no hi ha massa moviment. I això, com te deia, pendents, sí, no?, de que arribi Guille Fernández, que ha aterrat fa unes hores ja aquí a Mallorca i ja està rebut per Pablo Orteix i Seone.
0: Sí, ha arribat a Mallorca, tal vegada primer passa revisió mèdica i després ja s'anirà cap a l'estadi, sí, per firmar el contracte, no?
2: Tant de bo sigui un jugador important i destacat, eh? Perquè això de un futbolista de planter d'altres equips, tenint aquí futbolistes també del Mallorca B i de divisió no, sí, importants, no, sí, i que han fet pretemporades a l'equip, ha de ser molt diferencial.
1: Sí, sí, sí.
0: També és cert que un jugador que ve del Barça també és un jugador que té expectatives altes, no? Que han de confiar que segurament si surt bé, perquè en el Barça també han de tenir present que és complicat pegar el botó en el primer equip perquè també hi ha molta competència. Veurem si Guille Fernández és un d'aquest cas, que és un gran jugador, però que ara mateix no té lloc a la primera plantilla del Barça d'en Hansi Flick. Què sabem d'aquesta darrera incorporació, si tot va bé a la revisió mèdica, Xisco?
1: I de vés, i ara bé comentaves, no?, que si ve d'un planter com és el del Barça, que ha de tenir galons, per exemple, ja aquesta pretemporada va disputar algun altre partit, no?, amb la primera plantilla del Barça, com per exemple un amistós contra el Birmingham anglès, va jugar una mitja horeta de suplent, Guille Fernández, i clar, si bé no ha estat, no?, en dinàmica de primer equip, entre entrenaments, algun amistós i tal, de jugar amb jugadors de primeríssim nivell, algo se t'ha de ferrar. És que és un jugador molt, molt jove, té 18 anys, va néixer a Rubí, la localitat catalana de Rubí, i és un jugador molt jove. Veurem en quina projecció, no?, fa aquest fitxatge en Pablo Orteix, si més bé un fitxatge en projecció cap al futur, que té tota sa pinta, perquè un jugador de 18 anys que no ha jugat a futbol professional, ve de jugar a la segona federació, primera federació amb el Barça Atlètic, un migcampista de tall més bé ofensiu, que no tindrà fàcil dins el Mallorca, perquè és una de les posicions que tal vegada estan més ben cobertes a la plantilla Lluís García, entre Pablo Torre, Àlex Sala, fins i tot Sergi Darder, que pot jugar en aquesta demarcació. Per tant, veurem com encaixa, sí, el català Guille Fernández, tan jove, en aquesta nova plantilla de Lluís García, i quina utilitat li dona l'entrenador del Mallorca.
0: Veurem quin paper té a la plantilla d'aquesta temporada, però en principi serà un traspàs, per tant, és una aposta de futur d'en Pablo Orteix en vista a més temporada. Res, Xisco, hem d'anar tancant, pendents de Sant Moix, durant tot el dia, pendents d'aquestes darreres hores i possibles novetats en quant a entrades i sortides en el Mallorca. Estem en contacte, Xisco.
1: Estarem ben pendents.
0: Molt bé. I Toni Fuster, també avui és un dia d'aquest de mercat que agrada.
2: Sí, interessant.
0: Com es tanca la plantilla.
2: Sí, ja no tan sol pel Mallorca, també. No, hem de pensar que els altres equips, sí, sí, balears també tanquen avui el mercat i la resta també de primera i segona.
0: I doncs estarem pendents d'aquest mercat durant tot el dia a IB3. Toni Fuster, com sempre, moltes gràcies.
2: Vinga, com sempre.
0: Adéu, que vagi molt bé. Ara sentim a l'informatiu. Segon per arribar a les dues. Així acabant, tornem, com sempre, demà puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimarts. Que vagi molt bé. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Juan Luis Marcos.
1: Bon dia, sol des dues. L'inici de setembre deixa un panorama complicat per a les butxaques dels ciutadans que avui miren de reull el compte bancari i també el marcador de les benzineres. Per una banda, males notícies per als qui tenen una hipoteca variable. L'Euríbor ha tancat l'agost fregant el 3% i això encarirà els préstecs. I si miram cap a la carretera, la cosa va per barris a partir d'avui mateix. Si teniu un cotxe dièsel, respirareu una mica perquè el descompte es duplica i puja fins als 20 cèntims per litre. En canvi, si el vostre vehicle és de benzina, avui us costarà més omplir el dipòsit, ja que la bonificació de l'Estat es retalla a la meitat i es queda en només 5 cèntims. Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimarts, 1 de setembre. Ho feim en Joan Jiménez, el control tècnic titulars. Titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Comença la veda del raó a les Balears, un peix que anirà directe de la mà al plat.
3: El planxa amb farina, farina de queix especial, enfarinats i la paella amb oli.
2: Una temporada que s'allarga fins al 31 de març amb un límit de 50 captures per persona i dia. Des de la seva implementació l'any 2000, el pes mitjà del peix gairebé s'ha triplicat, passant dels 26 als 70 grams.
1: A Mallorca comencen les obres de la promoció de 10 pisos de protecció pública en règim de lloguer a Sencelles. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. Està previst que estiguin acabades al març de 2028 i que tinguin un cost de 2,1 milions d'euros. Els habitatges es destinaran de manera preferent a joves menors de 35 anys a més de 10 anys de residència al municipi. És la primera promoció que l'Ibavi construeix al poble en 30 anys.
1: A Eivissa, un home ha estat detingut en una operació contra el tràfic de drogues. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. La Policia Nacional ha requisat quasi 28 quilos de ketamina, més de 7 quilos de cocaïna i 22.000 euros en efectiu en un important punt de tràfic de drogues que tenia com a magatzem un sofisticat sistema de doble fons d'un vehicle. A Eivissa, aquest ciutadà d'origen alemany que ha estat detingut ja ha ingressat a la presó.
1: A Menorca, Ciutadella empra quasi 5 dels 30 milions d'euros dels romanents de tresoreria per destinar a actuacions urgents. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Entre elles, la climatització del geriàtric municipal i també de la policia local, a més de les obres del Saló Gòtic de l'Ajuntament. Es fan servir els estalvis també per pagar mig milió d'euros del deute pendent d'una sentència judicial pels terrenys on s'havia de construir una pista voltadora. Encara quedaran 4 milions per pagar en el que és l'únic deute que té actualment el consistori.
1: I l'executiu central ha aprovat avui l'Estatut Marc de la Sanitat i l'envia al Congrés dels Diputats, malgrat l'amenaça dels metges de reprendre les vagues aquest setembre.
2: El govern de Sánchez destaca que el text compta amb el suport dels principals sindicats de classe i d'infermeria. En canvi, el comitè de vaga dels metges el rebutja i adverteixen que si el ministeri de Mònica García no rectifica, intensificaran les protestes a la tardor.
1: A les 2:45 serà temps per a la informació esportiva en futbol. Avui es tanca el mercat de fitxatges i el Reial Mallorca incorporarà un nou jugador. Toni Fuster, bon dia.
7: Bon dia. Es tracta de Guillermo Fernández, migcampista mitja punta de 8 anys, que arriba procedent del Barça Atlètic, un futbolista que arriba en qualitat de traspàs, però que tot fa indicar que el Barça, igual que va fer en Jan Virgili, es reserva una opció de recompra. També la UD Eivissa mou fitxa en la incorporació del central Eri Ruiz i en ciclisme la Vuelta a Espanya, el corredor tenenc Enric Mar defensa el lideratge en l'etapa d'avui entre Alcaraz i Elche de la Sierra de 184,7 quilòmetres.
1: Ara és moment de saber amb quin temps començam aquest mes de setembre. Marc Aldentei, bon dia.
8: Bon dia. Per aquestes pròximes hores parlarem de l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que ja ha fet acte de presència, sobretot cap en el sud de les illes, va avançant cap en el nord. i també de la presència de núvols mitjans i alts, sobretot en el cas d'Eivissa i Formentera, aquí fins i tot amb qualque ruixat de curta durada, però que vendria acompanyat de fang, fins i tot es podria sentir tronar, insistint, fenòmens localitzats i poc importants, amb temperatura avui molt parescuda la d'ahir. Tornarem a repetir aquests valors màxims de 30 a 34 graus, puntualment fregant els 35. Tot això amb vent que bufarà fluix, en general de llevant, amb embat a les hores centrals del dia. Per demà, el cel s'ha d'anar aclarint, tindrem un dia amb pocs núvols, amb el cel destapat també se'n anirà aquesta pols en suspensió, i el vent continuarà bufant fluix de llevant, s'imposarà l'embat a les hores centrals de la jornada i el termòmetre demà pot pujar un 2 graus. Per tant, tornarem a parlar de calor d'estiu.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Dues i sis minuts. L'inici del mes comença amb canvis en el preu del combustible. A partir d'aquest 1 de setembre, el gasoil torna a estar bonificat amb 20 cèntims al litre. El descompte de l'impost d'hidrocarburs, en aquest cas, serà el doble del que es va aplicar durant el mes d'agost, quan només era de 10 cèntims. En canvi, amb la benzina passa just al contrari. El descompte baixa de 10 a 5 cèntims al litre.
2: És el resultat d'aplicar els criteris establerts en el decret del Pla de Resposta a la Guerra de l'Orient Mitjà. Augmenta el descompte del dièsel perquè, segons les darreres dades disponibles, el mes de juliol aquest combustible es va encarir més d'un 15% en comparació amb l'any anterior. En canvi, la inflació de la benzina va ser del 7% i per això el descompte es redueix.
1: Una mesura que ja es nota a l'hora d'omplir el dipòsit, ens ho explica el responsable d'una benzinera de Palma.
9: En so dièsel sí que s'ha notat, perquè han estat 20 cèntims de baixada i pues, lo que són autònoms i empreses s'han pues, aprofitat per omplir el depòsit.
2: Perquè, de fet, els autònoms i treballadors necessiten el cotxe per dur a terme les seves funcions, així que aquestes bonificacions, diuen, es noten a les factures de finals d'any.
10: Mira, jo sol posar en el camion, li sol posar 20-30 euros i surt a uns 5-6-7 litres. Jo ara mantenia una notada, però espero notar-la.
11: A diario, es mi, bueno, mi modo de trabajo. Claro que lo nos daríamos, piensa que antes llenabas el depósito, no llegaba a 100 euros y ahora son 160-170. Entonces, claro, todo eso, ese dinerito a final de año se nota.
2: És el cas també de la ciutadania. Segons han comentat, el cotxe el necessiten sempre i no el poden deixar d'emprar. Per tant, voldrien que aquest tipus de bonificacions s'allargassin.
12: No, porque dependo del coche para el tema de trabajo, entonces así que lo necesito, entonces para mí vendría mucho mejor. Que sí, que lo mantenga, por favor.
13: Bueno, yo utilizo siempre utilizo mi coche y bueno, sea caro o menos, este es mi... Con esto voy a mi trabajo y vuelvo y siempre es bueno una ayuda del gobierno.
2: El preu del litre del dièsel s'acosta des de fa setmanes als 2 euros, la xifra més alta des de l'esclat del conflicte.
1: I l'Euríbor ha tancat el mes d'agost fregant la barrera psicològica del 3%. Ahir va tancar en el 2,95%, que és el nivell més alt en els darrers 2 anys, i això comportarà un nou encariment de les hipoteques variables.
2: Aquesta escalada es traduirà de manera immediata en un cop directe a les butxaques dels hipotecats que hagin de revisar el seu préstec variable amb les dades d'aquest mes. Per una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 25 anys, la quota mensual s'encarirà uns 70 euros. Això suposarà que les famílies afectades hauran de pagar uns 800 euros més a l'any pel seu habitatge. Aquest repunt anticipa una nova pujada del tipus d'interès per part del Banc Central Europeu en la seva reunió del pròxim 10 de setembre, impulsada per les pressions inflacionistes persistents a causa dels conflictes internacionals.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Avui, dia 1 de setembre, comença una de les jornades més esperades per als pescadors recreatius, la temporada del raó, que s'allargarà fins al 31 de març de l'any que ve. El nombre màxim de captures permès de 50 raors per persona i dia. Amb la implementació de la VA de l'any 2000, el pes mitjà dels exemplars gairebé s'ha triplicat i ha passat dels 26 grams als 70. La nostra companya, Neus Pericàs, és al Club Nàutic de Calagamba, a Palma, per saber com ha estat l'estrena d'aquesta jornada. Neus, bon dia. Ja han arribat els primers pescadors.
14: Bon dia, idò, sí, dia molt esperat per la gent de la mà. Segons ens ha explicat el gerent del Club Nàutic de Calagamba, en Joan Marc, fa temps que els pescadors es preparen pel dia d'avui.
15: Bueno, per pescadors un dia molt esperat, sobretot perquè bueno, una pescada molt agraïda. I a més, els pescadors s'han preparat en temps, en reservant la gamba, preparant les barques per aquest dia tan esperat.
14: I és que n'hi ha que ja han mengut amb el peix dins el poal. Però ens comenten que avui justament el temps no ha acompanyat massa.
16: Allà on he anat per dues el Cap Blanc, hi havia un poquet de mà i un poquet de mà de vent. Però bueno, n'he agafat mal o menys una dotzena.
14: Sigui com sigui, arribar amb els rehors de casa és una alegria per tots els comensals.
3: Natural, que alegria. I ho celebram, anem a dinar, el planxa amb farina. Farina de caixa especial, enfarinats i la paella amb oli.
14: Com heu sentit, hi ha pescadors amb una dotzena de raons es donen per satisfets. En canvi, n'hi ha d'altres que apunten més alt. Però sigui com sigui, creuen que la normativa de no agafar-ne més de 50 és adient.
3: Què fas? Que n'agafem 30 o 35? Molt basten.
16: Jo crec que està bé, 50 ja n'hi ha. Per persona està bé.
14: Però més que quantitat, el que desitgen realment els pescadors és una cosa.
3: Sobretot que troben bon temps a la mà. Això és la principal.
14: Per tant, els desitjos per aquesta temporada són que el temps acompanyi per poder arribar a casa amb el raor suficient per poder-los compartir a taula amb la gent estimada.
1: Gràcies, Neus Pericàs. I els pescadors de Menorca qualifiquen de bona la temporada de captures de llagosta que va concloure ahir. En total, se n'han capturat 22.000 quilos, que són 4.000 més que l'any passat. Axel Camarasa.
6: Avui queda prohibida la pesca més emblemàtica de la gastronomia menorquina, la llagosta. La campanya de captures va finalitzar ahir. I amb les dades recopilades es pot dir que la temporada ha estat bona. La confraria de pescadors de Fornells ha registrat 8.400 quilos de llagosta, Ciutadella quasi 11.000 i Mo 2.800. Paral·lelament, des del sector recorden que enguany han hagut d'assumir un increment de costos important pel que fa al combustible. Així tot, els resultats han estat satisfactoris. Sentim un pescador, José Pons.
17: Ha anat bastant bé. Ha estat un bon any de llagosta i, sobretot, el millor de tot ha estat els temps que ens ha deixat fer feina molt més dies que altres anys. Per això també les captures en enguany estan majors perquè han fet més dies de feina, també.
6: La llagosta suposa un terç del negoci del sector pesquer menorquí. Hem de recordar que l'illa captura quasi la meitat de llagostes que es pesquen a les Balears i, a més, les ven a un preu superior que al conjunt de les illes.
1: I de la mà al camp, perquè avui a Eivissa s'ha iniciat a Sant Antoni la campanya de la garrova. S'espera una bona producció de fins a 700 tones, molt per sobre de les 500 que es varen recollir fa un any. El preu es mantindrà a 40 cèntims per cada quilogram. Dani Manau.
18: Les cooperatives agrícoles de Sant Antoni i Santa Eulària col·laboren en aquesta campanya, preveuen recollir unes 700 tones, una bona xifra, especialment després de la davallada de l'any passat, quan només es van assolir les 500 tones. Toni Tur és president de la cooperativa agrícola de Sant Antoni.
19: I estem contents de poder dir que pareix que serà una campanya millor que l'any passat. Hi ha més quantitat de garrova, sobretot per les pluges que varen tenir durant l'hivern i la primavera. I sí que és veritat que al final ha quedat una garrova un poquet prima, però segurament tindrem millor qualitat i quantitat.
18: Per incentivar la recollida, la cooperativa agrícola de Sant Antoni regalarà un planter a cada persona que dugui garrova. Per la seva banda, el Consell d'Eivissa ha augmentat les ajudes per plantar garrovers. Joan Marís, el director general d'Agricultura i Pesca d'Eivissa.
20: Des del Consell Insular cada any dam una ajuda per sembrar aquests arbres tradicionals. En el cas dels garrovers són 25 euros. I varen destinar el 2026, any que estem, 50.000 euros i s'han esgotat quasi tots.
18: El preu es mantindrà 40 cèntims al quilo, una mica per sobre del mercat. Lluny, però, de la febre de 2022, quan es va pagar 1 euro i 20 cèntims per cada quilogram.
1: Són les 2:14.
21: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: El PSIP encara el nou curs polític, el darrer avanç de les eleccions autonòmiques del mes de maig, amb una bateria de propostes en matèria de turisme, habitatge i recuperació de drets. La candidata socialista a la presidència del govern, l'actual secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha acusat la cap de l'executiu, Marga Proens, de mentir i de no complir, diu, amb les promeses que va fer quan va arribar al consolat a l'estiu de 2023.
2: El grup parlamentari socialista durà aquest curs al Parlament un seguit d'iniciatives contra la saturació turística, el canvi climàtic, l'increment del cost d'habitatge, amb la declaració de zones tensades i en favor de la recuperació de valors democràtics. També proposarà incrementar l'impost de turisme sostenible, a més de presentar noves mesures per combatre la privatització de la sanitat i l'educació. La candidata a la presidència, Rosario Sánchez, ha criticat Marga Proens per governar amb el suport de Vox, amb el qual s'ha retrocedit, ha dit, en temes com la defensa de la llengua o la memòria democràtica, amb la derogació de la llei. Diu Rosario Sánchez que quan falten 8 mesos per a les eleccions ja es nota que els ciutadans demanen un canvi.
4: Nosaltres estem convençuts de que la gent demana un canvi i estem convençuts de que el Partit Popular i la senyora Proens saben que la gent demana un canvi. I és per això que no expliquen el que fan. Fan un discurs i apliquen unes polítiques absolutament diferents.
2: Sánchez ha negat que l'efecte i el fet de no ser diputat del Parlament a l'hora d'optar la presidència del govern i ha confirmat Iago Negueruela com a portaveu del grup parlamentari, tot i que es presenti com a candidat del PSOE a la batllia de Palma en les municipals de l'any que ve.
1: La crisi de l'habitatge, però també la massificació turística i el cost de vida són els punts centrals de Més per Mallorca per encetar el nou curs polític. La formació ecosobiranista vol que la gent normal pugui viure millor. Per això demana apujar el salari mínim a l'illa i limitar la compra d'habitatge als no residents per evitar, diuen, l'especulació.
2: Més per Mallorca ha insistit en la necessitat d'un salari mínim illenc adaptat al cost real de la vida a l'arxipèlag i també que sigui superior sempre al que fixa l'Estat. En la mateixa línia ha recordat la seva iniciativa d'aplicar un IVA illenc per compensar el cost de la insularitat. Lluís Apestegui és el coordinador general de la formació.
5: No pot ser que a les Illes Balears una persona treballadora que compleix en la seva part del contracte social, que fa feina, el sou no li basti per arribar a final de mes i no només no li basti perquè no pot pagar el lloguer, sinó perquè el preu de la compra és inassumible per qualsevol treballador.
2: Els ecosobiranistes també demanen duplicar la recaptació de l'ecotaxa per donar suport a altres sectors diferents del turisme, com el primari, la indústria, la innovació, la recerca i la cultura. Respecte de la massificació, proposen eliminar 130.000 places turístiques a mitjà termini.
1: Precisament parlant de turisme, les Balears consoliden el lideratge turístic a l'Estat amb la visita de més de 9 milions de turistes estrangers fins al mes de juliol. És un 1,8% més que l'any passat. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'arxipèlag ha estat la destinació preferida a tot el país.
2: De fet, només el juliol varen arribar a les illes més de 2,5 milions de visitants internacionals. La dada més positiva és l'increment del negoci turístic. La despesa total s'ha enfilat fins als 12.300 milions d'euros, prop d'un 6% més. Cada turista gasta una mitjana de 1.342 euros per estada, amb un consum diari de 230 euros.
1: I a Menorca, dia de negociacions entre PP i PSOE per mirar d'arribar a un acord i aplicar restriccions a l'entrada de vehicles a l'illa. Axel Camarasa.
6: Tots dos partits han donat 48 hores més. El PP, que recordem governa en minoria, necessita suports. El ple d'aquest dilluns s'ha posposat fins demà a les 10 del matí. Mentrestant, Més per Menorca avança ja que votarà en contra de la proposta i, de fet, lamenta que el PSOE, diu, li faci el joc als populars. Noemí García és portaveu dels ecosobiranistes.
22: El problema ha estat 3 anys de falta de voluntat política del Partit Popular. Han sentit qualsevol excusa, estudis, càmeres, convenis, reglament, i just ara, a 8 mesos de les eleccions, per fer veure que han fet alguna cosa, s'inventen i volen fer creure a tothom que fa falta canviar la llei per poder limitar l'entrada de vehicles. Això és oportunisme polític i sorprèn que el Partit Socialista entri en aquest joc.
6: La consellera no adscrita Maite de Medrano no ha estat mai partidària de limitar l'entrada de vehicles. La principal sòcia de l'equip de govern obliga doncs el PP a cercar nous suports, atès que, recordem, cal una majoria qualificada per aprovar la proposta i no només val el vot de qualitat del president Dolfo Vilafranca.
1: 2:20, avui, dia 1 de setembre, mestres i professors s'han incorporat als centres després de les vacances escolars i ho fan amb un 99% de les places vacants cobertes. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí que n'hi ha de 31 pendents i espera que quedin cobertes abans de l'inici del curs escolar dia 10.
2: Demà dimecres s'iniciarà un nou procés urgent de contractació. A les places vacants per aquest curs 2026-2027 cal sumar-hi les substitucions que van sortint en aquest moment prop d'un centenar, com ha explicat Vera.
7: Després es veu que tenim unes 100 places de substitució, que aquestes 100 places de substitució que encara no s'han cobert en aquest darrer procés que tancàrem ahir, sí que creiem que els podran cobrir ara en els processos que venen.
2: Les illes on hi ha més dificultat per fer contractacions són, per aquest ordre, Formentera, Eivissa i Menorca. I les especialitats més problemàtiques són les de formació professional.
1: I ho dèiem en titulars, el govern de l'Estat ha aprovat avui en segona volta el projecte d'estatut en marc dels treballadors sanitaris que ara continuarà la tramitació parlamentària. El Consell de Ministres li ha donat el vistiplau, tot i el rebuig dels sindicats mèdics, que ja han anunciat que continuaran amb les mobilitzacions després de l'estiu.
2: El text vol substituir el que està vigent des del 2003 i que, segons el Ministeri de Sanitat, implica unes condicions laborals que generen malestar entre els professionals del sistema públic, una reflexió en la qual estan d'acord els treballadors. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha recordat que ara l'Estatut anirà al Congrés, on els grups parlamentaris s'hi podran posicionar, i ha defensat les bonances que tindrà pel col·lectiu mèdic.
8: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Hoy con este trámite damos luz verde a su debate en el marco de la Cámara Baja. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
2: El text que ha retornat avui al Consell de Ministres és fruit de l'avantprojecte aprovat el juny passat, acordat entre el Ministeri de Sanitat, el Sindicat d'Infermeria SATSE, Comissions Obreres, UGT i el CESIF. Però la norma compta amb el rebuig dels sindicats mèdics i facultatius que volen que se'ls reconeguin les seves particularitats. Fins que això no passi, mantindran les mobilitzacions.
1: I nova arribada de pasteres a les Balears amb el rescat aquesta matinada de 44 migrants en aigües de Cabrera i Formentera. En el cas de l'illa Pitiusa, la Guàrdia Civil cerca per terra i mar un migrant que hauria botat de l'embarcació.
2: Aquest nou rescat arriba l'endemà d'una jornada de gran pressió migratòria a l'arxipèlag. Només ahir dilluns van arribar a les costes de les illes 6 barques amb un total de 147 persones a bord.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: El Consell de Ministres ha enfocat un dimarts més també en la crisi migratòria de Ceuta. Avui ha aprovat un seguit de mesures per donar suport i dinamitzar l'economia de la ciutat autònoma per valor de 309 milions d'euros. És el 16% del PIB anual de la regió i el doble del que estava previst. L'objectiu, ha dit el ministre d'Economia, Carles Cuerpo, és donar confiança i tranquil·litat a empreses i treballadors.
1: Les mesures estan pensades per revitalitzar l'economia saudita després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Hi ha ajudes directes, bonificacions en les contractacions o ERTEs per a les empreses que així ho necessitin. Les que ho facin tindran una exempció del 100% de les cotitzacions empresarials i de la màxima protecció per als empleats. Els permetrà, entre altres coses, ple accés a la prestació per desocupació sense consumir-la.
2: Este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible, movilizando, como he dicho anteriormente, en este año 2026 309 millones de euros extraordinarios para apoyo a la ciudad de Ceuta.
1: Les empreses i els autònoms podran començar a sol·licitar les ajudes a partir del 14 de setembre amb l'objectiu que tinguin la màxima liquiditat el més aviat possible. 14 milions d'euros més seran pels sectors del comerç i el turisme en forma de bons al consum o de descomptes en el transport pels visitants.
0: Mentrestant, Pedro Sánchez ha presidit avui una nova reunió del Consell de Seguretat Nacional al mateix Palau de la Moncloa, a la qual han assistit 17 ministres. És la segona que convoca Pedro Sánchez després de l'arribada de prop de 72.000 migrants marroquins a finals de juliol a Ceuta. Aquest òrgan té la missió d'assistir al president a la gestió de la crisi, mentre als carrers de Ceuta creix la tensió.
1: Avui els veïns de Ceuta tornaran a sortir al carrer després de les concentracions pacífiques d'ahir, avui contra els nous espais d'acollida de migrants. Els manifestants no hi estan d'acord i en demanen directament l'expulsió. En el dia a dia, el sector del comerç acusa de fortes pèrdues i reclama poder tornar a la normalitat. Segons calculen, la previsió de pèrdua total per a la ciutat autònoma és de 33 milions d'euros. El govern autònom, de part seva, ha decidit posposar l'inici de l'activitat de dues escoles infantils de titularitat municipal de 0 a 3 anys davant la situació d'inestabilitat. Són les escoles Nuestra Senyora de África i Juan Carlos I, que no obriran les portes al Manco fins al 21 de setembre. Per la resta, el Ministeri d'Educació manté la data d'inici de curs el pròxim dia 8.
0: I el Congrés ja ha acabat la ronda de compareixences dels ministres que gestionen aquesta crisi i aquest dijous qui compareixerà a la cambra és el cap de l'executiu, Pedro Sánchez. El portaveu del PP, Borja Sémper, ha criticat avui que cap membre del govern no hagi assumit encara responsabilitats. Són declaracions a Ràdio Nacional.
3: Si los servicios de inteligencia no lo detectaron, no parece razonable que al menos la directora del CNI hubiera dimitido. Si lo detectaron y compartieron la información, ¿no parece razonable que el ministro de Interior haya asumido alguna responsabilidad en su caso de dimitir? Es que aquí, estas crisis que enfrentamos en España, el gobierno es el único que no tiene responsabilidad de nada.
0: I des de l'esquerra, la portaveu de Podem, Ione Belarra, critica que el president defensi el posicionament del Marroc i ha criticat també que s'utilitzi la polèmica sobre la possible visita del rei a Ceuta per desviar, diu, l'atenció.
4: Yo creo que lo que está buscando el presidente es una polémica con la monarquía, con el rey Felipe VI, para intentar pasar, digamos, de puntillas por la realidad, que es que no está gestionando adecuadamente esta crisis humanitaria provocada por la propia inacción del gobierno.
0: Per part seva, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, ha subratllat avui que el que està succeint a Ceuta no és una causa exclusivament local, sinó de tota Espanya. Una ciutat, ha dit, que ha patit un atropellament sense precedents.
1: En un missatge a la xarxa social X, Vives ha animat tots els ciutadans a secundar la concentració convocada demà a tot Espanya per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per visibilitzar el malestar. Ha assegurat que la protesta no està marcada pel color polític ni per les ideologies.
0: De fet, la presidenta del govern, Marga Proens, ha anunciat també a través de les xarxes socials que assistirà demà dimecres a aquesta concentració en suport a Ceuta, que s'ha convocat a Palma. És una mobilització que es farà davant cort a les 8 del vespre.
1: Proens ha sumat així a la mobilització convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que coincideix amb el Dia de la Ciutat Autònoma. La presidenta de l'Executiu Balear i líder del Partit Popular a les Illes ha expressat a través de les xarxes socials la necessitat de defensar les fronteres i de reclamar un retorn immediat a la normalitat.
0: A l'exterior, el rei Håkon VIII ha jurat la Constitució davant el Parlament de Noruega després de la mort de Harald V.
1: Håkon VIII ja s'ha convertit en el nou cap d'estat després de la mort de son pare. Durant l'acte s'ha guardat un minut de silenci en memòria del rei que va ocupar durant més de 3 dècades el tron noruec. Mentrestant, la capella ardenta amb el fèretre del monarca mort s'ha obert a la població al Palau Reial i romandrà allà fins al funeral previst per el 9 de setembre.
0: Nepal i la Xina eleven a 1.000 els morts per la riuada massiva mentre continua la recerca de 4.000 persones desaparegudes.
1: A punt de complir-se la primera setmana de la catàstrofe, els dos països continuen les tasques de rescat en una i altra banda de la frontera. El Nepal ha recuperat 987 cadàvers i la Xina se n'han localitzat altres 16, el que fa que el balanç de víctimes mortals hagi superat ja el mil·lenar. Mentrestant, més de 20.000 agents fan feina en les tasques de recerca mentre la zona continua en les pluges. La causa del desastre, segons les darreres investigacions, va ser l'enderrocament d'una massa glacial que va caure bar davall amb força i se'n va dur tot el que trobava pel seu camí.
0: I almenys 12 morts a la 6a jornada seguida d'atacs russos contra Kiev. Amb aquest apunt arribarem a les 2:30.
5: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
6: Bon dia, Menorca. Els docents han tornat avui a les aules. La majoria de places estan ocupades. A hores d'ara, de fet, només hi ha 2 vacants a l'illa. Un curs que comença el proper dia 10 amb la novetat de l'estrena de 2 nous centres educatius, l'Escola d'Esmercadal i també el Centre d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella. Tot d'una, en donant més detalls.
5: Edició Menorca. Excel Camarasa.
6: Els centres educatius han reobert avui les seves portes. Coincidint amb el 1 de setembre, s'han incorporat a la feina els docents que ja preparen l'inici de curs que comença la setmana que ve. La gran majoria de places estan cobertes, tal com ha reconegut el conseller d'Educació, Antoni Vera, en una entrevista avui mateix a IV3 Ràdio. A hores d'ara hi ha tan sols 2 places vacants aquí a l'illa.
7: Han pogut adjudicar, han pogut cobrir el 99% de totes les vacants docents que hi ha pel curs 26-27. Mos queda un 1%, que és el que hauran de continuar fent els processos a partir de dimecres, de demà dimecres.

0: Tot ses balears costa un poc més cobrir les especialitats de secundari i batxillerat, però sobretot també les especialitats de formació professional o règim especial, és a dir, conservatoris o escoles oficials d'idiomes.
1: Els alumnes tornen a les aules el proper dia 10. Mentrestant, dia de negociacions avui entre PP i PSOE per mirar d'arribar a un acord per modificar la llei reserva de biosfera i aplicar finalment restriccions a l'entrada de vehicles a l'illa. Tots dos partits es van donar ahir 48 hores de marge. El PP, que recordem governa en minoria, necessita suports. El ple d'aquest dilluns es va posposar fins demà a les 10 del matí. Mentrestant, Més per Menorca avança que votarà en contra de la proposta del PP i lamenta que el PSOE, diu, li faci el joc als populars. Noemi García és portaveu de la formació ecosobiranista.
2: El problema han estat 3 anys de falta de voluntat política del Partit Popular. Han sentit qualsevol excusa, estudis, càmeres, convenis, reglament, i just ara, a 8 mesos de les eleccions, per fer veure que han fet alguna cosa, s'inventen i volen fer creure a tothom que fa falta canviar la llei per poder limitar l'entrada de vehicles. Això és oportunisme polític i sorprèn que el Partit Socialista entri en aquest joc.
1: La consellera no adscrita, Maite de Medrano, no ha estat tampoc mai partidària de limitar l'entrada de vehicles. La principal sòcia de l'equip de govern obliga ara el PP a cercar nous suports, atès que cal una majoria qualificada per aprovar la proposta i no tan sols val el vot de qualitat del president. Dolfo Vilafranca.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Mentrestant, a Ciutadella empra quasi 5 dels 30 milions d'euros dels romanents de tresoreria municipals per destinar a actuacions urgents, com per exemple la climatització del geriàtric municipal, també de la policia local, a més de les obres del Saló Gòtic de l'Ajuntament. També es fan servir els estalvis per pagar 500.000 d'euros del deute pendent per la sentència judicial dels terrenys on s'hi havia de construir una pista voltadora. Encara en quedaran per pagar 4 milions més en el que és l'únic deute que té hores d'ara el consistori ciutadellenc. Més de la meitat dels 5 milions, concretament 2,6, serviran també per pagar el plus d'insularitat als funcionaris. El regidor d'Hisenda, Llorenç Ferrer, considera que totes elles són inversions que no poden esperar.
4: Són actuacions que considerem que s'han de fer i s'han d'executar i són inajornables, perquè entre elles, per exemple, hi ha una planta refrigeradora de geriàtric municipal que sabíem que s'estava esgotant, però que ha estat durant aquest estiu, quan ja ha dit prou. Per tant, no podem deixar a les nostres persones majors, a els nostres avis i àvies que estan en el geriàtric municipal, sense una climatització, i s'ha de fer.
1: L'oposició critica que l'ús dels romanents és legal només per fer front a qüestions d'urgència que no es poden posposar en el temps. Sentim el regidor del Partit Popular, Joan Benejam.
5: De tot el que vostès duen, senyor Ferrer, només 3 coses se salven. El plus de residència, que ho hem de pagar sí o sí, ja que el senyor Sánchez mos obliga, la regularització de pagaments amb extra judicials, que hem d'arreglar la situació completament irregular que vostès han generat, com per exemple el pagament de les obres de Saló Gòtic, i els 500.000 euros que destinen a amortitzar anticipadament part, només part, de la pista voltadora.
1: El PP sosté que la major part d'aquestes actuacions es poden incloure als pressupostos municipals propers i acusa l'equip de govern de manca de previsió i de voler actuar ara, diu, per la proximitat amb les eleccions. I encara a Ciutadella parlem de la nova taxa de FEMS aprovada ahir que elimina la major part de les bonificacions especials. Es mantenen aquelles destinades a persones i famílies amb mancos recursos, però ja no hi ha descomptes per tenir el contenidor a tocar del domicili o bé per fer compost a casa, entre d'altres. Com a novetat, s'ha tingut en compte el padró i, per tant, la tarifa incrementa com més persones viuen en cada un dels habitatges, tot i que també es té en compte la seva superfície. També, per primera vegada, hauran de pagar els temples i centres de culte. L'oposició critica l'ordenança perquè sosté que no paga més qui més residus genera, sinó qui més té, i lamenta l'eliminació de moltes de les bonificacions. Juana Mari Pons és regidora del PP.
6: Curiosament, en aquesta ara,

0: Han inclòs els temples i recintes religiosos, el més important. Han suprimit les bonificacions per autocompostatge, el programa d'inspecció tècnica de residus i la proximitat amb els contenidors en aquest cas. Les millores per ciutadans les han eliminades directament.
1: L'equip de govern sosté que els canvis s'han aplicat per simplificar l'ordenança i per complir amb la llei que obliga a recaptar l'equivalent al cost del servei. Pere Fiol és el regidor responsable.
2: Sí, és cert, han llevat tota una sèrie de bonificacions. Creiem que bueno, era una bona idea, però a nivell de gestió administrativa suposaven una sèrie de problemes i es va prendre la decisió de deixar el que són les bonificacions socials, que són les que tenen més efecte a les persones que realment ho necessiten.
1: Ciutadella només separa el 25% dels residus que genera. De fet, les 15 tones restants s'envien a la planta de residus de Milà cada any.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: I no deixem la sostenibilitat perquè a Mo, 16 bars de la ciutat i l'Ajuntament repartiran 10.000 penjadors per transportar el got durant les festes de Gràcia. A aquests elements se li sumaran 40.000 gots personalitzats i fets en plàstic reciclat. Els dos elements es donaran amb les primeres consumicions fins a esgotar existències. Amb aquesta iniciativa, el consistori estima que es deixaran d'utilitzar prop de 48.000 gots d'un sol ús i s'evitarà que aquests acabin a terra, la qual cosa suposa també un perill tant per a les persones com per als cavalls. Sentim el responsable del bar Es Dinaret, Albert Moret.
4: El disseny meu de l'any passat el vaig presentar a l'Ajuntament, va agradar, el vaig presentar a resto locals, va agradar, i l'únic que hem fet és personalitzar-lo per cada local, que hi posessin el seu logo en petit. A través de les campanyes de regot des de fa molt d'anys sí que es cobrava un euro per aquest got, que ja no és tan significatiu el cost d'aquest got com per tenir el que cobrar el client final. També la cervesa final la cobres prou cara com per voler cobrar més, no? I d'aquesta manera te garantitzes que el client sí o sí tindrà aquest got.
1: Sentim ara al bar de Damó, Héctor Pons.
5: Fa uns anys vam iniciar la campanya, no embrutits a festa, instal·lant aquests contenidors que fan la funció de paperera durant els dies de les festes, i enguany fem una passa més, una passa que pretén reduir, com dic, la generació de residus.
3: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
1: Dues i pràcticament 40 minuts més qüestions. El govern ha utilitzat avui la primera fase del projecte de millora de la xarxa d'abastiment d'aigua potable de Cala Galdana. La intervenció permetrà avançar en la renovació de les infraestructures d'aigua d'aquesta urbanització. Un projecte de més de 400.000 euros per modernitzar el sistema d'abastiment amb la construcció de 1.100 metres de nova conducció, la instal·lació de sistemes de filtratge i cloració, la renovació de bombes d'impulsió i també la digitalització del sistema per reforçar la garantia de subministrament, sobretot en temporada alta. La Direcció General de Recursos Hídrics ha emès un informe favorable després d'analitzar el projecte i sotmetre'l a informació pública, sense que s'hi hagi presentat cap al·legació. I els pescadors defineixen com a bona la temporada de captures de la llagosta, que va finalitzar ahir. En total, s'han capturat 22.000 quilos de llagosta, són 4.000 més que l'any anterior. Des d'avui està prohibit fer aquesta pesca tan emblemàtica de la gastronomia menorquina. La campanya de captures de la llagosta va finalitzar ahir i amb les dades recopilades es pot dir que la temporada ha estat satisfactòria. La confraria de pescadors de Fornells ha registrat 8.400 quilos de llagosta, Ciutadella prop d'11.000 i Mo 2.800. Paral·lelament, des del sector recorden que enguany han hagut d'assumir un increment de costos important pel que fa al combustible. Així tot, els resultats han estat bons. José Pons és pescador.
6: Ha anat bastant bé, ha estat bon any de llagosta, i sobretot el millor de tot ha estat els temps, que ens ha deixat fer feina molt més dies que altres anys. Per això també les captures en enguany estan majors, perquè han fet més dies de feina també.
1: La llagosta suposa un terç del negoci del sector pesquer insular. Hem de recordar que l'illa captura prop de la meitat de llagostes que es pesquen al conjunt de les Balears i, a més, també es venen a un preu superior que a la resta d'illes.

0: I ja ho deia, Mamó, es respira ja la festa, però hi ha una altra manera de mirar-la. David Arquimbau fa 3 anys que gira la seva càmera de fotos i cerca què passa fora de la plaça. Cavalls, jaleo, colcades, són les imatges que associem en general a les festes patronals. Però què passa quan apartem la mirada del centre? David Arquimbau, que és fotògraf, fa 3 anys que cerca aquesta resposta amb la seva càmera.
1: El que realment m'atrau més, inclús te diria que m'emociona en molts moments, és aquest obrir portes, aquest, diguéssim, aquesta part més íntima, aquesta part d'amor comunitari que veus allà dins, és la part realment interessant. La plaça és la part espectacular i la part més íntima és la part que està, diguéssim, als carrers.
0: Arquimbau fotografia els preparatius, les esperes, els gestos, la gent, moments que no solen ser protagonistes però que també expliquen com es viu la festa. De qui neix? Fora de sa plaça. És un projecte que ja suma centenars d'imatges i que algun dia vol convertir en llibre. 6 d'aquestes fotos fetes a mo durant les festes de Gràcia es poden veure ara al Mirador d'Esclaustre.
1: El Bar Infanta era un espai molt popular que s'obria dissabte de Gràcia, al matí, i on la gent del barri entrava dins del bar i es creava ja un inici de festa, però com molt de barri. Ara s'ha massificat un poquet, tot s'ha de dir, i també per temes X, de seguros i tal, aquesta activitat ja no se fa.
0: En un context de turistificació i gentrificació, les festes es reivindiquen a través d'aquestes fotografies com a espais de trobada i de comunitat. Una mirada diferent a les festes de Menorca que, aquesta vegada, decideix quedar-se fora de sa plaça.
2: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.

Acabem amb la música dels Dorian, que actuen demà a Esclaustre. Presenten Futuros Impossibles, el nou treball d'una de les bandes més icòniques sorgides de Barcelona i autora d'algunes de les cançons més representatives de la música iberoamericana dels darrers anys. En aquest disc exploren territoris propers al pop electrònic, al new wave i també al folk alternatiu. Amb Dorian arribem un dia més a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara, l'actualitat. Continua aquí, Metre Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Toni Fuster.
1: Avui es tanca el mercat de fitxatges d'estiu i, Toni, el Real Mallorca incorporarà un 13è futbolista.
2: Es tracta de Guillermo Fernández, migcampista o mitja punta de 18 anys i que ve del Barça Atlètic. Un jove futbolista que arriba traspassat, però tot indicaria que el Barça, com ja va fer en Jan Virgili, es podria reservar una opció de recompra del jugador. Guille Fernández va disputar la temporada passada 22 partits a la segona federació amb un gol i 782 minuts. A més, va participar 3 vegades amb el juvenil a la UEFA Young League. Tan sol falta que passi la revisió mèdica i signi el nou contracte. Per altra banda, pel que fa a les possibles sortides, el defensa David López podria acabar cedit. El jugador necessita minuts a la Lliga i el Mallorca no li dona oportunitats. Qui veurem demà entrenant-se amb el grup a John Donald, futbolista murcià de 25 anys que arriba procedent de l'Elx en qualitat de cedit fins a final de temporada, però amb opció de compra. Es tracta d'un futbolista polivalent que arriba al Mallorca per a reforçar la part defensiva de l'equip i que pot jugar de migcampista defensiu, de central y fins i tot de lateral dret, sentint John Donald.
3: Pues muy contento, con mucha ilusión ya de poder estar con mis nuevos compañeros y eso, de poder aportar al equipo. A nivel personal, pues eso, volver a sentirme un jugador importante, ¿no? De poder sobre todo aportar a este gran equipo y a nivel colectivo, pues obviamente lograr el objetivo y el sueño, ¿no? Que es volver a la división a la que pertenece este equipo.
2: El curs passat, Donald va disputar 23 partits, 8 com a titular, entre Primera Divisió i Copa del Rei, i va marcar un gol. A més, és un futbolista que té experiència a segona categoria, en què ha jugat 39 partits. El futbolista hispano-nigerià ha parlat dels motius que l'han duit a l'illa.
3: El interés que mostraron por mí desde el primer momento, ¿no? La confianza que me dieron desde el primer momento, que eso es algo muy importante para un jugador y sobre todo pues preguntando a compañeros pues el buen grupo que hay aquí.
2: Avui la plantilla mallorquinista descansa i demà reprendrà els entrenaments a la ciutat esportiva Antonio Asensio per a començar a preparar el partit de dissabte a les 9 del vespre a l'estadi Pepico Amat contra l'Eldense. I ahir va tancar la tercera jornada de la segona divisió amb aquests dos marcadors, Burgos 2, Real Societat B2 i Celta Fortuna 1, Castelló 2. El Real Mallorca 5a, la classificació en 6 punts. I la Liga ha fet oficial els horaris de la 5a i la 6a jornada. El Mallorca rebrà el Sabadell el diumenge 13 de setembre a les 6:30 de vora baixa. Aquest serà el primer dels 12 partits que jugarà l'equip de Luis García Fernández aquesta temporada a IB3 Televisió. Aquest partit el podreu seguir per la televisió autonòmica. La setmana següent visitarà el Mallorca Zubieta a la Real Societat B. Serà el dissabte 19 de setembre a les 2 del migdia. I a primera divisió, i també es va tancar la tercera jornada amb aquests dos marcadors, Osasuna 1, Getafe 0 i Futbol Club Barcelona 5, Rayo Vallecano 2. Amb aquesta nova golejada blaugrana, els de Hansi Flick són líders, empatats a punts amb el Real Madrid. I a la primera federació, l'Eibiza ha incorporat el defensa central esquerrà Eric Ruiz, un jugador que haurà de portar experiència, lideratge i solidesa defensiva. La temporada passada va jugar el playoff d'ascens a la segona divisió A amb el Zamora. Pel que fa a la segona federació, l'Atleti Balear ha fitxat Alberto Espiñeira, lateral i central dretà de 21 anys, arriba procedent del Sevilla Atlètic i es converteix en la darrera incorporació del conjunt blanc i blau. A nivell internacional, la gran notícia, sens dubte, a les darreres hores ha estat la retirada de Leo Messi de la selecció argentina. El jugador de Rosario deixa el seu combinat nacional 21 anys més tard d'haver-hi debutat. 207 partits, 125 gols, un Mundial i dues Copes Amèrica són els mèrits d'una llegenda que ja era història de l'Albiceleste.

0: Futbol en ciclisme, avui es disputa la desena etapa de la Vuelta a Espanya, de 184,7 km de recorregut entre Alcaraz i Elche de la Sierra, d'un perfil trencacames. Ahir va ser jornada de descans per als corredors i avui afronten l'etapa amb l'artenenc Enric Mas encapçalant la classificació a 1 minut i 18 segons d'avantatge sobre Primoz Roglic, que és segon. L'ex-ciclista mallorquí Lluís Mas ha parlat d'Enric al programa Esport 3, ara l'artenenc. Tindrà aquesta setmana dues etapes importants, el Calar Alto i la Pandera. Sentint Lluís Mas.
1: Sí, per suposat. Anem, això són dues etapes molt dures de muntanya. I aquestes dues etapes, Enric, ha de mantenir i, si pot, agafar temps. Perquè per jo l'etapa més perillosa que veig de cara en compte d'en Enric és la contrarellotge que hi ha de 30 km. Que aquí és on en Roglic li pot fer mal, de bon de veure.
0: Lluís Mas intueix bona sensació d'Enric en vista a guanyar la Vuelta a Espanya.
1: És que en Enric el veus disfrutar. El vau disfrutar i quan disfrutes les coses surten. Jo crec que no aquesta pressió i ahir pues, va demostrar que realment està per guanyar aquesta volta o almenys per disputar-la. Guanyar sempre és difícil.
2: Sí.
1: Però ahir arrencant ell va demostrar que té cames.
0: A banda d'Enric i també d'aquesta Vuelta a Espanya, la ciclista mallorquina Mavi Garcia ha renovat una temporada més en l'equip Emirates. Mavi, als 42 anys, continuarà pedalejant i competint a un alt nivell. Amb aquest proper són 13 els anys que gaudirà com a ciclista professional. Sentim Mavi Garcia.
3: Posar límits és un do, jo, perquè la gent digui aquesta que major és fent això. Clar, però és que estic fent el que m'agrada. I en el final pues, dius, quina tonteria, no? Pues, seguiré un poc més i seguiré disfrutant. En el final pues, tampoc vull acabar el que deia, no? Vull acabar en bona forma, vull acabar amb una bona sensació i no dir fins que no pugui més estaré aquí arrossegant, no?
0: I en bàsquet, pel que fa a la selecció espanyola masculina, a la fase classificatòria per al Mundial de l'any que ve, Espanya va perdre ahir contra Grècia, 108-106, i és la tercera derrota consecutiva en les finestres de classificació. El mallorquí Baba Miller va anotar 4 punts, tot i la derrota, el combinat espanyol és líder del grup 1, amb un balanç de 5 victòries i 3 derrotes. I a la primera FEP, el Figuí Mallorca ja està en marxa. L'equip d'Àlex Formento ha continuat avui en les revisions mèdiques protocolàries que varen començar ahir. Parlant de tennis, el US Open, el centenyiner Jaume Munà jugarà demà contra Artur Riedernek, el número 29 del món. En dos tenistes s'han enfrontat dues vegades amb el balanç d'una derrota i una victòria precisament la temporada passada. D'altra banda, el murcià Carlos Alcaraz ha tornat per la porta gran al circuit professional. El murcià va batre 3-0 al rus Roman Safiulin en primera ronda de l'Obert dels Estats Units. Feia 139 dies que Alcaraz no jugava un partit oficial per mort d'una lesió al canell dret. Ara ja recuperat, li han bastat 2 hores i 20 minuts per tornar a posar en peu Artur Ace. L'espanyol té el millor percentatge guanyador del torneig amb 25 victòries i 3 derrotes. Veurem si demà és capaç de repetir victòria en segona ronda contra el portuguès Jaime Faria. Avui arranca la 8a edició del Rafa Nadal Open by Movistar, un dels majors esdeveniments de la Rafa Nadal Acadèmia. Des de la seva creació en 2018 ha comptat amb la participació de noms importants com Alcaraz, Murray, Cilic, nombrosos joves també, que posteriorment han aconseguit consolidar-se en l'elit del tennis mundial. Ja està en marxa el primer partit de la fase prèvia i que es disputaran fins al pròxim diumenge. Sentim el director del torneig, Joan Suassi.
4: Un challenger és un torneig amb la segona divisió de tennis, diguéssim, tot i que en tennis no hi ha divisions, perquè a vegades tens jugadors que segons les setmanes pues, necessiten jugar aquest tipus de torneigos, i sobretot és una plataforma per jugadors joves que bé, que en el final acabaran estant en els millors estadis del món en els molt pròxims anys, i d'això se tracta, no?, de veure jugadors que estan en un moment en el qual volen despegar i que seguríssim que els veuràs aviat per grans estadis.
0: un darrer punt en gimnàstica. Nicolau Mira ha aconseguit la medalla de bronze per equips al Joc del Mediterrani, el gimnasta dels Xels que lidera novament l'equip espanyol masculí en aquesta primera jornada.
2: Són les 2:55, temps per a la cultura.
5: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
6: Estic tan sol.
2: Guillem de Fac lamentava la seva solitud i la Setmana del Llibre en Català de Palma li ha cercat companyia, o seria millor dit que de Fac ha anat a fer companyia al Josep Maria Llompart, que des de fa uns mesos seu a un banc del carrer dels Oms de Palma. Sandra Martínez, bon dia.
7: Bon dia, i que ha estat precisament la inspiració de l'estudi Randa i de la il·lustradora Clara Iris per crear una imatge que, ara que està tan d'actualitat, animi a recuperar els espais públics per seure, per llegir, per conversar i per anar un poc més enllà. Bàrbara Nicolau, estudi Randa.
8: Mos convidava molt aquesta imatge d'en Llompart assegut a un banc, mos convidava a seure, a parlar amb ell, no? I mos agradava molt aquesta sensació de convit que genera aquesta escultura. I pensava, ostres, i si allargam aquest banc i el feim una senyera infinita?
7: Una senyera infinita amb rostres imprescindibles de la literatura en català com Mercè Rodoreda, Miquel Àngel Riera, Vicent Andrés Estellés o Maria Antònia Oliver, i que esdevé també un símbol de moltes coses.
8: Que no només convida a seure, sinó que també s'hi representa molt bé aquesta idea de que es banca de tots i l'hem de cuidar, no? I la llengua catalana és de tots i totes i l'hem de cuidar. I també mos agradava molt la idea de poder-hi seure autors i autores de diferents territoris de parla catalana, junts, conversant, i que conviden i esperen a que el públic assisteixi en els Jardins de la Misericòrdia durant la Setmana del Llibre en Català.
7: En aquests temps d'intel·ligència artificial, quan es multipliquen els exemples d'il·lustracions fetes d'aquella manera en via, Nicolau agraeix la confiança de l'encàrrec.
8: Estan molt agraïts en això, en el gremi de llibreters, que confiï en artistes i en artesans per pensar la idea, però també en la Clara Iris, que ha estat il·lustradora d'aquest cartell, perquè només així realment poden treure l'essència d'una cosa viva, d'una cosa feta a mà, com és la literatura catalana també, no? I per transmetre aquest missatge d'obres de qualitat, res millor que una il·lustració de qualitat feta feta a mà.
7: La Setmana del Llibre en Català de Palma, que arriba a la 37a edició, tindrà lloc del 24 al 27 de setembre als Jardins de la Misericòrdia.

0: Darrers minuts fins a les 3. Fem ara algunes propostes per aquesta primera setmana de setembre.
1: Una setmana on es nota que tot comença a la normalitat a poc a poc i el devessall d'ofertes de balla, però així tot hi ha coses ben interessants. Per exemple, demà al claustre del Carme de Mahó ens espera Dorian, presenten Futuros Impossibles. És el seu darrer disc, un cant a la resistència emocional i a la possibilitat de tornar a començar. I divendres, al jardí de la Casa Llorenç Villalonga de Binissalem, el cicle de la Lluna en vers ens proposa Sum Vermis. És un espectacle de Ferran Dordal i Albert Plat al voltant de la figura del poeta Jacint Verdaguer. Una revisió especial que centra sobretot en el darrer Verdaguer, el que es va revelar apostant amb insistència per una literatura que denunciava les injustícies de la seva societat i que encara avui, asseguren, ens interpel·la. Serà a partir de les 9.

0: Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dimarts, 1 de setembre, i ho fem amb una notícia de darrera hora. Detingut el conductor del vehicle sinistrat a Manacor ahir de matinada i que va deixar una dona morta. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. El cotxe dins del qual circulaven 3 persones va sortir de la via i va quedar tombat al quilòmetre 7,6 entre Manacor i Porto Cristo. La Guàrdia Civil ha informat de la detenció ara del conductor, a qui s'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat vial. Està previst que demà passi a disposició judicial a Manacor. La víctima era una jove, 23 anys i nacionalitat espanyola.
0: Avui també destacam que al setembre arriben canvis per als consumidors.
1: Sí, per una banda, males notícies per als que tenen una hipoteca variable, perquè l'Euríbor ha tancat l'agost fregant el 3% i encarirà, per tant, els préstecs. En canvi, si teniu un cotxe dièsel, respirareu una mica perquè el descompte es duplica, puja fins als 20 cèntims per litre. En canvi, si el vostre vehicle és de benzina, avui costarà més un el dipòsit. La bonificació de l'Estat es retalla en aquest cas a la meitat i es queden només 5 cèntims. Fins ara era de 10. Avui a les benzineres no es parlava d'altra cosa.
2: Mira, jo sol posar en els camions, li sol posar 20-30 euros i surt a uns 5-6-7 litres. Jo la mantenen enodada, però espero notar-la.
3: A diario, es mi modo de trabajo. Claro que lo nos daríamos. Piense que antes llenabas el depósito, no llegaba a 100 euros y ahora son 160, 170. Entonces, claro, todo eso, ese dinerito a final de año se nota.
0: S'aixeca la veda del raó a les Balears, un peix que anirà directe de la mà al plat.
1: Una temporada que s'allarga fins al 31 de març amb un límit de 50 captures per persona i dia. Des de la seva implementació l'any 2000, el pes mitjà d'aquest peix gairebé s'ha triplicat i ha passat dels 26 als 70 grams. Avui, tot i ser laborable, molts de pescadors recreatius han sortit a la mà per encetar la temporada.
4: Allà on he anat per dues cap l'any, hi havia un poquet de mà, i un poquet de mà de vent. Però, bueno, n'he agafat mal o menys una dotzena.
5: Què fas? Que n'agafem 30 o 35, molt basten.
4: Jo crec que està bé, 50 ja n'hi ha, per persona està bé.
0: Avui també mestres i professors s'han incorporat als centres després de les vacances escolars.
1: I ho han fet amb un 99% de les places vacants cobertes. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat en una entrevista a l'informatiu Matí que encara n'hi ha 31 dependentes. Espera, de fet, que quedin cobertes abans de l'inici de curs escolar el proper dia 10.
0: Mentrestant, avui també ha arrencat el curs polític per als partits d'Esquerra.
1: PSI i Més per Mallorca han escenificat avui la represa de l'activitat amb jornades al Parlament per preparar iniciatives de cara al curs polític que arrenca oficialment ja al Parlament la setmana que ve. Els socialistes anuncien iniciatives contra la saturació turística, el canvi climàtic i l'increment del cost de l'habitatge, mentre que els ecosobiranistes proposen apujar el salari mínim a l'illa i limitar la compra d'habitatge a no residents per evitar així l'especulació.
0: L'executiu central ha aprovat avui l'Estatut Marc de la Sanitat i l'envia al Congrés dels Diputats, malgrat l'amenaça dels metges de reprendre les vagues aquest setembre.
1: El govern de Pedro Sánchez destaca que el text disposa del suport dels principals sindicats de classe i també dels d'infermeria. En canvi, el comitè de vaga dels metges el rebutja i adverteixen que si el Ministeri de Mònica García no rectifica, intensificaran les protestes a la tardor.
0: I el Consell de Ministres mobilitza 309 milions d'euros per reactivar econòmicament i socialment la ciutat de Ceuta.
1: Les mesures estan pensades per revitalitzar l'economia saudí després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Hi ha ajudes directes, bonificacions a les contractacions o ERTEs per a les empreses que així ho necessitin. Les que ho facin tindran una exempció del 100% de les cotitzacions empresarials i també màxima protecció per als empleats.
0: Sol les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio, els butlletins horaris de l'hora baixa i també l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Aina Sureda. Ara fem un tentol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1228. Heu de saber que dia 1 de setembre de 1931, és a dir, avui fa 95 anys, el Consell de Ministres va aprovar la cessió del Castell de Bellver i del Bosc de Bellver a l'Ajuntament de Palma. When I was 6 years old, I broke my leg.

Bon dia, sí. Va ser dia 1 de setembre de 1931, quan el Consell de Ministres de Madrid va aprovar que el Castell de Bellver i el Bosc de Bellver passassin a ser de l'Ajuntament de Palma. De llavors ençà han passat 95 anys que és de titularitat municipal, un espai únic per molt de motius i alguns ja els sabreu. Per exemple, és l'únic castell de planta totalment circular de tot l'estat espanyol i un dels quatre únics d'aquesta forma a tota Europa. Això sí, és el més antic de tots ells. A diferència de la majoria dels castells medievals, on la torre principal està encastada a l'estructura, la torre mestra està completament separada del cos central del castell i s'hi connecta només per un pont de pedra. A més, la pedra de marès, per construir-lo, es va extreure directament de la muntanya sobre la qual s'assenta el castell, creant una xarxa de coves i galeries subterrànies just davall aquesta fortalesa. Però no només això, Bellver ha tingut molts usos al llarg dels més de 700 anys d'història que té. Per exemple, ha estat una fàbrica de moneda provisional. Això va ser l'any 1821, durant una epidèmia de febre groga a la ciutat de Palma. El castell es va convertir temporalment en la fàbrica de moneda oficial de Mallorca. També ha estat una presó, sí, una presó d'alta seguretat. Durant segles va ser una presó militar i política. Fins i tot a la base de la Torre Major hi ha un espai conegut com Solla, un soterrani fosc amb una única obertura superior que s'utilitzava com a cel·la de màxim

Més coses sobre el castell de Bellver, perquè hi varen estar empresonats personatges tan rellevants com Gaspar Melchón de Jovellanes, qui va ser l'encarregat d'importants reformes a l'edifici durant la seva estada. També centenars de soldats francesos durant la batalla de Bailén. També va ser refugi contra la pesta. De fet, el rei Joan I d'Aragó i la seva cort es van instal·lar al castell a finals del segle XIV per fugir de l'epidèmia de pesta que devastava Barcelona en aquell moment. Però passem a les etimologies que ens agraden tant en aquest programa. Bellver ve de l'antic català, bellver, que vol dir bella vista. Avui és dimarts, 1 de setembre, per alguns s'acaben les vacances, és dia de començar moltes coses, però alerta que, com diuen, agost i setembre no duren per sempre. Començam.

0: i muntem-te'l. Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Com esteu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre, tenim nou horari, de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui en setem més. Primer de setembre tenim totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: Idòs i ben trobats, com anàvem, Miquel Junc?
1: Bon dia.
0: Bon dimarts. Celestí Oliver,
2: bon dia.
0: Com estàu?
2: Bé.
0: Maria Pons, com va?
3: Va bé, va bé.
0: Maria, el vostre setembre és l'inici d'any, és com un mes de gener, o no? No ho trobava
3: així. Jo visc així. Bé, jo no tinc vacances i tampoc no tinc com aquest xoc de tornada, però sí que és vera que és com sempre nova temporada, com a encetar coses noves i...
0: I nous
3: sí.
0: propòsits? Sou d'aquells que vols fer nous propòsits?
1: No, ni per cap d'any ni per...
0: No?
1: No.
3: Total, per no complir-los.
2: No, tampoc. No.
1: Així no mors, no mors deprimint sí. després.
0: Allà he de fer més esport, he de menjar millor, totes aquestes coses.
1: No, no ho he fet mai.
2: No, clar. Com que sí, hi hagués hagut un canvi, però no, per ara no...
0: Continuem.
2: Sí, continuem aquí. Sí.
3: Tot ho fem
2: sí.
3: bé, no ho hem de canviar,
2: exacte,
3: no?
2: Sí.
0: M'havent repassat que fa 95 anys que el Castell de Bellver i el Bosc de Bellver és de l'Ajuntament de Palma, un lloc fantàstic, sempre que podem, parlant d'ell, i avui hem repassat alguna de les seves curiositats d'aquest castell tan important, però tenim més temes, òbviament, i Celestí, començant per tu.
2: Sí, clar, ahir molta gent acabava vacances, però avui també... Més gent acaba vacances, perquè,
0: exacte.
2: Clar, sobretot els docents, mestres dels centres professors
0: sí.
2: educatius, clar, han tornat a la feina perquè, clar, aquest mes de setembre és un mes de començar moltes coses. M'han

0: Crec que sí, hi ha una bona cançó per aquest mes de setembre, d'aquesta.
1: És aquesta.
0: Setembre, sí. D'en Miquel Serra.
2: Home, sí, sí.
3: En Miquel mai falla.
1: Sí, preciosa.
0: Sí, la veritat és que ara avui, que dius, ai, comença en setembre, te poses aquesta cançó, sí, te conhortes, te sents millor.
1: I si la pogués cantar ella, que a la Morlanda, encara era millor.
3: Ja, no? Això. Encara
2: estaríem millor.
0: Són paraules majors, efectivament. Molt bé, Maria, més temes.
3: I a partir d'aquesta nova temporada, cada dimarts comentarem un moment tèntol d'una de les persones que mos escolten, de les Balears. I quin serà avui aquest moment tèntol? Idò, vos fem un pot de spoiler perquè té alguna cosa a veure amb les curses. Jo nací

0: Miquel, però també tenen un tema del dia.
1: Sí, i avui el dedicarem a un joc de cartes, concretament al joc tradicional del Terceti, que a Balears només se juga a Maria de la Salut.
2: I un home sense dobbers, on s'avuia fa nosa. I un home sense dobbers, on s'avuia fa nosa. Pescador, t'ajulles a xartes amb ses teves manotes.
0: Heu jugat mai a Terceti?
1: No.
0: De veritat que no. Només juguen a Maria de la Salut.
3: Clar.
0: I avui sabrem com se juga, perquè només se juga a Maria. Crec que també a altres indrets, però
1: hi ha
0: més
1: altres
0: indrets
1: de l'estat espanyol, sí. I a Itàlia també, que se juga. Però a Mallorca només ha quedat a Maria.
3: Sí, se jugava
1: a altres llocs. Sobretot a la segle XIX.
3: A Maria.
0: Curiós, això és com es truca, que Argentina sembla que també té,
1: sí,
0: moltíssims
1: també
0: de seguidors. Messi també el va posar de moda, sabeu. I se torna a jugar molt a truc. Ara sabrem si també Terceti, ho demanarem avui
1: a la
0: gent.
1: Fan un taller avui a Maria, joves de Rock and Rostoi, han organitzat un taller per aprendre a jugar a Terceti.
0: Fantàstic.
1: Ja veurem
0: i d'avui coneixerem aquest joc de cartes, però també és dimarts, i això vol dir que hem de brostejar la història. Avui ho farem també amb el nostre historiador de Catxalera, que és en Tomeu Canyelles, i avui dedica la seva secció precisament en aquest mes que començam avui.
4: Avui comença setembre, un mes molt donat en els canvis de cicles i també a les curiositats històriques. Per tant, a la secció d'avui cap vespre vos n'oferirem una bona espipallada.

0: Tot i que nosaltres, que som un nostàgic, dèiem que setembre de Miquel Serra és la millor cançó per representar aquest mes, però en Lluís, el nostre tècnic, que no, que aquesta que sentim ara, setembre, aquesta posa de bona humor, eh?
1: Jo crec que aquesta encara fa estiu.
2: Clar, perquè fa ballero, sí.
3: Sí, fa estiu. Podria ser una cançó de juny. Clar, en Lluís vol un estiu etern.
0: I d'ací setembre també sentim ara mateix, però tindrem més temes i hem de parlar d'un dels grans temes de l'estiu, tal vegada.
3: I deus, sí, perquè heu llegit l'Odissea aquest estiu.
0: Molta gent l'ha llegida,
3: sí,
0: i l'ha rellegida i l'ha consultada.
3: Aprofitant el fenomen, perquè heu anat a veure la pel·lícula d'en Christopher Nolan.
2: Això
3: no,
2: sí.
3: Encara no. Jo encara no, tampoc.
0: No?
3: No.
0: Sí.
3: I doncs, avui a Tentol parlarem d'aquesta gran obra de l'Odissea, però ho farem entrevistant, conversant amb el periodista i escriptor i músic també, Carlos Garrido, qui fa molts anys que analitza i divulga aquesta obra magna i que ara ha preparat un monòleg que ja es va fer fa uns dies amb entrades exaurides i ara, aquest pròxim dissabte, a partir de les 10, es podrà veure als cinemes Rivoli. Tu saps...

0: I d'ací, amants de l'Odissea, avui tindrem l'oportunitat de saber més coses amb en Carles Garrido, més enllà de la pel·lícula, que ha confessat que no l'ha vista, perquè no vol entrar en aquest joc. Així que després en parlarem, perquè segur que trobarem moltes conclusions sobre aquesta obra, com és l'Odissea, i aquest monòleg que ha preparat Carles Garrido, música i moltes altres coses que es farà al Rivoli aquest cap de setmana. Dues hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atent tot en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
4: O escriure'ns a l'Instagram del programa @tentolivetres o al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic
5: o sorpresa
3: que nosaltre, que tentol@ivetresradio.com.
0: Molt bé, connectau amb nosaltres si heu tornat a la feina ben tornats, si esteu de vacances també bona feina, i si feis qualsevol activitat ara mateix al sou al cotxe, doncs vos enviem una abraçada, perquè ara mos toca saber qui és el tècnic que ens acompanya avui. Un home que ja mos ho ha dit, és de setembre, sí? Sí? I de novembre també. Avui a les vies de so, en Lluís, setembre, novembre, Fortesa.
4: Clar, és que hi ha cançons per tot.
0: I per cada mes,
4: sí,
0: i per cada estat d'ànim.
4: Sí.
0: Lluís, molta gràcies. Són les 3:19 minuts i ara sí, hem de saber quins són els pobles que jugarem avui en aquest quart de final de la Batussa de Tentol.
2: La rabiosa actualitat.

0: Doncs ja ha arribat el moment, avui, segon dia dels quarts de final d'aquesta competició entre pobles de les Illes Balears, competició amistosa. Dos pobles competeixen cada dia en aquest quart de final i després divendres i dilluns farem les semifinals i dimarts, dia 8 de setembre, serà la gran final i sabrem quin és el poble més tèntol de totes les nostres Illes Balears. Així que recordem un poc la classificació, com havia quedat, Celestí?
1: Sí, els pobles que han arribat en aquests quarts de final són Marratxí amb 88 punts, Porreres amb 85, empatats en Cap de Pere, que també en tenen 85, amb 83 Muro, Campos amb 80, que en tenien, però és el primer poble que ha passat a les semifinals ahir mateix, Alcúdia en 79 punts, Sencelles empatats també en 79 i Ferreries en 77 punts.
0: I doncs el moment de saber qui jugarà avui.
1: I doncs sí, els pobles que avui juguen a la batussa de Tèntol són Porreres i Cap de Pere.

I doncs sí, començant per Porreres. Porreres, aquesta vila municipi del Pla de Mallorca. Porrerens i porrerenques avui jugaran en aquesta batussa, un poble que té aproximadament 6.000 habitants i que l'agricultura és un dels seus grans sectors econòmics, així com també, dins de l'agricultura, un dels seus distintius més reconeixibles. Ja ho sabeu, Supercoc.

Els tubercots ara ja estan en concert, no? O menjats, perquè ja no n'hi ha, però ben parlat, i enguany també en Porreges, que es caracteritza per aquest cultiu, però tot i així Porreges és un poble prou antic de les nostres contrades, perquè ja prové dels antics conqueridors, i avui defensaran els corlos de Porreres, na Cati Nadal, que és la reina dels concursos, i la seva amiga tota sa vida, na Margalida Cortes. Elles dues feren 85 punts.

0: Ara ja són tots a Porres amb aquesta cançó.
1: Hi som.
0: I tenim dites de Porres, de fet moltes, eh?
1: Sí, diuen, a Porres es diuen Jaco, a Falanich es Jaquet i a Campos es Bombet. Quin nom trobau és més guapo?
0: No sé què dir-te. Jaco, Jaquet o Bombet.
1: O Bombet.
0: Podeu triar.
1: Sí, i també diuen, un carro carregat de terra roja va per la carretera de Porres i les rodes van fent ric-rac.
0: Això per aquells que aprenen a fer la R
1: sí,
0: o no la saben fer.
1: Quan era petitó.
0: Sí,
1: sí, me'l varen fer dir un parell de pits.
0: Això és Porreres, però tenim un altre poble. Perquè qui competirà avui amb Porreres a l'altre costat de la taula de Tèntol, avui entra en competició el poble de Cap de Pere. Molt, molt,

Sí, però és del Pla de Mallorca, Cap de Peres, un municipi comarca del Llevant de Mallorca. Un municipi un poc més gros que Porreres, perquè té d'haver 13.000 habitants, però perquè està repartit en molt de nuclis de població, perquè Cap de Pere té Cala Ratjada, es poble de Cap de Pere, però també Cala Lliteres, Canyamel, la Font de la Cala, Son Moll, la Pedruscada, es Provençals, Cala Mesquida, Cala Gat o es Carregador. Tots aquests nuclis de població pertanyen a la vila de Cap de Pere. I el gentilici ja sabeu que és molt conegut perquè ells són gavellins i gavellines.

0: I representant de Cap de Pere tenim el nostre estimat Toni Guiscafré, l'home de les xarxes d'Iveta Ràdio, la jove però més influencer que correrà i fort amb sa mare. Paquita Rosselló, també tots dos, tots sols, junts, feren 85 punts quan vàrem venir. I també tenim dita de
1: sí,
0: Cap de Pere.
1: Diu, en lotes de Cap de Pere, si voleu anar a ciutat, passeu per sa Dragonera i sereu més aviat.
0: Aquesta mos agrada molt. També diuen, farola de Cap de Pere, es mariner espera. O pegar d'Artà a Cap de Pere. Demanar-li endrats i sortir a Cap de Pere. I no, també...
1: N'hi ha.
0: Sí, m'agrada perquè són com de la llunyania, no?
1: Exacte.
0: Perquè,
1: sí, clar, són en fora.
0: És dels darrers municipis que hi ha a Mallorca, doncs, per això totes aquestes referències. És a dir, que avui ja ho tenim tot a punt.
1: Exacte. Avui jugam a Tèntol en la P de Cap de Porreres, anava a dir de Cap de Pere, i la C de Porreres. No, és al revés. La P de Porreres i la C de Cap de Pere. Tèntol.

vida, si ja tenim els dos pobles que avui concursaran i, com sempre, vos heu de banyar. Endavant amb la pregunta del dia. Avui juguen Porreres i Cap de Pere i la pregunta del dia és: quin poble creus que passarà a la semifinal del concurs de Tentons?

0: Que trobau? Porreres a Cap de Pere? Com sempre, hi ha maneres per respondre a la pregunta del dia.
1: Sí, ja sabeu que ho podeu fer a través de la resposta a l'story de l'Instagram, @tentolib3, és el nostre Instagram, o també ens podeu telefonar al 971-1399-00 i així vos sentim, 971-1399-00.
0: De moment tenim 56% dels vots per Porreres i 44% per Cap de Pere. Molt ajustat avui. Qui guanyarà, Cap de Peres o Porreres?

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Festes de la patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: De dilluns a divendres a les 5...
3: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
2: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
4: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
2: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
2: I Vetres Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
2: Xiu, xiu,
3: fora.
4: I en pugues, sí.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
5: tinta,
6: mur,
5: cornada.
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Estàs a punt de ser a les 3 i mitja del capvespre. Avui ja tenim aquí els representants que acaben de seure, de Porreres i de Cap de Pere. Tot d'una les coneixerem. Algun supersticiós es diu, jo m'ho vaig seure allà mateix, a la mateixa cadira, allà m'ho vaig seure la primera vegada, a veure si això m'ho dona sort. Ara tot
1: n'hi ha que no hi seuen, però.
0: No. No tothom. No tothom. De moment, els nostres oients voten per Porreres amb un 56% dels vots i Cap de Pere en té 44. Així que, coneguem...
1: Ajustadeta.
0: Sí. Serà ajustat avui?
1: Serà ajustat, ja ho va ser. Perquè van empatar.
2: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: Sí, arriba el moment de conèixer qui seran les persones encarregades de defensar els colors de Porreres i de Cap de Pere.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
10: Som Antoni Guiscafré i Sam de Cap de Pere.
0: Qui més?
11: Ja som de Paquit Rosselló i ben de Cap de Pere.
12: Jo sóc Nacati Nadal i venc de Porreres.
13: I jo, Anna Margalida Cortés, i venc de Porreres.
14: Espera. Digue'm, per què has vingut aquí?
10: Perquè m'han fet tornar, perquè hem passat el quart de final.
0: Sa mare també?
11: Sí, per seguir...
0: No t'ha quedat més remei, no. Jo.
15: Obligada, ha vingut, pobreta, fins a Palma.
11: Per no concursar tot sol, venga.
12: Per deixar el llistó de Porreres ben alt.
0: Margalida.
13: I jo per acompanyar-la.

0: També, eh?
1: M'haig d'assegurar que les teves declaracions coincideixen amb els fets. Què me'n dius dels veïns?
0: Què trobes d'esteu veïnat?
2: En conec pocs, perquè la majoria són estrangers i venen 2 mesos a l'any, d'Hondura.
3: Sí.
0: Paquita?
3: Fa no fa, perquè vivim allà mateix.
4: Pots saludar, però?
3: En sort de Pabla.
2: En sort de Pabla, bé.
4: Són veïnats.
2: Sí.
5: Ja he de dir que els millors veïnats són els porrerens i els porrerenques. I d'això m'entendré aquesta resposta, també.
1: Fantàstic. Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics. Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
6: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casseta. Moltes gràcies, gràcies.
1: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
7: Gràcies per la seva ajuda.
1: Les portes no tenen por ni no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: Les heu sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar representant de Porreres, na Cati Nadal i na Margalida Cortés.
1: Bones tardes.
0: Ben tornades.
2: Moltes gràcies.
0: Superequip de Porreres i superequip de Cap de Pere, Toni Guiscafré i Paquita Rosselló. Mare i fill, com esteu?
3: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Sí, molt bé. T'han fet travessar tot Mallorca una altra pica, Paquita.
4: Bé, de tant, així no perds el costum.
0: Sí, has trobat el camí, eh?
4: No, però està bé.
0: Sí,
4: bé,
0: avui sí. Ha fet bona arribar. Han estat les festes de la Cap de Pere?
4: Buf,
3: sí.
0: Com ha anat?
3: Molt bé, molt bé. Vol dir buf, han estat llargues.
4: Clar, és que això és pel jovent.
3: Clar, les festes sempre són pel jovent.
4: Bé, no.
5: No va de festa, ma mare.
0: No.
3: Toni, i com han anat les festes?
5: Molt bé. Sí. Però, clar, veure que vivim de vora la plaça.
0: Ah,
5: i molt
0: de trull.
6: Ah, molt de renou.
5: Sents de renou tot el vespre, però bé.
4: Sí, i entre garbeos, tardeos, vermuteos, i ara...
3: Saque,
4: tot ara,
0: és així, és així. I heu anat a córrer també, perquè vos he vist.
5: Sí, sí.
0: Sí, com ha anat?
3: Passant els àrbits.
0: No, perquè jo no era corrent, ja t'ho dic.
4: Bé, anant progressant, progressant.
0: Sí? Sí. Perquè vareu fer, bé, les carreres populars, que també formen part del programa de festes.
4: Sí, la del poble... Vam quedar primer al local.
0: Molt bé.
4: Serveu-les encara, sí.
0: Molt bé, Paquita.
4: No me queix. I Malalt de Turmella Sant Llorenç, que és una supercursa.
0: I també hi vas a cenar?
4: Sí, però me van posant les joves i ja aquí... Però bé.
0: Massa bé.
5: Sí, sí.
4: N'hi ha que diríem que és per participar, però jo reconec que són competitives i he d'anar... Venia a fer Montición cada any a Porreres.
6: La Reca Nacati també és competitiva, eh?
0: Però molt.
3: Jo he vingut a competir, també.
4: Ho he dit per pasta, ho he dit per ment.
0: Fem poc d'ambient. No pugeu Montición?
1: A peu.
0: A peu,
1: corrents.
0: Ja no.
3: Ja no?
1: No, no, no.
3: I pujàveu, però.
1: Entens,
2: jo, corrents, no l'he pujat mai. Ho confesso.
1: Va més bé de ballador.
3: Passa, passa.
6: Ah, clar.
1: Sí. No, no,
6: no. Tots els sants ajuden.
0: Sí, sí. És empinat Montició, no?
1: Bastant. Bastant.
0: Però bé. Preparats avui per
5: preparats,
0: jugar?
5: Preparats.
0: M'agrada perquè hi ha molt bon ambient, eh? Quan hem arribat s'esporren, que es diu, on són els de Cap de Pere, que els de Balon coneixen?
1: Clar. Hem xerrat una estona.
3: No, sí. Fem xerradeta, sí, centrada. Sí, sí, sí.
1: Hem xerrat una estona plegant.
3: Sí, ah, mira, coneixien.
0: Endavant amb el joc, avui jugam
7: la batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Primera prova d'aquest concurs, d'aquest quarts de final. Ara tindreu un minut per equip per enumerar paraules que comencin per dues lletres que triarem a l'atzar.
3: Sí, concursau tots dos i la puntuació serà en funció del número de paraules que digueu. Cada paraula val un punt.
0: I comencem per les porrerenques. Cati, Margalida, esteu preparades?
2: Sí.
0: A veure, posem-nos a carrer en marxa. I triarem les lletres en les quals haureu de formar paraules. Sí,
3: les paraules han de començar avui... En el vostre cas, per les lletres P i E, és a dir, P.
0: P, E.
3: P.
0: Teniu un minut, temps.
1: Perdó.
2: Penis.
1: Siurell.
0: P.
1: Ah,
0: P.
1: Per P.
3: Per P.
6: Tots estem

0: Peó.
1: Parc. Peonada.
2: P-E.
0: P-E.
1: Ah, P-E, vale. Pena. Mm-hmm. Penitència. Mm-hmm. Pesta. Petroli.
0: Paret.
1: Paret. No, paret, P-E.
0: Petit. Petita. Mm-hmm.
1: Petitó, petitona, petitet. Pren.
0: Perpètua.
1: Perpetuar. Penediment.
0: Pescar.
3: Molt bé. Fantàstic, temps.
2: Jo n'he apuntat 16.
4: 16, jo en tenc de 8.
2: De 8? Uh-huh. Anem, tu, Margarida.
3: Hi havia un poc de derivats que...
5: Sí, sí, sí, no, sí.
3: Si vols
5: sí,
3: parir bé.
5: Sí.
2: I deu 16.
3: Perquè ho heu fet molt bé. 16 paraules. Molt bé. Equip de Porreres. I ara li toca a l'equip de Cap de Pere. Paquita, Toni, preparats? Sí, ja veig la dinàmica. Sí. Molt bé. Anem amb quines lletres haureu de formar paraules.
2: Aurida, les paraules hauran de començar per les lletres T i A, és a dir, ta.
3: Ta. Teniu un minut, temps.
6: Taure.
7: Tanatori. Taula. Taverna. Taquet. Taca. Ah. Tarambana. Taranta.
6: Tauleta.
7: Ta mateix.
3: Bona aquesta.
6: Tània, en nom.
3: Sí, molt bé.
7: Tacó. Mm? Taconet.
6: Taconera. Trampa.
7: Tamís. Tapís. Tapissar. Tapisser. Taüt.
6: Taranyina.
7: Taranyina.
6: Ara ho veurem bé. Mm.
7: Tasca.
6: Tassa.
7: Tassó.
6: Tasseta.
7: Tamarell.
3: Temps! Molt bé, molt bé, molt bé. N'hi ha qualcuna que...
6: Sí, sí, sí. Sí.
2: Taranyina, no.
3: Qualque terra, també, que tampoc. Però ho fem molt bé. I quatre punts tenen?
2: Jo n'he apuntat 21. 21.
3: Sí, 21?
4: Jo 23.
2: 23,
3: sí, però n'hi havia qualque derivat que...
2: Exacte.
3: Els restarem. Per tant, 21 punts. Molt bé, ta mare ha corregut més que tu, Tònia,
6: sí, sí, sí,
3: no?
6: Ja.
2: Has quedat mut.
7: Taquicàrdia.
2: Un moment.
4: Ah, mira, aquí això hagués entrat.
3: Fantàstic, per tant, com encetam aquest marcador, Maria?
4: I d'ahir tenim Cap de Pere amb 21 punts i Porreres amb 16.
3: Així els encetam i tenim una altra prova, que és aquesta.
8: L'embarbrossí. L'embarbussament.
3: I doncs si és el nostre estimat embarbussament, que l'haureu de dir sense interrupcions ni errades. Ja sabeu com va, perquè ja heu passat per aquí. Esteu preparats? Men qui vos tocarà avui? L'haureu de dir dos equips, eh? Uh-huh. Atenció, que és aquest.
9: Una gallina, xica, tica, mica.
10: Cama curta i ballarica.
11: Que va tenir sis fills, xits, tits, mig.
12: Cama curts i ballarits.
9: Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica.
10: Cama curta i ballarica.
11: Els seus fills no haurien estat xits, tits, mig, cama curts i ballarits.
13: Una gallina, xica, tica, mica, cama curta i ballarica, va tenir sis fills, xics, tics, mig, cama curts i ballarits. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, cama curta i ballarica, els seus fills no haurien estat xics, tits, mig, cama curts i ballarics.
3: Au,
2: quina cara de concentració.
3: Sí, començar per Cap de Pere. Paquita, que t'he vist animada. Ah,
2: ja. Sí.
3: No, Toni? Qui dels dos?
6: És que me fallen les tica mica.
2: Bé, prova.
7: Paquita, una gallina, xica, tica, mica, pallarica, va tenir sis quics, xics, tics, cama curta i pallarics. I si la gallina no hagués estat cama curta, xica, tica, pallarica, els seus quics no haguessin estat xics, cama curta, xics, pallarics.
3: Mm, molt bé, molt bé, eh?
2: Molt bé, però s'intenta.
4: No s'ha embullat, sí. Ha desordenat les paraules. Sí,
2: I n'ha afegit?
7: N'ha afegit.
2: Ha afegit els quics?
4: M'agrada molt. És correcte, la paraula. Clar. Ella que és de fora, Vila.
3: Sí. Fantàstic, eh, Paquita? Ara, en Lluís, mentre se pensa els punts que bordona...
7: Fet un remake.
3: Exacte, molt ben dit. Porrerenques, quan vulgueu, amem.
0: Una gallina xica, tica, mica, pallarica va tenir 6 fills, xics, tics, mics i pallarics. Si la gallina no hagués estat xica, mica, pallarica, els seus fills no haguessin estat xics, mics, mics i pallarics. Algo així.
2: Xics, mics, mics.
4: Sí, qualcuno li ha faltat.
2: Hem fet un mix. Un mix. I és cama curts?
0: Els cama curts me fan pena.
2: Encara no sabem on.
3: Au, Lluís, tota la responsabilitat per tu.
4: Tot és per anar per Lluís.
3: Depèn de quant de punts els de donar? 7 punts per Cat de Pere.
2: 7 punts.
3: I a Porreres? També 7 punts.
2: 7 punts. Bon segon, eh?
3: Ara dic que bé, 7 punts per home.
6: Massa bé.
3: Sumen 7 punts al marcador. Com estan les coses?
4: Idò, tenim per una banda Cat de Pere amb 28 i Porreres amb 23.
3: Molt bé. Au, idò. Pots punts que vos separen, passem a les preguntes.
5: Guanya qui la sap més llarga.
3: Ara toquen les preguntes. Vos farem dues preguntes a cada equip. Tindreu dues opcions de resposta i cada resposta correcta val 2 punts. Començarem per Porreres, en aquest cas. Cat i Margalida, primera pregunta. I vos volen demanar per Montición, ara en parlàvem, el vostre puig més cèlebre.
0: Estimat.
3: Sí. El santuari que és allà dalt està situat a uns 250 metres i fa referència al Mont Sió de Jerusalem com a model bíblic i simbòlic a Mallorca. Sabeu, però, de quin any és el santuari amb l'oratori?
2: És de 1498 o és de 1494?
0: Bé, de 1490, això està clar. Jo no. I crec que és de 1494, però no estic 100% segura. Trobes que...
4: No, no,
2: consensuau?
4: Sí, sí, està consensuau.
0: Apareix, sí. O vol dir 98?
4: No, no, 4 va bé.
3: Sí.
4: No ho tinc, si no ho tinc clar.
0: No.
4: Bé, és igual, ho deixem així.
2: 98 o 94?
4: Clar, són 4 anyets de diferència.
0: Sí. Sí, no és tant. Però bé, no, no, que mirem, el 98. Sí.
2: Ho han canviat,
0: sí, el 98. 98.
3: 1498.
2: I per què ho
4: com
2: han
4: així
2: canviat?
4: Aquest gir, sí, sí. Sí.
0: Perquè ara m'ha vingut una imatge, però no sé si és de Montessió o no. Sí, tinc com un flash.
3: I la resposta correcta és...
2: Ja has fet bé, de canviar. És el 98, 1498. Sí, sí.
3: Déu-n'hi-do, sí que és antic, eh? Sí. Perquè dèiem que la carretera que la varen fer contemporàniament...
0: En 1954.
3: Sí. Per tant, però l'oratori ja era allà dalt. Sí. Encara que no hi hagués carretera, la gent pujava a peu.
0: Pujava a peu en carro. I en la carretera ara tenim més bo de fer.
3: Sí. Beníssim. Segona pregunta per vosaltres. Mem, els porrerens, en montuirers, els adeis indios o cabileños. Però els montuirers, a vosaltres, vos diuen andalusos. Sabeu per què?
2: I d'ahir andalusos és el mal nom col·lectiu que rebeu els porrerens per part dels pobles de veïnat, sobretot, especialment de Montuïri, i és perquè se considerava que els porrerens sou gent molt xalesta, expressiva i un punt pinxa, és a dir, elegant o fetxenda en el parlar popular, o bé, perquè sou molt festers, sou salats.
0: Home, festejos som una estona llarga, els porrerens, perquè és vera que les festes molt agraden. Però també som un poc pinxos. És a dir, podria ser de qualsevol de les dues.
4: Pot tornar a repetir?
2: Sí.
4: Dies.
2: O bé perquè vos consideren molt xalets, és a dir, sí, expressius, i un punt pinxa, o bé perquè sou saladets festers. Quin és el motiu?
0: Jo no sé abans si hi havia moltes festes.
4: Perquè hi havia molta rivalitat.
0: Sí, Montuïri i Porrera sempre hi ha hagut molta rivalitat.
4: No, però... I morden xuetons, també. Xuetons.
0: Per ser primera opció.
4: Sí.
2: I és així.
4: Molt bé.
2: I és així. Molt bé.
3: Correctíssim, andalusos. Clar, éreu més...
2: Andalusos.
0: hi havia més rivalitat quan sí. tenen joves. Ara ja crec que estem com a més...
3: No, ara, no, ara van assistir tots junts, sí, estem com juguen a futbol,
0: junts, fan moltes coses junts.
3: Sí, ara...
0: I estem a prop, eh?
3: Sí, s'estimen més. Carai.
0: Sí, més normal.
3: Exacte. Fantàstic. Dos punts més per Valtres Porreres i ara els toca a Cap de Pere. Paquita, Toni, preparats?
6: Preparats.
3: Primera pregunta, mem. Cap de Pere, vos volen demanar passellata? L'artesania feta en les fulles de Gerbaó i de la qual el vostre municipi n'és un referent, ho sabem. L'ofici, l'art de la llata, fa que tingueu lèxic concret. Vos volem demanar pel verb espocimar i el mot espocim. Què volen dir espocimar i espocim?
2: Espocimar és triar, separar i fer net les palmes exteriors que se rebutgen, que són els espocims. I espocimar és triar, separar i fer net les palmes de rebuig i els espocims són els brots joves.
6: No.
7: Primer.
6: La primera.
3: Crec que sí.
2: I ben dit.
3: Molt bé, Toni, Paquita, això mateix. Espocimades, triar, separar i fer netes les palmes exteriors que queden fora, no? No heu espocimat mai?
6: Jo no.
7: No.
3: Paquita no, però ho has vist fer?
7: Sí.
3: Això sí, eh? I doncs sí, una de les feines de la llata és espocimar amb aquest verb.
7: És molt engorrós.
3: Sí, eh? Sí, com la pitjor
7: sí,
3: feina.
7: Sí, perquè has de deixar brins igual. Sí. I clar. Depèn de lo que... Bé.
3: Molt feina. Bé. Sí. Fantàstic, dos punts més. Segona pregunta, ara parlarem del vostre gentilici, gabellí, gabellina, però vendria de l'àrab jablí i també de gabella, pels feixos de Gerbeons, precisament. Però sabeu què significa el mot àrab jablí, que podia provenir del vostre gentilici?
2: Significa muntanyenc o significa senglar, port senglar?
7: Muntanyenc.
3: Ah, mira com ho saben, no?
2: Ho saben.
3: Aquesta també la sabíeu?
7: Sí.
3: És per això que vos diuen de gabellins?
6: Sí. Un cabell de la vall de Garbellian, sí. Que era la vall que hi havia aquí on hi ha la torre de canya, la torre de defensa. Uh-huh. Hi ha un cabell d'aquí, la vall de Garbellian.
3: Res, que no hi ha secrets per aquests equips. 4 punts més per Porreres i 4 punts més per Cap de Pere. Per tant, com estan les coses, Maria?
4: I de Porreres endú 27 i Cap de Pere 32, així a propet.
3: Sí, tal com heu començat, continuau empatats ara en aquestes darreres proves, però tenim més, en tenim més, com ara aquesta.
5: A Xuxines.
3: Molt bé, en aquesta secció cercant sinònims o maneres de dir una paraula en concepte en concret. El que farem és dir-vos 4 paraules i n'hi ha una que no és sinònim de la resta.
2: I doi, un d'aquests sinònims no és correcte i heu de saber quina és, qui ho encerti s'endú 5 punts.
3: 5 punts. La paraula d'avui és libèl·lula. Sabeu què és? Una libèl·lula, sí? I doi, una d'aquestes paraules no és sinònim o una manera de dir libèl·lula.
2: I són tallanassos, espia dimonis, barregina o mercant.
3: I si ho podeu apuntar, ara vos donarem...
2: paper
3: per apuntar.
2: I bolígraf.
3: Opció A, se diuen tallanassos, espia dimonis, barregines o mercant. Quina no és una manera de referir-se a les libèl·lules, en aquest insecte.
7: Tallanassos.
3: Se diuen tallanassos, espiadimonis, barregina o mercant, però és quina no?
7: Tallanassos.
8: Nosaltres també ho hem posat.
3: Sí, quina no és correcta.
7: Tallanassos.
3: Creus que a les libèl·lules no se diuen tallanassos?
7: No.
3: Porreres es troba que no.
4: Tothom està d'acord.
7: Tallanassos en part.
3: Tampoc. I de sabeu què farem? Sentirem la gent del carrer. Ben que mort diuen.
8: Molt bé.
12: Sí, sí, que són molt apreguts. En els helicòpteros. Sí, que entren per dins les cases. Ja el conec, ja.
14: Tenim un helicòpter antes, però és una libèl·lula.
15: Un tallanassos.
16: Tallanassos.
17: Libèl·lula?
18: Sí. Libèl·lula, però per aquí no n'hi ha.
19: Gue. Agulla, amb afèresi, gue. I amb iodització.
20: Una libèl·lula també li diuen un cavallet del dimoni.
21: Libèl·lula.
22: Una libèl·lula.
23: Un tallanassos.
24: Una barregina.
25: Una libèl·lula.
26: No. Un espia dimonis.
27: Un espia dimonis.
28: Libèl·lula. Una libèl·lula.
29: Sí, una libèl·lula.
30: Igual.
29: Això és igual.
3: Era difícil aquesta,
7: eh? Sí. perquè hi ha un altre animal que està en
3: Sí, que són com...
7: Les tijeretes.
0: Sí, com un, és com un insecte que té unes estisores davant. Una escòrpina.
2: Sí, estanaies.
3: I de segur que si li veus...
7: Sí,
3: també se diuen tijeretes. Sí, jo ho entenc perquè és vera que aquest nom popular...
7: Sí.
0: Home, és bé.
3: Va més enllà, però...
7: Ja ho sabem un mes.
3: Ja ho sabeu,
2: no sé. Era mercant, que no era correcte.
3: Mercant. Mercant no era. I ho he demanat també avui a un filòleg, a Gabriel Bibiloni, i diu que podríem donar la hipòtesi que la creença popular aquest és com un punyalat volador mogut per esperits malèfics, per això se podria dir tijeretes. En italià se diu cavalocchio, que vol dir que te pica l'ull, i un sinònim és espia dimonis, que també se diu. La primera part podia ser espina o espiga, i el dimoni com esperit malèfic, per tant, tindria aquesta cosa de esperits malèfics per aquesta forma de que ens diuen de l'etimologia, unes etimologies com sempre divertides, entretengudes i estranyes com aquesta. Per tant, la libèl·lula se pot dir tijeretes, espia dimonis o barregines, com... I més que encara n'han dit els nostres oients. Fantàstic, doncs mos queda una prova. Una prova només. I serà la definitiva. Esteu preparats? Preparades?
0: Sí.
3: Sí? Sí, m'agrada. Au, ja, endavant.

0: primera prova d'avui, ara cap de pera i porreres, trigarem a l'atzar paraules que haureu d'enumerar. Tindreu un minut per fer-ho, ja sabeu quina prova és, perquè ja l'heu feta. I com sempre, haurem de triar entre malnoms, topònim, nom de carrers, personatges, nom de comerços o llinatges. No me'n que li diu, si mos toca personatges.
1: Passa una penada.
2: Personatges no mos preparat. Mos consta que heu estudiat.
3: Que vos estimaríeu més.
2: Anirà bé, anirà bé.
3: Que vos estimeu més.
1: Repetir que res.
4: Qualsevol cosa.
3: Repetir que res.
4: Qualsevol cosa.
0: Idò, comencem per cap de pera. Paquita, Toni, preparats?
5: Sí.
0: Poden-se carrer que marxa, ben que vos toca.
6: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
0: Carrers. Hi ha molt de carrers a Capdepera.
7: Cada ratllada també.
0: També val. Sí. També va bé. Cada la ratllada, que també en té molt de carrers, però tu només que Capdepera.
7: Sí.
0: Teniu un minut per dir noms del municipi, de carrers del municipi de Capdepera. Preparats?
5: Sí.
0: Temps.
5: Carrer Fondo, carrer Major.
7: Carrer Pizarro, carrer Hernán Cortés, Juan Sebastián Elcano, mestre Vicent Nadal, Llegi Timers, doctor Balaguer, doctor Caimari, Sorrotges...
5: Jaume II.
7: Jaume I, Rei Sants, carrer Migdia, carrer de Sauva, carrer Llum, carrer Muntanya, carrer Penyes, carrer Clapés.
5: Carrer Ciutat.
7: Carrer Sauva, carrer Centre, carrer Col·legi, Taulera, Baptista, de la Pau, de la Mà.
5: Carrer Estrella, carrer dels Molins.
7: Tafona, carrer Alzinar, Madones de Sallat, Segador Gavellins, que ha vingut a Cala Güell, Liana Cervera, Joan Marc, Rei Catòlic, Descoi 2, Cala Lliteres, Arquitecte Lomà, ha vingut de Mallorca.
5: Que és que ara mateix.
7: De la Torre Cega.
0: Pots superar ta mare.
5: Ah, carrer de Sant Joan.
7: Ah, sí.
3: Ah, ara n'has dit un.
2: Molt bé.
3: Hauràs de dur ta mare que te tragui sa feina.
2: Menys, altra vegada, en Toni va dir molt de mal noms, eh? És veritat que...
3: Sí.
0: Paquit, i això que tu no vols baixar palma.
7: És que si m'atur, ja volia...
5: Cal, que jo no vull fer de ritme.
3: Les has dit tots.
2: No volia interrompre.
3: Supòs.
7: No,
0: encara n'hi ha, però n'ha dit molts. No els has repetit?
3: No.
2: No.
0: I ho has fet molt bé, tots dos. Quan ha dit 44?
3: 44, n'he apuntat.
0: Sí, 44.
3: Tu, Maria?
2: Jo en tenia un més, però com que anava tan ràpid, penso que no m'he buat.
5: Ja no n'he dit 4, aquests.
0: No, ja n'has dit, Toni, ja n'has dit. Molt bé, 44 carrers.
3: 44, sí. Jo
0: però
3: veig que aquí...
0: Vos m'han posat difícil.
3: D'un 10 he passat en els 12, veig aquí. D'un 10 m'he votat un 12.
0: Què vol dir això?
3: Que m'ha faltat un...
0: Per tant, un... està bé, 44,
3: sí.
0: Molt bé.
3: Sí.
0: Parlarem que vos toca. Que decidirà sa màquina. Ànims, que encara podeu
4: remuntar. No, si
0: remuntar.
4: Això m'agrada,
2: en té molt. Sí, clar que sí, Cati.
0: Vinga,
6: malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
0: Topònims.
3: Topònims.
0: Sí? Mira, els agrada, que bé, molt bé, Cati. Perquè, Lida, tenim un minut per dir topònims de Porreres. Temps.
1: Es pou damunt, es pou de dama, Sant Jorbo, Sant Ons, Sant Lluís, Sant Ramona, Sant Mercadal, Sant Amat, Sant Redó, Sant Miró, Sant Mas, Boulanes, Sant Jorbo, Sant Jordi, Sant Mora, el Moreix, l'Infant del Moreix, Sant Cota, el Lloner, Sant Mora,
8: es Pou Florit, Porrerí,
1: es Cap Puig, es Pou Damunt,
8: Sant Amat,
1: Montician,
8: Sant Ramona,
1: el Vinyet,
8: Sant Gardana,
1: Sant Ons, el Molí d'en Xico, el Molí d'en Nico, el Molí d'Onzell, el Molí d'en Coll, el Molina Mangual, els Terrers,
8: es Pou Florit.
3: Penta.
0: Temps.
2: Jo tenia 36, no sé si n'han repetit qualcun.
3: Ja m'hem filat a 40.
0: Sí?
3: Vosaltres? Tu, Margalida?
0: Diria que 38.
3: 38?
0: Ni tu ni na Maria.
2: Vinga, del mig.
0: Al mig. 38 punts que sumen al marcador de Porrer. Ho ha fet molt bé, Porreranques. Per tant, ja poden sumar. I el poble que passa a la semifinal de Tèntol avui és...
2: Cap de pera, me sap greu, Paquito.
4: No, enhorabona, super.
7: Bé, torna.
2: Per això t'ho dic.
0: Volem de fer esquirmi. No guanyaràs per benzina, Paquito.
2: Però bé, 11 punts de diferència.
4: O sigui, ha anat beníssim. Ha anat molt contenta.
0: Enhorabona. Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Ha passat un gust.
1: Nosaltres també.
0: I vos esperem l'any que ve, o?
4: Pues, ara ja. Ara ja.
2: Ja m'ho he tratat, o?
0: Sí, sí. Paquita, Toni, en Toni ho té a prop. Sa mare faràs esquimi, eh? Home, és que té, sí. Sa mare que tens aquí, això és un asol. Moltes gràcies a tots dos. I vos esperam per les semifinals.
7: Vinga.
0: Gràcies. Ara arriben els serveis informatius que han de per a passar a la semifinal i nosaltres tornem tot d'una.
9: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
10: Bon dia. Un home de 51 anys ha hagut de ser rescatat mentre practicava barranquisme al torrent de Ses Llemes, a Sóller. L'home ha caigut d'uns 7 metres i ha patit diverses lesions i ha requerit assistència sanitària i un rescat aeri degut a la situació i el difícil accés. Més qüestions. El govern central destinarà a les Balears 1,2 milions d'euros per a programes de cohesió sanitària i trasplantaments, una partida que forma part dels 50 milions d'euros que es repartiran entre els governs autonòmics.
11: També es destinaran per impulsar un ús racional dels medicaments, per exemple, amb una millor atenció farmacèutica dels pacients crònics, així com a la formació contínua de professionals. D'altra banda, la partida també anirà destinada als plans de donació de medula òssia i de sang de cordó umbilical.
10: I encara parlant de salut, el govern de l'Estat ha aprovat en segona volta el projecte d'Estatut Marc dels Treballadors Sanitaris que ara continuarà la tramitació parlamentària.
11: El Consell de Ministres li ha donat el vistiplau, tot i el rebuig dels sindicats mèdics que ja han anunciat que continuaran amb les mobilitzacions després de l'estiu. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha recordat que ara l'Estatut anirà al Congrés, on els grups parlamentaris s'hi podran posicionar, i ha defensat les bonances que tindrà per al col·lectiu mèdic.
12: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Hoy con este trámite damos luz verde a su debate en el marco de la Cámara Baja. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
10: I avui, 1 de setembre, mestres i professors s'incorporen als centres després de les vacacions escolars.
11: I ho fan amb un 99% de les places vacants cobertes. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat a IB3 Ràdio que s'espera que les restants queden cobertes abans de l'inici de curs escolar dia 10.
13: Després es veu que tenim unes 100 places de substitució, que aquestes 100 places de substitució que encara no s'han cobert en aquest darrer procés que tancàrem ahir, sí que creiem que els podran cobrir ara en els processos que venen.
10: S'arriba al final de les vacances i també a la recta final de la temporada turística. A Peguera, els hotelers esperen que el setembre culmini una temporada d'estiu positiva.
11: Ara mateix les reserves estan al 88% i les perspectives són bones. Durant tota la temporada han tingut ocupacions lleugerament inferiors a les d'altres anys, però han millorat els ingressos gràcies a la pujada dels preus.
14: El mes de setembre el bo que té és que ens venen molt de clients de cada any, ja no ens venen tant de nins, amb la qual cosa la càrrega de feina ens disminueix perquè hi ha aquest percentatge menys de gent a dins dels hotels i és un client amb un poc més de poder adquisitiu, no?
10: Mentrestant, la policia local d'Eivissa i el Servei d'Inspecció del Consell fan front comú contra l'intrusisme. La setmana passada van denunciar 4 casos de lloguer turístic il·legal després d'inspeccionar la setmana passada un total de 30 habitatges. Les denúncies se sumen a les 11 ja tramitades enguany.
11: D'altra banda, pel que fa al servei públic de taxi, els agents varen aixecar 2 actes per no connectar el taxímetre mentre transportaven passatgers. També es van detectar 7 infraccions per sobrepassar el topall en nombre de vehicles de lloguer.
10: I en crònica de successos, detingut el conductor del vehicle sinistrat de Manacor ahir de matinada i que va deixar una dona morta de 23 anys.
11: El cotxe, dins el qual circulaven 3 persones, va sortir de la via i va quedar tombat al quilòmetre 7,6 entre Manacor i Porto Cristo. A l'home se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat vial. Està previst que demà passi a disposició judicial a Manacor.
10: Amb aquesta informació arribarem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 5.
9: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que Maria de la Salut és l'únic poble de Mallorca on es juga a Terceti.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per encetar la segona hora de programa, segona hora de Tental. Tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell aquí també, el control tècnic, i si fins ara hem fet aquesta batussa de Tental, cap de pera passa a les semifinals d'aquesta competició dels pobles de les Balears. Ara ens toca saber quina és la notícia del dia. Coneix aquesta notícia, saludant com sempre l'equip del programa, Celestia Livent, Maria Pons,
1: present,
0: i Miquel Junc.
2: Bon dia.
0: Com anem? Hem de pegar un vot a Maria la Salut, però abans també hem de saludar el nostre estimat Tomeu Canyelles.
3: Com va?
0: Molt bé, tu?
3: No sé si m'he colat aquí de sobte.
0: Però
4: vaja, no s'ho esperava.
3: No, està com un... Sí, sí, mira, està com...
5: Dit i fet.
3: Aparegut.
0: Home, que Tomeu.
3: Content de ser aquí, clar.
0: Nosaltres encara més. T'agrada jugar a cartes, Tomeu?
3: No gaire.
0: No?
4: Ah, no.
3: Sempre em faig un embull, me cauen en terra.
5: Saps?
3: Ni en sé, ni mai he tingut tampoc interès. Me sap molt de greu. Jo veig aquesta gent tan emocionada en el pòquer i aquestes històries, però que res, jo no vaig passar ni de truc com màxim.
4: No. És complicat,
5: genial.
4: El truc, eh?
5: Genial.
2: Bueno. Jo el trobo molt complicat.
4: Sí. Jo no en sé.
5: Sí.
4: Escambrit, sí.
3: Escambrit.
4: Escambrit. Pinacle, també.
3: Pinacle, ja també.
2: Set i mig.
3: Ostres, tradició. Bona,
4: no?
2: Ja vols. Set i mig és el més fàcil de tot.
5: Sabeu?
4: Sí.
5: Però hem de fer una partideta.
0: Em vol. Aquí. Idò, sí, avui hem de parlar d'un altre joc, se diu Terceti. Només se juga Maria de la Salut. El coneixies, Tomeu?
3: No en tenia
0: que
3: ni...
0: No? No. Idò, avui aquesta curiositat, que ara tot d'una ens explica en Miquel, perquè la notícia del dia ens du a Maria de la Salut per parlar d'aquest joc de cartes.

I d'avui hem de parlar d'un joc de cartes ben curiós, és el Terceti. N'hi ha que creuen que és originari de Mallorca, però a dia d'avui només se juga a Maria de la Salut. Mireu per on. I perquè no se perdi i els joves n'aprenguin, avui a les 5:30 al Casal Cultural del Poble s'hi organitza un taller obert sobre aquest joc tan tradicional.

0: circular. Però voleu saber quin és l'origen exacte d'aquest terceti i a quines altres parts del món es juga? Nosaltres hem parlat amb Enric Pozo, que és un gran expert en aquest joc.
1: El terceti és un joc de cartes d'origen incert. Es diu que ja jugava a Nàpols al segle XVI i considerat en perill d'extensió, però que encara es juga molt a diverses zones d'Itàlia, on es juga molt menys a l'estat espanyol i especialment només es juga a diferents municipis com a Mallorca, només Marí de la Salut, o com Albacete, Albenjibre, que a més rep el nom de Treses. A València el terceti rep el nom del 37 i és l'únic municipi que juga en l'Olleria. I, finalment, també té un nom molt especial a Molina d'Aragón, a la de Ruiz de Guadalajara, que rep el nom de La Guarranca.

0: ben curiós, eh? Si jugo
1: molt geolocalitzat,
0: Bacete, Itàlia i a Maria de la Salut.
1: Sí, sí, lloc molt concrets.
2: Sí, no, i tot un nom diferent de cada lloc, sí. També, oh?
0: Sí, sí,
2: és
0: sí,
2: que...
0: sí, és molt curiós. Però també cada lloc se juga un pot diferent. Ara això mos ho explica també en Enric Poz.
3: I és un joc en el qual es disputa entre dues parelles amb una parella espanyola, sense 8 i 9, o sigui, en total 40 cartes. I la parella guanyadora és la que primer suma 3 cantons. A Mallorca, a diferència d'altres llocs, per guanyar un cantó cal fer 30 punts i es poden aconseguir, a més dels punts normals, que són 11 per cada donada de mà, punts addicionals, mitjançant diverses combinacions, com tenir 3 tresos, tenir 3 dosos, 3 assos o les politanes. Aquesta paraula ja apareix molt que ve de Nàpols i que concretament és tenir dins el joc els 3, els 2 i s'has d'un mateix coll. El tercer tí no es pot parlar, o sigui, tot està base, ni se poden fer senyes com el truc. Tot està basat concretament en el joc de cartes i sobretot en marcar, segons el que jugues, saps, el teu company sap el que ha de respondre.
0: Ara m'haurà dit que no se pot parlar ni fer senyes.
2: Ara he quedat estorada.
0: És curiós, això també.
1: Jo no ho trauria.
2: Jo pensava que era bastant difícil. Pentura t'hi poses i ho agafes, però... No
0: però
2: sé.
0: És per difícil, així com sí. Explica sí. N'Enric. Però, tot i que no se pugui xerrar, com molt d'altres jocs de cartes, té una riquesa lingüística ben àmplia.
3: Hi ha frases especials com, per exemple, anar a lligar garbes, que és, bàsicament, és quan tu no lligues res, no tens bon joc i dius avui hauràs d'anar només a lligar garbes, no podràs anar a lligar altres coses. O també, quan acaba la partida, normalment la preguanyadora li diuen a la hora, hauria de passar pel tercer, i el tercer, si vos recordeu, significa de passar per la barra i pagar els boures ja que has perdut. O també altres frases, per exemple, canten més que en Machín. En Machín, concretament a Maria, va venir un parell d'anys i com ja coneixeu, era un gran cantant. I clar, aquest que diu que canten 3-3-2, 3-2, 3-2, li fan recordar que diu cantes tant o més que en Machín. Dos gardos.

0: sentirem todo el calor.
1: Fantàstica, anar a lligar garbes, ara ja sabem.
2: M'apareix més tan estimulant, Tomés, com anar a farmatjar, com diuen, a Saura. Sí, sí. Vull dir, un descobriment.
3: També. I també
1: passar a Pastasser.
4: Pastasser.
1: Passar a Pastasser, que és pagar...
5: Pagar els beures. Me'l va dir que se pare, que perdia. Ves que la setmana passada va venir aquí a concursar atent al Enric.
3: Sí, per ja me'l va fer 5 cèntims.
5: Un poc d'aquest lloc.
1: Ara, que també m'ho ha sorprès. Sí, que
5: això, que se pare que perd, paga els beures en els altres.
3: Això també és un clàssic en el joc de cartes, o de taula, no?
4: No sabem si canta més que en Matxin.
5: No ho sabem.
1: No, però sí que en Matxin, mos deien, Tomeu, que va fer una gira per molt de pobles de Mallorca.
2: Va venir, jo que un parell d'estius, a fer feina intensivament, aquest senyor, i vaja, que també cada poble també tenen el seu record de qualcuna aparició. I bé, aquestes pressions també, no?, de ses maracas d'en Matxin, que estan per allà omnipresents, no?
1: Sí, sí.
2: Devia fer gràcia, de més, no?
4: Encara
2: aquelles
4: se sent,
2: eh? Encara se sent,
4: sí, sí. Ses maracas d'en Matxin.
2: Sí, però devia fer gràcia en aquella època, no esperant, no ho sé, artistes joves que convidassin a ballar i sortia allà un senyor de 60, 70 anys per cantar boleros. Bé, per ballar ferrat supos que estava bé.
5: Sí, supos que sí.
1: Tenia bé, sobre...
3: Quina imatge, sí.
1: Fer una ruta de sa gira que va fer Antonio Matxin a les Illes.
2: Segur que algun musicòleg ho sap,
1: segur
2: això.
1: Que sí. Jo ho demanaré una, sí, que queda tot vell.
2: Envia-li records a part meva.
1: Bé, més coses, però, del joc del Terceti.
5: Enric Pozo, okay, també mos ha contat les tasques de recuperació que fan des de Maria de la Salut. Diu que el seu objectiu d'enguany és aconseguir organitzar un campionat internacional.
6: La feina que estem fent a Maria és de mantenir el joc a Maria, que ja és important. Per una altra banda, participar en campionats. Difondre el Terceti en oral i escrit. L'any passat també van demanar a jugar a Molina d'Aragó en un campionat interprofessional per mantenir aquesta relació amb altres pobles que juguen el Terceti. I ara recentment hem començat a iniciar contacte amb ciutats italianes com l'Alguer, i altres pobles d'Itàlia, perquè tenim com a gran objectiu que el mes d'abril de l'any que ve poder organitzar un campionat internacional de Terceti on participin els tercetiers d'altres municipis d'Espanya i també alguns d'Itàlia.
7: Y te hablarán como cuando estás conmigo.
5: Jo he quedat amb ganes de prendre a jugar de Terceti.
3: Sí, tant.
5: Jo ho faria.
3: És que sí.
5: Posa'm a jugar aquí.
3: Les cartes són una cosa que
5: sí,
3: sempre entretenen.
5: Sí, sí. I doncs, Enric Pozo vos convida a assistir avui en aquest taller que organitza Ana Maria. Serà a les 5:30 en el Casal de Cultura.
6: És un honor i un orgull saber que l'Associació Cultural de Roc en Rostoll, la majoria gent molt jove, ens han proposat per segon any consecutiu que fessem un taller per ensenyar a jugar a Terceti i d'aquesta manera recuperar aquest joc centenari, més de 100 anys que ja s'hi juga. El que volem sobretot és que aquest joc de cartes, que està a punt de desaparèixer, i que gràcies a iniciatives com aquests joves tinguin l'oportunitat de recuperar el nostre patrimoni cultural i que alhora recuperar també tot el que ens han deixat els nostres avantpassats

0: te quiero. I doncs ja ho sabeu, aquells interessats podeu pegar un vot avui a Maria del Salut si no hi sou, a les 5 i mitja al Casal de Cultura i aprendreu a jugar en aquest joc que diu que és a punt de desaparèixer i que realment ens ha creat molt l'atenció que només se jugui en aquest poble de Mallorca, un poble petit.
1: No, bé, en Rim havia comptat moltes coses, no han donat temps a sonar totes, però això m'ha dit que fa potser 100 anys se jugava per tot Mallorca i ara no se sap per què, només ha quedat a Maria de la Salut. Sabeu que les darreres persones que hi jugaven devien ser d'allà i allà ho intenten recuperar.
0: I doncs, Miquel, moltes gràcies per ser de Machín, que ja mos ha quedat un poc ara, mos han obert un camí per investigar a veure amb Antonio Machín on va actuar a les Illes. Hi ha un grup que són de Falenich. Tomeu que
2: Hijos de Machín, mítics, per favor. Una llegenda
0: que
2: de rock.
0: Els Hijos de Machín.
2: Clar. Oh, millor hi ha alguna connexió, no ho sé. Clar, una d'aquestes bromes privades.
3: Segurament a les festes de Sant Agustí, Machín hi va actuar moltes vegades.
4: Tantes estrelles que han passat.
0: Els anomenarem, que hi ha cosa aquí, hi ha tema. Perfecte, i doncs avui hem après a jugar a Tercet i si no podeu assistir a Maria. Moltes gràcies, Miquel. Ara tornem.
5: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

les barques de la nostra mà. Si mirem enrere, veurem que el panorama marítim ha canviat molt, com gairebé tot el que ens envolta. Les barques que recordam amarrades al mollet dels ports fa un bon grapat d'anys eren sobretot les dels pescadors. Algunes sortien a la mà gran i d'altres feinejaven dins els ports. Entre aquestes embarcacions hi havia els llaúts o llaguts, de dimensions mitjanes, amb què els pescadors sortien de bon matí a pescar. Quan la pesca era de peix petit o d'altres espècies com la gamba, els crancs o el molló, sovint s'utilitzaven la pastera o el bot, unes embarcacions petites que es movien amb rems. Avui dia, però, aquestes dues embarcacions han desaparegut pràcticament, sobretot la pastera. I els lleus ja no són tan habituals com a barques de pesca professional. Ara es fan servir, sobretot, per a la pesca recreativa o per sortir a gaudir de la mà. Entre les embarcacions que trobam actualment als nostres ports hi ha els velers, petits o grossos, que avancen amb l'ajuda de les veles i també del motor. Les llanxes, amb motors potents i pensades per a desplaçaments ràpids o activitats aquàtiques. I les embarcacions pneumàtiques de la marca comercial Zodiac, molt presents als ports, ja sigui com a bots auxiliars o per fer sortides curtes. I no podem acabar sense parlar dels iots, les embarcacions de luxe que trobam als pantalans dels nostres ports, amb unes comoditats que recorden les d'una casa. Per cert, recordeu-ho, iate és un castellanisme. En català en deim iot. Esperem que no us hàgiu marejat amb aquest passeig per la mà. Penseu que només n'han fet un tast. I terme explicat, terme acabat.

0: Continuem, Anna Maria, i com que és dimarts, seguim amb les novetats d'aquesta setmana d'estrena de temporada, nou format, i cada dia a la setmana tindrem una temàtica diferent. Avui mos toca xerrar dels moments Temple dels nostres oients.
1: Exacte, volem escoltar les veus de les persones que també ens escolten arreu de les illes i cada dimarts sentirem quin és el seu moment de relats, de desconnexió, de pausa, per dir-ho de qualque manera, un instant molt important en els dies que vivim, amb aquesta voràgine del dia a dia i aquest frenetisme abocat per la feina, la vida social, obligacions, responsabilitats, etc. Per tant, a vegades ens dificulta un poquet fer aquests petits alès.

0: I d'avui escoltam una veu d'una mallorquina adoptiva nascuda a l'Argentina, que du molt d'anys aquí, que ens explica que el seu moment Tèntol, quin és, i d'Oina Azul Corail, ho té clar.
1: Hola, bon dia. A veure, el meu moment Tèntol és quan me'n vaig amb la meva cusa al parc i mentrestant ella se dedica a jugar amb altres cans, jo me poso a xerrar amb els veïnats sobre qualsevol doi i pareix una cosa molt simple, però és un moment en el qual desconec totalment i és un moment per la meva cusa i per a mi, tento l'absolut i que no hi ha res més important que disfrutar d'aquesta horeta, d'un poquet dels arbres i dels veïnats que coneixem des de fa anys, i per a mi és imprescindible en el meu dia a dia.
0: I de ja ho veus, ella cada dia surt a passejar amb la seva cusa al parc de vora casa i mentre la seva fieta peluda juga, i ella cotorreja amb els veïnats de tota la vida. I en aquest sentit, com diu ella, és una cosa simple però imprescindible perquè a banda de veure natura, no, estar un poquet entre els arbres, com diu, també pot veure la gent de sempre i fer una xerradeta que fa que redueix un poc la rumiació de pensaments que poden tenir a vegades. Però bé, està ben clar que tenir aquest moment Tèntol cada dia no només permet a gaudir de la natura, sinó fer una mica d'activitat física i també contribueix en aquest contacte social amb les persones del seu entorn. Trobades quotidianes que encara que siguin converses breus i senzilles, com diu ella, poden tenir un paper important en aquest benestar emocional i millora també la salut mental, redueix l'estrès, a banda de potenciar el sentiment de pertinença, no?, dins la societat i millorar la qualitat de vida. Per tant, aquest passeig en la seva cursa es converteix en una activitat que combina aquest moviment amb natura, rutina i connexió social, i així mateix ja ho diuen que el cas és el millor amic de l'home, i a banda de tenir aquest amor incondicional, també pot actuar com a pont social i facilitar aquestes interaccions entre persones.

0: toca recuperar aquesta cançó d'en Tussó Reixac, de Cap de Pere, per cert, que avui hem vingut a jugar amb el meu ca. I per parlar d'això, vosaltres en teniu de cans, cusses, no?
1: No,
0: aquest moment de passejar?
1: No.
2: No, mai.
1: Moixos tenc.
0: Però moixos no se passeja, no?
1: No,
0: se
1: passeja
2: tot sol, també.
3: Tu te passeges darrere ells.
1: Exacte.
0: Tu també tens moixos, Tomeu?
3: Soc de seguit dels moixos,
0: completament. Sí, sí. Aquí, Maria?
3: Jo no, ni can ni moixos.
0: Ni can ni moix.
3: No, no. N'he tingut bé, n'han tingut els predins. Això sí.
0: Clar.
3: I està relacionat, però jo no.
2: Sí, jo vaig tenir un canet, però clar, després ho passes tan malament quan no és, que ja no em vaig adoptar cap altre. No, Margarida sí que té un ca. O cusso, ara. No,
0: un ca, un canet, sí. Ui, jo sí. És el millor moment del dia, a passejar el ca, sense dubte. Sí, tot i que ha fet molta calor aquest estiu, pobrets.
3: I n'han passat.
0: Ho han passat malament, també, els cans.
2: Peludets.
0: Sí, però bé.
2: Bé, en aquest sentit, idò, mireu, hi ha estudis que reforcen aquesta teoria, com per exemple el de Pine, de 2015, que analitza la relació entre humans i cans des de la perspectiva de la teoria de l'afecció. Els autors assenyalen que els cans poden arribar a ocupar un paper semblant amb el d'una figura d'afecció proporcionant proximitat, companyia, confort i una sensació de seguretat. Això encaixa molt amb expressions com és com un membre de la família o és el meu millor amic, que ho heu sentit moltes vegades. I la persona no només té cura de l'animal, sinó que també per ser que el ca la reconeix, l'espera, cerca la seva proximitat i respon a les seves emocions i mostra comportaments d'afiliació. Això pot fer que la relació sigui percebuda com una relació social real i altres estudis també com de Nagasawa diuen que la interacció visual entre humans i cans està relacionada amb l'augment d'oxitocina, un sistema neuroendocrí implicat en els vincles socials. Per tant, els autors diuen que sí, que aquest mecanisme podria contribuir en aquest vincle socioemocional i que té a veure amb aquestes dues espècies que són els humans i els animals, o els cans en aquest cas. Però bé, no teniu cans, teniu moixos, sortiu a fer una volta per la natura, però espereu vos també, o tampoc no sou gaire
1: sí,
2: de... Ara perquè
1: per
2: riuen,
1: Tomeu. Sobretot.
0: Sí? No. El moment tent el de Miquel...
1: Ja per la platja, sí.
0: Has d'anar a fer una volta per la mar. Tomeu, tu tens qualque moment tent-te'l que vulguis confessar, o que se pugui confessar?
3: Ara mateix no me'n ve
0: anar
3: cap.
0: Anar a la biblioteca i brostejant.
3: El molt pot tentar anar a la biblioteca a remenar papers.
2: Prendre la fresca en ses veïnades, sense estiu, cotorrejant.
3: Pot ser, assetjar, sí.
0: Assetjar
3: vols,
0: també
3: vols,
0: sí, sí. Els teus companys de música.
3: Efectivament.
0: Això t'agrada.
3: Renou, sí. En general, sí. Renou és el meu moment tentol.
0: Avui amb aquests moments tentol ho deixem aquí tot una... Anem amb la secció d'en Tomeu.

0: TV3 Ràdio és diversitat. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaler o desbord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i TV3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
0: I TV3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: Oh, no. I en pugues, sí.
0: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
4: I ja l'han saludat en Tomeu Canyelles. Avui hem de parlar d'aquest mes que tot just començam, el mes de setembre. Em dic que hi ha moltes músiques, perquè se nota que és un mes important en les vides nostres.
5: Moltíssim, i llibres, i no sé què passi. És vera que de cançons hi ha moltíssimes. Ara en dius una, la primera que m'ha cap, Setembre dos enemics.
4: Oh, mira, aquesta no l'han posada.
5: És un poc trista, no fa falta posar-la, perquè si no mos deprimirem encara un poc més.
4: És que sona molt nostàlgiques o enèrgiques. Té un pot de tot aquest mes.
5: Sí.
4: Però bé, qui més qui manco recorda que aquest mes de setembre és el mes temut pels infants, els estudiants, els universitaris, un mes associat al final de les vacances, a l'inici de nous cicles. Poden dir, Tomeu, que setembre és sinònim de tristesa, incertesa?
5: Mem, no podem parlar en termes absoluts, però sí que poden dir des d'una base empírica que sí que hi ha un bon grapat d'estudis psicològics que associen al setembre en sentiments molt concrets, com podien ser la incertesa, la tristesa o fins i tot la depressió, no? Jo me'n recordo quan, com supos que vosaltres, no? Quan sentíem aquelles paraules terrorífiques de la vuelta al cole, que s'animen els peus, vull dir, allò era insofrible, no? Però bé, mirant tots la perspectiva...
4: No per tothom, també t'ho dic.
5: No sé, jo realment me preocuparia perquè els companys de classe que tenien ganes de tornar. Qui més qui manco no volia tornar a classe.
4: Oh.
5: Però sí que és vera que algunes d'aquestes recerques ens parlen d'un factor ambiental i a tal efecte de símptomes associats als trastorns afectius estacionals, és a dir, aquests anomenats TAEs, que comencen a augmentar a partir de setembre a moltes poblacions de l'hemisferi nord, no? Posa'm una altra dada d'interès damunt la taula, i és que les recerques sobre la paraula tristesa i depressió estacional es disparen entre un 125 i un 150% a partir d'aquest mes de setembre, no?
4: Jo que començant la temporada amb optimisme, però amb aquestes paraules...
5: Segurament ara hi ha gent teclejant en el Google la paraula tristesa o depressió estacional.
4: No mos has donat molta esperança,
5: també. No, però també és vera que hi ha entitats d'assistència psicològica, com per exemple la línia telefònica d'Anxiety UK en el Regne Unit, que asseguren que el mes de setembre és en el que es dispara més la seva feina, no? A mi, i podríem fer també una bona reflexió al respecte, però certament alguna cosa passa en els nostres cervells, no? És a dir, el dia se comença a cursar, la serotonina descendeix i de cop sentim una menor expectativa d'oci fins a les festes de Nadal, no? Això fa que psicològicament el cervell activi processos de nostàlgia percentatge exacte de revaluació, o fins i tot casos com els dels estudiants que en fèiem ara sa broma, no?, i d'aquesta repressió de rutines que ens obligaven a morrer-nos en els pupitres i en els escritoris, no? Però insistes, no podem parlar en termes absoluts perquè aquests impactes sobre la salut mental depenen molt de variables individuals, geogràfiques i també contextuals.
6: Clar, també, aquí solen fer un bon repàs sempre les efemèrides històriques i atès que parlam d'un mes com a setembre amb aquest condicionant negatiu, per dir-ho de qualque manera, s'ha detectat cap patró històric al llarg de les diferents etapes de la humanitat?
5: Bé, tampoc és que puguem fer segons quines afirmacions categòriques, però és veritat que el mes de setembre ha estat connectat a l'inici de cicles de conflictes bèl·lits i grans transformacions geopolítiques.
4: També?
5: Més motius per estar optimistes amb un 1 de setembre com avui, vámonos, no? Però, per exemple, sí que tant el principi com el final de la Segona Guerra Mundial coincideixen amb el mes de setembre,
4: no? Mes de setembre.
5: Sí, sí, però si repassem una mica més història, podíem comprovar que, per exemple, el final de la República Romana i s'inicia l'etapa imperial comença també el mes de setembre, no? En aquest mateix mes tingueren lloc la conquesta normanda d'Anglaterra, la primera guerra d'Opi, algunes de les batalles més significatives de la guerra de secessió dels Estats Units o fins i tot també de la primera guerra mundial. La llista és inacabable, no? Perquè també trobam la rendició de Japó després del llançament de les bombes atòmiques.
4: Tot això va passar un mes de setembre.
5: Sí, sí, i tampoc mos oblidem d'un esdeveniment que marca el final del segle XX i el principi del segle XXI, que s'ataca a les Torres Bessones de Nova York, 11 de setembre de l'any 2001, no? Per tant, el setembre és

0: en el que se disparen, però, els naixements.
1: Sí, i això d'alguna manera ens hauria
0: no
1: de fer estudiar...
0: Dolent.
1: No, però també ens hauria de fer estudiar què és el que passa exactament durant els mesos de desembre o gener.
0: Que jo som de setembre.
1: Ah, mira. I doncs sí, per d'alguna forma estudiar aquests punts àlgids de la natalitat durant el setembre, no? Hem de dir, però, que també aquesta tendència no és extrapolable a tots els països del món, no? I on és que la poden veure? I principalment en els territoris anglosaxons, com els Estats Units, que és pràcticament el país que hi va capdavant, no? També podríem afegir Regne Unit, Austràlia, Canadà, Nova Zelanda, però també podem dir que setembre és un mes favorable, demogràficament parlant, a Alemanya, França, Japó i Brasil. En contraposició, podríem parlar d'altres territoris on la natalitat no és gran cosa durant el mes de setembre. És el cas dels països d'Europa a l'est o regions d'Àfrica i Àsia tropical, no? En definitiva, molts de països industrialitzats s'observa un augment de les concepcions durant les festes des de pràcticament finals d'any, no? Podríem dir que també és un altre efecte Nadal, no? Sobre que se pot reflexionar en un
0: però
1: altre
0: en
1: moment,
0: no? Però en aquest cas, feliç.
1: Sí, bé, perquè probablement les festes de Nadal el que provoquen és la proximitat entre les persones, concretament entre les parelles, les vacances laborals i un estil de vida, podríem dir, un poc més relaxat que no pas altres moments,
0: per tant, no?
1: No
0: tot és dolent.
1: No tot és dolent, no, home, no, no, jo defugiria sempre de termes absoluts, no?
0: Va néixer na Beyoncé, mira, la reina Letícia,
1: mateixa,
0: la Zendaya, sí.
1: Molta gent. També és mare que hi ha evidències científiques que la fecundabilitat, és a dir, la probabilitat de concebre en un cicle és més alta a la tardor i a principis d'hivern a l'hemisferi nord, possiblement per variacions hormonals relacionades amb la llum solar i la temperatura, no? També això podria explicar en part perquè setembre té aquest caire tan curiós i desconegut.
0: I ara pens també que la natalitat ara en setembre ha de ser complicada, perquè amb aquests mesos d'estiu tan calorosos...
1: No vull fer una idea del que diria això.
0: Jo tampoc. Ara mateix ha de ser complicat a compaginar-ho, però bé, aquest és un altre tema.
2: Tomeu, que em podrien dir d'un tema tan apassionant com l'etimologia dels mesos de l'any, que és el que hi ha darrere el mot setembre?
1: I d'aquí mos trobem que hi ha una cosa molt, molt curiosa, Celestí, un autèntic fòssil lingüístic, perquè setembre ve del llatí septembris, és a dir, set mesos, no? I aquí també és vera que hi detectam una raresa, no? És a dir, per què parlam de set mesos si realment és nove des de que comença l'any? I del perquè l'antic calendari romà només tenia 10 mesos, perquè començava amb Martius, que és el nostre març, i és vera que a partir de les posteriors reformes del calendari, amb aquest afegit de gener i febrer, va fer que setembre ocupés el nou lloc en el calendari de 12 mesos, però tot així mantenint la seva denominació original. Per tant, no hi ha un trasfons massa profund en el seu significat, cosa que no succeeix amb altres tradicions com l'anglosaxona, perquè originàriament aquest mes va rebre altres noms, no? Intentaré dir-ho de la forma més condreta possible, però es deia Haerfestmonat, que vol dir el mes de la cuita, o Halic Monat, més sagrat, no? Aquesta etimologia antiga reflecteix la seva tradició agrícola i ritual abans d'imposar-se la denominació llatina, perquè al cap i a la fi moltes cultures europees, i d'aquests noms de mesos, i d'abans s'ha substituït per les formes llatines durant la cristianització i l'expansió del llatí com a llengua de prestigi, no? Per tant, és vera que algunes tradicions locals sí que van conservar la memòria dels noms antics vinculats en aquestes tasques que dèiem, no? Tasques agrícoles o també festivitats paganes.
0: També. Per acabar, Tomeu, alguna cosa passa als nostres cervells que acaba agost, comença setembre? De quina manera poden resumir el llegat cultural d'aquest mes que just avui començam?
1: Men, si realment és molt depriment tot això que han dit, no? D'aquests cicles, de guerres...
3: Home, no has ajudat,
1: no, però és vera que és el moment de l'any que se disparen més les reproduccions de cançons molt feliços, no? Com podia ser September d'Earth, Wind and Fire,
0: aquesta
1: no?
0: Aquesta sí que l'han posada.
2: Ha sonat.
1: N'hi ha una altra que no ho és tant, que és Wake Me Up When September's End, de Green Day, no?
4: Aquesta, vull dir,
1: aquesta sí que és més de bajona, però bé, és vera que la gent li pega per escoltar música i mira, ja és un símptoma de que mos aferram a sa vida com podem, no? Si hem de parlar de música, també podem parlar del llistat de cançons que inspiren o evoquen aquest mes de setembre, perquè, bé, sol inspirar, no? Parlam del final de vacances, final de romances i altres fantasies també molt arrelades a l'imaginari estiuenc. Aquesta visió també podria dir que és extrapolable als cineastes, no? I, de fet, si haguem de repassar pel·lícules que tinguin com a setembre, com el seu eix principal, podrien destacar Pintura September de Woody Allen, no? Un film que l'any que ve farà 40 anys, no? Una metàfora de les relacions que s'esgoten a mesura que s'apropa la tardor. De llibres imaginant que també, però és que en moltes cultures també passa el mar... Bé, és aquesta transició de la diversió a

0: reflexió, i això per descomptat és un molt bon recurs per explorar, pues, no ho sé, històries de maduresa i revelació en els que ben segur mos poden sentir més o manco identificats.
1: Crec que sí, tot i que t'he de dir que tu com a editor la rentre literària de setembre ha començat amb molta força.
0: Avui he començat a fer feina una altra vegada i vaja, sí que he notat moltes de coses ara mateix a resoldre dins aquest mes.
1: En parlarem perquè tenim els autors de Balears publicant-les totes.
0: Per descomptat. Així jo us en duré aquí alguns que val la pena conèixer, la veritat que sí.
1: I de segur que sí. També moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Bon setembre.
0: Igualment.
1: Sí, tot i el que ens has explicat.
0: Sí.
1: Gràcies.
0: A vosaltres.
2: I de tres ràdio és humor.
3: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.

0: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: I ara us hem d'explicar que El secreto de la Odisea és un monòleg del periodista i escriptor Carles Garrido que es torna a fer aquest dissabte a la sala Rivalí de Palma després d'esgotar l'aforament fa uns dies.

0: I d'un ple fenomen a la gran pantalla de l'adaptació lliure de l'Odissea d'Homer feta per Christopher Nolan, sentim aquesta banda sonora, el periodista, escriptor i també músic Carlos Garrido proposa un viatge al cor del poema èpic. Garrido, recordem, és autor de Jo Odisseo, un monòleg que fa anys interpreta l'actor Rodo Gené, i també, recordem, va fer Duermes y me olvidas, un assaig novel·lat sobre la Ilíada, publicat el 2005. Ara, aquest monòleg que podreu sentir aquest dissabte a les 10 al Rivoli de Ciutat és una visió diferent i divertida de com redescobrir l'Odissea.
1: I nosaltres en volem parlar amb en Carlos Garrido, que és aquí. Com estàs, Carlos? Benvingut.
2: Com esteu? Encantat d'estar aquí una altra vegada.
1: Mos ha dit un ocellet, gràcies, que no has vist la pel·lícula en Christopher
2: Nolan. No vull veure.
1: No tens cap interès de fer-ho.
2: No tinc cap interès. Porto... la història d'això és que jo porto molts anys, des que era bastant jovenet, llegint l'Odissea. És un llibre que m'ha acompanyat, aquests llibres que, mira, que al llarg de la teva vida han tingut un paper. I clar, vaig fer això que heu dit, vaig fer també un espectacle que es deia Els guerrers del passat tornen a Son Real, que era una versió de la Ilíada a Son Real, que jo pensava no vindrà ningú aquí enmig de la nada de Son Real i tal. Pues van tenir 300 persones, 3 dies, saps? I clar, quan vaig veure anunciat, un dia passava, jo ja no volia fer res més, ja estava, ja dic, mira, ja tinc una edat, ja estic cansat, i ja... Però vaig passar per davant del Rivoli i vaig veure el cartell de l'Odissea. I vaig dir, ah, després tants d'anys llegint l'Odissea, i ara que t'ho posen en bandeja, no?, en safata, hauries de fer alguna cosa. Però ho vaig fer amb una mica d'escepticisme, no? Perquè, clar, és una sala gran i tal, però, bueno, ha funcionat. No sé com surt la gent, perquè és una interpretació una mica rara, però, bueno, ahí estamos, con Homero. Jo, a casa meva, tinc l'ordinador i un busta d'Homero al costat.
1: Ah, sí?
2: Me vigila, me vigila, me fot unes bronques que no...
1: És a dir, que per una banda sou llegidor de l'Odissea, analista, que fa molts anys que la teniu al cap i que és allà com el vostre llibre de capçalera, però per altra també heu aprofitat la vinentesa de la pel·lícula per fer aquest espectacle.
2: Clar, perquè és que la pel·lícula a mi no m'interessa, perquè clar, jo l'Odissea me la sé de memòria, i jo tinc la consciència que l'Odissea, des del punt de vista que m'interessa a mi, això, que no és d'un llibre d'aventures, sinó és un llibre de profunditat psicològica i és un llibre vitalista, no? És molt difícil de passar al cinema, això. És molt difícil. Amb la qual cosa és normal que quan se fa una pel·li com les que s'han fet fins ara, pues sempre se queda una mica superficial, saps? I bueno... ha fet un gran favor, perquè jo ara obro l'Instagram i tot són coses de l'Odissea, que fa 2 anys era impensable, això.
1: I que s'han reeditat un munt de llibres, també, que no només de pel·lícules, sinó que s'ha tornat a posar sobre la taula l'Odissea.
2: Sí. Amb un tema que la gent no parla massa, però que és un tema important, que és el tema de les traduccions. Clar, l'Odissea planteja un problema, el típic problema d'un llibre clàssic, no? Que és que segons com sigui la traducció, tira una mica d'esquenes. No pel llibre en si, sinó perquè has de trobar una traducció que realment te xerri, no? Que t'arribi. I molta gent se queda a la meitat perquè li resulta molt feixuc llegir una cosa en un llenguatge antic i tal. Però, bueno, quan entres, el fet de que hi hagi un llenguatge antic és una riquesa.
1: Total. Quina és la traducció que t'agrada més a tu, Carlos?
2: Bueno, mira, jo, curiosament, mira també aquestes coses del destí. Jo, a final d'any passat, vaig voler fer un canvi de vida i me'n vaig anar uns mesos a Barcelona. I, per curiositat, un dia mirant per internet, vaig cercar el nom del traductor d'Homer, de l'Odissea i de l'Iliada, que a mi m'agradava més, que jo havia llegit més, que és en Lluís Segalà Estalella, que va viure a començar el segle XX. Però jo no sabia res més que el nom d'aquest home, que jo ho tenia molt vist. Perquè... I aleshores vaig veure una foto seva i vaig dir, ostres, aquí hi ha una història. I vaig començar a investigar i me vaig passar 2 mesos investigant la vida d'aquest home, que va morir aplastat per la seva biblioteca durant un bombardeig dels italians que sortien de Palma sobre Barcelona, a la famosa bomba del Coliseum, que va morir, van morir milers de persones, saps? Clar, és una història, no?, increïble, i a mi m'agrada moltíssim perquè aquest pobre home no l'ha fet cas ningú, perquè era, era sí, una mica conservador i tal, i no estava en la línia d'aquell moment, però a mi la seva traducció me sembla perfecta i jo tinc diverses de les edicions seves i és una cosa que algun dia també m'agradaria reivindicar.
1: Això ho has inclòs al monòleg? Perquè
2: no, no, perquè és massa, massa bibliogràfic. Jo no sé si la gent se dormiria a les butaques del Rivoli.
1: Bé, però això te dona per una altra història.
2: Bueno, sí, ahí està.
1: Perquè en aquest espectacle de Rivoli que ja hem dit abans amb en Celestí, que ja el vàreu fer, va ser un ple absolut i he hagut d'obrir una nova data aquest dissabte perquè no hi
2: sí, la gent va, va quedar fora, va sí. quedar fora. Sí, sí, sí.
1: Què hi veurem?
2: És un... Jo diria que és un una format heterodoxa. És a dir, quina és la seva intenció? La seva intenció és no parlar de lo que tothom parla quan parla de l'Odissea, no? Sinó donar pistes a sa gent per incorporar les aventures i les coses que passen a l'Odissea a la seva pròpia vida. I aleshores, per fer això, agafo experiències de la meva vida, no perquè siguin molt importants, sinó perquè serveixen d'exemple, no? I a partir d'això li dono una mica la volta al tema de l'Odissea, que no sigui una cosa llunyana, clàssica, literària, apolillada, no? Sinó una cosa que tothom ha pogut viure i que és una, en certa manera, és un manual per enfrontar-se a les dificultats de la vida.
1: A sa vida, sí. Quin personatge t'agrada, Circe, Penélope?
2: Bueno, a mi tots, realment. Home, jo crec que a mi hi ha un personatge que li tinc molta simpatia, que és Nausicaa, que per cert es veu que la pel·lícula aquesta ho ha obviat, ho ha suprimit, que és una lota, la filla del rei del país dels Feacis, que recull a Odisseu quan està mig mort a la platja. I el porta, el salva i el porta a la cort del rei i tal, i gràcies a això se salva. I aleshores a l'Odisseo, que és un trasto, perquè si tu analitzes el que és l'Odisseo, és un trasto, és mentider, és un egoista, li vol fer com una mena de, no, vol parlar bé amb ella i li diu, no, és que tu me recuerdas a una palmera que vi crecer en un altar y que me dejó estupefacto y tú eres así, oh mujer. No, digo, bueno, por favor, es decir, una princesa jove, guapa y tal, dile que se sembla una palmera, em sembla una mostra de poca categoria. I tots els... Cada personatge d'Odissea té un lloc a la teva vida, en realitat. Jo crec que tothom...
1: És així. Tothom té una Penélope.
2: Tens una Penélope, un Ulisses, que se'n va...
0: Sí, i que... Clar, personatges que connecten en cada un de nosaltres, no? Amb clar. Aquesta societat. No sé com connectes l'Odissea amb l'actualitat, en aquest
2: bueno,
0: monòleg.
2: Bueno, és que no necessàriament ha de ser l'actualitat. Tu contes històries teves. A mi m'agrada contar... Jo tot el que faig, o el que feia, perquè ara faig poc, està basat en la primera persona, com periodista. És a dir, a mi me costa molt sentar càtedra. A mi quan faig una cosa m'agrada contar una experiència meva perquè puc contar detalls, la puc fer més divertida i la puc fer més propera al públic. No? I en aquest cas és per això que he agafat aquest punt de vista de l'Odissea per dir-li, ojo, que l'Odissea vostè la pot llegir o pot veure la pel·li, el que vulguis, i se trobarà coses seves allà. No? I prova d'això és que l'Odissea se va escriure no, perquè Homer probablement no va escriure res. Se va transmetre oralment. Però a l'època antiga dels talaiots, és a dir, 800 anys abans de Crist. I fixa't tu, avui en dia, tothom sap el que és un cavall de Troia, un troiano, pues que és un troiano.
0: Sí.
2: És això, no? Tothom sap el que és el cant de les sirenes, tothom sap el que és el telar de Penélope. És a dir, són símbols que són immortals.
1: T'han calat molt.
0: Simbologia.
1: T'han
0: calat molt.
2: I és perquè funcionen.
1: Sí.
2: Perquè aquest és l'únic. Perquè... El secret és que les coses que sobreviuen a les diferents cultures i als diferents temps és perquè funcionen, mm-hmm. perquè són bones.
1: I perquè toquen a l'ésser humà, que és allò Exacte. Que has dit al principi, que és allò que te connecta amb l'Odissea.
2: Exacte, mm-hmm. I l'Odissea és un tresor en aquest sentit, no? Mm-hmm. I està molt bé que ara estigui de moda.
1: I he llegit aquest estiu, és possible, que possiblement hauria passat per les Illes Balears.
2: Bueno, tot això és tot una història. És a dir, hi ha diverses referències. L'única presumpta biografia de Nomer, presumpta, perquè se va escriure a l'època romana i a l'època imperial, és a dir, ja molt tardana, la va escriure un autor que no sabem qui és, que se deia Pseudo Herodoto, conta la història de Nomero, que diu que se deia Melesígenes, nacido en el Meles, que era un riu d'Esmirna, i diu que en un determinat moment ell comença a viatjar pel Mediterrani i arriba fins a Andalusia, pràcticament, amb la qual molt probablement passa.
1: Hauria passat per
2: hauria passat, si això és vera.
1: Clar.
2: I que en el decurs d'aquest viatge agafa una malaltia, torna sec i se queda durant una època a Ítaca. I allà li conten la història d'en Odisseu. I a partir d'allà comença. Això és el que diu aquest, que és l'única documentació que existeix. Uh-huh. Després hi ha moltes teories. És a dir, hi ha teories de que la isla de les Trigones, que era Menorca, que la illa de Circe era Mallorca, jo què sé. Això és impossible, perquè la geografia exacta jo crec que no existia. És a dir, jo crec que, en certa manera, són coses mitològiques que s'havien conservat i que és molt difícil que fos com una mena de mapa. No? Mm-hmm. Va haver un helenista de començament del segle XX, que es deia Víctor Berard, francès, que va agafar un barco i va reconstruir tot el que, segons ell, era
1: el viatge.
2: I no va passar per les Balears.
1: No va passar per Balears, vaja.
2: Però va arribar fins al Perejil.
1: Ah, sí?
2: Sí, és a dir, que el viatge era llarguíssim, segons ell. Sí, sí.
1: Mm. Wow.
0: I deus agafar la guitarra en aquest monòleg, també.
2: Sempre.
0: Sempre.
2: Sempre, perquè un tio tot sol, xerra en l'escenari, a veure si m'entens. Jo canto fatal i només sé tocar 3 o 4 acords. Però és una variació, entens? I com no tinc dobbes per tenir un ballet ni tenir algun tipus d'entreteniment, pues mira, agafo i faig un fons musical.
0: Fas un fons. Anava a dir que fas 4 acords o fas una composició expressa que hagis fet.
2: Bueno, empleo música meva, però no faig cançons senceres, perquè talla el rotllo. És a dir, si tu estàs xerrant i li fots al públic 3 minuts d'una cançó, ha de ser superbona, perquè la gent no comenci a badallar. Uh-huh. Aleshores, la meva especialitat són les microcançons. Uh-huh. 1 minut i mig. Uh-huh. Per crear l'atmosfera, però després ja ho deixes.
1: I contar aquest monòleg, aquesta història de l'Odissea vista per Carlos Garrido,
2: sí,
1: ho veurem així, El secret de l'Odissea, El secret de l'Odissea, en castellà, un monòleg de Carlos Garrido,
2: sí,
1: que es farà aquest dissabte, dia 5 de setembre, a les 10 del vespre, a la sala Rivoli. Encara queden algunes entrades, a dir
2: sí, que queden entrades. Sí,
1: la queda, gent
2: sí,
1: que
2: sí,
1: vulgui
2: sí.
1: Provar aquelles butaques i escoltar aquesta història fantàstica.
2: Se poden dormir, eh? Jo no m'afec si se dormen. Sí.
1: De la veu d'en Garrido, encara hi sou atents. Carles, abans que te'n vagis, t'hem preparat unes preguntetes per tu també.
2: Digues.

0: El paraulòmetre.
1: I de Carles Garrido, les preguntes te les farà a Maria Pons, que acaba d'entrar en aquest estudi. Maria, què li demanem avui en Carles? Amem.
2: I de, per començar, Carles, quantes vegades has rellegit l'Odisseu?
3: Uf, no ho he comptat, eh? Però unes 20.
2: Sí mateix?
4: Unes 20.
3: Jo crec que sí. Perquè he fet feina sobre l'Odissea. És a dir, no només per plaer, sinó a vegades he tingut que rellegir-la per...
2: analitzar, prendre punts...
3: Per fer, com he fet dos o tres formats sobre això, i no ha passat cap pena, eh? M'agrada de tant en quant la torno a rellegir. Hi ha un secret per dir als espectadors o als oients, que és que si l'Odissea sembla una mica feixuga al començament, és bo llegir-la per bocins. No passa res. És a dir, en lloc de començar des del primer i tal, és igual.
1: Se pot començar per mig.
3: Per on vulguis. Sí. Agafes un capítol i ho llegeixes. I és tan bo que t'agradarà i aleshores després agafes un altre i un altre i no perds res el llibre. Com tothom sap la història, saps?
2: No perds el fil.
3: No perds el fil.
2: I què és el que més t'atreu de l'Odisseu? Una situació, un personatge, una peripècia, una part del relat... Clar, moltes coses. També és mal de fer elegir.
3: A mi el que m'agrada és la manera que té Homer de narrar. És a dir, hi ha tota una polèmica culta que diu si Homer realment va existir o no. Si van ser els rapsodes, els poetes d'altres generacions que van fer una obra col·lectiva i que en realitat ell no va existir. Jo això no ho crec. Perquè hi ha una saviesa narrativa tan bona. És a dir, hi ha unes situacions tan ben trobades, saps? Com quan en Odisseu li diu al Polifemo mi nombre es nadie. És genial, això. És a dir, això no s'ho inventa qualsevol, no? Perquè això és una manera de dir quan tu me vulguis matar no me podràs denunciar perquè no saps com me dic, no? Doncs és això per mi el gran valor. Està molt ben contada. Els personatges són fantàstics i les situacions funcionen.
2: Clar, moltes capes i moltes coses, però lo que manco t'agrada, si se pot dir qualque cosa?
3: Bueno, no sabria dir-te lo que manco... per un lector d'ara, igual resulta una mica sorprenent el final, perquè no és final, perquè després, és a dir... després de la matança dels pretendents i tot el que passa, al final acaba d'una manera una mica sobtada, que és quan tots els familiars dels pretendents van allà per venjar-se i finalment arriben a un acord implícit i acaba així. Per un lector normal, igual dius, això acaba una mica raro.
1: Això és
3: no?
1: Pel·lícula, sí. S'inventen una fantasia, perdona-me
2: sí.
1: Un poc.
2: No ho volia clar. Dir, però al final canvia.
3: Clar, per això. Clar, no, moltes visto. Coses canvien. No.
2: Clar, tant d'anys de l'Odissea, no? I de passar pena i en el final, pum, i ja acabat, no?
3: Sí, dius, no saps. Però bueno, però igual està bé, perquè tu pensa que probablement hi havia un altre final, però s'ha perdut. Això també pot passar.
2: Clar, també.
1: L'Odissea, el secret de l'Odissea, per Carles Garrido. Carles, moltíssimes gràcies.
3: Oh, gràcies a vosaltres per fer-me cas.
1: Només faltaria. I nosaltres tornem demà, Maria,
5: demà.
1: Celestí, Miquel, Toni Cardell ha estat al control tècnic. Demà una nova edició de Tèntol. Vos esperam aquí a les 3 en punt. Ara vos deixam en xiu-xiu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. Les matriculacions de vehicles a les Balears pugen un 18,4% respecte de l'any passat. Del gener i fins l'agost se n'han registrat més de 21.000.
2: Són dades publicades per les patronals del sector Ganvam, Facunato i Enfac. La majoria de vehicles matriculats són elèctrics, híbrids o de gas, seguits per vehicles de gasolina i, en menor mesura, de dièsel. D'altra banda, augmenten les matriculacions de vehicles particulars, així com els destinats a rentacar, que es disparen un 42% respecte de l'any passat. En canvi, baixen els vehicles d'empreses.
1: Tot això quan encetem el mes de setembre amb canvis en el preu del combustible. A partir d'avui, el dièsel es torna a bonificar amb 20 cèntims al litre, el doble del que es va aplicar durant el mes d'agost. Mentrestant, la benzina passa just al contrari. El descompte baixa de 10 a 5 cèntims al litre.
2: Entra en vigor així la clàusula especial que el govern central va introduir al pla anticrisi com a resposta a la guerra de l'Orient Mitjà. Molts conductors demanen que aquest tipus de bonificacions es mantinguin.
3: Depende del coche para el tema de trabajo, entonces así que lo necesito, entonces para mí vendría mucho mejor. Que sí, que lo mantenga, por favor.
4: Bueno, yo utilizo siempre utilizo mi coche y bueno, sea caro o menos, este es mi... Con esto voy a mi trabajo y vuelvo y siempre es bueno una ayuda del gobierno.
1: Canviem de qüestió. El PSIP arrenca el curs polític demanant que s'apugi 2 euros l'ecotaxa i que es mantingui durant tot l'any.
2: Així ho ha anunciat la candidata socialista a la presidència del govern, l'actual secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, qui recorda que la presidenta, Marga Proens, va proposar un debat polític general, però que no es va executar pels pactes pressupostaris de Vox.
5: No farem una pujada que nosaltres voldríem, farem la proposta de pujada que va fer el Partit Popular i la senyora Proens, perquè jo crec que és una pujada que, si és la seva proposta, no tindran cap problema en assumir i cap problema en dur endavant.
1: A partir d'avui, els joves de fins a 35 anys poden sol·licitar el bo de lloguer jove, una ajuda de 250 euros mensuals per al pagament del lloguer.
2: Els interessats tenen fins al 30 de setembre per demanar-la i es poden subvencionar fins a 24 mensualitats, és a dir, 6.000 euros per persona. S'hi poden acollir contractes de lloguer d'habitatges de fins a 900 euros o habitacions de fins a 450. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha demanat al govern estatal que ampliï els límits per accedir a les ajudes a la pròxima convocatòria.
6: Ya venimos solicitando de forma insistente que se aumenten esos límites para que aquellas personas que están pagando pues hasta 1.200 euros de alquiler puedan aspirar también a estas ayudas de 250 euros o aquellas personas que paguen más también por habitación pues pueden también aspirar a esas ayudas, ¿no?
1: En la plana de successos, detingut un home de nacionalitat alemanya en una operació contra el tràfic de drogues a Eivissa. La Policia Nacional ha requisat quasi 28 quilograms de ketamina, més de 7 quilos de cocaïna i 22.000 euros en efectiu.
2: La Policia Nacional l'ha batejada com l'Operació Estiu i es va iniciar quan els agents de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat va detectar un ciutadà alemany que s'havia desplaçat a Eivissa per vendre estupefents durant la temporada d'estiu. L'home ha estat posat en disposició del jutge, que ha decretat l'ingrés en presó provisional.
1: I ferit greu, un home de 51 anys després de caure des d'una alçada de 7 metres al torrent de Ses Llemes a Sóller.
2: L'home ha patit diverses lesions i ha necessitat un rescat aeri a causa del seu estat i les dificultats per accedir a la zona. Hi han intervingut efectius del parc de Sóller i Sa Milana l'ha traslladat de la zona de la caiguda fins a una ambulància que l'ha dut a l'Hospital de Son Espases.
1: Amb aquesta informació arribem a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Xup-xup, encara feia el programa. A nosaltres mos queden tres programes, a vosaltres quants?
1: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: com va això?
1: Com va aquest jet lag, companys?
2: Jo ahir me'n vaig anar a dormir a les 10 i feia acudits.
1: El costum.
0: Espera, un segon, que t'havien censurat.
3: No se m'ha sentit.
1: Tornem a començar.
3: M'han censurat.
1: Tornem a començar. Lluís Fortes, mos puges el volum de
0: Espera, un segon, què està passant? Que Jordi s'ha de canviar de micròfon.
3: Estic bé aquí.
0: Hola.
3: Com això que fan les superbenes?
0: Que sempre ho fas? Un, dos.
1: Sí.
0: Sempre ho fan.
1: Tornem a començar, idò. Aquesta prova t'han de fer abans, eh?
0: Va.
1: Ja sabia, ja hem arribat.
3: Molt bona.
1: Xavi Oliver, com va aquest jet lag?
3: Idò, jo ahir me'n vaig anar a dormir a les 10 i xerrava i feia acudits i deia coses.
1: El costum. Vinga, jo me'n vull amb força, amb molta força per afrontar aquesta primera setmana de segona temporada. No és la segona temporada, és la tercera. Hem d'estar a l'alçada i vos vull amb força.
0: Home, important, allò que dinam, ja ha dinat un pokeball, avui així que ven amb molta força.
3: Com és això? Has dinat d'un Pokémon, has dinat.
0: Pokeball.
1: Moltes gràcies per haver vengut.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Hasta con todo, gràcies. Pokémon,
0: hasta con todo. Per aquell moment en què entrevistàvem uns, no sé què havíem fet de Pokémon.
1: Un joc
0: de Pokémon. I Nines va tancar l'entrevista d'aquesta manera. T'imagines, Jordi, tu encara no eres Jordi.
3: Jo hi era,
0: Ahir era d'aquest dia. I diu, bueno, que vagi bé, hasta con todos.
1: Gris.
0: Bé, no passa res, coses que mos passen a tots.
1: Una cosa, cada dia hem de dir de què hem dinat, perquè...
0: Què hem menjat per dinar, trobes?
1: Ahir, sa mare d'en Jordi li va dir,
3: has
1: dinat una panada.
3: Me va enrenyar. De fet, avui he fet petició oficial a Nines i he dit, hem de deixar de dir el que dinam, perquè si no m'arrenyem molt.
0: Però tu anaves bé avui amb el dinar? Home.
3: Avui sí, avui estic orgullós.
1: Venga,
0: sé que no anaves gent bé.
3: Avui he fet una ensalada de pasta. Home.
0: L'has fet a tu?
3: L'he fet jo.
0: I tu, Inés? Que...
1: Has tornat gran, Jordi.
0: Inés no m'ha menjat gaire avui.
1: Bé, jo, és que ha passat una cosa. No sé si mos sentiran des de forn de refugi de Bunyola. He demanat un entrepà avui per dur-lo, i l'he demanat de llom. Mira, i quan ha arribat l'hora de dinar, l'he obert i no era de llom, era de formatge.
3: Sí, sí. A més, hem de dir que ha estat un gran moment on tu, mentre l'obries, deies, uai, que bo avui, que m'he fet un entrepà de llom.
1: No és que ells s'han equivocat, sinó jo crec que he agafat l'entrepà de qualcú.
0: Podria ser. És a dir, qualcú ha tingut un moment d'alegria avui, en el moment en què ha obert el paper de plata i ha trobat un bon tros de llom allà.
1: Paper de plata.
0: Que de nines.
1: Paper de plata.
0: Com se diu?
1: D'alumini.
0: Ah, d'alumini.
1: No, un moment. Jo no ho sé. Albal.
3: Albal.
0: Sí, Albal et sa marca, és com els clínics.
1: Idò, no poden dir marques aquí, eh?
0: Uidò, tot tancant el programa.
1: Començant bé.
0: Au.
1: Avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic.

0: xiu-xiu mos agrada fer servei públic per davant de tot, és a dir, informar-vos de les notícies més destacades de les Balears.
1: I avui precisament tenim una notícia molt i molt important a donar-vos.
2: Parau atenció perquè el gegant del Lloseta, en Sebastià, així no, el gegant, és objecte d'absolutament totes les mirades. No xerram d'un gegant de poble com qualsevol altre. Estem xerrant d'un model, d'en John Cortajarena de gegants, d'esquen de les colles geganteres. Si cercau gegant de Lloseta a Google, el trobareu a ell, és en Sebastià. El gegant de Lloseta és protagonista de totes les trobades geganteres que hi ha a Balears. Cercau-lo i entendreu perfectament de què estem xerrant, però perquè vos faceu una petita idea.
1: És un gegant jove, ben plantat, ben pentinat, una fesonomia ben marcada, es veu.
0: Mira, jo vaig fer això, de cercar-lo a Google, i vaig dir, però què és això? És un gegant? És en Joan Cortajarena?
1: És en Zeus?
0: És en Zeus?
2: Vas dir, això per Bunyola no sabeu?
0: No, en Mateu, no és així? El nostre gegant.
2: Però sobretot hem de dir que el que més destaca d'en Sebastià és aquests abdominals que ni la Marta Sampas arriba a tenir. Eh?
0: No, no, molt per favor, cercau-los, impressionant.
2: Jo el definiria bàsicament com un...
0: Bé, he de dir que, si no el voleu cercar, més endavant penjarem un vídeo perquè nosaltres l'hem anat a cercar en Sebastià, però bé, no vull fer spoiler.
2: Per favor.
0: Perquè jo me demano, clar, no sé si això s'ha fet a posta, no sé si en Sebastià està dissenyat expressament per la gent de Lloseta. La gent de Lloseta va demanar que en Sebastià fos així. Què en pensa la gent de Lloseta del seu gegant en Sebastià Sexbomb?
2: Idò, això és el que jo m'he demanat i què he fet? Anar a
0: Lloseta.
2: He anat a Lloseta a fer periodisme. Però sobretot, i el més important d'aquesta ruta era conèixer en Sebastià. Era molt important. Però primer veurem què en pensa la gent d'aquest ídol que tenen en el poble. Anem darrere el gegant de Lloseta. Us han dit que és com a molt guapo.
3: És molt guapo, està. Vaja, ja. Però ja està molt guapo.
4: A nosaltres m'agrada molt veure-ho allà exposat. Mos hi feien fotos.
3: Ben vestit de pollet, està molt bé, però ja.
2: I te representa aquest gegant?
3: No, jo no, perquè jo hi he viscut una altra època.
2: És que és vera que és una altra època. És un, com un nou concepte de gegant, sí. Jo crec.
0: És que és un gegant modern,
2: sí.
0: D'avui en dia.
2: Estem acostumats a que tingui un poc aspecte. Sí.
0: Sí. És
1: a dir, que pren proteïna...
0: Exacte. És un gegant gimbro.
1: Menjar... Exacte. I inverteix en criptomonedes també, o no?
2: Segurament, no li han demanat, però... Però sap què passa? Que jo crec que gegants estem acostumats en aquesta figura més com a de rondalla, aquest aspecte...
0: Mira, el gegant normalment tenen cara de pa, i aquest de pa no té res. Nosaltres hem de dir que des de xiu-xiu ja l'han batiat com a esquen de Lloseta i fins i tot podríem dir que és esquen de les Balears. Jo crec que quan el vegeu estareu d'acord amb nosaltres.
2: Sí, sí, així l'han batiat nosaltres, però la gent de Lloseta no sé si n'està del tot d'acord amb tot això.
5: Sí, no està malament. Sí.
2: Sobretot ell, no? Sarlota.
5: El més guapo que ell, no. I perquè els devien voler fer guapos, segurament. Diguem, ara sortirem de lo normal.
2: Fa bon veure, no? Quan els veus per aquí al poble, dius, eh?
5: Sí, sí, sí, sí.
2: És un poc Ken, no? Un poc d'esquen de na Barbie.
5: No, no sé què t'he de dir.
2: Clar, m'ha tirat aquí també.
0: Ha estat empagaïda aquesta dona, no se volia banyar.
2: Sí, o potser no sabia qui era en Ken. Jo crec que...
1: A veure, però vols dir que Lloseta tothom sap com és el seu gegant?
2: I doncs la majoria sí, que això poc passa. Jo crec que hi ha molt de pobles que la gent no té molt en compte el gegant, però el Lloseta sí se'l té.
0: És que és impossible no tenir en compte el gegant de Lloseta.
2: Però clar, hi havia gent, és vera, que encara no l'havia vist. Però, per aquell despistat, ja estàvem nosaltres per alegrar-li el dia i la vista. I, de fet, van trobar un lot també un poc Ken, que no l'havia vist mai, així, i li he ensenyat.
6: No l'havia vist. Un culturista?
2: És un poc com tu, s'apareix a tu.
6: No, sí, sí, ojalà. Han de fomentar la salut i la bona alimentació, i mira, pues, una figura que canvia el segle XXI.
2: Creus que vos representa?
6: Per la meva banda, jo opinc que està bé, no està malament.
2: A qui te recorda, per exemple?
6: En Arnold Schwarzenegger.
2: Totalment, és increïble.
6: Amb la camisa mig oberta, amb els pectorals, amb els abdominals, és brutal, és brutal.
2: Bé, i dona hora bona per tenir aquest gegant.
6: Mira, jo estic supercontent, mare. És que no ho sabia, pensava que era un gegant d'aquests antics que van vestits per fer balls de bot i tot això.
2: És que crida molt l'atenció.
6: Pensava que era d'aquest estil, per això el tenia vist, però aquest nou no. Per res, per res.
2: Supos que a partir d'ara aniràs a veure gegants.
6: Hombre, això està a sopar, per supuesto.
2: Fa bon veure.
6: Sí, ara sí.
0: A veure, això vol dir que els al·lots de Lloseta són així? Perquè si han fet el gegant, Sebastià, així, vol dir que Lloseta hi ha molt de gimbro? Moltes abdominals per Lloseta?
2: Ni deu bé. Però hi ha un pot de tot, eh? Mm-hmm. Perquè és per què... Representar a tots els llosatins i llosatines no ho fa exactament. Aquest era en Sebastià. Com el veus tu?
7: Massa quadrat.
2: Massa quadrat.
7: Parell de gimnàs. Sí.
2: Vos representa trobes en els llosatins?
7: Espera, que jo me represento amb aquesta panxa en el costat seu.
2: Bé.
1: No? És vera, però almenys. Qui té abdominals? Hi ha un molt baix percentatge de la població. Home, de qualque
0: sí.
1: Manera,
0: és que costa de fer... molt d'aconseguir.
1: Home, imagina't. No pot fer res. El que has de fer és fer abdominals i menjar poc. Escolta, i de... Els gegants, de qualque manera, també han de ser com nosaltres un poc, o no? Com han de sentir representats.
2: No sé, talment com nosaltres.
1: No ho sé.
0: Però i què deuen pensar els altres gegants? Deuen tenir complexa?
2: Els hi fa vergonya sortir.
0: Exacte. Se deuen variar. Diu, jo no vull anar davant en Sebastià, que me veig més gros.
2: No,
0: o gras.
2: Bé. No ho sé, però és vera que també pot ser que recordi gent d'altres pobles. Hi ha gent que li recorda que no troba que representin els llosatins, però sí a altres municipis.
0: Ah, sí? Mm-hmm.
2: Sí, sí. Escolta-ho.
8: No té semblança a ningú de per aquí. No sé, diuen que és un personatge de Mancor. No sé si és el que el va fer o el que el degué fer, degué agafar aquesta fesomia. I
2: com el veus tu? Té bastant d'èxit, no?, quan surt.
8: Sí, té acceptació, vull dir que no és a dir comentaris en contra.
2: A qui te recorda tu, per exemple? No sé si a qualsevol de Hollywood...
8: No, ell no. Ell sí que li troba una fesomia d'una lota d'aquí, de Lloseta, però ah. Ell no.
2: No trobes que no, el Lloseti no són així?
8: No. Més bé per ell vinir solament que Lloseti.
0: La pregunta és, Jordi, en qui s'ha inspirat? En Sebastià.
2: Ho sabem.
0: En qui està inspirat en Sebastià?
2: Ho sabem. O sigui, no és una persona de Mancor. D'acord. És de la poble. Uh-huh. Però ja...
0: En Sebastià existeix a la vida real?
2: En Sebastià existeix a la vida real i no és...
0: I tu ho has descobert qui és?
2: És de la poble i tenim un nom.
0: D'acord.
2: Que veurem més endavant.
1: Molt bé, molt
0: Estic
1: bé.
0: Estic nerviosa.
2: Sí, sí. Però, clar, jo el que havia de fer era conèixer en Sebastià.
0: Home.
2: Havia de conèixer en Sebastià.
0: Ho has aconseguit o no?
2: I després d'hores i hores recorrent Lloseta, demanant a la gent, he pensat que ja era hora de veure en persona en Sebastià. No ha estat fàcil, perquè no era enmig de la plaça. Jo pensava que el trobaria per allà. Però no, estava guardat un magatzem esperant la pròxima quedada de gegants. Però tranquils, que després de contactar amb el president de la colla de gegants de Lloseta, Joan Pep Coll, ha aconseguit trobar en Sebastià.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Molt bé, bona feina de periodisme.
0: Això és periodisme.
1: És un detectiu.
2: I he pogut xerrar amb en Joan Pec Coll i també en Toni Pérez, que és el regidor de festes de l'Ajuntament, i m'han contat un poc què passa amb en Sebastià.
0: Mm-hmm. Quina fita.
2: Quin èxit.
0: Jordi.
2: Primer de tot, quin èxit en Sebastià, no? Ara demanàvem a la gent de Lloseta i tothom sabia qui era.
9: Sí, és bastant conegut tot el Reiguer i comença a ser conegut...
10: I part de Mallorca.
9: Part de Mallorca.
2: Com surt aquest gegant així tan curro, tan guapo?
9: No, aquesta idea va sortir de Manel Alba, que va ser qui va fer els dos gegants nostres. Són autèntics, o sigui, són dos gegants que venen de dues persones que existeixen de veres. Vull dir, no... Sí, sí. Veritat que un excitazo. O sigui, podem anar a les trobades que vulgueu, que tota la gent quan veu en Sebastià, vamos, treu la càmera de fotos, vau fer fotos amb ell i és una passada.
2: En això anaves, com són aquestes trobades? No sé si notau que destaca per damunt la resta de gegants, normalment.
9: Quan te'l dus a damunt, te comences a sentir, guapo, tío bueno, ostres, oh my god, han arribat a sentir, sí, també. Sí. I la veritat que dius, oh, que bé, que me diuen, ah no, però el diuen ell. No,
10: claro, és com que... Quan surts de davall del gegant, torna a ser realitat. Sí. Eh?
0: Guapo! Tio, bueno! Jo vull anar a una trobada de gegantes
1: sí?
0: de Lloseta.
1: Li diràs aquestes coses, com
0: home,
1: les professors sí? d'allà a Andalusia.
0: Sí, exacte. Escolta, si ho diu en Joan Pep Coll, que és el president I també en Toni Pérez, el regidor de festes de l'Ajuntament de Llors, t'ho poden dir naltros,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, sí, sí.
0: Ja està. Okay. Tenim clar... el permís, sí, han fet aposta. Per cert, en Manel Alba, que és el creador d'en Sebastià, és constructor de gegants i bestiari popular a Mallorca, molt conegut. Per tant, suposo que ho va fer en tota la intenció del món.
2: Exacte, perquè en Sebastià té una explicació darrere, no és així perquè els hi feia il·lusió. Amen. Té un motiu, té un motiu. Diríeu que vos representa en el Llosatins i Llosatines, aquest Sebastià?
11: Com a miners, jo crec que sí.
9: Com a miners sí que s'hi deia aquesta. Els miners realment estan fortots i quan representa una professió d'aquí de Lloseta, pues sí, mos representa, claro que sí.
2: A qui vos han dit que s'assembla, per exemple? Ja que recorda cares conegudes, que, quins noms han sonat?
11: Ha sonat un parell de noms.
9: Sí. Bé, jo no vull dir qui no m'ho han dit, però una personalitat molt important del govern d'Espanya.
2: Sí. Molt bé. Sí, sí, ha sortit. Nosaltres mos han dit Arnold Schwarzenegger un poc, també. Sí.
11: Però està més fort que en Arnold.
9: Sí. Està, sí, i més famós, sí, sí, per suposat. Vols pensar que aquí tenim en Sebastià? Què és això?
11: M'ho han dit d'en Ken, de Nebarbi.
9: En Ken de Nebarbi, sí. Això m'ho diuen moltíssim.
0: Ah, vols? I d'on anàvem mal encaminant nosaltres. Sí,
2: sí. Una personalitat del govern d'Espanya, alta...
0: Ha insinuat. Qui era això, el regidor?
2: El regidor, sí.
0: Ha insinuat el regidor de Festes de Lloseta que en Sebastià s'assembla en Pedro Sánchez.
2: És possible.
0: És possible.
2: No confirmarem ni dir que no.
0: És president, però és bastant, Sánchez.
2: És bastant possible.
0: No sé però... si té aquests abdominals, en Sánchez.
2: No ho crec. No ho sabem.
1: A veure.
0: No ho sabem. Ni ho volen.
1: Menuda inventada.
0: No, volen, tampoc ho volen sobre. Escolta, però clar, a Lloseta, idò, vol ser un miner, en Sebastià.
2: Vol ser un miner, que és la professió també típica. Mm-hmm.
0: Els miners no són braços que haurien de tenir, no abdominals.
2: Home, i també està... té braços, clar, té tot el que li demanis.
0: Ho té tot, eh?
2: A més, el llança camió així obert tot, eh?
0: Li
2: lleven dos o tres botons de més, en Sebastià. Però, atenció, perquè ja en xerràvem abans, s'ha obert un nou camí aquí, mm-hmm, i aquí un món de possibilitats és el que mos conten ara.
9: Són dos gegants que venen de dues persones que existeixen de veres, vull dir, no... Sí, sí. Un, bueno, en Sebastià és un jove de sa pobla, vale, que va ser
11: Toni Martorell, sí.
2: Toni Martorell, ja el cercarem, nosaltres.
9: Va ser campió, sí, de fitness de Mallorca.
2: I aquí, atenció, perquè s'ha obert una porta. Tinc notícies per tots vosaltres, per tota l'audiència. I tenim un nom, teníem un nom. Toni Martorell. I un únic objectiu, xerrar amb ell.
0: Trobar en Sebastià real... És a dir, en Toni Martorell!
2: Trobar el True Sebastian. I el dia 1 de setembre de 2026 vos puc anunciar, vos puc confirmar que dilluns de la setmana que ve, dia 14...
0: No, 17.
2: No, dia 14, dic jo. Dia 7 de setembre, en Toni Martorell vendrà a l'estudi d'IV3 Ràdio.
1: Molt bé! Espectacular!
0: Jo ja estic nerviosíssima.
1: Increïble, increïble.
2: Jo, si no ve vestit com en Sebastià...
0: Ha de venir vestit de miner.
2: Ha de venir ja de pagès, amb la camisa oberta, ja ho veurem.
1: Sí, sí. Oh,
0: Jordi, molt bona feina d'investigació. Eh?
2: Moltes gràcies i ja veurem aquest Sebastià.
0: Dilluns que ve, en Toni Martorell, que és la persona real que ha inspirat la figura del gegant de Lloseta, en Sebastià, que, per favor, si el podeu cercar a Google, l'entendreu, la feina que ha fet en Jordi. Nosaltres també penjarem un vídeo a xarxes. És impressionant aquesta creació de Manel Alba, representant els miners de Lloseta, que estan ben forts.

0: pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di sorriso.
1: La situació, un, dos, tres, sus.
2: Crec que no havíem estat tan bé mai.
3: Avui ha començat la temporada del raó, una de les més esperades pels pescadors recreatius de les Balears. El límit de captures és de 50 exemplars per persona i dia.
1: La veda implantada l'any 2000 ha permès millorar notablement la població d'aquesta espècie. Des d'aleshores, el pes mitjà del raó gairebé s'ha triplicat. Ha passat dels 26 als 70 grams. El raó representa aproximadament un 15% de totes les captures anuals que fa la flota recreativa de les Balears a les reserves marines estatals.
3: La temporada s'allargarà fins dia 31 de març.
2: Crec que no havíem estat tan bé mai.

0: IB3 Ràdio és diversió. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Xiu, xiu!
2: Hola, què tal? Bones tardes. Soc en Ferran i li volia dedicar aquesta cançó a una companya meva de vida, que som l'Ena. La cançó que havia pensat és Champagne Supernova d'Oasis. Espero que si l'escolta la disfruti molt.

0: enviar-nos els vostres àudios dedicant cançons a les vostres persones estimades. Ja sabeu que ho podeu fer en el 646-93-45-01. 646-93-45-01. Envieu-nos un àudio dient quina cançó voleu dedicar, en aquí i per què, i mos emocionarem tot plegats.
1: Sí,
0: no, que rius? Sí. Tu no t'has emocionat,
2: per no plorar d'emoció.
3: Sí, però és veritat que hi ha dedicatòries que són molt emocionals. Que sí.
0: Que sí, que sí.
2: I aquesta també. Com aquest programa.
3: Com aquest programa. Té un pot de tot aquest programa. És com una amanideta.
0: Per cert, avui, atenció, ja ho sabeu, 1 de setembre.
3: Exacte.
0: Què passa avui? I toca bé ser un 1 de gener per molta gent. Molta gent...
3: Comença avui.
0: Exacte.
3: Exacte.
0: Comença l'any.
3: Sí, sí.
1: Demà feis feina a qualcú aquí.
4: Estic de vacances, som funcionaris. Però...
0: Clar, exacte, especialment a vosaltres, els docents, mm-hmm. que avui ja definitivament heu dit adéu a les vacances.
2: Qualque dia els havia d'arribar, aquest moment. Mm-hmm. Després de 62 dies de vacances. Mm-hmm.
3: Jo no m'estranya...
4: Estic de vacances, som funcionaris.
3: A més, no m'estranyi que a setembre vos faci, se vos faci un pot costa per amunt. Nosaltres aquest problema és vera que no el tenim.
0: No.
2: Bé, sobretot...
3: Tenim d'altres.
2: Sí. Però sobretot Nines i tu no el teniu, que sou els que vos heu agafat més vacances.
0: No és vera, Jordi.
2: No.
3: Però vera,
2: però... Jordi, estiu, passant calor, agontant.
0: No, mos hem agafat totes les mateixes vacances. Ara que vosaltres no vos hagueu organitzat l'estiu i no les hagueu tingudes consecutives, no és el meu problema.
3: I que en Jordi digui això, quan vas a ser persona, que parau atenció, la setmana abans de començar el curs radiofònic, és a dir, és aquesta setmana anterior, hagi partit de vacances, ni més ni manco, que a Polònia... No podria anar un poc més enfora.
2: Així és.
3: Que tu m'ho diguis això.
2: Sí, sí.
0: I tu, Xavi, que t'has agafat una per juny, una per juliol i una per agost.
3: Espera, espera, que ara li toca a Inés. I tu, Inés, que t'has agafat? Bueno, es llevant la resta de l'any. Aquestes...
0: I tu, perdona.
3: I tu? Vol que repassem?
0: No, no.
3: Tenim 23 dies.
2: 20 minuts, i tu?
3: No. Però, Inés, 3 setmanes aquest estiu. O 4, no?
0: No, 3.
3: Què dic, 3? No. 4 setmanes.
0: No, és vera. No me n'he anat un mes.
2: No, van ser 3, no. Van ser 3 i 2 dies.
0: Gràcies, Jordi.
3: I 2 dies. Aquest 2 dies... No.
0: Mira, jo crec que podem marcar noves il·lusions en els calendaris, perquè tot això ja forma part del passat. I, a més, crec que els docents, estimats, ho necessitaran. Noves il·lusions. Mireu, el pròxim dia festiu, no vos poseu nerviosos, tranquils... Queda poc. És dia 12 d'octubre, dia de la hispanitat.
5: Ei, què tal, Xavi? ¿Cómo estás? Querido amigo, la verdad es que estamos contentos con la victoria de España.
3: ¿Qui és, qui és?
0: En Pedrerol.
3: En Pedrerol?
2: Sí. Pedrerol, com
3: Pedrerol,
2: va?
3: Vol
0: no,
3: dir,
0: és en Marcos.
3: Ah, Marcos, sí, més imitador.
0: Sí, imitador. A veure, a més, aquest dia de la hispanitat cau en dilluns.
3: Ah, ja m'ho demanes divendres, idò.
0: No.
2: No, hombre.
0: No,
3: ah, no. No, ara fora broma. No, aquest no, l'altre.
0: No, vos, ell ja fa càrrec.
2: Però això s'ha de fer un consens aquí, vols pensar?
3: Men, Jordi, tu també...
2: Ja m'ho queden jove, dies, tu, encara.
3: Men, això passa a totes les empreses, jo crec que passa. Que el més jove sempre va un poc més perdut, té més ganes de feina... Però si no em pot més
2: mirar... Tinc parit de ganes, eh?
3: Saben totes les tresques.
0: Ara, més val que vos poseu d'acord, perquè la tardor potser se farà llarga. Ja sabeu que comença dia 21 de setembre i durarà 89 dies i 21 hores. Mm-hmm. Farà llarg, sí, això. Sí. Vos aquí que poseu-vos d'acord. Mm-hmm. Bé, ja m'ho direu. Se farà llarg si no vos poseu d'acord, perquè exactament queden 121 dies perquè acabi l'any. Què vos pareix? Molt a poc.
2: Home,
3: molt
2: més del
3: que pensava. Segur, tant.
0: Jo l'he demanat en el xat.
3: En el xat, eh?
0: Tot... Jo crec que sí.
3: Bé, el xat s'equivoca bastant.
0: Bé, jo crec que ha encertat, així que sí, ja vos podeu posar d'acord. A més, molt de festius que encara queden, me sap greu informar-vos, enguany, cauen... en cap de setmana.
3: No,
2: ai, Déu meu!
3: Ara aquest any 2023 ha passat sí. Molt, diumenges i dissabtes eren festius.
0: Sí.
3: Ara vol dir que torna a passar?
0: Correcte.
3: No,
0: Tots Sants, dia 1 de novembre, que també és un dia festiu, cau en diumenge.
6: No m'agrada Nadal, però faré Halloween.
0: Què trobes predida? Que Halloween millor que Nadal?
7: Perquè no sap dir què diu.
2: I cau en diumenge, vol dir que...
0: Exacte, i de res. No vos, aquí no vos podeu agafar res, eh? Dia 1 de novembre.
2: Podríem fer xiu-xiu, es diu monges també, sí. I així mos podríem agafar les vacances d'aquest dia.
3: I dissabte, també.
0: Sí, clar que sí, home. Sembla que enguany el calendari laboral juga en contra dels funcionaris perquè dia 6 de desembre, dia de la Constitució, també cau en diumenge. Oh.
2: Bé, però després fan això de... Bé, doncs m'ho agafam l'endemà.
0: Exacte, exacte, perquè si dia 6 de desembre, dia de la Constitució, també cau en diumenge, aquí sí que hi ha un dilluns cotitzat. És el dilluns més preciat de tot l'any.
3: Alemany... No, broma, broma. No, que
2: no, i aquí, aquest dilluns, segur que moltes escoles l'han demanat de lliure elecció.
1: Demà feis feina a qualcú aquí.
4: Estic de vacances, som funcionaris. Però...
0: Tu el demanes, tu dius.
3: No, no, no.
0: Segur.
3: Segur, segur.
0: Després
3: segur.
0: No podràs tornar enrere.
3: És que clar, feixa, és un debat. És a dir, qui té dret a demanar un dia? Qui ho posa abans?
0: Mira, aquest dilluns cotitzat seria 7 de desembre, perquè dia 8, que és festa també, és, la Immaculada, cau en dimarts.
1: Ole!
4: Ole, Jordi!
3: Ole, Jordi! Sant Joan, dius ole!
0: És a dir, és un pontarro.
3: És un bon pont, és un bon
2: pont. I però és el pont de la Constitució, això?
0: Sí.
2: I jo sí que puc dir ole aquí. Perfecte.
3: Aquí sí.
2: Ole!
0: Aquí sí que hi diu. Mira, per qui ha de ser?
4: Ole, Jordi!
3: Però, nen, això és un debat. Perquè qui té dret a demanar-se els dies? Per exemple, si no discuteixen un dia i si no s'arriben a posar d'acord, qui fica pau pel mig? I qui fa de jutge i decideix aquest dia, aleshores, li toquen aquesta persona.
2: Home, en aquest cas és... Veterania. Nina es Mateu, no? Supos?
3: Sí.
0: Exacte. Jo que soc directora i recursos humans,
3: sí,
0: a la vegada.
3: Sí, però una empresa petita. No sé ni si tant se és una empresa, però la direcció...
0: Escolta, respecte.
3: No, sí, que és, vull dir, però...
0: No, però, és a dir, vosaltres, com a treballadors, teniu un... Bé, i jo també, uns dies... Si tu ets has gastat tot l'estiu, com
3: si
0: en Jordi
3: i jo volem aquest dia i no mos posem d'acord.
0: No vol basta.
2: Idò, feim una fermea amb aura i anirem d'ací d'ací.
0: Feis una batalla d'aura per guanyar-vos dilluns 7 de desembre.
3: I qui ho decideix?
0: Jo.
3: Bé, Jordi, comença.
2: No, ara no és el moment.
0: Ara no és el moment.
2: Igual no queda molt radiofònic.

0: un segon. No, no. Jo ho vaig fer tan malament que ni em va dir mem, rei.
1: No, jo ho vaig fer malament, perquè te vaig dir que sí a tot. Perquè en Xavi s'ha agafat de dia 28 de desembre a dia 4 de gener. Perquè com que els festius cauen en dissabte i diumenge, saps? Bé, molt fort.
0: Sí, com ho van artituir, tot, que ho fes.
1: Sí, sí.
0: Pot ser.
1: Ho revisarem.
0: Bé, si vols ho canviem. Vols
1: ho revisarem,
0: aquest dia?
1: Vols
0: aquest dia?
1: Sigui com sigui, molt bona idea, en els que vos heu agafat vacances ara, aquest mes de setembre. Gaudiu molt. I sobretot, sobretot, bon primer de setembre, bon curs i bon any oficiós.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda división.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs,
3: ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
7: No només en el Corte Inglés estàs perdut. També pels Fireros de la plaça i per al Campo. Per aquest tres puestos estàs perdut. I per no deixar de tu deixar renunciar.
8: Sempre mindset positiu, té respiració en fondes i pa'lante. Respiració en fondes m'agrada molt com a ritual per anar tirant pel món.
7: Molt bé, ho has fet. Vinga, un beso, fins ara.
9: Ja l'heu sentit, ja l'heu sentit. Cada dimarts esperam aquí en Sion Catsana, a Xiu Xiu, en la seva filosofia de souvenir i les seves
2: sionades.
9: Però avui no ha comparegut en Sion Catsana, primer dia i ja faltes. Ja no ets aquí.
10: Com és això?
9: On ets?
10: No sé si me sentiu bé. Estic som a Solla.
9: Te sentim bé.
10: Sí, val, és que estic gentrificant una mica Mallorca.
9: Que està.
10: Ja que ho fan els altres, jo intento fer-ho. I anar fins a Solla, i clar, m'heu agafat aquí una rotonda, i dic, no sé si m'escoltaran bé, però veig que sí, m'enteneu.
9: Sí, de moment sí, però la pregunta és, has torobat amb vos per entrar a Solla?
10: Terrible, és a dir, crec que el pitjor que te va passar ara mateix és viure a Solla. És un desastre, això, eh? Vine i sabem molts queixant, però no, res a veure amb el que tenen aquí, pobrets. La veritat és que sí.
9: Però que fas turisme o a feina?
10: Vacaciones, molt sones, concepte. Sí, molt sona.
9: És que tu estàs molt ocupat, sempre.
10: Jo intent sempre produir. Jo tinc mentalitat de tauró, vosaltres ho sabeu. El número de descompte només puja. És un desastre.
9: Escolta, però què has fet aquest estiu, que no t'han vist espol?
10: Man, vosaltres sabeu que seccionades intentant dur filosofia de bar, filosofia de souvenir, tot sembla molt senzill, molt fàcil, però necessita de temps per pensar tot això. I d'ahir aquest estiu m'he dedicat a pensar per dur-vos a vosaltres reflexions interessants, clar que sí.
9: Molt bé. I com que has pensat? Com serà aquesta secció?
10: Bé, tornarem un poc a fer el que sabem fer, que és intentar trobar situacions quotidianes

0: imatges que tot coneixem, un poc estrens fons filosòfic, que crec que és l'única utilitat que té la filosofia, perquè això de fer discussions acadèmiques sobre conceptes i sobre si en el mite de la caverna hi havia un biombo, hi havia un plafó, hi havia un mur, això no m'interessa. Ja m'interessa, per exemple, no sé si vos passa que a vegades la gent s'inventa paraules, no heu vist en això?
1: Sí.
2: Sí, me sona.
0: És a dir, que hi ha gent que més que dues paraules les diu molt convençuts i pressuposen que tu entendràs el significat. I d'això és un dels temes que, per exemple, tractarem en aquesta secció. Què passa amb aquesta filosofia del llenguatge? Què volen dir? Què signifiquen aquestes paraules que s'inventa la gent? Per què la gent ho diu tan convençut? Això serà un dels temes, per exemple.
1: M'agrada.
2: M'agrada. És que en Sion és un filòsof modern.
0: Exactament, exactament. Intentem apropar la filosofia en el populatxo, que podríeu ser vosaltres.
2: Escolta...
0: Jo faig un servei públic.
2: Però aquí, quan sí. Començaràs a fer la secció? Quan t'adignaràs a venir aquí? Perquè, clar...
0: Hi ha problemes. Que, sí,
2: és
0: sí,
2: a dir,
0: sí.
2: M'agrades dir no, que sigui per octubre, que setembre no sé què... Què passa per setembre?
0: T'he fet un pot de ghosting, Inés. Resulta que, clar, jo setembre el tenc un poc complicat. Resulta que fan les festes de Vermana al meu poble per setembre.
2: Ah, cosa me sona.
0: Sí, i tens agenda bastant ocupada aquest mes. I per tant, fins a octubre no podré tornar.
2: M'encanta que en Sion posposi la seva secció només per no faltar absolutament res de les festes del de teu
0: no,
2: poble.
0: No, jo vaig de jocs infantils, de les carreres de joies, fins a les festes d'estripit. Jo ho faig tot, jo ho faig tot, però.
2: Sí, Escolta, sí, sí. Sion, i enguany farà xeranga. Del Vermà?
0: Sí, ja la tenim mig preparada i crec que enguany farem plorar la gent.
2: Home, és que és un momentàs que, per si no sabeu del que xerram, en Sion l'heu de visualitzar a un balcó de Binissalem i a baix tota la gent emocionada, agafada de ses mans i aquesta arenga preciosa d'en Sion que sona així cada any.
3: Venim de la vinya, venim de la feria, venim de la terra, venim de la pedra, venim de la vinya, venim de la feria. Perquè som fills i filles de Dionís, no som com els altres pobles, tenim un petit matís. A final de setembre, se sang, mos vull per dins, de cant d'alegria, qui mos mira amb una gota de vi, morant ses ferides, sabates d'espart, som per cabia, sentir-se d'aquí, això no seria. Ni se compra ni saber, perquè hi ha coses que en el cap d'un Binissalemenc no són negociables, com per exemple, sempre hi haurà una maneta que t'ajuda quan te fan sa traveta. Una mirada, una riera, un company per fer placeta. I és que no veiem distincions ni peticions. Cadascú té una visió i l'ha sabut amb precisió. Altres pobles podran tenir filles i filons. Podran ballar cociers, podran cantar cançons. Però no saben el que és aquesta puta germanó que n'ha esforçada, impostada, molt surt de ball, està elevada. Perquè hi ha coses que és cap d'un pinçalament, no són negociables. Com vestir-se de trepitjador, venir a escoltar el pregó, cuinar fideus un calderó, volar sabut un escalor, quan s'escrossa ja s'acaba. Hi ha coses que no són negociables, i per això ho direm cada any, en aquesta balconada, i si és cert que ja teniu clara la setmanada, que mentre hi hagi una pinçalamera,

0: Joan, estàs bé o no estàs bé?
1: Ara t'ho he de dir, ara mateix,
0: eh? Mos has posat cervell de gallina aquí a l'estudi un parell de vegades, t'ho hem de dir.
1: Sí, ara mateix llagrimeta, eh? Sí, moltes ganes de que sigui el dia d'espregó, però ja és l'esdeveniment més important de les festes.
0: Ho crec.
1: Fa un parell d'anys, sí.
0: Ho crec.
1: Però bueno, espero que vengueu.
0: Quin dia és això, si jo no...
1: Això és dia 19, és dia de Serenga, i cancetant les festes, és dia 19 de setembre, dissabte 19 de setembre, damunt les 12, davant el balcó de l'Ajuntament, a prop de la plaça.
0: Mira, no vendré perquè me pega amb una cosa també importanteta, a Bunyola.
1: Bueno,
0: una cosa de posar-nos en pèl.
1: Tens raó. Mira, és l'única que no m'agrada saber mal, que sempre coincideix amb la vostra.
0: Sí.
1: I no puc venir mai.
0: Sí que és vera.
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Bé, un any mos posarem d'acord i podem fer Serenga en roba interior.
1: També, sí, fem un intercanvi. Vento la Serenga i jo m'he despilat per Bunyola.
0: Exacte. Molt bé, Sion. I de res, mos seguim xerrant i t'esperam aquí a l'estudi ben aviat.
1: Jo vaig pensar en temes i de cara a l'octubre ho tindré tot ben preparat, d'acord?
0: Perfecte, Sion, gràcies.
1: Vinga, gràcies a vosaltres.
0: Adéu, una ferrada.
1: Adéu.

0: Bé, ja sabeu que hi ha una onada de cancel·lar influencers, és a dir, de deixar-los de seguir. Sí. Diuen que ser influencer ha acabat perquè la gent ha deixat de seguir-los en massa, d'escoltar-los. Per tant, ara de ser influencer hem passat a ser defluencers.
1: Exactament, i aquí anem nosaltres. I nosaltres farem més defluencers que no influencers, d'acord?
0: Com és això?
1: Com és això? I de lo següent, mireu, hi ha tot un seguit de productes que són productes absurds. Sí. Al món, hi ha molt de productes absurds.
0: Molt de consumisme. Sí, sí.
1: Consumisme absurd, exacte. Coses que mai no necessitem, fins que molts diuen de què va la cosa. Jo què sé, per exemple, la batamanta. Això ningú volia fins que va aparèixer la batamanta.
0: És
1: molt vendre.
0: Bona idea, la batamanta.
1: I d'aquí anem. I d'aquí anem. Nosaltres us presentarem una sèrie de productes, me direu si els recomanem o no, per tant, feix d'influencers o feix d'influencers. I a partir d'aquí, després, jugarem també en el preu just.
0: Uf, m'agrada.
1: Heu d'esbrinar el preu. Qui s'acosti més en el preu final d'aquesta absurditat de producte, guanyarà una visita per estudis d'IB3 Ràdio.
2: Nosaltres.
1: Voltros.
2: I me les faràs tu.
1: Exactament.
0: Podem obrir línies per qui vulgui jugar?
1: Seria més interessant.
0: 971-13-99-00. Voleu jugar amb nosaltres en directe a influencer d'influencer, és a dir, a recomanar o no recomanar un producte del qual després heu d'enviar, heu d'endevinar el preu? 971-13-99-00. En Lluís Fortes, en el control tècnic, vos agafaràs telèfon si voleu jugar en directe. 971-13-99-00. Primer producte, Xavi, quin seria?
1: Per tant, primer producte és un petit cas de plàstic, d'acord, un casquet d'uns 4 centímetres, té una goma elàstica per subjectar-lo en el cap. Però no està dissenyat per nins de UE, ni ciclistes, ni persones que fan feina a la construcció. Està dissenyat per gallines.
0: Com és això?
1: Exacte. És un casc protector per gallines i altres aus de corral. El fabricant assegura que pot protegir-les de cops petits i també diu el fabricant que els dona un aspecte més divertit. És de plàstic, que pesa aproximadament 10 grams i se fixa amb una goma elàstica en el cap.
0: Pobra gallina.
1: Important, perquè fica un advertiment que diu se comercialitza com a accessori protector, però no és un equip veterinari homologat.
0: És a dir, un casc per gallina.
1: Exactament.
2: Per... No, o sigui, per si viu davall d'un lloc que se pot caure.
0: Per si fa calabruix.
1: Per exemple, un casquet.
0: Mira, jo faig una cosa amb les gallines de ca nostra, sí. Que és que no m'agraden les gallines i els hi tiren menjar d'en fora quan els hi ha de tirar. I a vegades els hi pego un poquet de grap per cap.
1: I
0: a mi els hi anirien bé,
2: A mi el del calabruix m'ha acabat agradant.
0: Però un pic a l'any que fa el calabruix.
2: Idò, un pic a l'any que treus el cas de plàstic.
0: Vinga, el compram.
1: El recomaneu, idò.
0: L'influenciam.
1: Influenciau? Sí. Molt bé, ara vosaltres l'heu d'influenciar. Heu de dir. Heu de recomanar aquest producte.
0: Passes pena per les teves gallines. Et preocupa que puguin fer-se mal durant una calabruixada?
1: Sí.
0: Tens poca punteria a l'hora de cridar-les tites, tites? Compra el casc per gallines.
1: Molt bé, està molt bé, molt bon spot. Molt bé, ara parlem de quartos, de beringos. Quan diríeu que... Val, quin preu té el casc de plàstic per gallines? Qui s'apropi més guanya.
0: 15.
2: 15 euros.
0: 15 per unitat.
2: 15 per unitat. Sí. Si tens 4 gallines, se te'n va, esa cosa. Uh-huh. Jo diria que... bastant manco. 4 euros.
1: Uf, 4
0: Puc
1: euros.
0: Puc canviar?
1: Pots canviar. Jo diré... Podeu canviar dos pits.
0: Diré 8. 8 euros.
1: 8.
2: Jo me mantenc amb els 4 euros.
0: Jo dic 8 definitius.
1: Molt bé, per tant... 4 euros... Jordi, 8 euros... Inés Mateu... I la guanyadora és... Inés Mateu, perquè això val ni
0: la
1: més ni manco
0: que
1: 7,92 euros.
0: Oh, que bona, m'he fet a prop. Que guanyava una visita
1: per l'estudi de ràdio. Molt
0: Estic
1: bé.
0: Impacient per aquesta visita. Bé, i d'ara que ja coneixeu aquesta dinàmica, 971-13-99-00, si voleu jugar amb nosaltres a influenciar o defluenciar un producte, i posar-li preu. 971-13-99-00. Següent producte, Xavi.
1: Molt bé, més productes. Aquest és conegut i és comercialitzat sota el nom de Baby Mop.
2: Baby Mop.
1: Baby Mop.
2: O sigui, va de nadons.
1: Has comprat el Baby Mop. També és manco. També conegut com a Nin Mopa.
2: Molt bé.
1: Un pijama infantil amb serrells de mopa incorporats en els braços, colzos, genolls i a la panxa. I d'aquesta manera... Ara vos ho explicaré, encara no ho entereu. D'aquesta manera, el nin, mentre va a quatre grapes, d'acord, va arrossegant les fibres per terra i, teòricament, fa net.
0: Sí, jo això ho he vist a qualque vídeo.
1: Qualque vídeo TikTok. I allò és un pijama de cotó lleuger que se pot rentar a màquina.
0: M'apareix una brutó.
2: O sigui, és perquè el nadó, el nin, sí, o la nina, faci net mentre va d'una banda a l'altra.
0: Sí, quan s'arrosseguen, aprofiten per fer net.
1: M'apareix
0: una brutó.
2: Home, és una optimització del teu temps.
1: A veure com penses.
0: Això és una...
2: Aquí de tenir...
1: Per aquí, qui vol un rumba?
2: Mentalitat de tauró de tenir aquí.
0: Qui vol un rumba tenint un infant? No, escolta, això posa en perill a l'infant, perquè la brutó la pot respirar ell i després se toca les mans a la dulça boca. Sí. No, això és un defluencer com una catedral.
1: M'agrada,
0: En Jordi se pensa.
2: Ben, a mi m'agrada... O sigui, crec que...
1: En Jordi, mira, és un tio pràctic.
2: Clar,
0: Jordi, tanta sort que no tenen fills, eh?
2: Encara me'n queden fora. Me'n queden fora, a mi, encara.
0: Tu el recomanes, idò, aquest producte?
2: És que este bon moment és veure que... està com molt responsable, ara ja no puc anar en contra.
1: També no li poses cap producte de neteja, un pot d'aigua per sa panxa.
0: A veure, tampoc el posaràs per damunt els... Jo que ho sé.
1: Home, no el trobaràs en el pati, no.
2: Bé, no, el posaré damunt on sigui brut. Vull dir...
0: Bé, però... També.
1: En Jordi, per
0: fer les persianes. T'imagines, anem a fer l'escala.
1: Bueno,
0: és broma.
1: Sí. Jordi, men, que...
0: Bé, sí, no, jugam a...
2: Sí, influenci.
0: No el recomanem, aquest.
1: El recomanes?
0: No.
1: Bé, no passa res.
0: Li posem preu o no?
2: Irresponsabilitat absoluta.
0: Li volem posar preu en aquest producte?
1: Li posem preu, efectivament.
0: Vinga, telefoneu-nos i jugam a posar preu. Va, 971-13-9900.
1: Ara jugarem a qui se passi, d'acord? No, qui se quedi més a prop, fora passar-se, guanya. D'acord? M'enteneu?
2: Sí.
1: Molt bé. Qui se quedi més a prop, fora passar-se.
0: D'acord.
1: Se va complicant.
0: Si mos passam, s'anul·la la visita i ve a ràdio.
1: Automàticament heu perdut, exacte. Mm. Per tant, Inés Mateu.
0: Sí.
1: Quin preu?
0: Espera, que crec que tenim una cridada. Ah, no.
1: Quin preu té el Baby Mop?
0: 22 euros. 22.
2: 22 euros?
0: Sí.
1: Jordi Suárez.
2: Jo... Clar, crec que serà més car que el casc. Serà més car que el casc perquè aquí és hi ha una optimització. O sigui, tu inverteixes un dos bes, però després guanyes en temps.
1: M'agrada com pensa.
2: Vull dir que això és més car. 16 euros.
1: 16. Molt bé, teniu una altra oportunitat per canviar. Inés.
0: No, jo ara m'ho mantenc.
2: Jo també. Bueno, quedam aquí.
1: Sí, molt bé. I de, sorprenentment... Si abans s'havia quedat a 8 cèntims de diferència...
0: Oh, he tornat a guanyar!
1: Ara, únicament, se n'ha quedat a...
0: A quants?
1: 41.
0: Uf, m'he passat,
1: però... La guanyadora del Baby Mop és Inés Mateu una altra vegada.
2: Però,
0: una cosa, pot tornar a existir el preu just a la televisió i aniré a guanyar
1: l'empat? Ho fan cada dia.
0: Ah, ho fan.
1: Sí.
0: No ho diguis.
1: Ho fa aquella, que gent... de First Dates.
0: Jo no m'he mirat 5 dies, no, de Tora Baixes.
1: En Carlos Sobera. Idò.
0: No sé qui és. Jo només conec Antoni Rigo.
1: Molt bé, amen, 22 euros en 41 cents. Tu havies dit 22. I abans també, miraculosament, n'havies dit...
0: T'ho promet.
1: Jo crec que ha fet trampa.
0: No.
1: És impossible que diguis que aquest pijama et val 22 euros.
0: Xavier Oliver Villalba, t'ho promet. T'ho promet per la correguda en roba interior.
1: Sí? Sí, així te crec. I així te crec. Molt bé. Tenim més productes. Voleu-vos de res?
2: Vinga.
1: Va, endavant. Darrer producte. Xerram d'una aranya gegantina, marró, amb 8 potes llargues, pintada a mà perquè sembli tan real com sigui possible. Aquesta aranya se fixa en el lòbul de l'orella i queda penjant cap en el coll, com si un insecte enorme t'estigués caminant per damunt. No és una jugueta ni una broma, és una arracada artesanal feta de plàstic flexible i acer inoxidable, està feta i pintada a mà a Alemanya i el venedor insisteix que és original i que se va fer viral.
0: És una arracada.
2: Però vull dir, no és una jugueta o no és una broma. Perdona.
1: És art.
2: És art.
1: És art.
0: És un producte que no recoman per res. No m'agrada aquesta arracada.
2: Clar, jo, per
0: en
2: el dia a dia no, per Tots Sants.
1: Per exemple,
2: podria anar bé, però tu dius que no és una disfressa.
1: No és una jugueta ni una broma d'un sol ús. Això és el kit d'instruccions d'aquest producte. Ho va posar el fabricant, l'inventor. És una aranya grossa, com si estigués caminant per damunt. està fet a mà.
0: Estrany.
1: És un artesà alemany.
0: Jo no ho recomano.
1: D'influencer?
2: Home.
0: D'influencer. Qui vol una arracada en forma d'aranya?
2: Home, si és petitona, sí, però perquè simuli, és que sembla una broma.
1: Una això, broma.
2: Per fer una broma. Ai, tinc una aranya damunt.
1: Bé, pa, per aventura, t'agraden les coses una mica extravagants?
0: No.
1: No?
0: Jo no ho recomano.
2: Jo també.
1: Ja res, fora.
0: De fet, és que m'és igual el que costi. Espero que sigui barato.
2: Jo dic... Barato, això serà un caríssim.
0: 3 euros.
1: Si se va fer viral, si va fer un artesà a Alemanya... 3. Molt bé, per tant, música de Dob Beringos, però segurament tema de...
0: Una arracada en forma d'aranya.
1: La arracada d'aranya costa aproximadament, clar, penseu que n'hi ha dues. Per tant, anem... preu per arracada.
0: No, les arracades tenen un preu...
1: Bé, els sumarem. Anem al preu per les dues arracades.
2: Val, jo diré... 67 euros.
1: Ara jugarem que vos podeu passar, vos podeu quedar curts.
0: Jo diré 6 euros.
2: Oh, però és artesà.
1: 6 euros.
2: Se suma.
1: 67 euros. Va, podeu tornar... Nina s'ha quedat molt en fora i en Jordi s'ha quedat un poc mica més a prop. Nines, va, t'he deixat millorar la teva aposta.
0: 120.
1: 120 euros, diu Nines. En Jordi...
2: Jo pujaré a 80.
1: Pujaràs?
2: He dit 67 abans. Pujaré a 84. És pur estratègic.
0: Que específic,
2: si
0: Jordi.
2: Si m'ho puc passar, és pur estratègic.
0: No, sí, ja ho veig. Ho es tenim controlat en aquest joc, eh?
1: Idò, la persona guanyadora d'aquesta prova és en Jordi Suárez.
2: Home, jo crec que ja tocava.
0: Molt bé, Jordi.
2: Jo crec que ja tocava.
1: I això costa
0: m'has passat davant.
1: Ni més ni manco que 52 euros en 30 cèntims. Ja vos la regalaré.
0: Molt me sembla per unes arracades en forma d'aranya, la veritat.
1: Idò.
0: Tu te la posaries, jo, aquesta arracada, i tu, Jordi, que en dus una.
2: Jo en dut dues.
0: Ah, en dut dues.
2: Dut dues.
1: Una no li bastava.
2: Clar. Home, és que han de ser les dues aranyes. Sí. Una no té gràcia. Ha de ser pas complet.
0: Per favor, per Halloween, posa-t'ho.
2: Per Halloween.
1: Que la comprarem, Jordi.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. Setembre arranca amb canvis en el preu del combustible. A partir d'avui, el dièsel es torna a bonificar amb 20 cèntims al litre, el doble que el mes passat. En canvi, es redueix el descompte de la benzina de 10 a 5 cèntims al litre. Molts ciutadans cerquen benzineres de baix cost per estalviar, per exemple, les situades al polígon de Son Pandola. Allà hi ha la nostra companya Victòria Morell. Victòria, hi ha molta afluència de conductors a aquesta hora.
2: Poca afluència, bon dia avui a les benzineres de Palma. En el primer dia del canvi en les bonificacions del carburants, al polígon de Son Pandola hem recorregut tres benzineres molt properes i hem trobat diferències. Important, dues ofereixen el dièsel a 1,769 i a 1,799 euros al litre, mentre que la tercera arriba a 1,898 euros, gairebé 13 cèntims de diferència per litre. Tot i això, el moviment ha estat escàs. Alguns treballadors ho atribueixen al desconeixement. Molts conductors varen repostar durant el cap de setmana sense saber que avui canviaven les bonificacions, i entre els conductors, sensacions diferents. Els que utilitzen dièsel sí que poden notar més estalvi, mentre que altres usuaris asseguren que la diferència és petita o que en el seu cas no els compensa.
3: No, realmente llevo sin poner gasolina como un mes. Entonces, ahora que lo veo, ha subido 95, 40 euros y he puesto 22,36. No se da cuenta.
4: Dic que se ven dinero en aquestes dues que hi ha aquí de vora. Hi ha un cèntim a una i dos cèntims a l'altra. Sempre, com que pas per davant, sempre m'ha fits i sempre venc en aquesta per això, perquè ja sempre mires el cèntim, no? Sí, però la veritat és que sí.
2: Per tant, ja ho sentíem, primer dia amb poc moviment, preu diferents, fins i tot entre benzineres molt properes i encara bastant de desconeixement entre els usuaris.
1: Gràcies, Victòria, per aquesta informació. Avancem amb més temes. L'executiu central envia al Congrés el projecte d'Estatut Marc dels Treballadors Sanitaris, tot i el rebuig dels sindicats mèdics, que ja han anunciat que continuaran amb les mobilitzacions després de l'estiu.
5: Volen que se'ls reconeguin les seves particularitats. També reclamen jornades laborals de 35 hores i el foment de la conciliació. És el president de Cimeval, Miguel Lázaro, en declaracions a IB3 Ràdio.
6: Esta presión va a ser muy importante, presión también a los grupos políticos, para que no se apruebe un estatuto médico, vuelvo a decirlo, que no reconozca nuestra singularidad y que no cambie, digamos, condiciones laborales que son abusivas, discriminatorias y que redundan en el paciente, es decir, las listas de espera, digamos, tiene que ver con la falta, con el déficit de profesionales.
1: Les illes han patit 74 incendis forestals del gener ençà. És un 19,3% més que el mateix període que l'any passat. Uns focs que han cremat 36 hectàrees.
5: Unes 13 són de superfície arbrada i les altres 22 de garriga. Per elles, dos terços dels incendis s'han registrat a Mallorca, on es concentra la major part de superfície calcinada. A Eivissa i Formentera s'han produït una vintena d'incendis i a Menorca 3. Tot plegat quan continua l'alerta de foc 4 per elevat risc d'incendi i al nord de Mallorca i a Eivissa, a Formentera i al sud de Mallorca i Menorca.
1: En plan estatal, el Consell de Ministres aprova un pla de xoc de 309 milions d'euros per mitigar la crisi de Ceuta.
5: És un 16% del PIB anual de la regió i el doble del que estava previst. El vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo, ha explicat que l'objectiu és donar confiança i tranquil·litat a empreses i treballadors.
7: Esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
1: Així hem arribat a les 6:04. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: segona hora de Xiu Xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic i en connexió directa amb Barcelona. Allà hi ha Anna Maria Antònia Miró. Maria Antònia, com estàs?
1: Molt bé, anava a dir molt bon vespre, però encara no són hores, no? Bona tarda.
0: Bon dia tot el dia.
2: Molt bé.
1: Bon dia tot el dia.
0: Ja m'ha passat un parell de vegades de saludar a qualcú i en el programa i dir bon vespre. Encara no m'he basat.
1: Que bé. Segur que els oients estan molt contents, però, d'aquest canvi, de tenir-los en sortides a feina. Jo ho trobo ideal.
0: Gràcies, Maria Antònia. I tu com estàs per Barcelona? Primer de setembre se nota ja?
1: Bé, jo és que ja frissava que fos setembre. A mi setembre és el meu mes preferit, vos ho juro. Té com aquesta energia de principi, de començament. Jo sent més principi d'any a setembre que per gener.
0: Abans en parlàvem, exacte.
1: Així és. Bé, es veu que avui, primer de setembre, i encetava amb secció relativament nova. Bé, tampoc no tant. Simplement, sabeu que en l'estiu us duo objectes d'estiu i ara seran objectes quotidians. Què trobeu?
2: És un plan renove.
3: És un nou començament de setembre.
2: Exacte, és que torna a començar.
0: Renovar-se a morir, diuen.
1: Així és. He de mirar, avui, per començar aquesta no nova secció, he pensat per què no començar amb un dels invents més revolucionaris de la història de la humanitat. I, de fet, és tan potent el seu concepte que fins i tot, quan qualcú té qualque idea, s'utilitza precisament aquest objecte. Avui xerrarem de la bombeta.

0: El Lach Sant Busto canten ulls com bombotes. Maria Antònia, avui xerres d'això, de sa bombota, no? D'aquest petit objecte que desprèn llum, per si no sabíeu què era.
1: Exacte. Exacte. I de fet, abans he dit que era un invent molt potent, i de fet, segons la revista Life, és el segon invent més influent de la història, precisament.
2: I és primer?
1: Segons la revista Life, et s'impremta. Clar, ah. Jo vaig pensar que són una revista, el rànquing se l'inventen ells. Me deman jo com imprimirien ells el seu número a altes hores de la nit, sense llum. Però bé,
0: que bona, així ells ho van especificar.
3: Però a veure, de quin tipus de bomba xerraràs? Perquè n'hi ha molt de tipus.
1: Mira, avui ens centrarem en aquest tipus de bombeta que se diu bombeta d'incandescenci, que llegiré una definició. Bàsicament consta d'una estructura de vidre que a l'interior del qual hi ha un filament metàl·lic, generalment tungstè, que per cert, he trobat que aquesta paraula, tungstè, procedeix del suec, que des tungstenc, que tung vol dir pesat i esten vol dir pedra, és a dir, pedra pesant. Però bé, la qüestió, que bàsicament se produeix la llum perquè hi circula una corrent elèctrica de tal manera que està a una temperatura molt alta i ja sabem que la llum també desprèn calor, que diguéssim, no? Però clar, abans de ficar-nos amb el tema de les bombetes, que tot se complica, he hagut d'estudiar molt, us vull demanar si vosaltres vos fixeu en l'il·luminació de quan aneu a qualque lloc. És a dir, si trobeu que un bar és agradable o si una sala d'espera no hi fa estera, vos fixeu en la llum?
2: Sí, sí, molt. Jo, és vera, eh? És quan vas a una casa i aquelles llums, per exemple, blanques, que semblen d'hospital, o si és una llum més càlida, és vera que això és molt important.
0: Sí, jo vaig fer estalers de cercar una làmpara que tenia per casa nostra, perquè m'estava molestant molt la llum de sostre, i de no puc descansar així. I vaig haver de treure... la làmpara.
2: Que és molt freda,
3: jo, que nostre, tenien d'aquestes que pots regular tu. Més càlid, sí, més freda.
0: Moren,
3: però se va rompre el comandament i se va quedar com a l'estàndard que se va quedar va ser llum freda i a tope.
0: Sí.
3: I allò era un desastre.
2: Imagina't.
0: Jo en tenia
3: però
0: una
3: un
0: que se podia regular també amb el mòbil i podies canviar llum i el podies posar vermell.
2: Ui.
0: Sí. I ja deia, no el poseu vermell perquè sento una gallina.
2: Sí.
1: No són dos, tot això que deus, perquè és que, de fet, he trobat molts d'estudis que expliquen que el color i la direcció són els dos factors principals que ens influeixen en el que respectaria la llum. De fet, mireu, vos dic un parell de coses interessants que he trobat. Primer, ha estat provat que la llum natural influeix en la felicitat i que també la llum artificial de color, per exemple, la llum vermell, també pot evocar diferents emocions de manera molt profunda. També van trobar que quan una persona estava relaxada preferia seure-se en els llocs més fosc de l'habitació, però que sempre el nostre cos va orientat cap a la zona on hi ha llum. I també, per acabar, que la llum càlida és qui més molt relaxa, més que la freda, i segurament estudis vinculen que associem aquesta llum càlida amb la posta de sol. Per tant, pregunta que vos faig, entenc que vosaltres sí que us heu mirat aquestes llums a les vostres habitacions i vos demanaré més. Les heu instal·lades vosaltres? És a dir, sabeu enrostar una bombeta?
0: Home, clar, si és el més fàcil que hi ha en el món.
3: Sí, dona raó.
1: Enrostar una bombeta?
0: Sí.
1: No ho sé, Jo venia a contar una anècdota que... jo us demanava si teniu qualque història d'enroscar bombetes i que no anàs bé. Entenc que no, no?
0: No, Maria Antònia. És molt fàcil enroscar una bombeta.
2: I si te fa por, lleves, baixes els fusells i no passa res, ja està.
1: Mira, jo vos anava a contar que bàsicament tenia un amic que estava en el nostre pis i la meva companya insistia que ell li anés a canviar la bombeta de l'habitació. I jo pensant, que raro, si ja li havia dit que l'ajudaria jo, però ella que volia que fos el meu amic que ho fes. Ja mos veu les dues mirant com el meu amic se puja una cadira, desenrosca la bombeta i pum, li explota a sa mà i va vessant per tot.
0: Ai,
1: i jo quan després diuen... Clar, que els rols de gènere no són perillosos, però mirau, aquest pobre lot amb una bombeta esclatada. Però,
0: espero que no s'ha fet mal.
3: Però quan la desenrosques no l'has d'aixafar, és un poc, no?
1: Se m'ha posat nerviós, jo crec que estava nerviós.
0: Bé, Maria Antònia, torna'm a la bombeta, veurem.
1: Torna'm a la bombeta perquè sí, torna'm a el que anàvem. No només és una invenció, sinó això d'enroscar una bombeta és una tècnica recurrent en els acudits. Me sobren paraules, agulla,
4: fil de cosi, tisores, estufa, me sobren paraules.
0: Això d'acudits, d'enroscar bombotes, no sé a què te refereixes exactament, Maria Antònia, però poc me fa.
1: Mira, ara us ho explico. Farem una cosa. Vos en diré un parell d'acudits i heu de posar un número de su en el 10. 1, que no fa gent de gràcia, 10, que és molt graciós.
0: D'acord, vinga, va.
1: Vinga, quants optometristes, és a dir, aquests metges que te miren sa vista, fan falta per canviar una bombeta? 1 o 2? 1 o 2? I ara?
0: Que no ho entenc. Maria Antònia, no ho entenem.
2: Perdó, Maria Antònia, m'ho sap greu.
3: Jo ho entenc, Maria Antònia. Jo t'acompanyo.
0: I de Jordi, digues.
2: 1 o 2?
3: No, està bé, un 6.
2: Però explica'l.
3: Perquè sempre te diuen, no, que veus 1, 2...
0: I què té que veure amb la bombeta?
3: Quan te revisen sa vista.
2: Què te diuen, 1 i 2?
1: Però... No, et preguntes, quants em fan falta? 1 o 2? I fas imites aquest metge.
2: Tu, Toni Gardell, ho entens, Anna? Fa que sí. I no és tu i jo que anem malament.
0: Sí, la veritat. Però, i de Maria Antònia, jo te poso un 10.
2: Jo també.
1: Va, perfecte. Va, us en compto un altre. Un altre. Quant de hipsters, és a dir, persones modernetes, se necessitarien per canviar una bombeta? Realment, un número molt poc conegut que probablement ni heu sentit. 49.
3: No,
1: que és hipster, sempre som amb música que diuen, ai, això no sap ningú, jo tinc un gust molt particular.
0: Ah, d'acord, d'acord.
3: Ah, Maria Antònia, ara mateix, aquest estudi fa cara de quan li ensenyes un meme a un pare o una mare que no s'entera de res.
2: I després te diu, ah, molt bo.
3: No, no. Que bo, que bé. Total.
2: Això sí, ja. I surt un llop manant un taxi.
1: No, un de més fàcil, Quants de psicòlegs fan falta per canviar una bombeta? Només un, però sa bombota la voler canviar.
2: Ah, això està... Aquesta m'agrada molt. Un 8. Aquest un 8, un 8.
0: Molt bé. Maria Antònia, un 10. Matrícula d'honor.
1: Vale, dos de res. Quants alemanys fan falta per canviar una bombota? Un, perquè són eficients i no tenen sentit de sumó.
0: Molt bé, Maria Antònia.
2: Està bé, però... Està un 6, aquesta.
1: Un pot ser nòfob, però bé, no passa res. I és darrere de tot. Quantes bandes de punk fan falta per enroscar una bombeta? 1, 2, 1, 2, 3!
0: Molt bé, Maria Antònia, un matrícula d'honor.
2: Sí.
0: A tots. A tots.
1: Aquest em fa més bo. Sí. Aquest és el millor per lo de res.
0: T'ha quedat molt bé, de més, eh? M'encanta aquesta història de la bombeta, Maria Antònia, que t'has tret de la màniga
1: avui. No, ja. Clar, pensareu, com que és setembre no has volgut fer poca feina. No. Primera pregunta que vos faig. Va, anem en la història. Qui creus o qui vos sona que va ser la primera persona que va inventar la bombeta?
3: Típica pregunta de cultura general, no?
2: Thomas Edison.
0: Edison.
2: Ah, no, però era una altra per mi.
0: Aquest és
2: Thomas Edison, però era un italià.
0: És la típica pregunta que t'has de saber, però, i que si no la saps quedes fatal. I ara en Maria Antònia molt l'acaba de fer a la ràdio pública.
2: Sí, però van ganar qualcun Thomas Edison.
1: No, jo vos diré que jo també pensava que era en Thomas Alva Edison, però resulta que no va ser el primer. A veure.
0: Sí, qui va ser, Ida?
1: Ida, tradicionalment és això. Tothom pensa que és en Thomas Alva Edison, que és el que va encendre una bombeta incandescent que va brillar durant 48 hores el 21 d'octubre del 1879. Però un any abans, el 78, hi havia un físic i químic britànic, en Joseph Wilson Swan, que ja havia patentat la seva pròpia versió. Però no només això, 4 anys abans, el 74, s'inventó que en Matthew Evans ja havia patentat un altre tipus de bombeta. Però no s'acaba aquí, prop de 4 dècades abans, entre el 1830 i el 1850, hi havia un altre científic escocès, en James Bowman Lindsay, que ja havia demostrat un sistema d'enllumenat elèctric que consistia en làmpades també amb filament. I no hauríem de deixar pel camí figures com l'inventor William Sawyer, que també havien fet les seves aportacions per fer possibles la llum elèctrica.
0: Uau, Maria Antònia, quina investigació que has fet. Gràcies per tant. De què rius, Xavi?
2: Va fer molta gràcia, que... i esteu sorpresa.
0: No, la veritat és que quan de detalls m'ha agradat, he escoltat
2: està
0: atentament.
2: Està molt ben filat.
0: I qui la va inventar realment? I per què tots recordem que va ser en Edison?
1: Clar, realment tota aquesta gent hi va contribuir i jo crec que això és el guapo de la ciència, quan és col·lectiva i tothom com va construint sobre el que ja existeix, no? El que va fer Edison, que va fer diferent de tota aquesta gent, és que la va fer viable comercialment. És a dir, els filaments de les bombetes anteriors només duraven minuts, hores, i clar, no se podien vendre. La culminació de tot aquest procés, el 31 de desembre del 1879, Edison va il·luminar tota una sala amb 53 bombetes, i aquestes ja eren, que diguéssim, comercialitzables.
3: I com ho va fer possible, això?
1: Edo, sabeu que van provar més de 6.000 materials, perquè es re de la qüestió era de què fan aquest filament de la bombeta. Primer van provar fils de cosir, lli, escorça de palmera, paper, fins i tot he trobat barba d'algun dels seus assistents. Jo això no sé si he volgut contrastar, però bé. En tot cas, el primer gran èxit comercial va ser que van utilitzar un filament de bambú japonès carbonitzat. És a dir, això permetia que la bombeta brillés aproximadament 1.200 hores seguides.
2: Déu-n'hi-do, i després amb en Son aquell, que van entrar una guerra de patents. Tens, que li diuen?
1: No, clar, el que va passar amb en Joseph Swan va patentar aquesta bomba de funcional que dèiem abans que en Edison, però per evitar-ho d'entrar en aquesta guerra se varen aliar i varen crear una empresa conjunta que serà Edison, entre wow. Edison i Swan.
3: O sigui, s'han posat com un nom de parella conjunt.
1: Sí, que monos,
0: Jo tinc la sensació, però no sé si vosaltres estareu d'acord amb jo, que les bombetes, un temps, o fa uns anys, duraven més que ara.
1: Mira, això se podria explicar amb la obsolescència programada. No voy a llorar y decir
0: que no merezco esto porque... Però es verà o no? Que abans duraven més.
1: Jo això no ho puc confirmar ni desmentir perquè no he trobat cap estudi que ho pugui respectar com a tal, però sí que us puc xerrar de la bombeta de Livermore, que bàsicament a dia d'avui existeix una bombeta que du funcionant pràcticament sense interrupció des del 1901 a un parc de bombers de Califòrnia.
0: Però,
1: Sí, en sèrio. I aquesta bombeta és centenària i mos demostra que pot haver bombetes eternes. En sèrio, mem, un pot de truc. El tema és que aquesta bombeta, per exemple, no l'han apagada mai. Llavors diuen que encendre i apagar, clar. Això a vegades també fa que se deteriori abans. Però tot i així, o sigui, 100 anys i pico de bombeta.
2: Espectacular.
1: Increïble. No. Sí. No és tot un ser, és un altre material, però bé, hi ha una bombeta que està encesa fa molt de temps.
0: Si l'han d'anar a veure, t'imagines que l'anem a veure i l'apagam de sobte? Després de tant d'anys.
2: Sí, podria ser, però ja imagino que no deu interessar, clar, fer bombetes així. Imagina que ara no clar, ens haguessin de canviar mai.
0: No hi hauria negoci.
1: Clar, és que és això, i de fet, l'any 1924, els grans fabricants del món, incloent-hi en General Electric, que estava fundada per Edison, varen crear el que s'ha dit Cartel Phoebus. Doncs això, el mal. Bàsicament, varen fer una aliança secreta dels grans fabricants de bombetes que se varen posar d'acord per controlar la producció, fixar preus i reduir de manera intencionada la durada de les bombetes i així assegurar-se vendes constants.
3: És que és veritat que aquest món d'empresaris fa por. Criptobros sempre troben la manera de guanyar més.
1: Exacte, els duros me fan molta por a mi. I he de dir que més por m'ho podria fer en Thomas Edison, perquè conten que tenia molt mal caràcter. Però, sobretot, una de les seves rivalitats més fortes que va tenir no va ser amb tot aquest gremi que he mencionat de gent que va fer bombetes, sinó en Nicolás Tesla. Precisament per això que canta Antonio Font. Vaig en pes, a motor vegetal, miner...

0: A veure, mem, explica'm-nos la lletra de Hola, l'am, em vaig a París, d'Antònia Font. Que exactament què diuen?
1: Diuen lo de corrent alterna i corrent normal i corrent, realment seria corrent alterna i corrent continu. Bàsicament, això és per lo que se varen discutir, varen tenir un pique molt fort, Edison i en Tesla, que era el que se coneixeria avui com la guerra de les corrents. Uh-huh. Bàsicament, en Tesla va arribar als Estats Units des de Croàcia el 1884 i va començar a fer feina per Edison, que ell ja era un inventor consagrat. És a dir, ho heu d'imaginar com mestre i deixeble. Segons en Tesla, Edison li va prometre una bonificació enorme de $50,000 si aconseguia millorar els seus generadors de corrent continu. I quan en Tesla ho va aconseguir super amb excel·lència, Edison suposadament li va dir: Tesla, no m'has entès, no entens humor nord-americà. I sabeu que no li va pagar el que li havia promès. En Tesla va admitir immediatament, molt enfadat, i des d'aquí ja no se van tornar a entendre.
2: Home, no m'estranya, i per això tenien tanta rivalitat.
1: No, realment, el nucli de tota aquesta història, el conflicte que bàsicament és que Edison defensava el seu sistema de corrent continu per fer arribar tota aquesta electricitat a cases i ciutats, però tenia un problema tècnic, és que perdia molta energia en forma de calor cap a, en pocs quilòmetres, i obligaria a tenir una central elèctrica pràcticament a cada barri. En canvi, en Tesla va demostrar que el corrent altern podria viatjar a distàncies enormes amb molt poca pèrdua, i així modificar bàsicament el seu voltatge fàcilment amb transformadors.
0: Uh-huh. Bé, però Edison tenia una mica de mala baba, que diuen.
1: Clar, i com que Edison realment, jo crec que ja devia veure que no tenia raó ell, perquè us faig un poc d'espoiler. No us faig espoiler encara. Però bé, bàsicament, Edison, com que va veure que el seu imperi perillava, va començar a fer una campanya de, bàsicament, desprestigiar el que seria en Tesla. I, de fet, compten, hi ha un mite que diuen que en Edison va electrocutar un elefant en tòxic. No mos hi podem ficar molt dins aquesta història. És un mite, realment, era que havien de sacrificar un elefant a un circ i van utilitzar electricitat. Edison no va tenir res a veure. Però, allà queda el mite de lo fort que s'estaven discutint, no? Uh-huh.
3: Però com va acabar aquesta guerra?
1: Ara ja us faig spoilers. La qüestió és que realment, la gent enterada ja ho deu saber, que va guanyar en Tesla. A dia d'avui nosaltres tenim corrent altern, bàsicament, que abasteixen les ciutats. Llavors, el sistema d'en Tesla és el que fem servir nosaltres avui dia, per tant, tècnicament, va guanyar en Tesla a nivell científic.
0: Uh-huh. En Tesla, és el dels cotxes?
1: Això ja he pensat. Crec que el nom ve a posteriori d'ell, perquè, de fet, en Tesla va morir pobríssim. No crec que sigui de sa marca mateix, crec que s'hi van inspirar. No vull un doia, però, bàsicament, aquest home va tenir els seus darrers projectes d'energia lliure i inalàmbrica. No van anar gaire bé, va vendre les seves accions de part de la seva companyia, i aquest pobre home, en Tesla, va veure una exposició seva en el Caixa Fòrum i va morir pobre com una rata, i, en canvi, en Edison, bàsicament, va consolidar el seu gran imperi i a dia d'avui encara té més fama que ell, diria jo.
0: I tant. Bé, aquí tothom m'ha mirat estrany, però estic segura que hi ha qualque relació amb el nom dels cotxes.
2: Tesla sempre és del nom Mars.
0: Ja ho sé, però segurament el nom té a veure.
2: Que se degui inspirar en ell.
0: Segur.
2: No ho sé.
0: Bé, el Tesla no va sortir ben parat, Maria Antònia.
1: No, de fet, és això el que dèiem, que en el final d'aquesta història és un pot David contra Goliat, i a mi me sap com a greu, perquè era com que en Tesla era un jove aprenent i el seu mestre el va trair, i jo crec que hi ha com una cosa ja d'egos. Bé, no sé, jo crec que es preferia una pel·lícula. Així que res, no va sortir emparat en Tesla. Ves alerta amb els titans elèctrics i industrials.

0: Maria Antònia, moltes gràcies per aquesta connexió i mai millor dit, eh?
1: Exacte. Hauríem de posar com efecte d'electricitat en el llarg de la secció, però tampoc no ho volia complicar molt. Però sí. Gràcies, Edison, gràcies, Tesla, i bé.
0: Mos vols contar un darrer acudit o no?
1: Sí, va, vinga, un que és meu.
0: Un que sé que t'has guardat. Ah, és teu, aquest, oh?
1: Aquest és
0: atenció,
1: meu.
0: Atenció.
1: Quant de col·laboradors diaris de Xiu Xiu fan falta per canviar una bombeta?
2: Quants?
1: Tots, perquè cada un d'ells és essencial.
0: Oh! Maria Antònia Miró, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Vinga, una besada.
2: Adéu.
0: Forta per tu, adéu.

0: Plana Internacional.
1: Als Estats Units, un home de 91 anys ha recuperat el rècord de ser la persona de més edat en completar el sender dels Apalatxes, una ruta de 3.530 quilòmetres.
2: Dale Sanders, conegut com Barba Gris, ha travessat 14 estats en aquest recorregut entre Georgia i Maine. Ja tenia el rècord des de l'any 2017, quan el va completar amb 82 anys, però després el va perdre.
3: Per recuperar-lo ha hagut de caminar durant mesos i assegura que ha caigut 71 vegades, 6 de manera greu. Una d'aquestes caigudes fins i tot el va obligar a passar per l'hospital.
2: Amb 91 anys ha fet els Apalatxes i en Xavi Oliver, que només fa dues setmanes va fer el Camino de Santiago, encara s'està recuperant.
4: Coneixeu el cotxe?
1: Més notícies, més notícies. A Mèxic han creat una aldea inspirada en Charlie, la fàbrica de xocolata feta completament en globus, recreant l'univers de Willy Wonka.
2: N'han utilitzat pràcticament 1 milió i això els ha valgut per entrar al Guinness World Record com l'aldea de globus més gran de la història.
3: Més de 220 artistes de diferents països hi han fet feina durant 4 dies per construir tota la instal·lació.
2: Nosaltres proposam un nou repte a aquests 220 artistes, que és tirar currículums i cercar una feina de bon de veres.
5: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
1: Als Països Baixos s'ha celebrat el festival Reggae Days, que ha reunit més de 10.000 persones pels Roges de prop de 80 països.
2: Durant 3 dies hi ha hagut concerts, menjar, tallers de maquillatge i fins i tot xerrades sobre la prevenció del càncer de pell.
3: El festival va néixer l'any 2005 quan un director va proposar un anunci per trobar 15 models pels Roges i en va rebre 150 respostes.
2: El nostre company d'esports, Juan Gabausà, ha confirmat la seva participació.
6: Soy tu calvo de la radio, tu showman oficial, con un micro y mis ganas, lo voy a petar de la onda.
1: I a la Xina s'ha celebrat el primer mundial de busseig de sirenes amb més de 100 participants de 12 països i territoris.
2: Els concursants han de demostrar tècnica, dificultat i coordinació, però també controlar expressions, pentinat i fins i tot el vestuari segons la temàtica de la prova.
3: El que fins fa poc semblava una afició de gent que se disfressa de sirena, ara ja és oficialment un esport professional amb campionat del món.
2: Així que ja ho sabeu, si un infant vos diu que vol ser sirena, no vos preocupeu, que ara té una sortida laboral.
7: Avui la joventut n'hi ha molta de sencer, però també n'hi ha molta de corrompuda.
1: Una cosa, molt bones notícies, eh?
3: Increïbles.
1: Aquest concurs de pèl roig, com creus que li ha anat en Juanga? En el Calvo de la Ràdio.
3: Home,
1: com diu ell.
3: Si d'una perruca, per ventura el deixen entrar.
2: Per ventura podria fer cara de pèl roig amb una perruca.
3: Cara de pèl roig? Quina cara tens, pèl roig?
2: No ho sé, ho he dit.
1: Bé, això de sirena també m'ha interessat, oh? Crec que m'hi apuntaré l'any que ve.
3: Sí, i
2: jo crec que t'has de comprar una coa i anar allà. I
3: sí, no, perquè tingui gaire. Men, perquè
1: me veus
3: amb
1: cara de sirena? Vull dir, creus que
3: sí,
1: té potencial de sirena?
3: Jo crec que podies haver entrat en H2O, però no recordo aquella sèrie.
1: Sí, exacte.
3: Aquella sèrie que feien els estius.
1: Me vendreu a veure?
3: Sí.
1: A la competició de sirenes?
3: Te vendrem a fer una entrevista.
2: Déu meu, ha de ser mal de fer, eh? Perquè tens els peus allà que no pots moure. O sigui,
1: has de tenir unes bones
2: determinades.
1: El gegant de Llosota s'hi podria presentar.
2: El gegant de Llosota se podria presentar el que ell volgués.
1: Exacte.
3: I després, mèrit, aquest home de 91 anys que ha fet els Apalatxes. Jo vaig estar-hi 5 dies i 30 quilòmetres, ja en vaig fer 120 i ja me'n van a just.
2: Sí, sí.
1: Encara estàs esbronant.
3: No, estic bé.
1: La pulsareta del camino encara la dus, eh?
3: Encara la dus, que m'ho de llevar.
2: I encara diu, bé, jo no es camino, encara fa que comentari. De tant en quant surt, això.
3: Veus aquesta botelleta d'aquí? Aquesta cantimplora, sí, d'un litre i mig, i d'aquesta cantimplora, aquí la veus, va fer el Camino, sí, de Santiago.
2: Segur que en Barba Gris duia una més petita.
1: Això ja m'ho va dir l'altre dia. Veus aquesta cantimplora, Ignasi? Ha fet el Camino de Sant Jaume.
3: Està colpejada per jo mateix.
1: No, sí, té un bon cops. Ei. Però això són ferides de guerra.
3: Exactament.
1: Company.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: tinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio.

0: El compte enrere final, això cantaven els Europe, perquè, clar, podríem haver posat la cançó de setembre, de Miquel.
1: Que original fer el dia 1 de setembre, temàtica setembre.
2: Sí, sí, jo pensava que xerraríem del sentit de la vida.
0: Podria ser, també.
2: Cosa així.
0: Podria ser, podem canviar, podem fer un loco de la colina. Aquest
1: no, setembre no m'agrada.
0: Molt bé, per tant, setembre, clar, setembre nostàlgia, escolta, perquè és el compte enrere final, sobretot pels atlots, per professors, mestres, que avui comencen classes, ve el manco a fer feina, i es compta enrere per començar l'escola i passar d'això, que és un poc com hauríem d'estar en l'estiu, cosa complicada, també vos ho diré, a això.
3: Dani, jugando en casa, que
0: i d'ací, setembre és un mes de frontera, que encara conserva un poc la llum intensa aquesta de l'estiu, però ja de qualque manera anuncia també la tardor. Aquestes fulles caduca, que quan érem petits a l'escola mos feien dibuixar, no? Ho feien vosaltres?
1: Sí.
0: Sí? Bé, dibuixar no, calcar. A tu, Jordi?
2: No ho record.
0: Vosaltres teniu tablets.
2: Clar, no? Sí, exacte. Nosaltres jugàvem en el Minecraft.
0: Bueno, el nom de setembre, etimològicament, prové del llatí septen, que vol dir set. Perquè ocupava el setè lloc en el calendari romà primitiu, quan, que començava en el març, tot i que més endavant va passar a ser el mes número 9 i se va mantenir aquest nom de número 7.
1: Com s'ha notat que has fet feina atenta, no?
0: Anem, sí. Molt bé, sentim els oients.
4: Ja me passa que si estiu no m'agrada, juliol i agost sempre l'he trobat molt pesat, molt carregat, tant de joventut com ara de major. És terrible, per tant, l'arribada de setembre és un arribar a la tranquil·litat, a arribar a el que ens agrada, els foscats més llargs, els matins més tranquils, no hi ha tanta frissera, com que la calor també ja se'n va una miqueta, no massa, però fa més bon estar. I de joves, amb el viure al camp, clar, el mes de setembre ja era un mes com a de tranquil·litat. Quantes són les
0: coses que jo aprendí? A menys, setembre, vos agrada o no vos agrada?
1: Do you remember? No és aquesta?
0: No. A menys, tu puja la Toni.
1: No, me pensava que hauries posat aquesta
0: Cool and the Gang.
1: Setembre.
2: Home, ja per acabar de ser original,
0: no,
2: posar setembre
0: de seriós.
1: No ho sé.
0: No ho sé.
1: La cosa és que... jo a setembre m'encanta, com no me podria agradar si són les festes de Sant Mateu. No m'ho fas dir cada dia, per favor.
0: Et tu que ho dius, nosaltres no t'obliguem.
1: Ja, però me demanes per setembre, què he de dir, que no passa res.
0: Tens raó. I tu, Jordi?
2: Jo, mem, sempre hi ha aquest... Fins ara era agradós perquè començaven les classes. Perquè recordeu que jo fa un any començava classes. Però, clar, sempre ha estat el meu aniversari, dia 5 de setembre.
1: Oh!
2: Aquest dissabte, per tant...
1: 5 dies en Jordi per fer l'aniversari.
2: Per tant, és el mes més important.
0: 24. I què farem?
1: Divendres fem una festa, o no?
2: Divendres podem fer una festa. Dissabte a mi no m'ho
0: com? No m'has convidat en el teu festa aniversari?
1: En el teu guateque.
2: En el meu xupi complet.
0: No. Allà bochinche, no?
2: No, ja fa molts anys que no organitzo molta cosa.
0: No t'agrada,
2: No ho sé. Ai, perquè
1: Jordi,
2: és setembre i la cosa
1: s'està avançada. Aquests ànims, per favor.
0: Bravament, va, Jordi. És a dir,
2: no, ja ho veurem, ja ho veurem.
0: Jordi, molt d'anys.
2: Això mos ho guardem per divendres.
1: Sí, sí.
2: I vos duré qualque cosa.
0: Ah, sí?
2: Ja veurem.
0: Ara ho has dit.
2: Ara ja m'he comprovat.
1: És que és un sol.
0: Avui Nines, per exemple, ha comprat gelats per tothom de redacció.
1: A veure. Sí, sí, és una informació correcta.
0: En Toni Guisca Fregès, compres gelat per tot i te faig un bisum. Com si fos un padrí jove de qualsevol família. Molt bé, per tant, setembre també és vera que és un mes, com deien a Cisca, molt important per el món, bueno, el món agrícola, a l'època de la verema, és clar, quan se recull el rem, després per fer vi, se collita també diversos fruits de temporada, figues, pomes, se garrava... clar, són feines que, vulgueu o no, han originat nombroses festes populars que celebren de qualque manera el final de collita i mantenen viu aquest vincle entre les comunitats i també la terra.
5: Bon dia. Pregunteu-me si tindré nostàlgia de l'estiu. Cap ni una.
1: Vale.
5: He passat un estiu dolentíssim, mal de cap, cansadíssima. Jo el que tinc nostàlgia és de Nadal.
6: Sí, per mi és infumable.
5: Tens nostàlgia de fresqueta, tens nostàlgia...

0: de dies tapadets. Cap nostàlgia ni una de l'estiu. Per ventura, si fos estudiant, tindria nostàlgia dels temps de no anar a escola.
1: Però bé.
0: Però com que la meva vida canviarà poc, gens de nostàlgia de l'estiu. Tot per turistes. Fai bé.
2: Jo he de dir que també va passar un poc com ella. Jo frisava que fos setembre ja.
3: Sí, jo crec que tothom una mica, no?
4: Però jo troc que tampoc, vull dir, ara no vull deprimir, però tampoc canviarà tant, vull dir, farà calor igual. O sigui, la cosa s'estiu no ha passat.
2: No, ara comencen a ballar amb poques temperatures, Jordi.
4: No ho sé.
2: L'altra cosa és que hi hagi gent encara pel mig.
4: No ho sé, jo també soc molt d'adult. Jo quan era més petit ho passava malament, jo al setembre, quan havia de començar les classes, dèiem, no he fet el quadernet... I no he fet el diari que m'han mandat i després no te demanaven res perquè t'has canviat de professor.
2: Se n'oblidaven,
4: però sí, era una època angoixava. A més, comencen també en tot el tema de tornar a l'escola, que te comencen tots els comerços, has d'anar a comprar ses tots. Bé, un estrès.
3: Mm-hmm. Per cert, si voleu participar en aquesta secció de nostàlgia, què recordeu vosaltres del mes de setembre? Recordeu l'olor de terra banyada? Recordeu quan tornàveu a escola, quan compràveu el material escolar? Què recordeu del mes de setembre? Telefonau-nos 971-13-99-00. 971-13-99-00. Ara un oient m'envia un missatge. Jo no frisava gens de tornar a escola.
2: Ho veus?
4: Però sempre hi havia una mica de... Pues jo vull tornar. Calla.
3: A mi m'agradava molt fer el ritual de comprar el material escolar on anàvem amb mon pare allà en el Roger, en el polígon de Sant Castelló, distribuïdor.
2: I ho compràveu.
3: I ho compràvem, i gaudíem
4: molt. Jo encara s'ho he perdut un poc i se compra per internet, no?
3: Ai, no? Què dius?
4: Supos que sí, la motxilla segur.
3: Avui en dia se compra el material escolar per internet.
4: Segur que se compra per internet la motxilla de K-pop. Sí.
3: Una cosa que també s'ha perdut. 971-13-99-00. Quin record vols dur el mes de setembre?
2: Exactament. Ara mos ho deien a Joana Brunet, que ella de fet va ser mestra a Palma, i explicava això, que clar, que arribava un moment en què havien de tornar a ses aules, començar a fer feina, però bueno... També ha de que s'ho quedin tots els turistes, no? Així com haurien de començar partits turistes, la gent també torna a fer vacances, els lots, les escoles, extraescolars, els embossos de les 5, jo quan comença xiu-xiu, per cert, la fresqueta i totes aquelles sensacions.
5: El record que tenc del mes de setembre és que sempre ha estat per jo un mes de canvis. Quan era nina joveneta que estudiava, tenia mig mes de vacances i l'altre mig de classes. Però encara que això suposava aixecar-se més prest per anar a escola, a mi me feia molta il·lusió, perquè me compraven llibres nous, els afuetjava, els aferrava amb aquelles fundes de plàstic que venien amb unes lletres que s'aferraven per posar el nom, i també me compraven la maleta o cartera i el material escolar.
6: Madre mía, ¿qué es eso?
2: I després una altra pregunta, quan tornàvem a les aules, era, a menys si vendrà qualcú nou? No vos ho feu? Aquesta pregunta, no venia de gas qualcú nou i era com la gran novetat?
3: Sí, és vera, tens raó. Mm-hmm. Nosaltres ja l'havíem vist per la plaça.
2: Ah, clar, molt clar, bé.
4: Molt bé. Que, ara ho teniu tot controlat.
2: Exacte. Home, Inés...
4: Som el metge ferder de Mallorca.
3: Disculpa, no, no era això.
2: Som Inés ho tenia tot mil·límetre.
3: Som els més intel·lectuals i tu vares anar a comprovar.
4: Sí, és, sí, és. Segur que aquesta persona que venia a l'escola de Bunyola Nova se tornava de cop llesta.
3: Així és.
4: Xerrava d'encant, el tercer de primari.
2: Exactament. Bueno, ho sabeu, que també és l'hemisferi nord. El canvi d'estació arriba, que arriba a la tardor, que té lloc habitualment entre dia 22 o 23 de setembre. Bueno, i què passa en aquell moment? Bueno, que el dia i la nit tenen una durada molt semblant. I a partir d'aleshores, les hores de llum disminueixen progressivament. Hi ha aquesta reducció que la llum solar influeix en els cicles de les plantes, també en la migració de moltes aus i en el comportament de diversos animals i, clar, també canvien la forma que nosaltres percebem el món i també les olors. Fixeu-vos en això.
7: I l'altra cosa que també és setembre madur, de record, és un poc més ja de jove, que feia feina de fuster a l'estació. Hi havia una gran figuera i quan plovia per setembre l'olor de terra banyada era espectacular. Una sensació extraordinària. I més en van m'he enterat que se diu Petricor. Així que Aquestes són les meves dues associacions en el mes de setembre. Gràcies. Adéu.

0: IB3 Ràdio és formació. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic bel,
1: pinta,
2: mur,
1: cornada.
2: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: ja sabeu que cada dimarts de xiu-xiu mos agrada que faça avió des de l'estudi 1 i Vetres Ràdio per visitar una amica amiga del programa que viu fora de les illes. Però aquesta temporada hem de decidir anar de viatge amb tots ells.
1: Efectivament, el que faran serà anar a fer el millor viatge de qualcú, no és nostre.
2: Perquè tothom té un viatge que l'ha marcat a la seva vida, no sé vosaltres.
0: Tus caminos, Santiago, no? Xavi, que vol l'has contat 10 vegades.
1: Bé, no,
0: ja.
1: Me l'heu demanat volta, jo no he contat res. No ho sé, el Perú, per ventura.
0: Oh, ja ho he
1: dit. Això, el Perú. I tu? Ves que l'Inés va viure 6 mesos als Estats Units.
0: Sí, però és que jo he viatjat tant que no en tenc un de concret.
2: I dius en Xavi, després.
1: Sí, home, és que...
0: I tu, Jordi?
2: Jo crec que no, encara.
1: De encara? Fet,
2: un viatge, encara, qualque dia, farà un viatge que me marqui, però de moment un que m'hagi marcat, que digui, uf, m'ha canviat sa vida.
1: Va anar a Cracòvia l'altre dia.
2: Sí, però no m'ha canviat sa vida.
0: No t'ha canviat sa vida. I da, vinga, fem un altre viatge, perquè volem conèixer quin viatge li ha marcat, en aquest cas, a Neus Pericàs. Neus, com estàs?
3: Hola, bones tardes, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
3: Bé, bé, molt bé.
0: Mos expliques quin viatge t'ha marcat a tu, a veure, men.
3: Idò, mireu, jo, per l'aventura que va ser, jo me n'havia d'anar a Vietnam amb dos amics, molt bons amics, que són d'Estats Units. I el pacte era que cadascú partís des de casa seva i mos havien de trobar en el Vietnam. Que passa que ells van tenir un problema amb el visat i no varen poder arribar-hi. I vaig estar un parell de dies tota sola per Vietnam,
0: wow,
3: intentant resoldre si ells podien venir, si jo me n'anava, o sigui, si mos trobàvem a un altre punt, el que sigui. I en el final, el més fàcil va ser trobar-mos a Taiwan. I mos n'anàvem a anar... Bé, ells estaven allà i jo vaig anar cap a Taiwan amb ells.
0: De quin any estan parlant?
3: Això farà ara 2 anys, no sé si arriba.
0: Estats Units sempre donen sorpreses amb els visats, eh?
3: Ja,
0: saps. Escolta, però tu com estaves allà al Vietnam, tota sola, angoixada una mica per si els teus amics arribarien? O vares ser capaç de gaudir, de dir, vinga, va... Vaig a fer aquesta aventura tota sola, el manco, fins que arribin els altres dos.
3: Mira, angoixada, la veritat és que no hi vaig estar ni una mica, perquè va ser com, mira, ha vengut així i l'han de sobreviure, saps? Com, a més, la veritat és que no teníem res planejat, és a dir, no se perdien dos vespres tampoc, només teníem els hostals dels dos primers vespres. Perquè els viatges ens el volíem planejar allà tots junts i era com, mira, tinc on dormir els dos primers vespres i ara tinc temps per jo descobrir Vietnam. La veritat és que va ser un país que jo m'he sentit super segura en tot moment pels carrers. Vull dir, l'única complicació que tenia és que no tenia internet, per tant anava de wifi en wifi i tiro perquè me toca descarregar-me mapes. Però entre que hi ha free tours, entre que allà te pots entretendre tot el que vulguis amb el menjar que vulguis tastar i que en el final és una cultura completament diferent, és com que no estàs avorrida per allà. I també vaig fer amics per allà, perquè vaig dir, bueno, allà estic tota sola, vaig a xerrar amb gent. I no, va ser una aventura, la veritat. I després s'anar de Taiwan... M'ho vaig trobar en un país que jo mai m'hagués pensat anar-hi de viatge, no estava dins els meus plans, i la veritat és que va ser tota una sorpresa de cap a bé, perquè va ser espectacular.
2: Clar, però a Taiwan, tota sola, no sé si ets una persona acostumada a fer coses tota sola, anar al cine, anar a restaurants, o va ser com una experiència, una novetat.
3: No, sí, a mi m'és igual fer... És a dir, m'encanta la companyia i jo visc per fer coses col·lectivament, però també m'agrada molt fer coses jo tota sola, en la meva companyia. Per tant, no és això que estés allà angoixada de dir ai, Déu meu, ara quan passaré els meus dies... No, me vaig entretenre bastant bé.
1: I com t'entretenies amb en Taiwan? Descriu-nos un poc que fa un viatger per allà.
3: Bé, Taiwan ja va ser quan m'ho vaig trobar amb els meus amics, que són en Cris i na Claire. Mm-hmm. I en el final vàrem llogar un parell de motos, i la cosa era anar fent els parcs nacionals d'allà. I, clar, és que només de veure els paisatges, és que això ja t'entretenia de per si mateix, saps? Vull dir, era... tot molt muntanyot, superverd, no sé, i algo que a mi me va sorprendre molt és la quantitat de cols que hi ha en aquell país. Era com el que anàvem amb moto.
0: Sembrades.
3: Sembrades, però quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de camps en cols. Moltes
0: Ostres.
3: Cols. Dic, seran, no sé, seràs el seu motor econòmic, no ho sé.
0: I després el menjaves, vull dir, se'n cuinaven allà?
3: Sí, sí, sí. De fet, hi va haver un plat que me va sorprendre cap a... Bé, una cosa que vaig aprendre també en aquest viatge és que és igual el traductor que utilitzis que mai t'arribarà a taula el menjar que creus que has demanat. Per tant, has d'estar oberta a tastar el que sigui. I hi va haver un dia que mos van endur com una base de col crua, com si fos enciam, i a damunt, porc, no sé, com a sa paella, vull dir, trossets de porc molt, molt greixosos. I la combinació aquesta del fresc de sa col amb el porc greixós va ser molt bona.
2: Home, que sa col l'han d'emplear, si tant, si tenen tant, no, l'han de ficar per tot.
3: Total, totalment.
0: Escolta, i recordes algun personatge, has dit que vares fer amics, algun personatge o persona que te marqués perquè fos interessant, divertit, que te sorprengués. Més que res per traslladar-nos amb tu en aquest viatge, Neus.
3: I de Aibaba, una de les coses que vaig fer a Vietnam quan estava tota sola, vas apuntar-me a tots els free tours que vaig trobar. I Aibaba, una de les guies d'un dels tours que com que li vaig fer pena que estés jo tota sola. A més, va coincidir que tot el grup eren tot parelles, no sé què, i estava jo allà tota soleta i ell se va voler fer la meva amiga. I és com que m'agafava el mòbil per fer-me fotos, perquè havia de tenir records, no sé què, i jo diguent, no, sí que estic superbé, tal. Però algo que me va fer molta gràcia és, estàvem un dia a una barqueta a un camp d'arròs, estàvem a una, com una balsa a un llac, com mig navegant per allà enmig, i me va voler fer un parell de fotos. I clar, jo no sabia com posar, i ella m'agafava, però sempre me feia com a treure's dos dits, o si volia fer com una foto més Instagramer, ella era com que no, que ella me col·locava i era com molt foto amb el capell típic que tenen allà, amb els dos ditets, riguent, no sé què. I això me va aparèixer graciós.
2: Foto per enviar en el grup de família.
3: Sí, completament, completament.
0: I escolta, per què te va marcar tant aquest viatge, Neus? Te'n vas endur alguna lliçó de vida, alguns aprenentatges d'aquell viatge? Vas tornar, que se diu, una mica... no ho sé, encara que fos una mica canvia de to?
3: Jo crec que l'aprenentatge més que res va ser de dir... en despavilar, saps? Vull dir, ara estem aquí, la situació és aquesta i mos ha de tan ràpid a la situació i vull dir, és moment de jo noble que et germà per estar tota sola a un país completament desconegut amb una cultura completament diferent a la que havia vist fins ara. No sé, crec que va ser això, com la capacitat ràpida d'adaptació, jo crec que és el que més m'enduc. Bé, m'enduc moltes altres coses, no? Però això és algo que va ser com no sé, un despertar, o no sé com us ve de dir.
1: Sí, bé, sí. T'ha mentes perfectament. Neus, per tant, si qualcú ara dels nostres oients fa comptes anar a Taiwan, a Vietnam, recomanes? Qualque, també, si li vols donar qualque consell?
3: 100%. És a dir, la gent que vulgui viatjar mentre et sigui volent conèixer la cultura on estan anant, crec que justament són dos països asiàtics però molt diferents entre si, que si obris els ulls i tens una mirada oberta i escolta també oberta a rebre el que t'estan donant, són dos països molt... molt guapos i molt, molt interessants. Per tant, endavant amb fer aquests viatges sempre.
0: Molt bé, Neus. Idò, ara te farem les preguntes obligatòries de sa volta al món.
3: Vinga.
0: Has dit que sí, que tornaries en el lloc d'aquest viatge que te va marcar?
3: Mm-hmm. Sí.
0: És un sí? Tornaries al Vietnam
3: sí.
0: I a Taiwan?
3: Sí, és a dir, tornaria a Vietnam per poder-lo veure bé, perquè al final no me vaig moure massa de redol. Bé, sí, digues.
0: No, no, digues, i a Taiwan també, no?
3: Sí, tornaria, encara que preferés anar de viatge a altres bandes, encara. Abans de repetir destí, vull anar a altres bandes.
0: Una cançó que te recordi en aquella experiència que mos has explicat?
3: Vos diria que una de Miley Cyrus, que seria The End of the World, que no sé per què me la vaig posar en bucle a l'aeroport anant cap a Taiwan.
0: Home, qualque cosa havies de fer.
3: Sí, exacte. I la vaig tenir amb aquesta cançó i en bucle. No sé quantes hores la vaig escoltar, però també vaig escoltar aquesta.
0: I el pitjor viatge, quin ha estat?
3: El pitjor viatge...
0: Ara mos has contat el que te va marcar, per bé. Però és pitjor.
3: El pitjor viatge... És a dir, no va ser un viatge com a tal. Jo vaig estar visquent un any per als Estats Units, que me'n vaig anar allà d'oper, i vaig tenir mala sort amb la família. I el meu darrer mes, entre que vaig donar l'avís de que me n'aniria i que me'n vaig anar, va ser un mes molt crític, de piques amb la família, bueno, horrible, horrible.
0: Mare meva.
3: I sí, o sigui que... que ara ho conti i és superdivertit, eh? Però en el moment de viure-ho, això sí que va ser angoixant.
0: I tant. A l'avió, finestra o passadís?
3: Finestra sempre.
0: I doncs, Neus Pericàs, moltes gràcies per explicar-nos el viatge que te va marcar, una ferrada.
3: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
1: Adéu.
2: Adéu.
0: Companys, hem arribat en el xiu-xiu número 464.
1: I de res, fins aquí.
0: Fins aquí.
1: Fins aquí. Demà.
2: Fins
0: sí,
2: demà.
0: Demà tornau.
1: Exacte, demà sempre, tornau. Sempre, sempre, sempre.
0: I vosaltres també tornau a les 5. Gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
4: No només en el cor d'anglès estàs perdut. També per Fireros de la plaça i per al Campo. Per aquest tres puestos estàs perdut. El del cor d'anglès va ser més gros, però tres puestos. I per no deixar a tu, deixar-me...

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. El dia 1 de setembre, tornada a la rutina per a molts, un fet que implica més desplaçaments i, per conseqüent, omplir el depòsit si els trasllats es fan en vehicle privat. A partir d'avui han entrat en vigor els canvis en el descompte del combustible, una mesura del govern central per pal·liar les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà, que augmenten la bonificació del gasoil al 20 cèntim per litre i que, per contra, baixa la de la benzina als 5 cèntims. Si reposeu en dièsel, avui omplir un depòsit de 45 litres costa 4 euros manco que fa un mes. Ara bé, si teniu benzina, és 4 euros més car, un fet que els ciutadans viuen en resignació.
2: L'hum i val el que val, tamateix, no hi ha res que pelar.
3: Està caríssim sempre. Tot el que sigui més d'un i mig és caríssim.
1: Tot d'una serem en directe a una benzinera per saber com ha transcorregut la jornada, una jornada en què ha estat detingut el conductor del vehicle sinistrat a Manacor en l'accident mortal la matinada de dilluns. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
4: Bon vespre. L'home acusat d'un delicte d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat vial està previst que passi demà a disposició judicial a Manacor.
1: Presó provisional per l'home detingut a Eivissa en una operació contra el narcotràfic.
4: L'home s'havia desplaçat a Eivissa per vendre estupefaents durant la temporada d'estiu. En el dispositiu, la Policia Nacional ha requisat quasi 28 quilos de ketamina, més de 7 de cocaïna i 22.000 euros en efectiu.
1: I el govern de l'Estat ha aprovat en segona volta el projecte de l'Estatut Marc dels Treballadors Sanitaris que ha de continuar la seva tramitació parlamentària.
4: El Consell de Ministres li ha donat el vistiplau, tot i el rebuig dels sindicats mèdics que ja han anunciat que continuaran en les mobilitzacions després de l'estiu. Un Consell de Ministres que també ha aprovat un pla de xoc de 309 milions d'euros per mitigar la crisi de Ceuta.
1: I la temporada del raó comença tímida per mort del mal temps i per caure en un dia feiner.
4: S'allargarà fins dia 31 de març i màxim les captures permeses són de 50 raons per persona i dia. Avui, molt de pescadors recreatius han tornat a port sense gaire captures.
5: Hem intentat agafar raons i han anat molt malament. Han agafat un cada un.
6: Hi eren tres a dins de barca i n'han agafat un prom. Malament perquè hi havia molt de mà. El fil corria molt. Aquí en Escat Salina era pràcticament impossible pescar.
4: Això a Mallorca, mentre Menorca ha tancat en ja la temporada de llagosta, la confraria de pescadors assegura que ha estat bona, tot i haver d'assumir l'increment del cost del combustible.
1: I en els esports, d'aquí a 5 hores a les 12 es tancarà el mercat de fitxatges al futbol espanyol. Miqui Tous, bon vespre.
7: Bon vespre, sí. S'espera que el Mallorca faci oficial l'arribada del migcampista Guille Fernández, procedent del Barça Atlètic. El jugador té 18 anys, juga de mitja punta i ha aterrat avui a Mallorca per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. En el capítol de sortides, també pendents del futur de futbolistes com David López i Antonio Sánchez. I en ciclisme, a la Vuelta, Enric Mas continua líder de la General després de la disputa de la desena etapa, una etapa que s'ha decidit a l'esprint.
1: Més esports quan passin uns minuts de les 7:30. I pel que fa al temps, Dani Capó, bon vespre. Deixem enrere les precipitacions i la pols en suspensió. Encara ens quedaran uns dies.
8: Bon vespre. Idò, avui hem arribat efectivament a veure caure algunes gotes acompanyades d'una miqueta de fang, perquè avui també s'ha reincorporat aquesta pols en suspensió, que no era tan important com la setmana passada, però no hem tingut una mica. Això efectivament demà s'acaba. Demà tornem a un cel més destapat i també una mica més net, però és vera que cap al sud i cap a l'oest de les illes encara la podem notar una mica. No seran grans concentracions, però sobretot a sortida i posta de sol podem tenir el cel una miqueta més entrebolit. Més enllà d'això, mantenim altes temperatures. Avui hem arribat a 35 graus, això que el cel ha quedat una mica ennigulat a partir de migdia. Per tant, tots aquests pròxims dies, més o menys, ens mourem amb aquests registres, principalment a Mallorca, amb un vent que demà ho farà fluix de gregal. Esperam una situació marítima millor que la d'avui en general, però en el cas d'Eivissa i a Formentera tindrem algunes àrees de maró.
1: Gràcies, Dani. Miquel Àngel Fiol és el control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: A punt d'arribar a les 7:05. L'inici del mes de setembre comença amb canvis en el preu del combustible. A partir d'avui, el dièsel s'ha tornat a bonificar amb 20 cèntims al litre, el doble del que es va aplicar durant el mes d'agost, mentre que la benzina passa just al contrari, el descompte baixa dels 10 als 5 cèntims al litre. Entra en vigor així la clàusula especial que el govern central va introduir al pla anticrisi com a resposta a la guerra de l'Orient Mitjà. Al polígon de Son Pandola, una zona de Palma on hi ha fins a 3 benzineres, alguna d'elles de baix cost, aquelles que cerquen algun ciutadà per estalviar, hi ha la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Quina és la imatge en aquest començament de mes i retorn a la rutina per alguns?
9: Bon vespre, doncs. Avui, hora baixa, hem recorregut a Jaudes 3 benzineres d'aquest polígon, molt properes, per cert, entre elles, i la primera cosa que ens ha cridat l'atenció ha estat la poca afluència. No hi havia cues ni un moviment especialment intens, tot i l'entrada en vigor dels nous preus. Autonoil, una de les treballadores, ens ha explicat que aquesta calma pot tenir a veure en bona part amb la falta d'informació. Molts conductors varen omplir el dipòsit ahir o durant el cap de setmana sense saber que avui els preus canviarien i, per tant, ara no tenen necessitat de tornar a repostar, un desconeixement també que han comprovat entre els mateixos usuaris.
10: Muy poca gente sabía que iban a bajar el impuesto y mucha gente estaba repostando antes en el precio antes de que bajaran. La gente pregunta, oye, ¿por qué no me ha puesto el descuento? ¿Por qué está igual que antes? Porque tenemos unos precios muy similares a los de ayer, pero es que muchas gasolineras han comprado en precio viejo. Entonces están vendiendo, aunque ha bajado, están vendiendo en un precio que ajuste a lo que han pagado.
11: Ah, no me he fijado, la verdad. No sé, no tenía ni idea, pero sí, he aprovechado también.
12: Tengo idea, la verdad, no te sabría decir. Vengo ahora porque tengo que ir a l'IKEA y necesito cargar combustible.
9: Ara bé, comparar les tres benzineres també ens ha deixat una diferència clara. Dues tenen preus molt similars en el dièsel, 1,76 € i 1,79 € al litre, només 3 cèntims de diferència. La tercera, en canvi, el gasoil puja a 1,89 € al litre. Això vol dir que, respecte de la més barata, hi ha gairebé 13 cèntims de diferència per litre, prop de 6 euros si omplim un dipòsit de 45 litres. Amb la gasolina de 95 també hi ha diferències, 1,78 € i 1,79 € al litre a les dues més econòmiques i 1,86 € a la tercera. Aquí la distància màxima és de gairebé 8 cèntims per litre. Tot i això, hi ha conductors a qui li compensa i a d'altres que no.
13: D'aquesta benzinera, en aquestes dues que hi ha aquí de vora, hi ha un cèntim a una i 2 cèntims a l'altra. Sempre, com que pas per davant, sempre m'afits i sempre venc en aquesta per això, perquè ja sempre mires el cèntim, no? Sí, però la veritat és que sí.
14: No, realmente llevo sin poner gasolina con un mes. Entonces, ahora que lo veo, ha subido. 95, 40 euros y he puesto 22,36. No se da cuenta.
9: Per tant, primer dia de nous preus, amb poca afluència i encara bastant de desconeixement, però també amb una conclusió, fins i tot entre benzineres separades per molt poca distància, comparar abans de repostar pot suposar estalviar uns quants d'euros.
1: Gràcies, Victòria. I l'Euríbor ha tancat el mes d'agost fregant la barrera psicològica del 3%. Ahir va tancar en el 2,95%, el nivell més alt en els últims 2 anys, i això ha suposat un nou encariment de les hipoteques variables.
4: Aquesta escalada es traduirà de manera immediata en un cop directe a les butxaques dels hipotecats que hagin de revisar el seu préstec variable en les dades d'aquest mes. Per una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 25 anys, la quota mensual s'encarirà a unes 70 euros. Això suposarà que les famílies afectades hauran de pagar uns 800 euros més a l'any pel seu habitatge. Aquest augment avança una nova pujada del tipus d'interès per part del Banc Central Europeu en la seva reunió del pròxim 10 de setembre, impulsada per les pressions inflacionistes persistents a causa dels conflictes internacionals.
1: I encara un apunt econòmic més. A partir d'avui ja es pot sol·licitar el bo de lloguer jove, una ajuda de 250 euros mensuals destinada als joves de fins a 35 anys. Els interessats tenen fins dia 30 de setembre per demanar-la i es poden subvencionar fins a 24 mensualitats, és a dir, 6.000 per persona.
4: Enguany, la convocatòria està dotada amb 4.800.000 euros de fons estatals i s'hi poden acollir contractes de lloguer d'habitatges de fins a 900 euros o habitacions de fins a 450. Entre els requisits, cal tenir ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM, que actualment és de 1.800 euros mensuals. No ser propietari d'un habitatge i estar al corrent de pagament del lloguer. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha demanat al govern estatal que amplíe límits per accedir a les ajudes en la pròxima convocatòria.
15: Todos sabemos del desafío, de los problemas y del aumento de los precios de la vivienda que estamos experimentando tanto a nivel nacional como dentro de nuestras islas, y ya venimos solicitando de forma insistente que se aumenten esos límites para que aquellas personas que están pagando pues hasta 1.200 euros de alquiler puedan aspirar también a estas ayudas de 250 euros, o aquellas personas que paguen más también por habitación pues pueden también aspirar a esas ayudas, ¿no?
0: Informatiu Vespre, IB3 Radio.
1: Set i 11 minuts, el conductor del vehicle sinistrat a Manacor ahir de matinada i que va deixar una jove de 23 anys morta ha estat detingut.
4: El cotxe dins el qual circulaven tres persones va sortir de la via i va quedar tombat al quilòmetre 7,6 entre Manacor i Porto Cristo. A l'home se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat vial. Està previst que demà passi a disposició judicial a Manacor.
1: I a Eivissa, un home ha estat detingut en una operació contra el tràfic de drogues. La Policia Nacional ha requisat quasi 28 quilos de ketamina, més de 7 quilos de cocaïna i 22.000 euros en efectiu.
4: La Policia Nacional l'ha batejada com l'Operació Estiu i es va iniciar quan els agents de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat va detectar un ciutadà alemany que s'havia desplaçat a Eivissa per vendre estupefaents durant la temporada d'estiu. L'home ha estat posat a disposició del jutge, qui n'ha decretat l'ingrés en presó provisional.
1: Tot això quan un home de 51 anys ha resultat ferit greu després de caure des d'una altura de 7 metres al torrent de Ses Llemes a Solla.
4: L'home ha patit diverses lesions i ha necessitat un rescat aeri a causa del seu estat i les dificultats per accedir a la zona. Hi han intervingut efectius del Parc de Solla i Semilana. L'han traslladat de la zona de la caiguda fins a una ambulància que l'ha duit a l'Hospital de Son Espases.
1: I la Guàrdia Civil i Salvament Marítim cerquen una persona migrant desapareguda, va botar de l'embarcació amb la qual navegava amb 20 persones més al sud de Formentera.
4: Els serveis d'emergència han interceptat avui de matí una embarcació amb 21 persones a bord. Dos d'elles s'havien tirat a l'aigua abans que arribassin els equips de rescat. Un d'aquests homes ha estat localitzat al moll de la Sabina, mentre que l'altra persona segueix desapareguda. Aquesta arribada se suma a la d'aquesta matinada en Aigües de Cabrera, d'una altra embarcació amb 24 persones. Els dos nous rescats arriben l'endemà d'una jornada de gran pressió migratòria a l'arxipèlag. Només ahir dilluns varen arribar a les costes de les illes 6 barques, amb un total de 147 persones a bord.
1: I entre les arribades dels darrers dies, principalment a Formentera, hi ha al Manco 7 menors no acompanyats que queden sota la tutela del conseller insular i que se sumen al 250 que ja té a càrrec seu. La institució insular reitera que es veu desbordada, però haurà de continuar assumint-ne la tutela Regina Mayans.
16: El Consell de Formentera no podrà retornar al govern balear la competència dels menors migrants. Després de consultar les vies legals, la institució ha confirmat que l'Estatut no ho permet. Davant aquesta situació, la institució insular canviarà d'estratègia i reclamarà més recursos per poder fer front a l'arribada de menors. El govern balear ja ha destinat més de 7 milions d'euros al Consell entre el 2025 i el 2026 i ara n'hi aportarà 10 milions més. Tot i així, el Consell insisteix, Formentera no pot assumir tota sola i de manera indefinida el cost d'una crisi migratòria que, diu, necessita una resposta estatal i europea.
0: El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
1: I en plana laboral, a l'informatiu vespre, avui vos explicam que el govern de l'Estat ha aprovat en segona volta el projecte d'Estatut Marc dels Treballadors Sanitaris que ara continuarà la tramitació parlamentària. El Consell de Ministres li ha donat el vistiplau, tot i el rebuig del sindicat Mèdics, que ja han anunciat que continuaran en les mobilitzacions després de l'estiu.
4: El test vol substituir el que està vigent des de 2003, que, segons el Ministeri de Sanitat, implica unes condicions laborals que generen malestar entre els professionals del sistema públic, una reflexió amb la qual estan d'acord els treballadors. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha recordat que ara l'Estatut anirà al Congrés, on els grups parlamentaris s'hi podran posicionar, i ha defensat les bonances que tindrà per al col·lectiu mèdic.
17: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Hoy con este trámite damos luz verde a su debate en el marco de la Cámara Baja. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adequar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
4: El text que ha retornat avui al Consell de Ministres és fruit de l'avantprojecte aprovat el juny passat entre el Ministeri de Sanitat i amb les aportacions del Sindicat d'Infermeria SATSE, Comissions Obreres, UGT i el CESIF.
1: Aquests sindicats posen en valor l'aprovació de més de 100 millores de les condicions de feina del personal sanitari, entre les quals hi ha reivindicacions històriques com la jubilació parcial i anticipada, una nova classificació professional coherent amb les funcions realitzades.
4: Però la norma té el rebuig dels sindicats mèdics i facultatius que volen que se'l reconeguin les seves particularitats. També reclamen jornades laborals de 35 hores i el foment de la conciliació. És el president de Cimeval, Miguel Lázaro, en declaracions a IBET Radio.
18: Esta presión va a ser muy importante, presión también a los grupos políticos, para que no se apruebe un estatuto médico, vuelvo a decirlo, que no reconozca nuestra singularidad y que no cambie, digamos, condiciones laborales que son abusivas, discriminatorias y que redundan en el paciente, es decir, las listas de espera, digamos, tiene que ver con la falta, con el déficit de profesionales.
4: El sindicat de metges assegura que s'ha perdut una oportunitat històrica per aconseguir un estatut propi. Fins que això no passi, mantindran les mobilitzacions.
1: I avui dia 1 de setembre, sinònim de tornar a les aules per mestres i professors que s'han incorporat després de 2 mesos de vacances i ho fan amb un 99% de les places vacants cobertes. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí que n'hi ha 31 dependents i espera que quedin cobertes a banda de l'inici del curs escolar que serà dia 10.
4: Demà dimecres s'inicia un nou procés urgent de contractació. Les places vacant per aquest curs 2026-2027 cal sumar-hi les substitucions que van sortint en aquests moments prop d'un centenar, com ha explicat Vera.
19: Després es veu que tenim unes 100 places de substitució, que aquestes 100 places de substitució que encara no s'han cobert en aquest darrer procés que tancàrem ahir, sí que creiem que els podran cobrir ara en els processos que venen.
4: Les illes on hi ha més dificultat per fer contractacions són per aquest ordre Formentera, Eivissa i Menorca. I les especialitats més problemàtiques són les de formació professional.
1: I en aquest 1 de setembre, l'Esquerra illenca ha donat el SUS al curs parlamentari. Al darrer a banda la gran prova, que seran les eleccions autonòmiques del mes de maig.
4: La candidata socialista a la presidència del govern, l'actual secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, s'estrena anunciant una proposició de llei per pujar 2 euros l'ecotaxa, com va proposar la presidenta Marga Proens a un debat de política general, però que no es va executar pels pactes pressupostaris amb Vox.
20: No farem una pujada que nosaltres voldríem. Farem la proposta de pujada que va fer el Partit Popular i la senyora Proens, perquè jo crec que és una pujada que, si és la seva proposta, no tindran cap problema en assumir i cap problema en dur endavant. Tenim la misma proposta que planteó Marga Proens, menys una qüestió, que és la qüestió de bajarlo en la temporada baja. O sea, que sea todo el año, porque no tiene ningún sentido en esta comunidad autónoma hablar de temporadas.
4: La segona proposta parlamentària del PSIP és demanar que es declari zona tensada a totes les Balears. Ho defensarà Iago Negueruela, perquè tot i ser candidat a Batlle de Palma, seguirà sent portaveu parlamentari.
1: Preocupacions semblants a les del socialista té més per Mallorca.
4: La crisi de l'habitatge, però també la massificació turística i el cost de vida són els punts centrals que s'han posat damunt la taula a la reunió interinstitucional al Parlament. El coordinador general ecosobiranista, Josep Esteguià, vol que la gent normal pugui viure millor. Per això demana apujar el salari mínim i limitar la compra d'habitatges als no residents per evitar l'especulació, diu.
2: No pot ser que a les Illes Balears una persona treballadora que compleix en la seva part del contracte social, que fa feina, el sou no li basti per arribar a final de mes i no només no li basti perquè no pot pagar el lloguer, sinó perquè el preu de la compra és inassumible per qualsevol treballador.
4: Sobre l'ecotaxa, Més per Mallorca també té la seva proposta, duplicar la recaptació per donar suport a altres sectors diferents del turisme, com el primari, la indústria, la innovació, la recerca i la cultura. Respecte de la massificació, proposen eliminar 130.000 places turístiques a mitjà termini.
1: I el PP i el PSOE miren d'esgotar les hores de cara al ple que s'ha de celebrar demà al Consell de Menorca per arribar a un acord per modificar la llei de reserva de la biosfera i aplicar les restriccions de l'entrada de vehicles a l'illa.
4: Més per Menorca ja avançar que votarà en contra de la proposta. La seva portaveu, Noemí García, lamenta que el PSOE li faci el joc als populars.
21: El problema ha estat 3 anys de falta de voluntat política del Partit Popular. Han sentit qualsevol excusa, estudis, càmeres, convenis, reglament, i just ara, a 8 mesos de les eleccions, per fer veure que han fet alguna cosa, s'inventen i volen fer creure a tothom que fa falta canviar la llei per poder limitar l'entrada de vehicles. Això és oportunisme polític i sorprèn que el Partit Socialista entri en aquest joc.
4: La consellera no escrita, Maite de Medrano, a banda vots, no ha estat mai partidària de limitar l'entrada de vehicles. La principal sòcia de l'equip de govern obliga el PP a cercar nous suports, ja que es necessita una majoria qualificada per aprovar aquesta proposta i no només basta amb el vot qualificat del president Dolfo Vilafranca.
1: I la policia local i el Consell d'Eivissa fan front comú contra l'intrusisme. La setmana passada van denunciar 4 casos de lloguer turístic il·legal a la ciutat després d'inspeccionar la setmana passada un total de 30 habitatges. Les denúncies se sumen a les 11 ja tramitades enguany.
4: A més, quant a transport il·legal, el conjunt de les actuacions ha derivat en propostes de sanció per un import total de 27.400 euros. Pel que fa al servei públic de taxi, els agents van aixecar 2 actes per no connectar el taxímetre mentre es transportaven passatgers i, a més, els controls van permetre detectar igualment 7 infraccions per sobrepassar el topall en nombre de vehicles de lloguer.
1: I acabar el mes d'agost és sinònim d'enfilar la recta final de la temporada turística. Més de 9 milions de turistes estrangers han visitat les illes fins al mes de juliol. És un 1,8% més que l'any passat, segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'arxipèlag ha estat la destinació preferida de tot l'estat.
4: Només al juliol varen arribar a les illes més de 2,5 milions de visitants internacionals. També creix la despesa. Les Balears lideren les dades d'ingressos d'àmbit nacional amb els alemanys i els britànics com a principals mercats.
1: De cara al mes de setembre, que ja hem encetat, els hotelers mantenen bones perspectives i esperen tancar una temporada d'estiu, diuen, positiva.
4: A Peguera, les reserves estan al 88%. Durant tota la temporada han tingut ocupacions lleugerament inferiors a la d'altres anys, però han millorat els ingressos gràcies a la pujada dels preus. En fa balanç el president de l'Associació Hotelera de Peguera, Toni Mayol.
22: El mes de setembre el bo que té és que ens venen molt de clients de cada any, ja no ens venen tant de nins, amb la qual cosa la càrrega de feina ens disminueix perquè hi ha aquest percentatge menys de gent a dins dels hotels i és un client amb un poc més de poder adquisitiu, no?
1: Comencen les obres de la promoció de 10 pisos de protecció pública en règim de lloguer al municipi de Sencelles. Està previst que estiguin acabades el març de 2028 i que tinguin un cost de 2,1 milions d'euros. Els habitatges es destinaran de manera preferent a joves menors de 35 anys a més de 10 anys de residència al municipi. És la primera promoció que l'Ibavi construeix al poble en 30 anys.
4: L'edifici, situat al carrer dels Molins, disposarà de soterrani, planta baixa i primera planta en 10 habitatges, un dels quals estarà adaptat per a persones amb discapacitat. És el batlle de Sencelles, Joan Carles Bert.
3: L'Ajuntament va cedir a Solà amb unes condicions molt clares: que aquests habitatges fossin per joves menors de 35 anys i amb més de 10 anys de residència en el municipi, perquè volem que la gent quedi arrelada a Sencelles, volem que els nostres joves no se n'hagin d'anar a viure a altres municipis, no volem perdre aquells lligams que tenim les generacions presents i les generacions futures.
4: L'Ajuntament va comprar el solar el 2017 i el va cedir al govern el 2024. L'actuació està cofinançada per la Unió Europea en el marc del programa FEDER 2021-2027 de les Balears. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha destacat que aquesta és una de les propostes per solucionar el problema de l'habitatge.
15: Se trata de la primera promoción en Sencelles en más de 30 años, la primera producción de más de 30 años, y se ha dado ese paso al frente porque la apuesta de este gobierno, y también puedo decir con orgullo que la apuesta de este ayuntamiento, es dar solución a este desafío al que tenemos que hacer frente todos, de la vivienda.
4: Els nous pisos formen part dels 1.500 habitatges públics que el govern ha impulsat en el conjunt de les Balears, destinats a residents en 5 anys d'empadronament com a mínim als municipis de les Illes.
0: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
5: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
0: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: L'aixecament de la veda del Raó, un dels peixos més preuats a les Illes, ha començat avui deslluïda per la mala mà i per caure també en un dia feiner. Per això s'espera que el cap de setmana sigui més animat pels pescadors recreatius, que tindran fins dia 31 de març de l'any que ve per pescar-ne. Avui molts han tornat a port sense gaire captures. Neus Pericàs.
6: Amb la implementació de la veda l'any 2000, el pes mitjà dels exemplars gairebé s'ha triplicat i ha passat dels 26 grams als 70. El gerent del Club Nàutic de Calagamba, Joan Marc, explica que és un dia marcat al calendari.
23: Bueno, per pescadors un dia molt esperat, sobretot perquè bueno, una pescada molt agredida, i a més els pescadors s'han preparat en temps en reservant la gamba, preparant les barques per aquest dia tan esperat.
6: I tot i que el temps no ha acompanyat gaire en aquesta primera jornada, pescar els primers ja és una alegria.
24: Allà on he anat per dues cap blanc, hi havia un poquet de mar i un poquet de mar vent. Però bueno, n'he agafat mal o menys una dotzenada.
25: Què fas? Que n'agafem 30 o 35? Molt basten. Natural, que alegria. I ho celebram, anem a dinar.
6: Segons el director general de pesca, Antoni Maria Grau, la quota de 50 exemplars es respecta pels pescadors.
26: Se posen més multes per pescar zones prohibides, és a dir, perquè dins les zones integrades de reserva no se pot pescar, que no per passar-se de quota, perquè passar-se de quota és molt difícil amb la raó. No? Amb altres espècies com els calamars és bastant més fàcil.
6: Una mesura que van prendre el govern i el Ministeri d'Agricultura l'any 2000, que juntament amb la veda que s'estén de dia 1 d'abril al 31 d'agost per garantir la seva reproducció, pretén protegir l'espècie.
1: El nombre màxim permès per persona i dia és de 50 raors, i si avui comença la pesca d'aquest peix, del raó, la que va acabar ahir és la de la llagosta. Els pescadors de Menorca han qualificat de bona la temporada. En total se n'han capturat 22.000 quilos, són 4.000 més que l'any passat, Adel Camarasa.
27: Avui queda prohibida la pesca més emblemàtica de la gastronomia menorquina, la llagosta. La campanya de captures va finalitzar ahir. I amb les dades recopilades es pot dir que la temporada ha estat bona. La confraria de pescadors de Fornells ha registrat 8.400 quilos de llagosta, Ciutadella quasi 11.000 i Mo 2.800. Paral·lelament, des del sector recorden que enguany han hagut d'assumir un increment de costos important pel que fa al combustible. Així tot, els resultats han estat satisfactoris. Sentim un pescador, José Pons.
28: Ha anat bastant bé, ha estat un bon any de llagosta, i sobretot el millor de tot ha estat els temps, que ens ha deixat fer feina molt més dies que altres anys. Per això també les captures en enguany estan majors perquè han fet més dies de feina, també.
27: La llagosta suposa un terç del negoci del sector pesquer menorquí. Hem de recordar que l'illa captura quasi la meitat de llagostes que es pesquen a les Balears i, a més, les ven a un preu superior que al conjunt de les illes.
1: I avui a Eivissa, Sant Antoni, la campanya de la garrova s'ha iniciat. El preu es mantindrà a 40 cèntims per cada quilogram.
4: Les cooperatives agrícoles de Sant Antoni i Santa Eulària col·laboren en aquesta campanya. Preveuen recollir unes 700 tones, una bona xifra per Toni Tull, president de la cooperativa de Sant Antoni, especialment després de la davallada de l'any passat, quan no es van assolir les 500 tones.
7: I estem contents de poder dir que pareix que serà una campanya millor que l'any passat. Hi ha més quantitat de garrova, sobretot per les pluges que vàrem tenir durant l'hivern i la primavera. I sí que és veritat que al final ha quedat una garrova un poquet prima, però segurament tindrem millor qualitat i quantitat.
4: El Consell d'Eivissa ha augmentat les ajudes per plantar garrovers. El preu es mantindrà en 40 cèntims al quilo, una mica per sobre del mercat, lluny de la febre de 2022.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. El mes de setembre comença amb descomptes desiguals en els carburants. A partir d'avui, la bonificació del gasoil s'incrementa fins als 20 cèntims per litre i, per contra, baixa del 10 al 5 en el cas de la benzina.
4: Una mesura del govern central per pal·liar les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. Així, omplir un dipòsit de 45 litres de dièsel avui costa 4 euros manco que fa un mes. Per contra, si teniu benzina és 4 euros més car. Durant tot el dia hi ha hagut poca afluència a les benzineres, com explica una treballadora del polígon de Sant Pandola de Palma. Molta gent desconeixia que avui entraven en vigor aquests canvis.
8: Muy poca gente sabía que iban a bajar el impuesto y mucha gente estaba reposando antes en el precio antes de que bajaran el 20%. Que teníamos unos precios muy similares a los de ayer, pero es que muchas gasolineras han comprado en precio viejo. Entonces están vendiendo, aunque ha bajado, están vendiendo en un precio que ajuste a lo que han pagado.
1: I el conductor del vehicle sinistrat a Manacor en l'accident mortal la matinada de dilluns ha quedat detingut.
4: L'home, acusat d'un delicte d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat vial, està previst que passi demà a disposició judicial a Manacor.
1: Un home de 51 anys ha resultat ferit greu després de caure des d'una altura de 7 metres al torrent de Ses Llemes a Solla.
4: L'home ha patit diverses lesions i ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espases, on roman ingressat. Ha estat rescatat per l'helicòpter del Bombers de Mallorca, la Milana, per les dificultats per accedir a la zona.
1: I la Guàrdia Civil i Salvament Marítim cerquen una persona migrant desapareguda.
4: Va botar de l'embarcació en què navegava amb 20 persones més al sud de Formentera. De nou, han estat rescatades dins l'embarcació, mentre una ha estat interceptada al moll de la Sabina, on ha arribat nedant.
1: A Menorca, negociacions a contrarrellotge per arribar a un acord en la reforma de la llei que ha de regular l'entrada de vehicles a l'illa.
4: El PP i el PSOE miren d'esgotar les hores de cara al ple extraordinari del Consell Insular que celebrarà demà. Més per Menorca, ja avançar que votarà en contra de la proposta. La consellera no escrita, Maite de Medrano, a banda vots, no ha estat mai partidària de limitar l'entrada de vehicles i obliga el PP a cercar nous suports, ja que necessita una majoria qualificada.
1: I com vos explicàvem fa uns minuts, la temporada del raó comença tímida pel mal temps i per caure en un dia feiner.
4: S'allargarà fins al 31 de març i el màxim de captures permès és de 50 raós per persona i dia. Avui, molt de pescadors recreatius han tornat a port sense gaire captures.
9: Hem intentat agafar raons i ha anat molt malament. Hem agafat un cada un.
10: Hi eren tres a dins de barca i n'hem agafat un per om. Malament perquè hi havia molt de mà. El fil corria molt. Aquí en Escatxalina era pràcticament impossible pescar.
4: Això a Mallorca, mentre Menorca ha tancat ja la temporada de llagosta, la confraria de pescadors assegura que ha estat bona, tot i haver d'assumir l'increment del cost del combustible.
1: I el Consell de Ministres ha aprovat un pla de xoc de 309 milions d'euros per mitigar la crisi de Ceuta.
4: És un 16% del PIB anual de la regió i el doble del que estava previst. El vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo, ha explicat que l'objectiu és donar confiança i tranquil·litat a empreses i treballadors.
11: Esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
1: Ampliarem aquesta informació la següent mitja hora de l'informatiu. Passen gairebé 4 minuts de les 7 i mitja. Moment pels esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
1: El mercat de fitxatges al futbol espanyol, Miqui, afronta ja la seva recta final.
2: Sí, es tancarà a les 12 de la nit i s'esperen encara possibles moviments al Mallorca. El club ha de fer oficial la seva 12a incorporació. Es tracta del migcampista Guille Fernández. A l'estadi de Son Moix, en tota la darrera hora, hi ha el nostre company Xisco Riba. Xisco, bon vespre.
12: Bon vespre des de l'estadi de Son Moix. Resten poc més de 5 hores per a que finalitzi aquest mercat de fitxatges d'estiu i fins ara el Real Mallorca únicament ha

0: darreres temporades amb el filial del Barça, tant a la segona com a primera federació, i tot i que no ha arribat a debutar amb el primer equip, sí que ha estat aquesta pretemporada a les ordres del tècnic alemany Hansi Flick. Per tant, el migcampista de 18 anys es convertirà d'aquesta manera en el següent, i tot apunta que també darrer fitxatge del Mallorca, a falta de només l'anunci oficial per part del club.
1: Idò, pendents d'aquesta arribada de Guille Fernández al Mallorca en aquesta recta final del mercat de fitxatges, però Xisco també estan pendents de possibles sortides, sobretot de dos noms, el central David López i el migcampista Antonio Sánchez.
0: Així és, els dos jugadors mallorquins podrien cercar un altre destí per trobar tal vegada més protagonisme i minuts que el Mallorca. Pel que fa al defensa David López, el mallorquí comparteix posició dins l'equip en Raillo, Valien, Sumauro i fins i tot en John Donald, un dels darrers a arribar, que també pot jugar en aquesta demarcació. Per tant, tal vegada David López podria cercar un nou destí per assegurar-se jugar. D'altra banda, amb l'arribada de Guille Fernández, Antonio Sánchez ha sumat així un competidor més al centre del camp, tot i que l'entrenador Luis García ha declarat en més d'una ocasió que compta amb el migcampista de Palma. Per tant, pendents també de la situació dels dos jugadors mallorquins que, com dèiem, podrien marxar a un altre equip per cercar minuts i protagonisme.
1: Gràcies, Xisco. Les dues estan que aquest mercat d'estiu, i pel que fa a la part esportiva, el Mallorca ha acabat la jornada a la cinquena posició de la classificació en 6 punts. A nit empataren el Burgos i la Reial Societat B a 2, i victòria important del Castelló per 1-2 contra el Celta Promeses. Amb aquesta victòria, el Castelló s'ha situat a la segona posició en 7 punts. I pendents del mercat de fitxatges del futbol, i també en ciclisme, pendents de la Vuelta, perquè Enric Mas continua líder de la general després de la disputa de la desena etapa, una etapa que s'ha decidit a l'esprint. És Enric Mas en declaracions Eurosport.
2: Bien, con ilusión, estamos disfrutando cada momento y la verdad es que es algo súper especial. Está claro que en algún momento pienso en los días que están por venir, pero intento vivir el momento porque si no lo disfruto ahora, cuando haya pasado ya no disfrutaré. Así que ayer disfruté un poco, entre comillas, el día de descanso porque ya sabéis, y hoy he disfrutado durante la etapa y espero pues hacerlo hasta el final.
1: I demà 11a etapa a la Vuelta entre Cartagena i Llorca, de 153 quilòmetres i només un port de tercera categoria. I també en el món del ciclisme, Mavi Garcia ha renovat en l'equip UAE per una temporada i continuarà en actiu en 42 anys. La ciclista mallorquina ha aparcat de moment la seva retirada. Seran ja 13 anys com a ciclista professional. Així explicava Mavi Garcia a IB3 perquè ha decidit continuar damunt la bicicleta.
3: Posar límits és un do, jo, perquè la gent digui aquesta que major és fent això. Clar, però és que estic fent el que m'agrada. I en el final pues, dius, quina tonteria, no? Pues, seguiré un poc més i seguiré disfrutant. En el final pues, tampoc vull acabar el que deia, no? Vull acabar en bona forma, vull acabar amb una bona sensació i no dir fins que no pugui més estaré aquí arrossegant, no?
1: I en bàsquet, el FIBA i Mallorca s'ha posat en marxa. La plantilla ha fet avui el primer entrenament de la pretemporada. Una plantilla conformada en 4 renovacions i 8 cares noves que s'han entrenat per primera vegada avui matí a les instal·lacions del Toni Pizà de Palma. L'objectiu, un any més, és assolir la permanència a primera FEB el més aviat millor. El tècnic Àlex Formento s'ha mostrat content en la confecció de la plantilla.
4: Bueno, jo crec que és una plantilla que combina molt bé jugadors que tenen experiència a la Lliga, amb altres que debuten a la Lliga, però que té un denominador comú de gent amb moltes ganes de o fer la seva millor temporada a la Lliga o començar a presentar-se dins de la Lliga. I aquesta ambició i aquest esperit crec que ens ha de donar bons fruits.
1: I en el món del tennis, Carlos Alcaraz s'ha estrenat amb victòria a la primera ronda del US Open, triple 6-4 davant el rus Safiulin en quasi 2 hores i mitja de partit. Alcaraz, que ha assegurat no haver patit aquest tipus de molèstia, s'enfrontarà demà al portuguès Jaime Faria. I abans d'acabar aquest temps d'informació esportiva...

0: Anem a l'estadi de Son Moix per saber si hi ha qualque novetat en aquest tancament del mercat de fitxatges del club mallorquinista a Son Moix. I continua Xisco Riba. Xisco, hi ha res de nou?
1: Idò, no, de moment no torna a haver moviment aquí a l'estadi de Son Moix. L'ambient és ben tranquil. A darrera hora l'han comentat abans que Guille Fernández, el que serà el nou, i veurem si darrer fitxatge del Reial Mallorca en aquest mercat d'estiu, sortia amb un vehicle oficial del club aquí de l'estadi, i per tant ben pendents de que a les pròximes hores, tal vegada minuts, es faci oficial aquest traspàs.
0: Idò, pendents d'aquesta nova incorporació del Mallorca i també d'aquí a les 12, Aina, pendents de possibles sortides, com per exemple la del central David López i també del migcampista Antonio Sánchez.
2: Gràcies, Miqui. De 9 minuts per arribar a les 8.
3: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
3: El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
2: En aquest 1 de setembre, el Consell de Ministres ha aprovat un pla de xoc de 309 milions d'euros per mitigar la crisi migratòria de Ceuta.
5: És un 16% del PIB anual de la regió i el doble del que estava previst. El vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo, ha explicat que l'objectiu és donar confiança i tranquil·litat a empreses i treballadors.
6: Esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
5: Mentrestant, el ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha detallat que la ciutat autònoma ja té més de 3.400 places disponibles per poder atendre els migrants que han quedat en territori espanyol en espera de resoldre la seva situació. Segons ell, la gestió de la crisi entra en una nova fase.
7: Ahora estamos en la tercera de las fases o momentos en el que todas estas fuerzas y operativos tienen que centrarse, lógicamente, una vez que se ha designado el mando único y la autoridad funcional, mando único órgano colegiado junto a la ciudad de Ceuta y autoridad funcional quien les habla, para que esa normalidad sea cuanto antes y por ello que se puedan devolver al mayor número de las personas que aún quedan en Ceuta.
2: Políticament, la manifestació de suport a Ceuta de demà convocada per la Federació de Municipis i Províncies ja encalenteix motors.
5: El PP ha denunciat que algunes delegacions del govern central posen traves perquè es pugui celebrar la protesta. La ministra portaveu, Elma Said, ho nega. Assegura que el seu govern té un absolut respecte a les manifestacions sense violència. Ara bé, carrega contra els populars.
8: Lo que es evidente es que el Partido Popular instrumentaliza las instituciones. Lo hizo con el Senado, lo está haciendo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y apoyar a Ceuta, estar con Ceuta, pasa por la lealtad institucional, por la colaboración entre administraciones, porque la españolidad también exige un respeto a las instituciones y no instrumentalizarlas, sino respetarlas.
5: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en un missatge a les xarxes socials, ha animat tots els ciutadans a anar davant dels ajuntaments perquè visualitzi el malestar de tot Espanya. Ha assegurat que la protesta no està marcada pel color polític ni per les ideologies, afirmació que no convenç la portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán.
9: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico? ¿Eso es lo que pretenden algunos? Nosotros desde luego no. Hay que apuntar a los responsables, porque si no, no se va a solucionar esto de ninguna manera y a lo mejor, pues no sé, el Partido Popular tendrá que explicar por qué sigue siendo pues así de tibio y por qué no rompe su acuerdo en Ceuta con el Partido Socialista y con los partidos islamistas.
5: La presidenta del govern, Marga Proens, ha confirmat que ella anirà a la convocada de Bancort a les 8 del vespre.
10: Això serà demà, però avui continuen la reacció de l'entrevista radiofònica al president del govern, Pedro Sánchez.
5: La portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz, se'n fa creus que Sánchez insinués una crítica a Felip VI per no anar a Ceuta quan l'agenda reial depèn en bona part de la Moncloa.
11: Pedro Sánchez está un poco escocido, ¿no?, con el rey. Le sigue escociendo aquellas imágenes de Paiporta en la que el rey se quedó y él se largó. Que además luego mintió a todos los españoles diciendo que le habían atacado y no era cierto, que la Guardia Civil tuvo que desmentir que hubiera tenido ningún ataque el presidente del gobierno. Yo creo que él sigue escocido, ¿no? Y que arrastra ciertos complejos con su majestad el rey que yo creo que son evidentes, ¿no?
5: Para la portavoz de Podem, Ione Belarra, es tot una cortina de fum.
12: Yo creo que lo que está buscando el presidente es una polémica con la monarquía, con el rey Felipe VI, para intentar pasar, digamos, de puntillas por la realidad, que es que no está gestionando adecuadamente esta crisis humanitaria provocada por la propia inacción del gobierno.
5: La portavoz del govern ha tancat la qüestió en sec.
8: Mire, no solamente no lo vetamos, sino que consideramos que ha llegado el momento de que esa visita se produzca.
5: Les relacions entre les dues màximes autoritats de l'Estat per ventura flueixen, com ha dit Said, però les paraules d'ahir de Sánchez han provocat conats de crisis diplomàtiques, entre elles en Rússia. El Ministeri d'Exteriors ha demanat a Espanya proves sobre la seva suposada implicació en una campanya de desinformació que hauria impulsat la crisi migratòria a l'enclavament espanyol de Ceuta.
10: 14 minuts per arribar a les 8, més notícies de l'àmbit estatal i internacional. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, nega que el retard en l'enviament del missatge és alert fos un dels causants de les 231 víctimes mortals de la Dana de l'octubre del 2024.
5: Així ho ha dit en un escrit enviat pel seu advocat al jutjat encarregat de la investigació. Un dels arguments que dona és que Mazón no era el responsable d'adoptar mesures de prevenció i que no va intervenir en la redacció o contingut de l'alerta mòbil.
10: I a Ourense, la Policia Nacional ha detingut tres homes i n'investiga un quart per una agressió sexual grupal en un local d'oci.
5: Els fets van passar al maig, quan una jove de 19 anys va manifestar sospites d'haver patit una submissió química després de prendre una beguda. El jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a dos dels homes, mentre que el tercer se'l considera cooperador per no fer res per impedir els fets.
10: I en internacional, Alemanya assenyala Rússia com a responsable de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig.
5: Un fet que van passar el mes passat quan es va localitzar drons carregats d'explosiu prop d'avions ucraïnesos. Les investigacions fetes per les autoritats demostren que el patró de l'atac encaixa amb els mètodes utilitzats per Moscou en el marc de la guerra amb Ucraïna.
10: Tot això quan Nepal i la Xina eleven ja 1.000 els morts per la riuada massiva mentre continua la recerca de 4.000 desapareguts.
5: A punt de complir-se la primera setmana de la catàstrofe, els dos països continuen les tasques de rescat en una i altra banda de la frontera. La causa del desastre, segons les darreres investigacions, va ser l'enderrocament d'una massa glacial que va caure mar d'avall amb força i es va endur tot el que trobava pel seu camí.
10: I al Mancor, un mort i diversos ferits en un tiroteig als Països Baixos.
5: La policia ha detingut una trentena de persones de diverses nacionalitats en relació amb l'atac mentre continua la investigació.
10: L'ex-primer ministre britànic Keir Starmer renuncia al seu escó com a diputat del Partit Laborista per dedicar-se a assumptes internacionals.
5: Una decisió que ha anunciat a través de les xarxes socials i que arriba aproximadament un mes després que abandonés el càrrec com a cap de l'executiu.
10: I Håkon Buite ja és el nou rei de Noruega, ha jurat la Constitució davant del Parlament noruec després de la mort de son pare.
5: Durant l'acte s'ha guardat un minut de silenci en memòria del rei que va ocupar durant més de 3 dècades el tron. Mentrestant, la capella ardent amb el fèretre del monarca, mort, s'ha obert a la població al Palau Reial i romandrà allà fins al funeral previst pel 9 de setembre.
10: I al Mancor, 12 persones han mort en la 6a jornada consecutiva d'atacs russos contra Kiev.
5: A més, també s'ha registrat una agressió a la regió d'Odessa que ha afectat infraestructura civil i que ha deixat un ferit i milers de famílies sense subministrament elèctric. És un balanç que ha oferit el Ministeri d'Exteriors d'Ucraïna, que, per cert, ha mantingut aquest dilluns una conversa telefònica detallada i constructiva, segons ha declarat avui amb el president nord-americà Donald Trump.
10: Els Estats Units llancen nous atacs sobre objectiu de la Guàrdia Revolucionària a l'Iran.
5: Així ho ha confirmat el Comandament Central de l'Exèrcit estatunidenc, uns atacs que asseguren segueixen els recents intents d'atacs per part de la Guàrdia Revolucionària contra el transport comercial a l'estret d'Hormuz i contra membres del servei estatunidenc desplegat a la regió.
10: El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, confirma la captura del cap de Seguretat Internacional de Hamas en un operatiu a Gaza.
5: En un comunicat, Netanyahu assegura que era un dels líders més destacats de Hamas i que va contribuir a ocultar hostatges i restaurar el control de l'organització. D'altra banda, un operatiu de l'exèrcit israelià per eliminar amenaces a les forces de seguretat ha costat la vida de 4 palestins, inclosos 2 nens.
10: I fins a un total de 21 xefs amb estrella Michelin participaran dia 3 d'octubre a la 5a edició de la iniciativa solidària Estrelles contra el Càncer. Un sopar solidari amb un centenar de places a 180 euros al menú degustació i que ja estan pràcticament totes venudes. Enric Fernández.
13: De fet, a la 1 del migdia d'avui, les organitzadores han posat a la venda la darrera dotzena d'entrades per al sopar que serà celebrat al Nassau Beach de Platja d'en Bossa. Anirà a càrrec d'una vintena de xefs vinguts de tota Espanya i que regenten establiments amb estrelles Michelin. Jordi Frau, Lídia de l'Olmo, Raúl Resino o María Jiménez i Carlos Maldonado en seran alguns dels participants. El xef Òscar Molina, de la Gaia Eivissa, ha explicat que l'experiència és complicada i divertida al mateix temps, però sobretot solidària.
14: És complicat, perquè 21 xefs d'aquest nivell sobra l'ego. No sabem qui manda, o sea, però la veritat és es que tots ells són mega solidarios, dejan sus puestos de trabajo, sus negocios para ayudar a una causa tan bonita como es ayudar a los niños de Ibiza y Formentera.
13: Com a novetat, enguany hi haurà actuació musical del grup Los del Varadero després del sopar, per mirar de recaptar més sous que aniran íntegrament pels boixos i boixes d'Espanop, l'Associació de Famílies de Menors amb Càncer de les Balears. Ho ha anunciat Núria Moreno, organitzadora d'Estrelles contra el Càncer i responsable de l'Agència de Comunicació Eivissenca NM Events.
15: Va estar el grupo del Varadero, vamos a hacer una entrada solidaria a partir de las 12 hasta más o menos la 1:30, 2, que podamos alargar el evento, pues haremos también un poco de fiesta para que pueda venir más gente y a ser posible poder recaudar más dinero.
13: La iniciativa compta amb el suport d'institucions públiques i empreses privades. A més dels 18.000 euros recaptats només amb els menús, enguany s'afegiran els sous de la festa posterior i potser algunes donacions anònimes que ja van arribar, per exemple, l'any passat.
3: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
16: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
17: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
18: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
3: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
10: 6 minuts per arribar a les 8, anem en tota la plana cultural.
19: Estic tan sol quan tu
10: Guillem de Fac lamentava la seva solitud i la setmana del llibre en català de Palma li ha cercat companyia, o seria millor dit que de Fac ha anat a fer companyia al Josep Maria Llompar, que des de fa uns mesos seu a un banc del carrer dels Ons de Palma, Sandra Martínez.
20: Un present que vivim en una mena de deliri, escriu Pons, en què fem veure que tot marxa. Una Mallorca que, escriu també, un dia vessarà de tanta gent i que fins i tot les esquerres demanaran que els construeixi per tot. Un parc temàtic que és únic, però a la vegada és, malauradament, més universal del que puguem pensar.
21: No hi ha cap tema, debat, dilema, crisi, drama, proposta de futur que passi en el món, que no passi també aquí. En aquest sentit, la meva idea, això ja també contra el món sortia, és que Mallorca és el món magnificat, el món densificat, el món accelerat. Vull dir, nosaltres som una metàfora del món. Tot el que passa a Mallorca passa arreu, no? I tot el que passa arreu troba un reflex d'una manera o d'una altra en el que ens passa aquí.
20: Mallorca està clar, però també la violència durant la transició, una suposada llista de xuetes al nazisme, rondalles, decepcions amoroses, tot es mescla i tot es lliga en aquesta novel·la, a la qual Pons reconeix que ha dedicat molta de feina per fer, però també per desfer.
21: Podria haver estat una novel·la de 750 pàgines, perquè va ser un monstre que se me va escapar de les mans, vaig corregir, m'hi vaig parar molt. Però és això, com que m'agrada molt escriure, sempre he estat molt en fora d'aquella idea, escriptor torturat, o escriure quin mal, quina pena, que me sent de tot sol i de malament. Això sempre m'ha semblat patètic i ridícul. Al contrari, sempre, fins i tot quan ho passes malament o passes bé escrivint, i hi he fet molta, molta, molta feina.
20: Una feinada, un monstre reconduït a poc més de 400 pàgines que surt avui a la venda i que ja té presentacions tancades a Barcelona dia 10, a Campanet dia 12. A finals de mes també serà present a la Setmana del Llibre en Català de la Ciutat Comtal i a la Fira del Llibre en Català de Palma.
22: Tornem a nomenar.
10: I l'arxiu històric d'Eivissa i Formentera continua enriquint-se. Ho fa en quatre noves donacions d'obres de pintors als quals Eivissa els ha marcat la trajectòria, com Vicent Calvet, el Ramon Medina Tur, nous tresors pictòrics per a la ciutat que s'exposaran al públic. L'any que ve ens ho explica Anna Fernández.
23: Són 16 obres amb un elevat valor patrimonial i que, segons ha explicat la directora de l'Arxiu Històric, Fanny Tour, han estat donades desinteressadament per quatre particulars amb l'objectiu que tota la població eivissenca les pugui gaudir.
24: Autèntics documents històrics de la ciutat i de l'illa. Per exemple, hi ha un oli de lo que era la casa de la joveria, hi ha un oli de lo que, com era l'interior, el retaule del convent de les monges tancades aquí dalt vila.
23: Una de les donacions ha estat una obra pictòrica de Ramon Medina Tur, exiliat a Cuba durant la guerra. Fanny Bonet n'és una família.
25: Yo lo tengo en casa y a casa no viene nadie. Y en cambio aquí la gente lo ve y pienso que es un homenaje a él i un bien para la ciudad de Ibiza.
23: Una obra del pintor Vicent Calvet ha estat l'aportació de David Persedisses, qui ha destacat la importància de conservar aquestes obres per arribar a entendre i conèixer part de la història d'Eivissa.
26: Eivissa ens ha donat molt més del que nosaltres hem aportat a Eivissa. I per tant, que es mereix que nosaltres li retornem allò que podem amb la mida del que podem.
23: Uns quadres que l'any que ve s'exposaran a la segona part de la mostra Faim Patrimoni, una oportunitat per apropar-se a la riquesa patrimonial i artística de l'Arxiu Municipal.

0: I el darrer minut de l'informatiu per fer un repàs a l'agenda cultural.
1: I començam amb Dorian, que serà demà al claustre del Carme de Mahó. Presenten Futuros Impossibles, el seu darrer disc, un cant a la resistència emocional i a la possibilitat de tornar a començar.
0: I apuntau-vos també divendres al jardí de la casa Llorem Villalonga de Binissalem, on el cicle de La Lluna en Vers ens proposa Sum Vermis. És un espectacle de Ferran Dordal i Albert Prat al voltant de la figura del poeta Jacint Verdaguer.
1: Una revisió especial que els autors del muntatge han titulat com algunes breus consideracions intempestives sobre Verdaguer i que se centren sobretot en el darrer Verdaguer, el més desencantat, un poeta que se sap maltractat, calumniat i silenciat.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts, 1 de setembre, en què el govern de l'Estat ha aprovat el projecte de l'Estatut Marc dels Treballadors Sanitaris, tot i el rebuig del sindicat Mèdics, que ja han anunciat que continuaran en les mobilitzacions després de l'estiu. Clàudia Mallia, bon vespre.
1: Bon vespre. Volen que reconeguin les seves particularitats. També reclamen jornades laborals de 35 hores i el foment de la conciliació. Ho ha explicat el president de Cimeval, Miguel Lázaro.
2: Esta presión va a ser muy importante, presión también a los grupos políticos, para que no se apruebe un estatuto médico, vuelvo a decirlo, que no reconozca nuestra singularidad y que no cambie, digamos, de condiciones laborales que son abusivas, discriminatorias y que redundan en el paciente, es decir, las listas de espera, digamos, tiene que ver con la falta, con el déficit de profesionales.
1: La norma passarà ara al Congrés per a la seva tramitació.
0: I avui han entrat en vigor els canvis en el descompte del combustible, una mesura del govern central per pal·liar les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà, que augmenta la bonificació del gasoil als 20 cèntims per litre i que, per contra, baixa la de la benzina del 10 als 5 cèntims.
1: Omplir un dipòsit de 45 litres de dièsel costa 4 euros manco que fa un mes. Ara bé, si és de benzina, és 4 euros més car. Uns canvis que els ciutadans diuen de moment no es noten gaire.
3: L'hum i val el que val, tanmateix, no hi ha res que parlar.
4: Està caríssim sempre. Tot el que sigui més d'un i mig és caríssim.
0: I a Menorca, negociacions a contrarrellotge per arribar a un acord en la reforma de la llei que ha de regular l'entrada de vehicles a l'illa.
1: El PP i el PSOE miren d'esgotar les hores de cara al ple extraordinari del Consell Insular que celebrarà demà. Més per Menorca, ja avançat que votarà en contra de la proposta. La consellera no adscrita Maite de Medrano abans de Vox no ha estat mai partidària de limitar l'entrada de vehicles i obliga el PP a cercar nous suports, ja que necessita una majoria qualificada.
0: Detingut el conductor del vehicle sinistrat a Manacor en l'accident mortal la matinada de dilluns.
1: L'home acusat d'un delicte d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat vial està previst que passi demà a disposició judicial a Manacor.
0: Presó provisional per l'home detingut a Eivissa en una operació contra el narcotràfic.
1: L'home s'havia desplaçat a Eivissa per vendre estupefaents durant la temporada d'estiu. En el dispositiu, la Policia Nacional ha requisat quasi 28 quilograms de ketamina, més de 7 quilos de cocaïna i 22.000 euros en efectiu.
0: I en els esports, Guille Fernández ja és oficialment nou jugador del Reial Mallorca a l'estadi de Sant Moix amb tota la darrera hora i al nostre company Xisco Riba. Xisco, bon vespre.
5: Bon vespre. Fa uns moments el Club Vermell ha anunciat el fitxatge del migcampista de 18 anys que firma amb el Mallorca fins juny de 2031. Guille Fernández arriba procedent del Barça Atlètic, en què va disputar 22 partits la temporada passada a Segona Federació i es converteix així en el 13è fitxatge del Mallorca. Pel que fa al capítol de sortides, pendents també de la situació del defensa David López i el migcampista Antonio Sánchez. Recordem que d'aquí a només 4 hores es tancarà aquest mercat de fitxatges.
0: Gràcies, Xisco, per aquesta darrera hora en directe des de Sant Moix. I la temporada del Raó comença tímida per mort del mal temps i per caure també en dia feiner.
1: S'allargarà fins al 31 de març i el màxim de captures per mes és de 50 raós per dia i persona. Avui molts de pescadors recreatius han tornat a port sense gaires captures.
6: Hem intentat agafar raons i ha anat molt malament. Han agafat un cada un.
7: Hi eren tres a dins de barca i n'han agafat un per home. Malament perquè hi havia molt de mà. El fil corria molt. Aquí en Escatxalina era pràcticament impossible pescar.
0: 8 i 4 minuts, la informació continua. Els butlletins informatius, ara comença el programa. Entre avui i demà.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Ara mateix tenc el dit índex de la mà dreta damunt la roda del ratolí per poder moure el document que tenc escrit a l'ordinador amb el guió del programa. En acabar, faré una senya a en Toni Cardell, el control tècnic, per dir-li que anem a la primera música i obriré tots els dits de la mà per indicar que ha de sonar el que deim internament un tall de veu. Per demanar-li que tanqui el micro, amagaré tots els dits de la mà perquè quedi com en forma de puny. O faré amb l'índex i el col a forma de les tisores, com qui diu, ei, Toni, talla, talla. I així, com qui no vol, ens comunicam, sense paraules, només amb els dits i amb els gestos de la cara, això sí. Mirant-me els dits, per cert, he de reconèixer públicament, sí, sí, que hauria de deixar de mossegar-me les ungles, que ja tenc una edat, perquè quedarà molt més elegant i segur que se m'entendrà millor.

0: Per molts i molts capítols, d'entre avui i demà, creuem els dits perquè avui, a més, tot ens sortí molt bé. Segon dia de la nova temporada. Aina Marc, com estàs?
1: Molt bé, ara m'estic encara acostumant a fer aquestes senyes d'embudits durant tu directe.
0: Sí, sí, és que és la nostra manera de xerrar. Tu ja veuràs que això s'aprèn ràpid, ja veuràs, però mentre expliquis en els tècnics, perquè feim un moviment o no un altre, que també m'ho hem d'entendre. Però avui has tret en el carrer justament aquesta paraula, dit.
1: Sí, efectivament. I les primeres reaccions han estat les que tots més o menys mos imaginam quan pensam en un dit.
2: Dedo. No sé, un dedo. De la mano.
3: No lo sé. Mano.
1: Però també han trobat una resposta ben engirgolada.
4: Hoy en día el ser humano necesita conectarse muchísimo más con todo lo que tiene que ver con lo manual, que eso nos hace muy bien, que hacer cosas como manuales, como cerámica, generar, pintar alguna de las habitaciones de tu casa o cualquier cosa que tenga que ver con conectarse con la manualidad y no con la parte virtual, nos conecta y nos hace meternos un poquito más hacia adentro y conectar más con lo real.
1: I vosaltres heu fet mai udit, és a dir, autostop, per aturar un cotxe? Ei, sí.
3: Una que me'n recordi una vegada, devien tenir 16 o 17 anys, no sé, eren 5 i mos va agafar un tio, o sigui, ja eren 6 en el cotxe, ja la història empieza mal, i res, li van dir d'anar en Esmolinar fins a Gomila i ja la cosa, mig que a mi, ja va començar a pintar malament, no me'n recordo com m'ho va dir, havia moltes de mirades i gestos, i li van dir davant la seu, tura aquí, que mos baixam, que mos va bé aquí, si no volen continuar.
1: Gràcies, Lluís Fortes, company tècnic d'IV3, per sumar-te a aquesta enquesta. I ja que li demanàvem, mos ha contat també com és el seu dia a dia en la comunicació no verbal a la feina.
3: Jo faig feina a la ràdio de tècnic i per comunicar-me amb qui tinc enfrente, amb el periodista o presentador del programa, estic obligat a fer servir els dits per gestos, siguiente canción, puya, obrim micro, tanca'm.
1: Però també hi ha altres feines en què els dits són la principal eina, sobretot si heu de tecletjar molt.
5: Haig d'emprar sempre, més que res, perquè han d'escriure els guions de forma ràpida. I sí, escric en tots els dits. Em vaig aprendre quan tenia, de més 10 o 12 anys, però així. És una de les coses que ens obligaven a fer, és dir, que havíem d'escriure fora, mirar el que estàvem escrivint, és dir, llegíem i anàvem escrivint. Era l'única manera de poder arribar. Jo en aquell moment vaig arribar a tenir unes 280 pulsacions per minut. Ara, amb el tema dels ordinadors és més complicat, perquè quan vas escrivint sí que pots veure on t'has equivocat o el que sigui, pots tornar enrere i pots rectificar. En aquell moment, quan ho feies amb fulls de paper, era impossible, havies d'anar amb tipex i tot això, per tant, intentaves cometre el manco de faltes possibles.
1: Gràcies, Pep Díaz, també company d'IV3 Ràdio. I això, abans en fulls de paper i ara en documents de Word, però els dits segueixen sent un factor clau per fer ús dels ordinadors i molt d'altres aparells de feina, a més de servir, també serveixen per comunicar.

0: seguir.
1: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari. Que bones de verdura.

0: Mira, mira, mira, mira, és bona, sa verdura. Fan i bons.
1: Molt bon vespre. Doncs pues, què t'he de dir jo? Una gran veritat, és boníssima.
0: Boníssima. Sabien com es contestaries això. Ha estat bona aquesta. Verdura sense mesures, se titula aquesta cançó.
1: És que estic totalment d'acord amb aquest títol.
0: Mal, mal.
1: Ah, verdura sense mesura, i les recomanacions són menjar-ne dos pizzas en el dia, i si pot ser una d'elles que siguin cru, per aprofitar un poquet millors nutrients, perquè quan t'escalfam hi ha una sèrie de vitamines i minerals que se poden fer malbé, i se... aconsella això.
0: Mm-hmm. Preneu nota, oients d'entre avui i demà, aquesta secció vos acompanyarà cada dia en aquesta hora. L'hem titulat Fanny, sopar d'avui i està per de demà. Mm-hmm. No? Fanny Pons, la coneixeu perfectament, seguidors, televidents, Divetres Ràdio, Divetres Televisió, farmacèutica, copresentadora de Fred i Calent. Per cert, crec que avui has tingut un dia intens.
1: Avui hem tingut un dia bastant intens, perquè és dimarts, el meu dia de gravació, normalment intentam apurar i gravar dos programes el mateix dia, però avui, com que hi havia estrena temporada, doncs hem hagut de canviar la capçalera, i la veritat és que entre això, fer capçaleres, fer l'elaboració dels plats, els temps que has d'esperar perquè les coses se puguin coure i de més, la veritat que hem tingut un dia que tot ha sortit, crec que molt bé, però bastant atropellat.
0: I has tingut temps de dinar?
1: He tingut temps de dinar precisament allà, perquè avui en Miquel s'ha portat bastant bé, bastant bé. Ha fet unes broquetes de pollastre amb una ensalada de cogombra. Hem de dir que les broquetes han començat molt bé, però com sempre s'han desbretat una miqueta, però no vull contar, ja se veurà. I el segon plat hem intentat fer un panet, hem fet el panet, realment ha estat molt bo, i discutíem un poc això, de si aquest panet era saludable. Evidentment, tot el que hem posat era prou saludable. Ara, en el final, si comptaves calories, que ha estat millor no comptar-les, era una bomba energètica. I l'han tastat. I, clar, entre una broqueta i un pot de panet, ha estat suficient.
0: Va, per tant, avui heu fet servir dits, entre la broqueta i el panet.
1: Nosaltres sempre, sempre fem servir els dits. Jo més la llengua, ell més els dits, que moltes vegades se fica en jo, però sempre li dic que no mos poden trepitjar les mangueres.
0: Ja.
1: Perquè és que si no...
0: Escolta, tu que ets més de menjar, però amb els dits, això a vegades un poquet... Sí, però m'has sentit també d'un poc això correcuita, o de seure en consciència a taula?
1: Jo som de seure en consciència a taula. I a part és una cosa que aconsellaria qualsevol persona que més o manco se vulgui cuidar. Perquè moltes vegades menjant de drets no som d'entrada gent conscients de lo que estem menjant. Una menjada que fas de dret normalment sol ser un producte que va un poc processat, que necessita una manipulació, i crec que al moment les digestions també t'he de dir que són pitjors, perquè tragues més aire, perquè menges més aviat, més compulsivament, lo seu és. Maldament no tinguem gaire temps, però lo seu és sobrehermós, ser conscients de lo que estem menjant i disfrutar del moment, que també tot anem superaccelerats i hauríem d'aprofitar aquest momentet per poder berenars de matí, dinars migdia i sopars vespre, i agafar-nos-ho amb un poquet de tranquil·litat. O fóssim en companyia o fóssim tots sols, però un poquet de calma, la veritat que a nivell digestiu s'agraeix moltíssim.
0: Això també fa l'aliment més nutritiu, aquesta consciència.
1: I sobretot, és que avui en dia el problema que tenim és que fem una alimentació molt poc conscient. Molt poc conscient. O sigui, qualsevol cosa val per omplir-nos. I això no va així. És quan tu tens un cotxe, mai teniries una gasolinera, si és de gasolina li posaries gasoil, o al revés. Vull dir, som normalment persones que cuidam tot lo nostre, tot el nostre entorn, però moltes vegades a nosaltres mateixos no ens cuidem gens. Uh-huh. I com que el cos, d'entrada, no protesta, tarda bastant.
0: D'entrada, efectivament.
1: Tarda bastant en donar senyals de dir, no te passis, atura. Moltes vegades es tira massa la corda. I a vegades, quan ens volem aturar i volem afluixar la corda, a vegades ja és un poquet tard.
0: Importantíssim tot això que m'es conta avui. Na Fanny Pons, ja ho deien, copresentadora de Fred i Calent amb en Miquel Calent, qui justament ahir, en aquesta hora, Fanny, estava assegut on tu estàs asseguda. Mira, escolta. Per cert, saps qui ve demà?
2: No.
0: I d'Anna Fanny Pons.
2: Ui, Anna Fanny Pons.
0: No, ho dic per cas, dir formatge, cerveses... No, no sé què...
2: Anna Fanny Pons hi té un crevassó i un tranchete light.
0: Ja li demanarem. Però tu saps que aquest joc que vos duis encanta la gent i els espectadors de Fred i Calent, no?
2: Tu saps que jo som una persona molt familiar i Anna Fanny Pons és de la meva família.
0: Ja, m'ho crec.
2: Anna Fanny és l'estim, com només s'estima la família, i per això mos duim tan bé i per això supos que mos suportam d'aquesta manera que mos suportam, perquè som aigua i oli.
0: Confessa, carbassó i tranchete light, com diu en Miquel.
1: Carbassó, sí. Tranchete light, te diria que no, perquè intent no tirar gaire de formatges, però si un dia, com que som molt formatgera, i per la quantitat de greixos saturats que tenen, sal, colesterol i demés, intent, ja te dic, no tirar gaire de formatges, el dia que me menjo un formatge, el me menys fresc, el me menys en tot el que ha de tenir. Intent no abusar, però no són gaire dels productes light, la veritat que no.
0: Ja diu en Miquel que t'estima, que sou com sol i saigo, però sí. Això també està bé, i per això jo crec que vos complementeu també.
1: Sí, és vera que són com a de família, i la veritat que jo crec que és vera que la secció flueix bé per això, perquè hi ha molt de carinyo a davant i darrere la càmera.
0: Qui vos va juntar no sabia el que... No sé si sabia el que feia, però va funcionar.
1: Mira, va ser Miquel Bord i tot va ser, a vegades, hi haurà coses que haurem d'agrair la pandèmia. Va ser un poquet arrel de la pandèmia, que clar, jo a vegades anava pues, a mercats, anava a un lloc a un altre, i en la pandèmia mos vàrem haver d'aturar, però clar, la televisió era entreteniment i en aquell moment més que mai i no mos podien aturar nosaltres de gravar. I me va dir, escoltau, vos he d'ajuntar i ja ho veurem. I varen dir, bueno, pues ho provam i espero que surti bé i res. I ja no mos han volgut separar mai més.
0: No, i que no ho facin. Escolta, Fanny Pons te presenta aquí en Juny Cortés.
1: Encantada, hola. Juny, com estàs?
3: Igualment, encantat. Bé, tenim...
0: En Juny és que ve amb una pregunta.
3: Sí, perdona. Que tenim una pregunta d'un oient, que sabia que vendries avui, és una pregunta bastant adient. Un oient que ens ha escrit el correu electrònic entreavuiadema@ivetresradio.com i que volia saber quina proporció de proteïna, d'hidrats de carboni i de verdura ha de tenir un plat per ser considerat equilibrat.
1: Mira, moltes vegades s'ha xerrat del plat de Harvard, que seria pues, fer un terç de proteïna, un terç d'hidrat i un terç de verdura. Però en el final és difícil extrapolar les quantitats d'una cosa i d'una altra d'una manera general. Aquí sí que hi ha moltes coses que mos dependran, per exemple, de l'edat de la persona, si ha de créixer, ha de formar estructures, ja està un moment que només els ha de mantenir. Si és una dona que en aquell moment està gestant, està embarassada, si està lactant, vull dir, hi ha moltes circumstàncies. Si és una persona major, que aquesta activitat, perquè l'activitat física, per exemple, també és una cosa que mos influeix moltíssim. No és el mateix un atlet que tot el dia truea a una persona adulta que d'una manera habitual fa activitat física, aquesta persona se podrà permetre una ingesta d'hidrats de carboni perquè necessita combustible i una quantitat de proteïna que potser una altra persona amb unes altres característiques no tant. Sí que és vera que en el que és fracció proteica sí que és important perquè la gent pugui fer més o manco un càlcul de lo que, de la quantitat de proteïna, és un nutrient que avui en dia està molt de moda, no? Si no menges proteïna no és ningú de qualque manera. S'ha de menjar proteïna, evidentment, és importantíssima, i una manera de calcular les quantitats seria multiplicar 0,8 o 1,2 per quilo de pes de la persona i per dia. si ja som persones que potser pues, duim un entrenament un poc més fort, pues, podríem anar fins a 1,5, 1,8. Seria més o mancos càlcul que hauríem de fer de proteïna. D'hidrats de carboni, genèricament, deien que l'alimentació d'una persona ha de dur més o manco un 60% d'hidrats de carboni. Aquí compten pa, pasta, arròs, patates i demés. Però, clar, l'activitat física avui en dia, els triangles de nutrició ha hagut de canviar un poquet, perquè antigament el que eren els hidrats de carboni estaven a baix perquè la gent feia feines molt més feixugues. Avui en dia tenim feines bastant més sedentàries, per tant, tota aquesta ingesta, a vegades, d'hidrats no és convenient, perquè, clar, si aquest hidrat nosaltres no el cremam, el cos, per poder-lo guardar, el transforma en greix i així és com mos ho guarda. Per tant, s'hauria de valorar cada persona d'una manera més o manco individual i el que és fruites i verdures, s'aconsella 3 peces de fruita cada dia i 2 ingestes de verdura en el dia. El que deia quan t'hem arrencat, no? Una en cru, l'altra la podríem de qualque manera cuinar i sempre s'aconsella aquesta cuinada fer-la al vespre perquè quan cuinam reblenim un poquet les fibres d'aquests vegetals i a l'hora de digerir pues, ajudam un poquet a l'organisme.
0: Val, Samon, anirà el temps només recordant els oients 546-93-45-01 o escriure entre avui i demà a roba@betresradio.com. I hem de tenir temps perquè a Fanny Pons mos faci allò una pinzellada de sopar i de tal, perquè si no, no té sentit aquesta secció. Que podem preparar per sopar avui?
1: Mira, jo, per exemple, som molt, molt fan de les verdures en el forn. Agafar una safata i omplir-la de verdures, a part que me solventa molt per això, perquè me solventa el sopar i el que seria la carmanyola del dia següent. Jo som molt fan dels preves torrats, m'encanten. I gaf, sempre sol fer una cosa, agaf 2 preves vermells, 2 auberginis i un parell de tomàtigues de cirerol. Ho fic a dins la safata del forn. Quan ho tenc acabat, pel i dins un bol fic un aubergini, un parell de tomàtigues de cirerol i es preves. Ho condimento un poquet, amb un poquet de jugo verd, un poquet de preva negra i un poquet d'oli d'oliva i això sí que ho puc guardar dins la gelera. I el que faig és en l'altre aubergini, que simplement l'he fet en el forn, l'he xapada, li he fet 4 talls, el que faig és agafar la popa, la fica dins un bol, un parell de tomàtigues de cirerol que també he fet en el forn, els amescla amb aquesta popa de l'aubergini i agaf un parell de daus de formatge feta, i faig com una espècie de mescladissa. A vegades, i després el que faig és tornar a omplir les barquetes de l'aubergini, un poquet de salsa de tomàtica per damunt i un poquet d'orenga, i ja tindria un sopar. Mentre faig això, que són 2 minuts, segons els ous que he menjat de la setmana, doncs me posa a bollir 2 ous i el dia següent m'enduc les proves torrats en 2 ous. Però, si no, jo som molt fan de tenir un bon rebost. Perquè voler menjar bé i no tenir bons aliments a casa és complicat. I, normalment, doncs, si no m'he bollit 2 ous, una llauna de tonyina. Un altre dia, una llauna de sardines. Molt fan de les sardines en llauna per la quantitat de calci, omega 3, vitamines A i D que mos aporten. Vull dir, molt fan. Peix petit, no acumula mercuri, qual a qual, perfecte. I seria una combinació que te la pots menjar freda tranquil·lament per poder fer. O sigui, sempre verdures en el forn, inclús jo, si tenc carabassa, si tenc porro, si tenc ceba, a vegades, si vull fer una crema, en vez de bollir, el que faig, ho faig en el forn. I la veritat és que després les cremes són més gustoses.
0: Molt bé, ostres, és que què feim amb aquesta dona? La deixem aquí i quedant fins a les 9 jo me quedaria. Però hem d'anar acabant, que tenim més coses, ja que han començat amb els dits.
1: Sí.
0: A tu quin ha estat el darrer pic que t'has llepat els dits? Dius, quin menjar més bo.
1: Pues mira, darrerament he tingut diverses ocasions, però molt breument en diré 3. Un dia que vaig menjar a l'Acadèmia de la Cuina i de la Vida a Mallorca, unes duqueses petitones de pasta dolça rellenes de llamàntol. No te pots imaginar.
0: Nivell.
1: I també unes panadetes de carn amb pasta d'encimada, que també varen ser... són de les coses que record de dir... no n'hi ha més, brutals. I també aquest estiu se va casar la meva filla fa 3 mesos i un pacient meu mos va regalar un menú degustació perquè poguessin fer totes dues. No va ser amb en Miquel, perquè evidentment sempre està, i ell va organitzar la preboda de la meva filla, el que dèiem family, i va ser d'en Tomeu Caldentell. I va ser, ja dic, o sigui, Mallorca, si poden presumir de moltes coses, però de bons cuiners sí que xapó. I va ser molt, molt bo.
0: Que bo. I de Fanny Pons, gràcies per haver-nos preparat el sopar d'avui, estar per de demà i haver-nos omplit el rebost d'idees fantàstiques.
1: Ha estat un plaer.
0: Sort, demà s'estrena.
1: Moltíssimes de gràcies.
0: Vos veurem des d'aquí.
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Festes de la patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio,

0: Qui no té cap, té cames, però com que en aquest programa tenim dos dits de front, no mos ha fet falta córrer per saber tots els jocs de paraules que mos pot arribar a donar la paraula d'avui. Dit. Primer de tot, recollim que en el que mos diu el Diccionari d'Estudis Catalans, que defineix la paraula com aquest membre en què caben les mans i els peus, tant en el cas dels humans com amb els animals vertebrats, llevat dels peixos. I si estiram una mica més del fil, la paraula dit l'entenem com allò que qualcú diu. Per tant, cal afegir qualcunes dites populars de les Balears per poder completar en detall tot el que aquest substantiu i els seus derivats mos poden arribar a nodrir. Escoltam ara les dites més comuns que ens han fet arribar.
1: Qui no té cap, té cames.
2: Poc a poc i bona lletra.
3: Tens llebre i la molles.
4: Si la curtó fos boira, no hi veríem.
5: Quan cau cura i quan pica madura.
6: Entre poc i massa, la mesura passa.
7: D'esteu pa, en faràs sopes.
0: I amb aquest replec de dites en tenim abastament per saber que podem utilitzar frases fetes per qualsevol tipus de situacions, tant si són per justificar qualque cosa com per fer befa o per avisar de possibles conseqüències. Però les dites no són l'única característica que identifica un bon illenc.

L'ús de la paraula dit també és ben coneguda com una unitat de mesura. Per exemple, quan demanam dos dits de vi o quan deim que hem estat a dos dits de la mort. I si encara embolicam més la troca, augmentam aquesta unitat de mesura passant de dit a pam. Un pam, dos pams, tres pams... I així, amb aquesta manera de xerrar, deixam cada un la nostra pitjada. I com que entre poc i massa la mesura passa, deixam un tema de les dites per la doctora en Filologia Catalana, Caterina Valriu, que podrem escoltar avui mateix en aquest programa.

0: 20 i 32 minuts, aquí ens teniu en directe entre avui i demà. Ana Rosa Bejón, com estàs? Benvinguda.
1: Gràcies, molt bé, estic molt bé.
0: Molt bé, gràcies per venir. Avui que em triàs la paraula dit, com a eix conductor d'aquest programa. Ana Rosa Bejón és intèrpret de llengua de signes del Consell de Mallorca, vicepresidenta de l'Associació per a la Defensa, Promoció i Estudi de la Llengua de Signes. Això és important, que tenim llengua, que ja ho hem dit un parell de vegades, perquè no és llenguatge, que a vegades ho confonem. Ho dic per ja començar a posicionar en llengua de signes,
1: molt bé,
0: no?
1: M'agrada. Sí, és llengua, no llenguatge, perquè té gramàtica. Perquè té gramàtica, mai diríem llenguatge català, ni llenguatge anglès, ni llenguatge espanyol. I de la mateixa manera tampoc podem dir llenguatge de signes, perquè un llenguatge seria el llenguatge musical. El braille és un tipus de llenguatge, perquè no tenen gramàtica, són sistemes que són ben iguals a qualsevol part del món. La llengua de signes té gramàtica.
0: Val. Per tant, ho podríem relacionar o comparar amb un idioma més.
1: És un idioma.
0: És un idioma més.
1: Això ja la ciència ja ho ha resolt. La lingüística, la neurolingüística, les ciències de l'educació, aquest debat ja està superat. Són llengües amb el mateix estatus que qualsevol altra llengua. No són llengües auxiliars de comunicació, sistemes auxiliars de comunicació, no són una successió de signes, tampoc són una traducció visual de les llengües orals. Són llengües amb la seva gramàtica que serveixen com qualsevol altra llengua per transmetre idees, conceptes, bé, tot, una llengua com qualsevol.
0: Una llengua com qualsevol per comunicar-se. Perfecte, i nosaltres aquí posant les bases també perquè s'entengui bé què és i com a idioma que és i com a llengua que és. No sé si hem de dir, n'hi ha una per si diem anglès, espanyol, alemany, és així o és independent?
1: Bé, normalment la gent pensa que és una llengua perquè part de la base que és un llenguatge, que és un sistema, i pensa que és una llengua universal, i no ho és, perquè de fet a cada país hi ha una llengua diferent i al nostre país hi ha dues llengües reconegudes, oficials, que són la llengua de signes catalana i la llengua de signes espanyola. O sigui que no és universal. No ho és.
0: Val, però, per exemple, alemany

0: fan congressos internacionals on participen persones sordes de tot el món, però ells duen tots els seus intèrprets de llengua de signes que coneixen les llengües que s'estan parlant, llengües de signes que s'estan parlant en el Congrés. No hi ha un sistema de signes internacional, no, com llengua, que se faci servir com nosaltres pretenien amb l'esperanto. Fracassa, perquè una llengua va unida a una cultura i ningú vol desfer-se de la seva cultura.
1: Sí, sí, sí. I te vaig moure molt les mans. No sé... No sé si, com diuen, és de formació a formació professional o ja t'has acostumat. Jo també les mou molt, però clar, la teu, la meu no té cap mèrit. Perquè en el final també reforça la comunicació,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar. Bé, abans estava escoltant que parlàveu de la comunicació no verbal, que és importantíssima. Sí, sí. De fet, els estudis diuen que és el 70% del missatge. Sí. El rebrem mitjançant la comunicació no verbal. Sí, jo mou molt les mans, i no molt, perquè tenim companys i companyes que són andalusos o que són, i que són molt expressius. Nosaltres, com que som d'aquí, som més sosos. Sempre me diuen que som molt sosos. Els de Catalunya, els de Balears, d'allà.
1: I sempre fas servir tots els dits de sa mà? Les feis servir tots a l'hora de fer aquesta...
0: Bé,
1: diferents símbols?
0: No, tots els signes se fan servir tots els dits, no? Perquè és una combinació dels diferents dits. Però sí, calen tots. Sí,
1: tots són necessaris. Sí. Tu quan t'introdueixes en aquest món? M'imagino que sempre t'ho van fer la mateixa pregunta, però crec que ets una persona que estàs, ets molt visible, també feis molta feina per visibilitzar-ho, i vos poden veure des de rodes de premsa, comunicacions oficials, el Consell de Mallorca en el Parlament, també, i allà hi sou, i això també és una manera de visibilitzar importantíssima.
0: Home, en aquest sentit, el Consell de Mallorca ha fet una feina valiosíssima.
1: Sí, de fet, perquè fa molts anys.
0: Fa molts anys, jo fa 22 anys que estic allà, i va ser una institució, fins perquè penseu-vos que les llengües de signes oficials són oficials des de 2007. I, però abans d'això, el Consell de Mallorca ja va contractar intèrprets de llengua de signes, ja va entendre que els sords de Mallorca tenien la seva pròpia llengua i els va reconèixer d'aquesta manera. Va muntar el Servei d'Intèrprets de Llengua de Signes, que és un servei públic que el fan servir les persones sordes per anar al metge, per tota aquella comunicació que sigui complexa, que ells...
1: Un judici pot ser...
0: Exacte, anar a parlar amb el professor dels seus fills, una reunió de veïnats, tot això. I a part, a banda, està la part institucional, que és els plenaris, les intervencions públiques que els seus dirigents, el president, la presidenta, el que sigui, els consellers, sempre se fan en llengua de signes, reconeixent, donant a la comunitat sorda i a la llengua de signes el lloc que dins la institució es mereixen, donar-los l'oportunitat de participar a la vida política, social, d'aquesta manera. I això, el Consell de Mallorca ha estat un referent, però no sol aquí a Mallorca, a Balears, sinó a la resta de l'Estat.
1: Sí, sí. I s'ha de reconèixer. I ara que deies lo d'acompanyar en el metge, a una reunió amb el professor, a un judici, no sé què se sent quan tu ets conscient de que el moviment dels teus dits, avui que parlem de dits, és el fil que connecta aquella persona amb el que passa al seu voltant i amb la gent que té davant.
0: Bé, per nosaltres, els intèrprets, és una feina meravellosa perquè tu estàs fent de pont de comunicació, estàs donant igualtat d'oportunitats. Per això és tan important aquest servei del Consell, no? Que és que vinc a xerrar del Consell,
1: és
0: que estic molt orgullosa de la feina que se fa allà, perquè ha costat molt, no? És una feina que tu has d'explicar i convèncer i que estàs parlant de drets de les persones, no? De les persones sordes. Llavors, tu saps que estàs creant igualtat d'oportunitats, que si tu no fas aquesta feina, aquesta persona no se pot comunicar, no se pot estar... estan en desigualtat de condicions, no? I això, per desenvolupar una vida plena, és importantíssima. La comunicació és el més important que tots tenim. Si no tenim comunicació, si no tenim... Vosaltres, que sou periodistes, ho sabeu, que està fora de la informació, està fora de tot.
1: Sí, sí, totalment. I...
0: Perdona, i a part que és una... que crec que també me demanaves per això, és una feina preciosa, perquè tu cada dia és diferent. Igual estàs a un judici, estàs al metge, estàs fent un ple

0: veterinari, està fent... Després t'especialitzes, no? Però cada dia és diferent. I això, no? Totes les feines tenen això, no?
1: I d'ara, quan vegeu en Ana Rosa Bejón o companyes o companys a televisió, algun esdeveniment, sobretot part per la generalitat de persones, entendreu la importància també de la feina que feis i d'aquesta comunicació. I així breument, ja que avui parlem de dits, fins a quin punt és important la posició exacta d'un dit? Per exemple, bé, una paraula pot canviar perquè esteu dit estigui estirat o doblegat?
0: Eres buena amiga, eh? Pues sí, precisament això és. Mira, els dits, per explicar-ho una mica, som com els fonemes, no? Si tu modifiques un dit, estàs modificant un fonema. Per exemple, me surt en castellà, cana, lana, rana, pana... Totes aquestes paraules se diferencien només per un fonema.
1: Sí.
0: Per un fonema. A la llengua de signes passa el mateix. Un signe, només canvies un fonema, un crema en aquest cas, que va del grec ker, ma, un crema, i ja canvia tot el significat. I aquest crema, fonema, pot ser un dit, que li dones la volta, no? Per exemple, això, no sé, aquí com que hi ha càmeres, estic fent així un moviment a dalt del cap, que vol dir...
1: Exacte,
0: que vol dir... Això és una colònia, no?
1: Sí,
0: una colònia. Però si tu fas fort, així, és masclista. Només ha canviat el moviment, que és una part del signe, un fonema, i ja ha canviat tot el significat.
1: És fantàstic. I després també m'apareix que hi ha moments on feia servir l'alfabet manual. És
0: també,
1: a dir,
0: sempre.
1: Que, clar, una paraula l'has de com a lletrejar, no?
0: Els noms propis.
1: Lletres, per exemple, els noms propis.
0: Se fan
1: propis.
0: Servir per als noms propis.
1: Rosa, com seria? Així, això vol dir sort, és hermós. Ok, ra. Molt bé, s'amoses dos dits i es punya així, rosa. Fantàstic. I doncs ja tenim aquesta... Ah, perdona, que no, molt bé. Crec que Aina Mar té una pregunta, Aina, tota teva.
2: Sí. És que ara, escoltant, no, aquest tema de les possibles confusions a l'hora de col·locar un dit d'una manera o de l'altra, també volia demanar si podia haver confusions, així com català i la llengua catalana i la llengua castellana tenen un mateix origen, venen d'un llatí, i per això hi ha coses que se poden parèixer i fins i tot poden mesclar aquestes llengües. Pot passar això també amb...
0: Passa igual.
2: Passa igual.
0: Sí, sí, vas bé, passa igual. De fet, clar, l'arrel és la mateixa. I quan se varen estudiar amb dues llengües, la catalana i l'espanyola, que va ser el primer pas perquè fossin oficials, perquè això primer està el debat científic. Els catalans, els sords catalans, és que és una llengua diferent, no? I varen tenir que lluitar, perquè els lingüistes ja ho varen demostrar,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Però sí, passa el mateix. Passa el mateix, sí.
1: I de,
0: bé, de fet, jo amb un sort català
1: sí.
0: Jo m'entenc, però no estan per la mateixa
2: clar,
0: llengua.
1: Clar. I també hi ha bilingüisme, no?
0: També.
1: Tal qual, sí, tu sí, també sí, deus ser bilingüe en llengua de signes. I no tenim temps per més, però mos ha agradat molt tenir-te, Ana Rosa Bejón, que és intèrpret de llengua de signes del Consell de Mallorca. Seguríssim que la teniu més que reconeguda. I vicepresidenta de l'Associació per a la Defensa, Promoció i Estudi de la Llengua de Signes. D'això hem de seguir estirant, eh?
0: Sí.
1: Val?
0: Gràcies per l'interès.
1: A tu.

0: Lletres Ràdio és diversió.
1: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura?
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna de s'equip, sa teenager.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan les joves o no tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Vinga, dos programes i de moment Antonio Font ha sortit tres vegades. Anem bé. Aquesta temporada mos hem proposat que cada dimarts sigui el dia de posar nom a allò que sentim. Nosaltres volem entendre com funcionem per de dins, però fer-ho sense dramatismes, en ciència i amb molta empatia, i per això li hem proposat que mos vengui a visitar Antoni Riera López de l'Amo. Benvingut a casa teva, com estàs?
1: Hola, doncs pues estic emocionat.
0: I jo, perquè tant de telèfon, sí, i aquests vigilaus s'han de veure, Antoni Riera.
1: Doncs pues mira, això és la ràdio, però que se'ls imaginin.
0: Efectivament. I d'avui te tenim aquí. Pensam, i ho hem parlat tu i jo moltíssimes vegades, que les emocions les tenim sempre a flor de pell. Mm-hmm. Moltes vegades massa volem lluitar contra les emocions.
1: Sí.
0: I tu mos has ensenyat que les hem d'escoltar.
1: I tant, que les hem d'escoltar.
0: Per tant, jo crec que avui també, ja que és el primer dia, pot ser moment de fer una declaració d'intencions, que tenir un psicòleg a la ràdio no és fer teràpia en directe.
1: No.
0: A quin objectiu tu t'has marcat per aquests minuts que compartirem els dimarts?
1: Pues mira, començaré a xerrar d'aquest objectiu tot posant damunt la taula les meves emocions. Tinc una gran il·lusió de començar aquesta aventura de poder ser aquí, i a la vegada tinc por. Tinc bastant de por.
0: A veure, desenvolupa.
1: Tinc por perquè de vegades xerrar de psicologia és ficar-te en un bon lío. Per què? Perquè és evident que totes les persones tenim unes nocions de què sentim, de per què fem allò que fem, i de vegades la psicologia pot entrar en conflicte sense que hi hagi una intenció, i jo, des de luego, no tinc cap intenció de venir a pontificar com si tingués la veritat absoluta, que també mos passa dins del mateix món de la psicologia. No vos podeu imaginar, supos que la gent que mos està escoltant, que té formació en psicologia o té qualque conegut, ja està fins a dalt de sentir que els psicòlegs tot el dia mos barallam entre nosaltres. Això són coses que passen. Per tant, jo he trobat que la millor manera de fer front en aquesta por que tenc és venir a presentar-me, pues, com en Toni Riera, i som psicòleg, i no tinc ni d'en fora la veritat absoluta, però sí que tinc ganes de compartir, de xerrar d'emocions i de totes aquestes coses que puguin ser interessants. Uh-huh. Des de luego, com tu dius, no es fa teràpia en directe. Jo no sé si cap moment mos atrevirem a fer preguntes o deixar que el públic mos faci preguntes.
0: Uh-huh.
1: Sempre pot ser una part
0: d'aquesta
1: secció.
0: Sí, estaria bé, i a més ja sabeu, oients, que teniu aquí els canals oberts, entre avui i demà, @ivetresradio.com és el nostre correu electrònic, i que tenim un WhatsApp 646 93 45 01 on també podeu escriure vosaltres d'ells. Això és per entre avui i demà, perquè si no ho llegiran demà de matí el dia i no entendran res. Vosaltres d'ells entre avui i demà, i nosaltres hi estarem ben pendents. De totes maneres, Toni, també ho hem dit moltes vegades, crec que hem perdut un poc la por, i vaig anar a psicòleg.
1: Sí, no? tanta sort que hem perdut aquesta por, perquè imagina't, no només persones que estiguessin patint un problema emocional, una situació complicada, que a més tinguessin aquest estigma, aquesta que creu de dir, és que no ho puc dir perquè anar a psicòleg, és de locos, però de locos, de bon de veres, d'aquests que teníem tant, quasi com caricatures.
0: Sí,
1: això s'ha de dir. Encara hi ha gent que ho pensa, i encara hi ha gent que no ho entén. I també és vera que de vegades pegam a l'altre extrem de pensar que hem d'anar tots en el psicòleg, que el nostre benestar individual passa pel psicòleg, i jo crec que també és una concepció equivocada.
0: Right.
1: El nostre benestar, i això sempre ho diré, pues, depèn de la societat que anem construint entre tots, i d'aquesta sort que tinguem. El psicòleg és per moments, per determinats moments, que ens pugui ajudar a tirar cap endavant.
0: Uh-huh. T'agrada la idea de jugar amb la paraula polisèmica?
1: M'encanta. Dia,
0: i d'avui hem triat dit. Clar, ja m'has dit. Aquí t'estic assenyalant amb el dit. Això
1: sí.
0: Té una càrrega brutal, no? Perquè quan les coses van malament, normalment el nostre primer instint és estirar el braç, apuntant el dit, com si fóssim allà en Cristòfol Colón, assenyalant Amèrica, i cercar un culpable fora de nosaltres.
1: Sí. Ha sortit ara, crec que està als Estats Units, ha estat allà, una jugadora, no sé si de bàsquet o de quin esport, que s'ha fet famosa perquè assenyalava amb una contundència a la seva rival, que era realment esfereïdora, com a dius, què fa aquesta persona? Però mira, abans d'assenyalar amb aquesta càrrega, just l'altre dia, pensant en el ditet, vaig anar en el cantonet. No hi ha publicitat, no manco a garres, però vaig anar amb uns amics i van endur la seva filla petita, que té un anyet. I ara, de fa un mes, estava assenyalant tot, tot. I és aquesta passa prèvia, començar a posar paraules, no? Justament
0: moment,
1: abans xerràveu d'aquesta llengua i de tot, aquesta llengua que s'ha editat, que de seguida començam a interpretar que és que demana, que demana, que demana. No sempre demana un infant, també te demana que miris allà on està mirant. I jugar a posar paraules, a descobrir el món, és una de les coses que va dir, mira, ai, has dit et, de Naraia.
0: Aquell moment, aquí.
1: Oh, i els hi vaig dir als pares, ara que sortiré a la ràdio vos podeu preparar perquè les intimitats s'han acabat aquí.
0: Sortirà tot. Laia, salutacions. Estudiu Divetres Ràdio a Palma. I se pot ser assenyalats, perquè aquí, ara dèiem, assenyal amb el dit, però sa cara bé, som jo que rep aquell llit de sa jugadora de bàsquet, que
1: sí,
0: tu deies, no?
1: Sí, que davant dels altres mos assenyalin les nostres debilitats, les nostres mancances. Crec que aquesta, te comentava, sa por que tenc en començar i continuant amb aquest estriptis emocional de pos, crec que hi ha una part també que la gent pugui dir, però oi, aquest beneitarro que està dient d'aquestes coses, no? A tots mos preocupa que els altres mos puguin jutjar, que mos puguin fer fora del grup. Per això som animals socials. Hi ha animals que són forts, que tenen molta pell, que tenen unes dents, unes urpes ben grosses i poden sobreviure. Els humans no tenim massa capacitat de sobreviure a una persona individual. Mos necessitem un conjunt. I en certa manera tenir aquesta reacció, aquesta vergonya davant que me puguin assenyalar, doncs és un efecte de l'evolució. Això mos ha permès socialitzar.
0: Per això també deu ser important a veure, no ser massa crítics, no?, en nosaltres mateixos, és a dir, aquesta por, aquesta situació que ara tu comentaves, de vegades nosaltres som el nostre pitjor jutge,
1: pitjor
0: no?
1: Jutge. Ah? Sí, el pitjor enemic poden ser nosaltres, perquè mos coneixem totes les nostres mancances. De vegades he sentit a dir que la gent de les xarxes socials se comporta com mostrant el seu escaparat, i ho té tot mostrat com vol, però per darrere se veu tota la brutícia i totes les coses que no estan tan bé. Clar, un crític que tingui accés, i tu com a crítica teva tens accés en aquestes coses, pots ser totalment brutal. I és una manera de xerrar, també és com... Això ho podríem xerrar, si és una llengua, un llenguatge intern que arribam a desenvolupar, de com mos tractam, i si en comptes de tractar-nos amb carinyo, amb autocompassió, mos tractam d'una manera molt més destructiva que no pas constructiva. Aquí és ditat cap a un mateix pot ser molt fort i una font de patiment important.
0: I com podem tractar-nos un poc millor, amb més respecte, no tanta duresa?
1: Pues si posam el llenguatge damunt la taula, podríem començar a destriar què feien servir més, si judicis, si valoracions o descripcions. No només en nosaltres mateixos, sinó cap a els altres, quan assenyalam o quan mos assenyalam, anem a fer l'esforç de descriure què ha fet aquesta persona, què he fet jo. No tant si som un beneit, si som un vago, si som un... Inserte aquí la paraula que vulgui, perquè no m'atreves que es digui segon que és primer dia. Però sí, és descriure quina és la situació, quin és el context que m'ha duit a fer segons quines coses, perquè he pogut fracassar en determinat moment de la meva vida perquè no he aconseguit els meus objectius de diferents àmbits i que m'ajudi a posar una bona descripció. El millor antídot contra judicis és descriure.
0: I per exemple, allò de posar el dit a la nafra, que també és una expressió molt nostra, allò de furgar la ferida.
1: Sí, sí.
0: De
1: ja no només
0: assenyalar. Sí, se de l'altre. A veure, això també hauríem de respirar abans, no?
1: Sí, quan tenim a qualcú que està ferit, de vegades com que mos dur, no sé si per ràbia o que els humans, a diferència de molts altres animals, que quan un està demostrant que ja no pot pus, que se rendeix, els humans encara tenim la capacitat de posar el dit dins l'anàfora. No? I això de vegades ho fem voluntàriament, perquè saben que li fa mal a alguna persona, i bueno, tu has de saber, t'has de fer responsable de quin mal fas, o millor dit, de quines accions fas cap als altres i cap a tu mateix.
0: Ja.
1: I si estàs fent mal, doncs fes-te responsable de què passarà. No val després dir, ai, perdona, no t'havia vist.
0: Ja, si sabies. Jo soc molt sincer.
1: Sí, esa sinceritat després, vamos, la mala llet desfressada de sinceritat.
0: Veus com has de venir cada setmana, Toni?
1: Bueno, vendré.
0: Cada setmana te volem aquí.

0: aquesta alegria també, Antoni Font. Com que hem començat amb tristesa, ara hem acabat amb punts suspensius alegria.
1: Que bé, m'encanten.
0: Així que va, que tens por, però s'il·lusió que m'ho superi sa por.
1: Sí.
0: Ja que xerram de dit, darrers minuts, podríem acabar amb un dit i fet, per exemple, amb un consell, no? Per què no me dones algun, no sé, alguna eina útil, allò que diríem dit i fet, perquè demà de matí, avui vespre, quan ens trobem a punt d'assenyalar algun vestit o de jutjar-nos en altres mateixos, aturem un poquet.
1: Mira, ja quasi li poden deixar dit i fet en aquesta darrera part d'aquestes intervencions, i tant de bo sigui útil, però jo puc dir un tip, una idea, que serà útil en funció de la situació per cada persona. Qui mos hagi estat escoltant atentament ja se'n recordarà que he fet servir una paraula, descriure. Les descripcions com a gran antídot contra els judicis. Quan comenci a considerar que una persona és, ja vos imagineu, pastor, que estic considerant de la persona, jo vos recomanaria, si vos podeu, seure en el començament, agafar boli, paper, o el mòbil, el mateix que el tenim tots, a damunt. Intentem, anem a posar això, el judici, com és, i després ens costat una descripció. Què és allò que ha fet la persona? Anem a descriure fets. De vegades els judicis, de vegades no, els judicis, que és una manera, ja en cert, poden ser un altre dia, de judicis, com el cervell intenta entendre un món tan complex com és, reduint-ho a la mínima expressió. De vegades l'endevina, pràcticament segur que fallarà. Però són un intent d'entendre. Si li canviem per una descripció, mos ajudarà molt més.
0: Idò, pot ser un bon exercici abans d'anar a dormir avui o demà de matí en qualsevol moment. Toni Riera López de l'Amo, fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Les Balears es mantenen a l'agost com la comunitat més cara per comprar un habitatge amb una mitjana de 5.000 euros per metre quadrat. Així ho reflecteix l'informe mensual publicat pel portal immobiliari pisos.com. El preu mitjà de les Illes supera el de la Comunitat de Madrid, que ocupa la segona posició entre les autonomies, i el del País Basc. D'altra banda, Palma se situa com la tercera capital de província més cara del país per comprar un habitatge de segona mà. A partir d'avui, la bonificació del gasoil s'incrementa fins als 20 cèntims per litre i, per contra, baixa dels 10 als 5 en el cas de la benzina, una mesura del govern central per pal·liar les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. Una treballadora del polígon de Son Pandola de Palma ha explicat que molta gent desconeixia que avui entraven en vigor aquests canvis.
2: Muy poca gente sabía que iban a bajar el impuesto y mucha gente estaba reposando antes en el precio antes de que bajaran el 20%. Que teníamos unos precios muy similares a los de ayer, pero es que muchas gasolineras han comprado en precio viejo. Entonces están vendiendo, aunque ha bajado, están vendiendo en un precio que ajuste a lo que han pagado.
1: Darreres hores de negociació entre el PP i el PSOE de cara al ple que s'ha de celebrar demà al Consell de Mallorca de Menorca per arribar a un acord per modificar la llei reserva de biosfera i aplicar les restriccions a l'entrada de vehicles a l'illa. Més per Menorca ja ha avançat que votarà en contra de la proposta. La seva portaveu, Noemi García, lamenta que el PSOE li faci el joc als populars.
3: El problema ha estat 3 anys de falta de voluntat política del Partit Popular. Han sentit qualsevol excusa, estudis, càmeres, convenis, reglament, i just ara, a 8 mesos de les eleccions, per fer veure que han fet alguna cosa, s'inventen i volen fer creure a tothom que fa falta canviar la llei per poder limitar l'entrada de vehicles. Això és oportunisme polític i sorprèn que el Partit Socialista entri en aquest joc.
1: I en la plana nacional, el Consell de Ministres aprova un pla de xoc de 309 milions d'euros per mitigar la crisi de Ceuta. És un 16% del PIB anual de la regió i el doble del que estava previst. El vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo, ha explicat que l'objectiu és donar confiança i tranquil·litat a empreses i treballadors.
4: Esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
1: Demà al vespre, la Federació de Municipis i Províncies ha convocat una concentració a diversos ajuntaments d'Espanya per tal de visibilitzar el malestar per la crisi migratòria a la ciutat autònoma. En els esports, Pablo Ortells ha fet una valoració del mercat de fitxatges del Reial Mallorca. A Som Moix es troba el nostre company Xisco Ribas. Xisco, bon vespre.
5: Bon vespre. El director esportiu del Club Vermell ha sortit fa uns minuts de l'estadi i diu que es troba satisfet amb les 13 incorporacions que ha fet el Mallorca. Escoltem Pablo Ortells.
6: Ha sido un año de cambio, hay muchas entradas y muchas salidas y yo creo que pues la gente que viene con muchas ganas, con mucha ilusión de ayudar al Mallorca, de crecer, y yo creo que eso se está transmitiendo y muy contentos.
5: El Mallorca, per tant, tanca aquest darrer dia de mercat sense cap sortida perquè finalment Antonio Sánchez i David López quedaran al club i ho fa també en la incorporació del migcampista Guille Fernández procedent del Barça Atlètic.
1: Gràcies, Xisco. Continuarem ben pendents d'aquests darrers fitxatges. Baby, me doy cuenta que no sé. I en la plana cultural, el cantant Relsby farà un concert gratuït a Parc de la Mà. Serà l'11 de setembre en motiu de la Diada de Mallorca i del seu nomenament com a fill predilecte de l'illa. Al seu ritme arribem a les 9 i 4 minuts. Tornem amb més notícies quan sigui les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Caina Marc, te veig en ritme.
1: Animada, animada. És que he escoltat aquesta cançó que feia molt de temps que no l'escoltava i m'ha animat, m'ha fet gràcia.
0: I que has triat perquè avui estirem de dit.
1: De dit, efectivament. I és que quina millor cançó podia haver per començar aquesta secció que la d'en Joan Petit quan balla, no? Per xerrar sobre parts del cos. Més concretament sobre el que ja han comentat, udits de la mà, ja que cada un d'ells compta en la seva funció.

0: El Deep Polze és el rei. Gràcies a ell fem la pinça per agafar coses, escriure o fer scroll amb un mòbil. L'índex és el punter, és aquest que assenyala, que ja hem comentat abans, tot el que pot implicar assenyalar amb el dit índex. Demana silenci i també pitja botons.
1: Cert, es veu que ho fem així, sí. A l'ascensor, per exemple. Sí.
0: El dit co o mitjà dona força a la mà i, a més de ser el que té més fama d'antipàtic.
1: Que és, no?, aquest d'enmig.
0: És aquest d'enmig.
1: És aquest que treus quan vols enviar
0: quan
1: algú
0: en fora.
1: Va. És lleig. És lleig, però a vegades és efectiu.
0: Sí. I després hi ha el dit anular, que és el que diu l'aliança i dona estabilitat a l'hora de fer moviments en la mà. I finalment tenim un dit petit, aporta força, sobretot quan tancam el puny. Cinc dits, cinc eines perfectes, tant per ajudar la mobilitat de la mà com per comunicar-nos.
1: Escolta, Aina, i aquestes indicacions que tu ara has contat són universals o no? Com, per exemple, xerraven de llengua de signes, que universal no era.
0: Idò, igual que la llengua de signes, aquestes indicacions tampoc són universals. En el cas del xinès, per exemple, la manera d'indicar un nombre 10 canvia bastant.
2: I número 10 té moltes versions. La més estesa és puny tancat, però també te pots trobar que utilitzis el dit polze i el índex, cadascun així en forma perpendicular, formant com una creu. Per què s'utilitzen aquest tipus de signes, per exemple, la cultura xinesa? Perquè quan vas al mercat i vas molt carregat, per indicar-ho i amb tant de trull que hi ha al mercat, ho indiques i queda molt clar. Per tant, és com un suport a l'hora de demanar coses quan tu compres.
0: Nacho Pérez, professor de l'Escola d'Idiomes, ha estat qui mos ha donat ara aquestes explicacions sobre les diferents formes de comunicar un nombre 10 amb les mans, depenent del nostre lloc d'origen, en aquest cas de Xina. Però és que fins i tot a vegades udits podrien arribar a donar pistes de la professió.
1: A veure...
0: Per exemple, demanar silenci és, evidentment, una manera conscient d'utilitzar udit índex i sabent que serveix per comunicar una ordre.
1: Sí.
0: Però aixecar udit petit mentre preparam un còctel, això és una mania o té qualque motiu?
1: Tinc molt d'interès a conèixer la resposta.
0: Sí. Idò bé, el còcteler Rafa Martín argumenta la raó per la qual aixeca aquest dit a l'hora de preparar begudes.
3: Te ayuda cuando tú estás sirviendo, por ejemplo, con la coctelera o con el vaso mezclador, te ayuda, digamos, a mantener el equilibrio en la mano. También es una manera, digamos, de descargar un poco la tensión mecánica de no tener que estar con la mano totalmente cerrada en todo momento a la hora de trabajar, ¿vale? Y luego, evidentemente, pues a nivel, llámalo artístico, llámalo de imagen, pues bueno, puede quedar elegante, pero no es como una manera de hacerse el guay, digamos, por levantar el meñique así, ¿sabes?

0: són com...
1: I ja que han comentat les begudes, ara mos faltaria fer una petita menció a un tipus de menjar que Nafani també ha comentat una mica per damunt. I a dia d'avui està ben de moda, que és finger food. És a dir, traduït literalment de l'anglès és menjar de dit. Com puguin ser les olives, les croquetes, els pinxos, les patates fregides, les crispetes... I bé, bàsicament, tot aquell menjar que podem agafar embudits. I, dit això, tancam aquesta peça amb una de les cançons més representatives de Ratatouille, una pel·lícula culinària, la que també utilitzen udits.
2: I de ben dit, Aina Marc.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
5: El primer dia està com tot descol·locat, no?
6: Sí.
5: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
7: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i vida, se va fer hiperviral, però per tot el món.
8: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. De dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: Ai, l'amo de Son Carabassa, bé, Naina Marmos ha fet un bon recorregut de significat de dit, de la paraula de la qual estiram avui. Tenim cinc dits, els vertebrats també cinc o menys, llevat dels peixos. Els dits tenen noms molt relacionats amb allò perquè les feim servir i que un gest fet amb un dit pot dir molt més que mil paraules, com per exemple una bona foto. Però dit també és allò com diu, que di dit, i de dit dita, que també m'ho ha repassat algunes, Naina, a primera hora. Aquest refrany o frase feta que configura la nostra manera d'entendre el món. Càpsules de saviesa, podríem dir, que han viatjat de boca a orella de padrins a nets durant generacions, durant anys i durant segles. Però què diuen de nosaltres aquestes expressions? Caterina Belriu, filòloga, investigadora, escriptora, professora de la Universitat de les Illes Balears. Com estàs? Benvinguda.
1: Bon vespre, gràcies. Aquí, disposada a escoltar dits, dites i altres
0: dits i dites. Efectivament, tu en tens alguna de dita de capçalera, Caterina?
1: Bueno, n'hi ha una que és un poc grossera, potser, però que m'agrada sovint, que és aquell que diu de porcs i de senyors n'han de venir de casta.
0: Ai, quina bona dita,
1: sempre
0: efectivament.
1: Sempre m'ha fet gràcia aquesta.
0: I podem dir que dita és sinònim de refrany, xerrant del mateix?
1: Mira, això és un fenomen fraseològic, diguem, que té moltíssims noms. El nom general que s'usa des de l'estudi de la literatura popular és el de parèmia. Sí. De fet, la ciència que estudia això, la part de la ciència que estudia això, se diu paremiologia. Mm. Aquesta seria la forma més genèrica. Però després aquí de dins hi ha moltes altres denominacions, per exemple, adagi, sentència, apotegma, refrany, això, dita, i segur moltes més que ara no me venen al cap, però n'hi ha moltíssimes, molt de noms per una mateixa cosa.
0: Vale, això demostra la importància d'aquesta cosa, Caterina. Podríem
1: tant,
0: dir que jo crec que podem trobar una dita pràcticament per explicar-ho tot, no?
1: I el contrari, és a dir, sempre se pot trobar una dita, una parèmia que vehicula un pensament i de vegades un que vol dir el contrari. Ara, per exemple, recordava una forma conservadora, un consell més conservador, que diu no deixis les carreres velles per les novelles. Però després n'hi ha un altre que diu que no s'arrisca, no pisca.
0: Cert, tens raó.
1: Un consell és conservador i l'altre diu no, tarda,
0: sí, sí,
1: tarda a tirar a fer coses, que sí, si no, sí, no arribaràs mai al lloc.
0: És
1: i
0: bo.
1: Això passa perquè aquesta precisament et s'arriques d'aquests materials que són tan versàtils i que depenen també molt del context on s'usen. I per això són difícils de vegades d'aprendre quan estudies una segona llengua.
0: Sí, cert.
1: Perquè tenen aquesta ambigüitat i no és fàcil saber intercalar una parèmia allà on toca amb una llengua que no és la teva llengua materna.
0: Sí, sí, sí. I d'aquí segurament s'entén això que efectivament també diuen molt de nosaltres. I quan neix una dita popular? En quin moment tenim aquesta dita, aquest refrany, aquesta parèmia?
1: Parèmia, sí. Aquesta seria la pregunta del milió de dòlars que no te podré contestar perquè la literatura popular tradicional no sabem mai quan neix, en quina data, no està datada, no és com una, no és com una obra d'un autor. El que sí sabem és que hi ha, diguem, a la nostra tradició tres fonts bàsiques d'aquí on provenen aquestes dites que són aquestes premis pròpies de la nostra cultura. Una és la Bíblia, les fonts bíbliques, l'altra serien les fonts orientals, de tota la cultura d'Orient, i l'altre seria la cultura jueva. que són els tres grans pilars, diguem, de bon provés la nostra cultura, jo que ara en dic cultura occidental
0: Sí.
1: o europea. I també han de tenir present que són, bueno, moltes tenen la arrel greco-llatina, evidentment, també, i moltes són comunes a totes les llengües romàniques, o bona part, és a dir, que el mateix pensament o la mateixa imatge, encara que les paraules no siguin exactament les mateixes, els pots trobar en portuguès, en castellà, en romanès, en francès, tenen un tronc comú que és el llatí, la llengua romànica.
0: Vale, ja tenim
1: Més enllà ja
0: aquest
1: no
0: origen.
1: tenim data de
0: No, no,
1: naixement.
0: no, però té molt de sentit, aquest
1: Tenim aquestes
0: origen. Clar,
1: arrels.
0: i justament anàvem a anar com a Relen, però m'imagino que al final aquest Bocorella que jo deia en el començament, i si venim de tan enrere, acaba formant part un poc del nostre ADN, quasi.
1: Clar, perquè tot això sempre catalitza una manera de viure, d'entendre el món, d'observar la naturalesa. Això és molt important perquè moltíssimes paràmies són observacions de la naturalesa, ja siguin zoològiques, meteorològiques, a base de segles i segles d'observar, arribar en allò de cel rogent, pluja, vent i aquestes coses, o per la Mare de Déu d'agost a les 7 ja és fosc. I tot aquest refranyer tan ric que hi ha entorn dels fenòmens meteorològics.
0: I ara me fas venir bé, perquè aquests que has dit, aquests refranys, aquestes dites, tenen com una rima, com aquella que diu qui barat escap, s'agrata.
1: Escat sagrata.
0: No sé si aquestes rimes
1: Qui
0: marcades,
1: vol
0: aquest,
1: peix que se banyi es
0: per
1: cul,
0: exemple,
1: qui no
0: aquest...
1: vol pols que no vagi a
0: Cera, veus?
1: cera.
0: Aquesta musicalitat també és una eina per poder-les memoritzar?
1: Això és, evidentment, una eina per poder-les memoritzar, perquè tenen rima normalment, i tenen ritme, i tenen aquesta estructura paral·lelística. Aquesta estructura paral·lelística és molt característica de la tradició jueva. Les oracions jueves, les rondalles, tota la seva tradició, la Bíblia, això és constant. Hi ha aquest paral·lelisme, és a dir, s'anuncia una imatge o un pensament i després queda demostrat o reblit per la línia següent, no? Per el vers següent. Per tant, és una estructura mnemotècnica, evidentment, de recordar, però també és una estructura ja molt ficada dins el nostre ADN, com és
0: Sí,
1: dins
0: sí.
1: la nostra manera d'expressar-nos. Els heptasíl·labs també, els glosadors, quan fan una glosa, la fan heptasil·làbica, i aquestes 7 síl·labes a dins les llengües romàniques també configuren molt una frase, molt sovint.
0: Després n'hi ha que és millor que no siguin dites, perquè clar, passes temps i hi ha coses, mira, que mos grinyolen. Escolta, escolta, escolta.
1: Sí.
2: Dona que
1: Dona
2: no
1: que
2: té
1: no
2: un
1: té un
2: home,
1: home,
2: no té un Déu.
1: no té un home,
2: L'infern
1: L'infern
2: és una
1: és una
2: dona
1: dona
2: sense
1: sense
2: govern.
1: govern. L'infern és una dona sense govern.
2: Mare
1: Mare
2: valenta
1: valenta
2: fa la
1: fa
2: filla
1: la filla
2: dolenta.
1: dolenta. Mare valenta fa la filla dolenta.
2: Viuda
1: Viuda
2: honrada
1: honrada
2: té la
1: té la
2: porta
1: porta
2: tancada.
1: tancada. Viuda honrada té la porta tancada.
2: Dona malalta,
1: Dona
2: dona per
1: malalta, dona per
2: sempre.
1: sempre.
2: Dona
1: Dona
2: malalta.
0: malalta. Ai, Caterina Bellriu, vaja, la tenies aquestes, no? Ara no sé si la tenia, està ben dita en català, però vaja, dites aquestes, no?
1: Sí, per exemple, aquella tan terrible de la mula i la dona, el Garrot la fa bona.
0: Sí, per exemple. Clar, això també és
1: Dones
0: a reflex d'una
1: finestrines, no sé
0: societat,
1: què,
0: a
1: sí,
0: reflex d'una societat
1: clar.
0: d'abans, que ara també veiem aquestes dites d'una altra manera.
1: Que lluitant per superar-la, però no l'han superada encara. Sí, evidentment. I després també hi ha les que han quedat tot soletes per canvis, diguem, també d'organització social, perquè això quedem per la Mare de Déu d'agost a les 7 és fosc, ara no és vera, ara per la Mare de Déu d'agost a les 9 és fosc,
0: Sí,
1: perquè
0: cert.
1: com que anem 2 hores avançats en el sol,
0: Clar. Clar, això era
1: s'ha
0: abans del
1: dit,
0: canvi d'hora. Mira, pot ser...
1: clar, pertany en el moment
0: Ja.
1: en què l'horari solar
0: Sí,
1: coincidia,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: ara no
0: Mira, un bon
1: funciona.
0: argumentari pels que volen que no se mogui s'hora, eh? Aquesta.
1: I la que ha deixat de funcionar és aquella de que la monja l'encén i el frare l'apaga, perquè
0: Cert.
1: enguany
0: Enguany Santa
1: Molt abans
0: Margalida va
1: del
0: arribar abans.
1: maig
0: Sí.
1: ja l'havia encès i encara no ha aconseguit apagar-la del tot. Per tant, el canvi climàtic també influeix.
0: Sí,
1: I
0: efectivament.
1: també es punt geogràfic, per exemple, pel juny la fas al puny i també hi ha per maig a segar baix. Clar, segons quines contrades han de segar per maig, però en altres han de segar per juny, eh? Depèn de si és en els Pirineus o si és en els Països Valencià,
0: Sí.
1: depèn.
0: Sí, i de tot això va canviant i na Caterina Balriu, entre altres moltes coses, és una gran estudiosa, una gran coneixedora de les rondalles.
3: A mi tant.

0: de sort.
1: I a les rondalles, Caterina, també n'hauràs trobat moltes de dites, no?
2: A les rondalles n'hi ha moltes, però en aquest punt és quan vos he de recomanar una obra cabdal de la nostra cultura, que és el Corpus de Fraseologia de les Illes Balears.
1: Val.
2: Fet per Bàrbara Sagrera Antic, publicat, ara no sé exacte quant d'anys fa, però en deu fer 5 o 6, més o menys. I aquesta estudiosa va fer una tesi doctoral que jo vaig tenir el plaer de dirigir-li i va buidar totes les

0: lèxica, ja que sé, que potser un refrany de manera que digui ratllar i el nostre digui parlar o xerrar. Són coses així més puntuals, també, perquè aquestes mateixes formes tenen variacions. Però, a més, hi ha el mateix i està compartit en tots els països de parla catalana, també.
1: Perfecte. I doncs nosaltres ens apuntem a aquest corpus de fraseologia de les Illes Balears. Caterina Belriu, no deus tenir alguna dita a mà que pugui ser dient per aquest programa, per entre avui i demà?
0: Jo crec que com que ho feis molt bé, per això fa anys que durau,
1: Com es diria?
0: podríem dir aquella tan senzilla, però tan contundent, que diu tal faràs, tal trobaràs. Com que ho feis bé, podeu trobar l'èxit que teniu i que aneu durant d'una temporada o una altra.
1: Vinga,
0: Per tant, tal faràs.
1: m'agrada perquè mos obliga a fer-ho bé, perquè clar, tal, si fa
0: Exacte, tal
1: malament,
0: faràs,
1: adéu.
0: tal trobaràs.
1: Tal faràs, tal trobaràs. Gràcies, Caterina Belriu, com sempre, ha
0: A
1: estat un plaer.
0: vosaltres.
1: Una abraçada.
0: Ha estat també per mi un goig poder-vos donar aquesta pinzelladeta.
1: Bona nit.

0: Vaja, canvi de ritme amb les proposes, Juny Cortes. Com estàs? Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Que m'apareix que on has anat avui n'hi havia més de dos arbolitos, no?
1: Sí, n'hi havia un grapat d'arbres al Jardí Botànic de Sóller, on he anat per aprendre sobre la flora endèmica de les illes.
0: Flora endèmica, que hem de recordar que és aquella que creix a les illes, exactament aquí.
1: Exactament, i qui millor per conduir aquest viatge que na Magdalena Vicens, conservadora del jardí. Avui, a la nostra visita inaugural, us duim una planta molt especial que ve amb una petició. Magdalena Vicens, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què estan veient aquí?
2: Veiem ara Sant Mirma Jatrap, que hauria de ser l'emblema de les Balears, que és l'Estepa Joana.
1: Sí, s'estepa Joana, sí, sí.
2: Hipericum balearicum. És una planta endèmica, preciosa, floreix durant molt de temps. Ara veus ja les seves càpsules amb fruit. Però sí, és una espècie que molt estable, a nivell de nomenclatura sí que no ha anat petit canvis, perquè no té, és una espècie aïllada de resta d'hipericums que hi ha. Hi ha, té cosines d'en fora, que és Cipericum perforatum, que és serva de Sant Joan. Mm-hmm. Molt típica, que s'emplea en farmàcia. Però del nostre hipericum, que és l'estepa Joana, és curiós perquè la nostra és la femenina, estepa Joana, i serpa de Sant Joan és la masculina.
1: Sí, és bastant curiós.
2: Jo supos que l'estepa Joana li ve perquè deu florir per Sant Joan, perquè abans
1: sí, pot ser.
2: El tema dels sants se tenia molt en compte en tota la part agronòmica de les plantes. I de l'estepa Joana s'hi fa soli de cop, que se fa un oli per curar-se els cops i les llagues.
1: Ah.
2: Si te fixes, les fulles són ondulades i rugoses i un pot dures. És una característica que no trobaràs a cap altre hipericum. És una característica d'aquest endemisme tan nostre, que hauria de ser la flor emblemàtica nostra.
1: Sí, just anava a dir una mica per si qualcú no li posa cara, diguem, a l'estepa Joana. És una planta en tronc, les fulles són així bastant petitetes i sí que és veure això que deies ara de rugoses i ondulades. I després damunt, ara el que és la càpsula de fruit, que supos que en altres moments serà la flor.
2: És la flor, si veus, en té moltíssimes,
1: sí.
2: Perquè té una floració bastant llarga. És una flor groga, molt, molt grossa i bastant espectacular. I les fulles, si les mires a contrallum, se veuen unes petites glàndules, uns petits reservoris d'olis essencials, que és el que fa que aquesta planta sigui tan aromàtica i tan resistent a la sequera, perquè això és una manera de protegir-se dels herbívors i també de la sequera.
1: És a dir, clar, un altre cas d'algo que als herbívors no els agraden i que nosaltres l'empleem per fer aquest oli de cop que has mencionat.
2: Sí, és un oli que se fa en la

0: l'expressió de les flors i de les fulles, on tenen més aroma i servia per curar-se els cops, ja, les llagues... O...
1: Avui en dia segueix empleant la farmàcia o ja diguem que queda relegat una mica més remedis?
0: Molta gent se fa la seva maceració d'oli, però també la majoria de vegades s'emplea serva de Sant Joan, que és una herba anual, petiteta, que creix per les voreres de carreteres. Aquesta, l'estapa joana, creix a muntanya i és una herba que no és anual, és un arbust perenne que durant tot l'any té fua i no desapareix. Floreix a partir de primavera i pot arribar a florir bastant de mesos. Després fa la flor. El fruit és pringos, és a dir, té olis essencials fins i tot per les llavors, s'aferra bastant. I per això està protegida de les cabres, segurament. Tot i que, darrerament, li costa germinar. Li costa germinar en el camp. Per què? Perquè tenim un canvi climàtic que li deu fer bastant de mal. És a dir, les llavors, és vera que estan protegides per aquests olis essencials que tenen, poden resistir molt d'anys en terra, però després han de tenir també un ambient propici. I segurament, com que viu a zones... que no són exactament humides, viu a zones tipus de timonedes, de zones més seques i àrides, li deu costar germinar.

0: Clar, perquè aquestes càpsules ajuden a la planta a mantenir-se hidratada, però diguem que, clar, està acostumada també, zones de muntanya són zones una mica més fredes i ara aquesta temperatura, amb la temperatura pujant li costa més, no?
1: En general li costa més a totes les plantes, però en aquesta m'ho hem donat compte darrerament que fins i tot aquí en el jardí no surten plantes petites, quan la planta produeix molta llavor. A dir, en cada càpsula d'aquesta hi ha cents i cents de llavors, que són, no diré microscòpiques, però molt petites, i se dispersen per la gravetat, haurien de caure aquí en terra, i aquí en terra haurien de tenir ara una estesa de petites estepes joana, cosa que no veiem. En veig algunes, però no és una proliferació d'estepes joana, en la qual té una difícil germinació, segurament necessita un ambient més fresc, o bueno, s'hauria de fer un estudi per saber bé què és que li passa a aquesta planta. Però sí, ara per ara és una espècie que no està amenaçada en els catàlegs nacionals, no consta com amenaçada, però que se li ha de tenir una certa mira i se l'ha de vigilar, perquè ara no està amenaçada, però hi podria estar. Les seves poblacions s'han de vigilar.
0: Clar, és algo que ara mateix no, però igual d'aquí un parell d'anys sí que comença a estar una mica més amenaçada.
1: En general, jo crec que tots els endemismes, en general, que són rars, que per això són endemismes, que viuen només aquí, a Balears, haurien de tenir un seguiment especial. Siguin d'endemismes tan rars com el clavell de Formentor, que només està una població, com l'estepa joana, que està per tota la serra dispersa, però quan vas a cercar-la dius, bueno, on hi ha una població gran d'estepa joana, i t'has de recórrer un parell de bandes. S'hauria de fer un seguiment de tots els endemismes, que tampoc no n'hi ha tant, bueno, n'hi ha, perquè tenim un 10% de la nostra flora endèmica. Clar. Però sí que s'haurien de tratar en certa especialitat, no només les espècies que a nivell de catàleg nacional estan amenaçades, sinó que tots els endemismes s'haurien de mirar en cura.
0: Clar, perquè els endemismes, bé, és això el que comentaves, 10% de la flora que tenim és endèmica a les illes.
1: Sí. Sí, sí.
0: Clar, una mica supos que per aquest caràcter insular que fa que se generin noves varietats.
1: Per això, les illes són, en realitat, són punts calents de biodiversitat, perquè estan aïllats, les espècies s'han d'especialitzar en un ambient molt concret i al cap de milers d'anys aconsegueixen fer coses rares, com per exemple aquest Hypericum balearicum, que en el resta del món no existeix, quan en el món hi ha un munt d'espècies d'hipericums, però aquest només està aquí. Què passa? Que s'ha format, ja és un, quasi una espècie fòssil, perquè fa milers d'anys que s'ha format, però què passa ara amb un canvi climàtic que se produeix amb una generació? És a dir, jo he vist unes temperatures i ara en veig unes altres. Amb una sola generació produïm un canvi climàtic. Això és la diferència dels canvis climàtics, que diuen, no, sempre hi ha hagut canvis climàtics. Sí, sempre hi ha hagut canvis climàtics, però produïts en milers d'anys. Han donat temps a les plantes a evolucionar, molt a poc. Ara no, ara no pot una espècie evolucionar amb una vida humana. Aquest és el problema que tenen, que no dona temps. Se moren abans.
0: Clar, aquestes coses duen temps. Haurien de fer un seguiment en aquests endemismes i haurien de, encara que facem un seguiment, anar en cura, perquè és això, són el patrimoni cultural biològic de les Balears i mai se sap quan poden ser rellevants, ara d'aquí 5, 10 anys o el que sigui.
1: Jo crec que aquesta l'haurien de fer flora de les Illes Balears. Ara ho proposarem.
0: Idò, ja tenim la proposta, l'estepa joana, la flor nostra.
1: Llàstima que no li veiés la flor ara, però que és guapíssima. A més, molt fotogènica.

0: Doy demasiadas vueltas y mil veces caigo en la misma trampa.
1: Que bé aquesta sortida en el botànic, en el Jardí Botànic de Sóller, que bé que mos agites amb aquesta amabilitat que té sempre la Magdalena Vicenç. I de juny, Cortés, a veure si aconseguim aquest reconeixement per l'Esteve Joana. M'encanta l'Esteve Joana, aquesta floreta, que segur que a Magdalena Vicenç li faria molta il·lusió.
2: Sí, sí, sí, podria ser una bona forma de tornar-li el favor de que mos hagi obert les portes del Jardí Botànic. Mentrestant, si la voleu anar a veure, el Jardí Botànic de Sóller és un indret perfecte per fer-ho. Ara mateix no està florada, haureu d'esperar fins primavera per veure aquestes flors tan fotogèniques que té, però bé, hi ha moltes altres més plantes. Des del programa li donem les gràcies a Magdalena i li deim adeu fins la setmana que ve, que tornarem amb una altra de les nostres plantes.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: Oh, no. I en Puga et sent.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
4: Aniu d'elles, el que ens espera demà, Aina Marc, ja anem arribant en el final del programa, abans de baixar de barrera, però per fer o no en el títol d'aquest programa, entre avui i demà, tu has sortit a demanar.
2: Efectivament, sí, he sortit a demanar i demà que... han xafardejat una mica per saber quins plans té la gent per demà. Recordant que aquesta setmana està plena de canvis per moltes persones i sobretot avui, que és dia 1 de setembre, i suposa una nova rutina per la majoria. De fet, jo diria que setembre és més any nou que cap d'any per gener.
4: És el principi de curs i tothom té desitjos, també, idees, i sí, tal qual.
2: I... però tot i això, la temporada turística segueix activa i amb ella tots aquests treballadors que hi van relacionats, com aquesta dona que ara mos conta què farà demà.
5: Mañana ir a trabajar en un hotel, camarera de piso.
2: I seguim amb plans de fer feina en el tercer sector, però aquesta vegada d'hotels a restaurants.
6: Trabajo como cocinera en un restaurant cerca de Plaza Mayor y que los invito a todos a venir, se llama El Ambigú. Y la verdad que es mi segundo trabajo en la cocina y estoy muy contenta y aprendiendo mucho también de mis compañeros y de mi jefa de cocina.
2: Ella mateixa, com a cuinera, també mos transmet la seva positivitat i també ganes de fer una feina que disfrutem, com de gaudir també de lo que mos queda d'estiu.
6: Mañana, trabajar, porque soy una persona que trabaja, y después, bueno, nada, disfrutar lo que nos queda del verano, que es muy poquito y realmente es necesario disfrutarlo porque es efímero y muy cortito, aunque lo hayamos pasado un poquito fuerte, pero la verdad que disfrutar con amistades y eso, no mucho más, vivir el día.
2: Però no tot és feina de temporada. De fet, n'hi ha que fins i tot de jubilats mai deixen de fer feina.
7: Les coses de sa casa, perquè ja tenim una edat i estic molt avorrida. Perquè nosaltres, les mares de casa, no m'ho retiran mai. Tenen dos fills i venen a dinar cada dia i ja està.
2: Idò, ja està. Per demà, tots els plans són anar a fer feina.
4: Idò, sí. Gràcies, Aina Mar. Juny Cortes, equipades entre avui i demà, mos preparam per baixar barrera.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
4: Lluís Enllull, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
8: Molt bé, bon vespre.
4: Molt bé, que bé tenir-te. Escolta, si te dic que la paraula que m'has escollit per el programa d'avui, que li ven escapa una organitzadora de noces i esdeveniments?
8: Bueno, a mi me ven escapa un anellet de compromís.
4: I tu has vist algun anell de noces que t'hagi creat l'atenció o de compromís?
8: La veritat que me crida més l'atenció és de compromís. Per jo diu molt l'anell que regala un lot, que sol ser així, a la lota, i ell regala un rellotge, però l'anell, que és de lo que estan parlant, diu molt de lo que després vendrà.
4: I de la relació, del tipus de persona i tot això, no?
8: Sí, però bueno, vull dir, a lo millor un superanell, un superbrillant,
4: val.
8: Seran unes noces que voldran tot.
4: Val, ja t'entenc. Val, val, val.
8: Pot tenir, sí, no té res que veure... Bueno, té un poc que veure en sí, dos bes que té sí, cada un, però sí, hi ha gent sí, que potser té moltíssim de dos bes i vol algo super senzill.
4: Val, val, perquè en general els novis se deixen fer, Lluïsa, això de ho pos tot en les teves mans, o volen saber cada cosa que et diuen. O, tant de bo que ho deixessin tot en les teves mans.
8: Hi ha un pot de tot com a sa vida.
4: Ja, ja.
8: Hi ha els que te diuen sorprendre'm.
4: Sí.
8: I hi ha la gent que ho vol saber tot i que te demana, però bueno, és un pot la nostra feina, o sigui, ja els ho conec des del principi
4: sí.
8: I m'ha dat totalment el que ells vulguin.
4: Perquè tu quant anys fa que t'hi dediques?
8: 26.
4: 26 vol dir que casar-se sí estava de moda i era molt habitual, però no sé si ses festes i ses celebracions, bueno, que sí, així com se fan ara, però potser no estava tan de moda com,
8: ha canviat,
4: casar-se sobretot a ses illes, no?
8: No té res a veure, o sigui, vull dir, al final és el mateix, però antes la gent se casava molt més jove, eren els pares els que solien pagar la boda, amb la qual hi havia compromisos dels pares, eren com a cosa un poc més sèria, tot era com a aperitiu, el banquete i després la barra lliure, i no hi havia res més. I ara la gent se casa més major, se paguen la boda normalment, els compromisos dels pares queden eliminats, és una festa, un fiestón, i bueno, muntam, és que tot. O sigui, jo cada cap de setmana puc dir que faig una mudança en camions i camions de coses. O sigui, des de... puc muntar una boda en un puesto on no hi ha res, una esplanada. De fet, he muntat bodes, per exemple, damunt unes roques i no hi havia res.
4: Alguna petició especial que vulguis o puguis compartir?
8: Bueno, m'han demanat moltes coses. La gent, cada un té el seu perfil. A mi la veritat que com que me van les coses rares, o sigui, com més difícil és, més m'agrada.
4: No te fan por reptes?
8: No.
4: Ni les peticions?
8: No, m'encanten.
4: Molt bé.
8: De fet, intento sempre fer coses totalment diferents,
4: sí,
8: que crec que és algo que me caracteritza, saps? Uh-huh. Que quan qualcú li diuen que ve una boda organitzada per jo, diuen, ostres, men, com ho farà?
4: I deu haver també d'aquestes noces no noces, no? De me cas, però sí, no me cas, però faig una festa.
8: Bueno, sí, n'hi ha moltíssimes. I cerimonis, entre comotes fictícies, també.
4: I casar-se a les illes o casar-se a Mallorca, que no sé si també tens camp d'actuació a les altres illes, però està de moda haver gent de per tot el món a casar-se aquí.
8: Sí, nosaltres fem feina per tot Espanya i per les illes, per suposat. Però ara mateix està super de moda. Venen un munt d'americans, francesos, o sigui, tenim moltíssima gent i de la península, moltíssima, que ve a casar-se aquí.
4: Clar, i aquí hi ha de pasta, jo ara faig...
8: Poderia.
4: Faig amb els dits, ja que xerrant de dits, aquest símbol.
8: Gent, o sigui, aquest tipus de boda, sí, estan xerrant ja de bodes de 3 dies, perquè sí, fèiem pre-boda, boda i post-boda.
4: Per damunt, que pot costar una boda, pre-boda, boda i post-boda?
8: És que és una animalada. O sigui, te podria dir que ara mateix estem en tot, eh?
4: Sí,
8: o sigui,
4: sí, sí.
8: Tal, i... estem a... la millor 1.000 euros per persona.
4: Per persona.
8: Perquè ja, han, per exemple, jo ara tenc una boda que, per exemple, són d'Israel i duen a tota la família d'allà i els pares paguen tot. I nosaltres ens encarregam absolutament de tot, des de cercar l'hotel, jo que sé, que trobin una escenaeta típica amb una encimadeta quan arribin, una carta...
4: Tots els detallers tot, que en el final se'n recordaran d'això.
8: Hombre, aquí clar, està un poc la diferència, saps? Per jo l'important d'una boda és que la gent se senti estimada. No només els novis, sinó que tu te sentis part d'aquella celebració, que ho visquis, i jo sempre dic que el dia que no se m'apoi la pell de gallina, pues canviaré de feina.
4: Ja veiem que caracteritza una dona com en Lluïsa Llull, organitzadora, com diu ella, de bodorrios, fiestorros i de mascotarros.
8: Eh? Alegria.
4: Alegria, efectivament. I t'han de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. No sé si tens algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor o que t'ajudi a tu aquests dies que te'n vas a dormir tard perquè tens lío muntat.
8: Bueno, els dies que me'n vaig a dormir tard, si t'he dit la veritat, caic morta, o sigui, no t'entenc ni de pensar. O sigui, directament... caic. Però normalment en el dia a dia queda un poc, no sé si un poc cursi, però bueno, és que és vera que ho faig. Tenc com un petit, no és un altar, però gent que estim que ja no estan nosaltres i que, bueno, ara m'emocion.
4: Però que guapo, no?
8: I cada vespre,
4: cada vespre.
8: Els encenc una espumeta i li dono les gràcies pel dia.
4: I d'aquí...
8: tant si ha anat bé com si ha anat malament. Si ha anat malament, per tot el que he après, espero que he après, i si va bé, doncs me sent molt afortunada, la veritat.
4: Quin moment més hermós, Lluïsa, gràcies per compartir-ho amb els oients d'entre avui i demà. I de necessitar una cançó, venga, alegria, quan deies
8: bueno,
4: tu.
8: Bueno, a mi som una superfan de sí. Joaquín Sabina, sí. M'entusiasma. Mm. L'any passat que se retirava vaig anar a quasi tots els concerts per tot Espanya, m'encanta. I aquesta me flipo.
4: I sin embargo...
8: I sin embargo.
4: Ah, te quiero. I de Lluïsa Llull, nosaltres també t'estimam. Moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat avui a baixar la barrera del programa i per selecció d'en Sabina. Molta sort.
8: Gràcies. Besito. Bon vespre.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Demà a les 8 de la nit, la Federació de Municipis i Províncies ha convocat a tots els ciutadans a les portes dels ajuntaments per solidaritzar-se amb Ceuta. Però hi comença a haver algunes delegacions del govern central, com la de Madrid, que hi posen traves. Argumenta que un ajuntament no pot convocar una concentració, només actes institucionals. Tot i així, el batlle José Luis Martínez Almeida manté la convocatòria a la plaça de Cibeles. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha tirat pilotes fora quan se li ha demanat per aquesta mena d'actituds. Ara bé, carrega contra els populars.
2: Lo que es evidente es que el Partido Popular instrumentaliza las instituciones. Lo hizo con el Senado, lo está haciendo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y apoyar a Ceuta, estar con Ceuta, pasa por la lealtad institucional, por la colaboración entre administraciones.
1: Demà de matí, el Consell de Menorca celebrarà un ple per arribar a un acord per modificar la llei Reserva de Biosfera i aplicar així les restriccions a l'entrada de vehicles a l'illa. Tot plegat entre els desacords del PP i PSOE, Més per Menorca ja ha avançat que votarà en contra de la proposta. El mes de setembre encara la recta final de la temporada turística. Més de 9 milions de turistes estrangers han visitat les illes fins al juliol. És un 1,8% més que l'any passat. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'arxipèlag ha estat la destinació preferida de tot l'estat. També creix la despesa, impulsada pels preus de l'allotjament. Per aquest motiu, alguns propietaris de negocis turístics han vist reduïda la caixa.
3: 12 anys que llevo, el peor any de tots. Si los hoteles pegan los clavazos, pues después los que vienen no tienen dinero para gastar.
4: Hay muchos turistas, pero gastan menos. El año pasado hubo más venta.
5: Ha notado mucho el precio del alquiler de la embarcación, los clientes han cogido una gama un poquito más baja.
1: Més qüestions. La Guàrdia Civil i Salvament Marítim cerquen una persona migrant desapareguda, bebotada a l'embarcació amb la qual navegava amb 20 persones més al sud de Formentera. Entre les arribades dels darrers dies, principalment a aquesta illa, hi ha almenys 7 menors no acompanyats que queden sota la tutela del Consell i que se sumen als 250 que ja té a càrrec seu. La institució insular es veu desbordada, però haurà de continuar assumint-ne la tutela. Regina Mallans.
6: El Consell de Formentera no podrà retornar al govern balear la competència dels menors migrants. Després de consultar les vies legals, la institució ha confirmat que l'Estatut no ho permet. Davant aquesta situació, la institució insular canviarà d'estratègia i reclamarà més recursos per poder fer front a l'arribada de menors. El govern balear ja ha destinat més de 7 milions d'euros al Consell entre el 2025 i el 2026 i ara n'hi aportarà 10 milions més. Tot i així, el Consell insisteix, Formentera no pot assumir tota sola i de manera indefinida el cost d'una crisi migratòria que, diu, necessita una resposta estatal i europea.
1: I en els esports, darreres hores abans que tanqui el mercat de fitxatges del Reial Mallorca, el club ha fet 13 incorporacions, la darrera anunciada, la del migcampista Quique Fernández, procedent del Barça Atlètic. I tanca sense cap sortida, finalment, Antonio Sánchez i David López quedaran al club. Així ho ha valorat el director esportiu del Mallorca, Pablo Ortells.
7: Ha sido un año de cambio, hay muchas entradas y muchas salidas y yo creo que pues la gente que viene, viene con muchas ganas, con mucha ilusión de ayudar al Mallorca, de crecer y yo creo que eso se está transmitiendo y muy contentos.
1: Demà hora baixa, Ortells i el director financer del club, Alfonso Díaz, oferiran una roda de premsa postmercat. Amb aquest apunt esportiu hem arribat a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs, i Vetres Ràdio.
1: Com esteu, arquitectura, llibres i discos desfilen per l'Aviador d'avui. Comença la cultura i Vetres, benvinguts.

0: I doncs, setem el programa amb la secció del paisatge invisible, amb l'arquitecta Cristina Llorente, que avui ens continuarà parlant de cabanes. També encalentirem motors de cara a la novena fira del disc d'Eivissa, que se farà el cap de setmana del 12 i 13 de setembre al passeig de Ses Fonts de Sant Antoni. I la llibretera Maria Quanet ens proposa sempre lectures interessants a partir de les novetats que arriben a Sa Botiga. Avui va de viatges èpics i d'herois. I per acabar parlarem encara de més llibres i les lectures preferides de la nostra companya Araceli Bosch, que avui quedarà una estoneta després d'haver acabat la missió d'Entre avui i demà, que ens precedeix en l'antena des d'ahir.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol, el control tècnic.
2: L'Aviador i Vetres Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: I les cabanes, com dèiem, continuen centrant la nostra secció d'arquitectura per segon dimarts consecutiu.

0: Cristina, com estàs?
1: Bon vespre, ara ja, no?
0: Bon vespre, sí, senyor.
1: Molt bé.
0: Idò, vinga, les cabanes que donen molt de joc, com podem comprovar, ja vas fer un recorregut per allò que, l'utilitat que havien tingut en el llarg del temps i fins i tot també per allò que s'havien convertit ara, no?, en alguns casos. En què ens centrem avui?
1: Sí, exacte. I l'altre dia uns dels tipus de cabanyes de que xerràvem eren aquelles cabanyes d'arbre que anomenàvem cabanyes d'arbre tan i tan conegudes i tan presents en el nostre imaginari com aquella d'en Bart Simpson, no? De Z-Walks, o la cabanya que era la meva preferida de Punky Brewster. Però avui començarem la secció xerrant de quina va ser la primera casa de sabre coneguda i documentada. I resulta que aquesta primera casa de sabre la trobam a finals del segle XV, concretament a Venècia. Resulta que allà se publica el llibre de ficció que se deia Somni de Polifil, que havia escrit un frare dominic, que nomia Francesco Colonna, on descriu cases en els arbres. I resulta que aquest llibre, aquesta obra, dona lloc a una obsessió per part de la família Medici, precisament per aquestes cases dels arbres. Recordeu que la família Medici era, en aquell moment, la més poderosa d'Itàlia, si no de part del món, i resulta que d'aquesta obsessió en surt l'idea de fer construir una casa de sabre a la Via Pratolino, que tenia la família de la Toscana, i aquesta casa de l'arbre se li encarrega a un artista que tenia convidada la família en aquell moment, que era Stefano Della Bella. I Stefano Della Bella dissenya una cabanya que parteix d'unes escales de marbre que enrevolten el tronc d'un arbre i que van desembocant en diferents estances on se celebren o se celebrarien sopars i festes. Resulta que una vegada construïda aquesta cabanya, la moda s'estén per tot Itàlia, fins i tot el mateix Leonardo da Vinci arriba a decorar una sala de Castello Sforzesco de Milà amb frescos de tronc que fan aparèixer aquesta sala precisament una cabanya de sac. I si seguim avançant en els temps, això no acaba aquí, perquè ja en el segle XIX, l'obra de Robinson Crusoe inspira un hostaler parisenc per construir un restaurant damunt les arbres d'un castanyer. No? I construeix aquest restaurant, que és un restaurant temàtic sobre Robinson Crusoe, i això se converteix en tota una tendència a París i arriba a agafar el nom de Leginguette de Robinson, que són unes cabanyes, unes estances on s'hi donen lloc trobades de bohemis, de pintors, d'escriptors, de reis, fins i tot d'emperadors, fins que durant la Primera Guerra Mundial aquestes ginguers són acusades de llibertinatge i acaben per desaparèixer ja durant la Segona Guerra Mundial. Se diu que varen inspirar el propi Winston Churchill per construir una cabanya pels seus fills i que ell mateix la va arribar a emplear per escriure els seus discursos. Però no només Winston Churchill empleava cabanyes per escriure, sinó que hi ha també altres creadors, altres artistes, que s'inspiren en aquesta soledat i en aquest recolliment que donen les cabanyes per crear. Una altra d'aquestes artistes és Virginia Woolf, que se construeix una cabanya en el sud del Regne Unit, i allà hi fa la que arribarà ella mateixa a anomenar la seva habitació pròpia. No? I altres artistes, com el músic Gustav Mahler, també va arribar a tenir fins a 3 cabanyes a Àustria i a Itàlia, on composava les seves obres musicals. No? Però clar, quan xerrem de cabanyes, ara ja baixant dels arbres, no anomenar les cabanyes dels arquitectes, d'una part dels arquitectes més famosos o més coneguts de la història. No? Jo crec que els arquitectes, quan xerrem de cabanyes, la primera construcció que mos ve en el cap és aquell cabanon de Le Corbusier, que se troba a la costa francesa, concretament a la costa blava, i que aquí ara ens permetrà fer un poquet de premsa rosa, que a mi m'agrada bastant, no? Serà la premsa rosa que hi ha darrere l'arquitectura. I que el propi Le Corbusier definia d'aquesta manera, deia, a una entrevista amb un periodista francès, deia: tenc un castell a la Costa Blava que té 3,66 metres per 3,66 metres. Uh-huh. El vaig fer per la meva dona i dins era extremadament confortable i bonic. Aquest 3,36 per 3,36 no és casual, és una mesura que fa referència en el seu sistema mètric, en el modulor, que, per qui no el tingui en ment, és aquell home amb una mà alçada que defineix precisament tota l'arquitectura de Le Corbusier. I aquesta mesura de 3,66 metres era la mesura que feia aquest home amb la mà alçada, no? I que deia Le Corbusier que era la mesura habitable que havien de tenir entre forjats. Bé, aquest cabanon se va arribar a convertir en patrimoni de UNESCO l'any 2016 i, com vos deia, l'envolta una història de premsa rosa, una història que té molt a veure amb la venjança. Resulta que l'any 1951 Le Corbusier va regalar els plànols de Le Cabanon a la seva dona, que se conta que es va dibuixar en 45 minuts, cosa que no és difícil de creure, però ja tota la trajectòria que duia Le Corbusier en aquest any. Però la història de Le Cabanon ve de bastant sol. Ens hem de remuntar l'any 1929, quan Eileen Gray, que era una dissenyadora de mobiliari, arquitecta i pionera de l'estil internacional, de la que ja hem xerrat diverses vegades en aquesta secció, de fet va ser una de les figures essencials del moviment modern, i resulta que Eileen Gray regala el disseny d'una casa en el seu home, que n'hi ha Valdivia, que s'inspira en la Bauhaus, en l'escola Bauhaus, i també en tota l'obra de Le Corbusier. Aquesta casa és anomenada Villa E1027 i no va tardar en convertir-se en tot un símbol de l'arquitectura racionalista de l'època, perquè, com dèiem, complia tots aquells 5 punts famosos de l'arquitectura moderna de Le Corbusier, també totes les normes, diguem, de la Bauhaus. Tenia molt de Mondrian, també, molt d'això, del moviment modern i de l'estil internacional. Era resulta que Valovici i Le Corbusier eren bastant amics. No? Mm. I una vegada va estar acabada la casa, Valovici convida Le Corbusier i la seva dona a passar-hi uns dies. Resulta que Le Corbusier queda meravellat amb l'obra, amb l'habitatge, i s'hi obsessiona. Arriba un punt que li agradaria molt haver estat ell el que hagués dissenyat aquella meravella, però justament coses de sa vida l'havia dissenyada una dona, que això era una cosa totalment inconcebible per part de, bueno, d'un d'aquests senyors dels temps, no? De l'època. Clar. Clar, això li fa una rabiada a Le Corbusier, fins i tot arriba a fer una oferta per comprar la casa. El matrimoni de Valovici i l'Ingrei rebutgen aquesta oferta, però passa una cosa, que 1932 Valovici, recent separat de l'Ingrei, torna a convidar Le Corbusier a passar uns dies a la casa. I què fa Le Corbusier? No se li acut altra idea que pintar uns murals, no? Diguem, deixar la pixadeta, i pinta uns murals tant a l'interior com a l'exterior de la casa i arriba a demanar doblers a Valovici per, diguem, per l'autoria d'aquests murals. Valovici, evidentment, l'envia a passar fam, no? I aquí se comença a cuinar aquesta venjança de la que xerrava en el principi. Resulta que en aquest mateix moment Le Corbusier xerra amb un empresari que té una sèrie de restaurants molt a prop de Sevilla, de l'Ingrey, i li proposa construir una sèrie de cabanyes per completar o per enriquir, no, el seu negoci. Una d'aquestes cabanyes és Le Cabanon, que queda construït molt, molt a prop de la E1027 i, de fet, un lloc privilegiat precisament per vigilar, per no perdre de vista aquesta casa. No? Això no acaba aquí, aquesta ràbia un poc de Le Corbusier, aquesta manera de detectar les arquitectes dones de l'època, perquè diuen que el disseny de Le Cabanon s'inspira en un refugi dissenyat per la seva discípula Charlotte Perriam. Recordem que Charlotte Perriam va anar, quan va anar a demanar feina a l'estudi de Le Corbusier, Le Corbusier li va contestar dient-li que l'estudi no s'abrodava en coixins i no la va voler a fer feina amb ell. Però recordem també que Perriam va estar darrere d'uns dels dissenys més coneguts que s'atribueixen a Le Corbusier i que en canvi no ho són, que és la famosa Cheslong. Tothom diu la Cheslong de Le Corbusier, era no, el Cheslong la va dissenyar Charlotte Perriam. I xerrant directament de Le Cabanon, com dèiem, té aquesta planta quadrada de 366x366, és una planta totalment lliure, que té tots els mobles ancorats a les parets, de tal manera que el centre queda buit. Justament en aquest centre era on l'arquitecte col·locava els matalats per dormir cada dia. I una altra de les seves curiositats és que el vàter queda descobert i queda de vora el capçal de llit, cosa que no li agradava gens a la dona de Le Corbusier, que suposadament era la destinatària d'aquesta cabanya. No? La dutxa la trobant de fora, l'aire lliure, sabem també, per fotos fins i tot que estan publicades, que Le Corbusier era un gran amant de practicar el nudisme, per tant col·loca aquesta dutxa l'aire lliure per tal de poder apreciar i observar tot el paisatge que l'enrevolta. Bé, jo he de dir que no he estat a Le Cabanon, però sí que mentre estudiava a l'escola d'arquitectura els alumnes més grans, diguem, varen construir una rèplica a escala real de Le Cabanon a l'entrada de l'escola i, bueno, no allà mateix, no és original, però sí que he tingut oportunitat de veure com era per de dins aquesta cabana.
0: Clar, quan veus fotos de la Cabanon, allò que aprecies per de fora és una cabanya normal i corrent, se podria dir, no? Però aventura sí que l'especificitat estaria a l'interior, no? Aquestes formes molt, efectivament, de la Corbusier, molt acurades, molt rectes, com tot molt net, per dir-ho d'alguna manera, i també pràctic, no?
1: Exacte, sobretot és la manera d'aprofitar l'espai, sí, no? En una casa de poc més de 10 metres quadrats, en un espai de poc més de 10 metres quadrats, s'hi col·loquen realment tots els elements que fan falta per viure, no? I això és un poc aquesta gran, l'interessant, no? que té aquesta cabanya, la manera d'utilitzar l'espai. Això s'aconsegueix a molts altres espais mínims, no? Molts altres habitatges mínims. Un altre dels arquitectes paradigmàtics de l'època, Frank Lloyd Wright, també fa les seves pinitos en les cabanyes, concretament en les anomenades Usonian House, no? que el que cercava era de democratitzar el dret a l'habitatge, precisament amb poc pressupost, aconseguir construir aquestes cases, aquests habitatges amb tot el necessari per viure i també amb pocs metres quadrats. I dins de Usonian House, dins d'aquest prototip d'habitatge mínim, Wright dissenya tres cases en el barri d'Usonia. Una d'elles és anomenada Toy Hill, que està envoltada d'arbres i mimetitzada per la natura, com ja solia fer Wright en tota la seva obra, si no es ve en el cap de Casa de la Cascada, per exemple, no? Tenim amb aquella construcció feta amb els mateixos materials que l'envolten i que de qualsevol manera se mimetitza amb tot aquest paisatge que té envoltant, no només perquè sigui construïda damunt una cascada, no? I els mateixos interiors que a través dels materials que en reflecteixen i deixen veure l'exterior i l'emmarquen, com que molt recorden també a tot aquest paisatge muntanyós que envolta la casa, no? Això és una de les característiques també de tota l'obra de Frank Lloyd Wright. I aquesta idea d'equilibri en la natura la continuem trobant en el Japó, per exemple, no? I és arquitectura metabolista.
0: Sí.
1: Una altra de les cabanyes conegudíssimes de la història de l'arquitectura és el refugi de Nagano, de l'arquitecte Kisho Kurokawa, que és el mateix arquitecte de la torre Nakajin, que molt lamentablement se va desmantellar l'any 2022.
0: Sí.
1: Fa molta pena haver anat al Japó i no ho pogut veure ja la torre Nakajin, perquè també és una d'aquestes construccions que veiem constantment durant la carrera i que són exemples d'aquesta arquitectura metabolista. I he de dir que si qualcú té ganes i de bé per poder anar en aquest refugi metabolista de Nagano, de Kisho Kurokawa, és a dir, que està a Airbnb, per un mòdic preu, i pots dormir una nit. Per tant, ja, si vos animeu, ja...
0: No és ironia, lo de per un mòdic preu, si és així.
1: No!
0: Està bé de preu, no?
1: No, perdona, sí que és ironia.
0: Ho és
1: completament, esperim.
0: D'una barbaritat, no? Estim parlant.
1: Sí, però vaja, si en un moment donat qualsevol té un antojito de dormir allà, que sapigueu que se'l pot fer.
0: I on dius, on dius que és?
1: A Nagano. Nagano, en el Japó. Uh-huh.
0: Sí. Molt bé.
1: Sí. I la pots cercar. Si cerques Airbnb, el refugi de Kisho Kurokawa, la trobes.
0: Molt bé, i d'alguna cosa també sobre les cabanyes, que déu-m'hi-do, mos ha donat molt de sí, eh?
1: Sí, podríem seguir xerrant, perquè, vaja, hi ha cabanyes, aquest concepte de cabanyes, ja de casa prefabricada, no?, que ja trobam al principi de mitjan segle XX. Podríem xerrar també, per exemple, de les Futuro House, que és aquesta idea també d'habitatges de preus assequibles, que són molt divertides, les Futuro House, no? Com a espècie d'ovnis, no? que se pensen com a habitatges prefabricats i que se poden adaptar a qualsevol emplaçament, se poden muntar en un parell de dies. I aquesta idea, aquest prototipat de l'arquitecte Mari Suronen, bé, se pensava que seria un gran èxit a tot el món, no va ser així. Només se'n van vendre de més un centenar. Uh-huh. Les primeres que se van construir eren a Finlàndia, encara que en queda qualcuna per allà com a mostra d'aquell disseny. O no podem oblidar tampoc aquelles cabanyes d'emergència de Figueruban que construïen amb cartó per donar resposta a la necessitat de refugi després de desastres naturals. Per tant, les cabanyes són un tema apassionant, no?, de l'arquitectura, i és aquesta idea i aquesta destresa també, no?, de construir i de dissenyar espais molt petits que recullin i que donin resposta a totes aquestes necessitats de la nostra vida quotidiana. Jo crec que és un repte, no?, dissenyar espais tan petits, i la veritat és que és divertit pensar en com, no?, en com col·locam tots els elements que necessitem, com podríem pensar exactament igual a l'hora de distribuir una caravana, no?, una furgoneta. Per tant, crec que és un tema apassionant i molt divertit, dissenyar.
0: Efectivament. Moltes gràcies, Cristina. Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
5: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
9: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Continuem el programa i parlam ara, Mònica, de la Fira del Disc d'Eivissa que arriba a la 9a edició, Nives i Manco.
1: Exactament. Serà no aquest cap de setmana que ve, sinó s'altre, els dies dissabte 12 i diumenge 13 de setembre. Se fa en el Passeig de Ses Fonts, a Sant Antoni de Portmany, i és una proposta que, ara com us explicarà en Pep Pilot, se fa ja dues vegades en s'any. En Pep és membre de l'Associació Músic Cultural Retro, qui organitza a tot això de la Fira del Disc. Pep, com estàs? Benvingut, bon vespre.
2: Hola, bones tardes, què tal?
1: Molt bé, conta-m'ho, perquè ara ja ho feis sempre dues vegades en s'any, el febrer i ara el setembre.
2: Sí, hi ha hagut una demanda i a més, a quasi tots molts de puestos d'Espanya se'n fan dos, i per això vàrem decidir fer-ne dos i com que la fèiem en febrer i ara també la fèiem en setembre, i la de setembre vàrem veure que teníem encara més èxit que la de febrer, doncs vàrem dir que l'Ajuntament va estar d'acord i en fèiem dos.
0: I cap endavant, no? Si la cosa funciona.
2: I endavant, sí. Clar. Sí, digues.
0: No, t'anava a demanar per les novetats d'enguany respecte a l'edició anterior, que quines serien les principals?
2: Bueno, les novetats d'enguany, és una fira que enguany també tindrà, es fira acompanyada d'una sèrie de DJs molt importants. O sigui que parlam d'en Joan Ribas, que és un dels creadors de la festa Flower Power de Patxà.
0: Amb molt de quilòmetres a la seva esquena.
2: Amb molts, i és una bellíssima persona.
0: Efectivament, també. Un gran DJ que... i un gran tipus.
2: I millor persona.
0: Sí.
2: Llavors tenim també en Àngel Linde, que també era resident de Patxà, que també és un eivissenc. Llavors tenim en Rick Thor, que ha estat a l'Space, de resident també. Tenim en Xito de Melero, que és el pioner de la música electrònica a Espanya, que ha estat PQ, Patxà, Amnèsia, és productor, empresari, en fi, és un...
0: Que també ha girat per mig món, en de Melero.
2: També, però és germà d'en César de Melero, que és un mític.
0: També,
2: és un mític
0: altre mític, sí.
2: Un altre mític és la discoteca Q. La discoteca Q, que ara pues, llavors va dir Privilege i ara es diu Universe. I també tenim, ja dic, en Richter, que ha estat a l'Space, Patxà, Privilege... Llavors tenim també en Clara de Costa, que va estar al Paradís de resident l'any 92 i va ser la primera, dona, sí. DJ, que va estar a un club important de circuit d'Eivissa, que va estar en el Paradís, a la discoteca Paradís de Sant Antoni.
0: Sí, sí.
2: I, bueno, també va crear un sello, Jack House, i també té part, o sigui, que participa en el programa Pur Eivissa Ràdio. Vull dir que tenim un Llavors tenim en Rocker Stomp, que és música de rock and roll dels anys 50 i 60. Vull dir, tenim una sèrie de música molt variada. Llavors tenim també, es desplaçarà un crec que és, sí, de la península ve un home que ven guitarres així en miniatura, en logos de tots els grups i cantants internacionals, també es desplaçarà, té molt de merchandising, i per lo demés, comptar amb aquests tres primers espades, que són els tres venedors més importants d'Espanya, que són en Pere Terrassa, en Àngel Querol i en Joan Carles de Musicom d'Olot.
0: Efectivament, Pere Terrassa, que el van tenir ahir precisament parlant del Festival Malafama, que organitza també la Fira del Disc de Mallorca i també d'altres, no?
1: Sí, totes. Pràcticament de Barcelona, Bilbao, Madrid... Efectivament. Sí. Pep, veig que teniu molta música, molt de DJ hockey, un poc, segons el que dius, relacionat amb discoteca. És a dir, no sé si punxaran realment vinils o música retro de la que a tu t'agrada també, o si se mescla un poc, se fa aquesta combinació de rock o d'altres músiques amb la música electrònica.
2: Bueno, enguany... precisament els que se n'encarrega dels DJs, perquè els DJs venen desinteressadament, vull dir que això ens ajuda molt a nosaltres, també econòmicament i clar, l'Ajuntament també, vull dir que se n'encarrega un directiu de retro, que és el DJ, que és en Rick Thor, que que se n'encarrega d'aconseguir tots aquests DJs.
1: Que bé,
2: però... Bueno, en Joan Ribas ja el coneixia, ja ha estat aquí a més d'una volta.
3: Sí.
2: I això, per als altres, aquests, en Xicto de Medeiro i tots aquests, pues no. I entonces, pues bueno, ell és que se n'encarrega de tot això i jo me n'encarrec més de la part d'organització i de l'Ajuntament, de connectar amb l'Ajuntament, diguem, i sol·licitar, pues, les cavalletes, les taules, les pèrgoles, en fi, tot el que és l'organització.
1: I d'entenem que Eivissa és molt conegut en Pep Pilot des d'aquesta associació de musicocultural retro. Parlam de la Fira del Disc, la novena edició, el cap de setmana del 12 i 13 de setembre. Se farà en el passeig de ses Fonts a Sant Antoni entre les 10 i les 9 del vespre i encara està obert el termini d'inscripcions per a aquells expositors que vulguin participar. Pep, han de ser tots professionals o algú que vulgui vendre discos seus de segona mà també se podria apuntar com a expositor?
2: Sí, sí, no fa falta ser un qualsevol. A més, és gratuït. Vull dir, l'Ajuntament no ha cap tassa ni res, pot venir qui vulgui. Si hi ha algú que tingui música i se'n vulgui desfer, la vulgui vendre, cap problema. Només s'ha d'apuntar. Hi ha gent que ve a vendre discos.
0: Sí, sí, se munta ja la paradeta i vinga.
2: Sí, sí, sí.
1: Mm-hmm. Quantes facilitats, sí, sí, que bé.
0: Sí. Te volia demanar, Pep, també pel perfil del públic, no? Clar, evidentment, de col·leccionistes, curiosos, amants de la música en general. Quin perfil detectes de la gent que omple la Fira del Disc?
2: Bueno, el que he notat, bueno, hi ha gent que potser veu la Fira, o veu un disco que li agrada, un CD, també hi ha gent que compra CDs, vull dir, hi ha de tot. El perfil, bueno, jo el que he parlat a voltes amb els venedors, especialment en Àngel, diu que hi ha un perfil aquí que ve gent que és col·leccionista. O sigui, sí, aquí hi ha més d'un centenar de persones que no falla cada edició. O sigui, un centenar de persones que ve a veure quines novedats hi ha i quin per la seva col·lecció, vull dir. I llavors hi ha gent que, bueno, que passa per allí i potser veu la Fira, perquè coincidirà en la Fira d'Estocs,
0: sí,
2: que són els comerciants, que hi haurà roba, hi haurà calçat, hi haurà... O sigui, es coincideix amb aquesta fira i entonces pues, hi ha molta gent que anava a la Fira d'Estocs, quan veu la Fira del Disco també s'atraca aquí i viceversa, vull dir, també llavors s'atraca a la roba i tot, sí, això. Sí. Vull dir que és un dia pues, que, bueno, que es veu bastanta gent, o sigui que...
1: És un dia d'anar a firar.
2: Sí, un dia que diguem, si just allí a la plaça del poble, pues, s'ajunta pues, tota la gent. Hi ha gent que en fi, que es troba amb allò perquè ve passejant i com que és el lloc més cèntric de Sant Antoni, pues, realment és el lloc ideal per fer la fira. Vull dir que no hi ha altre lloc millor. Sant Antoni.
1: I d'un lloc ideal, a més, tantes facilitats, la Fira d'Estocs, la Fira del Disc, amb moltes propostes, expositors, vinils...

0: bandes en directe. I també t'esperam a la Fira del Disc de Mallorca.
1: Molt bé. Per cert, a la Fira del Disc de Mallorca, quan serà? Ja ha fet-se ja...
0: Sí, hi ha una data i és ara també l'octubre, crec que és 24 d'octubre.
1: Uh-huh. 24 d'octubre. Doncs pues no descarto venir hasta Palma i...
0: Vendràs.
1: I venir a la vora. Igual sí.
2: Agafa
1: igual
2: bitllets, sí. Agafa bitllets, vinga.
1: Encantat, m'agrada molt anar a les fires.
0: Que bé, Pep. Idò, t'agraïm moltíssim aquesta connexió, esperant que funcioni molt bé i que se mantinguin com a mínim aquestes dues edicions anuals de la Fira del Disc pues, d'Eivissa.
1: Pues moltes gràcies, molt agraït.
2: Gràcies,
0: Pep. Una
1: abraçada.
2: Fira d'Eivissa. De

0: L'Aviador, IB3 Ràdio. Galarada, amb Maria Cuenat.
1: Viatges èpics, herois, partides i retorns a la galerada d'avui.

0: I per parlar de tot això, Ana Maria Cuanet, com cada dimarts. Maria, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, avui dus un llibre que jo sempre l'he utilitzat com a llibre de consulta, però clar, se pot llegir de moltes maneres.
1: Sí, més que un llibre, és com una bíblia, no?
0: Sí.
1: I em fa gràcia que estem els dos, cada un amb el seu exemplar aquí.
0: Sí.
1: La mateixa edició d'Atalanta.
0: Sí.
1: Estan xerrant de El héroe de las mil caras, d'en Joseph Campbell. És un llibre que, com dius, pot servir moltíssim de consulta, però jo ara me l'estic llegint seguit i també m'està agradant. És vera que en pauses, és a dir, llegesc això una estona, després llegesc una novel·la, una altra cosa, no? Però el vaig llegint per ordre i és molt interessant. A mi el que m'agrada molt d'aquest llibre és que m'havien venut que era una cosa i estic descobrint que és una altra que m'agrada molt més.
0: Ah, i que t'havien venut i que estàs descobrint.
1: Això és un llibre que citen molt en els estudis de... Bé, és que jo vaig fer de comunicació audiovisual o de cine, com que explica el viatge de l'heroi, que és un llibre que han utilitzat molt de cineastes, com Spielberg, en Coppola, etc. O que veiem, és una fase que ens explica una estructura narrativa que existeix a moltíssims de mites de tot el món i que és una estructura que se repeteix, i aquesta estructura pues, l'han agafat els cineastes, i Star Wars, El Senyor dels Anells, no? Agafen aquesta estructura.
0: Sí.
1: Però quan tu agafes el llibre, sí, d'acord, és vera, t'expliques l'estructura, però no hi ha cap intenció realment de formar narradors. Hi ha una intenció realment de formar persones.
0: Sí,
1: és un llibre que és super espiritual, que el que t'està explicant no només és el viatge de l'heroi, sinó que és el viatge de la humanitat i és el viatge de l'ànima de cada un, no? I el trobo un llibre super inspirador. És un llibre de mitologia comparada, no? Podríem dir. On, si t'agraden aquestes... Clar, cada un es frica de lo que és, no? Però si t'agraden aquestes coses, disfrutes un munt, perquè dins un mateix paràgraf t'agafa un concepte i t'explica. Idò, a la mitologia hindú ho veiem amb aquest personatge, a la nòrdica amb aquest, a la navajo amb aquest altre, o aquesta situació se dona així, així, així. Aquest concepte, aquesta recerca se fa en aquesta mitologia, en aquesta... I és una passada de veure com hi ha, com a humans, hi ha alguns temes que són absolutament fonamentals, i ell ha sabut trobar-los i posar-nos els de davant i comparar-los.
0: Sí, senyor. Un llibre que... Mira, jo veig que el té també sorratjat.
1: Clar, és un llibre que se sorratlla.
0: Que se sorratlla, sí.
1: Sí, sí.
0: I que sorprèn també... Bueno, molt revelador, no? Diria jo. Estàs tot el temps descobrint coses.
1: Sí,
0: i
1: totalment.
0: I unint punts, no? Que a vegades pues, te pensaves que idees podien ser, o que tenies diferents idees sobre un mateix tema.

0: i resulta que estaven connectades amb una altra. Vull dir que te connecta molt amb moltes coses.
1: Exacte. I crec que no hem dit l'autor, és en Joseph Campbell.
0: Sí, ho he dit al principi.
1: Ho he dit, d'acord, menys mal. Que és un home que va néixer el 1904, imagina't, i va morir el 1987.
0: Sí.
1: Va ser, com no podia ser altre, un estudiós, professor. No va ser fins als 50 anys que va viatjar cap a Àsia, és a dir, va aguantar molt de temps, perquè realment el fascinava. I també va ser bastant punky en el seu sentit de que va abandonar uns estudis de doctorat perquè trobava que no sé, ara no me'n recordo bé, però no li deixaven fer una tesi sobre una cosa, i va dir, i t'ho deix, i va estar donant classes i estudiant pel seu compte.
0: Mm-hmm.
1: Durant 4 anys de la seva vida dividia les jornades en trams de 3 hores, i 4 trams d'aquestes 3 hores llegia, els altres 3 feia altres coses i la resta dormia. Sí, ho he trobat curiós. I això hi va estar dedicadíssim a l'estudi de la mitologia i de la literatura comparada, però no només, sinó religió comparada, no?
0: Mm-hmm.
1: I però això, des d'un punt que jo trobo superinteressant, que és de veure que tot, com tu deies, res és completament independent ni totalment nou, sinó que tot està interrelacionat, que les històries és el que més ha circulat, no?, entre els humans.
0: Sí.
1: I que tampoc té sentit dir, menys si aquesta història, de fet segur que no té cap sentit, de si aquesta història la va explicar primer un i després la va dur a l'altre poble, o va ser al revés, de qui li pertany, no té sentit perquè n'hi ha moltes que han sortit independentment.
0: Mm-hmm.
1: Per exemple, hi ha un concepte superrepetit que és quasi totes les tradicions, que és de qualcú que se'l menja una avellana.
0: Sí, és vera, el vientre de la ballena m'ho explica així, amb aquest epígraf, no? Amb aquest llibre. Mm.
1: I jo això és un somni que he tingut diverses vegades.
0: Sí? Ah, jo també.
1: Veus? És que jo crec que és una imatge
0: que... Sí, que m'ho quedava ja tancat en un peix gros, no necessàriament una balena.
1: Sí, exacte, que te menja algú. O igual del drac que guarda un tresor, no? Són imatges que se van repetint i que ell també no està gaire fora d'en Jung, per tant també li agafa... A l'inici fa com tot una introducció un poc més psicoanalítica i en Jung xerrava de l'inconscient col·lectiu. Per tant, crec que El héroe de les mil cares, aquest llibre, i tota l'altra obra d'en Campbell, que té més obra, són molt una demostració, no?, com d'aquest inconscient col·lectiu, que també causa molta polèmica, no tothom hi creu, per dir-ho de qualque manera, però...
0: Quan l'has llegit? Fa poc?
1: Sí, bé, no l'he acabat, no?
0: Ah, vale, estàs encara...
1: Mira, el tenc a la meitat, t'ho puc mostrar, el punt de llibre. El tenc exactament a la meitat i és una lectura que tenc això de fons mentre es vaig combinant amb altres. Perquè és dens, això també avisam, és un llibre fantàstic, però és dens.
0: Sí, per això jo tenc com a consulta de vegades per escriure les meves obres, que tens ja com una figura mitològica o històrica així de referència i vas aquí i t'explica certes coses que te poden ajudar, per exemple, no?
1: Sí, sí. Sí, és que crec que és més de consulta, però bé, a mi m'està agradant llegir-me'l així.
0: Sí, sí, no està
1: com
0: molt...
1: Com un viatge, també. És una mica friqui, però està bé.
0: Molt bé. Alguna cosa més a comentar sobre L'home de les mil cares?
1: Res més que... Sí, per mínim que t'agradi la mitologia, crec que és un llibre que val la pena fullejar. És un llibre car, per tant se pot agafar les biblioteques també, que per això estan.
0: Ja m'ho van regalar, ara que pots.
1: Sí, és... I això, si coneixeu qualcú que li agradi molt la mitologia, és un molt bon regal. Una llàstima que no està traduït en català.
0: No està.
1: Pot ser passarà qualque dia.
0: Bueno, no està ara, jo, perquè tu ho dius, no sabia si estava, no, si estava aquí com a...
1: No
0: fent-me
1: és.
0: El llistillo. No està. Mira, m'acabes de descobrir aquest detall que no coneixia.
1: Hi ha moltes coses que no estan en català, però després hi ha moltes que no te penses que sí que ho estan, així que res. A seguir traduint.
0: Molt bé, Joseph Campbell, L'héroe de les mil cares, que ens ha servit avui per la galerada, per la secció de llibres, la setmana que ve més. Gràcies, Maria.
1: A tu.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls. De dilluns a divendres a les 5.
4: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem
5: amb
4: la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
4: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
4: Uf, molt bona.
5: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
4: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
4: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Clar que és possible, tot és possible.
4: Aquest setembre serà possible.
3: IB3 Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
3: Xiu, xiu,
4: cora.
5: Xiu, xiu. Oh, no. I en puga, sí.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a segunda divisió.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs, ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
9: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
2: S'ha de fer feina. Sí.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
10: Continua el programa i efectivament avui toca no lector sinó lectora i a més una companya nostra que acaba de fer el seu programa, que cada dia ens dona pas a partir d'aquesta nova temporada d'IB3, Araceli Bosch, com estàs?
11: Molt bé, i a més ara m'hauré acostumat a dir endavant l'aviador.
10: Endavant l'aviador, responsable d'entre avui i demà, mítica locutora periodista de, sobretot
11: mítica
10: de ràdio.
11: Paradat.
10: No, home, no, perquè per moltes coses que ara no repassarem.
11: No, no, no, no.
10: I avui vens a parlar de llibres. En l'àudio que ens has deixat, quan preparàvem aquesta entrevista, has dit una cosa que, en la qual me sent especialment identificat, molt identificat, que és allò de que cada teva s'adapta als seus llibres.
11: Sí.
10: Me sembla meravellós i, a més, és que me passa exactament això.
11: És que és fort, eh?
10: És molt fort.
11: Mira, fa 2 anys vàrem reformar Can Nostre, on ja veiem 26 anys vivint, que és un pis no molt gran, de manco de 100 metres quadrats, i això que tires parets, si passes de 3 habitacions a 2 habitacions i entres llum i tens un bon menjador aferrat a la cuina. I vaig dir, m'és igual el que faceu, però aquí tenc els meus llibres, per tant
10: hi han de sobre.
11: I com veureu, tenen tamanys diferents, perquè en tens d'aquests més grossos i en tens dels habituals, i dic, per tant, s'ha de poder adaptar. Se varen embullar un poc, que s'ha de fer espladur, t'he de dir, però...
10: També sol passar, sí.
11: Però en el final, Can Meva té 2 llibreries de pladur, i allà hi ha els meus llibres, que se van moguent, que les vaig fent nets, que les vaig col·locant i recol·locant, i no hi ha ni un quadre, hi ha llibres.
10: Hi ha llibres.
11: I així és Can Meva, i he de dir que me dona molta pau.
10: Que és una manera preciosa de decorar parets blanques i els llibres posen el color, els llums dels llibres. Clar, té moltes preguntes i poc temps. Com els ordenes?
11: Ai, que bo, val. És molt loco això, perquè jo ho penso. Mira, jo ara us he dit aquí, per exemple, en Eduardo Mendoza hi ha autors que per jo són molt habituals, per tant, aquests autors que tenen molt de llibres van juntats. Després tenen com una espècie de miscel·lània en coses que no sé molt bé com classificar. Després tenc temes periodístics, també tenc literatura catalana i poesia catalana. Després tenc llibres com aquest que també vos he dit, d'en Julio Verne.
10: Meravellós, la col·lecció, jo la tenia, sí.
11: Que era de mon pare, que també estan com molt, molt plegats. Després tenc còmics d'en Tintín, que no vos he dit un còmic d'en Tintín, d'aquests que també tenen el llom ben pelat, que també els tenc plegats. Més o menys tenen una lògica. Més o menys hi ha una lògica, però de vegades també pens... Mira, tots aquests... Jo era de Premi Planeta, ara ja no ho som tant, però
10: no m'estranya, tampoc.
11: Amb unes amigues teníem aquest costum. Érem tres i sempre mos regalàvem cada any el guanyador, el finalista 1 i el finalista 2, val? I sempre, a qui li toca avui? Mos anàvem tornant. I clar, tinc molt de Premi Planeta, que està allà, que ara ja no, ja han dit no, sabeu que ja no, perquè ja me n'he de comprar i arreglar segons quin Premi Planeta, però aquí també en tinc molt, sí.
7: Saps que jo ordem per ordre alfabètic d'autor, autora?
11: Això
7: però...
11: és pitjor.
7: És clar, no, sí, la meva és de premi. Sí, però clar, sí. Després té narrativa i poesia que estan juntes, teatre per una altra banda, una altra secció, diguem, cinema per una altra, art per una altra, i aquest llibre d'història, periodisme, com tu deies i tal, un altre, no? I còmic, un altre. Però dins aquestes seccions, per autor i ordre alfabètic.
11: Mentre la lògica...
7: Mentre trobis el llibre que estàs, que no sempre passa.
11: Sí, i que diguem, i ara l'he deixat. Bé, sempre ho trobarem. Sí.
7: T'acosta desfer-te'n dels llibres?
11: O
7: ets normal?
11: No, és un altre tema.
7: Jo m'acosta la vida, de fet no ho faig. Mira, a no ser que estiguin repetits.
11: Tenc dues coses o dos moments de la meva vida. El primer moment va ser quan vaig decidir no acabar un llibre. Que vaig dir, Araceli Bosch, no t'esforcis, deixa-ho aquí, que no passa res. No passa res.
7: No passa res. Jo li dono 60 pàgines.
11: Va, i el vaig deixar. Val? Allò va ser un moment històric a la meva vida. S'altres de la reforma.
7: Val.
11: Senyors, m'heu de col·locar els llibres, però els senyors van dir, necessitam 100 metres més, i jo vaig dir, només hi ha aquests. Aleshores vaig fer un maricondo, saps?
7: Sí,
11: allò que dones a certs llibres les gràcies per haver-te servit, ajuntant les mans així a les japones, i jo personalment vaig anar a deixar-les, a dur-los tots. I de tant en tant, dic, aquell llibre jo, merda, hauré d'anar a deixar-les a cercar-lo. Però ho vaig fer, sí, ho vaig fer, i bé.
7: Però amb dolor.
11: Sí, t'he dit que... O sigui, Maricondo, el que deia és gràcies pel teu servei, però ara ja han de passar pàgina, i això és el que vaig fer.
7: Clar, és que al final jo començo a tenir greus problemes d'espai amb els llibres, i clar...
11: Has de ser després. I bueno, ho has de donar a algú que pugui aprofitar.
7: No, ja.
11: Recordes quan se deixaven els llibres en els bancs de les ciutats, Carmós? Sí, sí. I d'on puc això? Torna-hi.
7: Vinga, començarem a mentalitzar-me. Els llibres que has duit, perquè has duit un poquet de tot, efectivament, coses molt guapes.
11: Tu m'has de dir el temps que tinc per anar més ràpid o
7: no? Es queden 5 minutets. Val. 4, m'ha dit un Miqui. Però tu saps resumir, també.
11: Vinga, idò, he duit un poc de batiburrill, que diria un amic meu. Igual que me demanaves això de desprendre llibres, jo també estic fent ara una cosa que no havia fet mai, que és llegir-ne dos o tres a la vegada.
7: Mira,
11: això tampoc ho havia fet mai, val? O sigui que tots anàvem a fer molts adults i madurs. I d'ara mateix estic llegint La velocidad de la luz, de Javier Cercas, i estic llegint El país de l'altra riba, de Namaita Salor, premi pro de novel·la, que m'està encantant. I estic llegint en digital, i aquí estic introduint lo digital, na Gemma Urraca, Un instant en la oscuridad, que vaig entrevistar fa un parell de mesos, i també m'encanta el llibre, així que tres a l'hora, que t'apareix.
7: Molt bé. Jo sempre llegeix, bueno, alguns que he de llegir per fer les entrevistes en el programa, però normalment són dos o tres de diferents gèneres, diguem. No? O sigui, un poquet de teatre, narrativa, qualque assaig. Però bé.
11: I m'agrada la novel·la per desconnectar.
7: Sí.
11: També som molt de novel·la. I després vos he dit aquest, Un viaje a la luna, en Julio Verne, meravellós també, que t'he dit que era de mon pare. Aquí crec que posa any, i vaig fatal, però any 53.
7: Sí.
11: I, o sigui, que mon pare
7: era
11: molt petit.
7: Una col·lecció meravellosa. Sí.
11: A més, té part de còmic i tal. I que el vaig llegir fa 2 anys, un estiu, per favor, m'ha encantat.
7: Però Julius Verne, que no passa mai de moda,
11: meravellós. I després vos he duit un llibre que no és meu. Això també és una altra cosa per analitzar, però avui tenim poc temps, que és quan deixes llibres. Uf. Jo, per exemple, no en deix. I en Lluís Fortes, el tècnic d'aquesta casa, que sabia que jo m'anava... Ai, mira, la de Vueling.
7: Acaba de sortir un boarding pass.
11: Exacte, que sabia que m'anava... Mira, això és de Pompeia. A Nàpols, sí. De viatge, i ell és un enamorat de Nàpols. Me va deixar aquell llibre d'Anna Cris Ubach, periodista, a qui després vaig entrevistar i que va enviar una salutació cordial des d'entre avui demà a Lluís Fortes.
7: Que bé. Nàpols, la ciutat més meravellosa d'Itàlia.
11: Sí, Nàpols és el fuego del Mediterrani, se diu aquell llibre d'Anna Cris Jubà, que és una periodista que hi ha anat moltes vegades. I l'altre, ja cap, n'Eduardo Mendoza, que és aquest petitó llibre
7: sempre, no?
11: De 5 notícies de GURB, que jo crec que me visualitza jo mateixa quan era jove llegint-lo, i riguent sense aturar, plorant de riure, i ma mare entrant a la meva habitació dient-me: estàs bé? Perquè no hi havia mòbils. Per tant, jo no estava mirant cap TikTok. Estava llegint 5 notícies de GURB, d'Eduardo Mendoza.
7: El segueixes encara, no? O sigui, cosa que
11: sí,
7: publica, cosa que...
11: Sí, absolutament. I l'altre dia vaig sentir una entrevista que li feren a la Ràdio Nacional i vaig pensar: mai demanaré per entrevistar-lo. Mai. Però l'adoro.
7: Per què?
11: Perquè era molt difícil d'entrevistar.
7: És difícil.
11: A més, m'ho puc imaginar. O sigui, ho sabia que era difícil d'entrevistar. Però era molt difícil d'entrevistar.
7: Dius, hi has de fer un monogràfic de gent difícil d'entrevistar.
11: Ja.
7: Jo te puc donar idees,
11: va,
7: també.
11: Però no m'ho vulguis tant de mal. Entrevista-los tu.
7: Vale,
11: no
7: vale.
11: T'enrotlli.
7: Idò, vinga, jo faré. Ara seria un ple. Com sempre, acabam amb una amb Umbra, que per cert venen a tocar aquí a l'Aviador divendres en acústic, però crec que coneixes...
11: En Antònia Montroig, basades des d'aquí, molt bona, sí. Sí, sí, una gran música.
7: La nova temporada ha començat bé, per cert, no?
11: Ha començat molt bé, molt contents, en directe una altra vegada de 8 a 10, amb nou equip, molt jovenet, 22 i 24 anys, per tant, jo veig dues
7: semestre.
11: Generacions...
7: Ets
11: de...
7: semestre.
11: Que fort, espero fer-ho bé. Dues generacions de periodistes.
7: Gràcies, Araceli.
11: A vosaltres, sort.
7: Vinga, i fins aquí a l'Aviador d'avui. Acabem amb la música d'Umbra. Demà més, a partir de les 10. Lentament, a mesura que...

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal, estimats i estimades? Com esteu? Espero que bé i amb ganes de sentir el que podrien considerar com una raresa, o tal vegada, un àlbum al marge de les edicions oficials.

ens presentàvem temes en versions de llarga durada. Com ha estat el cas d'aquest Painting Back, cançó escrita per Mick Jagger i Keith Richards, que hem sentit a càrrec d'Eric Burdon encetant la sessió de l'Eclèctic. Un poc més curta és aquest Spill the Wine, el primer senzill publicat per Burdon el 1970 i, per cert, el títol que li han donat a aquesta producció discogràfica.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol jo no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
3: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
3: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
6: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Spill the Wine, així s'ha titulat aquesta producció no oficial que el 2021 apareixia al mercat recollint tota una sèrie de directes que Eric Burdon and Ward

0: Ells, xics, tics, mics i pallerics. Si la gallina no hagués estat xica, mica, pallerica, els seus fills no haguessin estat xics, mics, mics i pallerics. Algo així.
1: Xics, mics, mics.
2: Sí, qualcuna li ha faltat.
1: Un mix.
0: Mix. Hem fet un mix.
1: Un mix. I escama curts?
0: Escama curts me fan pena.
1: Encara curts.
0: Me fan pena.
1: Encara no sabem molt.
3: Au, Lluís, tota la responsabilitat per tu.
2: Tot és per anar pel
3: Lluís. Depèn de quant de punts els donem. 7 punts per cap de Pere.
1: 7 punts.
3: I a Porreres. També 7
1: punts.
3: 7 punts.
1: Bon segon, eh?
3: Ara dic que bé. 7 punts per om.
2: Massa bé.
3: Sumen 7 punts al marcador. Com estan les coses?
2: Idò, tenim per una banda cap de Pere amb 28 i Porreres amb 23.
3: Molt bé. Au, idò. Pots punts que vos separen, passem a les preguntes.
4: Guanya qui la sap més llarga.
3: Ara toquen les preguntes, vos farem dues preguntes a cada equip, tindreu dues opcions de resposta i cada resposta correcta val 2 punts. Començarem per Porreres, en aquest cas, Cati i Margalida, primera pregunta, i vos volen demanar per Montición, ara en parlàvem, el vostre puig més cèlebre.
0: Estimat.
3: Sí. El santuari que és allà dalt està situat a uns 250 metres i fa referència al Mont Sió de Jerusalem com a model bíblic i simbòlic a Mallorca. Sabeu, però, de quin any és el santuari amb l'oratori?
1: És de 1498 o és de 1494?
0: Bé, de 1490, això està clar. Jo no. I crec que és de 1494, però no estic 100% segura. Trobes que...
5: No, no,
1: consensuau?
5: Sí, sí, està consensuau.
0: Apareix, sí. O vol dir 98?
5: No, no, 4, va bé.
3: Sí.
5: No ho tinc, si no ho tinc clar.
0: No.
5: Bé, és igual, ho deixem així.
1: 98 o 94.
2: Clar, són 4 anyets de diferència.
5: Sí. Sí, no és tant.
0: Però bé, no, no, com mirem, el 98.
1: Sí. Ho han canviat,
0: sí, el 98.
1: 98.
0: 1498.
1: I per què
2: com així
1: canviat?
2: Aquest gir, sí, sí. Sí.
0: Perquè ara m'ha vingut una imatge, però no sé si és de Montessió o no. Sí, tinc com un flash.
3: I la resposta correcta és...
1: Ja has fet bé, de canviar. És el 98, 1498. Sí, sí.
3: Déu-n'hi-do, sí que és antica, sí. Perquè dèiem que la carretera que la varen fer contemporàniament...
0: En 1954.
3: Per tant, però l'oratori ja era allà dalt.
0: Sí.
3: Encara que no hi hagués carretera, la gent pujava a peu.
0: Pujava a peu en carro. I en la carretera ara tenim més bo de fer.
3: Sí. Beníssim. Segona pregunta per vosaltres. Mem, els porrerens, en montuirers, els adeis indios o cabileños. Però els montuirers, a vosaltres, vos diuen andalusos. Sabeu per què?
1: I d'ahir andalusos és el mal nom col·lectiu que rebeu els porrerens per part dels pobles de veïnat, sobretot, especialment, de Montuïri, i és perquè se considerava que els porrerens sou gent molt xalesta, expressiva i un punt pinxa, és a dir, elegant o fetxenda en el parlar popular, o bé, perquè sou molt festers, sou salats.
0: Home, festejos som una estona llarga, els porrerens, perquè és vera que les festes molt agraden. Però també som un poc pinxos. És a dir, podria ser de qualsevol de les dues.
5: Pot tornar a repetir?
1: Sí.
5: Dies.
1: O bé perquè vos consideren molt xalets, és a dir, sí. Expressius i un punt pinxa, o bé perquè sou saladets festers. Quin és el motiu?
0: Jo no sé abans si hi havia moltes festes.
5: Perquè hi havia molta rivalitat.
0: Sí, Montuïri i Porrera sempre hi ha hagut molta rivalitat.
5: Ja no, però... I morden xuetons, també. Xuetons.
0: Per ser primera opció.
5: Sí.
1: I és així.
2: Molt bé.
1: I és així. Molt bé.
3: Correctíssim, andalusos. Clar, era més...
1: Andalusos.
0: Hi havia més rivalitat quan tenen joves. Ara ja... Crec que estem com a més...
3: No, ara van assistir tots junts.
0: Sí, estem com a més
3: futbol,
0: molt junts, fan moltes coses junts.
3: Sí, ara...
0: I estem a prop, eh?
3: Sí, s'estimen més que
0: sí, més normal.
3: Exacte. Fantàstic. 2 punts més per vosaltres, Porreres, i ara vos toca a Cap de Pere. Paquita, Toni, preparats?
6: Preparats.
3: Primera pregunta, mem. Cap de Pere, vos volen demanar passellata, l'artesania feta en les fulles de Gerbaó i de la qual el vostre municipi n'és un referent, ho sabem. L'ofici, l'art de la llata, fa que tingueu lèxic concret. Vos volem demanar pel verb espocimar i el mot espocim, que volen dir espossimar i espossim?
1: Espossimar és triar, separar

0: i fent les palmes exteriors que se rebutgen, que són els espocims. I espocimar és triar, separar. I fent les palmes de rebuig i els espocims són els brots joves.
1: No.
2: Primer.
1: La primera.
3: Crec que sí.
0: I ben dit.
3: Molt bé, Toni Paquita, això mateix, espocimades, triar, separar i fent totes les palmes exteriors que queden fora, no? No heu espocimat mai?
1: Jo no.
3: Paquita no, però ho has vist fer?
2: Sí.
3: Això sí, oi? I doncs sí, una de les feines de la llata és espocimar amb aquest verb.
2: És molt engorres.
3: Sí, és com la pitjor
2: sí,
3: feina.
2: Sí, perquè ha de deixar brins igual. Sí. I depèn de lo que... Bé.
3: Molt bé. Sí. Fantàstic, dos punts més. Segona pregunta, ara parlarem del vostre gentilici, gabellí, gabellina, però vendria de l'àrab jabli i també de gabella, pels feixos de garbeons, precisament. Però sabeu què significa el mot àrab jabli, que podia provenir del vostre gentilici?
0: Significa muntanyenc o significa senglar, port senglar?
2: Muntanyenc.
3: Ah, mira com ho saben, no?
0: Ho saben.
3: Aquesta també la sabíeu?
2: Sí.
3: És per això que vos diuen de gabellins?
1: Sí. Un que ve de la vall de Garbellion, que era la vall que hi havia aquí on hi ha la torre de canya, la torre de defensa. Que diuen que ve d'aquí, la vall de Garbellion.
3: Res, que no hi ha secrets per aquests equips. 4 punts més per Porreres i 4 punts més per Capdepera. Per tant, com estan les coses, Maria?
4: I de Porreres en du 27 i Capdepera 32, així a propet.
3: Sí, tal com heu començat, continuau empatats ara en aquestes darreres proves, però tenim més, en tenim més, com ara aquesta.
5: A Xuxines.
3: En aquesta secció cercant sinònims o maneres de dir una paraula en concepte en concret. El que farem és dir-vos 4 paraules i n'hi ha una que no és sinònim de la resta.
0: I doi, un d'aquests sinònims no és correcte i heu de saber quina és. Qui ho encerti s'endú 5 punts.
3: 5 punts. La paraula d'avui és libèl·lula. Sabeu què és? Una libèl·lula, sí? I doi, una d'aquestes paraules no és sinònim o una manera de dir libèl·lula.
0: I són tallanassos, espia dimonis, barregina o mercant.
3: I si ho podeu apuntar, ara vos donarem...
0: paper
3: per apuntar.
0: I bolígraf.
3: Opció A, se diuen tallanassos, espia dimonis, barregines o mercant. Quina no és una manera de referir-se a les libèl·lules, en aquest insecte. Se diuen tallanassos, espiadimonis, barregina o mercant, però és quina no.
6: Nosaltres també ho hem posat.
3: Sí, quina no és correcta.
2: Tallanassos.
3: Creus que a les libèl·lules no se diuen tallanassos?
2: No.
3: Porreres es troba que no.
4: Tothom està d'acord.
2: Capdepera
3: tampoc. I de sabeu que farem, sentirem la gent del carrer. Ben que mort diuen.
6: Molt bé.
7: Sí, que són molt apreguts en els helicòpteros. Sí, que entren per dins les cases. Ja el conec, ja.
8: Tenim un helicòpter antes, però és una libèl·lula.
9: Un tallanassos.
1: Tallanassos.
10: Libèl·lula?
11: Sí. Libèl·lula, però per aquí no n'hi ha.
12: Gue. Agulla, amb afèresi, gue. I amb iodització.
13: Una libèl·lula també li diuen un cavallet del dimoni.
1: Libèl·lula.
14: Una libèl·lula.
15: Un tallanassos.
16: Una barregina.
17: Una libèl·lula.
18: No. Un espia dimonis.
19: Un espia dimonis.
1: Libèl·lula.
4: Una libèl·lula.
9: Sí, una libèl·lula.
4: Igual.
9: Això és igual.
3: Era difícil aquesta,
2: eh? Sí, perquè hi ha un altre animal que està...
3: Que són com...
2: Les tijeretes.
6: Sí, és com un insecte que té unes estisores davant.
2: Una sortina.
0: Sí, unes estanalles.
3: I doncs, sabeu que si li veus...
2: Sí,
3: també se diuen tallanassos. Sí, jo ho entenc perquè és vera que aquest nom popular...
2: Sí.
6: Home, és bé.
3: Va més enllà, però...
2: Ja ho sabem un mes.
3: Ja ho sabeu.
0: Era mercant, que no era correcte.
6: Mercant.
3: Mercant no era. I ho he demanat també avui a un filòleg, a Gabriel Bibiloni, i diu que podríem donar la hipòtesi que la creença popular aquest és com un punyalat volador mogut per esperits malèfics, per això se podria dir tallanassos. En italià se diu cavalocchio, que vol dir que te pica sull, i un sinònim és espia dimonis, que també se diu. La primera part podria ser espina o espiga i el dimoni com esperit malèfic, per tant, tindria aquesta cosa de esperits malèfics per aquesta forma de que ens diuen de l'etimologia, unes etimologies com sempre divertides, entretengudes i estranyes com aquesta. Per tant, la libèl·lula se pot dir taenassos, espia dimonis o barregines, com... I més que encara n'han dit els nostres oients. Fantàstic, doncs mos queda una prova. Una prova només. I serà la definitiva. Esteu preparats? Preparades?
6: Sí.
3: Sí? Sí, m'agrada. Au, ja, endavant.

0: primera prova d'avui, ara cap de Pere i Porreres, trigarem a l'atzar paraules que haureu d'enumerar. Tindreu un minut per fer-ho, ja sabeu quina prova és, perquè ja l'heu feta. I com sempre, haurem de triar entre malnoms, topònim, nom de carrers, personatges, nom de comerços o llinatges. No me'n li diu, si mos toca personatges.
1: No passa una penada.
2: No mos consta que ho heu estudiat.
3: Que vos estimaríeu més.
2: Anirà bé, anirà bé.
3: Que vols estimar-ho més?
1: Repetir carrers.
4: Qualsevol cosa.
3: Repetir carrers.
4: Qualsevol cosa.
0: Idò, comencem per Cap de Pere. Paquita, Toni, preparats?
5: Sí.
0: Podem carregar que marxa, ben que vos toca.
6: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
0: Carrers. Hi ha molt de carrers a Cap de Pere.
7: Cal la ratllada també.
0: També val. Sí. També va bé, cada la ratllar, que també té molt de carrers, però només Cap de Pere.
7: Sí.
0: Teniu un minut per dir noms del municipi, de carrers del municipi de Cap de Pere. Preparats?
5: Sí.
0: Temps.
5: Carrer Fondo, carrer Major...
7: Carrer Pizarro, carrer Hernán Cortés, Juan Sebastián Elcano, mestre Vicent Nadal, Llegi Tímer, doctor Balaguer, doctor Caimari, Sorrotges...
5: Jaume II.
7: Jaume I, Rei Sants... carrer Migdia, carrer de Sauva, carrer Llum, carrer Muntanya, carrer Penyes, carrer Clapés.
5: Carrer Ciutat.
7: Carrer Sauva, carrer Centre, carrer Col·legi, Taulera, Baptista, de la Pau, de la Mà.
5: Carrer Estrella, carrer dels Molins.
7: Tafona, carrer Alzinar, Madones de Sallat, Segador Gavellins, que ha vingut a Calagüeo, Liona Cervera, Joan Marc... Rei Catòlic, Descoi 2, Cala Lliteres, Arquitecte Lomà, Avinguda de Mallorca...
5: És que ara mateix...
7: De la Torre Cega...
0: Ho has superat a mare.
5: Carrer de Sant Joan.
7: Ah, sí.
3: Ara n'has dit un.
2: Però molt bé.
3: Hauràs dut a ta mare que te tragui sa feina.
2: Menys, altra vegada, en Toni va dir molt de mal noms, eh? És veritat,
3: sí,
2: que...
3: Sí.
0: Paqui, tu això que tu no vols baixar palma.
7: És que si no m'atur, ja vol dir...
5: Clar, és que jo no vull fer-li ritme.
3: Les has dit tots.
2: No volia interrompre,
3: no. Supòs.
0: No, no, encara n'hi ha, però n'ha dit molts.
3: Molts.
0: No els has repetit?
3: No.
2: No.
0: I ho has fet molt bé, tots dos. Quan ha dit 44?
3: 44, n'he apuntat.
0: Sí, 44.
3: Tu, Maria?
2: Jo en tenia un més, però com que anava tan ràpid, penso el meu web.
5: Ja no n'he dit 4, aquests.
0: No, ja n'has dit, Toni, ja n'has dit. Molt bé, 44 carrers.
3: 44, sí.
0: Jo veig que aquí... Vos van posar difícil.
3: D'un 10 he passat en els 12, veig. D'un 10 m'he votat un 12.
0: Què vol dir això?
3: Que m'ha faltat un...
0: Per tant, està bé, 44, sí. Molt bé.
3: Sí.
0: Parlen que vos toca. Que decidirà sa màquina. Ànims, que encara podeu remuntar.
4: No, si
0: remuntar.
4: Jo coratge en té molt.
0: Tot.
2: Clar que sí,
0: vengui,
2: que
0: no.
6: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
0: Topònims.
3: Topònims.
0: Sí? Mira, els agrada. Que bé, molt bé, Cati. Perquè, Lida, tenim un minut per dir topònims de Porreres. Temps.
8: Es pou damunt, es pou de dama, Son Jorbo, Son Ons, Son Lluís, Son Ramona, Son Mercadal, Son Amat, Son Redó, Son Miró, Son Mas... Boulanes, Son Jorbo, Sant Jordi, Son Mora, el Moreis, l'Infant del Moreis, Son Cota, el Lloner, Son Mora, es Pou Florit, Porrerí, es Cap Puig, es Pou Damunt, Son Amat, Montición, Son Ramona, el Vinyet, Son Gardana,
0: El Molí d'en Chico, el Molí d'en Nico, el Molí d'Onzell, el Molí d'en Coll, el Molí d'en Amangual, els Terrers,
8: el Pou Florit.
3: Penta.
2: Jo tenia 36, no sé si n'han repetit qualcun.
3: Ja m'hem fet l'altre 40,
0: sí?
3: Altres... Tu, Margarida...
0: Diria que 38.
3: 38.
0: Ni tu ni na Maria.
2: Vinga, del mig.
0: Al mig. 38 punts, que sumen al marcador de Porrer. Ho ha fet molt bé, Porrerenques. Per tant, ja poden sumar. I el poble que passa a la semifinal de Tèntol avui és...
2: Cap de pera, me sap greu, Paquito.
0: No, enhorabona, super.
7: Retorna.
2: Per això t'ho dic.
0: Hauràs de fer esquirmi. No guanyaràs per benzina. No.
2: Però bé, 11 punts de diferència.
0: Sí. O sigui,
2: ha anat beníssim. Han anat molt contentes.
0: Enhorabona. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Ha passat un gust, eh?
8: Nosaltres també.
0: I vos esperant l'any que ve, eh?
2: Pues, ara ja. Ara ja. Ja m'ho has datat, eh?
0: Paquita, Toni. En Toni ho té prop. Sa mare... Faràs esquimi, eh? Home, és que la mare que tens aquí, això és un asol. Moltes gràcies a tots dos. I vos esperam per les semifinals.
7: Vinga.
0: Gràcies. Ara arriben els serveis informatius que han de per a passar a la semifinal i nosaltres tornem tot d'una.

0: Heu de saber que Maria de la Salut és l'únic poble de Mallorca on es juga a Terceti.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Per encetar la segona hora de programa, segona hora de Tental, tenim totes les lletres. Tenim en Toni Cardell aquí també, el control tècnic. I si fins ara hem fet aquesta batussa de Tental, cap de pera passa a les semifinals d'aquesta competició dels pobles de les Balears. Ara ens toca saber quina és la notícia del dia. Coneix aquesta notícia, saludant com sempre l'equip del programa, Celestia Livent, Maria Pons,
1: present,
0: i Miquel Junc.
2: Bon dia.
0: Com anem? Hem de pegar un vot a Maria la Salut, però abans també hem de saludar el nostre estimat Tomeu Canyelles.
3: Com va?
0: Molt bé, tu?
3: No sé si m'he colat aquí de sobte.
0: Però,
4: vaja, no s'ho esperava.
3: No, està com un... Sí, sí, mira, està com...
5: Dit i fet.
3: Aparegut.
0: Home, que Tomeu.
3: I content de ser aquí, clar.
0: Nosaltres encara més. T'agrada jugar a cartes, Tomeu?
3: No gaire.
0: No?
4: Ah, no.
3: Sempre em faig un embull, me cauen en terra.
5: Saps?
3: Ni en sé, ni mai he tingut tampoc interès. Me sap molt de greu. Jo veig aquesta gent tan emocionada en el pòquer i aquestes històries, però que res, jo no vaig passar ni del truc com màxim.
4: No. És complicat, el truc, eh?
5: Ja n'hi ha.
2: Bueno. Jo el trobo molt complicat.
4: Sí. Sí. Jo no en sé.
5: Sí.
4: Escambrit, sí.
3: Escambrit.
4: Pinacle, també.
3: Pinacle, ja també.
2: Set i mig.
4: Són bona, no?
2: Ja vos dos. Set i mig és el més fàcil de tot.
5: Sabeu?
4: Sí.
5: Però hem de fer una partideta.
0: Em vol. Idò, sí, avui hem de parlar d'un altre joc, se diu Terceti. Només se juga Maria de la Salut. El coneixies, Tomeu?
3: No en tenia
0: ni... No. Idò, avui aquesta curiositat, que ara tot d'una ens explica en Miquel, perquè la notícia del dia ens du a Maria de la Salut per parlar d'aquest joc de cartes.

I d'avui hem de parlar d'un joc de cartes ben curiós, és el Terceti. N'hi ha que creuen que és originari de Mallorca, però a dia d'avui només se juga a Maria de la Salut. Mireu per on. I perquè no se perdi i els joves n'aprenguin, avui a les 5 i mitja, al Casal Cultural del Poble, s'hi organitza un taller obert sobre aquest joc tan tradicional.

0: Però voleu saber quin és l'origen exacte d'aquest Terceti i a quines altres parts del món es juga? Nosaltres hem parlat amb Enric Pozo, que és un gran expert en aquest joc.
1: El Terceti és un joc de cartes d'origen incert. Es diu que ja jugava a Nàpols al segle XVI i considerat en perill d'extensió, però que encara es juga molt a diverses zones d'Itàlia, on es juga molt menys a l'estat espanyol i especialment només es juga a diferents municipis com a Mallorca, només Marí de la Salut, o com Albacete, Albenjibre, que a més rep el nom de Treses. A València el Terceti rep el nom del 37 i és un municipi que juga en l'Olleria. I finalment també té un nom molt especial a Molina d'Aragón, a la de Ruiz de Guadalajara, que rep el nom de la Guarranca.

0: ben curiós, eh?
1: Molt geolocalitzat,
0: a Itàlia i a Maria de la Salut.
1: Sí, sí, lloc molt concrets.
2: Sí, no, i tot un nom diferent de cada lloc,
0: sí,
2: també, oi?
0: Sí, sí, sí, és molt curiós. Però també cada lloc se juga un pot diferent. Ara això mos ho explica també en Ripoff.
3: I és un joc en el qual es disputa entre dues parelles amb una parella espanyola, sense 8 i 9, o sigui, en total 40 cartes. I la parella guanyadora és la que primer suma 3 cantons. A Mallorca, a diferència d'altres llocs, per guanyar un cantó cal fer 30 punts i es poden aconseguir, a més dels punts normals, que són 11 per cada donada de mà, punts addicionals, mitjançant diverses combinacions, com tenir 3 tresos, tenir 3 dosos, 3 assos o les politanes. Aquesta paraula ja pareix molt que ve de Nàpols i que concretament és tenir dins el joc els 3, els 2 i saps d'un mateix coll. El tercer tir no es pot parlar, o sigui, tot està basat, ni se poden fer senyes com el truc. Tot està basat concretament en el joc de cartes i sobretot en marcar segons el que jugues, saps, el teu company saps el que ha de respondre.
0: Ara m'haurà dit que no se pot parlar ni fer senyes.
2: Ara he quedat estorada.
0: És curiós, això també.
1: Jo no ho trauria.
2: Jo pensava que era bastant difícil. Pentura t'hi poses i ho agafes, però... No
0: però és perill difícil, així com explica n'Enric. Però, tot i que no se pugui xerrar, com molt d'altres jocs de cartes, té una riquesa lingüística ben àmplia.
3: Hi ha frases especials com, per exemple, anar a lligar garbes, que és, bàsicament, és quan tu... No lligues res, no tens bon joc i dius avui hauràs d'anar només a lligar garbes, no podràs anar a lligar altres coses. O també, quan acaba la partida, normalment la parella guanyadora li diuen a la rebe, hauria de passar pel tercer, i el tercer, si vos recordeu, significa de passar per la barra i pagar els boures ja que has perdut. O també altres frases, per exemple, canta més que en Machín. En Machín, concretament a Maria, va venir un parell d'anys i com ja coneixeu, era un gran cantant, i clar, aquest que diu que canten 3-3-2, 3-2, 3-2, li fan recordar que diu cantes tant o més que en Machín.

0: Fantàstica, anar a lligar garbes, ara ja sabem.
1: M'apareix més estimulant, tan estimulant, Tomés, com anar a farmatjar, com diuen, a Saura. Sí, sí. Vull dir, un descobriment.
2: També. I també
0: passar a Pastasser. Passar a Pastasser, que és pagar...
3: Pagar els beures. Me'l va dir que s'aparà que perdia. Ves que la setmana passada va venir aquí a concursar atent al Enric.
2: Sí, ja me'l va fer 5 cèntims.
3: Un poc d'aquest lloc.
0: Ara, que també m'ho ha sorprès. Sí, que
3: això, que s'aparà que perd, paga els beures en els altres.
2: Això també és un clàssic en el joc de cartes o de taula, no?
4: No sabem si canta més que en Matxin.
3: No ho sabem.
0: No, però sí que en Matxin, mos deien, Tomeu, que va fer una gira per molt de pobles de Mallorca.
1: Va venir, jo que un parell d'estius a fer feina intensivament, aquest senyor, i vaja, que també cada poble també tenen el seu record de qualcuna aparició. I bé, aquestes pressions també, no?, de ses maracas d'en Matxin, que estan per allà omnipresents, no?
0: Sí.
1: Devia fer gràcia, de més, no?
4: Encara
1: aquelles
4: se sent,
1: eh? Encara se sent,
4: sí, ses maracas d'en Matxin.
1: Sí, però devia fer gràcia en aquella època, no esperant, no ho sé, artistes joves que convidassin a ballar i sortia allà un senyor de 60, 70 anys per cantar boleros. Bé, per ballar ferrat supos que estava bé.
3: Sí, supos que sí.
0: Estaria bé, sobre...
2: Quina imatge, sí.
0: Fer una ruta de sa gira que va fer Antonio Machina a les Illes.
1: Segur que algun musicòleg ho sap,
0: segur
1: això.
0: Que sí. Jo ho demanaré una, sí, que queda tot vell.
1: Em havia dit records a part meva.
0: Bé, més coses, però, del joc del Tercetti.
3: Enric Pozo també mos ha contat les tasques de recuperació que fan des de Maria de la Salut. Diu que el seu objectiu d'enguany és aconseguir organitzar un campionat internacional.
5: La feina que estem fent a Maria és de mantenir el joc a Maria, que ja és important. Per una altra banda, participar en campionats. Difondre el Tercetti a nivell oral i escrit. L'any passat també van demanar a jugar a Molina d'Aragó en un campionat interprofessional per mantenir aquesta relació amb altres pobles que juguen el Tercetti. I ara recentment hem començat a iniciar contacte amb ciutats italianes com l'Alguer, i altres pobles d'Itàlia, perquè tenim com a gran objectiu que el mes d'abril de l'any que ve poder organitzar un campionat internacional de Tercetti on participin els tercetiers d'altres municipis d'Espanya i també alguns d'Itàlia. Y te hablarán
3: como cuando estás conmigo. Jo he quedat amb ganes d'aprendre a jugar de Tercetti.
2: Sí, i tant.
3: Jo ho faria.
2: És que sí.
3: Posa'm a jugar aquí.
2: Ses cartes són una cosa que sempre entretenen.
3: Sí, sí. I doncs, Enric Pozo vos convida a assistir avui en aquest taller que organitza Ana Maria. Serà a les 5:30 en el Casal de Cultura.
5: És un honor i un orgull saber que la Associació Cultural de Roc en Rostoll, la majoria gent molt jove, ens han proposat per segon any consecutiu que fessem un taller per ensenyar a jugar a Tercetti i d'aquesta manera recuperar aquest joc centenari, més de 100 anys que ja s'hi juga. El que volem sobretot és que aquest joc de cartes, que està a punt de desaparèixer, i que gràcies a iniciatives com aquests joves tinguin l'oportunitat de recuperar el nostre patrimoni cultural i que alhora recuperar també tot el que ens han deixat els nostres avantpassats.

0: te quiero. I doncs ja ho sabeu, aquells interessats podeu pegar un vot avui a Maria del Salut si no hi sou, a les 5 i mitja al Casal de Cultura, i aprendreu a jugar en aquest joc que diu que és a punt de desaparèixer i que realment ens ha creat molt l'atenció que només se jugui en aquest poble de Mallorca, un poble petit.
1: No, bé, en Rim havia comptat moltes coses, no han donat temps a sonar totes, però això m'ha dit que fa potser 100 anys se jugava per tot Mallorca i ara no se sap per què, només ha quedat a Maria de la Salut. Sabeu que les darreres persones que hi jugaven devien ser d'allà i allà ho intenten recuperar.
0: I doncs, Miquel, moltes gràcies per ser de Machín, que ja mos ha quedat un poc, ara mos han obert un camí per investigar a veure amb Antonio Machín on va actuar a les Illes. Hi ha un grup que són de Falenich. Tomeu que
2: Hijos de Machín, mítics, per favor. Una llegenda de rock.
0: Els Hijos de Machín.
2: Oh, millor hi ha alguna connexió, no ho sé. Una d'aquestes bromes privades.
3: Segurament a les festes de Sant Agustí Machín hi va actuar moltes vegades.
4: Tantes estrelles que han passat.
0: Els demanarem, que hi ha cosa aquí, hi ha tema. Perfecte, i doncs avui hem après a jugar a Tercet i si no podeu assistir a Maria. Moltes gràcies, Miquel. Ara tornem.
5: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

les barques de la nostra mà. Si mirem enrere, veurem que el panorama marítim ha canviat molt, com gairebé tot el que ens envolta. Les barques que recordam amarrades al mollet dels ports fa un bon grapat d'anys eren sobretot les dels pescadors. Algunes sortien a la mà gran i d'altres feinejaven dins els ports. Entre aquestes embarcacions hi havia els llaúts o llaguts, de dimensions mitjanes, amb què els pescadors sortien de bon matí a pescar. Quan la pesca era de peix petit o d'altres espècies com la gamba, els crancs o el molló, sovint s'utilitzaven la pastera o el bot, unes embarcacions petites que es movien amb rems. Avui dia, però, aquestes dues embarcacions han desaparegut pràcticament, sobretot la pastera. I els lleus ja no són tan habituals com a barques de pesca professional. Ara es fan servir, sobretot, per a la pesca recreativa o per sortir a gaudir de la mà. Entre les embarcacions que trobam actualment als nostres ports hi ha els velers, petits o grossos, que avancen amb l'ajuda de les veles i també del motor. Les llanxes, amb motors potents i pensades per a desplaçaments ràpids o activitats aquàtiques. I les embarcacions pneumàtiques de la marca comercial Zodiac, molt presents als ports, ja sigui com a bots auxiliars o per fer sortides curtes. I no podem acabar sense parlar dels iots, les embarcacions de luxe que trobam als pantalans dels nostres ports, amb unes comoditats que recorden les d'una casa. Per cert, recordeu-ho, iate és un castellanisme. En català en deim iot. Esperem que no us hàgiu marejat amb aquest passeig per la mà. Penseu que només n'han fet un tast. I terme explicat, terme acabat.

0: Continuem, Anna Maria, i com que és dimarts, seguim amb les novetats d'aquesta setmana d'estrena de temporada, nou format, i cada dia a la setmana tindrem una temàtica diferent. Avui mos toca xerrar dels moments Temple dels nostres oients.
1: Exacte, volem escoltar les veus de les persones que també ens escolten arreu de les illes i cada dimarts sentirem quin és el seu moment de relats, de desconnexió, de pausa, per dir-ho de qualque manera, un instant molt important en els dies que vivim, amb aquesta voràgine del dia a dia i aquest frenetisme abocat per la feina, la vida social, obligacions, responsabilitats, etc. Per tant, a vegades ens dificulta un poquet fer aquest petit zelès.

0: I d'avui escoltam una veu d'una mallorquina adoptiva nascuda a l'Argentina, que du molt d'anys aquí, que ens explica que el seu moment Tèntol, quin és, i d'Oina Azul Corail, ho té clar.
1: Hola, bon dia. A veure, el meu moment Tèntol és quan me'n vaig amb la meva cosa al parc i mentrestant ella se dedica a jugar amb altres cans, jo me poso a xerrar amb els veïnats sobre qualsevol d'oi i pareix una cosa molt simple, però és un moment en el qual desconec totalment i és un moment per la meva cosa i per a mi, tento l'absolut, i que no hi ha res més important que disfrutar d'aquesta horeta, d'un poquet dels arbres i dels veïnats que coneixem des de fa anys, i per a mi és imprescindible en el meu dia a dia.
0: I de ja ho veus, ella cada dia surt a passejar amb la seva cosa al parc de vora casa i mentre la seva fieta peluda juga, i ella cotorreja amb els veïnats de tota la vida. I en aquest sentit, com diu ella, és una cosa simple però imprescindible perquè a banda de veure natura, no, estar un poquet entre els arbres, com diu, també pot veure la gent de sempre i fer una xerradeta que fa que redueix un poc la rumiació de pensaments que poden tenir a vegades. Però bé, està ben clar que tenir aquest moment Tèntol cada dia no només permet a gaudir de la natura, sinó fer una mica d'activitat física i també contribueix en aquest contacte social amb les persones del seu entorn. Trobades quotidianes que encara que siguin converses breus i senzilles, com diu ella, poden tenir un paper important en aquest benestar emocional i millora també la salut mental, redueix l'estrès, a banda de potenciar el sentiment de pertinença, no?, dins la societat i millorar la qualitat de vida. Per tant, aquest passeig en la seva cursa es converteix en una activitat que combina aquest moviment amb natura, rutina i connexió social, i així mateix ja ho diuen que el cas és el millor amic de l'home, i a banda de tenir aquest amor incondicional, també pot actuar com a pont social i facilitar aquestes interaccions entre persones.

0: Ets el meu cas. No vaig a missa, oh, oh. No tinc creences ni religions.
1: Que bon que recuperar aquesta cançó d'en Tussó Reixac, de Cap de Pere, per cert, que avui hem vingut a jugar amb el meu cas. I per parlar d'això, vosaltres en teniu de cans, cusses, no?
2: No,
1: aquest moment de passejar?
2: No.
1: No?
3: No, mai.
2: Moixos tenc.
1: Però moixos no se passeja, no?
2: No,
3: fan companyia, també.
4: Tu te passeges darrere ells.
2: Exacte.
1: Tu també tens moixos, Tomeu?
4: Soc de seguit dels moixos,
1: completament. Sí, sí, sí. Aquí, Maria?
4: Jo no, ni can ni moixos. No. N'he tingut bé, n'he tingut des per dins, això sí.
1: Clar.
4: I està relacionat, però jo no.
3: Sí, jo vaig tenir un canet, però clar, després ho passes tan malament quan no és, que ja no em vaig adoptar cap altre. No, Margalida sí que té un ca. O cusso, ara? No, ca, ca.
1: Un canet, sí. Ui, jo sí. És el millor moment del dia, a
3: sí,
1: passejar,
3: no?
1: Que, sense dubte. Sí, tot i que ha fet molta calor aquest estiu, pobrets.
4: I n'han passat.
1: Ho han passat malament, també, els cans.
3: Peludets.
1: Sí, però bé.
3: Bé, en aquest sentit, idò, mireu, hi ha estudis que reforcen aquesta teoria, com per exemple el de Pine, del 2015, que analitza la relació entre humans i cans des de la perspectiva de la teoria de l'afecció. Els autors assenyalen que els cans poden arribar a ocupar un paper semblant amb el d'una figura d'afecció proporcionant proximitat, companyia, confort i una sensació de seguretat. Això encaixa molt amb expressions com és com un membre de la família o és el meu millor amic, ho heu sentit moltes vegades. I la persona no només té cura de l'animal, sinó que també per ser que el ca la reconeix, l'espera, cerca la seva proximitat i respon a les seves emocions i mostra comportaments d'afiliació. Això pot fer que la relació sigui percebuda com una relació social real i altres estudis també com de Nagasawa diuen que la interacció visual entre humans i cans està relacionada amb l'augment d'oxitocina, un sistema neuroendocrí implicat en els vincles socials. Per tant, els autors diuen que sí, que aquest mecanisme podria contribuir en aquest vincle socioemocional i que té a veure amb aquestes dues espècies que són els humans i els animals, o els cans en aquest cas. Però bé, no teniu cans, teniu moixos, sortiu a fer una volta per la natura, però espereu vos també, o tampoc no sou gaire
2: sí,
3: de... Ara perquè arriben, Tomeu.
2: Per la platja, sobretot.
1: Sí? No. El moment tent el de Miquel.
2: Ja per la platja, sí.
1: Has d'anar a fer una volta per la mà. Tomeu, tu tens qualque moment tent-te'l que vulguis confessar, o que se pugui confessar?
4: Ara mateix no me'n ve
1: anar
4: cap.
1: Anar a la biblioteca brostejant.
4: El molt pot tentar anar a la biblioteca a remenar papers.
3: Prendre la fresca en ses veïnades, en s'estiu, cotorrejant.
4: Pot ser, assetjar, sí.
1: Assetjar
4: vols,
1: també,
4: vols? Sí, sí, sí.
1: Els teus companys de música.
4: Efectivament. Això t'agrada. El Renau, sí. En general, sí. El Renau és el meu moment tent-te'l.
1: Avui, amb aquests moments tent-te'l, ho deixem aquí, tot una... Anem amb la secció d'en Tomeu.

0: IB3 Ràdio és participació. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb
3: en
2: Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I en puga et sí.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Brostejar la I amb Tomeu Canyelles.
4: Ja l'han saludat a en Tomeu Canyelles. Avui hem de parlar de què més que tot just començam el mes de setembre. Em dic que hi ha moltes músiques, perquè se nota que és un mes important en, en les vides nostres.
5: Moltíssim, i llibres, i no sé què passa. És vera que de cançons hi ha moltíssimes. Ara en dius una, la primera que ven al cap, Setembre dels Enemics.
4: Oh, mira, aquesta no l'han posada.
5: És un poc trista, no fa falta posar-la, perquè si no mos deprimirem encara un poc més.
4: És que sona molt nostàlgiques o enèrgiques.
5: Sí.
4: Té un pot de tot aquest mes.
5: Sí.
4: Però bé, qui més qui manco recorda que aquest mes de setembre és el mes temut pels infants, els estudiants, els universitaris, un mes associat al final de les vacances, a l'inici de nous cicles. Poden dir, Tomeu, que setembre és sinònim de tristesa i incertesa?
5: Mem, no podem parlar en termes absoluts, però sí que podem dir des d'una base empírica, que sí que hi ha un bon grapat d'estudis psicològics que associen al setembre en sentiments molt concrets, com podien ser la incertesa, la tristesa, fins i tot la depressió, no? Jo me'n recordo, quan, com supos que vosaltres, no? Quan sentíem aquelles paraules terrorífiques de la vuelta al cole,
2: se
5: que s'animen els peus, vull dir, allò era insofrible, no? Però bé, mirant-ho des d'una perspectiva...
4: No per tothom, també t'ho dic.
5: No ho sé,
4: que...
5: jo realment me preocuparia per aquells companys de classe que tenien ganes de tornar. Qui més qui manco no volia tornar a classe.
4: Oh.
5: Però sí que és vera que algunes d'aquestes recerques ens parlen d'un factor ambiental i a tal efecte de símptomes associats als trastorns afectius estacionals, és a dir, aquests anomenats TAEs, que comencen a augmentar a partir de setembre a moltes poblacions de l'hemisferi nord, no? Posa'm una altra dada d'interès damunt la taula, i és que les recerques sobre la paraula tristesa i depressió estacional es disparen entre un 125 i un 150% a partir d'aquest mes de setembre, no?
4: Jo que va començant la temporada amb optimisme, però amb aquestes paraules...
5: Segurament ara hi ha gent teclejant en el Google la paraula tristesa o depressió estacional.
4: No mos has donat molta esperança,
5: també. No, però bé, també és vera que hi ha entitats d'assistència psicològica, com per exemple la línia telefònica d'Anxiety UK en el Regne Unit, que asseguren que el mes de setembre és en el que es dispara més la seva feina, no? A mi, podríem fer també una bona reflexió al respecte, però certament alguna cosa passa en els nostres cervells, no? És a dir, el dia se comença a cursar, la serotonina descendeix i de cop sentim una menor expectativa d'oci fins a les festes de Nadal, no? Això fa que psicològicament el cervell activi processos de nostàlgia, exacte, de revaluació, o fins i tot casos com els dels estudiants que en fèiem ara la broma, no? I aquesta represa de rutines que ens obligaven a morrer-nos en els pupitres i en els escritoris, no? Però insistes, no podem parlar en termes absoluts perquè aquests impactes sobre la salut mental depenen molt de variables individuals, geogràfiques i també contextuals.
6: Clar, Tomeu, aquí solen fer un bon repàs sempre les efemèrides històriques i atès que parlam d'un mes com és setembre amb aquest condicionant negatiu, per dir-ho de qualque manera, s'ha detectat cap patró històric al llarg de les diferents etapes de la humanitat?
5: Bé, tampoc és que puguem fer segons quines afirmacions categòriques, però és vera que el mes de setembre ha estat connectat a l'inici de cicles de conflictes bèl·lits i grans transformacions geopolítiques.
4: També?
5: Més motius per estar optimistes amb un 1 de setembre com avui, vámonos, no? Però, per exemple, sí que tant el principi com el final de la Segona Guerra Mundial coincideixen amb el mes de setembre,
4: no? Va, el mes de setembre.
5: Sí, sí, però si repassem una mica més història, podíem comprovar que, per exemple, el final de la República Romana i l'inici l'etapa imperial comença també el mes de setembre, no? En aquest mateix mes tingueren lloc la conquesta normanda d'Anglaterra, la primera guerra d'Opi, algunes de les batalles més significatives de la guerra de secessió dels Estats Units o fins i tot també de la primera guerra mundial. La llista és inacabable, no? Perquè també trobam la rendició de Japó després del llançament de les bombes atòmiques.
4: Tot això va passar un mes de setembre.
5: Sí, sí, sí, i tampoc mos oblidem d'un esdeveniment que marca el final del segle XX i el principi del segle XXI, que és l'atac a les Torres Bessones de Nova York, l'11 de setembre de l'any 2001, no? Per tant, el setembre està associat, segons veiem una llista meravellosa, bé, meravellosa no ho diria, més aviat deprimint.
4: Sí,
5: històrica, però també depriment, no? Que ens parla de cops d'estat, de massacres, d'incendis, de tragèdies de gran magnitud, que han empès a parlar, això sí, també des d'un cert sensacionalisme informatiu, d'un projecte Efecte Setembre que obre i tanca cicles històrics de gran magnitud.
4: Efecte Setembre.
5: Efecte
4: així ho han
5: setembre.
4: Definit els historiadors.
5: Jo veig,
4: clar,
5: veig això, veig aquesta llista i m'aprensa-la per complet, és terrible.
4: Sí, és curiós perquè hi ha estudis que assenyalen que setembre és un mes de l'any en el que se disparen, però, els naixements.
5: Sí, i això d'alguna manera ens hauria de fer estudiar.
4: Dolent.
5: No, però també ens hauria de fer estudiar què és el que passa exactament durant els
4: no
5: mesos de desembre o gener.
4: Que jo som de setembre.
5: Ah, mira. I doncs sí, per d'alguna forma estudiar aquests punts àlgids de la natalitat durant el setembre, no? Hem de dir, però, que també aquesta tendència no és extrapolable a tots els països del món, no? I on és que la poden veure? I doncs, principalment en els territoris anglosaxons, com els Estats Units, que és pràcticament el país que hi va capdavant, no? També podríem afegir Regne Unit, Austràlia, Canadà, Nova Zelanda, però també podem dir que setembre és un mes favorable, demogràficament parlant, a Alemanya, França, Japó i Brasil. En contraposició, podríem parlar d'altres territoris on la natalitat no és gran cosa durant el mes de setembre. És el cas dels països d'Europa de l'Est o regions d'Àfrica i Àsia tropical, no? En definitiva, molts de països industrialitzats s'observa un augment de les concepcions durant les festes des de pràcticament finals d'any, no? Podríem dir que també és un altre efecte Nadal, no? Sobre que se pot reflexionar en un
4: però
5: altre moment, no?
4: Però en aquest cas, feliç.
5: Sí, bé, perquè probablement les festes de Nadal el que provoquen és la proximitat entre les persones, concretament entre les parelles, les vacances laborals i un estil de vida, podríem dir, un poc més relaxat que no pas altres moments.
4: Per tant, no,
5: no
4: tot és dolent.
5: No tot
4: setembre.
5: És dolent, no, home, no, jo defugiria sempre de termes absoluts. No?
4: Va néixer també na Beyoncé,
5: mira,
4: la reina Letícia,
5: mateixa,
4: la Tendalla. Sí.
5: Hi ha també el marc que hi ha evidències científiques que la fecundabilitat, és a dir, la probabilitat de concebre en un cicle és més alta a la tardor i a principis d'hivern a l'hemisferi nord, possiblement per variacions hormonals relacionades amb la llum solar i la temperatura, no? També això podria explicar en part perquè setembre té aquest caire tan curiós i desconegut. No?
4: I ara pens també que la natalitat ara en setembre ha de ser complicada perquè amb aquests mesos d'estiu tan calorosos
5: no vull fer una idea del que digui això.
4: Jo tampoc. Ara mateix ha de ser complicat a compaginar-ho, però bé, aquest és un altre tema.
6: Tomeu, que em podrien dir d'un tema tan apassionant com l'etimologia dels mesos de l'any, que és el que hi ha darrere el mot setembre?
5: I d'aquí mos trobem que hi ha una cosa molt, molt curiosa, Celestí, un autèntic fòssil lingüístic, perquè setembre ve del llatí septembris, és a dir, set mesos, no? I aquí també és vera que hi detectam una raresa, no? És a dir, per què parlam de set mesos si realment és el nove des de que comença l'any, i del perquè l'antic calendari romà només tenia 10 mesos, perquè començava amb Martius, que és el nostre març, i és vera que a partir de les posteriors reformes del calendari, amb aquest afegit de gener i febrer, va fer que setembre ocupés el nou lloc en el calendari de 12 mesos, però tot així mantenint la seva denominació original. Per tant, no hi ha un trasfons massa profund en el seu significat, cosa que no succeeix amb altres tradicions com l'anglosaxona, perquè originàriament aquest mes va rebre altres noms, no? Intentaré dir-ho de la forma més condreta possible, però es deia Haerfestmonat, que vol dir el mes de la cuina, cita o halic monat, met sagrat, no? Aquesta etimologia antiga reflecteix la seva tradició agrícola i ritual abans d'imposar-se la denominació llatina, perquè al cap i a la fi moltes cultures europees i d'aquests noms de mesos i davant s'ha substituït per les formes llatines durant la cristianització i l'expansió del llatí com a llengua de prestigi, no? Per tant, és vera que algunes tradicions locals sí que van conservar la memòria dels noms antics vinculats en aquestes tasques que dèiem, no? Tasques agrícoles o també festivitats paganes.
4: També. Per acabar, Tomeu, alguna cosa passa als nostres cervells que acaba agost, comença setembre? De quina manera podem resumir el llegat cultural d'aquest mes que just avui començam?
5: Men, si realment és molt depriment tot això que han dit, no? D'aquests cicles, de guerres...
2: No,
5: però és vera que és el moment de l'any que se disparen més reproduccions de cançons molt feliços, no? Com podia ser September d'Earth, Wind and Fire, no?
4: Aquesta sí que l'han posat.
5: N'hi ha una altra que no ho és tant, que és Wake Me Up When September's End, de The Green Day, no?
7: Però vull dir,
5: aquesta sí que és més de bajona, però bé, és vera que la gent li pega per escoltar música i mira, ja és un símptoma de que mos aferram a sa vida com podem, no? Si hem de parlar de música també podem parlar del llistat de cançons que inspiren o evoquen aquest mes de setembre, perquè bé, sol inspirar, no? Parlam del final de vacances, final de romansos i altres fantasies també molt arrelades a l'imaginari estiuenc. Aquesta visió també podríem dir que és extrapolable als cineastes, no? I de fet, si haguem de repassar pel·lícules que tinguin com a setembre, com el seu eix principal, podríem destacar Pintura September de Woody Allen, no? Un film que l'any que ve farà 40 anys, no? Una metàfora de les relacions que s'esgoten a mesura que s'apropa la tardor. De llibres imaginant que també, però és que en moltes cultures també passa bé, és aquesta transició de la diversió a la reflexió, i això per descomptat és un molt bon recurs per explorar, pues, no ho sé, històries de maduresa i revelació, en si que ben segur mos poden sentir més o manco identificats.
4: Crec que sí, tot i que t'he de dir que tu com a editor la rentre literària de setembre,
5: Molta
4: força.
5: Avui he començat a fer feina una altra vegada i vaja, sí que he notat moltes de coses ara mateix a resoldre dins aquest mes.
4: En parlarem perquè tenim els autors de Balears publicant-les totes.
5: Per descomptat. Així jo us en donaré aquí alguns que val la pena conèixer, la veritat que sí.
4: I de segur que sí. També moltes gràcies.
5: A vosaltres.
4: Bon setembre.
5: Igualment.
4: Sí, tot i el que ens has explicat.
5: Sí.
4: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: IB3 Ràdio és investigació.
8: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
9: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
8: Una mica més mala bava,
9: sí.
8: Podríem dir.
10: Font de misteris.
11: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
12: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
10: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
13: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
10: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
14: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
15: El primer dia està com tot descol·locat, no?
16: Sí.
15: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
17: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
18: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
10: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: Intenta'l, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: I ara us hem d'explicar que El secreto de la Odisea és un monòleg del periodista i escriptor Carlos Garrido que es torna a fer aquest dissabte a la sala Rivalí de Palma després d'esgotar l'aforament fa uns dies.

0: Idò, en ple fenomen a la gran pantalla de l'adaptació lliure de l'Odissea d'Homer feta per Christopher Nolan, sentim aquesta banda sonora, el periodista, escriptor i també músic Carlos Garrido proposa un viatge al cor del poema èpic. Garrido, recordem, és autor de Jo Odisseo, un monòleg que fa anys interpreta l'actor Rodo Gené, i també, recordem, va fer Duermes i mi olvidas, un assaig novel·lat sobre la Ilíada, publicat el 2005. Ara, aquest monòleg que podreu sentir aquest dissabte a les 10 al Rivoli de Ciutat és una visió diferent i divertida de com redescobrir l'Odissea.
1: I nosaltres en volem parlar amb en Carles Garrido, que és aquí. Com estàs, Carles?

0: de Son Real i tal. Van tenir 300 persones, 3 dies, saps? I clar, quan vaig veure anunciat, un dia passava, jo ja no volia fer res més, ja estava, ja dic, mira, ja tinc una edat, ja estic cansat, i ja... Però vaig passar per davant del Rivoli i vaig veure el cartell de l'Odissea. I vaig dir, ah, després tants d'anys llegint l'Odissea, i ara que t'ho posen en bandeja, no?, en safata, hauries de fer alguna cosa. Però ho vaig fer amb una mica d'escepticisme, no? Uh-huh. Perquè, clar, és una sala gran i tal, però, bueno, ha funcionat. No sé com surt la gent, perquè és una interpretació una mica rara, però, bueno, ahí estamos, con Homero. Que jo, a casa meva, tinc l'ordinador i un busto d'Homero al costat.
1: Ah, sí?
0: Me vigila, me vigila, me fot unes bronques que no...
1: És a dir, que per una banda sou llegidor de l'Odissea, analista, que fa molt d'anys que la teniu al cap i que és allà com el vostre llibre de capçalera, però per altra també heu aprofitat la vinentesa de la pel·lícula per fer aquest espectacle.
0: Clar, perquè és que la pel·lícula a mi no m'interessa perquè, clar, jo l'Odissea me la sé de memòria. I jo tinc la consciència que l'Odissea, des del punt de vista que m'interessa a mi, això, que no és d'un llibre d'aventures, sinó és un llibre de profunditat psicològica i és un llibre vitalista, no? És molt difícil de passar al cinema, això. És molt difícil. Amb la qual cosa és normal que quan se fa una pel·li com les que s'han fet fins ara, pues sempre se queda una mica superficial, saps? I bueno... ha fet un gran favor, perquè jo ara obro l'Instagram i tot són coses de l'Odissea, que fa 2 anys era impensable, això.
1: I que s'han reeditat un munt de llibres, també, que no només de pel·lícules, sinó que s'ha tornat posada sobre la taula l'Odissea.
0: Sí. Amb un tema que la gent no parla massa, però que és un tema important, que és el tema de les traduccions. Clar, l'Odissea planteja un problema, el típic problema d'un llibre clàssic, no? Que és que segons com sigui la traducció, tira una mica d'esquenes. No pel llibre en si, sinó perquè has de trobar una traducció que realment te xerri, no? Que t'arribi. I molta gent se queda a la meitat perquè li resulta molt feixuc llegir una cosa en un llenguatge antic i tal. Però, bueno, quan entres, el fet de que hi hagi un llenguatge antic és una riquesa.
1: Total. Quina és la traducció que t'agrada més a tu, Carlos?
0: Bueno, mira, jo, curiosament, mira també aquestes coses del destí. Jo, a final d'any passat, vaig voler fer un canvi de vida i me'n vaig anar uns mesos a Barcelona. I, per curiositat, un dia mirant per internet, vaig cercar el nom del traductor d'Homer, de l'Odissea i de l'Iliada, que a mi m'agradava més, que jo havia llegit més, que és en Lluís Segalà Estalella, que va viure a començaments del segle XX. Però jo no sabia res més que el nom d'aquest home, que jo ho tenia molt vist. Perquè... I aleshores vaig veure una foto seva i vaig dir, ostres, aquí hi ha una història. I vaig començar a investigar i me vaig passar 2 mesos investigant la vida d'aquest home, que va morir aplastat per la seva biblioteca durant un bombardeig dels italians que sortien de Palma sobre Barcelona, a la famosa bomba del Coliseum, que van morir milers de persones, saps? Clar, és una història, no?, increïble, i a mi m'agrada moltíssim, perquè aquest pobre home no l'ha fet cas ningú, perquè era sí, una mica conservador i tal, i no estava en la línia d'aquell moment, però a mi la seva traducció me sembla perfecta i jo tinc diverses de les edicions seves i és una cosa que algun dia també m'agradaria reivindicar.
1: Això ho has inclòs al monòleg?
0: No, perquè és massa, massa bibliogràfic. Jo no sé si la gent se dormiria a les butaques del Rivoli.
1: Bé, però això te dona per una altra història.
0: Bueno, sí, ahí està.
1: Perquè en aquest espectacle de Rivoli que ja hem dit abans amb en Celestí, que ja el vàreu fer, va ser un ple absolut i he hagut d'obrir una nova data aquest dissabte perquè no hi
0: sí, la gent va quedar fora, va sí. Quedar fora. Sí.
1: Què hi veurem?
0: És un... Jo diria que és un format heterodoxa. És a dir, quina és la seva intenció? La seva intenció és no parlar de lo que tothom parla quan parla de l'Odissea, no? Sinó donar pistes a sa gent per incorporar les aventures i les coses que passen a l'Odissea a la seva pròpia vida. I aleshores, per fer això, agafo experiències de la meva vida, no perquè siguin molt importants,

0: sinó perquè serveixen d'exemple, no? I a partir d'això li dono una mica la volta al tema de l'Odissea, que no sigui una cosa llunyana, clàssica, literària, apolillada, no? Sinó una cosa que tothom ha pogut viure i que és una, en certa manera, és un manual per enfrontar-se a les dificultats de la vida.
1: A sa vida, sí. Quin personatge t'agrada? Circe, Penélope?
0: Bueno, a mi tots, realment. Home, jo crec que a mi hi ha un personatge que li tinc molta simpatia, que és Nausicaa, que per cert es veu que la pel·lícula aquesta ho ha obviat, ho ha suprimit, que és una lota, la filla del rei del país dels Feacis, que recull a Odisseu quan està mig mort a la platja i el porta, el salva i el porta a la cort del rei i tal, i gràcies a això se salva. I aleshores, a l'Odisseu, que és un trasto, perquè si tu analitzes el que és l'Odisseu, és un trasto, és mentider, és un egoista, és... li vol fer com una mena de... No? Vol parlar bé amb ella i li diu, no, és que tu me recuerdas a una palmera que vi crecer en un altar y que me dejó estupefacto y tú eres así, oh mujer. No, digo, bueno, por favor, es decir, una princesa jove, guapa y tal, dir-li que se sembla una palmera, em sembla una mostra de poca categoria. I tots els... Cada personatge d'Odissea té un lloc a la teva vida, en realitat. Jo crec que tothom...
1: És així. Tothom té una Penélope.
0: Tens una Penélope, un Ulisses, que se'n va...
2: Sí, i que... Personatges que connecten en cada un de nosaltres, no? Amb clar. Aquesta societat. No sé com connectes l'Odissea amb l'actualitat, en aquest
0: bueno,
2: monòleg.
0: És que no necessàriament ha de ser l'actualitat. Tu contes històries teves. A mi m'agrada contar... Jo tot el que faig, o el que feia, perquè ara faig poc, està basat en la primera persona, com periodista. És a dir, a mi me costa molt sentar càtedra. A mi quan faig una cosa m'agrada contar una experiència meva perquè puc contar detalls, la puc fer més divertida i la puc fer més propera al públic. No? I en aquest cas és per això que he agafat aquest punt de vista de l'Odissea per dir-li, ojo, que l'Odissea vostè la pot llegir o pot veure la pel·li, el que vulguis, i se trobarà coses seves allà. No? I prova d'això és que l'Odissea se va escriure no, perquè no, probablement no va escriure res. Se va transmetre oralment. Però a l'època antiga dels talaiots, és a dir, 800 anys abans de Crist. I fixa't tu, avui en dia, tothom sap el que és un cavall de Troia, un troiano, pues que és un troiano.
2: Sí.
0: És això, no? Tothom sap el que és el cant de les sirenes, tothom sap el que és el telar de Penélope. És a dir, són símbols que són immortals.
1: T'han calat molt.
2: Simbologia.
0: Calat molt. I és perquè funcionen.
1: Sí.
0: Perquè aquest és l'únic. L'únic secret és que les coses que sobreviuen a les diferents cultures i als diferents temps és perquè funcionen, perquè són bones.
1: I perquè toquen a l'ésser humà, que és allò
0: exacte.
1: Que has dit al principi, que és allò que te connecta amb l'Odissea.
0: Exacte, i l'Odissea és un tresor en aquest sentit, no? I està molt bé que ara estigui de moda.
1: I he llegit aquest estiu, és possible, que possiblement hauria passat per les Illes Balears.
0: Bueno, tot això és tot una història. És a dir, hi ha diverses referències. L'única presumpta biografia de Nomer, presumpta, perquè se va escriure a l'època romana i a l'època imperial, és a dir, ja molt tardana, la va escriure un autor que no sabem qui és, que se deia Pseudo Herodoto, conta la història de Nomero, que diu que se deia Melesígenes, nacido en el Meles, que era un riu d'Esmirna, i diu que en un determinat moment ell comença a viatjar pel Mediterrani i està... arriba fins a Andalusia, pràcticament, amb la qual molt probablement passa.
1: Hauria passat,
0: si això és vera.
1: Clar.
0: I que en el decurs d'aquest viatge agafa una malaltia, torna sec i se queda durant una època a Ítaca. I allà li conten la història d'un Odisseu. I a partir d'allà com és. Això és el que diu aquest. L'única documentació que existeix. Després hi ha moltes teories. És a dir, hi ha teories de que la isla de les Trigones, que era Menorca, que la isla de la illa de Circe era Mallorca, jo què sé. Això és impossible, perquè la geografia exacta jo crec que no existia. És a dir, jo crec que, en certa manera, són coses mitològiques que s'havien conservat i que és molt difícil que fos com una mena de mapa. No? Mm-hmm. Va haver un helenista de començament del segle XX que es deia Víctor Berard, francès, que va agafar un barco i va reconstruir tot el que, segons ell, era
1: el viatge.
0: I no va passar per les Balears.
1: No va passar per Balears, vaja.
0: Però va arribar fins al Perejil.
1: Ah, sí?
0: Sí, és a dir, que el viatge era llarguíssim, segons ell. Sí, sí. Mm.
1: Wow.
2: I deus agafar la guitarra, en aquest monòleg, també.
0: Sempre.
2: Sempre.
0: Sempre, perquè un tio tot sol, xerra en l'escenari, a veure si m'entens. Jo canto fatal i només sé tocar 3 o 4 acords. Però és una variació, entens? I com no tinc dobbes per tenir un ballet ni tenir algun tipus d'entreteniment, pues mira, agafo i faig un fons musical.
2: Fas un fons. Anava a dir que fas 4 acords o fas una composició expressa que hagis fet.
0: Bueno, empleo música meva, però no faig cançons senceres, perquè talla el rotllo. És a dir, si tu estàs xerrant i li fots al públic 3 minuts d'una cançó, ha de ser superbona, perquè la gent no comenci a badallar. Uh-huh. Aleshores, la meva especialitat són les microcançons. Uh-huh. 1 minut i mig. Uh-huh. Per crear l'atmosfera, però després ja la deixes.
1: I contar aquest monòleg, aquesta història de l'Odissea vista per Carlos Garrido,
0: sí,
1: ho
0: veurem
1: així, El secret de l'Odissea, El secret de l'Odissea, en castellà, un monòleg de Carlos Garrido, sí, que es farà aquest dissabte, dia 5 de setembre, a les 10 del vespre, a Sala Rivoli, encara queden algunes entrades, a dir
0: sí, que queden entrades. Sí,
1: la queda, gent
0: sí,
1: que
0: sí,
1: vulgui
0: sí.
1: Provar aquelles butaques i escoltar aquesta història fantàstica.
0: Se poden dormir, eh? Jo no m'afec si s'adormen. Sí.
1: De sabou d'en Garrido, encara hi sou atents. Carles, abans que te'n vagis, t'hem preparat unes preguntetes per tu també.
0: Digues.

0: El paraulòmetre.
1: I de Carles Garrido, les preguntes te les faran a Maria Pons, que acaba d'entrar en aquest estudi. Maria, què li demanem avui a en Carles?
2: I de, per començar, Carles, quantes vegades has rellegit l'Odisseu?
3: Uf, no ho he comptat, eh? Però unes 20.
2: Sí mateix?
4: Unes 20.
3: Jo crec que sí. Perquè he fet feina sobre l'Odissea. És a dir, no només per plaer, sinó a vegades he tingut que rellegir-la per...
2: analitzar, prendre punts...
3: Per fer, com he fet dos o tres formats sobre això, i no ha passat cap pena, eh? M'agrada de tant en quant la torno a rellegir. Hi ha un secret per dir als espectadors o als oients, que és que si l'Odissea sembla una mica feixuga al començament... Uh-huh. És bo llegir-la per bocins. No passa res. Uh-huh. És a dir, en lloc de començar des del primer i tal, és igual.
1: Se pot començar per mig.
3: Per on vulguis. Sí. Agafes un capítol i ho llegeixes. I és tan bo que t'agradarà i aleshores després agafes un altre i un altre i no per res el llibre. Com tothom sap la història, saps? Tothom
2: sí,
3: sap de què va.
2: No perds el fil.
3: No perds el fil.
2: I què és el que més t'atreu de l'Odisseu? Una situació, un personatge, una peripècia, una part del relat? Clar, moltes coses. També és mal de fer elegir.
3: A mi el que m'agrada és la manera que té Homer de narrar. És a dir, hi ha tota una polèmica culta que diu si Homer realment va existir o no. Si van ser els rapsodes, els poetes d'altres generacions que van fer una obra col·lectiva i que en realitat ell no va existir. Jo això no ho crec. Perquè hi ha una saviesa narrativa tan bona, és a dir, hi ha unes situacions tan ben trobades, saps? Com quan en Odisseu li diu al Polifemo «Mi nombre es nadie». És genial, això. És a dir, això no s'ho inventa qualsevol, no? Perquè això és una manera de dir quan tu me vulguis matar no me podràs denunciar perquè no saps com me dic, no? Doncs és això per mi, el gran valor d'estar molt ben contada. Els personatges són fantàstics i les situacions funcionen.
2: Clar, moltes capes i moltes coses, però el que manco t'agrada, si se pot dir qualque cosa...
3: Bueno, no sabria dir-te el que manco... per un lector d'ara, igual resulta una mica sorprenent el final, perquè no és final, perquè després, és a dir, després de la matança dels pretendents i tot el que passa, al final acaba d'una manera una mica sobtada, que és quan tots els familiars dels pretendents van allà per venjar-se i finalment arriben a un acord implícit i acaba així. Uh-huh. Clar, el meu, per un lector normal, igual dius, això acaba una mica raro.
1: Això és
3: no?
1: Pel·lícula, s'inventa sí. Una fantasia, perdona-me
2: sí.
1: Un poc.
2: No ho volia dir, però al final canvio.
3: Clar, per això. Clar, no, moltes coses canvio. No.
2: Clar, tant d'anys d'Odissea, no? I de passar pena i en el final, pum, i ja acabat, no?
3: Sí, dius, no saps. Però bueno, però igual està bé, perquè tu pensa que probablement hi havia un altre final, però s'ha perdut. Mm-hmm. Això també pot passar.
1: Clar, també. L'Odissea, el secret de l'Odissea, per Carles Garrido. Carles, moltíssimes gràcies.
3: No, gràcies a vosaltres per fer-me cas.
1: Només faltaria. I nosaltres tornem demà, Maria, Celestí, Miquel, Toni Cardell ha estat al control tècnic. Demà una nova edició de Tèntol. Vos esperam aquí a les 3 en punt. Ara vos deixam en Xiu-Xiu.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Ara mateix tenc el dit índex a la mà dreta damunt la roda del ratolí per poder moure el document que tenc escrit a l'ordinador amb el guió del programa. En acabar, faré una senya a Antoni Cardell, el control tècnic, per dir-li que anem a la primera música i obriré tots els dits de la mà per indicar que ha de sonar el que deim internament un tall de bou. Per demanar-li que tanqui el micro, amagaré tots els dits de la mà perquè quedi com en forma de puny. O faré amb l'índex i el col a forma de les tisores, com qui diu, ei, Toni, talla, talla. I així, com qui no vol, ens comunicam, sense paraules, només amb els dits i amb els gestos de la cara, això sí. Mirant-me els dits, per cert, he de reconèixer públicament, sí, sí, que hauria de deixar de mossegar-me les ungles, que ja tenc una edat, perquè quedarà molt més elegant i segur que se m'entendrà millor.

0: per molts i molts capítols, d'entre avui i demà, creuem els dits, perquè avui, a més, tot ens sortí molt bé. Segon dia de la nova temporada. Aina Marc, com estàs?
1: Molt bé, ara m'estic encara acostumant a fer aquestes senyes d'embudits durant tu directe.
0: Sí, sí, és que és la nostra manera de xerrar. Tu ja veuràs que això s'aprèn ràpid, ja veuràs, però mentre expliquis en els tècnics, perquè feim un moviment o no un altre, que també m'ho hem d'entendre. Però avui has tret en el carrer justament aquesta paraula, dit.
1: Sí, efectivament. I les primeres reaccions han estat les que tots més o menys mos imaginam quan pensam en un dit.
2: Dedo. No sé, un dedo. De la mano.
3: No lo sé. Mano.
1: Però també han trobat una resposta ben engirgolada.
4: Hoy en día el ser humano necesita conectarse muchísimo más con todo lo que tiene que ver con lo manual, que eso nos hace muy bien, que hacer cosas como manuales, como cerámica, generar, no sé, pintar una, no sé, alguna de las habitaciones de tu casa o cualquier cosa que tenga que ver con conectarse con la manualidad y no con la parte virtual, nos conecta y nos hace meternos un poquito más hacia adentro y conectar más con lo real.
1: I vosaltres, heu fet mai udit, és a dir, autostop, per aturar un cotxe? Ei, sí.
3: Una que me'n recordi una vegada, devien tenir 16 o 17 anys, no sé, eren 5 i mos va agafar un tio, o sigui, ja eren 6 en el cotxe, ja la història empieza mal, i res, li van dir d'anar a esmolinar fins a Gomila, i ja la cosa, mig camí, ja va començar a pintar malament, no me'n recordo com m'ho va dir, hi havia moltes de mirades i gestos, i li van dir davant la seu, tura aquí, que mos baixant, que mos va bé aquí, si no volen continuar.
1: Gràcies, Lluís Fortes, company tècnic d'IV3, per sumar-te a aquesta enquesta. I ja que li demanàvem, mos ha contat també com és el seu dia a dia en la comunicació no verbal a la feina.
3: Jo faig feina a la ràdio de tècnic i per comunicar-me amb qui tinc enfrente, amb el periodista o presentador del programa, estic obligat a fer servir els dits per gestos, siguiente canción, pulla, obrim micro, tanca'm.
1: Però també hi ha altres feines en què els dits són la principal eina, sobretot si heu de tecletjar molt.
5: Haig d'emprar sempre, més que res perquè han d'escriure els guions.